La Coms amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam, perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La ràdio que sent la festa. La Flama. A Punt Ràdio.

0: Muchas gracias por bueno, ayudar a que se nombre la fiesta de Utiel, y estáis invitados todos este fin de semana para visitarnos y probar esa caldereta y escuchar todos esos conciertos que hay.
1: Muchísimas caldereta gracias. De Bow es lo que vas a mechar yo. Gracias, Ricardo, un abrazo.
0: Un abrazo.
2: La radio que esté en la festa. La Flama. Apun Radio.
1: Si parlàvem de caldereta de bou, qui no se minxa una bona paella valenciana? I si parlem de paella valenciana, el bressol, d'on és tot? D'on és la receta tradicional, autèntica i mundial? D'on és? De la localitat de Sueca, perquè ahí és on van a fer una vegada més, un any més, que ja no sé quants anys són, que ara m'ho dirà el senyor alcalde, el concurs internacional de la paella de Sueca. Senyor alcalde, don Jesús, com estem? Bon dia.
3: Bon dia, Loren. Molt bé. Estem 65 anys.
1: 65?
3: Ja. 65.
1: Quina barbaritat.
3: Però no se jubila,
1: No se jubila mai.
3: No, que va.
1: Jo el que dic, com ha anat creixent, perquè és internacional. Abans a sol se feia en Sueca i ara ha recorregut tot el món sencer.
3: Sí, efectivament, el concurs va néixer sent de caràcter nacional només, i després de l'èxit de les primeres edicions arriba un any que ja comença a ser internacional i fins avui.
1: I jo me pregunto sempre, per què Sueca és el bressol de la paella valenciana?
3: Pues perquè allí fem el millor arròs del món. Això és fàcil.
1: A més, es presenta sempre el concurs de paella en la muntanyeta dels Sants, que menges un arròs, una paella valenciana espectacular, eh?
3: Així és, fem una presentació digna en un enclau envejable, sense comparació, allí a la muntanyeta dels Sants, rodejat d'arrossals, i degustant paella, no? Tenim aquest detall en els mitjans de comunicació, en els patrocinadors, no? En la gent que també fica el seu granet d'arena, no?
1: d'arròs.
3: Per a que el concurs siga el que realment és.
1: En què es diferencia este concurs de tots els demés? Perquè és mundial i vegen de tot el món. N'hi han restauradors valencians, n'hi han restauradors de Chapó que fan paella valenciana. Ojo al dato, amigos, que és una barbaritat. I tenim moltíssima gent, perquè què té de diferent?
3: Mira, Loren, l'any passat per primera vegada tinguem participants de 5 continents, i enguany, per segon any consecutiu, mantenim aquesta participació de 5 continents. D'Àfrica ve un restaurant de Tànger, del Marroc. Després tenim en la part també d'Oceania tenim participants d'Austràlia, d'Europa tenim de molts països, de França, de la República Txeca, del Regne Unit, etc. D'Àsia tenim del Japó, que no falten. Enguany han fet una semifinal en Osaka també, i d'Amèrica tenim també participants d'Argentina, de Mèxic, de Perú. Farem una semifinal en Querétaro, també farem una semifinal autonòmica en Castelló de la Plana. És un concurs que, a banda de lo que és la gran final, que serà el dia 13, este diumenge, portem tot l'any treballant-lo, i per a participar en Sueca t'has de guanyar el puesto.
1: Jo el que dic i me pregunto moltes vegades és, com pot ser que un estranger o un japonès mos guanya a fer la paella valenciana, als de València, de Sueca?
3: Això vol dir que no n'hi ha tongo. Quan guanya un que no és valencià, dius, això és perquè no n'hi ha tongo, si no sempre es donaria més d'ací, no? Perquè nosaltres mos considerem que millor la cuinem, no? Però jo estic segur que moltes vegades qualsevol iaia, qualsevol mare de qualsevol de nosaltres, qualsevol pare, cuina un diumenge una paella digna de concurs també.
1: Jo te dic una cosa, quan guanya un estranger, exportem la gastronomia valenciana fora i traspassa les muralles i les fronteres, i això és bo, perquè tu vas al Japó ara i te pots menjar una bona paella valenciana com està la recepta autòctona, perquè crec que la tenim patentada, no?
3: Efectivament, això és el que volia jo incidir, Loren. Nosaltres, una de les raons de ser del concurs és precisament exportar la recepta oficial del concurs, la de la paella valenciana, en el pollastre, en el conill, en la tabella, en el garrofó, en els caragolets, que també li fiquem, no? I en el millor arròs del món, que és l'arròs que fem així. I que això després vaig a restaurants de tot el món, de tot arreu, i veig que respeten i els ingredients, pues te dona més alegria que compensa quan veus autèntiques aberracions per ahí.
1: Jo el que dic, que parlem de gastronomia, però no parlem de la festa que se monta al voltant del concurs, perquè se monta una festa és com la MotoGP, la CLGP, la Fórmula 1, però en gastronomia, això.
3: Sí, el concurs és la guinda. El concurs és el diumenge a partir del migdia.

0: en el parc de l'estació. Allí es cuinaran les 40 paelles participants, però al voltant de lo que és el concurs, nosaltres des de divendres de vesprada tenim en marxa el que és Fira Arròs, que és una fira de tapes, de degustacions, en el que participen una dotzena d'establiments, no?, de bars, de restaurants, de forns del poble, en el que el fil conductor és l'arròs, però també se poden provar productes de tot tipus des que fem en Sueca, en la plaça del nostre mercat central, no? I paral·lelament a lo que és el concurs tenim Fira Arròs, que són ja 11 edicions i que a banda també pues, té activitats paral·leles, concerteig, música... si no tenim res que fer, este cap de setmana n'hi ha que anar a Sueca.
1: Jo te parlava abans que n'hi ha que anar a Sueca, jo parlava abans de la MotoGP o parlava de la Fórmula 1, perquè és que quan fiqueu els quadradets i que estan és com els boxes, i després la gent va passant per ahí com si fora el paddock, saps?
0: Exacte.
1: I entonces dius, mira, és que ahí està el restaurador no sé què, i té nom. I després, clar, en xarxes socials són molt sonats tots els restauradors que van allí, algú porta l'estrella Michelin i tot darrere.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, que és un concurs per anar a degustar arròs, però també per a veure els grans gastrònoms que tenim allà.
0: Cuidem tots els detalls, no? En cada compartiment, en cada box, tenim el nostre calderet en el nom del participant, en la bandera del país o de la comunitat autònoma d'on ve, i el més bonic de tot és veure com el guanyador del concurs, al final el major prestigi és tindre aquest pergamí que li entreguem a la sala després en l'entrega de premis, tindre-lo penjat en el restaurant. Això és el que després li reporta d'ell prestigi, perquè tot el món vol provar la millor paella del món.
1: Bueno, pues tot el món que vulga provar la millor paella del món este diumenge en Sueca. A quina hora n'hi ha que estar? Per a tota la gent que mos escolta així en Apunt Ràdio, en La Flama, a quina hora n'hi ha que estar? Com n'hi ha que fer les coses? Com n'hi ha que tastar la paella? Conta'ns una miqueta per a tindre una miqueta d'informació.
0: Jo aniria allà prontet. Jo no ho deixaria a migdia. Jo aniria allà prontet a Fira Arròs, a esmorzar allí en qualsevol dels puestos que tenim, esmorzar allí i després ja... començaran a sentir l'oloreta ja de com va el fum, com va cuinant-se les paelles, i a partir de les 12 ja allí quasi t'has de guanyar el puesto, per poder-ho veure.
1: Així és, pues un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies Paloma també per haver estat i haver convidat així al senyor alcalde, i sobretot transportar l'arròs valencià, la nostra gastronomia, la nostra cultura i la nostra identitat, que és la paella valenciana, en aquest concurs internacional de paella valenciana que realitzarà este diumenge en Sueca. Jesús, ahí estarem en Sueca, a tastar la millor paella del món.
0: Gràcies, Loren. Te ficaré falta quan
1: no
0: vingues.
1: No, jo aniré, home. Jo no que siga a minxar, se n'anem així tots junts a minxar a Sueca on faci falta, clar que sí. Pues gràcies a tots, ahí ja ho saben vostès, el diumenge és el gran concurs internacional de paella valenciana.
2: La ràdio que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
1: I arriba el moment de que tots els dijousos tindrem el debat flamer, el debat on anem a traure totes les informacions que n'hi ha al voltant de la festa, que tot el món es pregunta moltes coses, i avui tindrem l'oportunitat de tindre les úniques declaracions que farà el que ha traspassat totes les fronteres i barreres, que han sigut les fotografies de les candidates a Fallera Major de València i Fallera Major Infantil de València. Unes fotografies que s'han juzgat en les xarxes socials, unes fotografies on han qualificat d'una forma... ara ho escoltarem, que no crec que siga la idònia, al fotògraf que fa les fotografies, que ja porta molts anys realitzant-li, que és component de Junta Central Fallera i treballa per a Junta Central Fallera. I tot això, pues jo crec que ha arribat un moment de parlar-ho. I ell no volia eixir a donar declaracions, però tindrem l'oportunitat d'escoltar Armando Romero Francés, que és el fotògraf de Junta Central Fallera de Fotofilmax. I això és el que ens deia ell de les fotografies que s'han fet a les candidates a Falleres Majors de València.
3: A ver, como todos los años, la forma de hacer las fotografías, pues es eso, tenemos una hora para hacer las 146 candidatas, nosotros ponemos una iluminación bastante sencilla para que no salgan sombras ni cosas diferentes, además utilizamos un objetivo 1.85 para que no hagan deformaciones ni haya nada, y a partir de ahí pues ponemos un sitio, hacemos las pruebas y todas las demás van saliendo bastante bien. El desarrollo de las fotos es tan fácil como se hacen las 146 candidatas en una hora, luego esas fotos se eligen, las elegimos nosotros porque ya no hay tiempo para elegirlas, les hacemos 3-4 fotos, cogemos la mejor de las 3-4 fotos y simplemente el único retoque que tienen las fotos son fuera brillos, los brillitos que tienen evidentemente es julio, muy morenitas y mucho brillo, se quitan los brillos y poco más, un pelín de suavizado de piel y no tienen nada más de retoque. Como he dicho anteriormente, hay que tener muy en cuenta, esto es importante, no son fotos de estudio al uso, que vienen a mi estudio y están 20, 15, 20, 25 minutos cada una. Aquí tienen 20, 25 segundos, o sea, tengo una hora, un poquito más de una hora para hacer las 146 candidatas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. A ver, el concejal y la última noticia que se ha dicho que el año que viene las chicas van a entregar sus propias fotos, yo soy el primero que estoy contento. Yo llevo más de 6 años diciendo que este método hay que cambiarlo y que al final el único que sale casi siempre perjudicado soy yo. Cuando yo lo hago con la mejor voluntad, lo hago con los mejores materiales que tengo y con todo el cariño que tengo, pero evidentemente con una hora de tiempo pues hacer 146 candidatas es bastante complicado. A ver, una de las cosas que me parece curiosas es que de las pequeñas no han dicho nada, solo han dicho de las mayores, y sí que es verdad que indistintamente las fotos, las 146 fotos están hechas por igual, en el mismo tiempo, mismo objetivo, misma cámara, misma persona, misma iluminación, todo exactamente lo mismo. Y el problema es que se ha ido de madres este tipo de polémicas. Yo creo que es una falta de respeto lo que está teniendo la gente, creo que es abusivo, creo que es despectivo y creo que la gente tendría que hacérselo mirar muy mucho, la verdad.
1: Ahí tenéis las declaraciones de Armando Romero, el fotógrafo que li han arribat per tots els costats. Omaira, Fran...
4: Pues sí, la veritat que com bé dius, li han arribat per tots els costats i des d'ací, des de A Punt Ràdio, jo volia donar tot el suport a Armando Romero. És un grandíssim professional. Ha dit una cosa que és ben certa, és tots els anys se produeix la mateixa polèmica. Enguany s'ha sobredimensionat un poquet, però a mi me dol molt tot el que ha arribat a formar-se en torta, a aquestes fotografies. Primer per ell, per Armando, que és amic, és company i és un grandíssim professional, i segon per les candidates que al final estan pantit d'una muntonada de comentaris despectius que no es mereixen i que no és aixina. I el que més me dol també és veure com altres professionals tracten de posar i de hundir el treball d'un company. Jo crec que s'han passat molt i que des d'ací tinc que donar les gràcies a Armando per el seu treball, perquè està ben fet segons les condicions en les que pot fer el seu treball, que no són fàcils, i és un professional com la copa d'un pi.
1: Fran Casales.
5: Efectivament, jo soc molt conscient de que tot el que envolta el procés d'elecció de cordó d'honor provoca moltíssim de debat. A això estem molt acostumats. El que no tolere, que és com bé ha dit Omaira, és que se posen en entredit el treball d'un professional que menja d'això. Crec que l'ha demostrat amb els seus treballs sempre que ha sigut perfecte. Però per el fet de parlar del tema del procés, atacar el seu treball, crec que n'hi ha uns límits. Un límit entre riurem-nos de nosaltres mateixos, de la sàtira fallera, a la falta de respecte. Falta de respecte, com sempre fan a les candidates, que tampoc les tolere, però en este cas particular, falta de respecte al treball d'un professional. Això no el tolere.
1: Jo el que dic és una cosa molt senzilla. Les fotografies te poden agradar o no te poden agradar. Això és totalment viable que cadascú opine el que vol. Ara, d'ahí a clavar-se en les 5-6 dones, tots els memes que s'han fet, que n'hi ha alguns que puguen ser graciosos, sí, però n'hi ha algú que crec que falten el respecte,
5: clar,
1: i la dignitat de la persona. Entonces, jo crec que no és cosa de la fotografia, és
5: a mi
1: cosa...
5: crec que les xiques són conscients de que per tota la circumstància no va ser la seua millor foto de la seua vida, en això són conscients. Moltes inclús se ho tomen a risa, el no eixir, però forma part de la seva vida, però això s'anarà de mare.
1: S'anarà de mare i això continuem parlant-lo perquè ara ja canviarà la torna. Ara parlaran dels xurats i s'ha acabat tot perquè ja s'han acabat les fotografies i parlaran del xurat que si està l'altre fulanito o fulanito. Però bueno, no t'estarem pendents perquè també estem pendents de tot el que passa en les fogueres de Alacant de Castelló, igual que este cap de setmana estarem pendents de lo que serà la imposició de bandes de les reines de Castelló, i estarem pendents de tot el que va succeir en la Comunitat Valenciana. I per això, tots els dijous tindrem l'agenda setmanal. I ahí tenim el nostre company Fran Casales. Conta'ns què anem a viure este cap de setmana a la Comunitat Valenciana.
5: Te conte i vos conte a tots per a que pugueu fer plans per a aquest cap de setmana per tot arreu de la Comunitat Valenciana. Avui, sense anar-nos més lluny, ja n'hi ha diverses poblacions que fan el seu pregon que dona inici a les seues festes patronals, com pot ser Catarroja, Tavernes de la Valldigna, a Carlet continuen també les seues festes que van tenir fa poquet el seu pregó. El diumenge també podeu tenir a Xilxes les seues festes en honor al Santíssim Crist de la Xunquera. El dia 11, que és demà, a la Pobla de Farnals també tindreu pirotècnia i molts actes per la festa de Sant Fèlix, el patró de la localitat. També pólvora a Sedaví, que també tindrà les seues festes fins al 20 de setembre. I com moros i cristians, tindrem a Mutxamel, també tindrem a Ibi, de l'11 fins al 13. Per la banda dels fallers, ja ho heu escoltat, inicia el procés d'elecció de candidates demà a la terminal de Transmet. Tindrem a totes les candidates que coneixeran el seu jurat i podem veure-les tots. I durant el cap de setmana tindrem també totes les proves que podem anar veure-les.
1: Pues això és el que tindrem tot este cap de setmana i moltes més coses, moltes més coses. Dis-me, Mayra, correguent que se n'anem.
4: Només, correguent, demanar disculpes a Mutxamel perquè al final no hem pogut tindre el seu alcalde perquè estava en l'entrada de bandes i no ens ha pogut atendre.
1: Molt bé, pues bueno, estarem pendent també de Mutxamel, de l'entrada de moros i cristians de Mutxamel. Fran Casales, moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies.
1: O Mayra López Beltrán, moltíssimes gràcies.
4: A tu sempre.
1: I nosaltres acomiadem hasta el dilluns que ve, que vos esperem a les 12 del matí a ESIE, en La Flama. Moltíssim, en les notícies.

0: Veus amb instint únic, saber el que està succeint i la inquietud de contar les coses tal com són. Des de l'origen de la notícia o des del cor de la redacció. Tens dret a saber-ho tot i al detall. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: La tauromàquia envesteix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Presentadors capaços de fer programes amb dos elements fonamentals: la paraula i l'empatia. De fer riure, d'emocionar. Capaços d'arribar-te a l'ànima. De ser la companyia que tries. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: A Punt Ràdio. A l'Alt Maestrat, 101.3.

A Punt Ràdio. A València, 102.2. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada. Les 3 i 4 de la vesprada i arrenquem clar perquè cada dia tenim més notícies que contar-vos i més protagonistes que escoltar. Mal inici de l'actual campanya vitivinícola o vitícola. I la Unió de Fet, ahir mateix, demanava ajudes extraordinàries. Ara escoltarem en contra la denominació d'origen protegida raïm de taula embolsada del Vinalopó. Ha iniciat la campanya, almenys de moment, en bones perspectives. Tenim la intenció de parlar amb els seus responsables. I per cert, Agrosegur assegura, i dic assegura perquè tinc intenció estos dies d'estar molt pendent a veure si va complint-ho, que ha iniciat ja el pagament de les indemnitzacions corresponents als sinistres que vàrem registrar a la vinya durant la campanya d'enguany, el 26. I diuen que estan ja abonant el primer abonament de 15,1 milions d'euros per al conjunt de tota Espanya. D'aquesta quantia, als viticultors de la nostra comunitat vos corresponen 1 milió. Així que estaré pendent si comenceu a cobrar és això i si no m'aviseu, per favor, que ja sabeu que teniu al vostre abast un mail, elforcatdesilvia@gmail.com, i me conteu el que vulgueu, si no cobreu també, eh? I bueno, tenim també novetats des de la finca Sinyent, investigacions interessants, de fet estan implicats algunes persones que tinc la sort de conèixer i que han treballat a la NASA, sí, com sona. Tenim bones notícies, almenys bones intencions per als productors de garrofa, i un monogràfic que tindrà Requena com a protagonista, i no serà el primer, perquè ja sabeu que enguany Requena és ciutat espanyola del vino. I bueno, tinc intenció de preguntar a Jaime Nicolau, que està darrere, és de l'equip de l'organització, què s'ha fet fins ara, què queda per davant, i aprofitarem a veure si tenim sort i ens pot atendre al telèfon, perquè és hosteler i té restaurants. Manuel Espinal, el president de la Confederació, que agrupa a tots els restaurants i hostelers de la Comunitat Valenciana. Bueno, Assaig a Alacant, per altra banda, sí que ha demanat avui que el govern se fique les piles. I estic d'acord, a mi això em preocupa, eh? Assaig a Alacant denuncia que l'abandó del govern d'Espanya davant del risc d'una altra gran inundació a la Vega Baixa, pues està ahí, preocupant el sector, que entén molt d'aquestes coses. Parlarem també, no vaig entrar avui en tot, perquè necessitaríem més d'una hora, però parlarem també molt pronte de tot el que preocupa a Alacant, perquè estic en contacte amb Assaig a Alacant per tal de fer un especial alacantí. Evidentment, la Gima tindrà un protagonisme especial, però aquest tipus de preocupacions també. Així que anem a veure què podem afrontar en aquesta hora que tenim per davant, moltes qüestions diferents totes i totes importants. I en la part tècnica, a l'altra banda, donant ritme i marxa a aquest espai, el nostre tècnic, Tono Escribano, i en estudi en producció, cridant, atenent-vos, ese somriure etern, Sílvia Labort. Jo sóc Sílvia Sòria, i quan són les 3 i 7, arranquem.
1: El Forcat, a Punt Ràdio. Hey, no.

0: Què vos sembla? La veritat és que tenim per davant cites atractives, interessants, premis, guardons, convenis, això és més farragós, sé que estan molts mesos donant-li voltes i n'hi ha certes complicacions, ja aprofundirem en el tema. I bueno, i més jornades. Ara, quan queden escassament 12 minuts per arribar a les 4 de la vesprada, anem a fer una xicota de pausa, però coneixerem més programes d'esta casa i després obrim. N'hi ha molt, però a veure què vos puc contar de la quantitat d'esdeveniments cites en online, presencials, que ja teniu que començar a apuntar-vos en agenda. Jo intentaré que els dijosos i el divendres siguin al final un poc més per això, no? Per anar fent agenda, previsions, cites atractives, enoturisme, llocs, restaurants, cases rurals... Vos agrada, eh? A mi també.
1: El Forcat. A Punt Ràdio. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
2: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
1: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.
1: La tauromàquia envesteix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Elda 96.2. De dilluns a divendres, en A Punt Ràdio, el Forcat.
0: Jaime ha fet referència a moltes de les coses que estan per vindre i on Requena, com a ciutat espanyola del vi, tindrà presència i és tan propi. I ha fet referència a Dénia. Així que apunteu bé, perquè Dénia, que mai està mal anar a Dénia, sempre és una molt bona alternativa, però si vos planifiqueu una escapada, feu-ho el 26 i 27 de setembre. Perquè a Dénia es va celebrar aquests dies el gran festival Dénia, Festival Gastronòmic. És un festival que dirigís Quique da Costa, el nostre cuiner 3 estrelles Michelin, per excel·lència. I va reunir en Marineta Casiana gran quantitat de representants, de restauradors, d'artesans, de cuiners, de chefs. Entre els protagonistes s'espera que estiga Ferran Adrià, que és una de les figures més influents de la gastronomia. Ja vos ho contarà demà el nostre company Vicent en Tàstem, ja vos parlarà d'aquestes coses i sobretot segur, estic segura d'aquest tipus de certàmens. Però van a compartir la seva visió, per exemple, i xerraran i compartiran i tindrem ponències i show cookings en Paco Roncero, en la gran Susi Díaz, que també estigui l'altre dia en els companys de Topper l'aire, en Òscar Molina, en fi, en Ausia Signes, en Bruno Ruiz, en Manuel López, que són més de la zona de la Marina Alta, en Nazario, Don Nazario, eh? Un dia tindrem que parlar en ell, que això té una història impressionant. En fi, durant dos dies, 26 i 27, allí, en la Marineta, pues es convertirà en un gran espai. 800 metres, m'han dit que hi haurà, per a tot el que vos deia, tallers, degustacions, demostracions, xerrades, productors o cookings. Tindran 24 productors, 20 establiments de restauració, 3 espais, un a l'arròs, que continua seguint protagonista, 32 seran estallers i en les ponències, per a ser exactes, seran 10. Bé, serà un lloc perfecte, és un lloc ideal, un fil conductor per a transmetre el coneixement gastronòmic, però des d'una manera, des d'un enfoc molt forcater, defensant molt l'origen del producte i la qualitat. A més, hi haurà aquest germanar-se a alguna ciutat, no vaig a desvelar-ho tot avui, que n'hi ha espais gastronòmics específics en esta casa, però jo, sense cap dubte, vos recomane que vos ho apunteu en agenda 26 i 27. També la pròxima setmana, dijous, dia 17, n'hi ha una gran cita a Solla, en la ciutat de València, en la que és la nit de la música i la gastronomia. Ahí està Proava darrere. Ese dia, pues, monarem tots a l'Umbracle, i disfrutem, compartint bona música, l'espai de per si, que és meravellós, i prenguem bons vins. I crec que hi haurà, m'han dit, més de 20 cellers, exactament 24, era la xifra que estaven comentant este matí, i també tinc intenció que vinga a Proava un dia o dos abans, a veure, que mos desvele més coses, no?, d'aquesta cita. És ideal, un dijous que encara fa bon horatge, espero que no mos plogui aquest dia, i estaré a l'Umbracle, en bons cellers, en el Nòlex, que van tots, i te xarlen, te precomenten, te presenten novetats i bona musiqueta, doncs, pues, escolta, me pareix un planazo. I si el que voleu és anar a fires internacionals, també en tenim d'alguna, perquè s'han obert els terminis per inscriure's en les que ara vos conté. Fruit Logística, que requerirà que estigui molt pendent de la presència de les empreses, entitats i associacions valencianes, castellonencs de la Cantines, que estiguen allí a Berlín. Quan serà? Del 3 al 5 de febrer de l'any que ve. Vale, Free Logística, ja s'han obert els terminis per a participar. Les empreses que vulgueu anar agrupades en el stand de la Generalitat, espavileu, perquè teniu poc de temps, crec que, nada, estos dies, sinó avui i demà, per a presentar la inscripció, O sigui, que acaba esta setmana. Recordeu, Free Logística, 3 al 5 de febrer, i teniu avui i demà per a concloure la sol·licitud. També tenim en febrer, però del 16 al 19, febrer del 27, Biofac, això és en Nuremberg. També s'ha obert el termini de la Generalitat per a que vos pugueu inscriure's. I si esteu vinculats al món del vi i vos apetís anar a París, escolta, què voleu que vos diga? Del 15 al 10 de febrer, Sílvia Labort i jo m'ho anem també a París uns dies, no, Nuremberg, i Berlín tampoc està malament. I Tono, quina preferirà, Berlín, Nuremberg o París? A veure, tu quina preferis, Tono, París, París. Pues París és del 15 al 17 de febrer i és Wine París, o sigui, vi. Imagineu-vos, També s'han obert les inscripcions, també és entre avui i demà, conclou el termini, així que també espavileu. Què teniu que fer? Sol·licitar la participació d'estes fires, teniu que presentar, a banda de llegir bé les normes de participació i com signar el que és la declaració responsable, la signatura digital de l'apoderat de l'empresa, tot això ho trobeu en portalagri.gba.es. Ahí teniu tota la documentació, tota la inscripció, tot el que és la declaració responsable, ho signeu i avant. Vos ho recorde? Vale, ràpidament. Fruit Logística, 3, 4 i 5 de febrer, Berlín. Biofac, Nuremberg, 16, 17 i 19 de febrer. I Wine París, París, 15, 16 i 17 de febrer.

Este podría ser el himne del Forcal, ¿no? Mos pega, que hoy caparamos que ho intente. Vosotros tornarem demà de 3 a 4 en esta sintonía, en Apunt Radio. Ara vos dice en els companys de Cadena de Valor, recordeu que demà Cristóbal Aguado estarà en la tele, 11:30, que comença també, tastem el programa de gastronomia de 12 a 1, de la mà de Vicent Gil, que també pararà de l'Albufera, en fi, tots units en la defensa del sector arrosser. I tots units en la defensa del consum, que per cert, consum propi me referisc, tinc que dir-vos que estic especialment contenta avui perquè hi ha hagut un informe, una enquesta, que és més correcte, que han realitzat des d'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, i està quallant el missatge, perquè el consum d'aliments locals i de proximitat va guanyant terreny entre els consumidors de tota Espanya. Dos de cada tres espanyols, concretament el 65%, assegura que té en compte a l'hora de consumir producte que siga d'origen local i que siga de temporada. Així que el Forcat va quallant, se va notant. Home, no som l'únic motiu, n'hi ha moltes campanyes darrere, però espere que nosaltres tinguem algo que vore encara que siga un poquet, perquè tots els dies li gritem al vent que cal consumir productes valencians, perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Fins demà!

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
2: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
3: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
1: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: A Punt Ràdio. A la Ribera Baixa, 102.2 i 103.5.
1: Hola, com estan? Són les 4 i 9 minuts. Ha arribat l'hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic i empresarial d'Apunt Ràdio d'avui. És dijous, és 10 de setembre i en este moment arranca un nou programa de Cadena de Valor que ens portarà fins a les 5 de la vesprada. Jornada la d'avui marcada en roig en el calendari econòmic de la Unió Europea. Fa només unes hores, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha anunciat el que tots els analistes ja donaven per fet, la pujada dels tipus d'interès d'un 0,25%, de forma que es queden en un 2,5%. La inflació, que en agost es va situar en el 3,3% en l'eurozona, està darrere d'aquest encariment dels diners. Com s'imaginen, això es notarà en les hipoteques variables o en els nous préstecs, però com comentava, esta pujada era el que s'esperava. Ara bé, la incògnita és saber si d'ací a que acabi l'any hi hauran més pujades de tipus. Una la donen per segur. Veurem què és el que passa. Esta mesura es pren per contindre la inflació, però en excés podria tindre també efectes contraris, així que de seguida ho analitzarem. Però això, avui posarem el focus en aquests efectes que té l'escalada dels preus en la nostra economia domèstica, en les nostres finances, però també veurem quin paper juguen les empreses i el seu tamany en l'evolució de l'economia espanyola. Segons un estudi del BBVA Research, el fet de que el teixit empresarial espanyol es base principalment en pimes explica el baix creixement de la productivitat si ho comparem en Alemanya. A més, també destaca la baixa inversió en tecnologia. Ho intentarem entendre per què passa això, però ja els avance que la burocràcia s'ha convertit en un fre per a moltes empreses. I si parlem d'empreses, avui vos presentem una que s'ha posat per objectiu acabar en la falta de professionals tècnics. S'anomena Campe, és valenciana i és una plataforma digital i de formació que ajuda a les persones a aprendre i a treballar en oficis tècnics d'alta demanda, com puga ser d'electricista o també algunes ocupacions, que no m'hi ha la paraula, relacionades amb el món de la climatització. Atenció, perquè de mitjana, en Campe, en més de 100 dies, el seu alumnat acaba trobant feina. Veurem com s'organitza esta nova empresa. I a banda de tot això, com cada dia també repassarem l'actualitat econòmica internacional, així, en Cadena de Valor.
2: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa i com cada dia m'acompanya així Arturo Rico. Bona vesprada.
3: Molt bona vesprada, Javi. Així estem, avui dijous. Anem a arrencar ja programa parlant d'eixa pujada dels tipus d'interès.
1: Podria ser la notícia econòmica del dia. Com era previsible, el Banc Central Europeu ha acordat avui la pujada dels tipus d'interès en 25 punts bàsics fins a deixar la taxa de depòsit en el 2,5%. L'organisme reprèn les pujades que va emprendre al mes de juny per la inflació derivada del xoc energètic del conflicte a l'Iran. Amb este context internacional, l'anunci no ha sorprès els analistes, Arturo.
3: Així és, Javi, la veritat és que no ha sorprès a ningú, perquè si mirem les xifres, la inflació de l'eurozona es va situar en el 3,3% al mes d'agost, enfront del 2,9% registrat al juliol, amb els preus de l'energia incrementant-se des del 10,3% des de juliol al 14,4%. Encara així, la inflació subjacent es va moderar una dècima, fins a arribar al 2,1, la qual cosa mostra signes de continència en les expectatives inflacionistes.
1: I precisament per això, el que es qüestiona ara és quantes pujades més hi haurà abans de que acabi l'any. Volem analitzar tot això amb el director de desenvolupament de negoci de Forinvest, Alejandro Tolà. Bona vesprada, Alejandro.
4: Hola, bona vesprada.
1: Alejandro, anem a anar a la part més bàsica per a que ho puguem entendre tots. Per què quan pugen els preus, quan puja la inflació, els bancs tanquen el grifo i puja el preu dels diners?
4: Pues sí, esta es una realidad, ¿no? Hace mucho daño a la economía el hecho de que los precios suban, que la inflación suba. Y el Banco Central Europeo, al final, como mandato, lo que tiene es Igual que es la vacuna, una vacuna para una enfermedad, pues la vacuna que aplica el Banco Central Europeo son las subidas de tipos de interés. Precisamente para eso, para frenar un poco, para desescalar esa subida de precios, ¿no? Uh-huh. Y esto pues nos afecta a todos, porque sube el precio de la financiación. Entonces, pues el que quiere reformar su casa, comprar un vehículo o pedir un crédito, pues realmente va al banco y le va a costar más dinero. No es que el banco cierre el grifo, pero sí que endurece esa posibilidad de acceso al crédito.
1: Y en este sentit, Alejandro, la pujada de tipus que es va produir en el mes de juny, la van comentar també amb tu, certs analistes ho van veure una miqueta precipitat. Davant l'escenari actual, ¿està justificada esta pujada de tipus?
4: Pues aunque duela un poco, tendría que decir que sí que está justificada. ¿Por qué? Porque realmente los meses de julio, agosto han sido meses muy inflacionistas. Ha subido mucho todo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo han subido la energía, el petróleo. Y es la materia prima que se sigue necesitando para fabricar, para producir bienes y servicios, para hacer producir fertilizantes para el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa inflación se ha mantenido muy por encima del objetivo, que es el 2%. Como decíais al inicio del programa, se ha ido pues al 3 y pico% en Europa y por encima del 4% en España. Sí. Y entonces ha tenido que intervenir. No le ha quedado más remedio uh-huh. al Banco Central Europeo que hacer esa subida de 25 puntos básicos y subir el precio del dinero.
3: Uh-huh. I Alejandro, la pregunta que està en l'aire és quantes pujades més veurem d'ací a final d'any? Què suposaria, per exemple, que tancarem aquest any, el 2026, amb dos pujades més i els tipus, per exemple, el 3%?
4: Claro, ahí hay apuestas de todo tipo, ¿no? Pero sí que es verdad que el Banco Central Europeo, ahí en la nota que ha emitido hace pues escasos minutos, decía que la inflación se iba a mantener muy por encima del objetivo durante un periodo prolongado. Con lo cual, muy optimistas con la inflación, los propios banqueros del Banco Central no lo son. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues yo creo que podemos esperar, si siguen apareciendo, si se siguen dando subidas de los precios de los carburantes, de los precios del petróleo, 25 o incluso 50 puntos básicos. Yo creo que 25 puntos básicos, a priori, parece que es un poco el consenso de lo que están diciendo todos los economistas.
1: Uh-huh. I davant d'este escenari que es dibuixa des del Banc Central Europeu, on es dona ja per descomptat que esta situació d'inflació s'allargarà en el temps, clar, en este tipus de interès i tot el que pot vindre per davant, comença a ser rendible guardar els diners en depòsits o en comptes remunerats, o la inflació es continua menjant els nostres estalvis?
4: Claro, la inflación es el peor enemigo que tiene el dinero. Uh-huh. Sí que es verdad que lo que no podemos hacer es dejarlo parado, porque dejarlo parado significa que nos va a perder, pues este año estará perdiendo en el entorno del 3, 3.5, 4% de valor, ¿no? Lo que antes podíamos comprar por 100, el año que viene necesitaremos 104 euros para comprar el mismo producto, ¿no? Uh-huh. Los depósitos y las cuentas corrientes sí que van a subir un poquito la rentabilidad que van a ofrecer a los clientes, pero sí que es verdad que la inflación, la subida de precios, deshace este efecto subida de los depósitos y de las cuentas corrientes. Con lo cual, pues sí, tenemos ahí un enemigo en casa que es la inflación y que es difícil de combatir.
3: Y Alejandro, davant d'esta perspectiva, de que pot ser tinguem anem a sofrir dos pujades més d'ací a final d'any, quines despeses o quines decisions financeres importants hauríem nosaltres com a consumidors de prioritzar o, per exemple, en les llars, de frenar en este moment?
4: Pues mira, lo que yo veo fundamental sería aquellos que tienen una hipoteca uh-huh. Van a ver durante cuando haga la próxima revisión la hipoteca, normalmente suele ser semestral o una o dos veces al año, van a ver pues desde principio de año a final de año una variación para una hipoteca media de unos 150.000 euros a 25 años, una variación de unos 80 euros al mes. O sea, casi 960, casi 1.000 euros se los va a llevar la subida de tipos de interés. Mm. Con lo cual, prudencia a la hora de gastos y ojo también con los créditos al consumo, porque lógicamente van a subir, se van a endurecer un poco los tipos de interés, con lo cual yo creo que se va a producir ese efecto de que antes de comprar algo que no sea estrictamente necesario, pues la gente se lo va a pensar dos veces, ¿no? Entonces, estas son, y sobre todo también el dinero que esté en cuentas corrientes, pues que se pueda poner remunerado, bien en un depósito, bien en un fondo de dinero, por lo menos para intentar mantener el mismo poder adquisitivo que se tenía, que tiene el dinero que tendría el año anterior, ¿no?
1: Exacte, per no perdre encara més valor. Alejandro Hortolà, prenem nota de tot això, no? D'aquesta recomanació d'ajustar-se el cinturó a l'hora de fer certes despeses. Molta atenció també a aquests crèdits al consum i a veure també com evolucionen les hipoteques, especialment aquelles que són variables. I com sempre comentem, és fonamental o és important també, si volem que la inflació no se menja els nostres diners, posar-los a treballar. Alejandro Hortolà, com sempre, un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Bona vesprada. Adéu.
3: Continuem en el programa d'avui i el que està clar és que la pujada de preus és generalitzada, però especialment és de l'energia. Estan darrere d'esta decisió del Banc Central Europeu. I en este sentit, el preu de la gasolina escala per decena setmana consecutiva després d'encarir-se quasi un 5% i es situa al voltant del 1,81 cèntims el litre, mentre que el dièsel dona un respir, això sí, i baixa quasi un 4% fins a arribar a l'1,79. Omplir un depòsit mitjà de gasolina és avui 18 euros més car que fa sols un any i 21 euros més en el cas del gasoil.
1: Tot i esta tendència alcista motivada pel context internacional, els carburants a Espanya continuen lluny dels seus màxims històrics que van arribar en l'any 2022, que van superar els 2,10 euros per litre. A més, continuen per baix del preu mitjà també de la resta de la Unió Europea. Però la pujada de preus no es nota, solament, com ja saben, en els carburants, sinó també en tot allò que consumim, inclús també en la restauració, Arturo.
3: Així és, Javi, és que menjar fora de casa és cada vegada més car per a la butxaca dels consumidors, amb un repunt en el preu de bars i restaurants superior al 4% interanual al mes de juliol. Es tracta d'una inflació en hostaleria que el que està fent és obligar els espanyols a rascar-se més la butxaca. Segons el CIS, un 29% ja gasta més de 30 euros per persona en eixir a menjar o sopar, mentre que els que inverteixen més de 50 euros pugen al 6,2% i un 2,2% desemborsa més de 70 euros per comensal.
1: Anem també en alguna nota positiva, perquè tot i l'augment dels preus, els espanyols aconseguissin estalviar de mitjana el 16% dels seus ingressos, la qual cosa equivalís a reservar al voltant de 300 euros al mes, segons, això sí, l'informe de la Unió de Crèdits Immobiliaris. Encara que el 84% dels ciutadans manté l'hàbit d'estalviar, quasi 8 de cada 10 llars reconeixen que ho aconseguissin a força de retallar despeses en oci, viatges i fins i tot, i això és el més preocupant, en la cistella de la compra o en el confort tèrmic del seu propi habitatge.
3: La capacitat d'estalvi varia segons la comunitat autònoma i l'edat dels consumidors. Castella i Lleó i la comunitat valenciana lideren el nivell d'estalvi, mentre que Canàries cau al 10,8%. D'altra banda, encara que els joves de 25 a 34 anys són els que més diners reserven, el seu marge de maniobra es desploma progressivament a partir dels 35 anys, principalment a causa del pes de les càrregues familiars.
1: L'encariment de la vida manté a la cistella de la compra com la major inquietud domèstica per damunt de la factura de la llum. A més, el pagament de la vivenda suposa una dura càrrega per al pressupost familiar i el 30% dels espanyols afirma que li resulta molt complicat arribar a la final de mes per pagar el lloguer o la hipoteca. Una tensió econòmica que golpeja amb especial duresa el 51% dels joves.
3: I és que estem parlant d'unes xifres que s'entenen si tenim en compte que, segons les xifres que publica avui el Ministeri de Treball, els salaris pactats en convenis van pujar de mitjana un 3% al mes d'agost. Aquest augment es queda quasi 1,3 punts per davall de l'IPC del mes d'agost, que en la taxa interanual es va situar en el 4,3%. Per tant, pugen els salaris, però no al mateix ritme que la inflació.
1: Anem. Anem ara en els titulars internacionals que s'apropa Reixban.
5: Bona vesprada, companys. Dir-vos que la Comissió Europea ha proposat una llei d'habitatge assequible que donarà més seguretat jurídica a les autoritats per a restringir el lloguer turístic i els immobles no destinats a residència habitual en zones tensionades. Per a aplicar aquestes limitacions, caldrà acreditar que aquestes activitats han perjudicat durant almenys 3 anys la disponibilitat o el preu de la vivenda. És a dir, durant 3 anys cal resistir. Les mesures estaran limitades a la zona afectada. Hauran de revisar-se periòdicament i no podran prolongar-se més de 5 anys. I ja sabem que al president dels Estats Units li agrada donar titulars i este no es queda cap curt. Donald Trump ha promès un pagament de $5,000 a cada ciutadà adult dels Estats Units si els republicans aconsegueixen la majoria al Congrés en les eleccions de novembre. El president no ha detallat com s'articularia la transferència, tampoc ha dit si entén per ciutadà adult els vora 68 milions d'hispans i els 20 milions d'asiàtics després d'atonyinar-los. A més, el que sí que ha indicat és que els diners s'haurien de gastar dins del país i que es finançarien amb els ingressos dels aranzels. La mesura podria suposar el 1,2 bilions de dòlars aproximadament, necessitaria l'autorització del Congrés i podria trobar-se amb obstacles legals. El Regne Unit ja supera Espanya en percentatge de joves que ni estudien ni treballen. Un 13,61 davant del 12,86, segons les dades de l'OCDE. Davant d'esta situació, el govern britànic revisa les causes de la crisi i estudia frenar les pujades del salari mínim juvenil o congelar-lo, però no reduir-lo directament per a facilitar la contractació. L'anàlisi també apunta a altres factors, com puga ser la debilitat del mercat laboral, l'augment de la inactivitat i l'empitjorament de la salut entre els joves.
2: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
1: Tornem de nou a la nostra economia. La producció industrial va créixer un 4% interanual al mes de juliol en la Comunitat Valenciana, un punt i quatre dècimes per damunt de la mitjana espanyola. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'activitat industrial valenciana encadena així 2 mesos consecutius de creixement.
3: Tot i el bon resultat del mes de juliol en el conjunt dels 7 primers mesos de l'any, la producció industrial valenciana acumula una caiguda del 0,6%. Entre altres factors, la baixada de l'activitat de la factoria Ford Almussafes dels últims anys, fet que canviaria amb l'acord que hauria arribat amb l'empresa xinesa Geely.
1: Precisament la direcció de la multinacional ha presentat avui als sindicats les condicions del conveni fins a final de l'any 2030. Ford proposa un increment salarial garantit entre el 2,5 i el 5% anual, major gratificació extraordinària i 8 dissabtes de producció.
3: I continuem ara amb xifres positives, perquè la creació de noves empreses així a casa nostra va pujar un 15% al mes de juliol. Es tracta de la millor dada de constitució d'empreses en un mes de juliol a la regió de la sèrie històrica. En aquest sentit, Aragó, Múrcia i la Comunitat van ser les que van registrar creixements més grans en la creació d'empreses.
1: No obstant això, com tot en la vida, el més important ja no està en la quantitat, sinó en la qualitat. I en aquest sentit, un estudi del BBVA Research ha analitzat la bretxa o la diferència que existeix entre Espanya i Alemanya. Bé, segons això, el tamany de les empreses i el seu menor rendiment expliquen el 75% de la bretxa de productivitat d'Espanya davant del d'Alemanya, mentre que les grans companyies són el doble de productives que les microempreses, a Espanya solament el 35% de la plantilla treballa en companyies amb més de 50 treballadors. Això se suma també a les traves burocràtiques i l'escassa inversió tecnològica.
3: A més, el nostre model productiu està concentrat en sectors com el turisme, el comerç o l'hostaleria, que absorbeixen el 30% de l'ocupació, però al contrari, generen un valor afegit reduït enfront de l'escàs 12% que ocupa, per exemple, la indústria. Així, volem analitzar tot això amb la professora titular del Departament d'Anàlisi Econòmic de la Universitat de València, Empar Pons. Molt bona vesprada, Empar.
6: Bona vesprada.
1: Empar, per què el tamany de les nostres empreses influeix tant en la riquesa del país i, sobretot, per què les xicotetes pimes no poden créixer?
6: Bueno, el cas espanyol és que el problema que tenim és que tenim moltes xicotetes empreses de menys de 50 i, a més, elles presenten un diferencial respecte a les mateixes empreses de menys de 50 europees, un diferencial de productivitat. I crec que són diversos els factors entre ells. Encara no tenim una gerència, uns líders de les empreses en unes capacitats i en un capital humà que requereix aquest creixement i aquesta internacionalització. Encara que, per exemple, pense que de part de les universitats, en els programes Erasmus i la formació més pràctica que donem als nostres estudiants, tot això, el canvi generacional, anirà a poc a poc canviant-ho. Uh-huh. Després també és cert que hi ha unes traves al pujar aquest escaló que fa que les empreses siguin molt costós tirar avant i eixir del seu àmbit de pocs treballadors, assusta, tira enrere, i perquè són traves importants. I també pues, lentitud en els tràmits i un mercat europeu que està fragmentat, i això també fa que estigui en mercats menudets que, comparat amb els Estats Units, pues, impedeixen créixer. Tots, a més, crec que també les preferències, no n'hi ha que oblidar-ho, tots coneixem el cas d'empresaris que els proposes perquè no creixes i perquè no amplies i no volen.
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
6: No volen, es senten còmodes, però bueno, també tenim, avui era notícia, empreses que tiren avant. L'empresa espacial en Els, avui crec
1: Correcte,
6: que hi havia
1: sí.
6: una visita.
1: A la visita de Pedro Sánchez, del president del govern.
6: Exactament, les empreses valencianes o Mercadona, on pues tenen una expansió i un número de treballadors i, a més, en sectors en valor afegit.
3: Mm-hmm. Efectivament, en part, si parlem de certs sectors, com el cas de la tecnologia o la innovació, apenes hem millorat un 15% en un període de 20 anys. Tot això enfront del 50% que ha millorat a nivell europeu. Per què a la PYME espanyola li costa tant invertir en la modernització?
6: Perquè en un bar, en hostaleria, hi ha un límit a aquest tipus d'inversions. Quan tu tens una indústria, una fàbrica, ahí sí que hi ha peu a que n'hi hagi una innovació, una inversió ni més de, però en aquests sectors limitats en aquest sentit, on tenim molts, i afortunadament els tenim, que així podem ocupar la gent, a la nostra gent, però és de veres que n'hi ha menys oportunitats o menys causes per a fer aquest tipus d'inversió. A part de que també n'hi ha una reducció, no sols en el sector privat, sinó també en la inversió pública, que també n'hi ha un diferencial respecte a Europa.
1: Uh-huh. Clar, tot això a partir del model, no? Econòmic, no? que planteja la societat i el teixit empresarial espanyol. Perquè, clar, en aquest tipus d'activitats, com pugui ser l'hostaleria o el comerç, que al final ocupen quasi un terç dels nostres treballadors, com es pot elevar el valor afegit en aquests sectors?
6: No descarte que n'hi hagi oportunitat per a fer-ho. D'ahí tenim, per exemple, grups valencians exitosos, uh-huh. pensant en Saona, pensant en aquest tipus d'empreses, o algunes cadenes o hosteleres, que sí que donen aquest pas. En la mesura en què es cresca, en què tinga un cert volum, pues les inversions, aquest tipus d'inversions són rentables. El problema és quan és una microempresa. Aleshores, sí que hi ha peu per a aquest tipus d'empreses augmentar el valor afegit, però necessiten una certa número de planta. Mm-hmm. És complicat.
3: I en part, si parlem de noves grans oportunitats econòmiques, evidentment tenim que parlar de la intel·ligència artificial. Com pot ajudar de manera pràctica el fet que, per exemple, un xicot de negoci que estàvem mencionant guanyi productivitat en el seu dia a dia?
6: Jo en intel·ligència artificial, bueno, durant les últimes notícies, estem ahí un poc, però bé, tot és aprofitable, crec que la gent està llançant-se a provar, a consultar. El que crec que falta són aplicacions basades en la intel·ligència artificial que ho facin molt fàcil a l'empresa. Mm-hmm. Que no tinga que ser l'empleat que li s'ocorrisca en aquest moment, com fer les coses més fàcils i aprofitar-ho, sinó que les empreses tinguin ja uns protocols i unes aplicacions basades en IA que permeten guanyar aquesta productivitat.
1: Mm-hmm. En part, me quedo també en esta part que comentaves abans, de que estem en un moment de transició generacional, que els estudiants que prepareu en les universitats prenen bona nota també del que veuen fora, i esperem que en els pròxims anys esta bretxa de productivitat que existís entre Espanya i Alemanya, per exemple, es vagi a reduir. En part, Pons, moltes gràcies per atendre'ns.
6: A vosaltres.
1: Bona vesprada. Adeu.

0: I tanquem este bloc d'actualitat parlant també d'empresa, i és que l'Associació de Joves Empresaris de València, AJEP, manté obert fins al 2 d'octubre el termini de candidatures al Preu AJEP 2026. Els guardons el que busquen és reconèixer i donar visibilitat a joves que al capdavant dels seus projectes contribueixen al creixement econòmic, la innovació i la creació d'oportunitats.
1: La convocatòria està oberta a qualsevol empresa sense necessitat de pertànyer a AJEP i enguany incorpora com a novetat les companyies de la província de Castelló. Les persones candidates han de liderar efectivament l'empresa, tindre com a màxim 45 anys i comptar en general amb almenys 2 anys d'activitat.
0: Els premis inclouen 6 categories i les candidatures es poden presentar mitjançant un breu formulari en línia sense aportar documentació en esta primera fase. Les empreses guanyadores es coneixeran el proper 12 de novembre a 6:45 de la vesprada en una gala que celebrarà a la Rambleta.
2: Demà serà notícia.
1: Com cada dia tanquem este bloc d'actualitat mirant el nostre calendari, per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, bona vesprada.
3: Bona vesprada, companys. Què tal? Doncs, si voleu, abans d'avançar el que serà el dia de demà o el que tindrem en matèria econòmica, ressaltar, per exemple, que esta mateixa vesprada Carlos Cuerpo, que és el vicepresident primer i ministre d'Economia, inaugura el fòrum de marques renomenades espanyoles a la seu de la consultora KPGM de Madrid. Curiós això de marques renomenades, però bueno, no sé, ja averiguarem si és que són de segona generació o que han canviat de nom. O...
1: hi ha que mirar-ho, hi ha que mirar-ho, exacte.
3: Estaré pendent. Demà, ressaltar que és el dia 11 de setembre, i jo crec que és una data que ens ha quedat a tots marcada un poquet...
1: malauradament,
3: és així. Sí, així, després d'aquell atemptat terrorista a nivell global. Jo crec que a partir d'aquest dia, jo crec que el món també ha canviat, i quan canvia el món, pues, també canvia l'economia, que té aquest component emocional, no?
1: I tant,
3: només era recordar-ho. Si voleu, comente a nivell local, per exemple, demà tindrem a Elx la inauguració del 8è Congrés de l'Aigua. N'hi haurà molta presència de càrrecs de la Generalitat Valenciana. I l'aigua també, parlàveu ahir, crec que en la Unió de Llauradors, que important és també per al col·lectiu d'agrícola i ramader.
1: Clar, fonamental per a tot el sector primari.
3: També tindrem, per exemple, este congrés serà a Elx, el que comentava el de l'aigua, però a València tindrem la 4ª edició del Mobility Summit. També a nivell de màrqueting ens agrada molt les paraules en anglès, però bueno, que parlaran de tecnologia i de mobilitat en el Cap i Casal, així a València. També serà l'apertura del curs a la Universitat de València, si ahir parlàvem de la Politécnica, i tindrem com cada divendres ja de manera ordinària ple del Consell i posterior roda de premsa per a comentar un poquet els assumptes tractats. En clau global, i coneixerem dades d'inflació als Estats Units, ja sabem el que pot donar de si l'índex de preus al consum,
1: sí.
3: I també tindrem revisió de la qualificació creditícia a Espanya i a Itàlia per part de agències qualificadores internacionals com Standard & Poor's o Fitch Rating. Sabrem un poquet, a partir de esos anàlisis, pues quina és la solvència del país o en quin estat s'encontra l'economia del país. Per últim, coneixerem també l'índex de confiança del consumidor que més a més fa la Universitat de Michigan, en el cas dels Estats Units, però també el coneixerem en el cas de la Xina. I també es donaran o es publicaran informació o referències a la producció industrial al Regne Unit. Revisava per últim com anava l'IBEX 35, aperturava en 9.750 i continua en esa senda estable de 9.700 punts, mentre no baixa més, pues bo serà.
1: No, clar, es donava ja per fet aquesta pujada de tipus, sinó que jornada mitjanament estable, vaja.
3: Encara que sí que el barril de Brent sí que ha tingut una lleugera pujada perquè arrencava en 101 dòlars i jo ara el veia en 104, o sigui, un percentatge superior al 3,5%, però que és inevitable també en aquesta situació geopolítica.
1: I tant que
3: tot això, companys.
1: Que no és poc. Pere Ferrer, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Una abraçada.
3: Adéu.
1: Adéu, fins demà. Nosaltres fem una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida continuem així en Cadena de Valor.
2: Cadena de Valor. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Si yo no quiero volver.
6: L'actualitat econòmica en cada...

0: Cadena de Valor.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
2: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
1: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Especialistes musicals que saben arribar a l'ànima. De saber quin ritme, quina cançó, quin estímul necessites en cada moment del dia o de la nit. Perquè la música és empatia i connexió emocional. Gent capaç de fer-te sentir el centre de l'univers. Deixa't dur per ella. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Informació, entreteniment i companyia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Veus amb un instint únic. Saber el que està succeint i la inquietud de contar les coses tal com són. Des de l'origen de la notícia o des del cor de la redacció, tens dret a saber-ho tot i al detall. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: L'alineació perfecta del Punt a Punt. L'impecable narració i redacció de Salva Gómez, Clara Alcover, Manolo Montal, Carlos Urrutia, Salva Folgado. I els encertats comentaris de Fernando, Vicent Latorre, Javier Subirats. Este és el clàssic poliesportiu de la Ràdio Valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: A.Ràdio. A la Safor, 103.5.
1: Noranta minuts en A.Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en redacció i producció de l'espai vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en número, TikTok, 90 minuts ràdio, és la plataforma TikTok, i el perfil d'Instagram és 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu, ja sabeu, el nostre número, el 619-42-1801, 619-42-1801, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: com veus el futur de Corberán després de sentir-lo en roda de premsa? I això és la pregunta que vol fer avui. Com veus el futur de Corberán després de sentir la seua roda de premsa? La impressió generalitzada, després d'escoltar avui Carlos Corberán en roda de premsa, és que el temps se li esgota. Tot i que en el futbol hem vist tècnics que semblaven sentenciats a alçar el vol, i viceversa, i més en l'univers Meriton, Corberán no va néixer ahir i no se xupla el dit. Ell mateix ha dit que els tècnics depenen dels resultats i que hi ha coses que escapen al seu control. El soroll de sables, frase de Jorge Valdano, quan entrenava i estava en la corda fluixa en el València allà pels anys 90, és evident en la ciutat, en el club, pel que juguen econòmicament, i entre l'afició, perquè la imatge de l'equip és la que és, i el de Chest és un tècnic que no va empatitzar quasi mai amb la galeria. Amb tots aquests ingredients, ja sabem que el més normal és que el guisat és que marca. Demà en Sevilla és dia de jugadors i d'entrenador. Tot i que la defensa pública avui de la seva plantilla de Corberán hagi sigut de manual, ja escoltarem ahir Carmelo del Pozo en el partit de la una dir que no semblen remar en la mateixa direcció. A mi xa multilla de el que es veu des de fora, però clar, ella està dins. Igual que tots sabem que Corberán se la juga, usat amb el vestidor. Els futbolistes hauran d'anar amb compte perquè l'entrenador sempre és la part més fluixa per on es trenca la corda, però els següents senyalats serien ells. Tota aquesta tormenta la tenim generada en setembre, amb 4 jornades jugades i ni un mes de campionat disputat, tot i que el CEO de futbol, Isquera, avui fa una setmana, a dir que havien millorat l'equip i que s'havien pres les decisions correctes, arguments tan falsos com ridículs. I també, després que avui s'ha desvelat que el límit de cost de plantilla, a la fi, que no al principi de l'estiu, com diguérem, és de 98,8 milions d'euros, tot i que l'IM continua jugant a la ruleta russa i només ha permès gastar 90 d'aixòs, quasi 99 milions. Per cert, els dos últims entrenadors del Sevilla, abans de l'actual, García Pimienta i Almeida, feren les maletes després de perdre contra la València. Demà veurem què passa i si hi ha o no un tècnic més en la cua del CEPE antiquinem. Gràcies i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 6 minuts. Hola, Folgador, què tal?
1: Què tal, buenas?
0: Bueno, ara en tornar de la publi, després d'escoltar les fotos, me tens que contar una notícia que jo crec que a més d'un el va deixar bocabadat.
1: Bueno, anem a parlar de certs moviments que estan en marxa des de fa mesos per a comprar el València. Sí.
0: 11 i 7. Moviments. Altra cosa és que ja ets a venda. Però moviments, d'això vos valerem a parlar. Dit tot això, Salva, què t'ha paregut la roda de premsa avui de Corberán? L'has vist tan acorralat com jo?
1: Jo he vist a Corberán absolutament arraconat i defensant-se, a més de recordar, bueno, pues, tot el que ha fet pel València, com va ser salvar-lo quan va arribar del descens a segona divisió i aconseguir classificar nove d'aquella manera, però nove la temporada passada. Roda de premsa d'autodefensa avui de Corbera.
0: I si a novena plaça, que l'altre dia Garli deia allò de, no, quasi arribem a Europa. Me recordava molt aquesta escena d'una pel·li dels germans Marx, on el tio arriba a l'òpera, una volta s'ha acabat i li diu, s'ha perdut vostè tota l'òpera. Diu, sí, però només per uns minuts. El València estigui lluitant per Europa només uns minuts.
1: Efectivament.
0: 11 de la nit i 8 minuts. Com venen les fotos?
1: Les fotos venen de prèvia. Primer match, bola a Sevilla en plena crisi. En quart de primera, el València acudeix al Pizjuán amb la necessitat de vèncer, convèncer i revertir el pitjor inici lligant a la història del club, arraconat pels resultats negatius, la distància amb la plantilla i els dubtes en mèrit, on Corberán, que s'ha justificat en roda de premsa, ha afegit que no pensa en la seua destitució.
2: Yo, sinceramente, me centro en lo que de mí depende, que es que eso no pase, que el València haga un gran partido mañana. Y estoy convencido de que Valencia puede hacer un buen partido y competir en Sevilla. A partir de ahí, en la vida, nunca me centro ni me he centrado en aquellas cosas que no dependen de mí. Así que ahora vamos con la mentalidad de mostrar nuestro nivel, de competir en Sevilla, y lo que depende de nosotros, hacerlo al 100%.
1: La Lliga elogia Dambila. Javier Gómez, el director corporatiu de la Lliga, ha destacat la gestió econòmica del màxim accionista del Llevant, els Granota. La Lliga els ha assignat un límit salarial de 45,5 milions, quan al gener el tenia establit en 17,4, pel que la pujada és del 161,4%. Això sí, respecte a l'estiu de 2025, quan tenia assignats 35,5 milions, l'increment és del 28%. El Llevant va iniciar l'estiu amb un límit d'11 milions, una xifra que ha quadruplicat per les diferents operacions que ha realitzat i l'aportació patrimonial de José Dambila. Escoltem Javier Gómez.
3: El Pepe Dambila. El señor se está jugando su patrimonio. Se habla mucho, se critica a la gente cuando no acierta, sea Peter Lin o sea tal, pero el Pepe Dambila se está jugando su patrimonio, poniendo dinero en el club, y eso creo que hay que también, aunque no se pregunte, destacarlo. Se está jugando el patrimonio de este hombre. Yo lo quiero destacar porque es justo destacarlo, aparte de que está haciendo una gestión, como se tiene que hacer las cosas, ¿no?
1: Novetats a Sant Mamés, el lateral dret Rubén Sánchez i el central Kevin Lomónaco apunten a reforçar la defensa de l'Elx davant l'Atlètic Club en el partit de dissabte. Els franjaverds juguen ja amb certa urgència per a sumar la primera victòria després de tindre un punt en 5 jornades de Lliga. Parla Lomónaco.
4: Llegué recién y ya de otro fútbol, de otro ritmo de juego, así que nada, hablé ya con el técnico, me estoy poniendo a punto y ya poder estar de donde me toque para ayudar a mis compañeros.
1: Tebas destaca la tornada de Messi a la Lliga. El president de la Lliga s'ha referit a la possible compra del Deportivo Eldense per Leo Messi com un orgull i ha recordat que el 25% de l'Almeria ja és propietat de Cristiano Ronaldo.
5: Parece ser que definitivamente Leo Messi o el grupo que él lidera también de van a hacerse cargo del Eldense. Y bueno, pues lo que dije yo ayer, para mí que recordaré que el Almería, el 25% es de Cristiano Ronaldo, pues que los dos jugadores mejores de la, para mí, de la historia, ya no digo los últimos años, de la historia, y que todavía están demostrando lo que son, ¿no? Y que han jugado el Mundial, ¿no? Quieran invertir y tener su capacidad de inversión en clubes en España, pues es un orgullo y muy contento con esa cuestión, ¿no?
1: Quatre jugadores taronja en les semis del Mundial. La Raquel Carrera, Elena Buenavida, Alicia Flores i Elena Puello s'han classificat per a les semifinals del Mundial d'Alemanya de bàsquet femení després de derrotar amb la selecció espanyola per 89-66 al combinat nacional d'Austràlia. Abans de la final hauran de superar als Estats Units el pròxim dissabte. Arranca la temporada en handbol. Estem a les portes de la primera jornada de la Lliga Sobal, que enguany compta amb dos equips de la Comunitat Valenciana, León Alacant i el Port de Sagunt, que torna dos anys després. EON rep el Torre la Vega dissabte al Pitiu Rochel i diumenge el Fertiberia s'enfronta a l'històrica de Mar Geo al nou pavelló del Port de Sagunt.
0: Les 11 de la nit i 12 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts. El 90 en xifra, en número per a X o Twitter. Per a TikTok, 90 minuts ràdio. També se 90 en xifra, en número. Sense xifres ni números. En paraula, en lletra, 90 minuts ràdio és el perfil d'Instagram. I sí, el que voleu és enviar un àudio amb la vostra veu, podeu fer-ho al nostre WhatsApp 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Pregunta que vos fem avui: com veus el futur de Corberan després de sentir la seua roda de premsa? Pausa per a la publicitat, 11 i 12. De tornada de pausa, parlem de tot això i de moltes coses més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
6: ¿Y dices que siempre sucede?
7: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
8: Solo se me ocurre. ¡Wow!
6: Increíble. ¿Pasa siempre?
7: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
8: ¡Wow!
7: Descúbrelo en tu concesionario.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
11: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalti i Salva Folgado.
0: 11 de la nit i 14 minuts. Abans que res, deixeu que li envie una abraçada ben forta i el nostre condol a Òscar Fernández, extècnic del València i del filial en dos etapes del Mestallà, que avui ha perdut son pare. Descansa en pau des d'ací. Una abraçada ben forta per a Òscar i per a tota la família. Dit això, 11 i 14 d'ella, vos va contar Salva Folgado una notícia. Ja sé que aquestes coses causen incredulitat i que tenim el culpe de darrere en moto, que diria aquell, però quan tu no té informació, el que ha de fer és exposar-la i donar-la. I crec que ja ens coneixeu. Així que, Salva, has de parlar-me de moviments entre l'empresariat valencià per a fer una oferta de compra del València.
1: Sí, anem a contar a hores d'ara, és notícia de 90 minuts, que un grup d'empresaris valencians que està en marxa des de fa mesos per accedir a la compra del València diu que disposa de 150 milions d'euros per a poder accedir a la compra de l'accionariat que està en mans de Peter Lim. El problema és que aquests diners no són suficients. Per això, Manolo, han activat una sèrie de contactes per a reunir-ne més. Un d'estos moviments és el que anem a contar ara, és d'ara sí, en 90 minuts. Este passat estiu, un grup d'empresaris valencians va contactar amb Atitlán. Atitlán, la gent que, bueno, pues, estiga a la guait de la informació econòmica de la ciutat, o també de la informació esportiva, és una plataforma valenciana, un grup valencià global d'inversió en diferents sectors, i este grup d'empresaris valencians va oferir-los participar a Atitlán com a socis inversors en la compra del València. El contacte, la informació que nosaltres tenim, va produir-se este estiu, mes d'agost, durant el creuer que la família Roig estava realitzant pel mar Egeo. Per què nomenem a la família Roig? Molt fàcil, perquè el gendre de Juan Roig, vinculat a Titlán, és Roberto Centeno, que està casat amb Carolina Roig. Centeno és president i fundador d'aquest grup d'inversió al costat d'Aritza Rodero. Són dos socis, els que estan al capdavant d'Atitlán. Centeno i Rodero, aquest estiu, mes d'agost, aproximadament, van rebre aquesta oferta. El grup els va garantir que compten amb 50 milions d'euros per a comprar el València, però els va indicar que necessitaven més diners per a poder fer-li una oferta més potent a Peter Lim, perquè interpreten que necessiten entre 350 i 400 milions d'euros. En aquest grup es troben empresaris vinculats a l'Associació d'Empresaris Valencians. El grup els va oferir a Rodero i Centeno que participaren en l'oferta per a comprar el València a canvi d'explotar el terciari immobiliari del vell Mestalla. Atitlán, recordem, ja té un acord amb el València per a explotar el terciari del nou Mestalla, del nou estadi, a canvi de 35 milions d'euros. Què ocorre? Després d'estudiar esta proposta, Atitlán, que va efectuar les seues consultes, va rebutjar participar en esta operació. Atitlán només mostraria interès en la compra del terciari de la parcel·la de l'antic Mestalla per a explotar l'immobiliari, però no està interessat en participar en la compra del València. Esta no és la primera vegada que empresaris valencians que aspiren a comprar el club se dirigissin a Atitlán. I este moviment, Manolo, el que demostra és que alguna cosa se continua movent entre l'empresariat valencià, si bé encara és incipient, està en bolquers i no s'han aconseguit reunir la quantitat econòmica potent de 350-400 milions per a negociar amb Singapur.
0: Per tant, això de moltes voltes de ponlos tu, és que no hi ha ofertes, no se menetxen. Bueno, se menetxen, però també...
1: Els posen, Manolo, volen posar-los, diuen que tenen...
0: O diuen que volen posar-los, sí,
1: de
0: correcte.
1: Moment han reunit 150 milions d'euros, però, clar, entre 150 i 400 milions d'euros...
0: que és el que demana Peter.
1: Pues a partir d'ahí, Manolo, es fan falta, pues això, la diferència.
0: Està clar, que és molta, més a més. Dit això, pues la notícia queda donada, la notícia queda exposada, les dades queden ahí damunt de la taula i veurem com evoluciona tot això o si queda en res. Esta és la informació que teníem i esta és la informació que havíem de donar, informació...
1: Que ningú perga de vista que si van dirigits estos empresaris cap a Titlán és perquè interpreten que com que un dels socis fundadors de Titlán és gendre de Juan Roig, pues que probablement pogueren involucrar a Juan Roig, però de moment...
0: Res de res. Bueno, dit això, 11:20, entrem en la prèvia del partit de demà, on lògicament, Salva, tot estava pendent del discurs de l'entrenador de Carlos Corberán, que, com dèiem, ha semblat ser un home acorralat en la roda de premsa.
1: Sí, molt ràpidament, Corberán, recordem que demà afronta el primer match vol al Pizjuán, en plena crisi, en quart de primera divisió, l'equip s'enfronta al Sevilla a domicili amb la necessitat de revertir el pitjor inici lliguer en la història del València. El València ja ha fet fa nit a hores d'ara a Sevilla i en esa llista de convocats Manolo de Salta de Haas acaba de superar un skins, està per ajudar. Seria sorprenent que estigui en l'11, ja veurem. Guido viatja però no pot jugar perquè encara està recuperant-se de la seva lesió. Són baixa Rioja, Sadiki i Fulquier, a més de Diacabí. I els joves del filial són Otorbe, Aymar, Blázquez, Iker Córdoba, Panac, Jaume Durà i Mayol. Un possible 11, abans d'escoltar Corberán, si me preguntes, és el que donaven este matí Nacho Sánchez i Germán Muñoz en el partit de la una. Dimitriesque en porteria, Arnau, Pepelu, Tàrrega, Gaya en defensa. Javi Guerra i Jugrinich estarien en la parcel·la de mitjentres. Otorbi, Sato estarían en les bandes, Elliot en la mitja punta y Hugo Duro sería el davanter que en este cas de Malpizjuán aparecería com a referència ofensiva. Este es Corberán en roda de premsa quan sería preguntat sobre la seva destitució.
2: Yo sinceramente me centro en lo que de mí depende, que es que eso no pase, que el Valencia haga un gran partido mañana. Y estoy convencido de que el Valencia puede hacer un buen partido y competir en Sevilla. A partir de ahí, en la vida nunca me centro ni me he centrado en aquellas cosas que no dependen de mí. Así que ahora vamos con la mentalidad de mostrar nuestro nivel, de competir en Sevilla y lo que depende de nosotros, hacerlo al 100%.
1: Este es Corberán sobre la seua destitució. Escoltem un altre fragment destacat de veu este matí en la roda de premsa del tècnic del Valencia.
2: Tanto la confianza como mis ganas son exactamente las mismas. Pero también está claro que en los clubes dependemos todos los resultados y tenemos que ganar partidos y todos tenemos la misma responsabilidad. Todos los que formamos parte del Valencia, nuestro trabajo va de sacar resultados, de que el Valencia compita y que ganemos partidos.
1: Corberán sobre la necessitat urgent ja que té l'equip,
0: sí,
1: de...
0: Diu, estem sotmesos a...
1: No de sumar, no de sumar un punt, sinó de sumar-ne en tres. Se li ha tornat a preguntar sobre si demà, si en qualsevol moment d'esta crisi ell ha arribat a plantejar-se la dimissió.
2: Mira, yo el primer año llegué al Valencia, me dejé la vida cada día con el equipo, cumplimos el objetivo. El segundo temporada en el Valencia, me dejé cada día la vida y el equipo consiguió el objetivo. Y este año llevamos 4 partidos. Lo que hará Corberán es dejarse la vida cada partido para dar al Valencia todo lo que Corberán pueda darle.
1: Pues esta es la respuesta de Corberán Torreadir. Es habitual ya en las últimas rodes de prensa la pregunta sobre si ell, pues en qualsevol moment, se plantejaría o se ha plantejat la seva dimissió. Corberán també s'ha referit d'esta manera a les paraules que ahir, després del partit que el Barça va disputar en Lliga de Campions, pronunciava Rodri demanant disculpes a la plantilla del València, al club, als aficionats, per aquell comentari quan va estar en la banqueta diumenge, després de la golejada amb Estalla del Barça sobre el conjunt de Corberán.
2: Para mí, palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de a un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha ovacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española, y aceptamos esas disculpas porque entendemos que son lo mínimo ante unos comentarios o palabras, pues la verdad que desafortunadas.
0: Pues esas son las paraules de Carlos Corberán. Com dèiem, la sensació és la de un home acogotat i que està baix mínims o en les últimes. Això és la situació. Ara bé, en el món del futbol, dir això implica, jo crec que, un risc. Quin risc? Pues que demà, per lo que siga, l'equip treu un punt o guanya el partit o perd 2-1 i ho fa d'una manera per una decisió injusta, etcètera, a lo millor continua i li pot pegar la volta. No té pinta. Tampoc, encara que l'entorn de l'entrenador diu que no, jo tampoc descartaria, però no per res, sinó perquè els tècnics que han vingut amb la benedicció de l'IM, els 4 han acabat igual, dimitint. Nuno, Gary Neville, Cesare Prandelli i Gennaro Gattuso. En el cas de Prandelli i de Gattuso, sí, van ser 2 dimissions com a tal. En el cas de Nuno i de Neville van ser 2 destitucions encobertes i disfressades de dimissió. No té pinta tampoc. Però jo, i en el món Meriton, Salva, no descartaria res.
1: Bueno, veurem, Manolo, què és el que ocorre. Ja ser debat en el entre els mitjans de comunicació sobre si el match ball és d'un partit, de mal de Sevilla, o si ne són 3. Lo que surt al club, i és la meva sensació, és que ne són 3. I que si se provoca o se activa la destitució de Corberán, serà en ese paró XL que fa la FIFA per a la finestra de partits internacionals. Això sí, jo, Manolo, crec que seria negligent per part de Meriton, encara que tampoc m'estranyaria, si a hores d'ara Lisandro Ixell, que crec que és l'encarregat, o Ron Garli, no estiguen ja buscant substitut per a Carlos Corberán.
0: Altra cosa és que el troben, però igual buscar-lo ha de buscar.
1: Ah, jo crec que el trobaran.
0: També te dic una cosa.
1: Ara bé, aquí trobaran. Bueno.
0: També te dic una cosa, tenint en compte que va dir fa una setmana el senyor Ron Garli que havien millorat l'equip i que s'havien pres les decisions correctes, estem en la jornada.
1: Oi, que era confiança absoluta. En
0: jornada 4, cuer l'equip, amb un cacau de tres palets de nassos, no se du ni un mes de lliga jugat. Com dèiem, avui la lliga ha donat a conèixer els límits de cost de plantilla, el del València. Recordeu el que vos contàvem aquest estiu, que començar l'estiu amb 80 milions d'euros i una volta donarem aquesta informació, de seguida el club va començar a dir que bueno, el propietari podia activar, i en efecte ho va fer, una sèrie de resorts per a augmentar aquest fair play. Aquest fair play ha acabat en 98,8 milions d'euros, això sí, l'IM només ha autoritzat a gastar-se 90. O sigui, una cosa és el fair play de la Lliga i altra cosa és el fair play de l'IM. I com a l'IM li agrada i li encanta jugar a la ruleta russa, de moment Salva diu que d'aixòs 99 quasi se poden gastar 90, res més.
1: Sí, resten... Bueno, són 90, la diferència pues, són 8-9 milions d'euros. Veurem si se'ls guarden. Solen guardar-se diners per a ja fa, invertir ja, en l'equip ja en el mercat de l'hivern. Ja veurem què és el que passa, Manolo. Jo també tinc quimera que el... O el que m'agradaria és que el València... També seria negligent, si no estiguera fent hores d'ara, seria menetjar-se en el mercat per a trobar un davanter en el mercat de futbolistes lliures. Si li ha preguntat este matí, crec que li ha preguntat a Pau Pardo, a Corberán, no sé si Pau sap alguna cosa, si Pau sabe coses, però si li ha preguntat a Corberán en roda de premsa, Manolo, i jo 100% ho tinc confirmat, mira, vaig a contar-ho. Però a mi, el que m'ha arribat esta setmana... És que el València estava menetjant-se en el mercat de davanters lliures per a tractar d'incorporar-ne un. Avui he tornat a preguntar a la persona que m'ho va contar i m'ha dit que la sensació que tenia és que sí, però que igual tota esta crisi que pot afectar a la destitució de Corberán ha paralitzat altres moviments que tenen a veure pues això, en la recerca d'un davanter en el mercat de futbolistes lliures.
0: Per cert, si sumes el límit de cost de plantilla del Villarreal, que el tinc per així, doneu-me un segon, que ara no el veig, ah, sí. 170,5. Això li sumes els 98 del València, els 60 de l'Elx i els 45 de Llevant, que són els quatre límits salarials dels equips de primera divisió valencians. Entre els quatre no arriben a cobrir la totalitat del límit salarial del Madrid i el Barça. Està la lliga que tenim. I està la lliga que ha provocat el senyor Tebas, que avui ha tornat a defensar la gestió de l'IM, però, com ja sabem de què va l'assumpte, és que no val la pena ni perdre un segon amb esta gent. Les 11 de la nit i 30 minuts, fem una pausa i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores de
11: venganza. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalti i Salva Pol.

0: Les 11 de la nit i 31 minuts, com és el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi en el 90 minuts. Abans, com sempre, vos recordem la pregunta que estem fent vos per a la interactuació, per a que ens envieu les vostres opinions. Ja sabeu, @90minutsx o Twitter, per a TikTok 90 minuts ràdio, en Twitter i en TikTok el 90 va en número, Instagram no, és 90 minuts ràdio, però sense xifres i números. I si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01, ai mare, per a la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui, encara que podeu opinar de qualsevol tema que es conta en este programa, de fet, ara recordarà Salva la informació amb la qual hem obert el programa. La pregunta és si quina impressió tragueu del futur de Corberan després d'haver-lo sentit en la seva roda de premsa del dia d'avui. Comença la tertúlia de dijous.
1: Com es nota qui és gent de ràdio i qui no, Manolo. Conrado i Pau han vingut, puntuals, a l'hora. I Javi Lazo lo diu, mentre no s'encenga la llum roja, tinc temps.
0: Mentre no estic al retorno, comença la missa. 11:33, per ordre d'arribada, Pau Pardo, Superdeporte, què tal? Bona nit.
2: Bona nit.
0: Saludem a S'Integra, este any a les tertúlies. És un plaer saludar al capo del diari AS en València, Conrado Valle. Hola, Conrado, què tal?
3: Bona nit, muy contento de estar otra vez con vosotros en la noche, y de aquí a 5 minutos presentas a Javi Lázaro, que...
0: Mira, abans recordava jo una frase d'una peli de Groucho Marx, ha estat a punt de fer la Javi Lázaro, que és: se ha perdido usted toda la ópera. Dice, sí, pero solo por unos minutos. Javi Lázaro, què tal? Bona nit.
4: Muy buena noche. La verdad es que es el único día que llevo sobre... Y está,
0: sí,
4: haciendo esto... está causando sensaciones.
0: Se ve que el nuevo horario...
4: Suelo ser bastante puntual,
0: pero... El nuevo horario de la tertulia te has tocado.
4: Bueno, hoy he sido puntual.
1: A
4: pesar de las críticas, he sido puntual. Sí.
0: Sobre la bocina, o sea, manatalista...
4: Pero entró.
0: 11:34. Voy a comenzar, digan-li a Salva Folgado, que ens recorde la informació amb la qual hem obert este 90 minuts, informació vinculada a moviments empresarials que s'interessen per intentar fer una oferta per a comprar l'empresa.
1: Si en compte, Manolo, que este passat estiu, mes d'agost, un grup d'empresaris valencians va contactar amb Atitlán, que és este grup valencià d'inversió en diferents sectors, per oferir-los participar en la compra del València com a socis inversors. El contacte va produir-se mes d'agost, durant el creuer que la família Roig estava realitzant pel mar Egeo. Torne a dir que si citem a la família Roig és perquè el xendre de Juan Roig, que està vinculat a Titlán, és Roberto Centeno, casat amb Carolina Roig, i Centeno és president i cofundador d'este grup d'inversió al costat d'Aritxa Rodero. Centeno i Rodero varen rebre ixa oferta. El grup va garantir-los que compten... A mi això ja me sembla important, perquè este grup va garantir-los que tenen 150 milions d'euros per a comprar el València, però al mateix temps els varen indicar que necessitaven més diners per a poder fer-li una oferta més potent a Peter Lim, ja que ells interpreten, jo crec que tots coneguem, que necessiten entre 350 i 400 milions d'euros per a poder sentar-se a negociar amb Peter Lim. En aquest grup, la informació que tenim és que es troben empresaris vinculats a l'Associació d'Empresaris Valencians. A mi no m'han donat noms. El grup els va oferir que participaren en l'oferta per a comprar el València a canvi d'explotar el terciari immobiliari de l'actual Mestalla, o del vell Mestalla. Recordem que Atitlán ja té un acord amb el València per a explotar el terciari del nou Mestalla a canvi de 35 milions d'euros. Què ocorre? Que després d'estudiar la proposta, després de consultar, Atitlán va rebutjar participar en esta operació. Atitlán, la informació que nosaltres tenim, és que només mostraria interès en la compra del terciari de la parcel·la de l'antic Mestalla per explotar l'immobiliari, però no està interessat en participar en la compra del club. No és la primera vegada que empresaris valencians que aspiren a comprar el club s'han dirigit a Atitlán. Per què? Hi ha una evidència. A la fi, ahí està el xendre de Juan Roig, i estos interpreten que si tenen Atitlán, probablement puguen també accedir a Juan Roig. Però Juan Roig, de moment, Manolo, no té cap tipus d'interès en participar en la compra del València. Lo que demostra això és que, bueno, pues alguna cosa està més de chance entre l'empresariat valencià. Si bé encara este moviment és incipient, estan volquers i solament disposen de 150 milions d'euros.
0: Senyors, opinions.
4: Yo, al margen de la opinión, informativamente hablando, es una información que me consta y es una parte la que tiene que ver sobre todo con Atitlán, donde quien tiene que hablar ahí, sobre todo en las cuestiones, entre comillas, familiares, ya hace tiempo que dejó claro que la que no. Parte de compra del club, todo lo que sea y que tenga que ver con él, no. El mensaje creo que está mandado, creo que todo el mundo que tiene que tener claro eso, creo que ya lo tiene claro. Y básicamente, por hablar muy claro, Juan Roth no quiere que se relacione un poco su figura con la compra del club. No solo él, sino la parte familiar, que evidentemente ya tiene una relación directa con el Valencia, con el tema de Atitlán. Es un movimiento real, un movimiento que está ahí. Yo lo veo lejano por las cuestiones económicas, o sea, las cifras que ha dado Salva, que yo eso no lo manejo, pero sí me consta que las cifras, por quien está dentro, todavía eran muy lejanas a algo cercano a pensar en que Lin pudiera aceptar una oferta, pero que sí que el movimiento está ahí, que la intención está. Yo creo que está bien, yo creo que la gente no debe perder la ilusión y las ganas, y sobre todo todo aquel que genera un movimiento, yo creo que hay que escucharle, pero por un poco lo que más o menos vamos conociendo, me parece difícil, por un lado, que Lin me escuche, y luego la parte un poco que tiene que ver con Juan Roig, no quiere ni acercarse, vamos.
2: Yo, obviamente, escuchando eso, il·lusiona la paraula encara, perquè crec que hi ha hagut moltes vegades en què s'ha parlat d'aproximacions d'empresaris valencians de cara a una futura oferta pel València, però sí que he de confessar que ja feia molt de temps que tenia la sensació de que tot el món s'havia resignat a deixar morir el València, a deixar que Peter Lim fera en el València lo que vulga. Ja fa probablement dos anys que estem veient un Mestalla resignat, cansat, on les protestes s'havien decaigut, on no s'escoltava res paregut a que ningú poguera tindre un interès real en comprar les accions, en fer una oferta a Peter Lim, per la qual sí que celebre ixe pas cap avant de l'empresariat valencià en estudiar la viabilitat o estudiar la forma de plantejar una compra del València. Òbviament m'agradaria que cristal·litzara, però a dia d'avui l'únic que puc dir és que sí que m'alegra escoltar una cosa que va contrària a la meva sensació dels últims dos anys, de que tot el món estava donant-li l'esquena al València en la seua destrucció.
0: Conrado,
3: yo desconocía las cifras que ha dado Salva. Sí que me pasaba como un poco como a Javi, sí que tenía impulso de que se estaba viendo algún movimiento de empresarios. 150 millones me parece una cantidad importante, pero no suficiente, o lejana a lo que es necesario, pero ya me parece una cantidad importante de haber aglutinado 150 millones. Y ya como opinión, yo creo que el valencianismo necesita caras, necesita alguien en el que creer. Es decir, yo creo que yo cuando escucho en los últimos tiempos que el valencianismo no se ha movilizado, yo estoy bastante en contra. Yo creo que el valencianismo se ha movilizado mucho. Lo que le falta es unión y lo que le falta es un líder. Y le ha faltado alguien en el que creer y apostar de verdad para ir contra Peter Lin. Es decir, yo creo que la gente, el hartazgo y la frustración con Peter Lin la tiene de serie. Se la ha ganado a pulso la propiedad. Pero creo que al aficionado, para dar un paso más allá en sus protestas, necesita realmente creer que hay alguien detrás de su capacidad de protesta. Y creo que este movimiento, si surge y se pone en cara, pues me parece un movimiento, ¿verdad?, para ir contra Peter Lin. Es decir, yo creo que la gente, el hartazgo y la frustración con Peter Lin la tiene de serie. Se la ha ganado a pulso la propiedad. Pero creo que al aficionado, para dar un paso más allá en sus protestas, necesita realmente creer que hay alguien detrás de su capacidad.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Bon dia, és divendres 11 de setembre i en portada avui l'obertura de l'any judicial. Sempre és notícia este acte perquè d'alguna manera mesura les relacions entre el poder, els poders de l'Estat, entre la política i la justícia. I enguany aquesta relació no ha estat tampoc exenta de conflicte. L'acte d'ahir es produïa en un escenari marcat per la tensió creada pels dubtes del govern sobre la independència judicial que han tingut resposta ahir mateix en aquest acte de la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perello.
2: Es una imputación de extraordinaria gravedad cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta. El daño no se limita al juez, debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia.
1: Arguments calcats als de la fiscal general Teresa Peramato, que també ha reclamat respecte per a la institució. I en el rerefons, l'última d'aquestes decisions judicials polèmiques. S'ha fet públic l'escrit del Tribunal Suprem que ha frenat la coneguda com a llei de Nets, la possibilitat de votar de les persones descendents dels espanyols que s'exiliaren per la Guerra Civil i la dictadura. Considera este tribunal que la norma té un perill fundat, real i seriós que pot afectar l'objectivitat i la transparència en les eleccions. De seguida ho ampliem. Anem amb més coses. El 28% de les xiques d'entre 16 i 17 anys ha patit ciberviolència de gènere. És l'avís que fa la Fiscalia en la memòria anual que s'ha fet coincidint amb eixa inauguració de l'any judicial. Elpidia Viver, bon dia.
3: Bon dia, Alba. La Fiscalia veu també preocupant l'augment de quasi un 18% de l'assetjament escolar i un important dèficit en la prevenció. Destaca la fiscal general Teresa Peramato la consolidació de l'ús de la intel·ligència artificial.
4: Y esta realidad adquiere una gravedad aún mayor cuando las víctimas son personas menores de edad, especialmente vulnerables ante la facilidad con la que los agresores pueden acceder a ellas.
1: Fortal Mustafes ofereix la plantilla millores salarials per als pròxims 4 anys amb increments vinculats a l'IPC.
3: Els sindicats valoren positivament l'oferta. Ara toca estudiar la lletra menú d'oxigen per als treballadors després d'anys de retallades i tot el mateix dia que l'administració de Donald Trump hagi criticat la relació amb la xinesa Geely. Ford contesta i diu que és un intent d'acaparar titulars.
1: I avui fa 25 anys de l'11S. L'atemptat de les Torres Bessones de Nova York que va canviar el món.
3: L'inici de 2 dècades de guerra contra el terror, van morir vora 3.000 persones. El president Trump no hi estarà present avui en els actes de commemoració.
1: I en els esports, avui el València enceta la quinta jornada de Lliga contra el Sevilla. Els de Corberan arriben al Sánchez Pizjuán com a cuers i amb molts dubtes sobre el projecte que encapçala el tècnic de Xeste. Només han sumat un punt en les últimes 4 jornades. Pel que fa a l'oratge, el titular d'avui és que després d'eixe descens tèrmic de les precipitacions de les tempestes d'ahir, torna l'estabilitat. Les temperatures tendixen a recuperar-se, registraran valors agradables ja per avui i sobretot per a este cap de setmana, i de nit es recuperarà la temperatura, però en principi continuarem amb la fresca. De seguida ampliem eixa previsió de l'oratge. Així és com es presenta de moment este dia, este 11 de setembre. En el comandament tècnic ens acompanya Òscar Pellicer. Nosaltres estarem en la ràdio pública fins a les 7 del matí. Anem amb tot.
0: Les notícies del matí, a Punt Ràdio. No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
5: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
0: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Els nostres camps, la nostra gent, el sector primari,
6: el que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
7: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
6: El Forcat, molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
1: Obertura de l'any judicial presidida pel rei Felip al costat del ministre Bolaños en un escenari marcat per la tensió creada pels atacs del govern espanyol a la independència judicial que han tingut resposta en la presidenta del Consell General. En este acte s'han escoltat les fermes paraules de la presidenta del Poder Judicial contra les crítiques del govern a les decisions que l'afecten les últimes, la investigació oberta a la crisi de Ceuta o la llei de Nets. Ens ho conta Magda Nicolau.
8: Per primera vegada, dos dones han protagonitzat els discursos en l'inici de l'any judicial. Amb el rerefons de les últimes crítiques del govern a la judicatura, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha fet una defensa contundent de les actuacions de jutges i magistrats.
2: Acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas. Es una imputación de extraordinaria gravedad. Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez, debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia.
8: La fiscal general Teresa Peramato també ha reclamat respecte per a la seva institució on no caben, ha dit, les desqualificacions sistemàtiques.
4: Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convengan a unos o a otros.
8: Isabel Perelló també s'ha referit a la crisi a Ceuta.
2: La realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras.
8: Y también ho ha fet Teresa Peramato.
4: Y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas.
8: Y siempre preservant el principio de legalidad.
1: S'ha fet públic l'escrit del Tribunal Suprem que ha suspès cautelarment l'ordre coneguda com a llei de Nets. Considera que la norma té un perill fundat, real, seriós en els futurs comicis, el Pídia.
3: Sí, el Tribunal assenyala que un increment extraordinari del cens de residents a l'estranger, el conegut SERA, podria afectar a l'objectivitat i transparència de les eleccions. El Tribunal apunta que este cens s'ha incrementat en 408.000 electors des del 2023 i fins a l'1 de juliol. S'han publicat les dues resolucions que acorden la suspensió cautelar, tal i com van demanar els demandants, els partits d'extrema dreta, Justícia, Europa i Vox. I justifica la cautelar perquè escriu que cal preservar la correcció, claretat i transparència dels processos perquè prevalga l'expressió de la voluntat popular. Continua, no ho considera desproporcionat en relació als interessos que preservaria. El ponent Antonio Narváez, segons el publica el diari El País, va participar en un encontre amb fiscals el 2023, on va assistir Alberto Núñez Feijóo, i en ell va mostrar el desig de que el PP arribara al govern. La decisió, a més, compta amb un vot particular discrepant d'una jutgessa que considera que la participació electoral d'estos nous electors no constituís un prejuí irreparable, sinó la conseqüència ordinària del reconeixement de la nacionalitat. La llei de Nets, Alba, està destinada a donar la nacionalitat amb tots els drets polítics de vots, inclòs el vot passiu i actiu, als fills i nets dels espanyols que s'exiliaren per la Guerra Civil i la dictadura de Franco.
1: Parlem ara, Elpidia, de les reaccions polítiques d'esta decisió.
3: Exacte. Des del govern, els ministres Bolaños i Torres han manifestat en Twitter que el Suprem està, amb esta decisió, s'alinea amb les postures de les mentides i un possible frau electoral, una tupinada promogudes per Vox i l'ultradreta. En el Congrés, la ministra de Sanitat, que és de Sumar, també ho ha criticat.
9: Si tienes la nacionalidad española, la tienes con todos los derechos, con el sufragio activo y pasivo, en todas sus dimensiones, ¿no? No tiene ningún sentido que recuperemos la nacionalidad de gente que, por cierto, fue migrante hace años, expulsadas por la dictadura, entre otras cosas, de aquí, de España, y que no les demos la nacionalidad con plenos derechos.
3: En el Partit Popular, la portaveu Esther Muñoz agraeix que el Suprem diu els dona la raó.
9: Y la ley española la tienes con todos los derechos, con el sufragio activo y pasivo, en todas sus dimensiones, ¿no? No tiene ningún sentido que recuperemos la nacionalidad de gente que, por cierto, fue migrante hace años, expulsadas por la dictadura, entre otras cosas, de aquí, de España, y que no les demos la nacionalidad con plenos derechos.

0: orden y por tanto que creo que son unos 300 y pico mil.
1: En Esquerra Republicana i en Podem van més enllà en les crítiques. Escoltem Gabriel Rufián i Ione Belarra.
2: Me parece que dar por sentado esa gente votará al PSOE da lugar a muchas cosas. ¿Por qué?
3: Creo que hacía mucho tiempo que teníamos que haber democratizado la justicia de verdad en España.
4: Veien este rerefons a ir de vesprada al Congrés este moment.
5: Votos emitidos 344, votos a favor 168, votos en contra 31, abstenciones 145. En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
4: És el sí de la Cambra Baixa a que les persones nascudes al Sàhara Occidental abans de l'any 1977 i els seus descendents tinguin la nacionalitat espanyola.
1: Sí, segons els col·lectius saharauis, entre 80.000 i 120.000 persones podran beneficiar-se d'esta llei impulsada per Sumar i que reparen per la situació del poble saharaui mig segle després que Espanya signara els acords del 14 de novembre de 1975 pels quals va cedir l'administració del Sàhara Occidental al Marroc i a Mauritània. La votació del dictamen ha tirat endavant, com estava prevista, amb el suport dels socis de l'executiu, l'abstenció del PP i Junts i el vot en contra de Vox.
6: Les notícies del matí.
1: Ho recorreran?
4: L'obertura de l'any judicial deixa un altre titular, en este cas relacionat amb eixa visita dels Reis a Ceuta.
1: Sí, segons ha transcendit, el mateix Felip VI ha revelat davant dels periodistes i autoritats presents en aquest acte que ja està organitzant una visita a la ciutat autònoma, encara que el monarca no ha concretat una data.
4: N'estarem, per tant, pendents. Mentrestant, la jutgessa que investiga l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta ha decidit incorporar a la causa eixos 40 documents desclassificats que es van fer públics dimecres. El govern insisteix que no es va alertar de l'allau, els socis es desmarquen i l'oposició demana dimissions. Entretant, el Marroc adverteix en un comunicat del seu ministeri d'Exteriors que no té cap responsabilitat de la crisi a Ceuta i diu, literalment, que no serà responsable de revenges polítiques. Anem a Madrid. Álvaro Roger, bon dia.
7: Sí, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el delegat del govern a Ceuta mantenen que el que va enviar el CNI no era una alerta formal.
8: Si alguno de ellos, en concreto el delegado del CNI, entiende algo de relevancia, normalmente lo hubiera elevado a sus superiores.
9: No, por supuesto que no es una alerta. Primero, las alertas del CNI no se emiten así. Eso no es ninguna alerta. És un comentari, és una conversació.
7: Després de l'enfrontament entre Interior i Defensa per les diferents versions, la ministra Margarita Robles, que ha marcat perfil propi fins ara, tanca la polèmica.
10: Todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible. No me van a encontrar en polémicas, porque no tenemos derecho a estar en ninguna polémica cuando uno solo de los ciudadanos de Ceuta puede estar sufriendo.
7: La portaveu popular, Esther Muñoz, insistix en la gravetat i la dimissió de Sánchez.
11: Yo creo que debe ser el primer gobierno del mundo que ataca al Estado. Lo sabían y no pusieron medios. Han mentido a toda España. Todo el mundo ha visto cómo han mentido.
7: I la resta de socis, com ara Gabriel Rufián d'Esquerra i Cristina Valido de Coalició Canària, molt crítics.
12: A los pies de los cabios a Robles, porque prefieren, repito, que se hable de sus peleas y sus disputas internas que de lo que se estaba hablando hasta hace media hora, que es de Marruecos.
13: Porque ¿cuántos informes habrán recibido o recibirán a los que no dan importancia?
7: Mentrestant, el govern espanyol evita assenyalar el Marroc.
4: Dins del marc de l'inici de l'any judicial, la Fiscalia General de l'Estat ha presentat la seva memòria anual, posant especial èmfasi en l'augment de la ciberviolència, especialment entre els menors, i vinculada a casos de violència de gènere. Ens heu contat, Òscar García.
14: La Fiscalia General de l'Estat alerta sobre la concentració de ciberviolència en adolescents, especialment en dones. El 28% de xiques d'entre 16 i 17 anys l'ha patida. També destaquen la consolidació de l'ús de la intel·ligència artificial en delictes vinculats a la violència de gènere. Així ho ha explicat la Fiscal General de l'Estat, Teresa Peramato.
15: Y esta realidad adquiere una gravedad aún mayor cuando las víctimas son personas menores de edad, especialmente vulnerables ante la facilidad con la que los agresores pueden acceder a ellas.
14: La Fiscalia també posa el focus en la relació dels menors amb la tecnologia. L'any passat, l'assetjament escolar ha augmentat vora un 18% i una gran part es du a terme de manera digital. És l'anomenat ciberbullying.

0: les notícies del matí. Alba Requejo, a Punt Ràdio.
1: I és argument destacat també avui la factoria Ford Almussafes. La direcció de la multinacional ha presentat als sindicats el conveni salarial, una proposta que deriva de l'acord per l'electrificació i que té com a marc l'aliança amb la xinesa Geely, que permetrà la fabricació de 5 models a partir del 2028.
2: Un full de ruta laboral que establís les condicions per als pròxims 4 anys i que el comitè d'empresa veu amb bons ulls.
1: I tot això amb el rerefons de les crítiques de l'administració de Trump per eixa aliança amb Geely, amb la companyia xinesa Ford, planta cara i contesta a les acusacions. Carles González.
3: Pujar des de sou per damunt de l'IPC gratificacions que arriben als 1.000 euros anuals si treballar 8 dissabtes a l'any si la producció ho requereix. Punts clau de l'oferta per als pròxims 4 anys que l'empresa ha posat damunt la taula i que agrada al comitè d'empresa. José Luis Parra és el secretari general de la UGT a Ford.
4: Evidente que hay una apuesta importante por esta factoría, una propuesta que recoge gran parte de lo que nosotros planteamos. Es lo que tiene que dar esas garantías de futuro a la plantilla y esa estabilidad para los nuevos lanzamientos, y en ese sentido, si somos capaces de alcanzar un acuerdo, que lo seremos, no tengo la menor duda, pues poner de nuevo Almussafes en el mapa, ¿no?
3: En el mapa mundi, y ara també Almussafes intervé l'administració Trump per a dir que no li agrada l'aliança estratègica amb el gegant xinès Geely. Crítiques plasmades en una carta del secretari d'Estat de Transports Duffy, on diu que amb este acord Ford ajuda els adversaris estratègics i deixa de comportar-se com un soci fiable. La companyia ha respost per a negar la major, diu que aquesta carta de Duffy conté errors i és un intent d'acaparar titulars, i que Ford és el fabricant d'automòbils més nord-americà, el que fabrica i exporta més cotxes des dels Estats Units. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, destaca el treball fet i el compromís perquè es tancara l'acord amb Geely.
5: Me siento muy orgulloso de haber aportado nuestro granito de arena por parte de las administraciones a garantizar el futuro de muchísimas familias, el trabajo de muchísimos trabajadores y la continuidad de muchísimas industrias y muchísimas empresas que también dependen de una planta como Ford, que va a volver a estar al 100% de su producción.
3: Y será gracias a la producción de 5 models amb números que la poden acostar a la millor etapa en la historia de la planta valenciana.
1: Este dijous està també d'actualitat una altra companyia valenciana, més jove que Ford, la companyia aeroespacial Pellet Space, amb seu a Elx, que ha presentat el Miura 9, que serà capaç de posar satèl·lits en òrbita i que està previst que estigui acabat abans de 2028. És la nova evolució del model Miura 5, ja recorden, en parlar d'ell, que es llançarà a l'espai l'any que ve.
2: L'empresa ha fet la presentació aprofitant la visita a les instal·lacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Tant ell com la ministra de Ciència, Diana Morant, que l'acompanyava, han destacat l'èxit de la col·laboració públic-privada en un projecte que compta amb finançament de l'Estat.
6: Un dia soñasteis con fabricar un cohete en Elche y hoy España, Europa, tienen una llave hacia el espacio y se fabrica aquí. Como valenciana y como ministra no puedo estar más orgullosa y emocionada. Muchas gracias y enhorabuena.
7: La empresa española está entre las tres únicas compañías europeas que han sido seleccionadas y han firmado contratos con la Agencia Espacial Europea para desarrollar la próxima generación de lanzadores. Así que enhorabuena, porque habéis hecho realidad vuestro sueño. Hoy el sector espacial español vive un momento récord y creo que Pellet Space es un gran, probablemente de los mejores ejemplos del momento que vive la industria espacial española.
2: Sánchez també ha aprofitat la seva estada a Terres Alacantines per a visitar a Novelda la factoria de Carmencita, el principal productor d'espècies i edulcorants d'Espanya. Aquestes visites s'han fet sense cap participació del Consell i el president Juanfran Pérez Llorca ha mostrat el seu malestar per haver rebut una comunicació el dia anterior i ha dit que Sánchez no ha vingut a aportar res.
5: Yo hoy visito Torrevieja con un plan director debajo del brazo. Él visita hoy nuestra provincia sin nada que ofrecernos. Cuando se marche hoy de la provincia, seguiremos siendo la provincia 52 de 52 en inversión. Seguiremos teniendo un problema hídrico importantísimo. No nos habrá dado ninguna fecha concreta de cuándo terminará el corredor mediterráneo. Cuando hoy se vaya de esta provincia, no nos dirá si ya los 1.300 millones de euros que nos debe por los desplazados de la sanidad.
0: A Punt Radio. Les notícies del matí.
1: A més de Miura 9, el projecte més ambiciós de l'empresa d'Elx, es fa un nou pas en la carrera espacial europea. Es tracta d'un dispositiu pensat per a llançar satèl·lits i avançar cap a la reutilització dels coets. El seu president executiu, Ezequiel Sánchez, ha explicat les particularitats d'este nou projecte que resumeix el nostre company Iñaki Espeso.
8: 42 metres d'alt, 3 metres de diàmetre. És el Miura 9, el projecte més ambiciós de PLD Space fins ara.
9: Miura 9 representa la oportunidad para que España lidere el acceso europeo al espacio. Es un vehículo de dos etapas y está diseñado para situar hasta 1.500 kilogramos en órbita.
8: Està pensat, per tant, per a transportar satèl·lits de més grandària i, sobretot, per incorporar una capacitat que encara està a l'abast de molt poques companyies. Recuperar la primera etapa després de l'enlairament.
9: Está concebido para evolucionar hacia una reutilización completa mediante aterrizaje propulsivo, con el objetivo de incrementar la frecuencia de vuelo y mejorar la competitividad del servicio de lanzamiento.
8: En la pràctica, reutilitzar-la permetria aprofitar de nou bona part del vehicle i abaratir cada missió. Però abans, PLD Space ha de superar un altre repte. El Miura 5 serà el seu primer coet comercial i amb ell intentarà arribar per primera vegada a òrbita. Serà el següent capítol d'un projecte que va començar amb el Miura 1, el coet experimental que va volar en 2023. Ara el salt és molt més gran, i fer-ho des d'Europa, amb tecnologia desenvolupada per una empresa que va néixer a Elx.
1: Bé, i escoltàvem fa uns minuts el president de la Generalitat, parlava de Sánchez des de Torrevella. Pérez Llorca s'ha desplaçat allí per a visitar l'hospital de la localitat on ha presentat el projecte d'ampliació de les instal·lacions en què s'invertiran el PIDI a més de 175 milions d'euros.
2: L'ampliació es farà en tres fases, inclou la creació de 50 noves consultes i la incorporació de més de 650 professionals. A Torrevella li han tornat a preguntar a Pérez Llorca sobre el seu futur com a candidat del seu partit a la presidència de la Generalitat en les pròximes eleccions. Recordem que en estos dies s'havia d'anunciar. El PP ha ajornat la proclamació fins a finals de l'estiu i a hores d'ara encara no hi ha una data prevista per a concretar la designació. Pérez Llorca diu que res d'això li preocupa.
10: Jamás un presidente tan interino como hizo usted ofreció tantas realidades como las que ofrezco yo a cada municipio que voy. Estoy absolutamente tranquilo. Yo asumí el reto de ser presidente de la Generalitat sin pedir nada a cambio, porque es un honor ser presidente de tu comunidad. Y solo tenía una misión, y es la misión que tengo todos los días, y es mejorar la calidad de vida de todos los valencianos y las valencianas presentando actuaciones y proyectos como este.
1: I la jutgessa de Catarroja, que instruïix la investigació de la Dana, no demanarà els missatges de WhatsApp de la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé.
2: La instructora rebutja així els recursos que havien presentat els dos imputats en la causa, l'exconsellera Salomé Prades i l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso. Els dos reclamaven, i no era la primera vegada, el contingut del telèfon de la delegada del govern, però la jutgessa considera que no han concretat quina prova o quina circumstància justifica la petició. També recorda que l'aportació dels missatges és voluntària i ja es va plantejar durant la declaració judicial de Bernabé, però que la delegada no és part en el procés i que va alegar que el seu mòbil era personal. La defensa d'Emilio Argüeso ja ha presentat un altre recurs d'apel·lació que resoldrà l'Audiència de València.
0: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
1: Atenció a la història que els contem de seguida. Un jutge de Novelda obri un procés penal contra els pares de Daniela, una xica trans d'Aspe, per un presumpte delicte d'odi, per soterrar la filla amb la imatge i el nom previ a la seva transició. Ens conta el cas des d'Alacant, Xavi Sempere.
11: El jutjat de Novelda ha obert un procés penal a partir d'una denúncia presentada per l'organització Eufòria Famílies Trans a la Fiscalia, gràcies a uns fets que van conèixer a través d'una amiga de la difunta, que constatava amb el seu canvi de nom a sa casa. Daniela, una jove trans, es va suïcidar als 21 anys i, a pesar d'haver realitzat un canvi de nom al registre civil, va ser soterrada amb el seu nom previ a la transició al cementeri d'Aspe, segons sosté l'acusador públic. A més, van exposar al sepulcre fotografies antigues prèvies al seu canvi de gènere, qüestió que se sumaria a supostes declaracions ofensives en mitjans de comunicació. Així, en l'escrit, la Fiscalia demana que es cridi a declarar els pares en qualitat d'investigats per un suposat delicte d'odi, així com el certificat de propietat del nínxol on es troba enterrada.
1: I ja venim contant-ho des de primera hora. Avui fa 25 anys de l'11S. Els pitjors atemptats de la història dels Estats Units. Als llocs atacats estan previstos actes commemoratius amb la marcada, marcadíssima absència de Donald Trump, el que es celebrarà a Nova York. 25 anys que bé es mereixen fer memòria. Així va ser el dia que va canviar el món, contat per Marian Company.
12: 8:46 del matí. Un avió comercial impacta en la torre nord del World Trade Center, símbol econòmic dels Estats Units. El món es para sense entendre. 17 minuts després, un altre avió, un altre impacte en la torre sud. S'informa el president Bush de visita en una escola des d'on es dirigís a la nació.
13: In an apparent terrorist attack on our country.
12: És un atemptat terrorista. 6 minuts després, un aparell xoca contra la seu del Pentàgon. Segrestat i desviat de la ruta, com els altres dos. 221 persones viatjaven en els tres avions. 15 eren terroristes. Una hora i 13 minuts després del primer atac, un dels gegants es desploma. I amb ell, l'esperit del país. Sepultats queden els que estan dins i els que han anat a ajudar. S'informa que hi ha un quart avió desviat i està avellat en un descampat de Pensilvània. Els 37 passatgers s'han evitat, abans de morir, que es dirigirà al Capitoli o a la Casa Blanca.
14: Everybody calm down.
12: Són les 10:28 del matí quan la segona torre es desfà. 2.976 persones moren, entre elles l'espanyola Sílvia Sampío, embarassada de 7 mesos. Vora 2.700 queden ferides. Darrere de la massacre, el grup jihadista Al-Qaeda, liderat pel saudí Osama Bin Laden. A les 20:30 de la nit, George Bush es dirigís a la nació.
15: The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
12: Comença la guerra contra el terror.
1: Encara del món, els contem que Donald Trump manté que als Estats Units se la juguen a tot o res en les eleccions del pròxim mes de novembre. A la convenció que el Partit Republicà celebra a Dallas, ha dit als votants que pensen que qui està a la papereta serà qui decidisca el seu futur. El seu missatge no deixa lloc a dubtes, o ell o el caos. És una crònica de Rafa Salom.
16: A la convenció es presenten els candidats per les eleccions del 3 de novembre. Trump sap que molts són quasi desconeguts, així que té la solució. Imagineu que estic en les paperetes, diu, perquè si no, perdreu la frontera, la seguretat, la riquesa. Si no guanyen els republicans, el país se n'anirà a l'infern, afegís. El president dels Estats Units planteja les eleccions com un referèndum sobre si mateix. Les enquestes de popularitat són les pitjors que ha tingut fins ara. Vol mobilitzar els votants per a novembre i fins i tot va més enllà, oferint
17: $5,000.
16: $5,000 per a cada adult nord-americà si els republicans aconseguissin la Cambra de Representants i el Senat. Una proposta de legalitat dubtosa que costaria $1 billion. Però a la convenció els seguidors de Trump ja estan convençuts.
18: Loves the audience, loves the people and...
16: És un home que estima a cada ciutadà, diu esta dona. Però Trump s'ha afonat en les enquestes per culpa de la pujada dels preus i la guerra contra l'Iran. Per això també diu que la guerra s'acabarà l'endemà de les eleccions, segur que encara no ha arribat el temps del seu últim ball.
1: I un apunt més també relacionat amb l'exterior, però d'índole econòmica, el Banc Central Europeu, el PIDIA, torna a pujar els tipus d'interès en 25 punts bàsics fins al 2,5%.
2: Es tracta de la segona pujada de l'any després de la de juny, arriba per l'augment de la inflació a causa de la guerra al Pròxim Orient. L'organisme europeu preveu que la inflació continuarà per damunt de l'objectiu durant un llarg període i manté la porta oberta a continuar apujant, atenció, els tipus.
1: De la cultura, destaquem que Artur Eras, una de les grans figures de la cultura valenciana contemporània, ha mort als 81 anys. Pintor, escultor i agitador cultural, va fer de la ironia i la crítica la seva manera d'entendre i difondre l'art. Ens ho conta Víctor Vidal.
17: Nascut a Xàtiva el 1945, va convertir la pintura, el dibuix i l'escultura en una manera de qüestionar el món. La seva obra sempre estava construïda sobre la ironia, la denúncia, el compromís social i la memòria, tal com destacava en esta entrevista l'any 2024.
19: Jo diria que és important la memòria, diguem, col·lectiva, compartida, com la individual.
17: Als anys 60 es va situar entre els artistes que lluitaven per obrir finestres en una societat encara marcada pel franquisme. Anys després, des de la mítica Sala Parpalló, va contribuir a acostar València a l'art contemporani internacional durant 15 anys. Així s'expressava en una entrevista el 1991.
19: Aquesta sala, que jo crec que el que ha pretès és estar, diguem, com una finestra oberta a tot allò que conteix dins del camp de la creació tan pròxima com internacional d'aquest tipus d'autors o aquest tipus d'obres que està fora de les grans circuits d'exposicions d'art.
17: Utilitzant els més diversos mitjans d'expressió, els jocs conceptuals del seu treball van arribar al Reina Sofia, a l'IBAM i a ciutats com París o Nova York.
19: Em semblava bastidors i també tècniques, incorporar fotografia i objectes.
17: Mai va deixar de mirar cap a la seua Xàtiva natal, on va presentar Halt, imatges que pensen després d'haver passat per la nau de València. L'exposició recuperava l'horror dels camps de concentració per parlar també de les tragèdies del present com els bombardejos de Gaza. Deia que en l'art calia incordiar i Artur Heras ho va fer durant tota una vida.
0: Les notícies del matí. Alba Requejo. A Punt Ràdio.
20: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.
0: Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat. I cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
1: Obertura de l'any judicial és notícia sempre este acte perquè mesura d'alguna manera les relacions entre el poder de l'Estat, entre la política i la justícia, i enguany el Pidia Viver eixa relació no ha estat exempta de conflicte.
2: L'acte d'ahir es produïa en un escenari marcat per la tensió creada pels dubtes del govern sobre la independència judicial que han tingut resposta des de la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló.
21: És una imputació d'extraordinària gravetat. Quan la crítica a una resolució se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez, debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia.
2: I en el rerefons, l'última d'aquestes decisions judicials polèmics, s'ha fet públic l'escrit del Tribunal Suprem que ha frenat la coneguda com a llei de Neig la possibilitat de votar per a les persones descendents dels espanyols que s'exiliaren per la Guerra Civil i la dictadura.
1: De seguida anirem amb aquests arguments. El 28% de xiques de 16 i 17 anys ha patit ciberviolència de gènere. L'avís que fa també la Fiscalia en la memòria anual que s'ha fet coincidint amb esta inauguració de l'any judicial.
2: La Fiscalia veu també preocupant l'augment de quasi un 18% de l'assetjament escolar i un important dèficit en la prevenció. Destaca la fiscal general Teresa Peramato la consolidació de l'ús de la intel·ligència artificial.
22: Y esta realidad adquiere una gravedad aún mayor cuando las víctimas son personas menores de edad, especialmente vulnerables ante la facilidad con la que los agresores pueden acceder a ellas.
1: Ford Almussafes ofereix la plantilla millores salarials per als pròxims 4 anys amb increments vinculats a l'IPC.
2: Els sindicats valoren positivament l'oferta. Ara toca estudiar la lletra menuda. Oxigen per a la plantilla després d'anys de retallades, i tot el mateix dia en què l'administració de Donald Trump ha ja criticat la relació amb l'empresa xinesa Geely. Ford contesta i diu que és un intent d'acaparar titulars.
1: I avui fa 25 anys de l'11S. L'atemptat a les Torres Bessones de Nova York que va canviar el món.
2: L'inici de dos dècades de guerra contra el terror, van morir vora 3.000 persones. El president Trump no hi estarà present avui en els actes de commemoració.
1: No estarà Trump a Nova York, però també hi ha homenatges així a Espanya, previstos. A Cádiz, el rei Felip VI, acompanyat de la ministra de Defensa, Margarita Robles, assistirà en la base naval de Rota a estos actes de commemoració. També, en este 11 de setembre, estarem pendents de Catalunya,
2: que celebra la seva diada. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, encapçala l'ofrena floral del govern al monument a Rafael Casanova, que també realitzaran al llarg del dia la resta de dirigents polítics catalans.
1: A casa nostra es reuneix el ple del Consell, n'estarem pendents de les decisions que es puguen prendre, i en clau més cultural, la Universitat de València inaugura, després que Airo fera el Politécnic, el curs 2026-2027. Serà en un acte solemne presidit pel rector Juan Luis Gandia i amb l'assistència de la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant.
2: De l'agenda judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, reprèn la investigació del cas Coldo, que investiga presumptes comissions en contractes públics de compra de mascaretes. Avui hi ha prevista la declaració de dos empresaris imputats.
0: Les notícies del matí. A Punt Ràdio.
1: Obertura de l'any judicial la va presidir el rei ahir al costat del ministre Bolaños en un escenari marcat, els ho estem contant, per eixa tensió creada pels atacs del govern a la independència judicial, que han tingut resposta de la presidenta del Consell General. En este acte s'han escoltat les fermes paraules de la presidenta del Poder Judicial contra les crítiques del govern a les decisions judicials que l'afecten, les últimes, la investigació oberta a la crisi de Ceuta o la llei de Nets. Magda Nicolau.
3: Per primera vegada, dos dones han protagonitzat els discursos en l'inici de l'any judicial. Amb el rerefons de les últimes crítiques del govern a la judicatura, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha fet una defensa contundent de les actuacions de jutges i magistrats.
4: Acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas. Es una imputación de extraordinaria gravedad. Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez, debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia.
3: La fiscal general Teresa Peramato també ha reclamat respecte per a la seva institució, on no caben, ha dit, les desqualificacions sistemàtiques.
6: Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convengan a unos o a otros.
3: Isabel Perelló també s'ha referit a la crisi a Ceuta.
4: La realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras.
3: Y también ho ha fet Teresa Peramato.
6: Y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas.
3: Y siempre preservant el principi de legalitat.
1: Parlàvem d'aixòs desencontres, d'aixòs conflictes oberts entre el poder polític i judicial, i un d'ells també afecta a l'anomenada llei de Nets. S'ha fet públic l'escrit del Tribunal Suprem que cautelarment ha suspès eixa ordre coneguda com a llei de Nets. Per tant, deixa sense dret al vot més de 400.000 espanyols nacionalitzats, fills i nets d'exiliats pel franquisme. El Suprem considera que la norma alpidia té un perill fundat real i seriós en els futurs comicis.
2: Sí, el Tribunal assenyala que un increment extraordinari extraordinari del cens de residents a l'estranger, el conegut CERA, podria afectar a l'objectivitat i transparència de les eleccions. L'alt tribunal apunta que aquest cens s'ha incrementat en 408.000 electors des del 2023 i fins al 1 de juliol. S'han publicat les dues resolucions que acorden la suspensió cautelar, tal com van demanar els demandants, els partits d'extrema dreta, Justícia Europa i Vox, i justifica la cautelar perquè escriu que cal preservar la correcció, claretat i transparència dels processos perquè prevalga l'expressió de la voluntat popular. No considera que siga desproporcionat, esta desproporcional esta mesura cautelar en relació als interessos, diu, que preservaria. El ponent és Antonio Narváez, que segons publica el diari El País va participar en un encontre amb fiscals el 2023 amb Núñez Feijóo i en aquest encontre va mostrar el desig de que el PP arribara al govern. La decisió compta, a més, amb un vot particular discrepant d'una jutgessa que considera que la participació electoral d'estos nous electors no constituís un prejuí irreparable, sinó la conseqüència ordinària del reconeixement de la nacionalitat. La llei de Nets està destinada a donar la nacionalitat amb tots els drets polítics, tant el vot passiu com actiu, als fills i nets dels espanyols que s'exiliaren per la Guerra Civil i la dictadura de Franco. Estos vots del CERA sempre ha tingut una baixa participació. De fet, en el 2023 només va votar apenas el 10%, Alba.
1: Explicades les argumentacions del PIDIA, parlem ara de les reaccions polítiques.
2: Sí, des del govern, els ministres Bolaños i Torres han manifestat en xarxes que el Suprem, amb esta decisió, s'alinea amb les postures de les mentides, diuen, i d'un possible frau electoral, una tupinada promogudes per Vox i l'ultradreta. En el Congrés, la ministra de Sanitat, de Sumar, també ho ha criticat.
5: Si tienes la nacionalidad española, la tienes con todos los derechos, con el sufragio activo y pasivo, en todas sus dimensiones, ¿no? No tiene ningún sentido que recuperemos la nacionalidad de gente que, por cierto, fue migrante hace años, expulsadas por la dictadura, entre otras cosas, de aquí, de España, y que no les demos la nacionalidad con plenos derechos.
2: En el PP, la portavoz Esther Muñoz, agraís que el Suprem els done la raó.
7: Y alertamos de ello y nos dijeron de todo y ahora el Tribunal Supremo está viendo lo que nosotros llevamos alertando todo este tiempo, por lo tanto hay que dejar trabajar a la justicia, esto no entra en el fondo del asunto, son unas primeras cautelares que no afectan a todos los nacionales, únicamente a los que se iban a registrar en el censo antes de que se tomara en vigor esa orden y por tanto que creo que son unos 300 y pico mil.
2: En canvi, en Esquerra Republicana i en Podem van més enllà d'esta crítica. Escoltem Gabriel Rufián i Ione Belarra.
9: Me parece que dar por sentado esa gente votar al PSOE da lugar a muchas cosas. ¿Por qué?
23: Creo que hacía mucho tiempo que teníamos que haber democratizado la justicia de verdad en España.
1: Una última derivada d'esta presentació, d'aquest acte d'obertura de l'any judicial, és el de la Fiscalia General de l'Estat, que ha presentat la seva memòria anual. Es posa especialment èmfasi en l'augment de la ciberviolència, especialment entre els menors, i també vinculada a casos de violència de gènere. Ens heu contat, Òscar García.
24: La Fiscalia General de l'Estat alerta sobre la concentració de ciberviolència en adolescents, especialment en dones. El 28% de xiques d'entre 16 i 17 anys l'ha patida. També destaquen la consolidació de l'ús de la intel·ligència artificial en delictes vinculats a la violència de gènere. Així ho ha explicat la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato.
22: Y esta realidad adquiere una gravedad aún mayor cuando las víctimas son personas menores de edad, especialmente vulnerables ante la facilidad con la que los agresores pueden acceder a ellas.
24: La Fiscalia també posa el focus en la relació dels menors amb la tecnologia. L'any passat, l'assetjament escolar ha augmentat vora un 18% i una gran part es du a terme de manera digital. És l'anomenat ciberbullying.
1: I també destaquem avui la factoria Fora Almussafes. La direcció de la multinacional ha presentat als sindicats el conveni salarial. És una proposta que deriva de l'acord per l'electrificació i que té com a marc l'aliança amb la Ginesa Geli, que permetrà la fabricació de 5 nous models a partir de 2028. És una proposta que sabem que el comitè d'empresa veu amb bons ulls. Tot això a més té rerefons el de les crítiques de l'administració Trump per eixa aliança amb Geli. Ford planta cara, contesta ja eixes acusacions. Ens ho conta Carles González.
8: Pujar des de sou per damunt de l'IPC gratificacions que arriben als 1.000 euros anuals si treballar 8 dissabtes a l'any si la producció ho requereix. Punts clau de l'oferta per als pròxims 4 anys que l'empresa ha posat damunt la taula i que agrada al comitè d'empresa. José Luis Parra és el secretari general de la UGT a Ford.
10: Evidente que hay una apuesta importante por esta factoría, una propuesta que recoge gran parte de lo que nosotros planteamos, es lo que tiene que dar esas garantías de futuro a la plantilla y esa estabilidad para los nuevos lanzamientos, y en ese sentido, si somos capaces de alcanzar un acuerdo, que lo seremos, no tengo la menor duda, pues poner de nuevo al Musafes en el mapa, ¿no?
8: En el mapa mundi, y ahora también al Musafes intervé la administración Trump per a dir que no li agrada l'aliança estratègica amb el gegant xinès Geely. Crítiques plasmades en una carta del secretari d'Estat de Transports Duffy, on diu que amb aquest acord Ford ajuda els adversaris estratègics i deixa de comportar-se com un soci fiable. La companyia ha respost per a negar la major, diu que aquesta carta de Duffy conté errors i és un intent d'acaparar titulars, i que Ford és el fabricant d'automòbils més nord-americà, el que fabrica i exporta més cotxes des dels Estats Units. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, destaca el treball fet i el compromís perquè es tancara l'acord amb Geely.
11: Me siento muy orgulloso de haber aportado nuestro granito de arena por parte de las administraciones a garantizar el futuro de muchísimas familias, el trabajo de muchísimos trabajadores y la continuidad de muchísimas industrias y muchísimas empresas que también dependen de una planta como Ford, que va a volver a estar al 100% de su producción.
8: I serà gràcies a la producció de 5 models amb números que la poden acostar a la millor etapa en la història de la planta valenciana.
0: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
1: Doncs anem ja a aquesta previsió de l'horatge. Els avançàvem en els titulars que semblava, almenys semblava, ara ens ho confirmarà el nostre Antonio, que tornava a l'estabilitat d'alguna manera després d'aixe descens tèrmic que vam tindre de les tempestes, de les precipitacions. Antonio Sánchez, bon dia. Així.
13: Bon dia, Alba. Exactament, sí. Avui serà una jornada marcada per l'estabilitat. No tindrem ja cap tipus de precipitació. Ahir, a aquestes hores, estava plovent de valent cap a la Safor i la Marina Alta.
1: Corrobore.
13: I no, la veritat és que ja la situació ha canviat completament. El que sí que tenim este matí, tornada a la estabilitat, són boires. Estan apareixent ara mateix cap a la Vall d'Albaida, en concret a Fontanars, i també cap a la Plana Útil Requena, Caute de les Fuentes, Fuentes Robles, Campos Robles, i aquestes localitats s'estan patint els efectes de la baixa visibilitat. Així que si estem a la 3 o a la 31, cal anar un poquet més espai, perquè sí que tenim aquests bancs que poden dificultar un poc la situació, la circulació. Volem com a la resta, no apareixen i tenim el cel pràcticament ras, exceptuant alguns núvols cap a sí, cap al centre, però la resta no veiem cap tipus de nuvolositat. I en les pròximes hores aquests bancs desapareixeran, tindrem una primera part de la vesprada assolellada, amb el cel pràcticament ras, i ja a meitat de la vesprada, més o menys, apareixeran núvols baixos, però poca cosa, sense possibilitat de precipitació, sobretot més cap a les muntanyes, tant del sud com del nord. Perquè fa les temperatures, ui, amb sol i estabilitat, torna a pujar el termòmetre. No molt, perquè este matí encara estem gaudint d'este respir, d'este descans. Estem ara mateix entre els 20 i 21 graus a les capitals, cap a l'interior estem entre els 8 i els 15 graus, així que sí que es nota encara i s'ha baixat en la temperatura, però ja després de vesprada sí que veurem com avui passarem dels 30 graus en moltes comarques, com el Racó d'Ademús, com la Vall de Cofrents a Llora, també a la Costera, la Ribera Alta, la Vega Baja, l'Albina Lopó, així que sí que es notarà un poc més de calor en l'ambient que ahir. Fins i tot va ser una vesprada fresqueta, si vam estar a prop del litoral o en punts de muntanya, sí que es va notar aquesta baixada. Que el cap de setmana veurem alguns canvis. Dissabte baixa un poc la temperatura, augmenta la nuvolositat, tindrem una jornada més nuvolosa en general, i diumenge torna a pujar i serà un altre dia de sol. I la setmana que ve sembla que serà una setmana, ara per ara, sense precipitacions i amb temperatures cada vegada més altes, sobretot a l'interior, i és que podríem estar a prop de nou dels 35 graus en comarques de l'interior, on ara mateix hauríem de tindre valors entre els 28 i 29 graus, així que sembla que la calor no se'n va del tot la setmana que ve, veurem què passa, però ara això és el xicotet a punt que vos puc donar.
1: N'estarem per tant pendents. Gràcies, Antonio.
13: Gràcies.

0: Anem ja amb la previsió o amb aquesta ullada a les carreteres perquè volem saber com se circula a aquestes hores. Són les 6:49. Sònia López, bon dia.
1: Bon dia, Alba. A hores d'ara no tenim grans complicacions. Sí que hem de fer menció precisament al que acaba de comentar el nostre company meteoròleg de l'horatge. En estos moments la DGT té activats avisos de precaució per visibilitat reduïda a l'A3, en concret entre la zona de Venta del Moro i Utiel. I també fa poc, fa uns minuts, que s'ha activat també l'avís entre Requena i Siete Aguas. Pel que fa al trànsit, normalitat absoluta en Castelló de la Plana i Alacant, cap incidència a les vies principals, i a València, com és habitual, ja ho saps, Alba, és la zona del riu, la B30, entre Vara de Quart i Mislata, cap a la 7, i la incorporació de la CB30 a la Ronda Nord cap al port. Estes dos vies són a hores d'ara on ja comença a notar-se la congestió del trànsit de primera hora del matí.
0: Hem de tindre-ho en compte si hem de circular per elles. Gràcies, Sònia.
1: Molt bé, adéu.
0: Fins dilluns, adéu. I en l'actualitat esportiva, un València molt necessitat obri demà la jornada 5 de la Lliga contra el Sevilla. L'equip va viatjar ahir a la capital andalusa. Mònica Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Un València en crisi i amb la infermeria plena s'enfronta a les 9 d'esta nit al Sevilla de Luis García Plaza. L'expedició valencianista va viatjar ahir amb la novetat de Justin de Haas. Al QR l'espera un equip que ha sumat 7 punts de 12 possibles i que està en plena reconstrucció. Des de Corberan arriben a la cita després de la dura derrota contra el Barça. Ahir va parlar en roda de premsa el tècnic i va defensar el seu treball i també la implicació dels jugadors.
3: Entero, con fuerzas, con ilusión y con ganas. Te diría que esas cuatro palabras definen cómo me siento. Cuando uno repite muchas veces algo, aunque no tenga veracidad, acaba pareciendo que es verdad. Yo veo una plantilla comprometida. Tanto la confianza como mis ganas son exactamente las mismas. Pero también está claro que en los clubes dependemos todos los resultados y tenemos que ganar partidos.
2: La Lliga ha publicat el fair play de cada equip i el de primera divisió ha augmentat un 15% respecte a la temporada passada. Això sí, encara anem per darrere de la Bundesliga alemana i sobretot de la Premier. Dels equips valencians, el Villarreal, tot i baixar un poc, continua com a quart equip amb més capacitat per a fitxar. Per a trobar el València han d'anar fins a la 8a posició i entre els equips que més han millorat trobem l'Elx i el Llevant. També la Lliga ha fet públic el límit dels equips de segona. El Castelló ja és el 6 de la categoria i sobre l'Eldense, Javier Tebas ha donat la benvinguda a Messi com a propietari del club.
4: Recordaré que l'Almeria, el 25% de Cristiano Ronaldo, pues que los dos jugadores mejores de la, para mí, de la historia, quieran invertir y tener su capacidad de inversión en clubes en España, pues es un orgullo y muy contento con esa cuestión.
2: I en bàsquet, bones notícies per a la selecció espanyola en el Mundial d'Alemanya. Les jugadores entrenades per Miguel Méndez ja estan en semifinals en superar Austràlia amb comoditat per 66-89. El triomf es va cimentar en un espectacular primer temps en què les espanyoles van agafar una diferència de 14 punts gràcies sobretot als triples d'Illana Martín i Alba Torrents. Ara el combinat espanyol els espera la selecció dels Estats Units en la semifinal. El partit està vesprada a les 8. Ja acabem amb un altre apunt de poliesportiu. Esta vegada d'handbol, este cap de setmana juga la primera jornada de la Lliga Asobal, enguany amb dos equips de la Comunitat Valenciana, León Alacant i el Port de Sagunt, que torna dos anys després. León rep el Torrelavega al Pitiu i el Fertiberia s'enfronta a l'històric Ademar Lleó al nou pavelló del Port de Sagunt.
5: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.

Són les 6:53. Esta cançó que estan sentint es titula Mississippi. Està dins d'un àlbum, Love and Theft, que Bob Dylan va traure l'11 de setembre de 2001 i que pensava presentar en una festa amb la seva discogràfica eixe mateix dia, l'11 de setembre. Per raons òbvies, per motius obvis, entendran que finalment eixa festa no es va produir, però ens serveix per a contar-los com l'11S va canviar per a sempre la manera en com habitem el món. L'impacte econòmic de l'11S d'aixòs atacs van ser brutals. El Dow Jones va caure un 14% en una setmana, el Nasdaq un 16%, i amb ells les borses de tot el món. És l'única vegada en la història que Wall Street ha tancat 4 dies seguits. Només es va obrir la borsa per a fer homenatges a les víctimes.

0: Això que sentim és, de fet, so de l'endemà del 12 de setembre des d'eixa borsa de Wall Street. I l'hem rescatada des de l'arxiu de Ràdio Nou. Hem acudit a eixe arxiu de la ràdio pública també per a saber com ho vam contar. Això que ara sentiran és un especial del programa Hui en Dia, una espècie d'informatiu, un informatiu magazín que dirigia Ximo Rovira.
1: 11 del matí, 13 minuts, un programa especial, una edició especial com no de avui en dia de la programació de Ràdio Nou, perquè d'alguna manera el món occidental, en alguns dels seus símbols en Estats Units, ha sigut colpejat de manera duríssima, terrible, per uns terroristes que encara no se sap qui són, encara no han estat identificats, encara no se sap. Les autoritats nord-americanes no han donat cap informació, i si és que la disponen, encara no l'han feta pública. La situació és d'absolut caos, la situació és pràcticament apocalíptica. Pànic, incredulitat...
0: I ho han sentit de boca del mateix Ximo Rovira. El món occidental ha sigut colpejat. Amb l'11S va néixer un sentiment d'inseguretat col·lectiva i la por al terrorisme global es va convertir en una constant en el dia a dia en ciutats de tot el món. Va canviar la nostra relació amb els nostres governs, la vigilància, la seguretat, la manera en com viatjàvem a altres països, la geopolítica i la guerra contra el terror. L'11S ens va fer més islamòfobs, el discurs polític es va polaritzar i es van popularitzar la teoria del xoc de civilitzacions. Avui, fa 25 anys, el món va canviar per sempre. Van a sentir de seguida Artur Eras.
2: Recordo una obra que és una imatge que trauen els... l'aviació anglesa. I aquesta foto és una foto que, bueno, que sempre em va agradar. Que...
0: Així parlava en una de les últimes entrevistes que va fer l'any passat, en 2025, a la nostra companya Reis Juan, en esta ràdio, en l'Hora de la Cultura. Artur Eras, una de les grans figures de la cultura valenciana contemporània, mort als 81 anys. Pintor, escultor, agitador cultural, va fer de la ironia i la crítica la seva manera d'entendre i de difondre l'art. Ens recorda a Artur Eras, el nostre company Víctor Vidal.
3: Nascut a Xàtiva el 1945, va convertir la pintura, el dibuix i l'escultura en una manera de qüestionar el món. La seva obra sempre estava construïda sobre la ironia, la denúncia, el compromís social i la memòria, tal com destacava en esta entrevista l'any 2024.
2: Jo diria que és important la memòria, diguem, col·lectiva, compartida, com la individual.
3: Als anys 60 es va situar entre els artistes que lluitaven per obrir finestres en una societat encara marcada pel franquisme. Anys després, des de la mítica Sala Parpalló, va contribuir a acostar València a l'art contemporani internacional durant 15 anys. Així s'expressava en una entrevista el 1991.
4: Aquesta sala, que jo crec que el que ha pretès és estar, diguem, com una finestra oberta a tot allò que conteix dins del camp de la creació tan pròxima com internacional d'aquest tipus d'autors o aquest tipus d'obres que està fora de les grans circuits d'exposicions d'art.
3: Utilitzant els més diversos mitjans d'expressió, els jocs conceptuals del seu treball van arribar al Reina Sofia, a l'IBAM i a ciutats com París o Nova York.
2: Em semblava bastidors i també tècniques, incorporar fotografia i objectes.
3: Mai va deixar de mirar cap a la seua Xàtiva natal, on va presentar Halt, imatges que pensen després d'haver passat per la nau de València. L'exposició recuperava l'horror dels camps de concentració per parlar també de les tragèdies del present com els bombardejos de Gaza. Deia que en l'art calia incordiar i Artur Eras ho va fer durant tota una vida.
5: Les notícies del matí. Alba Requejo, a Punt Radio.
0: Naira Luque és la reina infantil de la Madalena i avui rebrà la seva banda en un acte que podran seguir per la televisió de Punt a partir de les 8 de la vesprada. Ahir va ser l'assaig general i Nereida Sarrión ha pogut parlar amb la representant infantil de les festes fundacionals.
6: El Teatre Principal de Castelló serà avui de nou l'escenari de l'imposició de bandes de la reina infantil Naira Luque Beltrán i la seua cort d'honor. Un acte que oficialitza el nomenament i que marca l'inici del nou cicle de les festes de la Madalena 2027. Hem estat amb totes elles abans de l'assaig general d'este acte solemne i hem conegut un poc més de Naira, la màxima representant infantil.
7: Estoy muy nerviosa, pero a la vez muy ilusionada. Para mí es un orgullo y lo más importante de las fiestas de la Madalena es vivirlo i sentir-lo con el orgullo de ser reina infantil.
6: L'acte d'imposició de bandes és el primer gran acte del nou cicle fester que continuarà amb les presentacions de les gallates i les galanies al Palau de la Festa i que acabarà amb la Setmana Gran de la Magdalena del 27 de febrer al 7 de març. La reina infantil ens explica quin és el seu acte preferit a la Magdalena.
7: Lo considero muy especial porque es un acto de sentimientos, de ilusión y de orgullo de ofrendar a la nuestra mareta y luego también desde que soy muy pequeña salía a la ofrenda con mi madre.
0: Doncs amb ella acabem. Fins ací tot el que els volien contar. Tornem dilluns a partir de les 6. Que tinguem molt bon cap de setmana. Adeu.
5: Són les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
8: Bon dia. La veritat és que eres un esclau, nascut en una presó que no pots oldre, assaborir ni tocar. Una presó en la teua ment. A finals de la dècada dels 90, la pel·lícula Matrix dels germans Wachowski va sacsejar les nostres pantalles amb una premissa que anava molt més enllà de la ciència-ficció comercial, la inquietant possibilitat que tot allò que ens envolta, la mateixa realitat que donem per vàlida, estiga perfectament dissenyada, monitorada i controlada per un sistema invisible. Un sistema que ens manté adormits mentre ens despulla de la nostra llibertat més fonamental sense que pràcticament ens en donem compte. Ixe clàssic del cinema ens plantejava un dilema que avui divendres 11 de setembre de 2026 cobra una vigència total el nostre dia a dia, perquè la pèrdua de la privacitat ja no és un recurs argumental per a un guió de Hollywood. És la crònica quotidiana d'una societat on els nostres passos, les nostres idees i fins i tot les nostres paraules queden registrades en llistes, fitxers i algoritmes de control. I com no podia ser d'altra forma, l'Estat i les estructures de poder, de vegades de manera subtil i d'altres amb una claretat que espanta, com en este cas del govern espanyol socialista, estenen la seua ombra sobre la línia que separa la seguretat de la vigilància massiva. Fins a quin punt hem acceptat viure en eixa presó còmoda on la nostra intimitat és el preu a pagar i on es troba avui la frontera entre la informació lliure i el relat simulat pel sistema.
5: Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Realització tècnica, Maria José Collada.
8: Comencem el matí d'este divendres 11 de setembre de 2026 repassant els principals assumptes que marquen l'agenda social. La jornada comença amb la ressaca política i pública de la crisi de Ceuta i el fort impacte generat per la publicació dels documents desclassificats, unes revelacions que estan sacsejant els cercles diplomàtics i obrint intensos debats en les tertúlies d'actualitat d'última hora, també en les nostres. Un front al qual es suma una nova polèmica que encén l'escenari polític, les reaccions i declaracions creuades sobre el llistat de periodistes del Ministeri de l'Interior. L'assumpte esclatat definitivament després que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades hagi obert una investigació d'ofici. Mentrestant, l'oposició en bloc exigeix la dimissió immediata del ministre Grande Marlaska davant del que consideren unes llistes negres, mentre que l'executiu es defensa assegurant que es tracta d'un simple document intern de treball, sense cap finalitat de censura. En altres èpoques, fa moltes dècades, la gent acabava com acabava després de possiblement haver estat també inclosos en algun, entre cometes, document de treball. Les associacions de premsa ja han llançat una condemna també unànime contra aquest escandalós fitxer pel vulnerar la llibertat d'informació. En l'àmbit internacional, avui es commemora una data clau, ja ho sabeu, el 25 aniversari dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units. Un quart de segle després, Nova York recorda les víctimes en un ambient de solemnitat, mentre l'ONU llança una anàlisi crítica sobre l'evolució dels drets humans en les últimes dècades de lluita antiterrorista. I pel que fa a l'esport, el ciclisme d'elit és protagonista amb la 19 etapa de la Vuelta a Espanya. Una exigent jornada d'alta muntanya que resultarà decisiva per a perfilar el podi final del pròxim diumenge. Més a prop, en la nostra comunitat, ens espera un dia marcat per l'estabilitat meteorològica. Ara ens ho contarà Antonio Sánchez. La EMET preveu un divendres plenament assolejat a la província de València amb temperatures molt agradables que oscilaran entre els 17 graus de mínima i els 28 de màxima. Això està molt bé. Una bona llevantada que acompanyarà una nit de divendres plena de ritme i propostes culturals, des de la música colombiana del Fenómeno Tour 2026 a la Sala Madison de Massanassa fins a la potència del rock local amb Ukelele Zombies i Desert Vipers a la Sala 7 Tonelades de València, passant pel tardeo de festes mestres al Casal Jove de Sueca, així que anem allà. Són les 7 i 4 del matí. Amb tot el que està caient a nivell nacional en l'àmbit de la política autonòmica, s'agraeix un poc de calma i seny, perquè el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, com és habitual en ell, fora de la crispació, s'ha mostrat absolutament tranquil davant la seva situació al capdavant del Consell cara a les pròximes eleccions. Durant la seva compareixença davant els mitjans de comunicació a Ira Torrevieja, el cap de l'executiu valencià va manifestar el seu orgull institucional per ocupar el càrrec, recordant que va assumir el repte de la presidència en un moment de màxima complexitat sectorial i política, la veritat, aconseguint calmar l'ambient i estabilitzar la situació social en esta comunitat en temps rècord. Cosa que també els mitjans vam agrair. Són els avantatges del seu caràcter, però també el seu bagatge municipalista.
9: Jamás un presidente tan interino como hizo usted ofreció tantas realidades como las que ofrezco yo a cada municipio que voy. Estoy absolutamente tranquilo. Yo asumí el reto de ser presidente de la Generalitat sin pedir nada a cambio, porque es un honor ser presidente de tu comunidad. Y solo tenía una misión, y es la misión que tengo todos los días, y es mejorar la calidad de vida de todos los valencianos y las valencianas.
8: Pérez Llorca va subratllar que va fer el pas avant sense demanar res a canvi i lliure de condicions prèvies, situant l'estabilitat de la nostra comunitat autònoma per damunt de qualsevol aspiració personal, remarcant que la seva prioritat actual continua sent la gestió diària i el compliment de l'agenda inversora del Consell. Bueno, és una actitud a la que no tots podem presumir igual. I poseu-vos el casc, perquè este divendres 11 de setembre de 2026 l'actualitat ve amb curves. Secrets d'estat al descobert i un govern central que continua buscant on va deixar el manual de les alertes oficials. Així que comencem amb els grans titulars de la jornada. Lucy, bon dia.
0: Bon dia. La ressaca de la crisi de Ceuta i els documents desclassificats centren el debat polític en una jornada marcada per la Diada a Catalunya, la memòria històrica de l'11S als Estats Units i una intensa agenda cultural i esportiva.
8: Comencem el ball en Moncloa. Després de saber-se que el CNI va avisar 18 vegades de l'assalt de Ceuta, el delegat del govern diu que una telefonada de 8 minuts del CNI és una xerrada informal. I Marlaska insistix que a la seva bústia de correu no va arribar cap carta amb segell reial. Per a tancar el show, Margarita Robles diu que tots estan molt units i que la culpa és de la realitat, com en Matrix, ja vos ho dia abans, que és molt imprevisible.
0: L'enrocament del govern central genera una pluja de crítiques de l'oposició al Congrés, mentre el Marroc nega qualsevol implicació en l'entrada massiva i reclama a Espanya la devolució immediata dels migrants irregulars.
8: I si no teníem prou llistes amb la de la compra, que cada vegada està més impossible, Interior se'n fa una de 54 pàgines amb 280 periodistes classificats, segons el seu nivell d'amor al sanchisme. Diu el govern que no és per a censurar, sinó per a millorar l'eficàcia comunicativa. Sort que l'Agència de Protecció de Dades ja s'ha posat mans a l'obra, un poquet mosquejada, per cert.
0: L'Agència Espanyola de Protecció de Dades investiga d'ofici el Ministeri de l'Interior per este fitxer ideològic de professionals de la informació, deslligant una condemna unànime de les associacions de premsa.
8: Mentrestant, el Tribunal Suprem li ha ensenyat la targeta groga a la llei de Nets. Diuen els jutges que nacionalitzar mig milió de persones de colp de cara a les pròximes eleccions, sense mirar massa els papers de l'exili, fa una miqueta de pudor d'interès electoral.
0: El Suprem suspèn cautelarment les noves altes d'expatriats en el cens electoral a l'estranger en detectar un risc real d'afectar l'objectivitat dels comicis just el mateix dia que el Congrés aprova la nacionalitat espanyola per als saharauis nascuts abans de 1977.
8: Venim cap a casa, on per fi tenim una bona notícia. No farà falta agafar el paraigües ni per si de cas. L'oratge pareix que ens dona una treva per a disfrutar del divendres i del cap de setmana, que ja toca un poquet.
0: La EMET preveu un divendres plenament assolellat amb màximes de fins a 28 graus i mínimes de 17 a la província de València.
8: Per cert, el Congrés aprova la nacionalitat espanyola per als saharauis nascuts abans del 1977 i també els seus descendents.
0: La llei, amb el suport dels socis de l'executiu, l'abstenció del Partit Popular i Junts i el vot en contra de Vox, 168 sís, 31 nos i 145 abstencions, pot beneficiar entre 80.000 i 120.000 persones que podran tornar a tindre DNI espanyol.
8: En indústria, Ford proposa un increment salarial garantit entre el 2,5% i el 5% anual, també major gratificació extraordinària i 8 dissabtes de producció.
0: La direcció de la multinacional ha presentat este dijous als sindicats les condicions del conveni fins a finals de 2030.
8: I creuem l'Atlàntic perquè avui Nova York es posa de dol oficial. Es complix un quart de segle des que el món va canviar per complet amb la caiguda de les Torres Bessones. 25 anys ja, que es diu prompte.
0: Estats Units commemora aquest 25è aniversari dels atemptats de l'11S.
10: El Baix Manhattan acull els solemnes memorials de lectura de les víctimes, mentre l'ONU emet una declaració crítica sobre l'impacte de la lluita antiterrorista global en els drets humans.
8: I prepareu les roses, cotufes o crispetes i el sofà, perquè els ciclistes de la Vuelta demanaran l'hora d'anar a dormir només començar l'etapa. Arriba el moment de la veritat als ports de muntanya.
10: La Volta a Espanya afronta la seva decisiva de neu etapa, la exigent jornada d'alta muntanya que acabarà de perfilar els favorits que pujaran al podi final este pròxim diumenge a la capital, a Madrid.
5: Els primers del matí cada vegada en som més.
8: Antonio Sánchez, què tal? Bon dia.
11: Bon dia, Sergi.
8: Ui, què t'ha passat?
11: Què m'ha passat?
8: T'ha caigut la barba. No t'havia vist perquè estava llegint i ara que t'ha vist... Bé, deu de ser que les temperatures van variant en funció també al pèl que tenim damunt cadascun, no?
11: Exactament. No, jo crec que al contrari, perquè feia més calor, ara m'he llevat la barba i fa més fresqueta. Però no...
8: De totes formes, feia més fresqueta este matí.
11: Sí, i molt paregut ahir, la veritat. El termòmetre no ha canviat molt respecte a ahir, és una boníssima notícia perquè fa el descans, no, d'esta calor extrema. Este matí ens hem alçat cap al racó de Mus als Ports entre els 8, 9, 7 graus, així que fa fresqueta per ahir. A la resta de comarques de l'interior estan entre els 10 i els 15 graus i cap al litoral ens hem quedat entre els 19 i els 21 graus. És a dir, que encara n'hi ha nits tropicals en molts punts del litoral, però ja no és... Ha canviat molt respecte a ahir, és una boníssima notícia perquè fa el descans, no, d'esta calor extrema. Este matí ens hem alçat cap al racó de Mus als Ports entre els 8, 9, 7 graus, així que fa fresqueta per ahir. A la resta de comarques de l'interior estan entre els 10 i els 15 graus i cap al litoral ens hem quedat entre els

0: Avui pujarà la temperatura, i és que avui esperem una jornada amb el cel assolellat. Això és un gran canvi respecte a ahir, perquè ahir sí que teníem més núvols, i no, avui ja veurem el sol en pràcticament tota la Comunitat Valenciana. Pel que fa este matí, encara tindrem alguns bancs de boira ancorats, sobretot cap a la Planalta i el Requena, i l'àrea de Fontanars, de Font de la Figuera, que ahir també està la baixa visibilitat i els bancs de boira, i encara es quedaran en les pròximes hores, així que si estem cap a la 31, cap a la A3, molta precaució perquè la circulació es dificulta. Però ja a partir de les 10 del matí més o menys desapareixeran també els bancs de boira i tindrem una primera meitat del dia assolellada, també la primera meitat de la vesprada, i ja de vesprada augmentaran els núvols cap a l'interior, tant a les muntanyes del sud com a les muntanyes del nord, sense precipitacions. Això farà que el termòmetre puge i avui les màximes ja passaran dels 30 graus en algunes comarques, com el Racó de Mus, com també alguns punts dels ports, com la Planalta i el Requena, la Ribera Alta, la Costera, la Cadena Barrés, la Vall de Cofrensallora i el Baix Segura, que és on més puja el termòmetre. La resta estarem entre els 27 i els 29 graus, així que avui sí que es notarà un poc més de calor. El cap de setmana, dissabte, baixa la temperatura de vesprada i veurem com el diumenge torna a pujar un poquet de vesprada, així que tenim aquests canvis, no? Més calor, menys calor de demà, però un poquet més el diumenge, amb temperatures més paregudes a les d'avui, i això sí, el dissabte serà una jornada amb molts de núvols i possibilitat també de pluges dèbils cap al nord, però poca cosa. La setmana que ve tindrem absència completa de precipitació, ara per ara sembla una setmana d'estabilitat i temperatures cada vegada més altes, torna la calor.
1: Mare meva, jo que este matí, notant la fresqueta, me n'he anat allí a l'armari de casa i mirava en enyorança els suèters, en sèrio, estava mirant els suèters i dic, quan es posareu davant de mi? Perquè és que tinc ganes ja de portar suèters i aquestes coses, però no, de moment...
0: Sí, ja saps que així la tardor no és més que una estiu allargada.
1: Ai, la Califòrnia Europea. Gràcies, Antonio.
0: Gràcies.
1: Fins ara. Són les 7 i 12, també ens ocupem en un moment del trànsit. Anem a donar una ullada a les carreteres, com sempre, saludant a la nostra gent, als nostres companys de la DGT, que estan molt pendents del que passa en la nostra xarxa viària, també a nivell nacional, però específicament en moments com estos en els que tots esteu pràcticament de casa al treball o preparamos ja per assistir als centres educatius. Marta Míguez, què tal? Bon dia.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca la jornada de viernes y van a encontrar una circulación fluida y cómoda a esta hora. Tan solo registramos tráfico lento en los puntos habituales de la V30 en Valencia, en los entornos de Chirivella y Mislata, a esta hora con tráfico lento en ambos sentidos de la marcha. En el resto de vías y provincias se circula con total normalidad, pero les pedimos precaución durante esta jornada, donde podrían aumentar los desplazamientos.
3: 660 78 39 80.
1: I els esports no paren en qualsevol de les seues modalitats i competicions. En esta casa estem especialment dedicats a allò i també, més que res, a l'esport juvenil, als que comencen, als que estan consagrats i, més que res, a tots aquells que conformen la cantera i professionalitat de les formacions i clubs locals i comarcals. Així que anem a veure què ens depara esta crònica esportiva, com sempre, amb Mònica Arnau. Mònica, bon dia.
4: Bon dia. Un València en crisi i amb la infermeria plena s'enfronta a les 9 d'esta nit al Sevilla de Luis García Plaza. L'expedició valencianista va viatjar a ir amb la novetat de Justin de Haas. Al QR l'espera un equip que ha sumat 7 punts de 12 possibles i que està en plena reconstrucció. Els de Corberan arriben a la cita després de la dura derrota contra el Barça. Ahir va parlar en roda de premsa el tècnic i va defensar el seu treball i també la implicació dels jugadors.
5: Entero, con fuerzas, con ilusión y con ganas. Te diría que esas cuatro palabras definen cómo me siento. Cuando uno repite muchas veces algo, aunque no tenga veracidad, acaba pareciendo que es verdad. Yo veo una plantilla comprometida. Tanto la confianza como mis ganas son exactamente las mismas. Pero también está claro que en los clubes dependemos todos los resultados y tenemos que ganar partidos.
4: La Lliga ha publicat el fair play de cada equip i el de primera divisió ha augmentat un 15% respecte a la temporada passada. Això sí, encara anem per darrere de la Bundesliga alemana i sobretot de la Premier. Dels equips valencians, el Villarreal, tot i baixar un poc, continua com a quart equip amb més capacitat per a fitxar. Per a trobar el València han d'anar fins a la 8a posició i entre els equips que més han millorat trobem l'Elx i el Llevant. També la Lliga ha fet públic el límit dels equips de segona. El Castelló ja és el sext de la categoria i sobre l'Eldense. Javier Tebas ha donat la benvinguda a Messi

0: com a propietari del club.
1: Recordaré que el Almería, el 25% es de Cristiano Ronaldo, pues que los dos jugadores mejores de la, para mí, de la historia, quieran invertir y tener su capacidad de inversión en clubes en España, pues es un orgullo y muy contento con esa cuestión.
0: I en bàsquet, bones notícies per a la selecció espanyola en el Mundial d'Alemanya. Les jugadores entrenades per Miguel Méndez ja estan en semifinals en superar Austràlia amb comoditat per 66 a 89. El triomf es va cimentar en un espectacular primer temps en què les espanyoles van agafar una diferència de 14 punts gràcies sobretot als triples d'Illana Martín i Alba Torrents. Ara el combinat espanyol es espera la selecció dels Estats Units en la semifinal. El partit està vesprada a les 8. Ja acabem amb un altre punt de poliesportiu. Esta vegada d'handbol, este cap de setmana juga la primera jornada de la Lliga Asobal, enguany amb dos equips de la Comunitat Valenciana, León Alacant i el Port de Sagunt, que torna dos anys després. León rep el Torre la Vega al Pitiu i el Fertiberia s'enfronta a l'històric Ademar Lleó al nou pavelló del Port de Sagunt.
2: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
3: 7 i 17, anem directes al gra perquè ja portem també una miqueta de retras. Som un poquet per empatia com la Renfe. Ara parlarem de la Renfe també i de la nova qualificació que li ha fet el propi ministre que està al capdavant. El que s'està vivint amb la crisi de Ceuta és per a fer-se-ho mirar. Tenim un govern central que no és que siga optimista, és que frega el misticisme. Després de la desclassificació dels informes secrets d'intel·ligència, hem sabut també que la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i el CNI van enviar fins a 18 alertes prèvies avisant que venia una entrada massiva, 18. Però allà en Moncloa continuen enrocats en el seu món paral·lel. Diuen que era impossible de preveure. Si ho penses bé, qui anava a imaginar que quan 18 informes policials utilitzen la paraula massiva, es refereixen a molta, molta gent? Ells devien pensar en una massa, potser, no sé si de fer pizzas o en un concepte abstracte de la física quàntica. Quina mala llet té allò del diccionari de la RAE, eh? Que es dedica a confondre els nostres ministres d'interior i d'exteriors. Pobrets meus. Però atenció, que el premi a la millor pirueta argumental de la setmana se l'emporta el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Escolteu això, després que Moncloa desclassificara els missatges i el registre d'una telefonada de 8 minuts entre el CNI i el seu cap de gabinet avisant de l'assalt, l'home ha eixit a dir que això no és cap alerta oficial, que un WhatsApp és només un comentari, una xerrada informal.
4: Por supuesto que no es una alerta. Primero, las alertas del CNI no se emiten así. Eso no es ninguna alerta. Es un comentario, es una conversación.
3: Sí, senyor, ho tenim tots clar. Que t'avisa la intel·ligència de l'Estat, que tens 180.000 seguidors coordinant-se en xarxes. Per assaltar la tanca és el típic missatge de «Hola, què hace? Fa bon temps per Ceuta?». Si es veu que el CNI no t'envia un funcionari de correus amb la furgo groga i el fa firmar l'acusa de rebut, donar el DNI i signar, per al delegat de Ceuta és com si t'hagueren enviat un meme de gateig, d'estos que rebem tots ara. El famós protocol espanyol, quan més greu és l'avís, més cara tens que posar de «jo no sabia res». I mentrestant, l'incombustible ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que continua, com us dic, allà dalt, en la seva torre de Rapunzel, i ho dic en dos sentits, el de la monyassa que lluïx, no sé d'on, i de la candidesa de la que vol fer gala, mantenint exactament la mateixa versió, que a ell ningú el va avisar de res.
5: No hubo ninguna alerta referente a ningún hecho, a ninguna entrada irregular masiva.
3: Que sí, ministre, que l'acord, que el CNI va enviar informes, que la Guàrdia Civil va fer 18 alertes i que el delegat de Ceuta tenia el telèfon en flames, però a la seva bústia oficial no va arribar res. Home, és que Marlaska és un home clàssic, igual havia que haver-li ho enviat per correu certificat o aeri, com es feia abans, i això és de les ratlletes blaves i roges. Si l'avís d'invasió massiva, com en l'època de la Reconquesta, no li arriba en un pergamí lacrat, entregat per un missatger reial vestit de gala i acompanyat d'heraldos i un toc de trompetes, per a Marlaska són només rumors de passadís. El CNI es gasta milions en espionatge i satèl·lits, però cap la possibilitat que just ixe dia es van quedar sense saldo per enviar-li un SMS al ministre i que estiguera al tanto de tot. Això és tindre uns principis de ferro i la resta, com diuen en el meu poble, són bobaes. I per a tancar el segle d'este club d'acudit, que és el Consell de Ministres, ens faltava la nostra benvolguda ministra de Defensa, Margarita Robles, la senyora del T. Després de dies llançant-se punyals amb Marlaska, a veure de qui era la culpa del despropòsit, ara ix de sobte a fer de batedora de la pau. Diu, i s'ha de tindre molta lletra per a dir-ho sense riure, que el govern treballa unit, que no s'han de buscar discrepàncies i que la crisi va ser un fenomen absolutament imprevisible.
6: Y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible. No me van a encontrar en polémicas porque no tenemos derecho.
3: El CNI, que depèn del seu propi ministeri, s'ha passat setmanes insistint que ells ho van avisar absolutament tot. Però la ministra diu ara que no, que cadascú ha fet el seu treball com havia de fer-ho. I això és magnífic. Els servicis secrets ho sabien. Interior diu que ningú els va avisar. El delegat diu que un WhatsApp és com parlar de l'horatge. I Robles diu que tots són amics, que estan superunits i que la culpa és de la realitat, que és molt tossuda i molt previsible. Això és del món dels Teletubbies. Al final, tot i la gravetat de l'assumpte, això no pareix un govern, sinó un grup de teràpia de parella on ningú vol pagar els plats trencats. I on un dia més, la culpa és dels altres. Tot i això, la desclassificació d'informes no ha convençut ni els socis de govern ni tampoc l'oposició, encapçalada pel Partit Popular. La portaveu del Partit Popular al Congrés, del PP al Congrés, Esther Muñoz, acusava a Pedro Sánchez de qüestionar el CNI per no assumir responsabilitats sobre l'ocorregut a Ceuta. Segons diu, el president espanyol ha posat en dubte els servicis secrets dels espanyols, cosa que és una temeritat, però no ha sigut l'única, Lucy.
7: En la línia semblant, el portaveu del partit, Borja Semper, ha lamentat la vergonya i la desconfiança, ha dit, projectada per l'executiu de Sánchez sobre el CNI, i s'ha referit a l'episodi de Ceuta com un despropòsit d'unes dimensions difícilment explicables. Així ha criticat el missatge que Espanya projecta al món, el de ser un país de tercera divisió, no sols per la desprotecció de les fronteres, sinó perquè 40 dies després de l'encreuament irregular massiu d'immigrants, la crisi continua oberta. Borja Semper.
8: Es razonable que nadie haya asumido ninguna responsabilidad, que ni el Ministerio de Interior, ni de Defensa, ni por supuesto en Moncloa, nadie haya hecho un gesto mínimo de humildad o de reconocimiento de errores.
3: Paral·lelament, diversos diputats de partits que sustenten l'executiu de coalició PSOE Sumar també han coincidit este dijous que l'avís del CNI ni es va fer per una via oficial ni amb les degudes garanties ni al destinatari adequat. Estan en la línia. Entre altres, la diputada de Compromís, Águeda Micó, qui considera que el delegat ceutí, Pérez Triano, i el cap del gabinet que va rebre l'avís haurien d'haver actuat d'una altra manera molt més proactiva i no van fer bé el seu treball. La valenciana creu que algú ha d'assumir responsabilitats i ha assenyalat directament el delegat del govern a Ceuta. Compromís sempre aportant noves opcions a tots els assumptes, per si no n'hi havia prou implicats.
7: De similar manera ha opinat l'altre diputat de Compromís, Alberto Ibáñez, integrat en el grup Sumar, qui ha titllat de peregrines les explicacions de l'executiu central perquè és evident, ha dit, que alguna cosa ha fallat. També el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha retret que el govern central està posant els peus dels cavalls. La ministra Robles perquè prefereixen que es parle de baralles internes que del Marroc.
9: Las explicaciones del gobierno son bastante peregrinas. Yo creo que es evidente que algo falló. Hay gente que va a tener que tomar, asumir responsabilidades.
10: A los pies de los cabellos a Robles, porque prefieren, repito, que se hable de sus peleas y sus disputas internas que de lo que se estaba hablando hasta hace media hora, que es de Marruecos.
7: La portaveu d'Esquerra de EH Bildu, Merche Izpurua, ha subratllat en este mateix sentit que una comunicació a través de WhatsApp a una persona que no és un càrrec de primera línia al govern difícilment es pot interpretar com un avís oficial. També s'ha pronunciat sobre l'assumpte el diputat del PNB, Miquel Legarda, qui ha retret al govern per la falta de tensió en les alertes emeses, per la laxitud en rebre-les i per continuar dient que tot es va fer raonablement bé quan tot es va fer, ha dit, raonablement mal. I per a Junts, resulta evident el descontrol absolut que insisteix o existeix a l'executiu espanyol. Per a Junts, soci de govern, el senyor Sánchez no té control ni sobre les fronteres, ni sobre el seu govern, ni sobre la seguretat de l'estat espanyol, afirmava Míriam Nogueras, portaveu parlamentària.
3: A la llista de reaccions polítiques de l'oposició s'ha sumat també la del expresident del govern, José María Aznar. El dirigent popular ha valorat la situació fronterera de Ceuta de manera contundent, assegurant que l'entrada massiva de migrants posa de manifest les greus conseqüències que té haver, segons les seues paraules, alienat l'amistat d'aïllats, rellevants en l'àmbit internacional.
11: Estos días comprobamos en el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes. De esos aliados con los que conviene contar en las crisis.
7: Amb esta declaració, Aznar apunta directament cap a la pèrdua de pes i de complicitat diplomàtica de l'executiu de Pedro Sánchez amb els seus socis estratègics.
3: Però espereu que la comèdia diplomàtica no acaba així. Ara eix el govern del Marroc amb una dignitat que ja voldria per a ell, el mateix Cid Campeador, i nega de manera categòrica qualsevol implicació. Diuen des de Rabat que eixes suposades 72.000 persones que van creuar la platja del Tarajal van aparèixer allí per generació espontània o potser per una corrent d'aire fort que les va espentar des del desert. I el millor de tot, el Ministeri d'Afers Exteriors marroquí, que passa a l'atac i ens pega la bronca. Ens diu, literalment, que per què no hem retornat encara els migrants? Home, clar, si ells es prenen la molèstia de colar-nos, el mínim que podem fer és tindre la cortesia de tornar-los en, no sé, en bústia de devolucions, com si foren en un punto pack, com si foren algo de l'Amazon, no? Si la conclusió serà que ja no sabem ni gestionar les seues invitacions de cortesia i encara tirarem en falta a l'emèrit Juan Carlos. Són els nassos que té la diplomàcia de cristall. Bé, i si estàveu cansats de manuals d'urbanitat, canviant un poquet de tema i de la finor política, que no és que n'hi hagi molta estos dies, l'inestimable ministre de Transports, Òscar Puente, ha anat a Ràdio Nacional d'Espanya a solucionar-ho. Però, com sempre, este senyor, cada vegada que obri la boca, no sols puja el pa, puja el combustible, la tensió i puja la sucre de la sang. S'ha coronat. Amb esta actitud de desganar de la vida, diu ell, de les crítiques pels retats dels trens que no xuten, que es paren, i això on estan en condicions, no parlem ja dels que tenim així en la nostra comunitat, que tenen més anys que els trens de Bombai, ha amollat Puente que, passe el que passe, amb la pluja o les avaries, la gent sempre acaba dient el mateix. I acaba dient-ho, no sense raó, ministre Puente.
12: Y esto pasa todos los días. Y a mí me duele porque todo el mundo mete todo en el mismo saco. Es decir, hay un incendio al lado de las vías, hay que parar el servicio. La puta Renfe. Hay una incidencia de este tipo. La puta Renfe. Y la puta Renfe, por desgracia, pues en un porcentaje de muy amplio del número de incidencias, muchas veces no tiene la más mínima culpa. Pero el sistema ferroviario es un sistema muy sensible y bueno, pues no es la carretera.
3: I tan sensible, que es trenca tot hora. Bueno, ell es queda tan ample quan diu aquestes coses. No vos estranyeu que un dia d'estos aneu a agafar el Rodalies o la llarga distància, o la mitja distància, i, bueno, i la curta distància si és un moment d'això que el tren ni tan sols ix. I vegeu els nous cartells de les estacions. Benvinguts a la puta Renfe. Preguem disculpes. Les molèsties, si un pardal mos ha desmuntat la catenària i el tren arriba per després de Nadal, que és el més possible que puga passar. A partir d'avui ja no demanarem un bitllet de Rodalies, demanarem un tiquet per al Club de la Comèdia Ferroviària. Ai, Puente. Al final, quan se'n vagin, encara tirarem en falta el seu Twitter incendiari, però també ens quedarà la paciència per a esperar en l'andana.
2: Matí directe. Sergi Olcina.
3: Poquet a poquet anem avançant en este inici del dia 11 de setembre de 2026. Anem a tractar més coses, perquè l'Advocacia General de la Generalitat ha presentat un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem contra les sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia, el TSJ de la Comunitat Valenciana, que va desestimar el passat mes de juliol els recursos interposats per la Generalitat per a declarar lesives les delegacions, millor dit, de competències firmades pel Consell del Botànic, executiu autonòmic format pel PSPB, Compromís i Podemos mentre es trobava en funcions.
7: La sala contenciosa administrativa va considerar que eixes delegacions podien enquadrar-se dins de l'anomenat despatx ordinari d'assumptes d'un govern en funcions, per la qual cosa va rebutjar la petició d'esta administració autonòmica. Segons assenyala la Generalitat, estes delegacions de competències aprovades el juliol de 2023, una vegada passades les eleccions, i mentre aleshores el Consell del Botànic es trobava en funcions, van comprometre actuacions valorades en al voltant de 65 milions d'euros en favor de distints ajuntaments per a l'execució de treballs de reforma i de manteniment de centres educatius dins del pla edificant.
3: Després d'analitzar les recents resolucions judicials del TSJ valencià, els informes emesos per l'Advocacia de la Generalitat avalen, segons sostenen, que els recursos de lesivitat no van respondre a criteris polítics, sinó a la voluntat de clarificar i delimitar quin ha de ser l'abast de les decisions d'un govern en funcions, especialment quan aquestes impliquen compromisos i inversions de caràcter pluriennal amb càrrec a exercicis posteriors.
7: En aquest sentit, la Generalitat defensa que una de les obligacions de qualsevol administració és vetllar per la correcta utilització dels recursos públics i fiscalitzar aquells procediments que es consideren susceptibles d'afectar els interessos generals de l'administració.
3: La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats afirma que el debat jurídic que es planteja transcendeix qualsevol consideració política i respon a una qüestió d'interès general relacionada amb el funcionament institucional de les administracions públiques. D'esta manera, veu necessari que l'alt tribunal es pronuncia al respecte i conclou que l'important en este assumpte és determinar on comencen i on acaben les competències d'un govern que ha cessat i roman en funcions, així com esclarir fins a quin punt pot adoptar decisions que comprometen el pressupost i la capacitat de gestió de l'executiu entrant durant els exercicis següents. anem a donar també una ulloeta més delimitada, diguem, al nostre territori, a la Comunitat Autònoma Valenciana, perquè la Conselleria de Cultura insisteix en la necessitat que el Ministeri establisca plans d'actuació davant el robatori en museus. El director general del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bujeda, considera que en la reunió celebrada a Madrid s'ha perdut una oportunitat magnífica per avançar en matèria de seguretat.
7: La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ha exigit de nou al Ministeri de Cultura un pla coordinat d'actuació i un full de ruta que permeta millorar la seguretat en els museus després dels diferents robatoris esdevinguts a Espanya. Així ho ha traslladat la directora general de Patrimoni Cultural, Blanca Camarena, i el director general del Consorci de Museus, Nicolás Bujeda, en la reunió celebrada, com diem, a Madrid, amb representants del Ministeri de Cultura, una de les, també de les comunitats autònomes, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Durant esta reunió, la Comunitat Valenciana ha exigit al Ministeri que col·labore amb els ajuntaments en matèria de seguretat i que s'aclarisca des de quan el departament dirigit per Ernest Urtasun disposa d'informes de les forces i cossos de seguretat de l'Estat relatius als robatoris dels museus. La reunió ha conclòs sense que el Ministeri hagi presentat un pla de treball concret, a l'espera que es remeten pròximament noves recomanacions, segons Nicolás Bujeda.
13: Se ha perdido una oportunidad magnífica para avanzar en materia de seguridad. No hay nada nuevo sobre la mesa. La coordinación y el protocolo no pueden esperar a que se produzca un nuevo robo. Nos vamos como hemos venido.
3: La Generalitat impulsa una anàlisi personalitzada de cada municipi en risc de despoblament per a identificar oportunitats d'ocupació i també d'activitat econòmica.
7: La Vicepresidència Segona i la Conselleria de Presidència, en coordinació amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Bora, impulsa una anàlisi personalitzada de cada municipi en risc de despoblament per a identificar oportunitats d'ocupació i també activitat econòmica. L'objectiu d'aquest informe és identificar les necessitats de cada poble en àmbits com el relleu generacional, l'emprenedoria, l'ocupació o la innovació rural, també la cobertura de la qual puga contribuir al desenvolupament econòmic, la generació d'ocupació i la fixació de població en el territori. El director general d'Administració Local, José Antonio Redorat, ha mantingut una reunió de treball amb el secretari autonòmic d'Ocupació i director general de la Bora, Antonio Galbany, la directora general d'Ocupació i Formació de la Bora, Virginia Garrigues, el secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Miguel Bailac, i la presidenta de la Comissió de Despoblament de la Federació, Laura Sáez.
3: Sanitat posa en marxa un servici 24 hores de seguiment proactiu. Ho fa per a persones amb risc suïcida, del que vam parlar ja estos dies.
7: Exacte, la Conselleria de Sanitat ha posat en marxa aquest servici, acompanya un nou recurs autonòmic de seguiment proactiu per a persones amb alt risc suïcida i que han realitzat una temptativa prèvia, així com també de suport a les seues famílies i a, també a les persones que han mort. El servici té capacitat per atendre simultàniament 6.300 persones i compta amb una inversió a 4 anys de 13 milions i mig d'euros. El servici funcionarà les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, en coordinació amb les unitats de salut mental del sistema sanitari públic, i ha sigut presentat pel conseller de Sanitat, Marciano Gómez, qui ha realçat iniciatives com esta i ha recordat que el 10 de setembre, com cada any, es commemora el Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi.
2: Matí directe. A Punt Ràdio.

0: En l'àmbit nacional, dir-vos que la Casa Reial confirma el viatge dels monarques a Ceuta i Melilla.
1: Un viatge que, segons s'han assegurat, ja estava previst abans que esclatara la crisi migratòria a finals del mes de juliol. Casa Reial i Moncloa preparen la visita, encara que de moment no hi ha una data concreta per a realitzar-la. A més, el rei Felip VI no viatjarà sol. Les fonts de Casa Reial han confirmat que l'acompanyarà la reina Letícia.
0: I creix l'alarma per l'augment de la ciberdelinqüència, sobretot com una volta més entre els adolescents.
1: La Fiscalia General de l'Estat ha expressat la seva alarma davant la concentració de la ciberviolència en la població jove, adolescent, i amb dades que reflecteixen que el 28% dels xiquets d'entre 16 i 17 anys l'han patida. En el cas de les dones, de 18 a 34, la xifra ascendeix al 30%. Així es desprèn de la memòria anual de 2025 que donava a conèixer ahir la Fiscalia, coincidint amb l'obertura de l'any judicial. A més, la Fiscalia ha pres com a novetat la irrupció de la intel·ligència artificial com a ferramenta per a la Comissió de Ciberviolència de Gènere.
0: I seguim parlant d'intel·ligència artificial perquè també intervé en l'assetjament escolar, és el que faltava.
1: Efectivament, l'assetjament escolar i el ciberbullying han experimentat un repunt en els centres educatius espanyols durant el curs 2025-2026, afectant a un 14% dels estudiants. Això suposa un increment d'un 1,8 punts percentuals respecte als 12,3 registrats en el curs anterior. Així ho revelava un informe elaborat per la Fundació Mútua Madrilenya i la Fundació ANAR. Les dades reflecteixen que l'assetjament presencial afecta quasi el 8% de l'alumnat enfront del 6,5% del període previ, situant a Espanya en nivells similars als de països de l'entorn europeu com França, Alemanya, Itàlia o Portugal. I d'altra banda, està el ciberbullying, que se situa en un 3% enfront del 2,2% de l'any anterior, mentre que un 3,2% de les víctimes pateix una modalitat mixta que combina l'agressió física o verbal directa amb la fustigació digital.
0: I una temporada més, tornen els viatges de l'IMSERSO, ja vam parlar d'ells també fa uns dies.
1: Uns 900.000 pensionistes podran viatjar enguany per tota Espanya amb l'IMSERSO, però els més de 4,6 milions d'acreditats hauran d'esperar al pròxim 14 de setembre per a reservar els seus viatges. Així ho explicava el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustundui, qui s'ha analitzat també el creixement d'interès per l'anomenat turisme d'escapada, categoria en la qual l'IMSERSO inclou els circuits culturals, el turisme de naturalesa, així com les visites de les capitals de província, les ciutats autònomes o algunes destinacions d'Europa.
2: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
0: Una de les formes també de posar-se al dia i començar la jornada, de la que d'ací no res començaran a despuntar les primeres clarors, són les 7:37, és, a banda d'escoltar esta casa, a Punt Ràdio, donar una ullaeta als periòdics, tant en clau comarcal, comunitària com nacional. Abril Peidro, bon dia.
3: Efectivament, Sergi, bon dia. Comencem pels diaris d'àmbit autonòmic. Levante, el Mercantil Valenciano titula "Un miler de persones malviuen a l'antic circuit de Fórmula 1". En les províncies llegim que l'horari d'estiu deixa centres de salut sense cites previs quasi fins a octubre. El diari Información d'Alacant escriu "Sánchez entre el cel i la terra" i el periòdic Mediterráneo destaca que el 97% dels pisos de Castelló està sobreexposat al fred i a la calor. En clau nacional, El País obre amb el Suprem, que dona ales a la teoria de Vox del putxerazo electoral per la llei de nets, i El Mundo titula que dos punxades, entenc que telefòniques, agents marroquins, van alertar de l'entrada massiva.
0: Estava reflexionant sobre aquest titular del periòdic Mediterráneo, sobre els pisos de Castelló, sobre exposats al fred i a la calor. Bàsicament a la calor, que és el que estem patint tots.
3: Sí, i quan arriben els mesos de màxim fred, doncs també el fred, perquè és el que comentàvem estos dies, allò de la pobresa energètica.
0: Sí, bueno, que també es nota, i a més una altra de les coses que s'ha posat molt de moda últimament, allò de la eficiència energètica, en la que no havíem reparat tots fins a quin punt les finestres de les cases i les portes tanquen bé o no i aïllen d'una o altra forma quan estem dins. Bé, formaria part això també de l'actualitat econòmica,
3: una
0: però n'hi ha altres coses.
3: Sí, però avui el porto una altra notícia, i és que el Banc Central Europeu puja per segona vegada en un any els tipus d'interès. I això és la notícia que anunciava ahir la seva presidenta, Christine Lagarde, que el Banc Central Europeu, com diem, ha pujat els tipus d'interès al 2,5% i anticipa una inflació molt alta durant un període prolongat, és a dir, que seguirem veient com pugen els preus. I aquest deu esta nova pujada dels tipus d'interès? Evidentment, a eixa inflació registrada en estos últims mesos, i els preus que més preocupen són els de l'energia, degut al conflicte a l'Iran. Des d'Europa auguren que el petroli podria arribar a disparar-se sobre els $130 al desembre, amb la inflació de l'energia desbordant-se al 28,7%. Però no tot són males notícies, perquè l'economia de la zona euro sí que resisteix millor de l'esperat i el preu dels aliments apenas ha pujat malgrat aquestes turbulències que encareixen, com diem, el mercat de l'energia.
2: Els primers del matí cada vegada en som més.
0: Anem a donar una ulleta també a la resta del món, el planeta, perquè en clau internacional n'hi ha moltes coses que mereixen el nostre punt objectiu i també una mirada per a veure què és el que està passant. Començant per parlar de 5 persones que són les que han mort i 86 les que continuen desaparegudes arran de l'incendi d'un vaixell de passatgers prop de l'illa de Coron, una important destinació turística de l'oest de les Filipines. David González, bon dia.
4: Bon dia, sí. La portaveu de la Guàrdia Costanera de les Filipines ha explicat que encara estan revisant les identitats de les persones a bord, sense confirmar de moment si n'hi ha estrangers en eixe ferri. Les autoritats insisteixen que les xifres de desapareguts i morts són encara preliminars i provisionals i que canviaran a mesura que avancen les faenes de recerca. De moment n'hi ha 43 persones rescatades, les identitats de les quals no han sigut revelades fins ara per les autoritats filipines. El que sí que sabem de moment és que no n'hi ha constància de moment, com dèiem, d'espanyols afectats. Els accidents marítims a les Filipines es cobren cada any desenes de vides, la majoria en naufragis causats per mal oratge, per l'incompliment de les normes de seguretat, el manteniment defectuós dels equips o la sobrecàrrega.
0: I Brussel·les, capital d'Europa, proposa mesures per a restringir el lloguer turístic en zones tensionades. D'això sabem molt, així, en esta terra.
4: Sí, la Comissió Europea ha proposat esta mateixa setmana la llei d'habitatge assequible, un reglament que dona a les autoritats més seguretat jurídica per a restringir el lloguer turístic i la compra d'immobles no destinats a residència habitual a les zones més afectades per aquesta crisi d'habitatge que tant ens colpeja en estos temps. La norma defineix en el dret comunitari la zona sota tensió d'habitatge. Podrà declarar-se si el preu mitjà d'una casa o pis equival almenys a 8 vegades la renda disponible per càpita a eixa mateixa zona, si eixa proporció va augmentar en l'última dècada i si no es preveu que la tensió s'alleuge en els 3 anys següents. El reglament només permet restringir dos tipus d'activitat, com diem, el lloguer turístic i l'adquisició o l'ús d'habitatge no destinat a residència habitual.
2: 660 78 39 80.
0: Són les 7:42, poseu-vos còmodes i viatgem en el temps, perquè avui és 11 de setembre. Una data del calendari que, per a bé o per a mal, ha quedat marcada a foc en les pàgines de la història. Hi ha dies que passen de puntetes, però este és dels que fan història a cabassos. Marina Perelló, bon dia.
5: Així és, Sergi, molt bon dia. L'11 de setembre és una data de fets transcendentals, de canvis geopolítics i, per descomptat, de grans fites culturals i musicals. Avui, en el nostre espai de memòria, fem un repàs a les efemèrides més destacades al món, a Espanya i, com no, a la nostra Comunitat Valenciana.

0: Comencem viatjant a l'altra banda de l'Atlàntic, a Nova York, on avui es commemora una xifra redona que va posar els pèls de punta, el 25 aniversari dels atemptats de l'11S. Sembla que pareix va ser ahir, quan estàvem enganxats a la televisió veient caure les Torres Bessones i el Pentàgon en el major atac terrorista de la història dels Estats Units. Són 25 anys de la fi del segle i del naixement d'un món completament obsessionat amb la seguretat. Molta gent d'esta casa mos pillava en directe. Entre ells, a Sílvia Soria, que s'acabava d'incorporar al Forcat ara, però que en aquell moment també estava en directe, emitint el seu programa d'agricultura i al mateix temps narrava aquell atemptat de les Torres Bessones. Un servidor que estrenava programa junt a Òscar Pellicer i la resta de companys en el segon canal de la ràdio autonòmica d'aquell moment, com era Sí Ràdio, i tots aquells que miràvem amb exceptitud què és el que estava passant i com un avió rere altre, a banda dels atemptats del Pentàgon i les altres qüestions que ja tots coneixem, s'estavellaven contra les Torres Nord i Sud.
1: Parlarem de tot això, de fet, Sergi, després en un reportatge i podrem parlar amb una de les persones que aquell dia va estar cobrint aquesta informació i que ens contarà de primera mà com ho va viure i recordarem, no?, el que va suposar aquell esdeveniment històric.
0: I com es va contar, a més, en la que era esta casa en aquell moment.
1: Efectivament, i sense eixir del continent americà, però fent un salt més enrere en el temps, l'11 de setembre de 1973, Xile canviava per sempre. Avui fa 53 anys del colp d'estat del general Augusto Pinochet contra el govern democràtic de Salvador Allende, que va culminar amb el bombardeig del Palau de la Moneda i l'inici d'una dictadura militar de 17 anys.
0: Bueno, i deuries saber que no tot han de ser desgràcies geopolítiques, Marina, en uns dies com estos, en els que pràcticament pareix que protagonitzen totes les jornades. L'11 de setembre també té el seu racó per als amants de la ciència, o de la ciència-ficció, segons com ho mires. El 1716, l'astrònom Edmund Halley, sí, el del famós cometa, va descobrir una nebulosa en la constel·lació d'Hèrcules. Ja veus, uns miren la Terra i uns altres prefereixen mirar les estrelles. Pot ser per a no veure el que passa ací baix.
1: I si mirem cap a la nostra terra, la Comunitat Valenciana té efemèrides d'un valor històric incalculable vinculades a l'11 de setembre. Anem fins a 1283. Eixe dia, el rei Pere el Gran va atorgar a la ciutat de València el privilegi de constituir el Consolat de Mar, la primera institució de dret marítim i mercantil del regne que controlava el comerç per tota la Mediterrània.
0: És que els valencians, quan ens posem a negociar i a muntar tribunals, no ens guanya ningú. Som uns romàntics de la llibertat.

0: Acabem el nostre viatge amb la banda sonora d'este cap de setmana. Fem una ullada al 13 de setembre de 1965. Eixe dia es llançava als Estats Units el senzill Yesterday dels Beatles, una melodia que va néixer en somnis de Paul McCartney que s'ha convertit en la cançó més versionada de la història del pop. I és l'himne perfecte per a una despedida clàssica, eixes que et deixen un nuc a la gola i un somriure en els llavis.
1: Colgant un poquet en la memòria, en la nostra memòria, sobretot de més menuts, si parlem de clàssics immortals de veritat. L'11 de setembre de 1977, la cadena de televisió nord-americana CBS estrenava una sèrie de dibuixos animats que ens ha marcat la infància a molts, com diem, el Festival de l'Ànec Daffy, més conegut per a tots com el Pato Lucas.
2: Levanta las plumas de ese sillón y empieza con los quehaceres de la casa.
3: ¿Qué? No, madame, está muy bien entendido que nadie hará trabajar a este pequeño pato negro.
2: ¡Ay, ya cállate! ¡O te tiraré el pico de la cara!
1: A que acabeu de desbloquejar algun dels records més profuns que teníeu en la vostra memòria. Bé, ja ho veieu, des de la caiguda d'imperis fins a dibuixos animats que es barallen amb caçadors, tot en un 11 de setembre com este en el que cap qualsevol cosa.
0: Història, cultura i memòria en un sol dia. Gràcies per acompanyar-nos en este viatge pel temps.
4: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
1: Jacob Coxon, fins fa uns dies investigador en Anthropic, empresa dedicada a la intel·ligència artificial, va admetre que considera la IA la tecnologia més perillosa que ha creat mai la humanitat. Les declaracions han reobert el debat sobre els riscos d'esta tecnologia.
5: Sí, ho parlàvem ahir en el programa. De fet, l'enginyer va advertir que la intel·ligència artificial podria aniquilar la humanitat abans de l'any 2030 i assegurava que sabem controlar les armes nuclears, però no la IA. Javier Palanca és professor investigador d'intel·ligència artificial en l'Universitat Politècnica de València i també director del Museu d'Informàtica. Ell considera que Coxon ha sigut un poquet alarmista.
6: Jo crec que aquesta declaració ha sigut un poquet alarmista. Cada vegada s'apropem més a lo que diguem esta superintel·ligència, que lo que fa és automillorar-se. I què passa? Que s'automillora més que la pròpia intel·ligència humana, no són capaços de saber on pot arribar. I tenim un problema avui en dia, que és que tota aquesta investigació ha sigut de la universitat i està a grans empreses privades que no compten el que estan fent.
5: Bona part d'aquestes companyies, d'aquestes empreses privades de les que parla Palanca, estan situades als Estats Units o a la Xina, mentre que Europa ha apostat més per la regulació i el control. Allí no tenen tantes formes de regular aquestes tecnologies. Tot i els riscos, Palanca recorda que la intel·ligència artificial també aporta avanços i noves possibilitats en àmbits com l'entreteniment o la vida quotidiana. El que sabem de moment, amb la informació pública disponible, l'escenari d'una intel·ligència artificial que decidisca destruir la humanitat continua sent més proper a la ficció que a una realitat demostrada.
1: Tot i que cadascun tenim les nostres reserves al respecte, perquè ahir vam mantenir una entrevista també que ens va posar un poquet els pèls de punta. En clau festiva, els bous de Germán Vidal s'han lluït un dia més pels carrers de Segorbe, però per arribar a eixe moment cal un seguit de preparatius que no pot dur endavant qualsevol.
5: Els animals s'escullen a 80 quilòmetres per carretera, com cada any, en cabanes. Una feina que ja no es fa com abans. Els seleccionen un a un en la ramaderia.
7: Per les entrades de Segorbe busquem un bou tranquil i sobretot que estiguen agermanats. Nosaltres carregarem els bous 2 o 3 hores antes de l'encierro i aplegarem ahí i s'amollen directes, diguem. No com antes, que aplegaven al poble, se triaven i ja d'ahí se fe l'entrada.
5: Ho conta Germán Vidal, que és el fill d'una saga de ramaders, i no és una feina fàcil perquè per cobrir tots els dies fan falta molts bous, concretament 42. També deixen molts altres preparats pel que puga passar, és a dir, uns 60 bous per a tota la setmana, triats especialment per a Segorbe, una tasca que passa de generació en generació.
1: L'altra cara de la moneda d'este inici de curs és l'assetjament escolar, per no deixar de costat. Un tema que es tracta en La carta d'Òscar. La carta d'Òscar és un llargmetratge de la cinema hasta Maru Zamora, que pretén concienciar sobre esta greu problemática.
8: Yo no quiero ir al cole.
9: Pero, Óscar, no digas tonterías. Tienes que estudiar para ser un hombre de provecho.
5: La pel·lícula conta la història d'Òscar en què, com en la majoria dels casos d'assetjament escolar, falla tot, segons explica la pròpia directora. A l'alumnat valencià se li planteja primer veure-la i després produir el seu propi curtmetratge sobre l'assetjament escolar. La iniciativa busca fer-los reflexionar i donar-los una eina diferent per a denunciar estos casos.
8: Nos gustaría ver cortos de todo tipo de niños. Niños con problemas, niños con autismo, niños con Down, porque al final niños con altas capacidades.
5: S'ha triat esta pel·lícula com a punt de partida per al Festival de la Infantesa, l'Educació i la Dona de València, centrat en l'assetjament escolar i en què participaran alumnes de tota la comunitat valenciana. Un problema que cada vegada preocupa més als pares, als professors i als experts.
1: I tornem de nou al calendari festiu, que mos pots contar del que tenim per davant, David?
5: Doncs, com bé saps, l'inici de setembre és una mena de prolongació del mes d'agost en matèria festiva. Avui, en concret, dia 11 de setembre, és festiu local en diversos municipis. En Vallada, per exemple, un divendres que està enmarcat dins de les seues festes tradicionals de moros i cristians. També enmarcat en les seues festes patronals del municipi és festiu local en les localitats de Benissuera i de Salem. En la barraca d'Aigües Vives, en Alzira, celebren el dia de Nostra Senyora d'Aigües Vives. En Carlet celebren la jornada en honor a Santa Maria de Carlet, amb la solemne processó que celebren el dia d'avui. I en la Pobla de Farnals també serà avui festiu local per a celebrar el dia de Sant Fèlix, que és el patró de la localitat. L'última parada festiva la fem en la província d'Alacant, en la localitat d'Ibi, on avui ja cal fer motors per a les seues festes de moros i cristians, on avui viuran el seu pregó i l'ofrena.
4: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
11: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
12: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
13: La Diputació d'Alacant posa en marxa el Bo Consum 2026, una iniciativa que impulsa comerços, hostaleria, oci i serveis, ajuda a les famílies, dona suport als autònoms i a les xicotetes empreses i genera activitat i ocupació. La teua compra dona vida a la nostra província. Informa't en diputacionalicante.es.
4: A Punt Ràdio. A Castelló, 103.7.
1: Anem a dedicar uns minuts abans d'arribar a les 8 del matí a parlar de la decisió de la direcció de Ports de Mussafes que presentava este dijous en la taula de negociació el que qualifica l'oferta final per als pròxims 4 anys des de l'1 de gener del 2027 fins al 31 de desembre del 2030. La companyia remarca que aquesta proposta deriva de l'acord per electrificació signat a la planta valenciana a principis de 2022 i inclou, entre altres aspectes, un increment salarial per al 2027 de l'IPC més el 1,5%, amb un mínim garantit del 3% i un màxim del 5%. Per a la resta d'anys, 2028, 29 i 30, l'oferta suposa un increment de l'IPC real més 1% amb una pujada mínima garantida del 2,5 i un límit màxim del 5%. Anem a parlar precisament amb Dani Portillo, que és portaveu de l'STM, Intersindical Valenciana Fort. Dani, què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia, què tal? Bien, aquí estamos.
1: Bueno, ayer la dirección ponía sobre la mesa esa oferta final, como hemos dicho, las subidas vinculadas al IPC más ese 1 o 1,5% y el extra anual de 1.000 euros a partir de 2027. ¿Consideráis esta propuesta compensa de verdad, que compensa, mejor dicho, de verdad, esa pérdida de poder adquisitivo por parte de la plantilla?
14: A ver, por supuesto que no. A ver, si partes de cero, podría llegar a ser hasta una buena propuesta si no estuviera ese tope del 5%, porque tal y como están los IPCs en los últimos años, pues es aventurarse a saber si realmente vamos a perder o no poder adquisitivo en los próximos 4 años. Pero viniendo de lo que venimos, del desierto, de que hemos perdido más de un 15% de poder adquisitivo por los IPCs de estos últimos 4 años, del 2022 al 25, y viniendo de lo que venimos, que eso nunca había ocurrido en los 50 años de historia de Ford, pues no compensa, desde luego que no compensa.
1: La empresa fija un tope máximo de incremento salarial acumulado del 20% para todo el periodo. No sé si os preocupa que una inflación imprevista, tal y como están las cosas y como están derivando en los próximos 4 años, acabara también penalizando el sueldo de los trabajadores debido a ese límite.
14: Claro, evidentemente, es lo que te comentaba. Pensamos que, esperemos que no, pero con ese límite, pues la empresa se asegura un tope de gasto, pero a nosotros no nos asegura no perder poder adquisitivo. En el 2022 el IPC, creo recordar que estaba en torno al 7%, no sé si era el 6 o el 7. Por lo tanto, ya tenemos un año de muestra en los anteriores 4 años en el que se puede perder hasta un 2% solamente con ese año. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver. Sí que es positivo que por lo menos ha habido un cambio de actitud respecto a la plantilla. El reconocimiento no está solamente en decirlo, sino a la hora de que la gente vea remunerada su trabajo. Pero también, pues, no solamente es esto el acuerdo, también está el tema de los sábados obligatorios. Y luego, pues, aunque actualizan los kilometrajes por el plus de distancia, que lo incrementan un 10%, sí que es cierto que llevamos con ese plus de distancia pues muchísimos años, pero muchos. Estamos hablando de muchos convenios. Entonces, vamos a ver, de momento la flexibilidad laboral que nos exigen al final es un todo, no es solamente el incremento salarial que nos dicen que no es suficiente respecto a lo que venimos perdiendo de los últimos años, pero bueno, vamos a ver. A ver, la gente, estamos haciendo una valoración, hablando con todos los compañeros de la plantilla, y en el seno del sindicato vamos a tener un debate para ver qué cosas vamos a pedir, porque de momento a nosotros nos parece un poco corto para las pretensiones que nosotros hicimos de las propuestas que hicimos en su día.
1: Bueno, pues veurem com evoluciona tot això. No tenim temps per a més. Dani Portillo, gràcies, perquè són quasi les 8 del matí, però t'agraïm molt que hagis atès la telefonada de la Ràdio Autonòmica. Una abraçada molt forta. Bon cap de setmana.
14: Adéu.
1: Adéu. D'esta forma arribem al final del nostre viatge d'avui, com vos contàvem, no sense posar el punt i seguit i sense recordar que este cap de setmana la història de la música mos regala una data marcada en or, una efemèride perfecta per a baixar la persiana amb elegància i nostàlgia. Celebrem el naixement d'una estela fugaz també que va canviar el rumb de la música moderna. A banda del llançament del Yesterday, mos podem quedar amb Amy Winehouse, una de les veus més prodigioses, autèntiques i malauradament tràgiques del soul contemporani. A mi s'inconfusible pertinat viu. La seva línia dulce infinita i una fragilitat punyent va aconseguir ressuscitar el millor so de la Motown i el jazz clàssic, convertint els seus dimonis personals en autèntics himnes generacionals. Gràcies per acompanyar-nos una jornada més a l'altre costat de la ràdio. Sigueu feliços, cuideu-vos i sobretot que la música no pare de sonar. Tornem després del butlletí de les 8 del matí.

0: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Avui és 11 de setembre. Fa 25 anys de l'11S, l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York que va canviar el món. En aquell atac van morir vora 3.000 persones. El president Trump no hi estarà present avui en els actes de commemoració. A Espanya també hi han previstos homenatges. A Cádiz, Andalusia, el rei Felip VI, acompanyat de la ministra de Defensa, Margarita Robles, assistís en la base naval dels Estats Units a Rota a estos actes de commemoració. En este 11 de setembre estarem pendents també de Catalunya, que celebra la seva diada. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, d'ací a una hora encapçala l'ofrena floral del govern al monument a Rafael Casanova, la figura històrica austracista de la Guerra de Successió de Barcelona, que també realitzaran al llarg del dia la resta de dirigents polítics catalans. De l'agenda judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, reprèn la investigació del cas Coldo, que investiga presumptes comissions en contractes públics de compra de màscares. Mascaretes en l'època de la pandèmia. Avui hi ha prevista la declaració de dos empresaris imputats. Això està previst d'ací a dues hores a les 10 del matí a Madrid, a l'Audiència Nacional. A casa nostra, mentrestant, es reunirà el ple del Consell. Avui serà a Elx, al Baix Vinalopó, a les 11:30. N'estarem pendents de les decisions que es puguen prendre al llarg d'estos butlletins informatius. I en clau més cultural i acadèmica, es contem que la Universitat de València inaugura el curs 2026-2027 en un acte solemne presidit pel rector Juan Luis Gandía i amb assistència de la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, la valenciana Diana Morán. El Banc Central Europeu ha tornat a pujar els tipus d'interès en 25 punts bàsics fins al 2,5%. Es tracta de la segona pujada de l'any després de la del mes de juny i arriba per l'augment de la inflació a causa de la guerra al Pròxim Orient. L'organisme europeu preveu que la inflació continuarà per damunt de l'objectiu durant un llarg període i, per tant, manté la porta oberta a continuar pujant els tipus. Més coses. L'empresa nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic assegura en un informe que ha frustrat diversos possibles complots en els quals s'han utilitzat els seus models d'IA per ajudar al desenvolupament d'armes biològiques. L'empresa també diu en aquest informe que un grup de ciberdelinqüents vinculats a l'Iran va utilitzar la seva IA per a fer recomanacions d'atac contra les forces navals dels Estats Units a l'Orient Mitjà. En els esports, futbol. El València enceta avui a Sevilla la quinta jornada de Lliga. Eva Casany.
2: Visita el Sánchez Pizjuán amb un equip ferit en l'orgull i minvat per les baixes fins avui Tente Corberán, que recupera de Haas. Guido Rodríguez ha viatjat però sense l'alta mèdica. El jugador vol donar suport moral a l'equip que després de la crítica de Rodri intentarà demostrar que són capaços de traure una millor versió. Carlos Corberán.
3: Yo veo una plantilla comprometida. Tanto la confianza como mis ganas son exactamente las mismas. Pero también está claro que los clubes dependemos todos los resultados y tenemos que ganar partidos.
2: Els espera un equip que ha sumat 7 punts de 12 possibles. El tècnic del conjunt andalús no es refia i espera un valencià disposat a lluitar pels 3 punts. Luis García Plaza.
4: Al Valencia le considero un gran club, un gran equipo, con buenos jugadores y que viene una situación, como tú dices, que nada nunca mal, que viene con el cuchillo entre los dientes y que va a venir a cambiar. Que nadie olvide, es aquí, en los últimos 4 años ha ganado 2 y ha empatado 2 veces.
2: I en bàsquet, la selecció espanyola ha guanyat a Austràlia 66-89 i demà lluitarà en semis del Mundial contra les favorites, els Estats Units. L'altra semifinal serà França-Alemanya.
1: Gràcies, Eva Casany. Això és tot de moment, però es fem un apunt del trànsit. Paren atenció si circulen per l'autovia A3 perquè hi ha boira, a hores d'ara, a l'altura de la comarca de la Plana d'Utiel-Requena. Els recordem que tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en la web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 9 en punt. Els deixem amb la segona hora del programa Matí Directe, amb Sergi Olsina.
0: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresde, Nelina Garancha, Julia Fisa, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
8: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
9: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
8: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
10: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre i, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
11: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
8: A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. El Baix Segura 100.5.

0: Matí Directe. Sergi Alcina.
1: Són les 8 i 7 del matí, és a dir, comencem esta segona hora del nostre programa d'avui, que ens du a obrir molts fronts, a comentar moltes coses i a donar infinites ullades a tot allò que està passant al nostre voltant. I una d'aquestes qüestions, després de les pujades i baixades, no sols de temperatures, sinó de les pluges, les tempestes, les tronades i com ha afectat al territori nacional, a la nostra comunitat, i ahir ho comentàvem, a les Illes Balears, fins i tot amb alguna que altra víctima mortal, és hora de descansar una miqueta, de disfrutar d'allò que tenim entre mans i anem a tindre estos dies. Veritat, Antonio, bon dia.
2: Totalment, Sergi, bon dia. I és que tenim un cap de setmana marcat per l'estabilitat per davant, així que ens acomiadem de les precipitacions i diem hola i al sol, no? Este matí ja ho estem notant de la major part del territori, pocs núvols, alguns núvols baixos cap al centre i, de fet, estem veient este matí bancs de boira.
1: Enric, perquè dius, li diem hola al sol com si alguna volta...
2: Ja.
1: El sol se n'ha agradat en les nostres vides perquè el tenim així omnipresent.
2: Sí, vam deixar-ho un poquet per unes hores, no? I vam descansar un poquet d'ahir, però no, ja torna. I això, el banc de boira amb molta precaució si estem en la 3 o en la 31 perquè la visibilitat és ben reduïda, així que la circulació pot estar un poquet més complicada, sobretot cap a Madrid, que és on estem veient els més densos. Veurem com encara es quedaran amb nosaltres fins a les 10 del matí més o menys, i a hora ja desapareixeran i tindrem una ja primera part de la vesprada assolellada en tot arreu, marcada pel sol. Veurem com cap a les 3-4 de la vesprada augmentaran els núvols d'evolució a les muntanyes del sud i també a les muntanyes de l'interior, sense pluja, sense precipitacions i en tot cas ambient estable. Veurem com, perquè fa les màximes, avui pugen lleugerament respecte a ahir, i és que al tindre més hores de sol sí que notarem un ambient un poc més càlid. No de matí, de matí el termòmetre no ha canviat molt, tenim ara mateix entre les 6 i els 8 graus als ports i molts punts també del racó Ademús, a la resta estem entre els 10 i els 15 graus cap a l'interior i al litoral estem entre els 19 i 21 graus. Veurem com les màximes avui pugen lleugerament i ja estarem entre els 30-31 graus a comarques més cap a l'interior i també cap al prelitoral. Al litoral estarem entre els 28-29 graus i en les comarques un poc més altes, no, de més altitud, en els 25-28 graus. Temperatures dins del que hauríem de tindre ja per fi en el mes de setembre. Este cap de setmana baixarà un poquet la temperatura demà i dissabte perquè tindrem un dia un poquet més marcat pels núvols. De fet, no descartem pluges dèbils a l'interior nord, però poca cosa. I ja diumenge tindrem menys nuvolositat, el que vol dir més estones de sol i el que vol dir també temperatures un poquet més altes. Però això no ho fem més que començar, Sergi, perquè la setmana que ve sembla que tornarà a pujar el termòmetre en valors molt més alts del normal i estarem fregant de nou els 35 o fins i tot passant dels 35 graus a l'interior i al litoral ens quedarem a vora els 30 graus, però clar, ja són temperatures de nou més altes del normal i sembla que és que el que és normal o el que hauríem de tindre de normal ara són només els respirs,
1: anècdotes,
2: i les temperatures més baixes, sí, sí. I la normalitat s'ha convertit en aquestes temperatures amb de nou els 35 o fins i tot passant dels 35 graus a l'interior i al litoral ens quedarem a vora els 30 graus, però clar, ja són temperatures de nou més altes del normal i sembla que és que el que és normal o el que hauríem de tindre de normal ara són només els respirs,
1: anècdotes,

0: Són les 8 i 11, n'hi ha moltes coses que a partir d'ara podem comentar amb tota la gent que ens incorporarà a esta taula de l'estudi 1 de la Ràdio Autonòmica Valenciana, de Punt Ràdio. Entre totes aquestes qüestions estan els mare magnums polítics, socials, el que deriva de Ceuta, el tema de la llei de nets, i una altra qüestió que ens acaba de saltar a conversa i que ara mateixa comentarem i que té a veure amb la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que textualment ha lamentat les desqualificacions dels qui exerceixen responsabilitats institucionals cap als jutges. Isabel Perelló ha exigit respecte a les decisions judicials i ha assegurat que es prenen sense cedir a influències, pressions ni ingerències de cap tipus. D'aquesta forma s'expressava la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial en el seu discurs de l'acte d'obertura de l'any judicial que es celebrava ahir dijous al Saló de Plens del Tribunal Suprem després de les recents crítiques del govern central a la sentència del Tribunal contra la llei dels nets, que és una de les coses que vos estàvem comentant. Així es produeixen certes discordàncies quan els qui manen volen clavar-se en qüestions que no es toquen i deixen als tècnics i als professionals fora del que tindrien que ser les seues funcions. Perelló, que tornava a defensar insistentment la independència del col·lectiu i negava que els jutges estiguen polititzats, com han defès molt a menut diversos membres del govern espanyol, és quan plantava les orelles i treia les ungles. La presidenta del tribunal ha considerat d'extraordinària gravetat el fet d'acusar a la judicatura d'adoptar decisions per raons polítiques, el que s'anomena, ja ho heu escoltat molt en els últims mesos, lawfare, i no per les raons jurídiques que s'expressen en les seues resolucions. Ara comentarem tot això amb la gent que ens acompanyarà en esta taula de tertúlia a aquestes hores, les 8 i 13. Anem a començar per Alacant, saludant a Toni Cabot. Què tal, Toni? Com estàs? Bon dia.
1: Salutacions, Sergio, molt bon dia. Encantat d'estar amb vosaltres.
0: Igualment, és un plaer poder contar amb tu per a esta taula d'anàlisi. La primera de les preguntes te la derive directament a tu, i per a què em dones el teu punt objectiu, a banda de tot això que anem a posar damunt la taula. Quan ve a plantejar-se una qüestió d'este tipus i quan públicament una persona com la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial li pega una estira d'orelles al govern, què és el primer que tenim que interpretar ja de tot això? Quina és la conclusió principal?
1: No era la primera vegada, no? Hi havia que veure pues, les cares, no? Que estaven en eixa tarima per a saber que la cosa està molt sèria, no? No és la primera vegada que passa i el Poder Judicial de fet pues, ja deixa clar en moltes ocasions que està el seu malestar per les contínues acusacions de lawfare, que és un terme que s'ha instal·lat en el debat polític d'una manera quotidiana, d'una manera regular, i que tindria que desaparèixer, no? Estem parlant de que té que haver, perquè és precís per a un estat de dret, la separació de poders, i aquestes declaracions el que fan és menoscabar precisament en aquesta defensa de lo que és fundamental per a l'estat de dret. És una advertència més, però si vos que es diga la veritat, jo crec que no va a servir de res perquè el debat polític continua en aquest mateix sentit, ja està tot molt polaritzat i no crec que vagi a tindre conseqüències, desgraciadament, aquesta nova advertència de Maria Isabel Perelló.
0: El problema és que ja se'ns estan anant moltes coses de les mans, diria jo, no?
1: Sí, és que és algo totalment regular, és que tots els dies, en el moment que escarbes en qualsevol mitjà de comunicació hi ha una acusació, una declaració de l'ofer, hi ha una declaració posant en dubte la faena dels magistrats. Avui mateix ja tenim un tuit d'Òscar Puente, ja està sí. Ballant per ahí, si és que no, però és algo diari i ja s'ha instal·lat de tal manera que jo crec que efectivament estem parlant d'algo molt perillós.
0: Mònica Bustamante, què tal? Bon dia. Òscar Puente, que diu Toni Cabot, que bueno, es refereix a algunes de les qüestions, però que és un senyor que té el vici de deixar-nos titulars com el d'ahir també en Ràdio Nacional d'Espanya, del que ens fèiem ressò este matí, qualificant, segons ell diu, que és el que diem la resta de la gent, a la Renfe com la puta Renfe.
2: Bon dia, exactamente. Es que, bueno, se están perdiendo tantos valores, ¿no? En todo lo que estamos viendo todos los días, pero la educación también sigue siendo un valor importante, ¿no? Entonces, esos son los representantes que tenemos en estos momentos.

0: està el meu amic Moreno, per cert, Moreno, com ningú, Dani Valero. Has aprofitat bé l'estiu, no? Bon dia.
1: Sí, sí. Bueno, he sigut esclavitzat per dos xiquets en la piscina i clar...
0: Com sol... sona això, esclavitzat en la piscina?
1: És que no, jo no era d'estar tan ni d'estar tan moreno, però efectivament manen ara dels temps els xicotets. Jo soc molt, molt d'eixir en carnaval i al meu poble una vegada es van disfressar uns de la Renfe i no va ser ese qualificatiu que li ha ficat Òscar Puente, però era un home més graciós que era
0: Temfe. El propi responsable, Temfe. Sí, sí. Temfe. Però home, que el pobre responsable, el propi, millor dit, no sé què em passa esto ara, responsable de la Renfe, qui hauria de defendre-la, siga el primer que te dona un titular d'aquestes característiques en eixa paraula que, bueno, tot i que estiga en el diccionari, és una paraula malsonant, referint-se a una de les empreses més públiques, més castigats en aquests moments i més en solfa que està posant-se. Pues, home, tampoc diu massa, no, d'ell. Per molts titulars que vulgui buscar.
1: Bueno, ell juga a la contra, òbviament. També és l'apel·latiu que li van ficar ell mateix al president del govern. Uh-huh. Amo, darrere de puto.
2: El pe amo, no? Cas, no?
1: Però, òbviament...
0: Que ho és, eh?
1: Juga per altra banda.
0: Sí, sí, sí.
1: Però, bueno, és Òscar Puente. És un producte dels nostres temps, d'aquesta immediatesa, d'esta búsqueda, d'esta... intenció constant d'estar en el primer pla i bueno, entenc que pensaran que els funciona si no cessa aquesta estratègia.
0: Mm-hmm. Bueno, tenim moltes coses damunt de la taula, la llei de Neig, Ceuta, les discordàncies dels documents desclassificats, en les que jo no sé si es pensen que la societat som tontos rematats, perquè si ho penses bé, dius, bueno, accedixen a desclassificar una sèrie de documents, no sé si pensant que aquests documents, inclús després d'haver-los revisat, anaven a donar-los la raó, però resulta que no es donen la raó, lo qual el fa pensar que si estos són els que s'han desclassificat i els altres no són susceptibles d'això perquè podrien deixar-los mal parats, què portaran darrere els que no s'han desclassificat?
2: Bueno, pues imagínate, mira, estos titulares yo creo que son los que deberíamos de tratar, ¿no? Y no los que nos intentan vender con sensacionalismo para no hablar de esto. Pero la realidad es que con el tema de los documentos, yendo al dato, o sea, quitando el relato, que eso, de eso son expertos en moverlo, porque ahora dicen, sí, no era significativo, la dimensión no era significativa, ¿no? Que son las palabras que vamos a escuchar ahora. La dimensión no era significativa. Bueno, pero la realidad es que había informes, sí, había informes, y tenemos constancia, y estamos hablando de documentos desclasificados. Esto no son ni rumores ni opiniones. Y tenemos constancia desde el día 27 de julio.
0: No es el ticket del supermercado.
2: Exacto. Entonces, es desde el 27 de julio. Entonces, a mí me gustaría simplemente que pensáramos en la crisis anterior, que fue en mayo del 21, en la misma Ceuta, que entraron entre 8 y 10 mil personas y la respuesta fue inmediata. O sea, estamos hablando del mismo gobierno que en horas, y ahí ya no hablamos de, lo sabíamos, no hablamos de ese tema, porque la respuesta fue inmediata, se desplegó el ejército y en horas se solucionó el problema. Entonces yo creo que lo que deberíamos de comentar es qué pasa, cuál es la diferencia de hace 5 años, qué tenemos, cómo nos están afectando esa colaboración con Marruecos, ¿no? O sea, ¿cómo está afectando para que ahora no solo no tuvimos esa respuesta inmediata, todavía ahora ya se está enquistando el problema y además también están saliendo las noticias que Marruecos no está ayudando? O sea, que es evidente que no está ayudando. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Eso yo creo que son las explicaciones que nos tienen que dar.
0: Bueno, la última eixida de Marruecos como a mínim es de bipolarisme, que ahora son los que ens riñen y diuen, pero qué feo que han tornat a toda esta gent así, que estem esperant-la. En fi, Toni.
3: Sí, sí, és algo...
0: És algo surrealista, veritat. Sí, sí, molt difícil d'assimilar.
3: És algo assombrós, efectivament, no? A mi, ja quan es va anunciar, vaig escoltar al president del govern anunciar la desclassificació de documents, ja va cridar l'atenció, perquè en aquest moment pensava, bueno, pues lo que té que ser ahí no té... Pues, després de veure la reacció, la primera reacció inicial de Margarita Robles, diu, bueno, pues este, què està fent, no? Algo habrá passat o algo habrá vist que va traure-li punta. I després de veure lo que dien els documents, em va donar encara més la impressió de que s'havia pegat un tir en el peu. Lo curiós del cas és que després de saber, de llegir lo que dien els documents, Guàrdia Civil, CNI, etcètera, lo que volen és pegar-li una volta a tota aquesta situació i fer veure que han llegit lo que no han llegit lo que han llegit. I és algo que todavía que encara no que encara a mi em costa entendre, no? Per altra banda, lo que dius de Marrocs és que és, ja és per es xufla, no? I que ara digues no, porta-me-los que els vull tots. Bueno, pues és algo perquè
0: bueno, porta-me-los, no, endú-te-los igual que els has deixat entrar.
3: Exactament. Jo encara em sorprenc de que haja... Primer, de la defensa del govern, encara, que diu que Marrocs no està clar que tinga res, encara que hagi baixat un poquet l'accelerador, no? Però que pugui haver espanyols o pugui haver gent, persones, que encara creuen que Marrocs no té absolutament res que veure en l'assalt a Ceuta, és algo que també em crida moltíssim l'atenció, perquè jo crec que això no s'ho pot creure absolutament ningú.
0: Dani.
1: A veure, en primer lloc m'agradaria treure pit un poc del diari, que va ser l'Espanyol el que va aconseguir l'informe dichós de la policia on consta que la conclusió de la força de l'Estat és que efectivament ha hagut una col·laboració, tot i que després els polítics estan dient el contrari. En qualsevol cas, després de les imatges que van veure des del primer dia d'aixos gendarmes, diguéssim, organitzant aquesta baixada de camions de la gent abans d'entrar, hi havia poc espai per al dubte, a no ser que penses que ho ha fet la IA al vídeo, no? Sí, a veure, parlant en el PSOE, perquè jo la veritat que m'he interessat, parlant en diputats valencians del Congrés, què nassos està passant, com és possible que un president del govern es quede a soles el seu partit a l'hora de dir, de no ser contundent acusant al Marroc. El que apleguen a dir-te és que, bueno, per començar, una cosa és que ho sàpiguen estaments del Marroc i altra cosa és que hi hagi una organització vertical i que siga el rei el que t'envia a aquesta gent, no? Que en moltes coses Marroc és un estat fallit i que ho sàpiguera la policia tampoc és garantia de res, o sigui que funciona un poquet també com Espanya en aquest sentit, que una cosa és saber que hi ha un problema i altra cosa és atajar-ho. Ara bé, hi ha que ser una miqueta càndid, no?, per a caure en aquesta versió. Tenint en compte els precedents, òbviament està emprant la força migratòria que malauradament tenen, perquè moltíssima gent vol eixir d'allà, com a una ferramenta contra Espanya, no? Que sempre és una lluita desigual quan una dictadura està lluitant contra una democràcia, perquè ho hem vist també en Rússia, no? Quan no tens escrúpols, quan no t'importa sotmetre la teua població a la gana i emprar-la damunt contra una frontera, estàs venut, no? Què passa? Pues jo crec que una altra vegada òbviament ha comptat la pràctica del Partit Socialista de no utilitzar que té amb una vitrina tancat l'exèrcit d'Espanya. És com una al·lèrgia, no? que té aquest dirigent. No li agrada haver d'emprar la força, no li agrada, té molta temor a protagonitzar imatges contundents i a ser exhibit com la força, i pensa que amb el Marroc es pot practicar la d'altra banda, ja que dir-ho, i per tots els partits, habitual política de tragar-se les granotes, no? En la política internacional és on tu sempre el que estàs defensant a nivell intern, fora, pues bueno, eres una miqueta més laxo perquè no te claves a organitzar un país extern. Però clar, quan és la teua frontera, la contundència és el mínim exigible, no? Tenint en compte que se te pot produir el problema en Melilla demà o en qualsevol altre puesto, si venen mal donades en el Regne Unit, en Gibraltar, pots tindre una altra història, i sobretot amb els precedents tan greus per a un govern damunt socialista, no? Que ha sigut i aquest gir brutal que es va produir en aquesta en aquest president d'entregar el Sàhara, que bàsicament és el que va fer, no? Semblava que allò era el gran peatge que es pagava per a tindre tranquil·la aquesta frontera sur, i justet està siguent absolutament el contrari. S'ha demostrat malauradament que el que hi ha que fer és tindre la madura, perquè després de deixar caure una població que durant tants anys el Partit Socialista és el que estava defensant-la, dient que no podia acabar així, que és una nació sense estat, vas permetre que el Marroc legalitzara aquesta tutela, i l'agraïment que te donen a canvi és això.
2: Totalmente de acuerdo con Dani. Y yo, fíjate, haría una lectura doble, una interna y otra externa, ¿no? Sobre la interna, de cómo se gestiona a nivel de nuestro Estado, a mí me recuerda mucho la inacción en la DANA, ¿no? Y ahora además que todavía estamos con ese proceso de depurar responsabilidades por parte de la judicatura, que gracias a Dios sigue haciendo un trabajo excelente, ¿no? para frenar y para depurar todas estas conductas. Pero esas 72 horas fueron clave. O sea, realmente las 72 horas después de la DANA fueron clave, hubo una inacción, tampoco se quiso sacar al ejército. El ejército se sacó un viernes, cuando se había producido el martes, y yo estoy de acuerdo contigo. Esa parálisis de no querer utilizar las Fuerzas Armadas en este tipo de episodios que son dramáticos, ¿no? Y aquí ha pasado lo mismo. Pensemos, volvamos al 30 de julio, 30-31, el 31, el viernes, acudió Sánchez a Ceuta y se fue de vacaciones. Y bueno, es no una, me gusta nombrar a Óscar Puente,
0: retreu, pero... Y es que va a tener el cuajo d'anar-se'n de vacances, cosa que no van fer la majoria o no hagan claro. Fet altres, però ell sí que se'n va anar de vacances. Ahir això va provocar una discussió en la taula impressionant. La lògica estava en que no se n'haguera anat, que era la cosa més normal del món.
2: No, pues no se debe.
0: Com si haguera tingut que acampar ell en Ceuta i estar allí tots els dies, encara que de forma simbòlica, però és el que hi ha.
2: Claro, pues bueno, pues esas 72 horas, y además Óscar Puente salió ese mismo fin de semana, no recuerdo si fue el sábado o el domingo, diciendo que enhorabuena, que se había solucionado todo en tiempo récord. Eso pasaron en esas 72 horas. Fijaos el problema que tenemos, porque en esas 72 horas, si se hubiera actuado rápido, y por eso yo lo remarcaba, la importancia, el problema sería muchísimo menor. No estaríamos hablando de unas 10.000 personas, ¿no? Entonces, yo destaco, y es muy lamentable, esa parálisis de acción del gobierno, por las causas que sean, que no quieren moverse, y es un poco como parece que los problemas se solucionan dejándolos, ¿no? O sea, a ver si se solucionan.
0: No, o amagante el cap baix terra, com els estruços, i no ho veig, no existeix.
2: Claro. I externament el tema de Marruecos és molt curiós perquè, además, claro, aquí cada uno mira sus intereses. A mí es que me hace gracia cuando dicen, bueno, es que la frontera le hemos encargado a Marruecos que cuide la frontera. Bueno, pues eso es como dejar que el lobo, mira, las ovejas, que la zanja me la cuide el lobo, porque he acordado con el lobo que no va a pasar la zanja, ¿no? Entonces, claro, eso es un problema, porque aquí Marruecos está mirando lo suyo. Tenemos también con el tema de fútbol también, que es plena actualidad.
0: Bueno, y porque es amiguet de Trump y de Israel, que
2: ahí
0: es una de las cosas que
2: ir. Y mira,
0: también solo... ha mencionado Aznar, com que d'haver provocat un poquet a estos en els que, teòricament, en paraules d'Aznar, hi hauria que ser un poquet més amiguets.
2: Mira, te voy a dar un dato, Sergi. Qué casualidad que el día 28 de julio, el día antes de...
0: Ah, ¿sí? Sí. Bueno, felicidades en efectos retroactivos.
2: Ese día lo tuviste tranquilo, por lo menos, Dani, sí. Así que piensa en eso, que ya... Tal. Bueno, pues la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos aprobó las primeras ayudas económicas a Marruecos de la historia. O sea, está ahí, lo podéis buscar, 28 de julio. ¿Por qué? Porque le interesa mucho el Sáhara, qué casualidad, para temas eólicos, hay un proyecto eólico muy potente, y luego también un tema de combustibles, de amoníaco y demás. O sea, que sí que está mirando Estados Unidos invertir en el Sáhara para sus propios intereses y además el control del estrecho por los problemas geopolíticos que tenemos en este momento.
0: Sí, perquè, perdoneu-me un poquet la meva ignorància. Una mesura de pressió, si de veritat volguerem pressionar al Marroc, si no m'enganye, Toni, no sé si m'ho confirmareu o no, nosaltres tenim un poquet eixa aixeta també per a tallar-nos algun que altre subministre, no? El gas, sí, entre altres coses. O sigui que si no fem algo també és perquè no volem.
3: Efectivament, no? Tu tens armes per a defensar-te, però com esteu contant, Marrocs no és un soci fiable ni és amic. És veí, però ni és fiable ni és amic. L'últim cas, acabeu de nomenar-lo lleugerament, però està ahí. Volen la final d'un mundial de futbol que va començar a organitzar Espanya en aquesta candidatura ibèrica en Portugal.
0: Sí.
3: El van convidar a Marrocs i ara vol apoderar-se del mundial, però sense ningú rubor. I va arribar com a convidat, no?
0: Cosa que es dedueixen que tenen diners per al que volen també, és a dir, per a tindre tota aquesta gent en condicions, no, però per a organitzar un dels mundials més potents per la seva part de la història, però d'això sí.
3: Esa reflexió que acabes de dir, Sergio, és la que jo vaig pensar l'altre dia quan analitzant tota aquesta situació. Sí. La crisi de Ceuta no és, evidentment, no és un episodi només migratori, no? Estem parlant d'una batalla geopolítica, un aconteciment geopolític, no? És una agressió en tota regla contra la sobirania d'Espanya i la seva integritat territorial, i una advertència, a més, dirigida a tota Europa. Compteu, efectivament, però és que això, el que estic dient ara, ho va dir Pedro Sánchez del primer dia, però el que passa que el dia següent se'n va anar de vacances, que és el que ningú pot entendre, no? I des de fa anys Rabat, Marroc, ha convertit aquesta pressió migratòria en un instrument més de la seva diplomàcia, no? I sobretot ahir el que apareix és la imatge en l'espill, és la imatge del Sàhara Occidental, no? En maig de 2021, perquè és que no és nou, en maig de 2021 ja ho va demostrar, va enviar a 10.000 persones a Ceuta en 48 hores per a castigar al govern espanyol i per a haver atès el que era cap del front polisari en aquell hospital de Logroño, recordareu, no? I Europa el que no pot fer és acceptar, com dieu, aquesta vulnerabilitat. Hi ha ferramentes, com acabes de dir, també de pressió, diners que s'envien, etcètera, sí. per a que Marroc pare un poquet els cavalls, perquè ja se'n torna de parar-lo.
0: Al principi de tot això, recorde que vaig recuperar una de les informacions de l'època. Si en deixeu, podem anar a 1978, ho recordaré de nou. Va haver un conflicte diplomàtic que va ser important. En aquest moment estaven reunits el rei Hassan II del Marroc, el rei Joan Carles I d'Espanya i Adolfo Suárez, que portava un temps en el govern, no massa. Estic parlant de 1978. Després d'allò de les marxes verdes i tal, recordeu que va tindre tanta transcendència i tanta importància per a la societat i la política espanyola, Hassan va voler vacilar de nou a Espanya, a l'estat espanyol, posant a prova la paciència i després d'haver recuperat el Sàhara, en les condicions en les que està, del que no es parla tampoc avui en dia, va llançar un ordago com fent creure que podia passar el mateix amb Ceuta i Melilla, ja en aquella època. I recorde, i a més ho vam contar, i podeu buscar-ho en internet i en les hemeroteques, Suárez, inclús per damunt del rei, la resposta va ser: saps que podem bombardejar Rabat o Casablanca en un termini de 48 hores només? I per això que ahir es va acabar, si em permetiu l'expressió, la tonteria, ràpidament i dràsticament.
1: Òbviament, no són estos...
0: Per parlar de diplomàcia. Sí. Bueno, però mira que Suárez, si era algo, era diplomàtic, el senyor.
1: Bueno, però era una diplomàcia inicial, que venia més d'una acció-reacció d'un govern com el franquista, on les coses es deien i es feien. Que, òbviament, té moltíssims defectes una dictadura, però ixa vintatge la té. No?
0: I home, la efectivitat no li la podia discutir.
1: I ixa vintatge és la que té el Marroc. Jo abans, quan dèieu tot això de l'aixeta del gas... El comerç seria una ferramenta molt, molt bèstia, inclús més fotuda, no? Perquè som més clients que... o sigui, nosaltres comprem més del Marroc del que ells ens compren a nosaltres.
0: Sí.
1: Imagina't. Però quan estàs lluitant...
0: Cosa que no va en benefici de l'agenda, sí.
1: No, clar, però el problema és que...
0: Comprar-me el Marroc.
1: No podem assimilar mesures que diguéssim van contra la població marroquí a que són ferramentes contra l'estat marroquí, perquè en una dictadura no funciona així. Ells estan disposats al patiment de la seva gent. De fet, podria tindre un pitjor impacte a nivell intern per la llibertat informativa que tenim ací, que es conega que estem fent això, seria més perjudicial de lo que li fotria al Marroc que la pròpia causa d'això. O sigui que realment estem fotuts. A nivell internacional, ja ho dic, sempre és el territori on has de ser molt sutil, molt sigilós, aplegar acords molt estables i tragar-te granotes. És on se fa això. Òbviament és un fracàs de la diplomàcia, això. Que estiguem en aquesta circumstància i després d'haver fet les majors sessions és absolutament inexplicable i tant. Jo hi ha un altre factor que tampoc descartaria, perquè no és la primera vegada que ocorre, és que per a Sánchez no siga tan roïn això, saps? Vull dir, estem parlant de sobte d'un tema
0: que... És que per a Sánchez pareix que res té conseqüències, al final.
1: És que ell ve d'uns mesos molt, molt durs a nivell judicial, que jo crec que era un panorama més irrespirable i més dolós per a la seva massa electoral. Això ha dividit Espanya molt. És veritat que no, hi ha molta gent d'esquerres que no es creu el tema, però és un poquet com la Dana, és a dir, te poden acusar de més o menys habilitat en la resposta, però hi ha un culpable extern, no? La corrupció és distint, la corrupció la protagonitzen actors de la teua formació. Jo no tinc tan clar que no li vaig a bé al president a aquest tema per mig, perquè hem deixat de parlar d'altres coses a nivell super macroinformatiu. El titular de la portada...
0: També ha pillat l'estiu pel mig.
1: Sí.
0: En el moment
1: sí.
0: S'ha reactivat la temporada, bueno, però... ha tornat a eixir la Leire, ha tornat a eixir el Plus Ultra...
1: Estem segurs de que va mal que aquest tema de Ceuta, que té pinta de plegar eleccions molt viu, competisca per l'espai informatiu amb la corrupció? Jo no veig que siga tan...
0: Doncs vaig a dir-te una cosa, dependrà de com ho tratem i ho gestionem els mitjans de comunicació.
1: Sí, però tu has d'obrir l'informatiu o el periòdic amb una cosa. I a mi molts dies serà Ceuta i jo crec que Ceuta no té un impacte tan greu, a nivell electoral. És la meva opinió. I després està també la teoria.
0: Jo no estaria tan segur de veure el que va passar el dia 2 de setembre.
1: Home, a Ceuta està clar que el PSOE va passar-ho mal. Home,
0: ha duplicat els vots de Vox, entre altres coses.
1: La pregunta és en Espanya, ¿qué impacte tindrà?
2: Sí, jo estic con Dani. Mira, és curioso perquè estuvimos analizando las encuestas el lunes y, las intenciones de voto, ¿no? Mejor dicho. Y sí que es cierto que en Ceuta se derrumba el PSOE totalmente, con un 5% de intención de voto. Pero es muy interesante, Dani, lo que comentas, porque a nivel nacional no hay tanto... O sea, no se produce un efecto de que realmente sea significativo que dañe a Sánchez. O sea, una debacle. Es decir, o sea, que la izquierda sume un 40, por ejemplo, un 40%. O un 35%, que dices, ¿realmente esto sube Vox a nivel nacional? Bueno, y baja el PSOE, pero es verdad que no hay ese debate. Y una cosa nada más, sigue teniendo los apoyos, porque aquí lo que es muy curioso también es que todos los grupos están unánimemente en contra, que el miércoles pasado lo vimos, que yo no recuerdo una unanimidad de todos. O sea, estoy hablando de nacionalistas, comunistas, PP, Vox, todo el mundo en contra, pero no hacen nada, porque ni le apoyan los presupuestos, ni le enfrentan una moción
0: perquè
2: de censura.
0: Porque todos tienen diferentes intereses que no volen perdre.
2: Entonces seguimos en ese limbo, ¿no?
0: Bueno, ara continuarem parlant d'aquestes coses i altres que també podrien o no, pareix que sí, en alguna part afectarà a Sánchez i al govern actualment en actiu.
4: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Descubre por qué todo el mundo está hablando de la mejor temporada lírica en España. Entra en lesarts.com y compra tus entradas para la mejor ópera, los conciertos sinfónicos, títulos de danza o el mejor flamenco. Les Arches Art.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresden, Nina Garancha, Julia Fisa, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
8: La Diputació d'Alacant reforça el seu compromís amb els municipis de la província amb una nova aportació de 31 milions d'euros al Pla Més a Prop. Una inversió que servirà per a millorar els serveis públics, mantindre les instal·lacions municipals i donar resposta a les necessitats del dia a dia.
9: ¿El dolor articular limita tu calidad de vida? Este septiembre abre Arcot Burjassot, tu nuevo centro de traumatología y ortopedia especializada, con consulta rápida, radiografía, ecografía y medicina regenerativa. Te esperamos en la avenida Blasco Ibáñez 97, Arcot Burjassot, la traumatología especializada más cerca de ti.
4: Apunt Radio. Al Racó d'Ademús 98.6.

0: Són les 8 i 40. Bueno, lo del delegat del govern en Ceuta també apareix a l'última hora, però apareix també per a soltar algunes prendes que podíem analitzar, si voleu. Com vos dia, són les 8 i 41 del matí d'este 11 de setembre de 2026. Això és la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, i estem de conversa amb Mònica Bustamante, Dani Valero i Toni Cabot, que ens segueix i ens escolta i participa des d'Alacant. Una altra qüestió molt important també, per el que parlàveu de si les coses afecten o no a Pedro Sánchez, que és resilient, i no diré com quina espècie, però si li ho va dir a Abascal en el seu moment, perquè és l'única sensació que deu. Recorde que és un senyor que va estar en la indigència política i social i avui en dia porta dos legislatures sense haver guanyat unes eleccions, sent president del govern, sense haver aprovat uns pressupostos, bueno, i totes aquelles coses que podríem contar. A banda del tema de Ceuta, una d'aquelles qüestions punxants també és el recurs que ha presentat, que s'ha plantejat davant les qüestions d'allò de la llei de nets, que, entre altres coses, el Suprem ha dit això fa un poquet a pudor electoral i que podia utilitzar-se per a guanyar vots. I a partir d'ahir la cosa s'ha paralitzat una miqueta. Han plantat les orelles directament des del govern central, s'han tornat a fer les víctimes una volta més, però la realitat, si ho penses bé, no deixa de ser ixa. Toni, tu que estàs en desavantatge perquè no mos veus.
1: Sí, per acabar el debat d'abans...
0: De Ceuta, que t'has quedat en ganes, no?
1: Sí, m'ha quedat en ganes. Jo tinc que, les meues dudes, jo crec que sí que hi ha enquestes que parlen més del 60% que estan molt en contra de lo que ha sigut l'actuació del govern en el cas Ceuta. I jo crec que això sí que està passant factura a la imatge de Pedro Sánchez, encara més després de tots els escàndols que han vist en els últims temps. Però també és de veres que el manual de resistència està ahí.
0: Sí,
1: sí. El manual de resistència el té posat a practicat al 120%, i a més, pues, com deia la companya, els altres actors polítics el secunden, és a dir, perquè no volen menjar fitxa, perquè com dius tu tampoc les interessa, és a dir, que el més normal és que agote la legislatura com ve anunciant.
0: Mira, teníem les esperances posades en la nota discordant que era la ministra de Defensa, Margarita Robles, que tot i la seva imatge càndida els va plantar cara i estava fora de la línia habitual del govern, dient-los que les coses no eren així, i ahir directament es retractava, es posava en evidència la senyora, però es veu que li han dit que no quedava un altre, que o mos dones la raó o m'imagino jo que la nominaven com en el Gran Hermano, clar.
1: Sí, efectivament. No va canviar de postura radical, però sí que va suavitzar moltíssim aquesta batalla, que a més va escenificar en el mateix Congrés, no alçant-se com la resta de seus companys per aplaudir al líder, que va ser l'única que es va sentar de manera conscient, perquè sabia el que estava fent.
0: I que ja és una imatge cridanera, Toni?
1: Absolutament cridanera.
0: Claro, no estar al costat del líder suplemo aplaudint-li i fent-li reverència en els moments i la situació que estem vivint, escolta, com a mínim, ja t'ho dic, cridava l'atenció i dius, ostres, una que li ha plantat cara.
1: Sí, és que estava dient, esteu mentint, i la que té raó sé jo, perquè el CNI ha complit en la seva obligació, i tota la resta de companys apuntaven al CNI que no sabia, primer que no sabia significat, i després quan van eixir els documents que s'havia significat en un WhatsApp, o que no ho havia fet bé, o que no havia enviat un sobre lacrat. Evidentment la postura de Robles en aquell moment va ser molt forta, molt firme. Jo la vaig elogiar, en París sempre m'ha paregut una dona amb moltíssima personalitat i molt firme, però els deberes que ahir va suavitzar la seva postura.
0: A veure, el més flipant de tot és lo de Marlaska, que si no fora perquè deus un respecte sobretot a les figures institucionals, podies pensar que està prenent-se aquest home, que continua afirmant que no va haver avís. És que això és estar molt fora de la realitat.
1: Sí, jo crec que Marlaska té el manual de supervivència de Sánchez, se l'ha empapat, perquè aguantar lo que aguanta també, sí. espera posar-lo i dir, bueno, este té una pasta especial igual que l'altre, perquè va una darrere l'altra, i bueno, en el cas de Ceuta Marlaska, lo millor que haverà pogut fer ja de fa temps, i sobretot després de Ceuta, és presentar la seva dimissió.
0: Home, un magistrat del seu calat, en el prestigi que tenia, vores en esta situació, a voltes et preguntes quina falta el fa.
1: Sí, ja on vas després, no?
0: Sí, que això és un altre. En fi, què penseu del tema, ja ho havia clavat, per canviar un poquet de línia, del tema de la llei de nets, que també és un estiró d'orelles que li han pegat recent.
2: Jo, la veritat que estic molt content i crec que és de gran satisfacció la i molt mesurada la resposta que dona la justícia, perquè és de tot el sentit comú. Així, la mesura cautelar és una mesura valent de frenar això, amb excepcions, perquè sí que permetrà que es nacionalitzi com a espanyol qui acredite clarament que és descendent o fill o net d'exiliats, i encara no ho hagi fet. Però així el mal era imminent, no? O sigui, si la justícia amb els seus temps haguera fallat sobre això després de diverses eleccions, perquè els processos judicials sabeu que poden aplegar 6 anys després, potser s'ha votat 2 vegades. En un escenari en el que això també veníem advertint en el diari, hi havia inicialment 2 milions de persones en tot el món demanant aquesta nacionalitat. Després va plegar a 2,5. El govern d'Espanya, preguntat directament per el nostre periòdic quants d'ells estaven sol·licitant i per quines circumscripcions, perquè clar, el tema és si després ells es converteixen en votants i per on haurien de poder votar. Va contar que efectivament tu podries triar-la, o sigui, el que s'estava fent era una interpretació laxa de la llei, per la qual sense acreditar fer assentment que efectivament eres o net o fill d'exiliats, podies entrar en el sistema, tindre la nacionalitat i votar per una circumscripció que tu tries i ja està. Entonces, clar, davant un volum tan gran, que és una, que òbviament 2 milions de persones, si te fiques en el suposat màxim de que aquestes persones acabaran votant, això decanta absolutament unes eleccions, no? Estem parlant d'una hipòtesi, perquè òbviament no tens la certesa de que vaig a fer-ho el govern, ni que estiga dirigint a la gent, a les circumscripcions que les puga dirigir en el futur, a les circumscripcions que els interessa. Però clar, no és el primer tret que este president ha tingut de que està disposat a qualsevol cosa per a continuar en el poder. Així que jo la veritat que no m'esperava una resposta tan clarivident de la justícia. De la mesura cautelar és la que de deberes acaben amb este suposat, no? O sea, no anem a tindre unes eleccions en la que hi haga una cosa excepcional, que és que de sobte, per primera vegada, després de 50 anys de la mort del dictador, siga en este moment precís en el que qualsevol puga dir soc espanyol, tramitar la seva nacionalitat i votar des de l'estranger amb una quantitat tan gran de persones amb la possibilitat de fer-ho. Jo crec que la justícia ha sigut molt raonable.
0: Al fil d'això també coneixíem ahir, i ho hem comentat este matí, que el propi Congrés, els vots eren l'abstenció del PP i Junts, el vot en contra de Vox, va eixir endavant per 168-6, és a dir, sí, 31 no i 145 abstencions. Això, l'aprovació de la nacionalitat espanyola per als saharauis nascuts abans del 1977 i els seus descendents beneficiaria, no estem parlant de les quantitats que estem parlant per la llei de Neix, però en este cas entre 80.000 i 120.000 persones que tindran DNI espanyol a partir d'ara.
2: Bueno, però tot depèn d'on cauen, en quina circumscripció estan. És que no tenen circumscripció.
0: Jo en tot este mare magnum al final ja em perd.
2: No, però imagina't, perquè podien triar-les segons, o sigui, no hi havia ni com tu, sí, claro, eres del Sàhara i de quina circumscripció eres, si acredites que és que el teu avantpassat eren tots d'una xicoteta, ahí on pegues un vuelco electoral i traus i canvies el signe de les... És que és molt perillós.
0: A més, molt interessant, Mònica, entre altres coses, perquè tenim la regularització que es va produir fa uns mesos, al final, vora 1 milió i pico de persones. El tema de la llei de Neix, de sobte, això, i dius, al final és com una espècie, ja sé que sonarà mal allò que vaig a dir, però com una espècie de la desesperada de tirar mà de la gent de fora per aconseguir vots.
3: Bueno, pues mira, si nos vamos...
0: Perdona, Toni, ara t'escolten, que t'ha tallat, disculpa.
1: No, perfectament.
3: Si nos vamos a los datos, hablemos de 2 millones de votos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué
0: en
3: suponen
0: general
3: 2 millones de votos? Bueno, pues en España es un 8,2% de los votantes. Pero el tema de dónde están suscritos, ¿no?
2: La circunscripción.
3: De la circunscripción, gracias. Si no tienen y dicen, bueno, pues los ponemos en Madrid, que es la capital, es el 54%. Son cifras, ¿vale? Pero realmente estamos hablando de un número muy significativo de personas que pueden realmente variar una votación. Y yo, sinceramente, yo sí que creo que hay esos intereses detrás. Lo mismo que,
0: es que
3: hay muchas ayudas a la inmigración, se ha potenciado mucho la inmigración, y ojo, que yo soy partícipe y apoyo totalmente la inmigración, porque necesitamos, para seguir creciendo, nosotros como país tenemos una necesidad de que venga gente de fuera. Hay otros países que tienen la pirámide poblacional saneada que no necesitan, pero nosotros sí necesitamos. Pero claro, hacerlo de una manera organizada y sobre todo protegiendo a la población. A mí lo que me da miedo, y cada vez estoy más alarmada, es que la gestión de este gobierno parece que cada vez protege menos a la población. Como decía Tony, en efecto, en Ceuta el efecto es muy notorio. El PSOE se ha derrumbado y PP más Vox están sumando más del 60% de la intención de voto, ¿vale? Pero es que en Ceuta no han arreglado las cosas, en La Dana tampoco ayudaron a arreglarla, y al final parece que se gestiona este país por intereses partidistas e incluso personales, que por el bien común. Entonces aquí dejo esta reflexión, porque ya nos la estamos encontrando a diario. Y yo digo además, ¿por qué no volvemos a pensar en partidos? En partidos que tienen una discrepancia interna, que hay voces disonantes, y que puede haber una alternancia. Puede perfectamente, si alguien está tan quemado como el presidente del gobierno actual, que insisto, es que si vemos, lo comparamos con el resto del mundo, ¿no habláis con gente de otros países que dicen que no lo entienden? Porque yo todos los días me dicen, yo no entiendo qué pasa en España, ¿cómo sigue esta persona? Bueno, pues que dé otra persona un paso adelante, que sigamos. Es que no estamos hablando de individualidades, estamos hablando de la sociedad, del bien común y de grupos políticos que deberían ayudarnos.
0: Toni.
1: Sí, jo en este punt, què implica aquesta mesura que ha pres el Suprem? En primer lloc, el que ha de deixar clar, que el ciutadà, que no es perd la nacionalitat, que la resolució judicial afecta únicament al padró de votants del CERA, del cens electoral de residents ausents, però que no anul·la la ciutadania que han obtès, que tenen ja, o que han pogut estan tramitant. Després està... Les ciutadans afectats no poden votar, això sí que ho ha deixat clar el Supremo, a menys que aporten proves que seus pares o seus antepassats van patir l'exili polític històric, no? I davant d'això, pues, el Suprem, el Tribunal, ha advertit que sobre el risc excepcional, com dieu, de l'alteració massiva del cens electoral degut a la instrucció, a una instrucció del Ministeri de Justícia de 2022 que va ampliar els criteris inicials per a la norma, no? Aquesta reacció posterior a això, el primer punt que ha dit, que no es perd la ciutadania, aquesta reacció posterior del partit governant sobre aquesta decisió del Suprem, el que dona a pensar és que els interessos segurament van per un altre lloc, i van per el lloc electoral. Davant d'això, pues jo crec que les crítiques de l'oposició pues tenen molt de fundament.
2: Sí, en este caso es mira, me estaban recordando de una noticia que nosotros van a preguntar obertamente en el CERA cuántos han solicitado estar, y el gobierno nos va a decir alucinante que no hemos podido dar la cifra porque por un tema informático había habido un problema y no la tenían y tal. No
0: hemos... como el día en que va en el tema de la directora general de la Guàrdia Civil va caure tot el sistema de la Guàrdia Civil.
2: Fa olor, òbviament, i amunt... Jo coincidisc amb tu, Sergi, però sí que m'agradaria introduir un matís. Jo crec que amb el tema de la regularització, que també és controvertida, jo crec que sobretot per un tema del context europeu en el que estem, amb aquestes xifres migratòries en tota Europa pujant, és molt distint. Jo ahí crec que s'ha de diferenciar. Ahí són 340.000 persones que ja vivien en Espanya i que, tot i que hagin fet una irregularitat per entrar en el país, el fet de que estiguen així i de que estiguen treballant en negre, també és culpa del país. És a dir, jo, està demostrant una fallida de l'Estat que està permetent la convivència de persones que... Bueno, jo ahí A més, hi ha que recordar que en el Congrés el PP ha estat absolutament a favor de solucionar la situació d'aquestes persones, i que jo crec que és en este moment en el que estàs pressionat per Vox i en un moment de molta més tensió migratòria en el que el Partit Popular ha volgut canviar, i que inclús Europa està desdint-se de coses que per les que ha apostat. L'única controvèrsia és, des del meu punt de vista, establir en 6 mesos soles el plaç, o sigui, el terme del temps que has estat en Espanya per a ser regularitzat. Tal volta hauria de ser una miqueta més. Però en agost van ser les primeres xifres després de la regularització i tenim 340.000 treballadors d'alta en la Seguretat Social cotitzant, que abans no teníem.
0: I la resta?
2: Hi ha un benefici, clar. Bueno, la resta és que no estiguen, no estan regularitzats. I jo crec que ahir sí que, a més, és una qüestió expandida, que el impacte que tinga electoral estarà repartit, i ben repartit, perquè serà la gent estarà votarà on estigui empadronada, i que jo no dic que el govern no vulga i se fi últim. És evident que alguna intenció ne té, però jo crec que en este cas sí que és una política que està fent justícia, és una opinió personal. Lo que no entenc és que després de 50 anys ara per primera volta se clave en el cens electoral a 2 milions de persones, que se pugui clavar, perquè després ha de voler cadascú, que durant tants anys no han tingut aquesta oportunitat. Ahí sí que veig una cosa molt més descarada. Jo faria aquesta diferenciació.
0: Són qüestions de moltes aristes, veritat, Toni?
1: Sí, absolutament, no? Estic totalment d'acord, Dani. La nacionalitat té efectes civils rellevants, això és clar, no? I per això el reconeixement requereix proves suficients i les regles molt clares, no? El Suprem, el que ha dictaminat el Suprem va per ahí, no? La llei ha de ser aplicada conforme a requisits formals, no? De la defiliació, la condició de ser un espanyol d'origen, els plaços, i en un procediment que evite, pues, que hi hagi errors registrals, que hi hagi fraude, no? I davant d'això, pues, el Suprem ha actuat, recordem, de que ha frenat ara mateix este procés, però encara no hi ha una resolució jurídica en firme, però ojo, és majoritari els membres del Suprem que han estat, han votat a favor de parar esto. Sols hi ha un membre del Suprem que s'ha mostrat en contra. Això vol dir que la resolució ja sabem per quin camí té que anar, no? O anirà, presumptament anirà. I això què va fer? Això va parar-ho tot. Si ho para o ho ralentissa, és possible que si el pla era en fins electorals, pues no arriben a poder obtindre ningú èxit, no?
0: Ja per acabar, Mònica.
3: Què?
0: No,
3: les últimes...
0: Claro, l'última conclusió.
3: Vale, pensava que ibas a sacar ja...
0: No, que en un minut i mig ja no puc traure massa temes, ja no mos dona temps per a totes aquestes coses.
3: Bueno, pues que lamentablemente llevamos 6 semanas y Ceuta sigue en estado de emergencia, otro problema más enquistado sin solucionar, y yo espero que realmente, bueno, pues todo esto evolucione, tenga una implicación, que haya cambios en la gestión del país de alguna manera, y que, bueno, y que no sé, que avancemos de alguna manera, por ponerme positiva, ¿no? Porque la verdad que el escenario de septiembre sigue siendo bastante negro.
0: Jo crec que per a alguns més que per a altres, diria. En fi, perquè dies tu, Sánchez, no mos dona temps a comentar-ho, ha portat un calvari judicial, però no li queda res encara en tot el que té davant.
2: Sí, queda una eternitat. Les qüestions que siguin definitòries i definitives per al que passen les eleccions, pot ser encara no les haurem viscut.
0: En fi, i tot cara a unes eleccions, que és algo que no se'ns té que oblidar. Dani, que tingues un bon cap de setmana.
2: Gràcies, igualment.
0: Fins la setmana que ve. Toni, encantat d'haver parlat amb tu. Ens vegem la setmana que ve. Ens trobem, d'acord?
1: Un abraç, Sergi, a la taula.
0: Fins ara, adeu, i a tu també, Mònica, que no me falte esta senyora, d'acord?
3: No, aquí seguiremos.
0: Cuida't, bon cap de setmana. Anem a les notícies, l'informatiu de les 9 del matí, i tornem. Fins ara.
4: Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: Efectius del Consorci Provincial de Bombers de València han donat per controlat fa pocs minuts l'incendi declarat a nit a Montserrat, a la Ribera Alta. Este soroll és el de les flames i dels treballs d'extinció d'esta nit. L'incendi ha sigut en una nau industrial d'una empresa dedicada a la producció de productes químics d'higiene. L'incendi s'ha originat al voltant de les 11 de la nit i s'ha propagat a la nau d'una altra empresa dedicada a la producció de fusta, segons ha informat el Consorci en el seu compte de la plataforma X. En les labors d'extinció treballen 10 dotacions de bombers i 3 unitats de comandament del Consorci Provincial de Bombers de València, amb l'objectiu no sols d'aconseguir l'extinció de l'incendi, que, com diem, està ja controlat, sinó també d'evitar que es propague a altres naus. En concret, el Consorci ha donat per controlar l'incendi a les 7:40 d'este matí, segons informa Emergències de la Generalitat. I a Els, al Baix Vinalopó, a hores d'ara comença l'octau Congrés Nacional de l'Aigua al Centre de Congressos Ciutat d'Els. Hi assistirà el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. El congrés tindrà lloc avui demà amb el títol Seguretat Alimentària i reunirà més de 250 professionals i 150 investigadors procedents d'universitats, administracions públiques i entitats privades. La trobada està organitzada per l'Ajuntament d'Els, la Diputació d'Alacant i l'Institut de l'Aigua de la Universitat d'Alacant, amb la col·laboració de diferents institucions i organismes. El programa inclou conferències, taules redones i ponències sobre agricultura, reutilització, desalació d'aigua, infraestructures i també tecnologies hidràuliques. Mentrestant, a Catalunya és la Diada i el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, encapçala a hores d'ara l'ofrena floral del govern al monument a Rafael Casanova, la figura històrica ostracista de la Guerra de Successió, que també realitzaran al llarg del dia esta ofrena la resta de dirigents polítics catalans. Quant a les carreteres, paren atenció, màxima precaució amb els bancs de boira si circulen per l'A3 a la plana d'Utiel-Requena. A esta hora, la DGT manté actius els avisos per visibilitat reduïda entre Requena, Utiel i Venta del Moro, també al terme de Setaigües, a la Folla de Bunyol. En els esports, parlem de futbol. Esta nit comença la quinta jornada de Lliga amb el duel entre el Sevilla i el València, amb d'orgull ferit, Eva Casany.
6: Els de Corberà han demostrat una millor versió que els allunya de la roïna imatge donada fins ara en la competició, de la qual són coerts amb només un punt. El tècnic recupera de Haas, però té 8 baixes per afrontar el duel. S'emporta Guido, però només per a que doni al grup suport moral. Corberà confia en ser capaç de revertir la situació i continuar en el càrrec.
7: Yo, sinceramente, me centro en lo que de mí depende, que es que el Valencia haga un gran partido. Yo estoy convencido de que el Valencia puede hacer un buen partido y competir en Sevilla. En la vida nunca me centro ni me he centrado en aquellas cosas que no dependen de mí. Lo que hará Corberán es dejarse la vida a cada partido para dar al Valencia todo lo que Corberán pueda darle.
6: A més, este matí entrenarà el Llevant, que diumenge rebrà el Barça a les 4:15, i l'Elx, que visita demà a les 6:30 de la vesprada a l'Atlètic Club. El Villarreal tindrà avui la segona sessió per a preparar el duel contra el Betis de dilluns. En segona, el Castelló defensarà el lideratge demà a les 6:30 a casa del Girona, mentre el Club Deportiu Eldense s'enfrontarà diumenge a les 2 de la vesprada a l'Sporting de Gijón, a les ordres del tècnic interí Josep Ferrando.
5: Això és tot de moment. Gràcies, Eva Casany, per l'última hora dels esports. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és en el pròxim butlletí a les 10 en punt. Es deixem ara amb el programa Matí Directe.
4: Apunt Ràdio, notícies. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Ja pots tornar a pujar al Rodalia amb el teu patinet. Perquè el mitjà de transport més eficaç no calia inventar-lo. Només calia tornar a ajuntar-ho. En Rodalia. En Renfe.
9: Producciones de ópera que te dejarán sin palabras. Las mejores voces y las batutas internacionales para dirigir a una de las mejores orquestas europeas. Todo esto en la nueva temporada de Les Arts. Entradas ya a la venta en lesarts.com.
10: En 2026... la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
11: La Diputació d'Alacant posa en marxa el Bo Consum 2026, una iniciativa que impulsa comerços, hostaleria, oci i serveis, ajuda a les famílies, dona suport als autònoms i a les xicotetes empreses i genera activitat i ocupació. La teua compra dona vida a la nostra província. Informa't en diputacionalicante.es.
12: A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
13: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
12: A Punt Ràdio. A Elx, 98.4. Matí directe. Sergi Olcina.
0: Són les 9 i 6 minuts del matí, estem en directe, com sempre, a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, intentant oferir-vos tot allò que ens afecta, d'una forma o altra, despertar el vostre interès per a que pugueu, entre altres coses, també opinar. Això vol dir que n'hi ha un número de telèfon, que és el 660 78 39 80, torne a repetir-lo, 660 78 39 80, que mitjançant el WhatsApp, tant en missatges d'àudio com missatges escrits, podeu participar amb nosaltres i opinar, clavar-vos o inclús mostrar-vos la vostra respecte a tot allò que comentem tots els dies en aquestes 5 hores de ràdio. Ara, deixant un poquet de costat les qüestions polítiques i socials diplomàtiques, per dir-ho d'alguna forma, i descansar un poquet de tot això, que arriba a ser molt dens, anem a endinsar-nos de nou en una altra qüestió. Després d'un estiu realment castigador, que té que veure amb els incendis que hem patit, ja no només en la Comunitat Valenciana, que va esperar alguns llocs i realment, depèn de per on passes, el que és un poquet avorronat per la negror que han deixat aquests incendis, també en la resta del país, on han patit d'una forma bàrbara els efectes del foc, és qüestió de plantejar-nos una miqueta què passa amb aquestes persones que suposadament, hipotèticament, i també presumptament, que és una paraula que tenim que utilitzar molt així en els mitjans de comunicació, succeeix en els anomenats i, diguem, enclavats dins d'una patologia com són els piròmans. David, bon dia de nou.
14: Bon dia de nou, sí, perquè n'hi ha que diferenciar també entre ells, entre els que són qualificats com a piròmans,
0: sí,
14: i l'autor d'un incendi.
0: Que ho fa per maldat pura, és
14: exacte.
0: A dir, l'escut de torn que acaba en tot un territori. I
14: clar,
0: això és la veritat.
14: Avui anem a parar-nos a analitzar un poc quines són eixes penes, com es castiguen estos fets.
0: Mm-hmm.
14: Fa uns dies, de fet, en esta casa, el dimecres, escoltàvem exclusiva el testimoni del conegut com a piròman del Saler. Ell era Juan Curiel, havia sigut condemnat en l'any 2025 per l'Audiència de València a 9 mesos de presó per provocar un incendi forestal a la Devesa del Saler. 9 mesos de presó. Recordem, en octubre de 2023. A més, se l'ha investigat després per altres molts incendis de l'any 2000, encara que algunes investigacions en van quedar, se'l va quedar absolt.
0: Sí.
14: Este era part del testimoni que donava al nostre company Juan Nieto en el programa La Pista sobre com va ser eixa detenció, com el van detindre.
15: Les dije que sí que había estado por allí y de hecho les enseñé la llamada al 112 que había hecho yo, porque yo llamé al 112. Eso se ha difuminado por ahí, aunque lo recoge la sentencia, pero tampoco le da ninguna fuerza, ¿no? Y luego pasaron 4 días y ya fue cuando vinieron el día 25 a detenerme. Y de ahí ya, pues, al calabozo, a prisión y todo en cascada.
14: Este és un dels exemples que ens toca de prop perquè al llarg dels anys hem viscut molts incendis en eixa Devesa del Saler. Ha sigut un dels focus on més natura ha cremat i, de fet, aquest estiu visquerem un incendi devastador que, de fet, es va extingir per complet fa pocs dies. En aquest incendi, l'alcaldessa de València aclarava que es tractava d'un incendi, segons les investigacions que barallaven en el seu moment, intencionat, i que es trobaven en aquest moment investigant-lo.
16: De cara a la investigació que, com se ha dit anteriorment, pues, està abierta i que ja apunta clarament pues, a un incendi que pot haver-se provocat pues, efectivament de forma intencionada. Bueno, esto a mí me llevó ayer a apuntar que el Ayuntamiento de Valencia buscaría todos los porqués de este incendio. Llegaremos hasta las últimas consecuencias, es decir, haremos todo lo que esté en nuestra mano para depurar responsabilidades. Porque lo que no puede ser es que haya cierta sensación de impunidad cuando pasa algo tan triste y tan duro como lo que está pasando en el Parque Natural de la Devesa.
14: És aquesta sensació d'impunitat de la que parla precisament l'alcaldessa, la que potser fa que cada estiu parlem al llarg de tot el territori espanyol de hectàrees cremades pel foc, de bombers i mitjans d'extinció, de pobles evacuats i de danys, en definitiva, que deixen els grans incendis forestals. La qüestió que ens volem fer és què passa amb la persona que els provoca? Què fem amb aquests responsables dels incendis? És un debat que ara mateix està al carrer. Les condemnes són probablement més baixes del que molts podríem esperar, perquè darrere d'un incendi forestal pot haver-hi situacions molt diferents. Pot ser un foc provocat de manera intencionada, però també pot ser per una imprudència. Ara ens endinsarem en aquest tema. Abans de parlar amb un convidat expert en el tema, anem a parlar de xifres. L'any passat es van presentar 117 escrits d'acusació per incendis forestals i n'hi hagué 86 condemnes. Però en este 2026 ha augmentat de manera... Perquè darrere d'un incendi forestal pot haver-hi situacions molt diferents. Pot ser un foc provocat de manera intencionada, però també pot ser per una imprudència. Ara ens endinsarem en aquest tema. Abans de parlar amb un convidat expert en el tema, anem a parlar de xifres. L'any passat es van presentar 117 escrits d'acusació per incendis.

0: eliminatorias y ya a partir de ahí descienden considerablemente. No sé qué nos dicen estos datos.
1: Bueno, hay un dato curioso, que es que el número de incendios en España disminuye. ¿Por qué? Pues porque los agricultores que cosechan cereal cada vez son más conscientes del riesgo de incendio y por lo tanto llevan equipos agrarios. O sea, los sindicatos agrarios han hecho un trabajo importante, las guarderías forestales, la sociedad en general. Muchos usos en el medio rural están ya prohibidos o limitados en épocas de riesgo. O sea, el sistema de alarma y de conciencia ciudadana ha aumentado. El número de incendios ha disminuido. ¿Qué ocurre? Que pocos incendios generan megaincendios nunca vistos.
0: Claro, o sea, menos, pero más devastadores.
1: Claro, porque tenemos una situación creada por dos ingredientes en el cóctel, ¿no? El primer ingrediente del cóctel siempre es quién quema, o sea, quién incendia, qué chispa provoca un fuego. El otro es el paisaje que hemos heredado, que va increciendo, ¿no? Todas esas superficies agrícolas llenas de terrazas que antes ocupaban olivares, cultivos de almendro, algarrobos, hoy son pinares. Estoy pensando en todo el arco mediterráneo. Uh-huh. Todos los pueblos que estaban rodeados de cultivos, de eras, de huertas, hoy están en contacto directo con lo forestal, con los pinares o los encinares. Tenemos un paisaje más vulnerable y tenemos... la EMED dijo ayer que es otra vez otro récord, ¿no? El verano más cálido de la historia, hemos encadenado no sé cuántos días de ola de calor, y la vegetación en estas condiciones está seca, la humedad del suelo es mínima y falta que alguien prenda la llama, ¿no? Uh-huh. Entonces, menos incendios, mucho más virulentos, más difícil de extinguir. Y ese es un poco el problema, o sea, que las fiscalías han hecho su trabajo. Es cierto que el pico de 2012 o del 2014 de sentencias, sí. Cuando se emite una sentencia firme, es posible que ese incendio se haya originado 4, 5, 6 años atrás, porque en primera instancia, en segunda instancia, puede haber un proceso judicial que acabe con una sentencia firme en un año, pero que no coincide exactamente con que el año anterior haya habido muchos incendios. Con lo cual, la gráfica lo que refleja es un poco, o la tendencia refleja que hay una acción de las fiscalías constante que también va en la línea de la prevención. Y aquí insisto otra vez en que tan importante como las sentencias condenatorias de aquellos que hayan hecho daño y tenga que pagar por ello, el trabajo que hacen las fiscalías en cuanto a prevenir ayuntamientos, a colectivos, a empresas, incluso al Ministerio de Defensa. Ha habido incendios notables en el pasado en polígonos de tiro del Ministerio de Defensa que han acabado en una multa, ¿no? Por lo tanto, aquellos que realizan actividades en épocas de riesgo tienen que ser muy conscientes, y yo creo que cada vez por ahí vamos avanzando. Los ayuntamientos empiezan a tener muchos planes de prevención y las urbanizaciones planes de autoprotección, y en este avance, curiosamente, bajamos esa línea, ¿no?, de número de incendios, pero la batalla la perdemos, porque hay que tener en cuenta que el fuego forma parte de nuestros ecosistemas. Entonces, tenemos que llegar a un pacto con el fuego, tenemos que llegar a un pacto en qué tipo de paisajes son más resilientes, menos vulnerables, más abordables por los equipos de extinción. Y aquí es a nivel político donde tenemos que hacer esa reflexión de qué tenemos que hacer para prevenir los megaincendios, ya no los incendios, sino los grandes incendios devastadores. Y a mí me da mucho pena el incendio de la Devesa, porque además la Devesa es un símbolo de la lucha vecinal, social de la ciudad de Valencia en defensa de un espacio forestal que era del ayuntamiento, era propiedad de los vecinos de Valencia, ¿no? Y fue una lucha contra la urbanización de esa Devesa la que hoy nos permite gozar y disfrutar de ese espacio forestal, ¿no? Me da pena que este símbolo del movimiento social de defensa de la naturaleza puedan ser tan vulnerables, ¿no? Sin duda necesitamos reflexiones políticas sobre qué paisaje... Hemos heredado el paisaje de la inmigración de los años 50 y 60... ¿Qué paisaje queremos dejar? Porque los incendios del futuro los tenemos que empezar a diseñar ahora. Y queremos que sean pequeños, abordables por los equipos de extinción, seguros para ellos, y quizás, y aquí suelto una propuesta que es una propuesta técnica de los profesionales, tenemos que quemar nosotros. O sea, necesitamos usar el fuego de manera técnica en invierno, en condiciones propicias, reproducir pequeños incendios que podrían ser los que podrían hacer los rayos, por ejemplo, en tormentas secas, y poder generar superficies discontinuas, en mosaico, con menos densidad de vegetación, que en caso de incendio, en caso de una negligencia, un accidente, puedan ser no sean tan virulentos, tan grandes, ¿no? Necesitamos estrategias y yo creo que el sector forestal tiene muchas herramientas diferentes para cada contexto, como para generar esos paisajes que nos permitan invertir la curva del tamaño y la virulencia de los incendios.
0: Claro, esos incendios de quintas, esta generación de los que hablamos, que cada vez son más virulentos.
1: Claro, estamos viendo
2: y más que virulentos, Miguel Ángel, si los vemos desde fuera, aparte de la gente que los padece, si me permitís, los dos, son una barbaridad, porque os recuerdo que no llegan a poder ser ni controlados por los efectivos, es decir, que no hay forma de que se pueda acabar con ellos. Esas son palabras mayores, ¿eh?
1: Claro, es lo que los expertos dicen, que es un incendio fuera de capacidad de extinción. Y eso quiere decir, efectivamente, que el incendio crea su propia atmósfera, que el famoso pirocúmulo, ¿no?, que genera una columna de aire caliente que se traduce en vientos laterales, que propagan el incendio a no centenares de metros, sino a kilómetros, ¿no? Las pavesas que levanta ese pirocúmulo pueden reproducir el incendio en muchos sitios. En esas condiciones, los medios de extinción y los expertos lo que esperan es que cambien esas condiciones meteorológicas por la noche, cambios de viento, para poder abordar, ¿no?, o días más frescos. Hemos visto varias situaciones este verano, y aquí en el centro de la península, tres incendios diferentes corrieron el riesgo de formar uno solo, ¿no?
0: Claro.
1: Es lo que generó la declaración de emergencia nacional por incendios forestales, que es algo inédito, ¿no? Vimos urbanizaciones ardiendo, vimos paisajes que no deberían arder porque apenas tienen vegetación arbórea, pero ardían. Bueno, hemos visto también en los Gallardos, en Almería, ¿no?
2: Sí.
1: 13 fallecidos.
2: Que era prácticamente broza, esparto, todo aquello que había.
1: Era un espartal.
2: Sí.
1: Era un espartal. ¿Puede arder un espartal? Sí, lo hemos visto. Pero claro, que genere 13 muertos quiere decir que la población no era consciente de que eso podría ocurrir. Y realmente los fallecidos fueron en una caótica evacuación, autoevacuación, porque no atendieron un poco a las señales que decían que o te confinas en tu casa y te defiendes como sea, pero no tratas de huir en el último minuto.
2: Es que esa es otra, Miguel Ángel, perdóname, en el fuego lo hemos aprendido este año, con el agua lo aprendimos hace 2 años aquí en nuestra comunidad autónoma. La materia de prevención y protección de uno mismo empieza mucho antes. Tú estás hablando de cómo tienes que, a lo mejor no huir, sino mantenerte en un sitio seguro cuando hay un incendio, etcétera, etcétera. Seguir las indicaciones, pero que por raciocinio deberíamos de saber ya y tener todos inculcadas, como mantener una distancia de seguridad en tu casa de zonas que no pueden arder. De hecho, en algunos de los últimos incendios, lo hemos visto en los medios de comunicación, hay gente que ha salvado su casa precisamente por mantener esa norma de seguridad, esos metros en los que no puede haber nada que sea combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Es que eso es muy importante que lo sepamos.
1: Sí, no, mira, para hablar de esto tenéis un valenciano de pro que además llamaron la unidad militar de emergencia, y llamó durante la declaración de emergencia y estuvo 10 días apoyando al operativo, Ferran Dalmau, que es un
2: experto. Sí, esto lo tuvimos aquí y además genial.
1: Bueno, pues sí. Para hablar de la cultura del riesgo tenéis a un experto en interfaz humano forestal que os deleitará con todo su saber. Para llamar la atención de que necesitamos asumir una cultura de riesgos. Vivimos en un clima extremo, hemos creado unas condiciones climáticas donde a golpe de catástrofes, y ya has mencionado tú dos, ¿no?, las danas, los megaincendios, estamos aprendiendo de que necesitamos primero estar conectados con nuestros vecinos, saber qué está ocurriendo, necesitamos estar en los grupos de WhatsApp del ayuntamiento, no podemos vivir aislados en situaciones de riesgo. Entonces, saber qué hay que hacer en una dana qué no hay que hacer, dónde tienes que dejar tu coche.
2: Sí.
1: O sea, y entonces aquí tenemos una batalla que es, hay un negacionismo climático que está queriendo transmitir que todas estas alarmas son ideológicas o que los expertos climáticos de la EMET obedecen a algunos intereses. Y entonces ahí escuchamos cosas de la Agenda 2030, el Pacto Verde. O sea, hay que evitar entender que la protección civil o el servicio de emergencias está al servicio de un partido u otro. O sea, tenemos un excelente, unas fuerzas de protección civil, de seguridad, de policía local, que hacen lo mejor que pueden, pero claro, necesitamos que la población confíe.
2: Y está claro.
1: Y si transmitimos la idea de que no, están exagerando, que dijeron que iba a llover y ahora no llueve, o que siempre ha llovido, o que siempre ha habido cambio climático, estamos relativizando y mandando mensajes de, bueno, qué exagerados, yo voy a salir con mi coche, que tengo que...
2: Claro, sí, bueno, las consecuencias las hemos padecido. Miguel Ángel, no tenemos tiempo para más, porque a lo tonto hemos estado hablando media hora, pero te agradecemos mucho tu atención y te reiteramos que esta casa está a tu disposición para todo aquello que se necesite saber. Un abrazo muy fuerte desde la Radio Autonómica Valenciana.
1: Muchas gracias por contar con Greenpeace y nada, ya sabéis, ahí tenéis a Ferran Dalmau y nosotros en Greenpeace para lo que necesitéis.
2: Y esta casa también para lo mismo. Gracias, un abrazo, cuídate.
1: Un abrazo.
3: A Punt Radio, sintonitza amb tu. Descobrís per què tot el món parla de la millor temporada lírica a Espanya. Entra en lesarts.com i compra les teues entrades per a la millor òpera, per a concerts sinfònics, per a títols de dansa o per al millor flamenc. Les Arts és art.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: La Diputació d'Alacant reforça el seu compromís amb els municipis de la província amb una nova aportació de 31 milions d'euros al pla Més a Prop. Una inversió que servirà per a millorar els serveis públics, mantindre les instal·lacions municipals i donar resposta a les necessitats del dia a dia.
3: A Punt Ràdio. A València, 102.2.
2: Mira, per a on, 9:30 en punt, des de 11 de setembre de 2026. Fa 25 anys la cosa era molt diferent i encara no ens imaginàvem a estes hores el que podia vindre-mos damunt quan es va produir aquell atemptat de les Torres Bessones de Nova York. Avui parlarem d'això i ho farem d'ací no res, però abans anem a retrotraure'ns a una altra cosa que ens va marcar la vida per a sempre, sobretot aquells que ho van viure per primera vegada. I és com un poquet com l'eclipsi aquell d'este estiu. Estem parlant de la pandèmia de la Covid. La grip espanyola es va viure en 1918, ningú estàvem i ningú, pràcticament ningú, per molt vellet que siga, dels que van poder viure allò encara que de menudeig estan en el planeta avui en dia. Bé, doncs aquesta pandèmia de la Covid-19 va alterar les dinàmiques de la població, com us estic dient, i durant uns anys va semblar obrir una nova oportunitat per als municipis rurals valencians. Un servidor, mira, la va viure precisament des d'un dels nuclis urbans més xicotets des d'esta comunitat, des de Sorita del Maestrat. Entre 2020 i 2022, nombrosos pobles van registrar un creixement de població després d'anys de retrocés. El teletreball, la recerca d'habitatges més amplis i el desig de viure en entorns menys densos van afavorir en alguns casos l'arribada de nous residents. Però aquella tendència no ha tingut necessàriament continuïtat. Un estudi estudi de la Universitat de València, publicat en Estudios Geográficos, analitza l'evolució demogràfica abans, durant i després de la pandèmia i alerta que un augment puntual de població no equival necessàriament a una revitalització del món rural. S'acaba de demostrar. Anem a entendre què va passar realment als pobles valencians, per què es va produir aquest canvi i què cal per a que puga consolidar-se en el temps. Anem a fer-ho amb Javier Serrano, que és investigador de la Universitat de València i coautor d'aquest estudi. Javier, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Durant la pandèmia vam sentir molt parlar d'un possible retorn al poble. I t'ho dic perquè personalment a mi em va pillar en un d'aixòs pobles menudets. Des de les dades podem afirmar que este fenomen es va produir realment al territori valencià?
7: Pues a les dades sí. Sí que és veritat que n'hi ha que tindre molt en compte que ese retorn o ese moviment a les zones rurals va estar com molt concentrat en determinades àrees. No va ocurrir en tot el territori de la Comunitat Valenciana, sinó, per exemple, en l'interior de Castelló, molt concentrat en les zones d'Alto Palància i al Millars, especialment molt vinculat també a les infraestructures, a que tingueren una accessibilitat molt més ràpida, o també a la zona molt vinculada també a la Marina Alta, Marina Baixa, en aquest cas d'Alacant, i al final lo que teníem és molt vinculat a lo que va passar en el Covid, és a dir, necessitàvem espais pues, de no massificació, de tindre un poc més de llibertat, més d'espai, i això va ser aprofitar pues, poder teletreballar i poder estar en entorns no tan urbans, sinó rurals.
2: Està clar. La veritat és que això va ser tota una realitat. Entre 2020 i 2022 es va trencar temporalment la tendència de pèrdua de població rural. Si buscarem una explicació d'això, a aquest canvi, fins a quin punt podem atribuir-ho directament a la pandèmia?
7: Val, pues nosaltres en l'estudi lo que vam fer és analitzar pues, un període pues, un poquet abans de la pandèmia i un període posterior a la pandèmia, i sí que es van notar que hi havia diferències a l'hora d'aquesta distribució de la població o aquests municipis que guanyaven i perdien població. Te fico un exemple. Abans de la pandèmia, justament entre 2018 i 2020, abans de l'inici de la pandèmia, qui més guanyava població era tota l'àrea metropolitana de València o totes les comarques que estan al voltant de l'Horta de València. O, en el cas d'Alacant, el mateix ocorria. En canvi, quan passem a estudiar el període posterior, o en aquest cas al Covid-19, el que va ocórrer és que no ocorria tant en el que era totes les parts urbanes, sinó en tot el que era rural, inclús tot aquest descens o pèrdua de població que tenien les àrees rurals en l'època de pandèmia no va ocórrer.
2: Està clar. De totes formes, hi ha algun perfil de persona o família que fora especialment procliu a traslladar-se a un municipi rural durant aquell període?
7: Sí, especialment eren persones que podien o teletreballar, és a dir, persones que estaven en la laboral, que se podien teletreballar, inclús amb un xiquet, però no perquè teníem la part de l'escola, però sí que sí que era adults, o més o menys jove, que no tenien moltes obligacions familiars, anem a entendre, és a dir, ningun persona a càrrec, ja sigui menor o gent major, que poguera teletreballar o que sí que poguera fer ese desplaçament en transport, normalment privat, que permetirà el poder anar-se a viure en un poble. Sí que és veritat que en l'estudi també recalquem, i tu l'has dit molt bé, este moviment de població significa que els problemes en les àrees rurals s'han acabat, perquè no és així. És a dir, necessitem que continuem treballant en dotar de serveis públics, educatius, sanitaris, de transport públic a aquestes àrees que facin molt més atractiu que la població pugui trobar en aquestes àrees llocs en els quals viure.
2: Està clar. La distància respecte a les ciutats pareix ser un factor important. Els pobles més pròxims als nuclis urbans van tindre més capacitat per atraure població que els municipis rurals més remots, imagine, clar.
7: Clar, aquí nosaltres en l'estudi diferenciem entre un rural remoto i un rural accessible, i el que s'ha vist és que al final l'accessibilitat compta i molt, clar, és a dir, al final, contra més prop estigues d'una àrea urbana, pues més accessibilitat vas a tindre, més infraestructures de comunicació vas a tindre, i per tant, te va fer que tu te busques un puesto o un lloc en el qual assentar-te. I això està molt comprovat. I a més d'això, nosaltres en l'estudi estàvem una de 45 minuts, un desplaçament de 45 minuts a un nucli urbà, però també està molt identificat en l'estudi que les infraestructures d'autovies i autopistes són un altre factor clau. És a dir, els municipis rurals que estan prop o molt prop d'aquestes àrees són també els que fan tindre o a poder que la població vaig allí a viure.
2: Jo saps que recordo especialment el tema del confinament i la llibertat que teníem en estos pobles. Clar, era qüestió de prudència. Jo recordo que podia passar un cotxe de la Guàrdia Civil a lo millor cada setmana, com a molt, pels carrers, a patrullando, com diria la famosa pel·lícula, però res més. Nosaltres, en les nostres mesures, teníem suficients. I després veies l'ambient apocalíptic que es notava en les ciutats, amb aquestes cues, amb la distància prudencial per a poder anar a comprar, amb aquests carrers totalment buits en les grans capitals o ciutats, i la resta de comportaments del personal que no podien pràcticament ni eixir a passejar el gos i tenien que fer-ho quasi baix sospita, i clar, va ser un aspecte totalment diferent l'haver-ho viscut en un poble.
7: Clar, això al final també l'estudi ho analitzava, no? La incidència de la Covid-19 als municipis rurals va ser molt menor, val? Però el que estàs comentant, menys població, a pesar de ser municipis moltes vegades que tenen unes taxes d'envelliment molt elevades, i a més era un perfil de població en el que la Covid-19 va afectar molt. Teníem, podem dir, totes les favelites, perquè les zones rurals pues, eren molt afectades, però en canvi, esa menor població, aquestes distàncies majors, esa menor massificació de la població, va ocórrer que la infecció i els morts van ser molt menors en les àrees rurals, i com tu dius, al final vos quedaren, no, aquesta sensació de tranquil·litat, un sentiment de Covid-19 segurament molt diferent dels que vaureu viure des d'àrees rurals que des d'àrees urbanes, pues, que sí que tenim ese confinament, no? O esa sensació, no, d'apocalipsis que digues.
2: Ara, bé, una de les conclusions de l'estudi també és que créixer en habitants no implica necessàriament rejovenir-se, fotre, quasi ho dic, com hem apuntat. Què ens diuen les dades sobre el perfil demogràfic d'esta suposada nova població?
7: Val, està superben explicat, que és que el flux que comentem a l'estudi, algo important, és a dir, vam començar a notar ja, quan ja acaba la pandèmia, pues, 2022, ja, pues, les mesures ja quasi eren molt laxes, etcètera, que el flux de població que arribava a aquestes àrees rurals ja començava a debilitar-se. Que és lògic i normal, perquè al final ja aquestes mesures tan sumament estrictes ja no estaven en les àrees urbanes, per tant ja no necessitàvem això que estaven comentant o que aprofitaven de les àrees rurals. Entonces, esa tendència cau. Estos moviments de població tampoc hem d'entendre-los com d'una quantitat supergran i ha rejuvenit totes les àrees. I sí que han pogut en alguns municipis baixar aquestes taxes. Pensem que les àrees rurals, especialment en l'àrea de Castelló, són àrees rurals molt, molt, molt envellides, i amb, pues, masculinització, etc. Que el que han fet aquestes noves arribades, pues, és baixar aquestes taxes un poquet. No anem a dir que millorar, en molts casos, però el que ha fet és millorar, però no canviar aquesta tendència. És a dir, necessitem continuar treballant perquè la població vagi a aquestes àrees rurals per canviar o intentar reduir a poc a poc aquestes tendències d'envelliment d'aquestes àrees rurals, especialment l'interior de Castelló, l'interior de la província de València, en canviar aquesta dinàmica. Però és algo que també n'hi ha que apostar des de les administracions públiques, tant des de l'administració de la Comunitat Valenciana com també diputacions i municipis.
2: Només una última coseta. Hi ha municipis valencians que hagin aprofitat millor esta oportunitat que altres? Si n'hi ha algo en comú, m'imagine, que tinguen els pobles que sí aconsegueixen atraure i retindre població.
7: Mira, jo en l'estudi, quan veiem la diferència entre uns i altres, jo crec que n'hi ha pobles, per exemple, que la pandèmia els va aprofitar o van dir, ostres, pues això és al final de les crisis a l'oportunitat, no? que es diuen. I jo crec que han tret oportunitat. Jo crec que, per exemple, l'interior de la província de València, jo crec que, per exemple, la comarca de Camp de Túria, de Serrans, al Palància, al Millars, han pogut tindre o treballar molt millor l'oportunitat i l'han sabut estendre en el temps. Jo crec que les dades posteriorment, ja després del Covid i ja vinguem a l'actual de tot el 2026, així no demostren. És a dir, han anat, pues, creixent poc a poc, han sabut aprofitar i inclús dotar d'estos serveis a aquesta escala, perquè moltes vegades els municipis no poden haver per si mateixa treballant en aquests serveis com pot ser l'educació o la sanitat, però sí que intentar atraure, pues, temes de vivenda o temes d'accessibilitat a internet de qualitat, etcètera, etcètera. Jo crec que algunes comarques de la província de València, algunes comarques de la província de Castelló l'han sabut treballar molt bé.
2: Molt bé, doncs Javier Serrano, investigador de la Universitat de València i coautor d'aquest estudi del que estàvem parlant sobre la relació entre la incidència de la Covid i la repoblació en pobles menuts. Gràcies per haver-nos atès, una abraçada molt forta.
7: Gràcies a vosaltres.
2: Cuida, adeu, bon dia.
7: Adeu.

0: Marineta, anem a fer un segon viatge en el temps, avui, veritat?
1: Efectivament, avui estem molt, molt viatgers. Ens situem ara en setembre de 2001. Espanya viu una etapa de transició econòmica i modernització. Queden només uns mesos perquè el país abandona de forma definitiva la peseta. Al govern tenim José María Aznar, que continua en la presidència després d'una segona legislatura amb majoria absoluta. I els telèfons mòbils són comuns, com per exemple amb Nokia i Alcatel dominant el mercat.
0: I que no tenen res que veure amb els actuals, eh?
1: Res a veure. Res a veure. Són també anys en les que el DVD i el compact disc, el CD, comencen a fer les primeres passes, comencen a desterrar els cassets, o almenys comencen a conviure, i la vida transcorre amb la tranquil·litat habitual de qualsevol inici de curs. Però una tragèdia, a quilòmetres de distància, està a punt de canviar per sempre el devenir i el futur de la societat a nivell mundial. Viatgem als Estats Units. El 11 de setembre de 2001. Queda només un minut per a les 8 del matí quan un Boeing 767 ix de l'aeroport internacional Logan de Boston amb destinació Los Angeles. És un American Airlines amb 92 persones a bord, entre elles 11 membres de la tripulació, 76 passatgers i, encara que en aquest moment no ho sap ningú, 5 terroristes. No són els únics. Apenes 15 minuts després, el vol 175 de United Airlines ix del mateix aeroport amb 65 persones a bord, entre elles també 5 terroristes. Són els primers minuts d'un aniversari que encara ara, 25 anys, encara costa recordar, el dels atemptats de l'11 de setembre de les Torres Bessones. Després de l'eixida d'estos dos avions, sembla que el temps passa molta pressa o molt espai, segons es mire. Quan ja fa 20 minuts que està enlairat, el sobrecàrrec del primer vol avisa que l'avió ha sigut segrestat, al temps que 5 terroristes més despeguen a bord d'un tercer avió des de l'aeroport internacional Dulles a Washington.
2: We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need you guys to, we need someone to scramble some F-16s or something up there.
1: No serà l'últim. Quan la notícia del segrest circula ja entre els controladors aeris que intenten avisar l'administració federal, un quart avió s'enlaira des de l'aeroport internacional de Newark a Nova Jersey fins a San Francisco. Són els 4 avions que protagonitzaran els atemptats i que arriben a estar a la vegada volant. Fins que a les 8:45, apenes 3 quarts d'hora després que comença esta història, el vol 11 d'Americans s'estavella a 790 km per hora contra una de les dues Torres Bessones, contra la Torre Nord del World Trade Center, l'emblemàtic centre financer de Nova York, on treballen al voltant de 50.000 persones. Aquella primera explosió deixa completament en xoc Nova York, que en l'ebullició pròpia d'un matí qualsevol no entén massa bé què acaba de passar. En un inici tot sembla un accident. La policia es mobilitza tan ràpid com pot i cossos de seguretat i també civils comencen l'evacuació de les dues torres i de tot el World Trade Center. El president George Bush està en aquests moments visitant una escola a Florida quan rep la notícia que un avió menut s'ha estavellat contra la Torre Nord. És només la primera vegada que haurà de rebre una notícia important durant la seva visita. Només 15 minuts després del primer impacte, el vol 175 United s'estavella a 950 km per hora contra la Torre Sud, entre les plantes 77 i 85. Totes les persones a bord moren i l'impacte inutilitza dos de les tres escales d'emergència i deixa atrapades milers de persones.
3: Acabem de conèixer una notícia d'última hora i és que en les Torres Bessones de Nova York, dos edificis plens d'oficines on treballen més de 50.000 persones, s'ha produït una explosió fa aproximadament un quart d'hora i ha sigut que s'ha estavellat una avioneta. Uns minuts després, quan arribaven imatges en directe, s'ha estavellat una altra avioneta en una part més baixa, com veuen en la torre de l'esquerra, i tot fa pensar que pot ser un atemptat terrorista.
0: Una avioneta, és el que jo més recorde que em va dir el taxista quan lluixia d'ací dels estudis de la televisió.
1: Efectivament, sí. Poc després de ser informat d'aquest segon avió, ja el president dels Estats Units, Bush, pronuncia un discurs d'un minut en el que informa la població del que acaba de passar i per primera vegada parla d'un possible atemptat terrorista. En paraules textuals, diu que Estats Units està sent atacada i parla d'una tragèdia nacional.
4: Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
1: En el poc temps que ha passat des de l'eixida del primer avió, apenes una hora i mitja, les informacions sobre el segrest d'avions no han parat de multiplicar-se i l'alarma no s'ha esvaït. Un tercer avió s'estrella a més de 800 km per hora contra el costat occidental del Pentàgon. Arribats a este punt, les decisions van continuant-se. Tots els avions són obligats a aterrar, el Congrés i la Casa Blanca són evacuats, Bush abandona Florida i en tot l'enrenou, la Torre Sud es desploma després de vora 53 minuts en flames. Després que un quart avió impacte a Camp Descobert, la Torre Nord, la primera en ser atacada, segueix el mateix destí que la primera i acaba desplomant-se. L'hotel Marriott, situat a la base de les dues torres, també s'esvaeix. Hores més tard ho faria l'edifici 7 del World Trade Center de 47 pisos.
5: Els servicis informatius de Canal Nou Televisió Valenciana ja té enviats dels passats als escenaris d'esta crisi i d'esta tragèdia. Nova York, Josep Sastre, bona nit.
6: Hola, bona nit. Nova York s'ha despertat avui amb un malson de pel·lícula. Un enorme núvol que encara es pot veure per damunt dels enormes edificis i on falta precisament el més gran d'ells. He pogut parlar amb un bomber que està treballant en l'evacuació d'una de les torres bessones i conta que era impossible traure tanta gent com havia i tothom dona per segur que moltíssimes persones no hauran pogut eixir.
1: Durant les hores posteriors, la gent intenta donar resposta a la pregunta que arreu del món tots estem fent-nos. Què ha passat? Els mitjans comencen a informar que els alts càrrecs de serveis d'intel·ligència sostenen que Osama Bin Laden és el sospitós número 1 dels atemptats. I ja de nit, 12 hores després que comença esta història, George Bush parla a la nació des del despatx oval.
7: These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed.
1: Era el final de la jornada i el principi d'una història molt més llarga, especialment pel que respecta a les víctimes i al dolor de totes les seues famílies. En els atemptats de l'11 de setembre van morir 2.996 persones, incloent els 265 ocupants dels quatre avions, en què no va haver supervivents. 2.600 d'elles van morir a Nova York, tant dins de les Torres Bessones com en les seues immediacions, i 125 dins del Pentàgon de Washington. Entre les víctimes, 343 bombers i 23 policies de Nova York, així com 37 policies de l'autoritat portuària de Nova York i Nova Jersey. A elles se sumen els supervivents que viuen, però no obliden. Es van reconèixer a més de 18.500 persones un trastorn per xoc posttraumàtic i alguns estudis parlen que podrien haver-lo patit fins a uns 70.000 persones.
8: No se veía nada, estaba todo cubierto como de un polvo. Se había convertido el día precioso en una noche tenebrosa. Eso era terror, miedo, pavor. La gente estava en estado de shock, confusión, llanto.
1: El que va vindre després va significar un abans i un després en molts aspectes, polítics, socials i econòmics. La primera conseqüència va ser el repunt del president Bush, que superava ja el 90% d'aprovació entre la ciutadania i que va organitzar una resposta contundent alertant que no hi hauria distincions entre qui organitzava l'atac i es qui donava resguard. Poques setmanes després de l'atac es va declarar l'anomenada guerra contra el terrorisme i va envair l'Afganistan per tractar d'enderrocar els talibans que governaven el país i on trobava seu Al-Qaeda, responsable de l'atac. És el conflicte més llarg en què ha participat els Estats Units.
7: On my orders, the United States military has begun strikes.
1: D'altra banda, es va produir també un augment del control i la vigilància, especialment en aeroports i avions, protocols més estrictes en el control de passatgers i de les aeronaus que arriba encara fins als nostres dies. Com arriben també les conseqüències que la ciutadania va tindre de forma directa este atac? La caiguda de les Torres Bessones va fer caure 1,8 tones de deixalles i va sepultar la ciutat de Manhattan baix un núvol de pols que realment contenia ciment, vidre, amiant, metalls i altres substàncies tòxiques. Més de 60.000 persones pateixen les conseqüències d'haver respirat aquelles substàncies. Han desenvolupat problemes respiratoris, bronquitis, asma i més de 50.000 algun tipus de càncer.
9: More people have died from 9/11 related illnesses than were killed on the day itself.
1: Una informació que hem tingut enguany i que arriba després que es desclassifiquen alguns dels documents relacionats amb l'atac terrorista de l'11 de setembre. La mostra més evident, Sergi, que d'esta història queden encara moltes pàgines per escriure.
0: Queda't, Marina, perquè per a continuar a aprofundir en aquestes històries i en aquestes pàgines, volem afegir a la nostra conversa a Pep Sastre, que era precisament a qui heu escoltat el company periodista que aquells dies cobria esta informació des de Nova York per la televisió valenciana. Pep, bon dia, què tal, com estàs?
10: Molt bon dia.
0: Podria ser una d'aixes 70.000 persones que encara li queda aixe estrès posttraumàtic pel que vas veure?
10: No. Jo sé que moltíssima gent que vivia i treballava en la zona, en el districte financer, més allà de les Torres Bessones, que eren dos gegants, els edificis del voltant, totes les empreses financeres que hi havia allà, aquesta gent que va veure allò de prop, que va eixir fugint, escapant, perquè pensava que podien morir, eixa gent és la que està afectada. I també després molta gent, perquè moltes empreses van haver de contractar exèrcits de psicòlegs per tractar de llevar-li la por a tota la gent que treballava en edificis alts en la ciutat, que és la gran majoria. Sabeu que Nova York és una ciutat construïda
0: a base de gratacels cap al cel.
10: I allà pues, és molt habitual treballar en un pis 50, en un pis 70, en un pis 80, i aquesta gent tenia autèntic pànic. Sí que hi havia en la ciutat una psicosi molt gran, i una psicosi en què allò podia no haver acabat. Es va crear la psicosi de l'àntrax, la possibilitat de que hi hagués algun altre atac innovador, alguna cosa mai no vista.
0: Sí, perquè allò... això és algo que no s'imaginava ningú, era més de pel·lícula que altra cosa, tots ho recordem així.
10: No hi ha cap guionista que s'haguera imaginat una cosa tan sofisticada, una imatge tan impactant i que colpira el món d'aquesta manera. És el primer fenomen global que en tot el món tots sabem que estàvem fent aquell dia i com ho vam saber. Tots en recordem.
0: Pel que feia a aquest tipus d'informació, que era massiu i per a tot el planeta, com ho fèieu? Com ho anàveu gestionant tota aquesta informació i, a més, transmitint-la a tots nosaltres, cadascun dels seus mitjans de comunicació, en este cas a la ràdio i la tele de Canal 9, en este cas, i Ràdio 9 en l'altra, però no se'n recordem ningú que no n'hi havia WhatsApp ni n'hi havia la quantitat de rapidesa tecnològica que tenim actualment.
10: Això és l'era pre-internet. No és que internet no existira, però no estava a l'abast de tot, ni molt menys.
0: Claro.
10: Ni la gent s'informava per internet, ni teníem un telèfon intel·ligent darrere per enviar imatges des d'allà, per a connectar jo en València, perquè, clar, la meva primera prioritat era dir que estàvem bé i poder contactar. No es veia la televisió a Manhattan, no funcionaven els telèfons fixes. Això és el que passa en el primer moment. I jo veig que alguna gent en telèfons nord-americans, de companyies nord-americanes, sí podien parlar. El meu tampoc no funcionava en exterior. Van comprar un telèfon, vaig comprar un telèfon per intentar parlar, i en aquest telèfon vaig fer aquella primera connexió telefònica que heu posat el so. I vaig viure aquesta experiència periodística d'estar anant cap al lloc del que estan fugint centenars de milers de persones fugint i tu anant cap allà. I la història és que en aquell moment, per a connectar en televisió en imatges, era precís que hi haguera un camió connectat a un satèl·lit, que te cedin en un espai d'eixe satèl·lit, contractar-lo. Era una cosa complexa i cara. Avui per internet tot això és molt senzill i cadascú dins del nostre telèfon mòbil podem contactar de moltes maneres, però això no era així. És curiós que per les diferències horàries, per exemple, nosaltres en els directes que fèiem hora d'allí eren les 7 del matí, així les 2, quan nosaltres acabàvem el directe venien el de Televisió Espanyola, tu anaves darrere d'un xino, d'uno de la Índia, i després venien els espanyols, Vicente Vallès, gent ara molt, molt coneguda, pues venien després de tu, perquè totes les televisions de tot el món estaven això. De fet, ens van haver d'acreditar, hi havia una cola de centenars de periodistes de tot el món acreditant-se en l'Ajuntament de Nova York per poder treballar, diguem, tenint una acreditació de que eres periodista. I hi havia una psicosi allí molt gran, i sobretot aquesta experiència de veure la ciutat buida.
1: Clar.
10: El dia 12,
1: aquest silenci de després, no?
10: Clar, nosaltres estàvem l'hotel al costat de Park Avenue, buit. Arribem a la Quinta Avinguda, buida, sense cap cotxe, només siren els cotxes de policia, de bombers, de l'exèrcit.
1: Que si el soroll fa por, aquest silenci encara en fa més, no? Perquè aquesta sensació de...
10: Clar, és una ciutat en tanta vida que estàs en, pues, com en aquella pel·lícula, no? d'Amenábar, que la Gran Via de Madrid buida, pues això era la Quinta Avinguda. Jo tinc fotos que és realment espectacular.
0: Que és realment el reactor dels Estats Units, no? És la capital del món, pràcticament.
10: Clar,
0: imaginar-te això és tan difícil.
10: Clar, per al món occidental nostre, la capital del món, pues, com ha sigut en el seu dia l'antiga Roma, era Nova York, és un símbol, i a més les torres estaven al cor del centre financer, la repercussió econòmica també era molt potent, a més de la repercussió social, mental, bueno, després de tot el que va passar. Al final, el segle XXI comença l'11 de setembre.
1: Clar. Tu quants dies vas estar allí després cobrint la notícia?
10: 41 dies més. Vaig tornar...
1: Més d'un mes.
10: Sí, més d'un mes, 41 dies més, i és de veres que al final va arribar un moment que bueno, pues, si no passa ja res de nou, la normalitat ja estava tornant i me'n vaig vindre. I és curiós per comentar una cosa des del pla no personal, jo soc d'Alcoi, com alguns més, i jo vaig tornar justament per al mig any. Jo vaig arribar a Alcoi i al mig any.
1: I al mig any.
10: Jo no podia anar pel carrer.
1: Ai!
10: Perquè en aquests moments no hi havia tant d'internet ni venta als mitjans, la televisió era el referent, i jo anava fent rodes de premsa pel carrer perquè tot el món el coneixia, la gent que sí que coneixia personalment i els que no t'havien vist.
0: Sí.
10: Durant uns dies vas tenir una repercussió mediàtica, jo vaig ser famós un quart d'hora.
0: Què t'ha quedat de tot això a banda d'eixa fama efímera?
10: Sí, lo de la fama realment no queda res. El que sí ha quedat és l'experiència personal molt potent i sobretot professional. Allò en el plano personal em va donar l'oportunitat, pues, després vaig ser corresponsal a Brussel·les, diguem que em va donar oportunitats professionals, i la vivència periodística va ser molt potent. Estàs en la notícia més important que te pots imaginar, estàs en el dia i en el lloc correcte.
0: El més curiós és que ha marcat un abans i un després, com diem, per a tota la societat mundial. Ja no és el mateix els moviments, diguem, ni els viatges en el món. Tot això va marcar un punt d'inflexió en el que, igual que ho va fer la pandèmia en 2019, en altres aspectes l'atemptat de l'11S ens ha canviat per a sempre.
10: Sí, el tema de la seguretat al final ha primat en alguns casos la seguretat per damunt de la llibertat. Uh-huh. Són dos vectors que normalment quan uno puja molt l'altre baixa.
0: Sí.
10: I això va passar allà. Nosaltres el dia que teníem que tornar encara ens deien 5-6 hores abans haureu d'estar allà perquè els controls són super exhaustius. Hi havia un control a l'entrada de l'aeroport, un control interior i després hi havia un control com molt minuciós dels equipatges. Nosaltres portaven càmeres, portaven cables, tenien que estar allí 5 o 6 hores abans. I bueno, pues com també després la seguretat en els trens va canviar en Espanya, pues, de l'11M, no?
0: Com en tot, aprenem a base de bastonades, o com diuen en el teu poble, cada bolet és una lliçó. En fi, Pep, moltíssimes gràcies per haver participat amb nosaltres. Estem encantats d'haver-nos retrobat i sobretot que hagis pogut contar-nos això de primera mà. Una abraçada.
10: Moltes gràcies.
0: Cuida't. Pràcticament, Marina, tu també, però el trobaré d'ací un ratet, avui divendres, i tenim algunes coses més que contar així en este directe de 5 hores que acabarà justet a les 12 del migdia. Ara és moment de conèixer algunes altres notícies. Formarà també part d'aquest menú algun recordatori a aquell 11S del qual es complixen 25 anys i que no només va marcar el rumb del món, sinó sobretot de la gent de Nova York, dels Estats Units i de Manhattan. Ara vos ho contem.
11: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
12: El cap de gabinet de la delegació del govern d'Espanya a Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentat la dimissió després de la polèmica generada per la publicació de documentació desclassificada del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, relacionada amb els esdeveniments del passat 30 de juliol. La renúncia arriba després de conèixer-se que Sanz va rebre missatges del CNI a través de WhatsApp i va mantindre una conversa telefònica d'uns 11 minuts amb un agent de servei d'intel·ligència el 29 de juliol, un dia abans de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. El delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, va afirmar que desconeixia tant els missatges com la telefonada mantinguda entre el seu cap de gabinet i el CNI. Anem ara, tornem a casa nostra. A la Comunitat Valenciana, incendi a Montserrat, a la Ribera Alta. Crema la nau d'una empresa de productes químics d'higiene, encara que fa poc que els bombers l'han pogut controlar. Anem allà en directe, Santi Hernández.
13: Sí, Toni, l'incendi va començar a nit a les 11 de la nit i han pogut controlar el foc, les flames, fa només uns minuts, passades les 8 del matí, perquè esta fàbrica es dedica a fabricar productes d'higiene industrial, de neteja per a empreses, i els productes eren molt inflamables i això ha dificultat molt les tasques d'extinció dels bombers. De fet, encara hi ha flama dins de la fàbrica, però els bombers donen per controlat l'incendi. No entren a l'interior de la fàbrica perquè part de la nau ha col·lapsat i n'hi ha risc de que col·lapse tota la fàbrica. Aquesta empresa dona faena a 50 treballadors.
12: Gràcies, Santi Hernández, des de Montserrat, a la Ribera Alta. I a la Pobla de Farnals, a l'Horta Nord, hi ha hagut esta matinada un incendi que ha afectat diversos cotxes aparcats al carrer, segons s'ha pogut saber a punt. El veïnat pensa que ha sigut intencionat. Mentrestant, el personal de Vigilància i Prevenció d'Incendis Forestals de Baersa es concentra a hores d'ara en la plaça de la Mare de Déu de València i es desplaçarà fins a la porta de les Corts. Protesten perquè asseguren que continuen sense rebre una resposta efectiva de Baersa i de la Generalitat a les seues reivindicacions. En el dia que es complissin 25 anys dels atemptats contra les Torres Bessones de Nova York, la catedràtica d'Història Contemporània de la Universitat de València, Aurora Bosch, compara este fet amb altres grans fites històriques del segle XX. Segons ha dit Bosch en una entrevista en les notícies del matí, l'11S va suposar un canvi de l'ordre mundial.
14: A nivell de política internacional va ser una data simbòlica, com la caiguda de la Unió Soviètica, que marcaven, podríem dir, el nou segle. Els efectes immediats va ser una unió no sol dels americans entorn a la defensa nacional, sinó també solidaritat de tots els aliats dels Estats Units.
12: Ja a Catalunya, celebrem la Diada. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha fet l'ofrena floral del govern al monument a Rafael Casanova. Esta ofrena també la faran al llarg del dia la resta de dirigents polítics catalans i diverses entitats de la societat civil. En els esports, parlem de bàsquet. El València Bàsquet té esta vesprada el segon amistós de la pretemporada a Pontevedra, a Galícia. Eva Casany.
15: Disputa per segon any consecutiu el torneig en Cestarrías. Avui a les 9 i quart es mesurarà el Montbus Obradoiro i demà s'enfrontarà l'equip que ha obtingut el mateix resultat, guanyat o perdut, en el primer partit entre el Baskonia i l'Alba Berlín. Segona prova per als de Xavi Albert, que han deixat en casa Jaciel Rivero i Nil Saco. Tindrà 14 disponibles, entre ells Xan Xuperi i Simai Marí, que no jugaran el primer amistós contra el Saragossa. I Espanya ja té el bitllet per a les semifinals del Mundial després de superar per primera vegada a Austràlia. Les de Miguel Mende dominaren el duel des del primer quart imposant-se 66-89. Demà les 8 s'enfrontaran a la favorita als Estats Units, però creuen en les seues possibilitats, com remarca la jugadora taronja Alicia Flores.
16: Todos los equipos son batibles, yo creo, así que lo que tenemos que hacer es luchar, jugar y sobre todo pasárnoslo bien, porque estamos en una semifinal de un mundial y nos lo merecemos también. Tenemos que estar muy metidas, las 12, creo que somos un equipo muy bueno, entonces puede pasar cualquier cosa, lo de la presión de las americanas. Ellas también juegan con eso todos los días, también están acostumbradas un poco a eso, así que tenemos que jugar a lo nuestro.
12: Això és tot de moment. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Matí Directe.
11: A Punt Ràdio, notícies. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
17: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
18: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
11: Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
19: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
11: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
11: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades d'Apunt Ràdio tampoc. Hem canviat.
20: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
11: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A l'Alacantí, 96.5. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
0: M'agrada la realitat del directe, perquè és que a micro tancat parlem coses mundanes com és de més. És que jo ho dia l'altre dia, i a més ho dia en la redacció. Vosaltres ens vegeu en les presentacions, ens vegeu ahir en els anuncis, ens escolteu en la ràdio i tot és happy flower, no? Però vos tinc que dir una cosa. La gent que treballem en això tenim les mateixes misèries que tot el món i mos passen les mateixes coses o pitjors. I jo que ho casque tot com Manolo Mas, estava contant-nos així als companys que ara s'incorporen a la nostra taula de l'estudi 1, per exemple, a Pepa Crespo, la cap de comunicació del Bioparc. Com estàs?
21: Pues molt bé. Molt ben acollida, sí. La veritat és que dona gust.
0: Perdona, bonita, faltaria més.
21: Per
0: clar
21: supost.
0: Que sí, clar que sí.
21: I molt bé, en moltes ganes, no?, en esta temporada sí. I en la ràdio, la nostra, no? A veure, pues, ja t'he dit, fenomenal. A més, avui divendres, no?
0: Escolta, ja de cara al cap de setmana en el que vosaltres, a més, vegeu com la cosa s'incrementa, no?
21: Sí, bueno, òbviament, el cap de setmana pues, sempre és un espai d'oci, no?, i de més, i és quan la gent té més temps lliure i acudixen molt més, clar.
0: Mira que continuo al·lucinant en el parc ixe que teniu. Saps que l'any passat vaig estar, perquè tu i jo vam estar conversant, vaig dur allí els meus nebots, i és algo que em flipa totalment, i ho dic de veritat, com estan dins de la ciutat, com està, entres dins del bioparc i perds totalment la noció de que estàs en la tercera capital d'Espanya.
21: Sí, és que això era un dels reptes, realment. En València tinguérem la sort, en aquest sentit, per dir-ho d'alguna manera, que com tinguérem tants anys provisional l'antic zoològic, el de Vivers, sí. Quan anàrem a una cosa nova, es va integrar ja en un espai com era el Parc de Capçalera, etc, etc. Aleshores disposaven de molts metres quadrats i a més en un espai, pues, bueno, lo que era la continuació del jardí del llit del Túria, que és una meravella, no? Aleshores, i serà un dels objectius, no? O sea, que una vegada tu entres, realment t'oblides que estàs en una ciutat, perds completament,
0: al·lucinant.
21: A més, sí. Està dissenyat i a nivell de lo que és el jardí, està dissenyat per a que tu deixes de veure la ciutat i continues en aquesta sensació d'estar per dins, no? I a més ara que hem complit 18 anys i que inclús el
0: ja
21: tema
0: som majors d'edat.
21: Ja som majors d'edat, ja podem parlar en propietat i a més això s'ha notat moltíssim en lo que és la coberta vegetal, no? I bueno, ho hem estat mesurant inclús este any en el tema de les temperatures i tot això, que l'efecte, hem demostrat científicament l'efecte del poder del jardí per crear aquests oasis climàtics, així que sí, és una abstracció total de col·locar-te dins de la natura.
0: I és que això ho he dit sempre, i m'alegra molt de que tireu endavant. Com està el meu amic Ferran Belda, que tu no saps el que m'alegra tindre de nou així assentat?
22: Jo estava sentint a Pepa i la veritat, la diferència entre, gràcies per l'alegria que te provoca, la diferència que vam notar els que havíem conegut aquell pobre rinoceró que havia gastat quasi pràcticament el metall que el constrenyia allí, o el...
0: Sí, del moviment estereotípic que tenia de pegar-li voltes a la gàbia, clar.
22: Efectivament, estava absolutament trastornat ell, i el gran goril·la que van veure no sé quantíssimes generacions.
21: Bueno, era el ximpanzé i l'orangutà, els goril·les no n'hi havia aleshores. No,
0: estem parlant de l'antic zoològic de Vivers, en aquest cas.
22: És que no veig el nom ara, el famós.
21: Bueno, estava Tarzán, bueno, no sé, és que no sé si te refereix al ximpanzé, però clar, òbviament és...
22: Tarzán seria. Allò va ser un bot estratosfèric veure allò, la diferència... Tenim una instal·lació magnífica, una instal·lació que desmunta totes les possibles crítiques que es puguen fer a la conservació en captivitat, que es diu, d'animals, perquè eixa captivitat ja la voldrien per així els lleons
0: No, les espècies en perill d'extinció, sense anar més lluny, que és una de les coses que feu vosaltres, preservar algunes... Deixeu-me que saludi a Marc Gómez i així ella es pot incorporar a la conversa, però és que és superimportant pel que està dient Ferran. Mm-hmm. Pot existir la crítica que n'hi hagi en recintes, en animals, en captivitat i tal, però ningú veu eixa trasfons, que és el de...
22: Lleons de...
0: No, les espècies en perill d'extinció sense anar més lluny, que és una de les coses que feu vosaltres, preservar algunes... Deixeu-me que saludi a Marc Gómez i així ella es pot incorporar a la conversa, però és que és superimportant pel que està dient Ferran. Mm-hmm. Pot existir la crítica que n'hi hagi en recintes...

0: espècies, però vols que les coneguen, i per això l'espai de bioparc és diferent. És a dir, no es tracta de veure una girafa o un rinoceront, com estava comentant Ferran, per veure-lo, pegant voltes, no? Això no té cap sentit.
1: Encara, el que vas dir era una cosa. Està bé que, sobretot els nanos, vegin aquest tipus d'animals, perquè si no saben on estan les gallines i d'on ixen els ous de les gallines, i vos ho dic sincerament, perquè això passa avui en dia, imagina't explicar-los que existeixen elefants, girafes, etc.
0: Però me refereix, no es tracta del fet de que puguen veure l'animal com a tal, sinó que el vegin en unes qualitats a nivell de benestar animal impressionant, sí, i que el vegin dins de la natura. És a dir, allí el que volem és que la gent vegi la natura. I clar, dins de la natura, els animals que estan vivint en aquests ecosistemes. Però tu podries fer la visita a Bioparc i recórrer els diferents espais i poc a poc anar-te'n trobant els animals, no? I vull dir, ixa part de reconèixer la bellesa de la natura per a sensibilitzar i dir, anem a despertar ixe sentiment d'empatia per a que la gent de manera directa vulgui conservar-la, és un objectiu principal, però l'altre és el que estaves comentant, Sergi, és directament la conservació de les espècies en perill d'extinció. Estem parlant de més de 100 programes de conservació en els quals participem a nivell internacional, i de fet, a dia d'avui, la UICN, que és la, a nivell institucional, la Unió Internacional de la Conservació de la Natura, la de la llista roig, etcètera, etcètera, ja ho té claríssim i ja va proclamar i recolza una cosa que diu enfoque de plan único, que és quan tu estàs pensant en una espècie, penses en tota la població completa d'aquesta espècie, és a dir, els que hi ha en el seu hàbitat en la natura i els que tenim dins d'aquests programes de conservació, els parcs, perquè estos que tenim en els parcs estan dins de programes que volen garantir la supervivència, i ja tenim molts exemples d'espècies que si no les tinguérem en els parcs en una cria controlada científicament per evitar endogàmia, etcètera, pues desapareixerien.
1: Sí,
0: i ja estem reincorporant a la natura aquestes espècies que havien desaparegut i que gràcies a aquesta acció col·lectiva de conservació tornen a incorporar-se.
1: El problema és que desgraciadament l'ésser humà és autodestructiu i destructiu per norma general, veritat, Ferran, i per molt que mos expliquen, perquè n'hi ha altres éssers humans que tenen una miqueta més de seny, que n'hi ha coses que no devem de fer, continuem fent-les.
2: Com que si continuem? Jo vaig anar a Àfrica, a Kènia i Tanzània.
1: Que viatjats esteu tots?
2: Per veure, farà 20 o 30 anys, no sé, fa molt de temps, molt de temps. I per veure la natura en el seu estat més pur. I ja me va donar una certa depressió, el veure, per exemple, en el cràter del Gorongoro, dius, hòstia, si hi ha un caminet ja, però on el jeep mos està portant a una càssia baix de la qual veurem el lleó dormint i la lleona remugant. I en efecte, allí està parlant d'això. No fa molt, tragueren unes imatges en televisió que dic, jo, en el jeep aquell anàvem nosaltres i no veiem un jeep en tota la planura aquella, no? Ara, allò era un escàndol, no cabia un jeep, tot és car.
3: Ara està tot massificado, no?
1: Però està parlant en totes les coses del món.
2: A la càssia aquella...
1: Un exemple és...
2: I aquests animals, quina vida natural tenen?
1: Clar, res. No cap. Però bueno, el cas més al·lucinant en l'altre extrem és el propi Everest, el cim de l'Everest, bueno, que està ple de merda completament, de fiambres, i la cua per pujar allí, que suposadament és d'alt risc, no?, el poder accedir a un lloc d'estos, que és al·lucinant.
2: Ni això. Ja. Té un mínim...
3: Allà donde podemos llegar, sí, llegamos, i ara ja en oleades, no?
0: Són moltes persones, sí, totes les persones volen fer moltes coses, i ahí,
2: tots tenim dret a...
0: Efectivament, però ahí sí que n'hi ha que... I perdoneu-me, que vull ficar aquesta paraula així, que és la sostenibilitat. És a dir, sí, tots tenim dret a, però dins de, i se marxa de una col·lectivitat de, bueno, però això, els meus drets en aquest sentit són sostenibles de cara al futur, no?
1: Sí.
0: O sigui, jo, inclús pel que estaves comentant de les persones, no?, o que l'ésser humà és autodestructiu i demés, jo de veres, i
1: tu a més... Tu tens fe en el ser humà encara?
0: Jo tinc fe en el ser humà, perquè a més cal tindre-ho. Si no, apaguem-nos, efectivament.
1: Però perquè té raó, Ferran, perquè no te'n queda una altra. Clar,
0: clar. Aleshores, com que no ens queda una altra, hem de pensar aquesta part positiva i hem de comunicar aquesta part positiva. Nosaltres, per exemple, a nivell de medi ambient...

0: bueno, pràcticament a diari són tot bofetades, no? Diu, això, l'altre i tal. Val, però anem a veure on podem fer alguna cosa, on podem treballar. I així sí que vull treure un punt que és per a mi important, i és, sempre parlem que la importància de l'educació, no? Els menús, n'hi ha que donar-los, sí, el missatge,
1: sí,
0: i tal.
1: Sí,
0: sí, vale. Però, i així som vaig, els menuts quasi ja ho tenen clar, perquè a l'escola la veritat és que se fa una feina extraordinària respecte a donar estos valors i demés, no? Mediambientals i de tot tipus, no? Fan una valor, de veres, el que és el col·lectiu escolar és increïble, però qui està prenent les decisions a dia d'avui no són estos menors, som els adults. Aleshores, on n'hi ha que fer força també és en qui està prenent ara les decisions,
2: claro,
0: que som els adults.
2: En tots.
0: I els adults som els que estem prenent, en molts casos, com estaves comentat, les decisions equivocades. Així que ahí és on n'hi ha que fer força. En dir, no podem pensar en el que nosaltres volem ara, sinó hem de pensar en el que volem per a darrere.
2: Sí.
0: Que ens haguera agradat, disculpa, que haguérem pensat això nosaltres,
2: bueno,
0: també, segur,
2: para,
0: no?
2: En tot, no? En el ahora i en el después. Però jo sempre comento que quan dices es que somos destructivos, jo crec que també hi ha una... no sé, estamos empeñados en echarnos la culpa de todo. O sea, el mundo, la Tierra, los seres humanos, los seres vivos, esto es una guerra de quién te va a comer y de cómo vas a sobrevivir un
1: día.
2: Pero
1: una cosa es per supervivencia y la otra es con fe en los humanos.
2: No, pero lo digo porque y nosotros en nuestra categoría, quizá superior, pues bueno, pues hacemos también lo que podemos. Yo creo que tan malo es pensar que no tenemos ninguna responsabilidad en nada, por supuestísimo, porque la tenemos, pero me parece exagerado que seamos siempre los culpables de todo. Es que yo creo que es lo que queda de esta fe judeocristiana de estar con el látigo fustigándonos porque, ay, si cogemos y metemos, porque cogemos y metemos. Si dejamos, mil cosas en cuanto también al cambio, ah, es que somos los responsables. Pensar que somos
1: un coadyuvant del cambio.
2: Pensar que somos, pero no estáis escuchando continuamente. Claro, ¿quién nos hace pensar que somos los responsables de todo? Aquellos que mandan, que luego nos van a dirigir por donde ellos quieren, es lo que quiero decir, que nosotros en la justa medida es tenernos por muchísimo pensar que unos seres humanos que hemos visto que llega una catástrofe,
1: pero Margot,
2: y nos barre,
1: es que somos no dicen
2: los
1: de ser
2: seres humanos
1: no, chungos,
2: pero
1: que
2: quiero
1: que
2: decir
1: porten a la resta.
2: Lo que os digo es quién está detrás de que seamos de hacernos tener la percepción de que somos los culpables, quienes luego van a hacer políticas de esto, políticas del otro, que quizá no sean luego lo más adecuado, pero lo que quiero decir es que ni una cosa ni la otra. Es que además pensar que somos los responsables es pensar que somos como si fuéramos súper y no lo somos. Habéis visto, llega una catástrofe y te manda a hacer puñetas. Somos
1: pero
2: como
1: una
2: a veces
1: cosa es la natura y la otra somos nosotros,
2: como,
1: que no somos ningún, o sea, costado.
2: Llega un terremoto, llega un volcán y te emite no sé qué cuánto. Sí, somos responsables en la medida en la que lo somos, pero no nos fustiguemos más de la cuenta en cuanto a todo, digo yo, es que siempre estamos ahí.
1: Yo la,
2: es que
1: la fe en el ser humano la tinc i cada volta es demostra més que som autodestructius, i ho tornaré a repetir, en que no
2: yo
1: de
2: sí
1: tot.
2: Que la tengo y estoy con Pepa y hay que tenerla, porque si ya tiramos la toalla, apaga y vámonos.
1: Ya parlarem en uns anys.
2: Sí.
1: Bueno, si la IA no acaba, bueno, nosaltres antes.
2: Pero bueno, por cierto, mira, nos han dicho que yo solo llegamos al 30, a mí eso, que solo una década, a mí me ha parecido muy poco, ¿eh?
3: Lo que hay. Pepa empíricament ha comprovat que l'educació escolar ha fet una tasca magnífica, ja, i jo crec que també ha contribuït moltíssim els dibuixos animats, el senyor Disney, que després era el que era el senyor Disney, etcètera. Tot s'ha humanitzat als animals i tot això ha portat a que la mateixa administració estigui equiparant-se els seus drets als de les persones, quan Sant Antoni del Porquet gastava els porquets per alimentar-se, ell i els pobres. O sigui que fins i tot per aquest costat la cosa se n'ha anat moltíssim, tant, que aquests mateixos crios que van al bioparc amb una, amb una consciència clara de que hi ha que defensar i cuidar els animals, que s'ha traduït en un, en una disminució del nombre de llicències de caça
1: i de consum. Ferran, el conill, per exemple, jo dic, ui, seria incapaç de tocar un conill, no menja conill, no, per res del món. Jo recordo de xicotet, perdona que t'hagi tallat, ajudar els meus abuelos a pelar el conill que m'abuelo o m'abuela havien matat en aquest moment. Conill es menjava en tots els llocs. Avui en dia la carn de conill, bueno, si dic que o si negue que m'alegre, serà el contrari. Jo pense que, bueno, pobres animalets també, no? Encara que sí que menge pollastre, imagina't, jo l'altre dia ho dia, vaig a repetir la paraula, mira lo gilipollas que són, però en fi, com si els pollastres i els conills no foren lo mateix, com aquell que diu.
2: Germans, no?
1: Però per el que dius tu, en consum i en qüestions de costums, etc, el conill és una de les coses que ha baixat molt.
3: Moltíssim, i costa de trobar. Jo sí. M'imagino també que és una miqueta per aprensió, una aprensió absurda per la semblança que hi ha entre el conill i altres animals. I on anava jo? Eixa consciència, eixa bondat, eixa animalisme en les criatures, després, en canvi, no es traduïs en el respecte a les persones, perquè aquestes mateixes criatures fan grans, arriben a la pubertat, es puja la testosterona i resulta que te trobes en que ha pujat un 20% els abusos sexuals entre menors. Dic, hosti puta, però sí que estem criant una verdadera autèntica colla de canalles. Quina educació estan rebent d'aquestes persones? Li tirem la culpa a les xarxes socials i a tot el que tu vulguis, però a mi, jo no sé si en casa a aquests xiquells que, no, que s'han, el problema no és ell, és que s'han juntat en
2: una, i com existe, no? Sempre de l'amiguet.
3: Se li tira la culpa a cada mare li tira la culpa a l'altre. Dius, no, alguna cosa li has ensenyat un de casa que li ha permès pensar que estan ahí les xiquetes per a ser violades, abusades o insultades, que de tot passa si us resisteixen.
0: No. Tens tota la raó. Òbviament el punt este d'educació ha d'estar generalitzat a tots els àmbits i la part esta que de fet a més han eixit les xifres esta setmana que sí, acabes d'anar
2: sí.
0: I te fiquen se te fica la pell de punta perquè és un problema molt greu i a més molt greu que ara estem com despertant-se en el que està passant, però que el que hi ha per baix deu de ser com per a de veres ficar-se a tremolar. Aleshores sí que, i a més crec que has donat la clau, és que quan parlem d'educació no podem pensar només en l'escola, sinó hem de pensar en tot el que hi ha al voltant d'on li arriba a dia d'avui la informació a adolescents, o des de menuts a adolescents, etcètera, no? D'on li arriba, no? I ahí estem en molts àmbits diferents.
1: I el que li arriba,
0: el que no, això per supost, o sigui, per supost, això és el més important, però la part de casa, o sigui, és que abans, no sé, tu tenies diferents moments al llarg del dia, al llarg de la setmana, al llarg de les vacances, de la teua vida en general, en la qual d'edat els iaios, els pares, les mares i demés, els germans majors, o sigui, en general, el teu àmbit social també te transmitia
2: que
0: valors.
2: Se hablava durant la comida, valors, se hablava durant la cena, no? I això és fonamental.
0: I això ara jo no sé si està o no.
2: I aquí tiene mucho que ver tanto con las cifras como el modo en el que se está concibiendo ahora mismo la sexualidad, el tema de la pornografía. Mm-hmm. El tema de la pornografía, que yo no sé, además de educar, también yo que no he sido nunca de controlar a tus hijos, porque yo creo que hay que educar y darle las herramientas para que ellos gestionen, pero sí que es cierto que la pornografía cada vez accede mucho más jóvenes y cada vez acceden a unos contenidos que luego son los que piensan que pueden ellos poner en práctica. Incluso me decía gente joven que ya están teniendo eso en cuenta cuando tienen sus relaciones. O sea, ya no están. Hay muchas veces que no se relacionan naturalmente, sino imitando todo lo que están viendo. Imaginaos luego esos contenidos pornográficos con lo que se ve. Porque
0: y hay una parte, yo por ejemplo, mira, prou informes de tot això i és molt, molt preocupant. I ahir sí que vull treure un altre punt, que és la diferència a nivell de concepte d'eixa manera d'afrontar la pornografia i la sexualitat respecte al rol de les dones i respecte al rol dels homes.
2: Absolutament.
0: I això, clar, el que està passant és molt preocupant.
2: Sí, perquè aquest rol perpetua...
0: Ferran, de gent molt jove que es planteja el que en unes, pues això, en una idea que a més,
2: claro,
0: està...
2: Claro, cree que puede hacer con, dones, las, ¿no?, con las chicas lo que ha visto. No se plantea que eso...
1: Sí,
2: primero,
1: ho tenen com normalitzat.
2: Sí, primero, no tendría ni que haberlo visto. Punto número uno, ese tipo de vejaciones, porque en muchas ocasiones es lo que se ve. Y segundo, es que no se plantea nada.
1: En una industria.
2: Pero
1: en
2: chicos
1: una industria
2: y chicas,
1: de un consum comparable a la de les adiccions de molts
2: tipus.
1: No,
2: yo cuando supe que Betamax cayó frente a VHS porque impidió la pornografía, cuando Betamax era, que tenía mucha más calidad, y fue VHS quien se llevó el gato al agua, y fue por la pornografía.
3: Para desgracia de los que habíamos apostado
2: por
3: el
2: mejor Betamax.
1: Beta, ¿no?
2: Yo también tenía nosotros también. Pues no, pues fijaos que fue la pornografía.
0: Pero mira, no sabía yo eso.
3: A partir de d'aquest error vaig decidir esperar-me a que s'assentara en totes les innovacions i que
2: ja qui guanya
3: comptarà amb mi, perquè sí. Si no dius, ostric,
2: ja, perquè si vas passando Beta, bueno, primero fue el Sistema 2000, Beta, VHS, luego fue el CD, luego el Blu-ray.
1: El Blu-ray, ¿vale? Que va a ser igual de bluff que el Beta.
2: Ese creo que fue
1: el...
2: No, el Beta aún tuvo su tiempo y tuvo
0: disco
2: mucho...
0: El disco láser.
2: Sí, el Blu-ray creo que fue visto
1: que
2: y no visto.
1: Que només va tindre eixida en els karaokes, pràcticament.
0: No, el disco láser tenia tota la col·lecció... Bueno, nosaltres teníem la col·lecció de National Geographic de tots els documentals. Igual me ve d'allí, que m'ho sé.
2: Sí.
0: Teníem tots els documentals de National Geographic en disco láser. Era, bueno, la veritat és que era una qualitat extraordinària, però ahí va quedar.
2: I no
3: la
2: sé si...
3: meva neta està disfrutant ara dels vídeos perquè estan a la seva altura i va traguent-los amb molta facilitat. A mi m'està permetent que els que tenien encara etiquetes adhesives, que entra un i dic, malament, entonces li llevo una etiqueta adhesiva, ploc, i com no li fa gràcia, dic, ai, no, però tret.
1: Li apegues l'etiqueta, no?
3: Però sí, tinc el nivell inferior d'alguns mobles plens de vídeos que dius, i me dol tirar-los, però...
1: Sí. A mi també em
2: passa,
1: tinc caixes de vídeos.
2: Home, ahí la clave és seguir teniendo el reproductor, però sí que és verdad que si se te estropea el reproductor, ja no... ¿Dónde vas a...?
1: Bueno, no deixa de ser un magneto.
2: ¿Dónde vas a reproducir?
1: És una tecnologia equiparable a la dels cotxes que parlàvem l'altre dia, ara que en 2029 desapareixerà la SEAT, en el que tu tenies una avería en ese cotxe i en un cúter i una grapa hora pràcticament arreglaves el cotxe, no? Pues això és el mateix, que se teneixia la cinta, pues agarraves, la rebobinaves de nou, que es quedava un poquet arruaeta, pues no passava res. Que es quedava dins del vídeo, obries el vídeo, traies la cinta, tornaves, era tot molt senzill.
0: Però mira, respecte a això que esteu comentant, abans jo crec que teníem ixa idea de, vull tindre la col·lecció sencera de
2: Calla,
0: dels vídeos.
2: Calla, jo me quedé con toda la de Hitchcock, en VHS, la sí. De... Bueno, casi un montón. Y luego, como ya se acabó el VHS, dije, bueno, voy a comprarla en CD. Pues ahí se me han ido quedando
0: todas. A lo que vaig és que, fíjate, que jo crec que a dia d'avui ese concepte de tindre la col·lecció ja ha desaparegut, perquè com ho tens tot, de fet, per a viure 40 vides o 40.000
1: i sense ocupar espai.
0: Sense ocupar espai. Bueno, ocupar sí que ocupa en algun lloc estarà i ahí estarem pagant electricitat, o sigui, vull dir, tot el que comporta d'enrere, no? Però crec que a dia d'avui és això, no?
3: Els canvis tecnològics van ser molt més canalles perquè sense desaparèixer el DVD, si tu no compraves l'últim DVD que havia aparegut, els primers DVDs que tenies no els podies veure.
0: Uh-huh. Ah, clar.
3: Jo he arribat a tindre 3 o 4 DVDs i arriba l'estiu que vinga, pues vaig a veure esta pel·lícula.
0: I no
3: en este no hi havia manera de veure. agarraves, el canviaves, posaves l'altre, no, i t'assegure, col·leccions senceres de la... el que has comentat tu, dius que, hòstia, aquestes les he comprat jo, collins. Sí. Pues no, senyor.
0: A més, no era barat, eh?
1: No.
2: Las de Billy Wilder, me acuerdo también, o sea, un montón.
3: De tots ells, a lo millor en podies veure algun... Però dius, però si s'ha imprès, suposa que s'ha imprès la mateixa empresa, i pues no.
0: Ara no, ara ho tens tot a la teua abasta. I fíjate, en este sentit n'hi ha una cosa que em va cridar molt l'atenció. No recorde la xifra concreta, però era el temps que perd la gent pensant que sí, vol veure, no?
2: O sigui, al final se te passa el rato que tenies pues, per a veure la pel·lícula.
0: Per a escollir...
1: Si es tracta de les plataformes, Pepa, sí, el síndrome és el mateix que el del mòbil, escrolejar.
0: Sí, no? Això me
1: referís, jo soc el primer que m'ha passat una vespre sencera sense donar-me compte, passant...
0: Buscant, donaren una xifra i me va donar fins i tot risa, no? Vaig dir, o sigui, has estat una pel·lícula, el temps d'una pel·lícula sencera mirant quina pel·lícula vols veure.
2: Exacte. Porque una bocheria, la avalancha, ¿no? Claro, porque además lo decía un experto que cuando tienes mucho en lo que elegir, te cuesta mucho más elegir. Entonces, que teníamos nuestros DVDs y nuestras cositas, pues ya lo sabías, ya tenías ahí 20 películas, 30 películas, 40, lo que fuera. Pero claro, ahí es una avalancha que además cuando hacen el experimento, si dices, piensa en algo, o sea, como en lo que quieras, dirás, no sé qué pensar. Piensa en un animal, ya te lo han delimitado. Piensa en un color. Entonces, yo creo que con las películas sí que es verdad que sale la cifra en la que al final te has pasado media hora, que a lo mejor era lo que tenías para ver un capítulo de una serie o lo que sea, viendo que ves, porque nos ha pasado a todos.
0: Sí, sí.
2: Porque además ves esta y dices, venga, va, ve esta, pero de repente dices, ay, a ver si hay otra que me apetece más, ¿no?
3: L'espionatge que practiquen amb nosaltres les plataformes, sí,
2: lo saben todo.
3: Simplifica molt això.
0: Perquè t'ho donen fet, no, vols dir?
3: Després, home, de dir, vostè que ha vist no sé què, segurament li interessarà.
1: De fet, algunes d'elles tenen un qüestionari al final de m'agrada, no m'agrada, m'interessa molt, poquet, etcètera, però...
3: A tu què t'importa?
0: Tu te plantes, no? Tu dius, pues mira, si me recordes, va ser que no, vaig a...
3: Jo no es conteste, no me faltava donar-los el gust, però és la llet.
2: Però ja lo saben, en quanto tu has vist una pel·lícula, ja saben...
1: Les teues tendències les tenen clares enseguida.
3: Després, la Unió Europea, pressionada pels Estats Units, se revela i prohibix a una marca, un fabricant xinès que s'instal·li el 5G perquè això acabarà en mans de l'exèrcit roig. Dic, canya. I tot el que mos espieu tots vosaltres i tot el que mos al llarg del dia moltes vegades mos diuen sí, però si acceptes tot això, dius, però si no parem de claudicar, de despullar-nos i despullar-nos, dius, si ja vaig nuet per casa per culpa vostra,
2: sí.
3: Ja mos ho heu demanat tot, i resulta que el problema de la casa Aisha era que tenia un contacte remot amb l'exèrcit popular.
0: La informació anava a tindre un altre, no? I dius, per això no.
1: Bueno, això és extrapolable a aquella correduria de bulos que va ser en la pandèmia, lo del xip en la injecció. El xip el portem, ho dic sempre, el xip el portem tots els dies així, quan paguem o fins i tot quan encengem la tele. O sigui, així és que avui crec que no es lliurem ja de res.
2: Sí, perquè realment som cíborgs. O sea, nosotros es como un apéndice más de ya de nuestro cuerpo, el móvil, ¿no?
0: O sea, sí, però ahí es com tota la tecnologia, sempre, bueno, o qualsevol cosa, no? Sí que tens tu el teu abast de apagar, no apagar i de més,
2: sí,
0: no?
2: Sí, però
0: fins
2: no,
0: a on... Però... Sí, però estar està, o sigui, el punt
2: claro,
0: és el d'apagar, no?
2: Claro, la opció la tienes.
0: Que en este cas, clar, sí que cal mirar-ho i bueno... N'hi ha coses interessants, com, per exemple, quan estem... Torne a lo d'abans, el tema d'educació i de la responsabilitat que tenim com a adults respecte a les persones que, bueno, que poden tindre el punt que té, a més, esta tecnologia d'addicció ja està també demostrat, o sigui, no cal pegar-li. Així que eixa responsabilitat de dir, bueno, anem a anar limitant hores al dia o minuts o el que siga, no? O sigui, que hem d'establir ese control sobre el tema, perquè, i ho estaves com... és que és infinito. O sigui, és que és infinit, és que no s'acaba mai. És que tu un llibre el comences i l'acabes. És que un diari, per el que estàvem parlant abans de llegir un diari, el comences i l'acabes. Però
2: i Pepa,
0: estaves no
2: diciendo que para toda la avalancha de contenido audiovisual necesitaríamos mil vidas. Pero es que necesitaríamos mil vidas para ver todo lo que se publica. Porque creo que era cada segundo miles de vídeos, miles de...
1: De totes formes, te vaig a dir una cosa, Mar. N'hi ha persones en este planeta que no sé com els dona la seva existència a favor de totes les coses que veuen.
2: Todo.
1: No coneixeu a gent que ho ha vist tot i dius, sí, però sí, a tu com el dona la vida?
0: A veure, n'hi ha gent, no i ho estàvem parlant abans fora d'ací de l'estudi Ferran i jo, n'hi ha gent que les coses les veu ja en sempre accelerades, sí, o sigui, sí, però fins i tot les sèries. A mi quan me contaren això, dic, és que no m'ho puc creure.
1: Com els àudios del WhatsApp,
0: sí,
1: per un, per dos.
0: Sí, ho veuen les coses en general sempre accelerades i dic, uf, això...
2: Estamos viendo las cosas aceleradas y además con multipantalla, o sea que estás viendo una cosa, estás al tanto de otra. ¿Cómo vamos a salir en...?
1: Pues estás viendo la tele, por ejemplo, y estás al tanto
2: de... ¿Cómo vamos a entender algo de lo que estamos viendo o estamos leyendo o estamos, si estamos a mil cosas?
0: Bueno, pues ni hay que hacer fuerza, ni hay que plantarse, ¿no? Ni hay que decir hasta claro, así, ¿no? Y apagar el móvil un ratet, claro, ¿no? Y...
1: Después digo en Ferran de la comprensión lectora, claro,
2: claro,
1: está
2: bien, eso...
1: Marc, ¿cómo vas a comprendre una mínima cosa si no lo centres?
2: ¿Cómo vas a comprender si además luego también el ver qué es lo que te están diciendo, por quién te lo dice, por qué te lo dice, o sea, el pasarlo por tu filtro, no tragártelo todo, ¿no? Sí, eso se ha quedado como en el limbo, ¿no?
0: Tu t'hauràs fixat, Ferran, en els... estàvem parlant abans de llegir la premsa online i tot això, que ara en tota la premsa online sempre te fica al costat del títol i demés te fica tiempo de lectura.
3: Sí,
0: dos minutos y tal, ¿no? Desde la teua perspectiva de vamos, de responsabilidad...
1: De profesional del gremi.
0: ¿Qué penses d'això? Perquè, clar, obviamente, en el diari El Paper mai se'ns haguera ocorregut dir això, estàs prenent el cafè i llegint el diari tranquil·lament, vas a tardar dos minuts, però en la premsa online així és.
3: Això, al principi, va trastornar a...
0: Tu estigueres en aquest canvi quan comença això?
3: Clar, que el vaig viure i estic convençut que molts dels meus companys es passaven les hores entrant llegint de la seva notícia per a que constara, que lògicament no constava, que
2: ell havia
3: fet ho havia visitat moltíssima gent. Saps? O sigui, aquestes coses han trastornat completament i de fet... ara diuen que jo no tant, però molts dels mitjans de comunicació naturals d'internet, nats en internet, viuen de tindre una sèrie de serveis que es generen visites. Uh-huh. Que després diuen, no, però si tens això no te dona valor publicitari. Deixen de romansos, ho tenen i ho mantenen i ho fomenten i te publiquen titulars que estan buscant deliberadament el cor.
2: Que hagas el clic.
3: I no la,
2: que li des el clic.
3: Sí, i no la
2: el contenido,
3: la correcta exposició de la notícia.
2: Incluso ahora también te lo cuentan, lo puedes escuchar.
0: Sí, ho pots escoltar.
2: Hay muchas,
0: sí,
2: noticias que tú tienes ahí el play.
1: Sí. Dona una grima, si perquè quieres. És intel·ligència artificial, és
2: Yo fíjate que todavía no he escuchado noticias porque no lo he hecho,
1: sí,
2: pero
1: yo sí que soy,
2: a mí es que me encantan los audiolibros. Yo que me estén contando.
1: Porque sabes que es audiolibres.
2: Me estén contando un libro...
1: Són una altra modalitat d'esclavitud del segle XXI. Els locutors d'audiolibres, i te ho digo así, els paguen i... Ja sé que la comparació no és correcta.
2: Esclavitudes del siglo XXI.
1: Pot cobrar, en algun cas, equitativament menys, un senyor o una senyora que llitja audiollibres, que una persona que està netejant escales. T'ho dic directament.
2: Segurament que sí, perquè...
1: Sí,
3: perquè... Pots dir que aquesta gent que van els auriculars pel carrer a risc de que se'ls emporti un camió o una bicicleta, ¿están culturizándose?
0: Está escoltando la regenta.
2: No, pero... No, perdona. Pero puedes
3: creo
2: estar...
3: que sí.
2: Sí, es muy gracioso lo de la regenta, ¿no? Es que he tenido un episodio...
1: Es la veridad.
2: Estuve en Oviedo este verano y entonces nos hicimos como un máster en la regenta, Leopoldo Alas Clarín. Mi hija, que dices, la regenta, y no le sonaba de nada, 26 años, y digo...
3: ¿En
2: no,
3: Vetusta
2: esto,
3: estuviste?
2: En Vetusta. Luego vi la serie que se hizo maravillosa, la miniserie. Bueno, pero lo que te digo es que no hace falta que tú vayas escuchando una novela o lo que quieras, o un libro de ensayo, a Marina, o lo
1: que quieras.
2: Siempre
1: que la mayoría no están
2: por la calle, tú estás en tu casa desayunando, preparándote el desayuno, lo que sea, a mí me encanta. Y en momentos de estos, o estás, yo qué sé, con tus plantas, o haciendo lo que quieras, y te lo están contando. Es que realmente es como cuando te contaban un cuento.
0: Sí, pero, o sea, yo ahora de mes estéme en la radio.
1: Sí.
0: Y desde ese punto de vista sí que torne al punt este de donar esperança i veureu també la part positiva, sí, que té la negativa, clar que la té, tot té una part negativa, i jo no anem a entrar. Però la part positiva és el que estaves comentant, no? I per exemple Iñaki Gabilondo, no? El referència del món de la ràdio en aquest sentit. Sempre ha donat ixa clau, no? O sigui, l'àudio, el siga un mitjà com és este, o la possibilitat d'escoltar, a lo millor una notícia del diari, dir, pues mira, jo ara no puc perquè no puc estar llegint, no tinc el temps d'estar sentada.
1: Però no és el mateix, Pepa.
0: No dic que no siga el mateix.
1: Per gossera que per necessitat.
0: No, però dona... Al final és una possibilitat més
2: d'accedir a
0: això. Sí. Pues bueno, estàs caminant. Jo, quan vaig passejant al gos, pues, sempre vaig escoltant la ràdio, escoltant tant l'altre, però tens l'opció, i a més ara en el cas de les ràdios, el poder escoltar-lo en podcast
2: que...
0: després, per a mi... és una cosa meravellosa.
2: És una opció de poder accedir.
0: Com tot, tindrà part dolenta? Segur que sí, però si la sabem, si li busquem lo positiu i poder utilitzar-ho en aquest sentit, pues, abans és que t'ho perdies. Diu, ai, era tal hora, tal dia, i no puc.
2: I ara tens
0: a les 6 del matí ho escoltes.
1: Però la gent de la ràdio és molt més positiu, perquè això em fa traure a la conversa el que tots els dies de la ràdio mencionem. La ràdio que està morta des del primer moment en què va aparèixer la televisió i en què la tecnologia anava a atrapar-nos i a enfonsar-nos completament, ha sabut adaptar-se de forma totalitària a les noves tecnologies i avui en dia hi estem en els llocs més inesperats. És a dir, pots escoltar la ràdio fins i tot en l'espai, cosa que no pots fer en altres
2: mitjans. I con los podcasts, realmente trasladando al mundo podcast lo que es el universo de la ràdio. Però, por ejemplo, el Quijote, ¿no? Que dices, ostras, es complicado porque, bueno, el de Trapiello
1: está
2: genial porque lo ha actualizado.
1: En audiolibre,
2: es que hay una dramatización del Quijote que no sé si fue el Radio Nacional o con el teatro, bueno, maravillosa, que te la puedes escuchar en 12 capítulos, que dices...
3: Resumidito.
1: Prou condensat, diria jo, en 12 capítols.
2: Però que això és mel, o sea, que tengas eso, esa dramatización, és maravilloso, o sea, jo soy absolutament partidària...
0: La part negativa home, a mi m'agradaria que totes les persones, pues... físicament tingues que llegir el Quijote, o sea, té la partixa, o sea, lo ideal seria pues com tot, no? O sea, abans de veure una pel·lícula basada en un llibre, pues haver-te llegit el llibre, no?
1: Claro.
0: I després, bueno, però ahí estem en això de que és bo, que pues bueno, depèn de com ho puguem utilitzar.
2: Sí,
0: depèn
2: de cada uno de
0: lo que estaves comentant, per exemple, la evolució dels mitjans de comunicació, me referís en este cas a la premsa, ja que tenim així a Ferran, o sea, és que era vital per a la supervivència de la independència o del paper que tenen els mitjans de comunicació i la premsa en l'estat de que necessitem de tindre informació, era fonamental aquesta evolució a la part online.
1: Però aprofitant, no?, que està ella així, a més de les persones que ha viscut aquesta evolució, no, i en sap un ou d'aquestes coses, dime sincerament i contesta-me en
3: jo sempre parlo sincerament.
1: No en cap dubte, a més. Però realment la digitalització, la tecnologia, a un sector com la premsa de tota la vida, jo almenys ho veig així, tu no sé el que pensaràs, li ha fet més mal que bé.
3: Moltíssim més mal que bé, ha empobrit les redaccions i a l'empobrir les redaccions ha improvisat la qualitat del producte que és el mercat. I de resultes d'això, jo crec que bona part de la polarització de la que tant es parla, de la radicalització de les opinions, de com s'ha enverinat l'ambient a hores d'ara en Espanya, radica precisament en això, en que la premsa ha cedit el pas autèntics trones des de les que es proclama a la guerra, i lògicament això acaba afectant a tots. És que si de bon matí no tens una serenitat mínima i un cap lo suficientment moblat com per a distingir o posar-te fins i tot un programa de la més descabellat d'extrema dreta per a riure de veure les barbaritats que diuen, acabes pensant barbaritats.
1: Saps què comentàvem l'altre dia fent memòria? Els famosos diaris d'anuncis, que en València en van haver dos, però un era era el amo de tot completament. De fet, mos contaven que es va vendre per una quantitat prou considerable, i per aquests anuncis pràcticament de la majoria dels bons, dels significatius, es pagava, no? És a dir, com ha canviat tot això? Com de cotitzat podia haver estat una publicació d'aquestes característiques, que era una publicació de mercat, al que avui en dia s'haguera convertit per el fàcil accés i la gratuïtat només per tindre internet, i que no significaria ningú negoci sense anar més lluny.
3: La publicitat per paraules va desaparèixer completament, van mimant fins a desaparèixer. Jo recorde que els constructors, els que construïen pisos, i la Federació a València ens deia: no feu cas d'això que diu el no sé quant, que aquests no tenen cap fiabilitat, aquells que van a faltar pisos, estem construint pisos de sobre, tu no te preocupis. I resulta que eixa web que no era fiable, ara és el referent que sents en boca del govern, en boca de l'oposició i en boca de tots els mitjans de comunicació, que dius: s'ha canviat el món al revés, li hem donat l'autoritat a qui només va muntar un negoci per a guanyar els diners, i dius: mos la creguem o no mos la creguem? No sé qui parlava ahir, diguem, està buscant pisos a la venda en este digital, i no n'hem trobat ni en València, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en no sé què. I dius: pues, ara te ho creus o no te ho creus?
1: Però el poder d'una portada, Ferran, tu saps bé, que obria un periòdic, que és el que es topaven tots al començar el dia de front, en internet això no existeix. És a dir, tu tens ahí un consum massiu, és com un plat o un tassó de Kellogg's en el que està tot, destaca alguna coseta per damunt de totes, però per derivació del que estem contant la resta de mitjans de comunicació, però no té ese poder que tenia una portada, un titular de portada en un diari.
3: No, perquè vull dir, estem en lo de la televisió espanyola. Quan televisió espanyola estava soles, el que eixia en televisió espanyola era el que generava el debat o el que donava que parlar en Espanya en aquest moment. Ara hi ha tants actors informatius en paper, en internet, en ràdio, etcètera, que el missatge o el tema a discutir o triomfa per raons molt específiques, o no hi ha qui li doni més importància, fins a que això acaba esdevenint motiu de discussió eterna, no? Costa, hi ha històries que dius: jo d'això no m'he enterat fins ara, i sembla que portaven pegant bacs per les xarxes, portava ja molt de temps, no?
2: Bueno, se cumplen 25 años del atentado de las Torres Gemelas. ¿Cómo recordáis? Porque yo creo que fue uno de los momentos en los que casi todo el mundo no recuerda qué estaba haciendo en ese momento. Sí, eran las 3 de la tarde.
3: El segundo ya me pilló, creo que comiendo. Comiendo. Y bocabadad, quedarte bocabadad. Digo: usted, eso ya no es una...
2: Claro, porque el primero fue sorpresa. Con el primero lo mismo, ¿no? Estábamos viendo la televisión y era como: uff, un avión se empotra contra una torre, ¿no? Y dices: un accidente, ¿no? Todo, ostras, ¿qué ha pasado? Pero cuando llegó el segundo fue como cuando se nos cayó el alma a los pies, yo creo, ¿no?
0: No, és que jo pense que qualsevol persona que inclús ara, que mira que han passat coses en aquests 25 anys, perquè mira que han passat, continua afectant-te, no? el record d'aquest moment. A mi me va agafar, estava en Balears, i a més estava per un tema de treball, i de fet m'agarra allí, i tingui, i ese dia agafava un avió per a vindre ací a València una altra vegada, no? I no només l'impacte visual, perquè a més també és això, o sigui, és que no era només que te ho estigueren contant, sinó és que visualment era tan potent, tan impactant, no? Que és increïble, no? I jo, mira, ací vaig a contar una anècdota que és molt curiós. O sigui, jo vaig estar en Nova York, a més una amiga meua, molt amiga, és d'allí, i clar, en aquest moment, per exemple, també pues, vaig parlar amb ella, encara que viu així, etcètera, no? Però jo vaig estar en Nova York i estirem allà una setmana, com ella vivia allà i tal, anarem tres dies diferents per a pujar al pis de dalt del tot del World Trade Center, i per diferents raons, que no vaig a, perquè és molt llarg, no varen poder pujar. Un dia una casa, no? I diguem,
1: casuístiques de la vida, no?
0: Exacte, i a més perquè com anàvem, estàvem de vacances i de més, va ser literalment el que comentàrem en la colla que anàvem. Mira, quan tornem a Nova York ja pujarem. Perquè això sempre va estar així, però això que t'estic dient va ser literal, perquè a més tu quan estàs baix de qualsevol edifici d'estos en Nova York és tan immens, o sigui, te sents, o sigui, és tan gran i de més que no, o sigui, no t'entra en el cap que això no vaig existir, no? Quan vaig tornar a Nova York ja no estaven les torres,
2: claro.
0: No? I això sempre...
1: Quina és la sensació, Pepa?
0: Pues és que és al·lucinant.
2: Además,
0: o sea,
2: a mi, bueno, jo...
0: O sea, des del punt de vista objectiu,
2: ja no i...
0: de veres, o sigui, el que diguérem, a més, diguérem, total, què més dona? Pues no hem pujat, pues ja pujarem. Quan tornem van estar així
1: i
0: sempre...
1: I no vas pujar.
0: I mai he pujat, no? I clar, això sempre se me queda com una
2: pues
0: cosa
2: a mi,
0: molt,
2: a mi me
0: molt
2: pasó,
0: forta, no?
2: Curiosamente, justo un año antes, en septiembre, nosotros estábamos un 9 de septiembre en lo alto de las Torres Gemelas, en una de las torres, sí que subimos. Y claro, ver que al año siguiente eso
3: ya no estaba,
2: y la tragedia, dices, ostras, es que fue el año pasado en septiembre, sí. Esto fue el 11, el 9.
1: Segurament que la vaig tindre jo en un dels incendis del 94 en la Vall d'Albaida, els vostres no en tenien, ho contava, jo anava en el gos a la pista forestal que puja allí a Sant Esteve en Ontinyent, que és la carretera que porta precisament al Portitxol, a la zona del Portitxol i tal, i el botar-se foc, el tindre tu reconegut tot, no? El paratge, els pins, la vegetació i tal, i l'anar després i no reconèixer el lloc, perquè tot el que era una referència visual havia desaparegut completament, tota aquesta zona que darrere està moixent i tal, pues crec que és algo paregut, no? El dir, ostres, això està, però ara ja no està, és com si no estigueres tu tampoc en el lloc, com si fora un posto totalment desconegut.
0: Però fíjate en el cas dels atemptats que estem parlant, que això, que és que són 25 anys després.
1: Sí.
0: Además de lo que estem, o sea, de com es va afectar, o sea, o esa percepció i de més de que això que estava ja no està, és que el món ha canviat, o sea,
3: ha canviat el segle.
0: Ha canviat.
2: Bueno, fijaos que ahora mismo hay un alcalde que es musulmán, o sea, que en 25 años desde
1: bueno, pero ha cambiado la forma de viatjar,
2: no,
1: de moure's.
2: Os digo porque en ese momento
1: la seguretat ha canviat tot, sí, a nivell global, no només per a entrar o eixir dels Estats Units.
2: En ese momento se les puso, o sea, estuvieron como en el punto de mira, ¿no? Y hubo pues esa animadversión y ahora mismo el alcalde es musulmán.
3: Sí, el alcalde es musulmán, pero El canvi de segle, i que hi ha qui diu que el segle XXI comença l'11 de setembre, eixe, jo crec que és real, perquè efectivament a partir d'aleshores els Estats Units decideix, necessita el president justificar que això no pot ser, que als Estats Units no se li poden pujar a les barbes d'aquesta manera i cometre una barbaritat, segons sembla, superior en danys i víctimes a la de Pearl Harbor. I és quan comença una política que ens ha arribat fins ara. O sigui, és que la lluita contra el musulman traïdor ha arribat fins ara, mentre efectivament a l'interior dels països s'estan produint uns canvis tan grans com eixe que heu comentat, que l'alcalde de Nova York és un musulmà i que així com comentava també abans, tinc amics, els fills dels quals, els nens dels quals, millor dit, parlen en accent marroquí. És a dir, que sí que va determinar molt.
2: Moltíssim.
1: Lo dels danys econòmics i les seves derivacions de la pèrdua de les Torres Bessones, crec que va ser per partida doble, perquè l'estat de Nova York i precisament l'autoritat portuària de Manhattan es van endeutar fins a límits insospitables per a poder construir el World Trade Center i van arribar de miracle. Tot això, dècades després, pedres en tot el que va comportar en negocis, en vides i en reconstrucció. És a dir, la pasta que ha vingut a costar la broma del senyor Bin Laden és increïble. No es fem
2: una
1: idea.
2: Però això econòmicament, i jo crec que la major...
1: En
2: pèrdues que pagó,
1: humanes, evidentment. Claro.
2: No, en humanas y psicológicamente, y el ataque a esa nación, ¿no? En su, no sé, en su honor o
1: sí, eso es más
2: en su orgullo.
1: Si no ho diu Ferran, ho diria jo, més fàl·lic, diria jo. És com haver-los donat una lliçó als nord-americans, desgraciadament, on més mal els feia, és a dir, en la supremacia, en el pensar que estan per damunt de tots, però, del bé i del mal,
0: però
1: desgraciadament.
0: Fíjate, més enllà de tot això, jo també, respecte als canvis, em referia, per exemple, hem assumit aquest poder dels estats, no?, respecte al nostre control, no? I l'hem assumit, o sigui, hem dit, sí, jo ara, al principi, tot l'escàndol este de quan anaves a l'aeroport, sembla, ja eres culpable.
2: Un delinqüent.
1: Però continua sent.
2: Tenies que demostrar tu innocència.
0: Me referís que, i hem assumit, o sigui, aquest discurs de que això ha de ser aixina per la teua seguretat.
2: El cas és ir perdiendo libertades.
0: Clar, això és a lo que me referís, o sigui, ho hem assumit globalment, o sigui, això no ha sigut una conseqüència no només en Estats Units o el que sigui, això ho hem assumit globalment, no? I això des del punt de vista social, de les llibertats personals de cadascú, si se parem a pensar un poquet, és realment per a...
2: Sí, con la excusa de la seguridad,
0: considerar-ho, no?
2: Vamos, o sea, perdiendo cada vez más libertades. Y no sé si sabéis que hay una tarifa desde el 11S que se puso en marcha, una tarifa de seguridad...
1: como una tasa turística,
2: una
1: ¿no?
2: Una tasa en los billetes de avión. Es una tasa que Estados Unidos cobra en cada billete, esa tasa de seguridad creada, son $5.60 por trayecto. En teoría, paga a los agentes que revisan pasajeros, equipaje, todo esto, y la tecnología de los controles, pero en la práctica parte de lo recaudado, 4.500 millones de dólares en 2025 solo, parte va en el Fondo General del Tesoro para reducir el déficit, o sea que al final...
1: Es como lo de la hora, porque tampoco van recaudando,
2: sí,
1: van
2: fent... Solo 250, de esos 4.500 van para gastos de seguridad. Al final las excusas se cogen de todas
0: partes. La seguridad privada también, a partir d'aleshores, mira quin poder també ha tingut, increïble.
1: Bueno,
0: no?
1: Mos queixem d'això, que al cap i al fi és seguretat relativa, però és seguretat, però mos queixem de que pixar en una estació de tren un dia, que és de tot el món, en
2: euro,
1: les companyies que són, costa un euro, entrar a pixar i estan, en alguns casos, igual de gorrines que les que són de baes. Que si entres ja a la part de darrere del torn és de baes, però si és abans tens que pixar pagant un euro. En fi, el món està així, i jo continuo dient que mentre portem este camí, l'afer en el ser humà no la
2: perderemos nunca, no.
1: Ferran,
2: no,
1: gràcies per haver vingut. Ens veiem la setmana que ve, amic.
3: Gràcies.
1: Cuida't. Pepa, encantat que estigues així en la ràdio. Moltes gràcies.
0: Encantada per la meva part i de veres moltes gràcies.
1: Mos trobem fins ara. A tu te veig en un ratet, igual que la resta de la gent del programa.
2: Sí.
1: Ara arriba el butlletí de notícies de les 11 del matí, en este 11 de setembre de 2026. Anem a posar-nos al dia i tornem de seguida. Vinga.
4: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: El personal de vigilància i prevenció d'incendis forestals de l'empresa pública Baersa protesta a València des de les 10 del matí. Demanen una resposta efectiva de l'empresa i la Generalitat per a les seves reivindicacions laborals, com ara l'estabilitat, millores en la jornada laboral i més mitjans. Rita Monreal forma part de la unitat mòbil de prevenció d'incendis a Énguera, a la Canal de Navarrés, i Toni Bernat és el portaveu d'Intersindical.
6: Cada verano va a ser peor, este verano ha sido especialmente duro, pero no va a ser más duro que el que viene, ni de los próximos que vendrán. Evidentemente, estas son unas condiciones que cada vez van a ser más extremas, para los trabajadores y las trabajadoras, y por eso consideramos que pedir unas condiciones dignas no es algo descabellado.
7: Portem anys en unes carències brutals i el que volem és ja que se reconega la categoria que tenim, el treball que fem, poder viure. No podem viure 5 mesos de campanya i la resta de l'any a l'atur. Som la primera línia contra el foc. Som els que detenem que un conato se faci incendi.
5: El dia 15 de setembre mantindran una reunió amb la direcció de Baersa i la conselleria, a la qual assistiran, diuen, amb dubtes. Toni Bernat, de nou.
7: La por que tenim, Clara, és lo de sempre. Promesa, mos sentem, convoquem una mesa i si t'he vist no m'acuerdo. És dir, pressupostos no autoritza, no és possible. Pressupostos, quan vol, té una velocitat vertiginosa.
5: I en clau més cultural i acadèmica, es contem que la Universitat de València està a punt d'inaugurar, a hores d'ara, el curs 2026-2027 en un acte solemne presidit pel rector Juan Luis Gandía i amb assistència de la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morán, que ha parlat als mitjans de comunicació abans de l'acte fa pocs minuts. Morán ha criticat l'absència del president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, en este acte, i també de la consellera d'Educació i Universitats, Mari Carmen Ortí.
8: ¿Dónde está el señor Pérez Llorca en el inicio de curso de las universidades públicas valencianas? No va a estar ni el señor Pérez Llorca ni va a estar la consellera. Y esto es una anomalía democrática, es una anomalía institucional. Que a una universidad como la Universidad de València, que además es su primer curso académico con un nuevo rectorado y con una nueva dirección, no esté la máxima representación del Consell, no esté su president, no esté su consellera.
5: Llorca està a Elx. L'octau Congrés Nacional de l'Aigua se celebra a hores d'ara en esta ciutat del Baix Vinalopó en presència d'experts, investigadors i representants de les comunitats de regants. En l'acte, com diem, participa el president de la Generalitat. Pere Llorca ha tret pit de la gestió hídrica que, segons ha subratllat, està a l'avantguarda i, a més, deures ben fets. Ha reivindicat el transvasament Tajo Segura i ha reclamat al govern central una visió solidària, ha dit, de la política de l'aigua.
9: Esta tierra ha sabido convertir la falta de agua en ingenio. El trasvase Tajo Segura no es un privilegio territorial. Es la garantía para miles de empleos. Tenemos que construir una visión nacional, una visión solidaria, equilibrada de la política del agua. Una visión basada en la cooperación entre territorios y en la que el agua no sea utilizada como un instrumento de confrontación política.
5: I també a Elx es reunirà el ple del Consell. Serà d'ací a pocs minuts, a les 11:30. N'estarem pendents de les decisions que es puguen prendre al llarg d'estos bulletins informatius. En els esports, futbol, el València té avui un partit clau per a no caure a l'abisme, Eva Casany.
10: Cuers amb només un punt, toca en l'orgull i amb plaga de baixes arriba l'equip blanquinegre a Sevilla per a enfrontar-se a un dels equips més en forma de la competició. Els andalusos són secs en jocs europeus. El tècnic sevillista no es refia i espera un València disposat a lluitar pels 3 punts. Luis García Plaza.
11: Al Valencia le considero un gran club, un gran equipo, con buenos jugadores y que viene una situación, como tú dices, que no nunca mal, que viene con el cuchillo entre los dientes y que va a venir a cambiar. Que nadie olvide, es aquí, en los últimos 4 años ha ganado 2 y ha empatado 2 veces.
10: Corberán recupera de Hasis a Emporta a Guido Rodríguez en el alta mèdica per a sumar su part moral a un equip que ha de demostrar ja que són capaços de traure una millor versió. Carlos Corberán.
12: Yo veo una plantilla comprometida. Tanto la confianza como mis ganas son exactamente las mismas. Pero también está claro que los clubes dependemos todos los resultados y tenemos que ganar partidos.
10: El duel será les nou.
5: Así, la próxima cita informativa es a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Matí Directe amb Sergio Olsina.
4: A Punt Ràdio, notícies. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
13: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
14: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
15: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
16: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Apunt Ràdio. El racó d'Ademús, 98.6. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.

Això que fem ara és encetar just l'última hora del nostre programa Màxim d'avui, del nostre espai de 5 hores de duració, que tots els dies, des que va començar doncs pràcticament el mes de setembre, estem emitint tots els dies a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, que és esta casa. No només este programa, sinó la resta de reincorporacions i noves incorporacions que s'han produït en la nostra programació, que ha augmentat les hores de directe i també de programes des de les 6 del matí fins la 1:30 de la matinada. I tenim de tot: informació, entreteniment, cultura, festes, actualitat, agricultura, moda, tot el que vos pugueu imaginar, economia, tot el que siga necessari per a tots aquells que mos escolteu i esteu ahí a l'altre costat de la ràdio, siga quin siga el dispositiu o aparell electrònic del que depenga la nostra emissió. En estos dies estem parlant molt de coses que van passar i d'aniversaris. I és que, si ho penses bé, totes aquelles persones que han anat per davant de nosaltres, afortunadament, es van dedicar en un moment determinat de la vida a fer coses, a construir coses, a elaborar un món i una sèrie d'infraestructures de les que ara, afortunadament, estem disfrutant. A aquestes hores, 10 sobre les 11, d'este 11 de setembre de 2026, fem una miqueta d'història viatjant fins al 25 d'abril de 1987. Pareixen 4 dies, però no, no són 4 dies, són 40 anys. En eixe 1987, com vos dic, quan sobre un escenari verge i baix l'atenta mirada d'unes 1.800 persones, el mestre Galduf, Manuel Galduf, donava el primer colp de batuta en el recent inaugurat Palau de la Música de València. Qui no coneix avui en dia el Palau de la Música?

0: El so és el que és, però així sonaven els primers compassos de la marxa burlesca de Manuel Palau, amb la qual es donaven el tret d'eixida als 40 anys d'història d'un edifici que s'ha convertit en un espai clau per a la cultura valenciana i emblema de la ciutat. Poder sonar allí, tant siga la teua veu com en qualsevol instrument musical, no li faltava raó a aquell que va dir que el Palau de la Música és com un Stradivarius, és el Stradivarius dels auditoris. Un futur té per davant, i el tenien en aquell moment, que augurava l'arquitecte de l'edifici, per cert, José María García de Paredes.
1: Creo que con este edificio Valencia puede tener un buen elemento, un buen instrumento cultural en las manos, y que dado la organización que yo he visto en estos primeros días, creo que el rendimiento cultural del Palau de la Música y de Congresos de Valencia va a ser de una gran importancia para el futuro de la ciudad.
0: Actualment estem en 2026, han passat, com us dic, 40 anys, i ara el Palau de la Música de València enceta una temporada d'aniversari i celebra aquestes 4 dècades amb una programació especial de 57 concerts i també grans noms en el seu cartell. Fins allí, com no podia ser d'altra forma, fins al Palau de la Música s'ha desplaçat la nostra companya Abril Preidro. Abril, què tal? Bon dia de nou, però ara des del Palau.
2: Sí, ara el salude des del Palau. Com dius, me n'he vingut pràcticament a un dels meus llocs preferits de la ciutat, com és el riu, i en concret a un dels edificis que més imposa quan el veus des del jardí de Bofill. I és que com eixa façana principal del Palau de la Música mira precisament cap al riu, és inevitable, quan passeges per baix, alçar la mirada i contemplar-lo. Com comentaves, el Palau de la Música enceta la que serà la seva temporada número 40, i per això me n'he vingut a parlar amb el seu director, Vicent Llimerà. Senyor Llimerà, què tal? Bon dia.
3: Encantat, bon dia, Abril. Encantat d'estar així en apunt i poder parlar de tota la nostra programació.
2: Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Per a qui no conega el Palau, compta amb una gran sala sinfònica per a 1.780 espectadors, si no vaig equivocada, una sala de cambra amb 417 butaques i una acústica que artistes de tot el món han qualificat d'excepcional. S'ha convertit este en un espai de referència per a la música sinfònica i de cambra, ja no sols a nivell nacional, sinó a nivell internacional?
3: Sí, efectivament, i setmana darrere setmana, quan venen les grans agrupacions i solistes, ens ho diuen, venen d'actuar en grans sales, però sempre diuen que esta sala té és molt més brillant, toquen molt més a gust, s'escolten perfectament, i l'última prova que tenim és molt recent, la inauguració de la temporada que ha estat a càrrec de l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, amb motiu del 150 aniversari de l'anillo del Nibelungo, de l'anillo del Nibelungo. Ens ho diuen, venen d'actuar en grans sales, però sempre diuen que esta sala té és molt més brillant, toquen molt més a gust, s'escolten perfectament, i l'última prova que tenim és molt recent, la inauguració de la temporada que ha estat a càrrec de l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado.

0: no?, dels auditoris, i específicament eixa sala del Palau de la Música. Però en quin moment es troba avui el Palau de la Música de València?
1: Jo crec que el Palau de la Música és avui una de les sales més importants de tota Europa, i de fet les agrupacions i solistes que venen volen tornar així com els grans directors, i una mostra és la gran programació que tenim amb orquestres de primer nivell esta temporada, que és també una temporada especial amb motiu del 40 aniversari, i jo crec que és una de les maneres més importants que hi ha. Nosaltres enguany hem estat al Musikverein, que és l'editor emblemàtic en l'Orquestra de València, sí, on es fa el concert d'Ainou, sí, i clar, la gent també allí, quan arribàrem allí, estaven tots entusiasmats, però curiosament a la setmana següent va vindre un gran solista de piano que actuava amb nosaltres i venia d'actuar allí, i diu, no, a mi esta sala m'agrada molt més perquè toco, i m'he quedat parat perquè nosaltres, jo estava contant-li que veníem d'allí també, i em va dir, no, sense dubte, diu, jo així toque molt millor, i dic, bueno,
0: preferia el Palau de la Música.
1: Coses. Sí, evidentment se referia al Palau de la Música, que estava així, escolta, jo tot i puc fer moltes més coses, tot és així, no? Nosaltres a vegades no som conscients del que tenim, però la gent que ve de fora, els artistes que venen de fora i les agrupacions ens ho diuen constantment.
2: El Palau és a més la seu de l'Orquestra Municipal de València, que és la principal formació simfònica de la ciutat. Un dels objectius d'esta temporada és precisament reforçar una miqueta més encara la seva presència.
1: Sí, evidentment, l'Orquestra de València, que és la nostra orquestra, i realment el Palau es va fer per a ser la seu de l'Orquestra de València, en aquell moment Orquestra Municipal, com ho he dit, no? Però el més important, crec jo, és que enguany tindrem una sèrie d'actuacions molt importants amb directors de primer nivell, i jo crec que des del director titular, que és Alexandre Librech, que li hem renovat per 5 anys més perquè tenim un projecte molt important amb ell,
0: sí.
1: També tindrem a Alessandrini com a director invitat, Arnaldo Alessandrini, i Cristian Vázquez com a director associat. Però passaran pel pòdium de l'Orquestra de València grans directors com Pinchas Steinberg, Eliao Imbal, William Christie, Marc Albrecht, Leonard Slatkin, Christophe Rousset, Sion Sun, Chloé Van Sotestede, Timur Sanjiev, que va fer l'any passat a les arts també el Eugenio Neguin, Pablo Ruz Broseta, Pablo González, Jaime Martín, i ahir mateix presentarem el concert extraordinari que oferirà a l'Orquestra de València el gran director Gustavo Dudamel, que ja va estar així l'any passat amb l'Orquestra de València i també una part de l'Orquestra de les Arts fent un concert extraordinari a motiu de la Dana.
0: Vicente, a més, si no estem enganyats, el pressupost que va associat a l'afluència de públic han crescut notablement. Com s'atrau, sobretot a nous públics i als més joves, a la música clàssica, que paradògicament cada volta va a més?
1: Mira, et conto una cosa. El diumenge passat, en el concert de l'Orquestra de Bayreuth,
0: sí,
1: programadors i directors que venien de Catalunya perquè havien escoltat allà el concert i volien escoltar-lo específicament així per l'acústica i vingueren, me comentaven que estaven sorpresos per la quantitat de gent jove respecte als seus auditoris. I és que així, des que hem arribat, hem fet un treball de potenciació en tots els conservatoris, però no és que donen localitat, sinó que hem fet un programa de donar a conèixer tot el que s'està fent així, i venen els xiquets amb els pares, i clar, tot això ha fet també canviar un poc la filosofia perquè del públic. Abans de la pandèmia hi havia un públic que evidentment era una mitjana molt alta d'edat, però la pandèmia va deixar molta gent fora, malauradament, i també gent que ja s'ha fet molt major, i aleshores hem tingut que no sé, buscar i sobretot publicitar a tota l'activitat nostra als més joves, i jo crec que ells ho arrepleguen també en les bandes, no? Que hi ha una quantitat a la ciutat tenim 33 societats musicals, però 31 bandes. Mm-hmm. Però en la Comunitat Valenciana hi ha més bandes que pobles. És a dir, tota aquesta gent és un pozo de gent que li interessa la música, que quan venen al Palau, que justament el pròxim dilluns presentarem un cicle molt important relacionat amb les bandes, però quan venen així al Palau, tenen el Palau com la seva catedral de la música, i clar, com ells veuen que sonen molt bé, també els apetís vindre a veure com sona. Justament estem potenciant esta temporada també el saxofó, i tindrem el concert de Glazunov en 2 setmanes així, en Carlos Jiménez, un gran saxofonista de Benimodo, però que té la seva activitat a Berlín, Frankfurt i a tota Europa,

0: i també dirigit per Francesco Terribas, però el més important és que volem que la gent de les bandes d'aquest instrument, que són moltíssima gent, s'acosten al Palau. També farem el primer concert de temporada amb la Sinfonia Domèstica, que també contempla la possibilitat de tindre quatre saxofons, i és una manera també de tindre un saxofonista com Branford Marsalis en la programació, en l'Orpheus Chamber és d'enguany. I és que volíem arribar-se també a potenciar aquest instrument, que és un poc més desconegut. També tindrem el bolero, que evidentment hi ha dos saxofons, i és una manera també d'acostar el repertori clàssic que té saxofó a les bandes, per a que vinguin i escolten i gaudisquen de tot aquest repertori que segur que els encantarà.
1: Vicente, en tot això que està contant-nos, la veritat és que el ventall de possibilitats és infinit. Una cosa més, el Palau acaba de passar per reformes importants i ara està celebrant el 40 aniversari per tot lo alt. Però una pregunta sincera, es dorm tranquil per les nits controlant l'agenda de tantes estrelles internacionals, de tant músic i de tant d'artista?
0: La veritat és que la programació te fa estar sempre en un ull obert, no? Perquè tot l'estiu, jo enguany he tingut uns dies de calma, però no han sigut una calma total, perquè hem tingut que gestionar produccions ja de la 26-28, que si no les comences ara a treballar...
1: No és com la moda, no? Tens que anar per davant.
0: Sí. Tens que anar molt, molt per davant, perquè els grans artistes i les grans artistes necessiten pues això, molta antelació per a disposar d'ells, perquè ells tenen unes agendes molt complicades. O sigui, la veritat és que enguany, que jo només arribar vaig contactar en Pablo Veras per a que vinguera al Palau, que vindrà enguany en l'abonament en l'Orquestra Barroca de Friburgo i el Col·legium Vocal en Gent. I això va ser en octubre del 23, per a que vinguera en desembre. Però hem tingut la sort que ha vingut abans en el Festival de Bayreuth, perquè este projecte va sorgir a final del 24. Nosaltres hem estat ahir des d'un principi molt interessats i hem tingut la sort de gaudir de la seva maestria en el repertori de Wagner en el diumenge passat, i tornarem a gaudir. Però has d'anar, era un exemple de com tens que anar molt per davant a l'hora de poder contactar en grans directors.
1: És com planificar una boda gegant, veritat, Vicente?
0: Així és.
1: Sí.
0: Però els artistes a vegades són un poc més complicats.
1: M'imagine. Sí.
2: Ens ha donat unes pinzellades una miqueta del que serà ixa programació per a este 40 aniversari, però què més ens pot contar d'aixos grans artistes, també grans orquestres que passaran durant esta pròxima temporada per ací pel Palau de la Música de València?
0: Jo crec que el més important d'aquesta temporada és que tenim una sèrie d'agrupacions, de grans agrupacions i de fites que seran, evidentment, unes de les fites més importants també en la programació del Palau. Tenim a la orquestra de Concertgebouw d'Amsterdam amb Klaus Makela i Lisa Batiashvili, estem parlant d'artistes i agrupacions del més alt nivell i que estan dalt de tot avui dia. Però tindrem un projecte molt important, que és la integral de sinfonies de Beethoven amb la Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti, que en quatre concerts oferiran tota la integral de sinfonies de Beethoven. És un dels projectes que va sorgir justament així, quan va vindre per primera vegada a Gatti després de la reobertura, i vam estar parlant de com podríem fer algun projecte, perquè ell volia tindre una ciutat també mediterrània on poguera fer totes les seues coses que van fer en altres llocs, i independentment que quan venen a Espanya ho fan a Madrid i a Barcelona, però esta sèrie de sinfonies, esta integral de sinfonies en l'any Beethoven, el farem així al Palau de la Música. Tenim també a la Filarmònica de Helsinki, tenim a Tom Kuhnman amb l'Oratori de Nadal, tenim una quantitat, com he dit també, al Freiburg Barroc Orquestra amb Pablo Heras Casado. Però jo crec que el més important, tindrem també a la Filarmònia de Hongria. Però la gran quantitat d'artistes que passaran per ací, jo crec que són una bona mostra de tot això que estem dient. Tindrem un cicle d'abonament de piano on van a tocar Javier Perianes, l'emblemàtic pianista espanyol, Grigori Sokolov, Yuya Wan, Helen Grimaud, Daniel Trifonov, i continuarem en la integral de sonates de Beethoven que està fent la Boris Gilbourg. Però tenim una sèrie d'artistes que van a passar també, per exemple, en l'Orquestra de València, com Elina Garanca i Michael Vinus, que faran fragments del Parsifal. Jo crec que són artistes del primer nivell, no? Tindrem també a William Christie i el seu cor, les Arts Florissants, fent les estacions. Farem en el cor del Balladisches Rundfunk un dels millors cors del món, el Requiem de Forer. Tocarem també el Magnífica de Bach amb Rinaldo Alessandrini i el cor de la Generalitat Valenciana. Jo crec que tornarem a gaudir dels Gabrieli Consort amb Paul McCrish en The Fairy Queen de Henry Purcell, i jo crec que és una mostra un poc per damunt dels grans artistes que es van a visitar, i que en breu pues, recibirem també la Sinfònica de Düsseldorf amb la Tercera de Mahler i Adam Fischer, i també a la London Philharmonic Orchestra. I una cosa molt important, en guany vàrem estar a l'Auditori Nacional d'Espanya a un intercanvi a l'Orquestra Nacional, i ells es torna a l'intercanvi el dia 23 d'octubre, divendres, i el concert d'abonament dirigit per David Afkam, que serà l'última actuació com a director, diguem, titular amb la seva orquestra, perquè ja està Ken Nagano, que és el nou director, i amb el solista Franz-Peter Zimmermann, que és un solista, un gran solista que ens ha acompanyat moltes vegades així al Palau. Jo crec que és una mostra d'este començament, que acabarem octubre en la London Philharmonic amb Julia Fischer al violí, Daniel Müller-Schott al violoncel, dirigit per Eduard Garner, i això és el començament d'esta gran temporada.
2: A més, un altre... Bueno, digues, Sergi.
1: No, continua, estava respirant.
2: Sí, volia comentar que també un altre esdeveniment important, sobretot per a molts municipis, és aquest certamen internacional de bandes de la ciutat de València, que també se celebra. Les seues 138 edicions demostren que és un certamen més que consolidat. Venen bandes de tot el món, però també participen agrupacions i societats de la comunitat valenciana. Imagineu que també és una forma de posar en el mapa, i ho comentava vostè també abans, totes aquestes bandes que té la comunitat valenciana, que com deia, hi ha més bandes que municipis pràcticament.
0: Sí, jo crec que el Certamen Internacional de Bandes de Música de València és una de les diguem, de les activitats culturals més importants i amb més antiguitat de tota Europa, eh? I en el món de les bandes, evidentment, estem al capdavant. Jo crec que és la manera de ficar en valor tot el treball que fan les bandes, no només de València, sinó en tot el món. És un certamen internacional que cada vegada més n'hi ha més demanda per vindre, i que el fet de que es faci així al Palau de la Música fa que les bandes vinguin cada vegada més a gust, no? És cert que farà molts anys es feia a la plaça de Bous, jo he actuat moltes vegades a la meva banda, a la meva societat, a la Primitiva de Llíria, però el salt de qualitat i el salt de qualitat artística que va ser passar de la plaça de Bous així, jo crec que totes les bandes i tots els artistes ho van reconèixer, que clar, quan venen així és com el que deies abans, és com un Stradivarius, o sigui, fa que cada instrument soni de la millor manera possible, i tot això fa que les bandes es creixin, i sense el certamen les bandes se crearien un poquet, diguem, en off, no? O sigui, en pausa. Les bandes és l'element que els incita a treballar, a preparar-se, a perfeccionar-se, a competir, i tot això fa que el nivell de les bandes, i sobretot de les bandes nostres, cada vegada siga més alt.
1: Quina qüestió més volies plantejar-li? Perquè crec que estàs molt intrigada en el tema dels abonaments i l'afluència de gent que té, o la que ha tingut enguany, el Palau Veritat, Abril.
2: Sí, perquè sí que és cert que en els últims anys s'ha arribat a registrar un rècord històric d'abonaments. També el número d'assistents és major cada any. En 2025, per exemple, si no estic equivocada, van passar pel Palau més de 220.000 persones. Penseu que se superarà aquesta xifra en 2026? I pel que fa al tema dels abonaments, com va aquesta campanya? Perquè sí que és de veres que quan he arribat hi havia cua, avui ja, per a traure aquests abonaments de cara a aquesta temporada.
0: Sí, avui fins al dia 13 tenim els nous abonaments. Fins al dia 9 van fer la renovació d'abonaments i ara estem en els nous, i l'expectació és molt bona perquè hi ha cua, i tot això vol dir que la programació és d'interès de tot el públic i sobretot de tots els aficionats. Per el Palau de la Música vam passar en el 25 229.000 persones, 472, o sigui, quasi 230.000. I a dia d'avui, jo tinc dades de juliol, però a dia d'avui, després del certamen i de l'últim, estem per damunt dels 160.000, sense contar tot el que va vindre d'ací fins a cap d'any, que realment és una programació molt important i que estic segur que anem a superar aquestes dades d'assistència.
2: És a dir, que un any més i cada vegada més el Palau de la Música i sobretot el que és la seva programació interessa cada vegada a més persones i més persones venen així a gaudir de la música que es pot escoltar.
0: Sí, jo crec que la gent i quan venen el diumenge passat és una bona mostra perquè venia un públic aficionat però que alguns era la primera vegada que estaven, venien de fora, venia gent que venia de Santander que havia escoltat a l'orquestra de Bayreuth allí i tornava així a escoltar-la per escoltar-la al Palau de Barcelona, de Madrid, i vien a escoltar en aquests jocs en el Teatre Real, en el Palau de la Música Catalana, però l'acústica d'aquesta sala fa que desperti un interès molt gran i quan tu no escolta i veu un concert de les característiques artístiques del que varen veure o quan tenim la nostra orquestra que té un públic molt fidel de tota la vida, i jo crec que això fa que la gent vulgui tornar i que cada vegada més hi hagi més interès en totes les activitats musicals que se fan així al Palau.
1: Vicente, el plantejaré unes quantes cosetes només per acabar ràpidament perquè mos queda res de temps. Si poguera viatjar en el temps 40 anys enrere i trobar-se amb els fundadors o creadors del Palau en aquell 1987, què els diria mirant-los directament?
0: Bueno, te tinc que dir una cosa. Jo, el Palau es va inaugurar el 25 d'abril del 87 sí. I en maig estava actuant així en la Sala Rodrigo.
1: És a dir, que el vas estrenar pràcticament, no?
0: Sí, així tinc al despatx el primer cicle de música antiga de l'any 95 i actuaven quatre, Gustav Leonhardt, dos el grupo Selma de Madrid i Vicente Gimera, i Sant Gimera en The Baker Collection. O sea, en l'orquestra de València vinc actuant des dels 18 anys. És a dir, tinc una relació en el Palau i en l'orquestra...
1: De tota la vida.
0: De tota la vida. O sea, conec claro. Molt el Palau, als seus directors, a tots els seus artistes, a l'orquestra de València. Jo crec que m'hauria agradat simplement haver conegut a García de Paredes en el seu moment, yeah. Perquè no vas conèixer-lo. He conegut a familiars, que també són arquitectes, fills, filles, però m'hauria agradat perquè és un arquitecte que va fer uns auditoris a Espanya increïbles, amb una acústica fantàstica. I simplement m'hauria agradat estar ahí en ese momento,
1: Y tres cosetes rápides, un concert d'aniversari per a deixar-se portar, per exemple.
0: El concert d'aniversari per a deixar-se portar, evidentment, serà el dia 25 d'abril amb la nostra orquestra i Alexander Liebreich. És un concert que ens servirà, en breu anunciarem una gira que tenim que fer per Chapó i l'anunciarem en breu en tot el detall, però que servirà de preludi a aquesta gira gran que anem a fer l'Orquestra de València a Àsia, al Chapó concretament.
1: I en la quantitat d'instruments i músics que passen pel Palau de la Música, si un d'aixòs instruments tinguera que definir l'espíritu de València, quin seria?
0: Home, jo lo veig, jo soc oboista. I també té molta relació amb la xirivia, amb la nostra dolçaina, no? Jo lo veig des de jo.
1: I no vaig apretar-te molt més, però què escolta en el cotxe el director del Palau quan no hi ha ningú mirant?
0: Mira, jo soc un friqui. Jo vaig escoltant música constantment, tant clàssica com de tot tipus, perquè sempre vaig buscant noves coses. Estic al dia en la meva aplicació mirant a vore i conforme entre ja se connecta directament i vaig mirant. O sigui, jo des de xicotet escolte música d'una manera frenètica. No, per a mi no podria passar la vida sense música, i quan no me la imagine.
1: Pues tindrem que acomiadar-nos ja. Jo li agraeix molt que hagi estat amb nosaltres des d'ací, des dels estudis centrals de la ràdio, però m'imagine que el comiat oficial li fa la meva companya Abril.
2: Sí, senyor Gimera, moltíssimes gràcies. Vicent Gimera, director del Palau de la Música de València, gràcies per haver-nos atès, per haver-nos endinsat una miqueta en el que serà este 40 aniversari del Palau, i moltes gràcies també per rebre'ns a casa vostra.
0: Encantat, i gràcies a vosaltres, encantats d'estar i de difundir tota l'activitat que fem així al Palau. Moltes gràcies.
1: Faltaria més.
2: Pues res, Sergi, jo d'ací uns minutets torne cap allà, però crec que vaig a pegar-me una volteta primer pel Palau, aprofitar que estic ací per a...
1: Que te l'ensenye per dins, que és molt curiós, que te l'ensenye.
2: Claro, per a xafardejar una miqueta després.
1: Aprofita-ho, vinga, fins ara, Abril, adéu.
2: Adéu, gràcies.
3: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
3: De 12 i mitja a 1 i mitja de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
7: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Apunt Ràdio. A la Marina Baixa, 101.2.
9: Tastes like strawberries on a summer evening.
1: Ens queden dos converses d'important calat abans d'acabar el programa d'avui i de tirar directament la toalla per anar de cara al cap de setmana. Parlant de tovalles, les tovalloles ara en estos moments, Margovic, ja començaran a caure en desús, no?
10: No, no, però sí que ara viene otro fin de semana calentito, ¿eh? Sí. Así que se nos acaba el verano, pero antes de guardar el bañador de les tovalloles y todo esto, queda, Sergi, una última ronda de helados. Por si no hubiéramos comido suficiente.
1: Bueno, mai són suficients, com el torró. No. Mai és suficient.
10: Ay, es verdad, es que están tan buenos y están tan fresquitos, ¿no? Y ha hecho tanto calor. Bueno, pues he de decirte que alguien que ha estado repasando con lupa, o mejor dicho, con cuchara, todos estos días de calor, helados, que merecen la pena, nos ha repasado cuáles son un timo, qué pasa con esto de hacer un helado casero. No sé si te has atrevido alguna vez.
1: Sí.
10: Sin maquillaje. Sí, ¿te has oído bien?
1: Sí, sí. Tú sabes que yo me atrevisco en todo y faig
10: moltes coses. ¿Un helado
1: casero? Sí, sí,
10: ah,
1: sí,
10: pues
1: sí,
10: eso
1: sí,
10: no sabía. Bueno, pues, ¿de quién estoy hablando? Pues, ¿a quién me refiero? Pues al periodista gastronómico, fundador del Comidista y una de las voces con más sentido del humor del periodismo de comida en España.
1: Miquel Iturriaga, bon dia, buenos días.
11: Hola, buen día, ¿qué tal?
1: Buah, hace tanto tiempo que no hablamos y curiosamente la última vez que lo hicimos fuimos aquí mi compañera, un servidor también y tú. Oye, estamos cerrando el verano. ¿Cómo llega esta etapa a su fin en clave heladera?
11: Pues ya un poco hasta las narices, ¿no? De tanto helado.
10: Ay, pero nunca es suficiente, Miguel.
1: Es lo que estábamos diciendo, nunca.
10: Yo siempre me propongo, no puedo comer helado todos los días, pero es que al final caigo.
1: No deberías, pero puedes.
11: Ya. Sí. Ya. No, a ver, la verdad que es una cosa de la que es difícil hartarte, porque, a ver, siempre como que entran muy bien.
10: Están tan buenos,
11: ¿no?
10: Y además hay tantos. Sí. Hay tanta variedad,
11: sí,
10: son...
11: Exacto. Hay muchas opciones, lo que pasa que... Y bueno, y cada vez más heladerías, porque yo no sé ahí en Valencia cómo estáis heladerías, pero
10: bien.
11: Aquí en Barcelona, vamos, es que no nos cabe una heladería más.
1: Hombre, pues teniendo en cuenta...
11: No paran de abrir heladerías en todos los barrios y en todas las zonas.
1: Claro, que la misma cuna del turrón es la de los helados aquí en Valencia, como en Valencia, en la Comunidad Valenciana, como son Ibi y Alicante, pues imagínate cómo vamos de heladerías.
11: Sí. Pero bueno, no sé, también yo creo que es un territorio en el que hay que saber dónde ir, ¿sabes? Porque hay muchas heladerías, pero realmente yo creo que heladerías que lo hagan muy bien y que hagan esos helados pues cremosos y ricos y que sepan a lo que tienen que saber, pues no hay tantas.
10: Precisamente, Miquel, eres sobre todo conocido por desmontar mitos alimentarios en general, por tus catas a ciegas, también lo has hecho con los helados, ¿no? Has comparado cómo han salido, cómo van quedando.
11: Pues bueno, a ver, el helado industrial, digamos que, o sea, el que tengo...
10: Demasiado dulce, ¿no?
11: Mercado, A ver, demasiado pues sí, azúcar. Sí, yo creo que no. Primero que no suele estar hecho con ingredientes demasiado nobles, ¿no? Vale. Digamos. O sea, tienen grasas un poco chunguillas. Y luego, pues claro, ¿cómo tapan esos defectos? Pues atiborrando los azúcares, ¿no? Y yo creo que precisamente una de las características del buen helado para mí es que tenga una cantidad contenida, o sea, no sea excesivamente dulce, ¿no? Yo creo que por ahí va la tendencia del helado más contemporáneo, ¿no? De resaltar más los sabores del ingrediente principal o los ingredientes principales, por la fruta que sea, o el fruto seco, claro, o el chocolate o lo que sea, y no abusar del azúcar, que al final pues no solo hace los helados más menos saludables, sino que pues también
10: es un auténtico
11: los aplana
10: veneno
11: mucho del sabor.
1: Miquel, te voy a decir una cosa, si nos lo permites. Vamos hoy muy muy apretados de tiempo por agenda y por entrevistas que tenemos. Si quieres, hacemos un remate rápido sobre los helados y esta semana, si quieres, volvemos a hablar y hablamos del comidista
10: y, claro, del
1: y
10: comidista
1: de vuestras experiencias,
10: y
1: si te parece bien.
11: Vale, perfecto.
10: Bueno, pues estábamos hablando de que comidistas sois conocidos por desmontar mitos alimentarios. ¿Cuál es el mito de comida más difícil de matar? ¿El que más veces has tenido que desmentir?
11: Pues mira, yo uno que le tengo muchísima manía es el rollo de que las frutas engordan. O sea, y que las frutas...
10: Ay,
11: y
10: la
11: que
10: fructosa,
11: hay
10: ¿no?
11: poco saludables y tal. O sea, eso es una mentira muy gorda. O sea, la fruta entera, vamos, hay que pegarle fuerte, y es un alimento que es que no tiene absolutamente ninguna pega desde el punto de vista nutricional. El azúcar intrínseco que lleva la fruta no es igual que el azúcar añadido que lleva muchas cosas.
10: Efectivamente. Yo que soy defensora de la fruta, cuando digo, es que hay que tomar además 5 frutas, creo, como
11: claro,
10: mínimo al día.
11: Claro, claro.
10: Y me dicen, no, pero es que tiene mucho azúcar la fructosa. Y digo, no, pero no es lo mismo.
1: La famosa fructosa.
11: Eso claro. hay que sacárselo de la cabeza, bueno, y poner el ojo en otro tipo de comestibles que sí tienen muchas más pegas, ¿no?
1: Pues claro. Como esto es muy interesante, Miquel, si te parece, hacemos eso. Quedamos esta semana, emplazamos otro día, de lunes a viernes, que tenemos 5 días por delante para poder hablar de todo esto y un poquito más, que es súper interesante, y nos vemos estos días, ¿de acuerdo?
11: Venga, perfecto, muy bien.
1: Compañero, que tengas un buen fin de semana, hasta luego.
11: Lo mismo, chao, chao.
1: Bueno, espero que son prácticamente les 11:40, que de fet estan a punt de ser les 11:41, i encara ens queda una personeta que dedica la seva vida a personetes més xicotetes i a nuclis familiars fent la seva música des de que va començar en això. Ara mateix vos ho contem.

0: No vos podeu imaginar a quantes xiquetes i també xiquets m'han vingut al cap a l'escoltar inicialment aquell Suéltalo. En fi, la veu que ha marcat tota una generació d'amants de Disney i tornar als escenaris valencians. En concret, el pròxim 12 de setembre, Gisela es transforma en una fada màgica i ho fa per a guiar grans i menuts per un viatge musical inoblidable a través dels grans clàssics de l'animació que tots coneixem. Parlem amb l'artista catalana sobre el que significa tornar a la capital del Túria, l'evolució de Gisela, Show Kids i com compagina, entre altres coses, la seva faceta artística amb la seva recent maternitat. Gisela, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Ho has explicat tan bé que ja no sé què afegir, la veritat.
0: A quantes xiquetes has escoltat cantar allò també a banda de a tu el Suéltalo?
1: Uf, és que clar, és una cançó que va ser tan coneguda, tan explosiva, no? Tan viral, com diem ara, no?
0: Sí.
1: Que l'he sentit milers de cops. No només cantar per mi, com tu dius, no? Sinó per un exèrcit d'elses que s'està formant, no? I que es forma, doncs, que el món dels nens és el que té, no? Que mai no para, no? I que sempre es van renovant, no?, les generacions i mai no deixa d'estar present aquesta cançó i, bueno, i totes les cançons de Disney. No?
0: Això anava a dir-te, i que xulíssimes, mitjançant les cançons de Disney, sobretot, formar part de totes les generacions que van coneixent aquestes pel·lícules i aquestes cançons. Eres, per tant, un fenomen intergeneracional, que sona molt bé dir això.
1: Totalment, totalment. I no només per Disney, sinó perquè la meva carrera va començar fa 25 anys amb un programa que també va ser un abans i un després en el món dels concursos televisius. No va ser un concurs a l'ús, sinó que doncs, va traspassar qualsevol... No sé com dir-te, no? Va traspassar el que era la televisió i va arribar a les cases de les persones i als cors. I clar, tinc un intergeneracional molt ample, no? Perquè estan les àvies, les mares, els fills, sí. Llavors tinc aquesta sort, és que per mi és una sort i així ho entenc i així ho visc, no? Des del respecte, l'amor per la meva professió i sobretot doncs, per l'amor al públic, no? Que no és només de grans sinó dels més menuts que són per mi la part més fonamental de la societat.
0: Doncs mira, d'això anem a parlar precisament, perquè el pròxim 12 de setembre estaràs al Teatre Olímpia de València amb Gisela Show Kids, parlant dels menuts. Què tenen d'especial este públic per a tu?
1: Tot, perquè és un públic sincer, és un públic entregat, és un públic il·lusionat, és un públic que es deixa sorprendre, no? Llavors té tots els ingredients màgics, perquè sí que el show el faig jo, no? Però al final sense la seva companyia, sense la seva interacció, no tindria sentit. I són ells realment els que donen sentit a la meva feina, a aquest espectacle. I també que és un show que no només està pensat pels més menuts, sinó pels grans també, no? És el que et dic, que al final abarca moltes generacions, tots gaudim, tots ho passem bé, els grans tornen a ser petits i els petits s'ho passen com això, com ho han de fer, no? A tope.
0: A un espectacle per a tota la família, com hem dit. Estava pensant una tonteria, o almenys jo ho considero una tonteria, però eres un poquet la Julie Andrews espanyola.
1: Home, aquest títol m'encanta, eh? M'encanta. Doncs, bueno, tant de bo, sí, per què no, no? He passat de ser Campanilla, que era una fada, després la Elsa, després, bueno, encantada. Sí, una mica sí, no? És una mica la veu aquesta que, doncs això, que ha traspassat la pantalla, sí. Que és entranyable, que és familiar, no? I això és molt maco.
0: T'ho dia perquè ser la veu o una de les veus característiques de la companyia Disney no és qualsevol cosa, en Espanya sobretot també. Puc preguntar-te com va néixer aquesta relació que encara, ja veus tu, passat el temps perdura amb Disney?
1: Clar, és que tot això em va passar, ja et dic, dins de l'Acadèmia d'OT.
0: Ara parlarem d'això també.
1: Primer Operació Triunfo, clar, dins del primer Operació Triunfo, doncs van ser elles que, bueno, van venir a l'Acadèmia, van fer un càsting, no sé si els més grans se'n recordaran, i bueno, les noies que estàvem allà, doncs vam participar d'aquest càsting i jo vaig guanyar. Llavors, des d'aquí va començar la meva relació amb ells, que ha perdurat fins avui en dia, com aquell que diu, no? Perquè jo no sé què passarà amb Frozen 3, però bueno... jo espero i desitjo que tornin a cridar-me doncs, per continuar posant la meva veu a la Elsa, no?
0: Sí, com a Anabel Alonso per a posar la veu de Dory, per exemple.
1: Correcte,
0: ja no la pots, ja no la pots identificar si no és eixa veu, clar.
1: Ah, això mateix, no? I aquesta és la cosa de la continuïtat d'un personatge com és, en aquest cas, la Elsa, no? I així ha anat, i bueno, jo gaudint d'aquest títol, com per dir-ho així d'alguna manera, i aprofitant, doncs, això, aquesta part més propera que tinc a aquest públic tan maco que és el públic familiar.
0: És de veritat, aquest públic agraït de les famílies. Sí. Ho has mencionat fa un moment, deixa'm que viatgem al passat, perquè enguany, si no ens fallen els càlculs, es compleixen 25 anys de la primera edició d'OTE, de la que tu vas formar
1: part.
0: És
1: fort, això.
0: És més fort dir un quart de segle, dius, ostres, un quart de segle
1: ai,
0: sona...
1: Ai, calla, no ho diguis així!
0: Veritat, ho deixem en 25 anys, que queda sí, més sí, de pastís.
1: Sí, queda més suau.
0: Tu dies abans, sí. Va haver un abans i un després, Gisela, va ser un experiment sociològic, però també televisiu, que va canviar les vostres vides per inicialment i les de moltes persones. Fins a quin punt...
1: Sí, una mica el panorama musical... Va ser
0: tot, la indústria, total, la producció en televisió... potser va ser multifactorial, podríem dir.
1: Sí, totalment, totalment. Bueno, jo sé que no s'ho esperaven ells, no? Sí que... Bueno, el que feia Gest Música en aquell moment, doncs tot ho feien bé i tot tenia com una mica la intuïció de que funcionaria, no? Però fins a aquests límits, no. Això ningú s'ho esperava, ni ells mateixos. Això va explotar d'una manera, exponencial. Va començar poquet a poquet, però després va ser imparable. I, bueno, va ser una experiència que jo crec que el que més va enganxar a tothom, que era real, que realment nosaltres no sabíem el que passava, érem completament innocents, desconeguts d'aquest mitjà, i ens comportàvem, doncs, de la manera més autèntica i natural, no? Com érem nosaltres, perquè, clar, no teníem un referent. Llavors, això jo crec que va ser una de les claus sí. que va enganxar tant a la gent, no? L'autenticitat.
0: Claro, no tot el món li ha anat igual, però també depèn de cadascú, l'actitud que hagi tingut davant la vida, la sort d'haver-se posat en unes mans unes altres, a veure, mai saps,
1: sí, hi ha
0: no?
1: molts factors.
0: Clar,
1: sí, clar. No. Hi ha molts factors, que aquesta professió no és 2 + 2 = 4, i com tu dius, són molts factors. El caràcter de l'artista és molt important, però després hi ha també els mànagers, el mercat, els teus propis desitjos com a artista, no? que encaixin més o menys en el mercat.
0: Claro.
1: Bueno, són moltes coses que moltes d'elles no estan a la mà de l'artista. No?
0: Clar. Això t'ho plantejava perquè si ho mirem amb la perspectiva d'avui en dia, amb una alta mentalitat i vist des d'un altre punt de vista, el programa va ser una llançadora justa? O això t'ho pregunto més a nivell personal. O un tsunami que a alguns els va agafar massa joves o desprotegits davant d'una indústria que en aquest moment, si era voraç, Gest Music encara va... tornar més voraç.
1: Sí, és així. És aquesta segona opció que em dones, no?
0: Sí.
1: Òbviament, jo no penso que va haver una mala intenció de part de productores o discogràfiques, però bueno, sí que es van afavorir més amb uns que amb uns altres, sigui clar. Pel que sigui, perquè veien que era un producte més fàcil de treballar o més concret. O,
0: i perquè ningú fa res de baix, Gisela. I tots es fan algo per guanyar diners.
1: No, al final és un negoci, clar, és un negoci. I bueno, i apostaven doncs, perquè la indústria aquella creia que podia funcionar millor i podien treure més calés. És que és així, és de calaix, no? I bueno, i després nosaltres, jo crec que si és una mica intel·ligent, el que vam intentar és doncs, aprofitar al màxim, no? Aquesta plataforma de llançament que ens van donar, però bueno, després del camí t'ho vas fer tu sol.
0: Clar, mira, d'això volia referir-me precisament, perquè la majoria de companys en la teva edició van apostar pel pop de Radio Fórmula, per les cançons estes d'estiu, bueno, cadascun per on va poder o va voler o el van deixar, però tu vas ser un poc més original i vas trobar un, diguem, refugi daurat en el teatre musical. Protagonitzaves, ho hem parlat abans, grans produccions com Peter Pan, Gris, El diluvio que viene... realment, això com va ser? Allò de triar aquesta exigència de l'escenari teatral en lloc del camí de la gira de concerts convencional, per exemple?
1: Mira, perquè jo sempre, des de ben petita, sempre he tingut un concepte d'artista multidisciplinar. De fet, jo abans d'entrar a OTE ja m'estava formant com cantant, ballarina, actriu, tot. hi ha doncs, aquesta part polifacètica que a mi m'agradava i que jo ja m'estava cultivant, no? Llavors, quan em van donar l'opció de fer més coses i arribaven oportunitats, perquè ens arribaven moltíssimes oportunitats de fer coses, doncs jo, com ja venia amb aquesta formació i amb aquesta mentalitat, em vaig dir, home, a tope con la vida.
0: Clar.
1: I ja vaig entrar, vaig sortir d'OT i pràcticament vaig fer el meu primer musical, que va ser Peter Pan.
0: I
1: llavors, bueno...
0: A partir d'ahir una cosa va dur una altra, no?
1: De la meva vocació.
0: I mira,
1: només era ser cantant.
0: Clar, i fins avui en dia, i a més cantant amb tota la seva essència, perquè és el que té el teatre, és el que tenen els musicals i tot allò que continues fent fins ara.
1: No, el teatre jo crec que és el mitjà més dur,
0: sí,
1: que hi ha per un artista. El teatre musical, el teatre de text també,
0: és
1: però el musical té un plus.
0: Pit descobert, el teatre.
1: Sí, pit descobert, i no només això, sinó que és una exigència física i mental molt, molt forta. Vull dir, al final els musicals no duran 15 minuts, hi ha musicals que estan durant 3 hores, i no només un passe, sinó dos passes, el que requereix 6 hores de feina física i mental i vocal diària, pràcticament, saps? I hi ha productores que fan triplets.
0: Sí, perquè tornem al mateix, n'hi ha que guanyar diners, ningú fa les coses per caritat, clar. Sí.
1: Però bueno, al final és molt exigent, molt, molt, molt, i has d'estar molt preparat, no només físicament, sinó també mentalment, i no pot fer tothom, però bueno, a mi és una cosa que de sempre m'ha agradat, des que jo doncs, tinc aquesta vocació, i bueno, vaig tenir oportunitat i ho he pogut fer.
0: Jo de vegades ho penso quan estem així en este treball també, no? Hi haurà cosa més bonica que fer el que t'agrada. Som privilegiats.
1: Totalment, totalment. Però hi ha una part a aquest país que no s'ha de confondre fer el que t'agrada a fer-ho a qualsevol preu.
0: També tens raó en això.
1: Cada vegada és com... Bueno, com hacer lo que le gusta, pues oye, o sea, no, hi ha una formació darrere... Hi ha
0: o fins i tot de bades, que n'hi ha molts que...
1: Hi ha uns assajos...
0: Sí. Sí.
1: Vull dir que hi ha molta feina darrere de fer el que t'agrada també. No, per fer el que t'agrada no t'eximeix de molt de curro, no? I de molta preparació i de molta implicació i de molt llançar-se al buit, no? Perquè aquesta feina sí que fem el que ens agrada, però no sé tu, però jo cada dia em caic, no? No, soc una autònoma, no em ve de feina diària perquè sí, no? M'he de buscar cada dia.
0: No, llavors, això, bueno, i si no és cada dia, és cada temporada, ja t'ho dic jo, aquestes coses funcionen.
1: Correctament.
0: El món de l'espectacle té aquestes coses, que per fora pareix d'or, és daurat, però per dins és d'una altra cosa.
1: Així, això és la veritat. És molt maco, però té la seva part, doncs,
0: claro.
1: Bueno, no tan fàcil, no?
0: Abans, és que estem a punt d'acabar perquè sé que no tens massa temps, abans quan el dia allò de la Julia Andrews espanyola, que t'ho dic completament en sèrio,
1: m'ha encantat.
0: Dic, és una tonteria, però la cosa que vaig a plantejar-te ara és un poc més de perogrullo, però te la plantejo igual. T'ho dic perquè en 2020 vas fer història, actuaves en la gala dels Premis Oscar a Los Angeles, interpretaves el tema de Frozen 2, però jo que m'emociona només a anar a un fotocall d'una perfumeria, no sé què pot arribar a passar pel cap d'un artista, d'una persona normal i corrent quan compartix catifa roja d'este nivell o escenari amb l'èlit de Hollywood, perquè allò té que ser un altre univers, veritat. També per fora daurat i per dins d'un altre color, però deu de ser fort, Gisela.
1: Home, és molt fort. Jo quan em vaig veure allà vaig pensar, no pot ser, saps? És com, uau, quin regal m'està fent la vida.
0: Sí.
1: I ho vaig gaudir moltíssim perquè ja anava amb una experiència, amb una edat, no? Amb un recorregut, no anava allà a pipiolilla total, i ho vaig viure tan plenament, tan conscient del que estava vivint, trepitjant un escenari tan heavy, no? Tan fort, tan, com tu dius, no? L'Star System del món estava allà, no?
0: Sí,
1: bueno, i forma part d'allò va ser...
0: Gent que no hagués imaginat mai vore, no? Ni tan sols a 20 metres de distància.
1: No només veure aquestes persones, sinó que t'estaven sentint a tu, t'estaven elles mirant a tu, que és el xungo, saps? Perquè tu
0: i alguna d'elles t'admirarà des d'aquell moment, que és el millor de tot, clar.
1: Clar, vull dir, sí, vaig fer-me una foto amb Tom Hanks.
0: Sí.
1: i em va dir que li va encantar l'actuació. És com, uau, saps?
0: Que fort, sí.
1: Ja, ja, és que és molt fort, és molt loco.
0: Sí.
1: És molt loco.
0: I em faig càrrec perquè deu ser impressionant. Bueno, de totes formes, inclús tota aquesta gent que està tan, tan amunt, ho diuen, no? Tots tenim sempre algú a qui admirem, i això és una cosa que es retroalimenta. Sempre uns admirem a altres i mai es pensem si ens anem a trobar o no. Gisela, només em queda totalment que convides els nostres oients a anar al Teatre Olímpia el pròxim dia 12 de setembre.
1: Home, i tant, doncs que no s'ho poden perdre, que serà una tarda... Una tarda? És a les 5, a les 5, no? Que ara no... Sí, una tarda molt maca, que ens ho passarem superbé i que els més grans també gaudiran com si fossin petits i que crearem molta màgia en el Teatre Olímpia.
0: No ens cap, cap dubte. Gisela, gràcies. Ha sigut un plaer parlar amb tu.
1: Igualment, igualment. Molts petons i us espero a tots.
0: Gràcies, allà estarem. Adéu. Gràcies.

No em mireu en eixa cara, ni uns ni altres, perquè tots esteu en estos moments imaginant-se que sou Elsa i que esteu fent ahir l'escena de Frozen, perquè jo en conec a molts i a moltes que els encanta fer això, eh? I sobretot quan més puja la veu, més els agrada eixa intencionalitat. Així que a mi que no em convenci a ningú del que no és. Bé, en això posem pràcticament el punt i final al programa, però no amb la veu d'Elsa, sinó en una altra que vos contàvem este matí quan començàvem el nostre programa, pràcticament per a rematar la primera hora del nostre espai d'avui, que ens la va jugar a Nansen molt prompte. Que tingueu un bon cap de setmana. Adéu.

Per cert, abans del cap de setmana, ara teniu butlletí de notícies, el de les 12 del migdia, però després estem d'estrenes, recordeu-se'n, durant tots aquests dies, i la última de totes elles té que veure just a l'hora en què s'obri la gana. Tastem la comunitat, perquè Vicente Gil ja està preparat en l'estudi del costat per apropar-vos tot el millor. El que podria considerar-se el bocato di cardinale de A Punt Ràdio, dedicat als productes, al menjar i, sobretot, als tastos i cuiners, també de cuines, de la nostra comunitat. Ara sí que adeu a tots.

0: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Un home de 25 anys ha mort i una dona de 29 ha resultat ferida en un accident de trànsit avui a les 5:30 de la matinada a Castelló de la Plana. Segons ha informat la policia local, el turisme en què viatjaven se n'ha eixit de la via i ha volcat, fent necessari el rescat per part dels bombers municipals. Els equips d'emergència han practicat a l'home maniobres de reanimació, però finalment ha mort. A la copilot l'han traslladada a l'Hospital General de Castelló. Dimitís, el cap de gabinet de la delegació del govern d'Espanya a Ceuta, Gonzalo Sanz. Comencem avançat a les 10 a presentar la dimissió després de la polèmica generada per la publicació de documentació desclassificada del CNI relacionada amb els esdeveniments del passat 30 de juliol. La renúncia arriba després de fer-se públic que Sanz va rebre missatges del CNI a través de WhatsApp i va mantindre una conversa telefònica d'uns 11 minuts amb un agent del Servei d'Intel·ligència el 29 de juliol, un dia abans de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. El delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, recordem-ho, va afirmar que desconeixia tant els missatges com la telefonada mantinguda entre el seu cap de gabinet i el CNI. La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, avui així a València, ha distingit este matí les responsabilitats polítiques del govern espanyol i de l'oposició sobre la crisi migratòria a Ceuta. En opinió de Morant, el president de l'Executiu espanyol i diversos ministres sí que han donat explicacions, també al Congrés, i treballen per resoldre esta crisi, ha dit Morant, mentre que l'oposició del PP i Vox tira gasolina al foc, ha dit, i crea odi.
2: A mí lo que me gustaría preguntar a todos esos que piden dimisiones es ¿qué han hecho ellos por Ceuta? Porque hasta ahora lo que han hecho ha sido ir a Ceuta a poner gasolina en un incendio y a crear odio y una crisis social y de convivencia, agravándola en vez de arrimar el hombro.
1: Per cert, preguntat sobre la visita de Morant i Pedro Sánchez ahir a Elx, en què no va participar cap integrant del govern valencià, Juan Fran Pérez Llorca ha confirmat que no hi va haver invitació formal a l'acte. El cap del Consell, avui a Elx, ha dit que del president del govern espanyol no espera res.
3: No hubo invitación formal al acto. El día antes, por la tarde-noche, el jefe de gabinete, el presidente del gobierno, llamó a mi jefa de gabinete para comunicarle que iban a estar aquí. Por lo tanto, es obvio que no les venía bien que fuésemos. Yo creo que ya nadie espera nada de Pedro Sánchez, salvo que sea su capacidad de intentar resistir a toda costa.
1: Es donem ara una dada curiosa i preocupant. La Unió Llauradora i Ramadera alerta que menys d'un 6% dels agricultors que han rebut ajudes de la PAC tenen menys de 40 anys. Esta organització lamenta el fort envelliment de les persones perceptores d'ajudes directes de la PAC a la Comunitat Valenciana i especialment de la insuficient incorporació de joves al sector agrari. La Unió es basa en les últimes dades publicades pel Fons Espanyol de Garantia Agrària corresponents a l'exercici de l'any passat, 2025. En concret, dels més de 15.000 perceptors valencians d'aquestes ajudes europees, poc més del 48% tenen 65 anys o més, mentre que únicament 1.819 persones, el 5,79%, són menors de 40 anys. Carles Peris és el secretari general de la Unió.
4: Això posa de manifest que no s'està incorporant suficientment joves a l'activitat agrària i ramadera i continuem sense relleu generacional. En la Comunitat Valenciana també els últims 3 anys hem patit una caiguda de perceptors de les ajudes del 21,3%.
1: En esports, parlem d'automobilisme. A Madrid s'ultimen els detalls per a la primera sessió d'entrenaments lliures al circuit Madryn. Eva Casany.
5: La capital espanyola alberga cada setmana la 54a edició del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 amb l'estrena del nou circuit El Madryn, que tindrà lloc 45 anys després del Jarama. Té un traçat semiurbà a la zona d'Ifema Valdebebas amb 22 revoltes, destacant la monumental de 550 metres i un desnivell màxim del 24%. A més, compta amb el pit lane més gran de tot el Mundial, el que influirà en l'estratègia dels equips quant a les visites a boxes. Hauran de donar 57 voltes al traçat. A la 1:30 seran els primers entrenaments lliures i a les 5 els segons. Per a esta prova, arriba el líder de la classificació Kimi Antonelli, seguit de Russell i Hamilton. Correrà en casa Carlos Sainz, que ocupa el lloc 7è, i Alonso està el 19. I el novè dels Estats Units a les 9 es disputa la primera semifinal entre Zverev i Khachanov i a la 1 el duel entre Tiafoe i Shelton. A més, ja s'ha definit la final femenina que es jugarà demà. Tindrà morbo perquè es vonen les cares l'antiga número 1 Sabalenka amb la tenista que li l'ha arrebatat Rybakina.
1: Això és tot de moment. Ens deixem ara amb el programa Tastem la Comunitat.
0: A Punt Ràdio, notícies. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.
0: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Olor a mar, sabor a horta, tradició i avantguarda. Alça el foc i para la taula, que comença Tastem la Comunitat. En A Punt Ràdio, amb Vicente Gil.

0: Molt bon dia, comunitat valenciana. Benvinguts a aquest programa que estrenem avui, que es diu Tastem la Comunitat. És un programa viatger que pretén recórrer els nostres pobles i comarques per a vertebrar el seu territori a través de la seva rica gastronomia i tot contat a través dels seus protagonistes que es convertiran en ambaixadors de la seva pròpia terra. La història, els encants turístics, els plats típics, el producte genuí de cada zona, al costat de les recomanacions dels propis cuiners convidats d'on menjar en cada lloc. Ens acompanyes? Bueno, i què millor manera de començar este primer programa que parlant de l'Albufera i l'arròs. Teníem dos raons de molt de pes per a començar així. La primera és que este parc natural, al costat de la seva extensa producció arrossera, s'ha convertit en l'autèntic cor gastronòmic de la comunitat. La segona és que este diumenge, en tot just dos dies, Sueca, ciutat arrossera d'Espanya, com resava el seu eslògan turístic, es convertirà en la capital mundial de la paella a la celebració de la 65 edició del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, al qual molts consideren el certamen gastronòmic de gat de la comunitat i més antic d'Espanya. Bueno, i per a parlar d'Albufera i per a parlar d'arròs, avui tenim tres convidats de pes. Tenim a Raül Magraner, l'home Albufera, que és un exitós restaurador, però a més de cuiner reconegut, és llaurador, pescador, caçador. Ell, millor que ningú, coneix els secrets d'aquest llac interior. I és un cas curiós. Ell va néixer a Sollana, es va casar en el Palmar i viu en Sueca. És, a més, un gran estudiós de la tradició gastronòmica valenciana. Content també en Santo Ruiz, gerent de la DEO Arròs de València, des de la seva creació, si no recorde mal. Ell és un feroç crític gastronòmic al periòdic Llevant i prestigiós editor de la guia dels 55 millors restaurants de la comunitat valenciana. Alguns l'acusen també de fer bones paelles. I a este trio magnífic s'afegeix Tere Ribes, la regidora del concurs de paella de l'Ajuntament de Sueca, que a més s'ocupa d'àrees de protocol, turisme, indústria, comerç i mercats. Este ajuntament té la gran virtut d'haver mantingut este certamen, que va néixer a l'any 1961, durant tot aquest temps, malgrat els canvis polítics patits en la capital de la Ribera Baixa, on ha governat absolutament totes les formacions polítiques independents. Bueno, i jo vaig a llançar preguntes i qüestions que cada un d'ells poden contestar en el moment que creguen oportú, salvo que alguna la faça directament. Per exemple, en la cafeteria Tere Ribes s'estranyava de que Raül Magraner diu, és de veres que vius en Sueca?
1: Sí, tota la vida he viscut en Sueca.
0: Però explica-ho per què.
1: Pues bueno, perquè Sueca fa l'Inde en el mateix Palmar, simplement una de les seques que n'hi ha pegant de l'envoltant del Palmar, està que separa Sueca de lo que és el Palmar. Jo te podria dir, bueno, la sequia de la Reina passa per darrere i per davant, una de les voltes que us hi fora, perquè per mare és que us hi fora xicoteta a Venècia, no? Pues era ahir, a Plega Sueca, a Plega està un restaurant que diuen el Canyamel, i ahir està el dintre, està allà la trillaura del tocallo. Pues ja, pues ell és que visqui.
0: Han descobert el secret. O sea, que el nucli urbà del Palmar, hi ha un trosset, hi ha una fila de cases que pertany
2: a l'Ajuntament de Sueca. Que paguen la contribució en sueca.
0: Que sou, per sou,
2: per això, clar, al dir sueca jo pensava més al poble, però ara ja m'has descobert.
0: Este se n'ha vingut a viure així i jo no m'he enterat. Sí. No,
2: perquè com jo sempre dic, sueca és gran gràcies als de fora. Jo sóc de Llaurí i jo dic que hem fet sueca gran moltes llaurineres i llaurines.
0: Suecana consorte. No està mal això.
2: Sí,
0: Santos,
2: sí.
0: Quin és l'encant de l'Albufera?
3: Bueno, per un costat, com tots els aiguamolls, la singularitat entre un territori d'horta, un territori de fruitars o inclús un territori de serra, hi ha certes diferències, no? El que passa és que la gent que vivim al voltant dels aiguamolls, pues, l'ecosistema és absolutament diferent.
0: Quin és l'encant de l'Albufera?
3: Bueno, per un costat, com tots els aiguamolls, la singularitat entre un territori d'horta, un territori de fruitars o inclús un territori de serra, hi ha certes diferències, no?

0: seu voltant, i que per una altra banda el que ve de fora es reconeix com a singulars, com a diferents, com a puestos que no se pareixen a res de lo que és ningú. Entonces tenen una identitat pròpia degut a l'endogàmia, que normalment visquem en aquests puestos, i per una altra banda ens fa molt diferents a qualsevol altre paisatge.
1: Però a banda dels passejos en barca, a banda d'anar a fer fotos a les postes de sol allí a la Gola de Pujol, que sempre està ple, la veritat és que allí pots fer el que té afició a la fotografia, fa unes fotos magnífiques, però n'hi ha altres coses que la gent coneix menys, com el centre d'interpretació i totes aquestes coses. A veure, tu que la gastes molt a l'Albufera, perquè tu caces, tu peixques.
2: Sí, per mi tota la vida ha sigut una dispensa, no? Per mi i per tota la meva família, de família de pescadors, llauradors. Llavors la Albufera era la dispensa. Abans no hi havia frigorífics, anaves i mataves un pato per a...
1: Te'l menjaves, ja.
2: Pel diumenge, ja. No som matarifes, no? Els que visquem al voltant de l'Albufera no anem a esquirmar, sinó anaves, mataves el que necessitaves i te'l menjaves, o pescaves, o anaves a agafar les anguilles.
1: Bueno, però jo sé que tu ara en casa tens un arcó d'aixòs frigorífics que el tens ple de patos allí congelats.
2: Bueno, jo, perquè no me'n queden, estic desitjant que obriguen per a poder tornar
1: a la veda.
2: Per a poder tornar a fer el pesolina. En març està comprant patos i tot de les tiraes, aposta. En l'època de tiraes, tirem molt bé, menotris del vedat de Sueca, sobretot, de més que tinc allí, arreplegueu-me, jo sóc el cuell verd, tal, perquè, bueno, hi ha altres espècies que també se poden menjar per seguir fent la brasa.
1: Tens una manera curiosa de congelar-los. Ell pela tot el pato, el neteja, però li deixa la part del coll per saber després si és una foixa, si és un coll verd, a veure quina espècie és la que...
2: Bueno, jo reconec igual una vegada sense cap, però si heu quatre, bé, que vull que un mascle, que tal i qual, li dones un mascle i diu, això pareix una femella, no? La pell té groga, el mascle la té blanca, del coll verd.
1: Del coll verd.
2: Del coll verd. A banda d'això, n'hi ha boixos, n'hi ha bragats, n'hi ha... Bueno, boix és el porron, el plato cuchara, el rabudo, bueno, són... perquè molts altres, com és a dir, les paraules en valencià, no saben ni el que és.
1: Bueno, i el que és interessant saber, i així tenim a dues persones que ho saben de sobre, perquè Raül és llaurador, però a part que ell té allí el seu hortet on ell cria les coses per consumir en casa i en el restaurant, també és productor d'arròs. I l'arròs Santos, el que molta gent no sap, és que... tu necessites un lloc d'humedals per poder cultivar l'arròs. L'arròs no el pots cultivar en qualsevol lloc.
0: No, clar, és una planta aquàtica i tropical. Per això està que fer, efectivament, en una làmina d'aigua de 10-15 centímetres, tampoc més d'això, perquè si no s'ofega. I diguem que és tropical perquè necessita moltíssima temperatura. Per això els valencians només fem arròs una vegada a l'any, una única temporada. Si tu que ets molt viatjant, si has estat en Camboya, en Vietnam, és molt fàcil adonar-se que en un camp estan fent arròs ara i en el costat estan segant-lo, en l'altre estan sembrant-lo, en l'altre... Per què? Perquè poden continuar fent arròs a l'hora de tot l'any, entonces no tenen una època de sembra i una altra de recollida, van fent tot, pues van camp per bancal, ara comencen este, després en l'altre, i això es dona de mitja, pues a lo millor dos cosetxes o dos cosetxes i mitja que podem fer en un any. Nosaltres podem sembrar en finals d'abril, principis de maig.
1: No, això no va dir-vos que quin és el cicle, quan sembrem?
0: Nosaltres hem de sembrar finals d'abril, principi de maig. Si ho farem abans, l'aigua està molt gelada, fa molt de fred, i entonces el més probable és que no te grille i tingues un problema molt greu. I després tindràs que segar-lo en setembre, quan acabi la planta, perquè la planta és anual i té un cicle. N'hi ha plantes de 130-135 dies i n'hi ha plantes de 160.
1: Ara estem en ple període de sega.
0: Ara comencem a segar, sí. Ara estem hem segat els primers camps d'arròs d'enguany. Per dir que enguany la collita serà una miqueta millor que l'any passat.
1: I hi ha termes que s'apliquen molt a aquest cicle de l'arròs, per exemple, com era això, la desgotar, l'aixugar...
2: Bueno, dins el món d'algunes paraules, fer una desgotar, la desgotar se gasta aquesta paraula per a piscar.
1: Se fa a mà.
2: Se fa a mà, tu pleves un sequiol o a una anguilera i en gram i fang fes dos parades, una baix i una altra dalt, i en un poal tres l'aigua, i llavors seleccionaves les anguiles i les tenques, o el que havia caigut allà dins, si havien llobarros, llobarros, en aquell entonces, perquè antes no hi havia més llobarros que avui en dia allí se n'hi ha a la buf.

0: Però que encara sigui fet tots els anys quan ve l'època, sobretot el mes de novembre, no? Que és quan se fa la solta d'aigües d'hivern. Mm-hmm. Però per a l'arròs se gasta el nom de l'aixuó.
1: L'aixuó, que és quan treus ja l'aigua.
0: Per a fer els tractaments herbicides.
1: Muy bien.
0: No sé si no, Sando.
2: Aixina. Fes la gran FM2, no diguem aixugó i l'altra la primó.
0: El primó. I no se podem aclarir en la herba.
1: Mira, cuidado. Que la gent es pensa que ja està, o sigui, ja has fet la collita, tu vas, segues l'arròs, l'envases i au, i el vens, no?
2: No. Bueno, ja ha acabat el llaurador, ja està bé, que ja està patint tot l'estiu, i sobretot en setembre que venen les tronades. De fet, mira, en Sueca tenen els benissans de la pedra, que són els benissans de l'agricultura valenciana, s'adapten i s'encenen, i és el 29 de juliol, ¿verdad? que fan una romeria per pregar només que no pedregue, no se li demana ni molt de collita, no, que no pedregue tenim prou, no? Perquè sempre s'ha tingut molta por a les pedregades. Però després es comença el procés d'elaboració dins de la indústria, no? Que aquesta llavor que ve en la seva corfa, com si fos una almela, que du primer una corfa dura i després apareix l'almela ahí en la pelleta marrón i després la blanqueja, bueno, pues a la rolla que fer un tractament molt paregut. I això és el que faran les indústries per després anar subministrant el museu a lo llarg de l'any.
1: Els tradicionals molins d'arròs, la gent molins d'arròs, sí, és que com en el meu poble, en el Xinet, allí Quique sempre han tingut el molí, Quique el del molí, li diuen, claro, sí. Ells tenen arroz el cazador, i que per cert és el favorit del nostre Miguel Vís, o sigui que...
2: És molt bon arròs.
1: Està molt bé, també, molt bon arròs, sí, és cert. I ara ve la part més complicada, les varietats d'arròs. Jo vull que ara que està Santos així explique perquè la DEO té tres varietats reconegudes.
2: Bueno, tenim tres tipus d'arròs, val? T'ho explique. Tenim alguna més, també, però fonamentalment tenim que diguem el arròs tipus sénia, el bomba i el bufera. El tipus sénia és l'arròs que tradicionalment han gastat les nostres mares a casa. Això que és un arròs molt... el que te trobes habitualment en el paquet d'arròs, no? Per què dic tipus sénia? És un arròs que queda molt cremós en superfície, molt humit, absorbís molt bé el sabor. El problema és que quan te'n passes una miqueta en la cocció, s'obri i això ja no té remei, no? Entonces, n'hi ha que saber cuinar per gastar-ho. I per què dic que tipus sénia i tal? Perquè n'hi ha un conjunt de varietats que són totes filles del sénia i que, bueno, que tenen les mateixes característiques organolèptiques encara que després tenen diferències agronòmiques, no? Estic pensant, per exemple, en el J-Sendra, en Gleva, inclús en Montsenell, o ara mateix la que estem introduint en el camp, que es diu Campanar, no? Però al final són varietats d'arròs anàlogues, que no és per casualitat, és perquè els genetistes han anat buscant plantes noves que tinguin el mateix gra però que després es comporten en el camp de manera diferent, pues una és més baixeta, l'altra és més resistent a la periculària, etc. I això és la que habitualment té més consum. Però després tenim les altres dos, el bomba, que és molt conegut, perquè resisteix molt bé la sobrecocció.
1: Bé, és el que diuen que és per la gent que no sap cuinar, entonces, perquè no li se passa l'arròs el bomba. Això diu la llegenda cubana, que jo no sé si és de veres.
2: A veure, és un recurs, però les païsses són molt bones en bomba. Jo et dic una cosa, en ma casa, si estic a soles, en la família, pues jo procuro gastar senya o inclús el bufera, del que parlarem ara, però quan venen els meus amics a Olocau, a la meva casa de la muntanya, que estan esperant que m'eixca mal el... saps, que l'arròs isca roïn, per riure's de mi...
1: Per criticar-te.
2: Sí, no, per riure's de mi el resto de sa vida, pues jo alguna vegada tire bomba, saps, i està molt bona, en bomba està molt bona, també. Ara, te dic una cosa, ara mateixa, la meua varietat favorita, la que jo recurris constantment, és l'albufera, perquè és un arròs que té una cremositat en superfície fantàstica, manté la firmesa del grano d'una manera extraordinària, també. No resistís tant la sobrecocció com el bomba, però la resistís moderadament i sobretot el reposo. Tu saps allò que diuen de va, que a la paella no se li fa esperar. Per què? Perquè cuinàvem en el gra tipus sénia i entonces, mentre que t'esperaves, te sentaves i tal, l'arròs esclatava i el cuinaries, porto jo així tot el matí fent la paella perquè ara se me'n passa perquè tu no te sentes a taula, no? Bueno, però això en la bufera no passa, perquè tu una vegada que el traus del foc, com isca, se quedarà pa bé o pa mal.
1: O pa mal. Raúl Magraner, ¿quién es el teu arroz favorito?
0: Bueno, Jo sempre te diré que si gaste menys d'un quilo gastaré una varietat com un Jota Cendra, i a partir d'un quilo, parlant d'ampella, gastaré una albufera avui en dia. Mai ha gastat un bomba, a no ser que tengo que fer un arròs caldós per 50 o 60 de fes d'olina, perquè...
1: Per si de cas, per si de cas.
0: No, perquè el sabor està en el caldo. I per mi un arròs bomba és un arròs que porta molta milosa, i la milosa no és un arròs glutinós, entonces sacrifiques molt de sabor. Però que, bueno, si arregles el bombo de sabor, pues... això sí, durant totes les papes estan veient d'àvia. Per culpa de la milosa.
1: Però, escolta, habitualment, quan parlem d'arròs, instintivament ens en va el cap a la paella valenciana, i si ens en recordem de sueca, però... en la comunitat tenim tres arrossos, tenim els secs, els melosos i els caldosos. Avui en dia la gent ja demana arròs de tot tipus
0: i arròs al forn.
1: Bueno, l'arròs al forn, sí,
0: per excel·lència també,
1: És que això era una altra pregunta que venia ara després, però bé,
0: perdó.
1: No, però no està mal.
3: Jo soc fan de l'arròs al forn.
1: N'hi ha tipus d'arrossos que són millors per a un plat o per a un altre?
0: Sí, de fet, jo durant molt temps jo va ser d'un dels promotors de, després de quan se tragués de Líbia, el Jota Cendra, el primer se plantava en la zona del Palmar, i ho va ser en els meus camps. Entonces se feien varietats com era l'Alfonsa, tal, un arròs de 100 dies, que diguem, perquè, claro, el bomba, i si no, Santos me podrà corregir, està entre 90 i 100, i després n'hi havia arrossos de Xina. El Fonsa, per llavorador, era molt, molt agraït.
1: Molt productiu.
0: Alguns anys sí, altres no, perquè tenia molt poca corfa, molt poc de pallús, que és la paraula exacta, i el gra de dins pesava com si fos plom. Això era collites increïbles. I llavors, aquests tipus d'arròs, el Sara, tal... Però, bueno, que jo en 45 anys ja he vist tant. Jo vinc del món del Valia per Sollana, o secretari, o que avui en dia algú se sona a música, no? Pues, claro, m'han tingut arròs tota la vida. I mi abuelo se lo quería, una frase molt bona que deia mi abuelo, però tot el món se preocupava, veure, quina collita, dia, pareu, collita no, pareu.
1: Això és normal en els llauradors. Els llauradors es preocupen molt de l'oratge i el preu de la collita. Les dues coses. Tu, Santos, tu creus que n'hi ha un tipus d'arròs per a cada plat?
2: No, en absolut.
1: O
2: no.
1: Que els secs necessiten este, els caldosos l'altre, o...
2: Mira, els arrossos tenen dos tipus d'atributos. Uno que són uns que podem dir organolèptics, és a dir, el sabor, i uns altres culinaris. I tu en això tens que jugar després en les teues habilitats o condicions en la cuina. Per exemple, pues si és un cuiner novel i t'empenyes en cuinar en un arroz tipus Sénia, pues vas mal perquè patiràs molt, bueno, dependràs molt també, però els primers paelles t'hiran horroroses, no?
1: Un desastre paella.
2: O sea que, però també després en les organolèptiques, en el mateix gust del consumidor, no? Jo a vegades tinc amics madrilenyos i els encanta l'arròs molt firme i molt soltet.
1: A madrilenyos els encanta, sí, tot tipus d'arròs.
2: No, però ells tenen, els madrilenyos, els agrada molt que l'arròs quede molt solt, no? Jo crec que els ha quedat, com no havien menjat paella hasta fa 4 dies, i el que han de preu, han de presentar els anuncis de televisió, que sempre l'arròs pareix en caniques ahí, no? Però entonces ells s'han quedat en eixa copla i els agrada aquest tipus de gra. Bueno, pues per això el bomba és el millor. Entonces, a mi no és el que més m'agrada, és veritat, però si ha d'eixir, pues jo si tinc que cuinar per un amic madrileño pa que no riga de mi, saps? Pues jo gastaré el bomba, que és el que ella espera d'una paella. O sea, vull dir-te que jo crec que n'hi ha que xugar en eixes coses. Després és cert el que diu Raül, no? Que és de veres que cada varietat pot tindre després unes característiques que s'adapten millor a un plat o a un altre, però s'adaptaran a el que tu esperes d'aquest plat, com tu creus que s'ha de quedar aquest plat. No és la mateixa paella que jo, la que jo vull menjar-me, que la que vol menjar-se una a la cantí. Luego, pues jo crec que té més que veure que en el tipus d'arròs o en la recepta, en allò que espera el consumidor d'aquest plat d'arròs.
1: Ara que has tocat el tema de la cantí, este és un programa que s'emet per tota la comunitat valenciana. I qui són els consumidors d'arrossos? Els valencians, els alacantins, els de Castelló? Jo crec que els de Castelló menys, però jo crec que en València i en Alacant consumim molt d'arròs.
2: Bueno, ahí també tindríem que parlar de dos vessants, no? Perquè està la vessant domèstica, i la restauració pública, i el que ha sigut la tradició i el que és l'actualitat. Lo cert és que en l'actualitat no mengem arròs a casa ni els valencians ni els alacantins, vull dir, i és normal, com que els espanyols en general, els valencians en particular, tenim la mania de que l'arròs només es pot menjar a migdia, i qui de nosaltres menja a migdia a casa? I si menges a casa, tens el temps de fer-te un arròs? Pues la majoria de persones no.
1: Els caps de setmana.
2: No. Entonces, clar, els caps de setmana sí, efectivament. Se va, se manté, perquè sempre ho ha sigut, no? L'arròs com un ingredient del plat de festa, fonamentalment en la paella, però també ara en altres diversitats d'arrossos, però va desapareguent de les cases. En contraposició a això, cada vegada es fa més fort en l'hostaleria. Mira, Josep Pla, aquí, de segur, tu que eres un home molt cult, has llegit, hauràs llegit el que hem menjat. Josep Pla, que és el pare de la crítica gastronòmica espanyola, escrigué en 1972, que és l'any que jo vaig néixer, escrigué: els arrossos que cuina la restauració valenciana són d'una qualitat en general tan discutible que han contribuït molt a la vida familiar valenciana. Què volia dir aquell home? Que eren tan roïns el que feien els restaurants, en que la gent preferia quedar-se a sa casa a menjar aquest arròs. No és de veres, era tot el contrari. És que ma mare en sa vida ha demanat ni un arròs, ni una paella, ni en un restaurant, perquè deia, això ja ho menjo jo en casa,
1: claro.
2: A mi fica'm solo
1: claro.
2: Millor, saps? Que és el que ella no es podria fer. Entonces, quan ara passa tot el contrari. Per això els arrossos de la restauració valenciana en roïns, perquè la gent eren pel turista, pel primero que passava, no se li dava valor, tal.
1: La famosa paella mixta dels anys 60 i dels anys 70.
2: Després si vols parlem d'això. Però què passa ara? Tot el contrari.
1: Això alçarem polèmica, sí, però
2: alçarem, bueno. Alçarem, no passa res. Però ara passa tot el contrari. És a dir, qui té temps per cuinar un arròs en casa? I, una altra banda, qui ha tingut la sort de dependre a fer-ho de sa mare? Com nosaltres hem deprenut o han deprès les nostres mares de les nostres iaies, no? Això, ese relevo generacional, el coneixement, s'està perdent. I entonces ja tu tens ganes de menjar-te ese arròs, esa paella, i és quan la restauració el fa seu i diu, tranquil, el que tu no pots menjar-te en ta casa, jo te'l donaré i te'l faré millor que tu.
1: Això vaig a fer-ho jo ara.
2: I entonces és d'on està venint ara esta explosió en l'arròs, en la restauració, però tu dic que mengem menys arròs a casa, però es consumís molt més en la hostaleria pública. I si m'apures, encara més en Alacant, perdona, que en València.
1: En Alacant són molt, molt arrosseros. Encara que ells diuen que nosaltres no sabem cuinar l'arròs, que posem molta tonga, que posem massa arròs... I
2: bueno,
1: que...
2: ells fiquen massa samorreta, també tenia que dir-ho, que si no ho dic, rebente.
1: Però bueno... Aprofitant que estem avui així, tinc que dir que el que va guanyar el primer concurs que es va fer d'arrossos en Alacant, el guanyador era el senyor Magraner, que allí quan vegueren el resultat no sabien què fer, si fer una trampeta o algo, que no, pues,
0: no era un concurs fàcil, no era un concurs fàcil, perquè te valoraven hasta el tienes que fer el fondo en directe allí, mostrar el producte i com ho fes i tot, Allí ho portaves totes les verdures en cru, ho tenies que fer en una elaboració des del principi fins al final. I no m'ho ficaren fàcil, Me feren llevar-me hasta el redonxe i me diuen, escolta, i dic, escolta, si m'ha dit a tal hora, però me lo deixen que no,
1: que me controle.
0: No pot portar res i tal. I tampoc pot portar el torcamàs penjant, dic, pues Arguillano, el primer que faig és penjar... Bueno, al final jo ja estava un poquet ja mosca ja, no? I després de no ficar molt fàcil, es vas guanyar, que recordo l'alcalde que puja allà dalt, em digui gràcies per vindre, enhorabona,
1: que te diguen, ja és el premi, ja molt mal fet.
0: I a baixar per les escales, diu, vull veure l'arròs ixe que ha guanyat, a veure què ha sigut, perquè això portarà rios de tinta.
3: Ja sabia,
0: en companyia nostra, allà estava Pedro, que anava pegant bols pel mig de la plaça, i Pedro, ui, que mos tiren
1: a bufetades.
0: Total, el pega allà baix i l'home i ja se'n passa un poquet de maleducat, i com és de veres i no tindràs que amagar, digué, això
1: tu saps que en aquest programa
0: arròs la veritat puc fer la moa dona,
1: així sí, podem desclassificar escolti. Podem desclassificar tota la informació que vulguis,
0: com no reito pleitesia,
1: exacte,
0: com no reito pleitesia, com el Cid no reito pleitesia, en que aquell sí que la reita, sí que la reitava, li vas dir, pues escolta, li vaig a dir una cosa, si la seva dona sabia per això, ha vingut a ser un valencià i vos ha pegat un llevat també. Mentre de haver portat totes les estrelles Michelin.
4: Cuidado, que estan sentint en Alacant, no te deixaran anar, que ho sàpies, eh?
0: No, si no...
4: La plega seria on d'ara tiraran la barrera i diran tu, d'ací per cabanya no passes.
0: Que no han tornat a fer el concurs perquè no vaig a un valencià a guanyar-lo.
3: Que fa.
4: Escolta,
3: jo estic meravellada de sentir aquestes eminències.
4: Hombre, és que, perdona, tenim, sí, no, tenim i, així lo que dius, dos pesos pesados.
3: Que és de veres... ma mare, per exemple, la de ma mare no concebeix anar a menjar a un restaurant, i en ma casa se menjava molt d'arròs. Jo estava comptant, els meus germans anaven a collir i ma mare s'alçava a coure-li un poc l'arròs al meu germà perquè se l'enduguera en el tàper d'abans. Clar, imagina't aquest arròs a l'hora de dinar. Però s'ha menjat molt d'arròs. I ara jo, per exemple, dissabtes i diumenges veig a molta gent que va per endur-se una paella o un arròs al forn a diversos restaurants, i jo dic a Vicent, el poc que costa de fer una paella...
2: Poc, no, costa un rato, costa un
3: clar,
2: rato, tu.
3: No, però, bueno, que clar, nosaltres, el que estàvem comentant, dissabte o diumenge, nosaltres fem paella en casa.
2: Ah, i és la festa, no?
3: Clar, clar, sí, clar. I... però és de veres, cada volta se menja...
0: Hi ha un antes i un després, Marcos.
4: Però bueno, tu ara tens el teu fill Jaume, que és paeller, que li pot fer la competència a son pare, que ara després parlarem d'això. Però sí que és veritat que la paella que tots enteníem, que era la paella valenciana, que era un plat de menjar en família, tots allí al voltant de la taula, o entre amics.
3: Exacte.
4: I jo recorde que així en esta casa, en l'altre programa que feien de Formidables de la Gastronomia, Rausell me dia que quan son pare digué de fer la paella per emportar-se-la per racions, i li dia, papà, tot va ser una ruïna aquí, la paella és per comer-se-la tota entera, quin va venir aquí a llevar-se una ració de paella? Clar. I diu, i me equivoqué. Nosotros hacemos muchas paellas para llevar, pero vendemos muchísimas raciones de paella a diario. Fins i tot el tío Juan Roig ho ha posat també en els mercadones, aixina que jo crec que la paella s'està universalitzant en eixe aspecte. Ja no és la faig en casa i com no puc com menjar fora m'esperi el cap de setmana, sinó que ara qualsevol dia, sobretot la gent que treballa, té llocs on pot adquirir una ració de paella, que a mi m'ha semblat bé.
0: Hi ha un antes i un després, perdona que el taller, hi ha un antes i un després. Nosaltres que venim d'un món que eren el Palmar, eren marisqueries. Entonces, claro, la gent se fica a treballar, l'home i la dona, i qui té que cuinar el diumenge? No tinc un dels dos. Qui va perdre dues hores i mitja o tres en fer una paella, i que a més ja se'n parla de ferranyenya i tal i qual, que avui en dia les cases no estan ja fetes per a cuinar.
3: Exacte.
0: Sinó per a calentar un plat i una vitroceràmica, que si vols fer alguna cosa, que si vols fer un entrecot en una vitroceràmica escarbullida, perquè això no val per res, però està fet ja perquè te ho demana la gent aixina, no està per cuinar, sinó que tenen quatre coses, el de dejuni per al matí, menjar el treball i tal, i el cap de setmana qui ha de cuinar? A banda de que no tenen les condicions, l'únic que estan buscant és si tu no pots perdre dues hores del domicili, jo tampoc.
4: Comoditat.
0: A un restaurant.
4: Clar, comoditat.
0: Entonces, ahí ve el canvi.
4: Tu ixe feeling el tens. Tu saps que tens una clientela de cap de setmana que en moltes ocasions és una clientela familiar.
0: Sí, sí.
3: Clar.
0: Marro, sí, sí. I, bueno, a mi, la cosa més bonica que me digué quan jo tenia 25 anys, per favor, que baixi el cuiner. Ja baixi, jo, mai... ha clavat la pata. Ja, vaixi, una paella. Paella de marisc en verdures. Paella de marisc en verdures, perquè nosaltres l'hem fet tota la vida, 45 anys, hem respectat aquesta línia de paelles antigues, i bé, avui dia està la paella marinera que no du verdures, que és una rosa banda amb peces de marisc per damunt. Jo soc aixina de simple, no? I aixina d'explicatiu. I a la meva baixa em diu, escolta, havia fet un 50% per taula paella valenciana, no, aquell no volia menjar paella marina, volia menjar paella valenciana com totes les persones majors. Entonces li diu, m'has fet una paella com les que me feia ma abuela, em feu plorar una, en aquell entonces de 60 anys de la moda d'ara, que te diga a un xavalet de 25 anys m'has fet recordar-me de ma abuela cuinant. Bueno, més bonic que se li pot dir.
4: Jo això ho vull contar, ho conto moltes vegades, però vaig aprofitar per contar otra vegada. Perdó. Raúl, en la seva tierna joventut, pues bueno, ell estava allí en Sollana treballant de lo que li eixia, moltes temporades per Martí Navarro. Quan aplegava allà a finals de l'estiu, se n'anava a França allí a collir raïm
0: i
4: de cop a repent en la discoteca aquella que era Bananas o no?
0: Sí,
4: Bananas, sí. Coneix a Rosa i la cosa va en sèrio. I, claro, se'n va a traure la cara, que diguem, a pedir la mano en castellano, i se'n va a parlar en el seu sogre. I quan se sent allí, el tio Paco se queda mirant-lo i li diu: escolta, xiquet, tu saps que si se treballa dissabtes i diumenges... I així, no? O sigui, ell ha plegat allí sense ser cuiner. Ell ho confessa, que ell el començava treballant en sala. Clar. I com li va la marxa, va anar deprenent de la sogra i de la germana. I així no és com ell, al començar a fer paelles. Per cert, no vull oblidar-me, el sogre de Raúl, el tio Paco Roig, ha faltat molt poquet, o sigui que un abraç ben fort a la família Roig, Magraner, Marco, que són els que segueixen ja en una segona generació, tercera generació, segueixen la trajectòria del Bonaire. Així és que un abraç ben fort a tots. Santos, antes has encetat un meló i ara Raúl, sense donar-se compte, n'ha encetat un altre. Ella diu: no, aquí qui perd 2-3 hores en fer una paella? Psst, cuidao, anem a veure l'arròs com el fem, sofregit o bollit? Perquè el mòdol és de Carlet, i els carletis diuen: vosaltres se tireu ahí 10 hores fent una paella, sofregixes l'arròs i acabes antes i tal. Això Galvis m'ha dit, diu: no, és que ixos de Carlet estan locos, l'arròs ha de fer bollit. Com fem l'arròs?
0: Bueno, podem, en què queden algunes...
4: Jo sé que l'hostaleria recorriu molt a sofregir l'arròs, perquè això adelanta
0: si és de
4: els temps.
0: Sí, una paella valenciana no. Però avui en dia una paella valenciana no. Antigament sí. Antigament sí, i de fet encara queden vestigis de la paella alicantina, que abans bullen el conill i tal i qual, i després en aquest fondo sofregeixen l'arròs i l'advoquen. Antigament les paelles se feien així. Per què? Perquè s'havien treballant en un material, en un pollastre de 8 o 9 mesos, en un conill de 4 mesos o 5, i en un pato de l'Albufera. Tu no podies estar, o era el que fèiem arròs abans. Marros, i era un xiquet, jo anava allí alimentant el foc quan mon pare i els seus 7 germans i 15 o 6 germans que tinc fem una paella de 3 quilos d'arròs per tota la família, però començaven a les 9 del matí. Paraven, deixaven la paella bullint i llavors, però mataven el pollastre, refregaven la sang, refregaven la cresta, les patres, preparaven tot. Això era tots els diumenges.
4: O sigui que la valenciana bullida, res de sofregir.
0: Però en les cases, que no podien tindre aquest temps, el que feien, que sofregien la carn, feien el sofregit, ficaven a bullir la nit anterior i el dia següent era abocar-ho, pegaves una sofregireta a l'arròs.
4: Això ja és excessiu, eh?
0: No és excessiu, és la veritat. Tot evoluciona.
4: Això el dia antes
0: tot,
4: ja s'ha
0: de preparar. Avui dia tenim un pollo boiler que en 2 mesos i mig l'engorden i això, el sabor ve ajustat. Si fiques un trosset de pato, te ho agraeix. Sí o no, Santos?
2: Així no és.
4: Santos, bollida o sofregida?
2: No, jo soy de l'escola de bollida. Sempre bollida. Efectivament, tu prepares ahí, oblida el caldo, que eso es una cosa, la paella sofregida, la sofregida d'arròs, fregir-li aigua, i això, l'única manera de que aquesta paella sofregida quede sabrosa és estendre's molt en el sofregit de la carn i ficar-li molt d'oli. És l'única manera. I te pot eixir així una paella que resultona, però que ni de lluny és tan agradable i tan elegante com una paella bollida.
4: Quina és l'explicació tècnica? A mi em digué un dia que sí. Que si sofregies, tu d'alguna manera tancaves l'arròs i després no absorbia tant.
2: No, això no és així. El que sí que ocorreix és que durant el sofregit, per això els hostaleros sí que els agrada sofregir les paelles de peix, no? Perquè diuen que queda més solter, i és de veres, i és de veres. Però per què? Perquè en el sofregit produeixes una dessecació de la superfície del gra, i entonces queda menys humit en la superfície, més sec, i per lo tant també més solt que si no l'hagués sofregit. A canvi d'això, aquesta mateixa humitat superficial aporta sabor en el plat, entonces te perds aquesta capacitat i per lo tant és menys sabrosa. Jo no sofregiria ni les de peix. També te dic, moltes vegades quan sentís que la gent diu, no, és que faig el sofregit de l'arròs, i veig que fiquen l'arròs, li peguen dos voltes en el sofregit de la samorreta o de lo que siga, i si ja fiquen l'aigua. Tu no has sofregit l'arròs, tu has homogenitzat la grasa i tal, i ja està.
4: L'has saltejat una miqueta i
2: no, i ni saltejat, perquè el saltejat tècnicament en cuina significa una fritura intensa en sartén, no en freïdora, sinó en sartén. I això no ho has fet, simplement.
4: I breument l'altre menú, perquè anem a entrar ja ahí a muerte en el certamen de Sueca, has obert un altre meló. Mm-hmm. Has dit paella mixta.
2: Bueno.
4: Què passa? Això està assumit, ja li val tot. La veritat és que un dia estan fent-se arrossos magnífics, uh-huh, de maneres que nosaltres ni ensomniàvem.
2: No, Vicent, no és que ho hi valga tot. És que antes, o abans, valia tot. I de repente m'ho ficaren tontos a dir que cada un que la paella era la de sa casa en la recepta que feia sa mare. En una voluntat excluyente que mai ha tingut la recepta de la paella. En Sueca, corregis-me si m'equivoque, en moltes cases li fiquen un trosse de costelleta de porc. Uh-huh. Però si...
4: I pimentó.
2: I pimentó. I si i
4: en no, l'Alcúdia... En el concurs no, tenen el, no, no contemplen el pimentó.
2: I en l'Alcúdia i en Aixàtiva sempre... Jo soc d'Aixàtiva, sempre em fia també unes mandonguilletes ahí. I si mos n'anem una miqueta més enrere, els recetaris parlen de salchichas, parlen de morcilla, inclús de chorizo en moltes ocasions. O sigui que... I quan dimos en remontem abans de la Guerra Civil i poquet més, o sigui, finals del 19 i principis del 20. Vull dir-te que aquesta voluntat fèrrea de homogeneitzar la paella en torno a una única receta és algo molt moderno i, si m'apures i m'amades més la meva opinió, molt danyino per a l'arròs, per a la gastronomia i per a la convivència social dels valencians.
4: Muy bien. Claro. Bueno, además, això... Diliu a Raúl, esto me ha cuinat hasta la paella del Cid. Què portava la paella del Cid?
0: Pues farem una recreació, farem la recreació de l'any 1093 de la paella del Cid, que és, en cas estil de la paraula, que es diu rancho, lo que és rancho en lo que és el militar, no?
4: El rancho militar, sí, les huestes.
0: Pues farem tot un estudi, companyia de Xema Ferrer, uh-huh, farem tot un estudi, i què havia? No s'havien descobert les Amèriques, imagina't.
4: No hi havia pollastre, no hi havia conill.
2: No, pollastre sí que
0: hi havia. Conill sí.
4: Sí, però poquets.
0: Conill sí.
4: I això s'anaven fent la guerra i no es donava temps a casar.
0: Conill sí, perquè els romans ja diuen en Espanya, Hispània, tierra de conejos. Conill sí que n'havia. Però ells portaven ramaderia darrere, i venien de la zona d'Aragó cap avall, més comprens. Entonces el que portaven era cordel. Entonces farem una paella en cordel, però claro, carxofa, faves, ceba i all. No hi havia tomata, no hi havia pimento, no hi havia res de les Amèriques. No?
4: La paella
0: no havia...
4: del Cid. Que locura.
0: I la paella del Cid, les parts bones la menjaria el Cid i els seus allegados, no? Perquè el que és, seria una paella de casqueria. I, de fet, la primera que vam fer, la vam fer en les molles de la cuixa i tal i qual, i la segona la vam fer en el coll de el que és la casqueria, en el coll del cordero, i tot el que és molles, tot el que és la corella, que diguem en valencià, i és que va una paella increïble.
4: I
0: ara anem a cuinar-la, farem 1.500 racions allà en el centre mercat del poble, exactament, mm-hmm, que anirem, i tot el que recollirem d'ahir ho donarem per als afectats de la dana de Paiporta.
4: Per Salamanca va ser. Bueno, i anem a parlar d'eixa 65 edició
0: Burgos,
4: del concurs, a veure si ho dic bé, Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca. Que ahir l'Andete insistix molt en el nom, i que sí, home, que sí, que no patixis. Tere, el diumenge tots a Sueca.
3: Pues sí. I 65 anys, jo no havia nascut, tu tampoc. I el que havies
4: comentat... Ningú de tots és que esteu així.
3: Que un poble i un ajuntament durant 65 edicions se vaig haver fet el concurs, té molt de mèrit, perquè per ahir ha passat el que hem comentat.
4: Allí ha governat tot el món, tot, ha governat
3: allí. Blancs, rojos, blaus, de tots els colors, i tots...
2: Inclús els que no tenien ideologia.
3: Exacte. I tots han continuat i han volgut apostar per el concurs. Així que jo vaig estar en el 50 i ara en el 65.
4: Bueno, tu has sigut talismant per algun dels concursants.
3: Per alguns, sí.
4: Perquè, per exemple, l'amic Paco Rodríguez del restaurant Miguel i Juan i de l'Alcúdia, les dues voltes que ha guanyat el concurs, Tere Ribes ha estat de regidora.
3: Sí, senyor, en el 2014 i ara en el 24, quan el vaig veure, vaig dir, estic altra volta així? A veure si guany. I vaig guanyar.
4: Va guanyar, sí senyora.
3: I jo. Quan va guanyar ell, jo estava en el jurat.
0: Sí. I vas tenir el plaer que el seu marit, sí. Vicent, entregant el premi.
3: Sí.
0: Doncs ja decidia...
4: Però ahir Vicent no se n'ha baixat enseguida, se quedava un ratet allí per fer-te la foto i donar-te l'enhorabona.
0: Bueno, si mos haguera fet una de ses poesies ja s'havia fet un massa.
3: La veritat que sí.
4: Escolta, que mira que casualitat, perquè... Raúl ha sigut guanyador del certamen de Sueca, ell diu que com ell ja l'ha guanyat no es torna a presentar. Ara es presenten el fill i el nebot, es presenten Jordi i Borja, i són ells els que
3: ahí
4: es presenten.
3: Ahí estan, ahí, insistint.
4: Però Santos sí que ha estat de jurat.
2: Mm-hmm. Sí, procedien del jurat dos anys, sí.
0: Sí. Jo també he estat de jurat.
3: Ho estàvem comentant.
4: No? És el dubte que tenim, si havies exercit o no de jurat. Pues mira, me veniu al pelo.
0: Va ser
4: perquè...
0: un any un poc polèmic, perquè amb jo, per desgràcia, meves paelles no estaven en les condicions òptimes perquè passaren. I que diria a Núria, la de Cibador, que estava de president, i Núria, mira, per favor, aquestes paelles no estan per considerar-los un premi, però no s'ha obert. Aquestes tres estan cremades. Dic, però a veure, tres s'obrin. Hòstia, Raül, soles algunes. Esta porta pimentó fumant. I és una passa, està molt bona, però no puc.
4: Però
0: i a l'altre no ho ha d'una cementeria.
4: No està
0: que estava bona la paella, però estava... Es ve el ferro per un costat i jo dic, jo les bases que me dones per puntuar, no m'ho va dir. Ix i busquen una. Ix i busquen una... Qui no busca la paella japonesa que guanya?
4: Bueno,
0: que l'havien descatalogat.
4: Espera't, expliquem això, que la gent està sentint-nos i no sap... qui busca una, això
0: busca
4: que
0: una, claro.
4: No, de tot perquè el jurat, anem a veure, 40 paelles, seria una locura que el jurat estarà 40 paelles. Llavors feu grups, no?
0: Sí, sí.
4: I tu anaràs a buscar una paella de l'altre grup.
0: Cada jurat, havien 8 jurats, que tenia 5 paelles. Entonces, jo les mou 5 paelles i jo li vaig dir, Núria, jo esto no lo puedo dejar pasar, no puc passar una paella d'estes, perquè la porta... que no, pues, mira, ara quan acaben tots, pega una volta, claro, mira, tu te poden tocar les 5 millors paelles.
4: Claro, és que això és un problema.
3: Claro.
0: Això és un problema.
3: Ara sí que estan provant-les totes, eh?
0: Sí,
3: que,
0: ara sí.
3: Sí, perquè ara van eixint de 10 en 10, o sigui, antes eixien totes a l'hora, i ara
4: sí.
3: Sí, i ara sí que estan provant-les. I jo no sé com s'ho fan, perquè... és un faenón. Ahir vaig estar en el notari, i ahir també mirant...
0: Que montem Marcela i Pebre en el Palmar i limitem les cassoles...
4: No metamos una la llipebre perquè ahí tenim conflicte entre Catarroja i el Palmar, això ho deixarem per un altre dia.
0: Això és una xiclar en una taula redona.
4: Tu veus que què fem, Santos, li contestem?
0: Era no? Taula redona i jo ja vaig dir ja el de casa Baina i companyia vaig dir, no patiu de res, si Sueca, que és el que més arròs fa, és la cuna de l'arròs, el Palmar, que és el que més anguiles té i més ne cou, és la cuna de la llipebre.
4: Això sí.
0: Sí, no n'hi ha volta de fulla.
4: Que és curiós, l'origen de la gastronomia del Palmar li se deu a una sèrie de televisió. O sigui, quan al començar a emetre's el Canyes i Barro, i tal, la gent anava en peregrinació allí els caps de setmana, a veure, perquè quedaven allí trossos de la barraca que havien fet per la fira i tot, i allí al començar a despuntar la gastronomia.
0: L'abans d'un antes i un després, per supuesto. Sí. El Palmar abans era anar a almorzar, a menjar-te una llista torrada i un plat de llipebre.
4: I ja està.
0: I ja està, això era la gastronomia que havia en el Palmar. Anaves allí, te feien una llista torrada, però a la planxa, te feien una llista a la planxa i després te menjaves un plat de llipebre i anaves d'almorzar. No havia d'anar després, allà estava el casino i tal, però estem parlant...
4: I en l'actualitat...
0: Que el casino té 100 anys,
4: 32... establiments.
0: 32 establiments.
4: Que això es diu molt prompte, però és Tere Marinera. Tere, en Sueca utiliseu la recepta oficial oficial entre cometes de sí. la paella, i que sapien els oients que tots guisen en el mateix producte que sí. li faciliteu l'organització,
3: sí.
4: fins i tot la nyinya, perquè se fan tot. Totes a nyinya,
3: sí.
4: i quins són els ingredients de la paella xachi piruli?
3: Pues, això, el concurs de Sueca el que té és això, que tots els participants tenen el mateix, no poden afegir res, i si s'afegeixen, pues descalificat.
4: Home, Raül pilla uno en el pimentón de la vera.
3: I jo l'any passat, quan passàrem en les autoritats, vaig veure una cuinera que estava posant una rameta de romer. Mm. I una autoritat que deia el casal, mira, està posant romer. Jo dic, pues van a descalificar-la. I efectivament la van descalificar, perquè no pots afegir res. La paella del concurs, així tens a un guanyador,
4: i guanyador.
3: Pues, què porta?
0: Pues mira, la paella pollastre, fiquen un pollastre campero, molt bo, porta el conill, porta el que és roixet, el que és el garrofó, típic, que ha hagut anys que hem patit d'ell, perquè per la temporada...
3: Enguany no n'hi ha,
0: jo tinc el garrofó i encara no l'ha puc collir, no. Però bueno, em porta també la tomata, una sí. mica d'all i tal, i sobretot l'arròs, oli, sal i el pebre roig.
4: I enguany?
3: El garrofó veurem enguany també, perquè nosaltres també...
2: Està complicat, que és el congelat.
3: Sí, perquè no, és que no...
4: No, però el aconseguireu.
2: No,
4: d'una manera altra el
2: Vicent, que no el conseguiran, que no n'hi ha.
3: No n'hi ha.
0: El tot l'agost no ha fet una tabella. Ha fet les tabelles, però no ha omplit el gra. I jo estic esperant ara al setembre, que està tot, estic tot de flor.
2: Però també ja encara n'hi ha hagut algo. Poc, sí. però n'hi ha hagut.
3: Però garrofó no n'hi ha ni una vella. Jo la barraca la tenim pelada.
0: Jo roixet sí que n'ha fet molt. Jo,
2: la calor, que
0: tomba la flor. Massa calor. 50 quilos de roixet.
4: I bueno, jo he avançat que tens un fill paeller, que no, que realment ell a el que se dedica és a l'hamburguesa madura,
3: a l'hamburguesa
4: gourmet, però que ha volgut fer part del
3: Firarròs.
4: Sí. Ixa fira que el començareu a fer, sí. deixareu de fer-la, i ara des de l'any passat l'heu recuperat.
3: No, és la 11a edició, l'any passat també la fèrem. I bueno, pues, n'hi ha restaurants, carnisseries, hamburgueseries, pastisseries, cada un ofereix el seu producte. Però a migdia tenen que fer arròs. Dissabte per dinar i diumenge. I el diumenge té que ser la recepta del concurs. I el meu fill s'ha apuntat en guanya al Firarròs.
4: Ha estat en Jesús fent paelles.
3: Claro.
4: Li ha dit a son pare, tu no, que jo vull dependre de Jesús i tal.
3: Exacte.
4: I pareix que ja està traient les mones.
3: Pues ahí estem, provant la paella del xiquet.
4: Pues el Firarròs s'inaugura el divendres per la vespre,
3: sí,
4: està,
3: sí.
4: i el dissabte i el diumenge tot el dia. O sigui que ho sapiau, que allí n'hi ha paraetes, degustacions, n'hi ha de tot, fins i tot hamburgueses madurades, n'hi ha música en directe, n'hi ha mil històries. Però com ja vos he advertit i mos queda un poquet de temps, vaig a fer-vos la pregunta eixa traïdora que vos havia dit jo antes. Jo ja sé que vos vaig a posar en un compromís, però, per exemple, Raül Magraner, si jo vaig un dia a menjar al Palmar i el Bonaire està ple, tu quins tres establiments me diries, xe, pues vés-te'n ahir que hi pots anar en confiança?
0: Pues mira, si busques una paella que te la faci en anyinya i tal, pues n'hi ha pocs referents, no? Allí en el Palmar, però n'hi ha uno, que és el restaurant del Redolí. Després està un cosí meu, que com no li ha de fer publicitat, que és José del Morrell.
4: També hi toca d'en casa.
0: I l'altre ha fet un sorteo. El sorteo m'ha dit el Planta Azul.
4: Planeta Azul, no, Planta Azul. Planta Azul.
0: Planta Azul.
4: Planta Azul, el Mornell i
0: el Redolí.
4: I el Redolí. El Redolí, que bueno, no us ha donat temps a explicar, parlant de l'Albufera, el que són els redolins, però bueno, ni les càbiles.
0: Hay más días.
4: Tere, en Sueca, què?
3: Ai, mare. Bueno, pues me fiques en un compromís, però bueno, n'hi ha bons llocs. Jo un de tant seria la granja
4: d'Adolfo Cucurella,
3: que és el director gastronòmic del concurs també. Després Dani en el Rebost, que també està ahí fent les seves paelles, I després, pues, mira, vaig a dir-te enguany, pues, el Llopis, que participa, enguany participa en el concurs i està en el gremi i ha sigut un... Crec que el Llopis ha sigut pues, un restaurant referent.
4: Jo sé que això és un compromís. Perquè,
0: sí, sí, jo sí, de jovenet anem allà a sopar per les nits.
3: Claro.
0: I després de marxa.
4: Si mossèn Juanjo Santo Domingo dirà, hòstia, i jo que he guanyat el concurs, no. Vaja, Juanjo, una altra volta te recomana tu, no patixis. Santos, jo te vaig a deixar fora a Sueca i al Palmar, però dels restaurants albuferencs...
2: Bueno, albuferencs... pràcticament no n'hi ha, és a dir, no tenim restaurants que miren a l'Albufera
4: en excepte... poblacions lindants.
2: Vale, en població... Si m'amplies a la Marchal, te diré que sí.
4: Vinga, val,
2: ampliat. A la Marchal, mira, anem a anar, te vaig a donar opcions molt populars i també algo més elitistes. Vale? Mira, com a restaurant popular, a mi m'encanta la naturalitat en la que serveix el seu all i pebre, l'arròs en perol, Casa Baina, en el port de Catarroja. Un racó preciós en el seu canal. De lo més popular o més distinguido, Maravella, que acaba d'obrir el grup Aliño en la platja de Pinedo. Bons arròs, un puesto espectacular, ple de racones, tots encantadors. I el futur de la cuina de la Marchal i probablement de la cuina valenciana passa per un restaurant que es diu Terra, que està en Cullera, fill de Quico Rutxar.
4: Bueno, ja ho han escoltat vostès. Els hem donat aquestes recomanacions perquè puguin anar a dinar. Els esperem de nou així el pròxim divendres a les 12.
5: És la una de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
6: Hola, com estan? Ja hi ha data per a la vaga indefinida dels metges i metgesses per exigir un estatut propi. Serà el 28 d'octubre a tot Espanya. El comitè de vaga ho acaba d'anunciar, està convocada per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, on està integrat el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, també diversos sindicats independents de Madrid, Catalunya, Andalusia, Euskadi i Galícia.
7: Sí, és una nova acció reivindicativa dels metges i metgesses que ja van fer diverses mobilitzacions durant els primers mesos de l'any. Els convocants exigeixen un estatut marc propi per a este col·lectiu diferenciat dels altres professionals sanitaris. Els convocants també han criticat l'obstinació, en la seva opinió, del Ministeri de Sanitat, de continuar amb la redacció d'un text que té el rebuig frontal de metges i facultatius i que ignora, asseguren, mesos de vagues, mobilitzacions i reiterats intents d'aconseguir una negociació real.
6: I el president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acaba de pronunciar-se sobre la dimissió del cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta, de Gonzalo Sanz, que va rebre el WhatsApp d'un integrant del CNI sobre la convocatòria en xarxes socials per a l'entrada massiva a la ciutat.
7: Sí, segons Vivas, no és creïble que el delegat del govern espanyol, Miguel Ángel Pérez, no tinguera coneixement de la comunicació.
8: Se diga que no tuvo conocimiento de esa información. Es muy poco probable. Y si eso es así, pues creo que algo falla. Y también creo que las responsabilidades... En todo caso, no puede limitarse exclusivamente al delegado del gobierno.
7: Gonzalo Sanz, el càrrec de missionari, assegura en una carta enviada a la Secretaria General de la Delegació del Govern que sí va informar el delegat de la comunicació de la gent del CNI, mentre que Miguel Ángel Pérez manté que no va rebre aquella informació. El ja excap de gabinet afirma en la missiva que la renúncia es deu a l'evident incompatibilitat entre la seva versió i la de Pérez.
6: I la ministra de Sanitat, també líder de Más Madrid, es desmarca de la línia del seu govern, apunta al fet que el Marroc té responsabilitat per acció o omissió en l'entrada massiva de persones migrants.
7: Sí, Mònica García assegura que la diplomàcia no està renyida, amb la contundència reclama investigar l'abast de la participació del Marroc en la crisi. La ministra ha dit això en Onda Cero.
9: Más allá de que se tenga que investigar cuál es el alcance de la participación directa o indirecta. Pero hombre, claramente, quien tiene la llave de la puerta se ha dejado la puerta abierta.
6: La ministra de Ciència i Universitats, Diana Morant, ha proposat a València este matí una llei d'equitat perquè els governs autonòmics estiguin obligats a finançar la creació de places suficients per a la demanda de l'estudiantat universitari.
7: Morant, que ha participat en l'obertura del curs acadèmic de la Universitat de València, considera que les universitats públiques valencianes necessiten 10.000 places més per a cobrir la demanda.
10: De manera que esa ley de equidad obligue a la comunidad autònoma a financiar de manera adequada que cree suficientes places para los alumnos de cada territorio. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana estaría calculando pues una contratación de profesores para crear esas nuevas plazas y crear hasta 10.000 nuevas plazas universitarias aquí en la Comunidad Valenciana.
7: La secretària autonòmica d'Universitats, Maria Esther Gómez, ha defès el pla plurianual de finançament signat pel Consell i les universitats públiques, ha afirmat que cap estudiant deixa d'anar a la universitat per raons econòmiques.
11: Ningún estudiante de la Comunitat Valenciana tiene que dejar de ir a la universidad por falta de recursos y por ello, bueno, pues este año se han incrementado las becas a los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores de nuestra comunitat en un 67%.
6: I desarticulen una xarxa de narcotraficants en una operació conjunta de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària a València, Barcelona i Menorca.
7: És un grup criminal dedicat al tràfic de cocaïna que amagava la droga en compartiments amagats a vehicles. Els han intervingut més de 6 quilos de cocaïna amb un alt percentatge de puresa, cotxes adaptats amb sistemes hidràulics per a col·locar la droga i diners en efectiu. Hi ha 11 persones detingudes, s'han fet 5 registres simultanis a Carcaixent i a Ciutadella i a Mahó, a Menorca.
6: I a esta hora s'obri el tanatori de d'ella la capella ardent de l'escultor Artur Eras, que va faltar ahir als 81 anys. L'acte de comiat està previst a les 7:30 de la vesprada al mateix tanatori. Eras, pintor de la denúncia social i escultor, va néixer a Xàtiva i va convertir la Sala Parpalló de València en un referent cultural. I la Filmoteca de València, que ha programat un cicle commemoratiu al guionista i escriptor Rafael Azcona a motiu del centenari del seu naixement.
7: Sí, Azcona, un dels guionistes més brillants del cinema espanyol i europeu, va treballar junt amb el director Luis García Berlanca durant 25 anys i d'aixa col·laboració van crear pel·lícules com Plàcido i El Verdugo. El cicle de pel·lícules iniciarà el 13 de setembre. Els films esmentats es projectaran en la Filmoteca juntament amb Ai Carmela, El Pisito, Belle Époque i Los Girasoles Ciegos, entre altres.
6: En els esports, Eva Cassany, bona vesprada.
12: Bona vesprada, Patricia.
6: El València Club de Futbol, que té avui un partit clau per a no caure a l'abisme.
12: Sí, perquè estan coberts a només un punt, tocats en l'orgull i en la plaga de baixes. Arriba aquest equip blanquinegre a Sevilla per a enfrontar-se a un dels equips més en forma de la competició. Els andalusos són sextos i estan en jocs europeus. Per a este determinant duel, Corperan ha recuperat de Haas i s'emporta Guido Rodríguez sense l'alta mèdica, però per a que els doni suport moral a un equip que ha de demostrar ja que són capaços de traure una millor versió.
13: Yo veo una plantilla comprometida. Tanto la confianza como mis ganas son exactamente las mismas. Pero también está claro que en los clubes dependemos todos los resultados y tenemos que ganar partidos.
12: Mentre tant, el Castelló prepara la defensa de lideratge de segona en el duel de demà contra el Girona. En l'entrenament d'este matí, Pablo Hernández ja ha pogut comptar amb Jacobsen, que té l'alta, mentre que han sigut les úniques baixes Brignani i Costis. També demà l'Elx visita l'Atlètic Club.
6: Gràcies, Eva. Ara, més informació esportiva, com sempre, a la una, de la mà de Nacho Sánchez i el partit de la una. Nosaltres actualitzem a les dues la informació i a les 2:30 l'informatiu. Fins ara.
14: A Punt Ràdio, notícies. Així comença el partit de la una. Amb Nacho Sánchez i Germán Muñoz.

0: Hola família, què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra casa, benvingut un dia més a Punt Ràdio, on vos acompanyaré des de la una de la vesprada fins a les 2:30. Estem a la ràdio, sí, estem a casa i ens podeu sintonitzar a la 102.2 de l'FM si esteu a València, 103.7 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant. A més, de les múltiples emissores que tenim per a tots els pobles, municipis i ciutats que conformen esta bellíssima comunitat valenciana. Però si la ràdio no és el teu, també tens a la teua disposició la pàgina web on sonem en directe i també el TuneIn. I si no pots escoltar-nos a temps, també pots fer-ho a la carta al web de Punt, iVoox, Spotify, Apple Podcast. Com sempre dic, el que no ens escolte és perquè no vol, no perquè no pot. Per últim, estem les opcions de xarxes socials on pots estar 24/7 connectat amb nosaltres, @elpartitdelauna, tot escrit en lletra, @elpartitdelauna, a X, TikTok e Instagram. Avui juga el València. Ho fa a les 9 de la nit, a Sevilla. I ho fa en un partit que pot marcar el devenir de Carlos Corberán. L'entrenador assumís que si avui no hi ha reacció del vestidor, que si avui no hi ha reacció de l'equip, serà símptoma de que és molt complicat revertir la situació. Avui és el dia. Després del ridícul, la vergonya. No són paraules meues, lo de vergonya. Van ser del propi Carlos Corberán. Després de la vergonya a Riazor, era impossible pensar en guanyar al Futbol Club Barcelona. És evident. El Barça crec que ha marcat a 3 o 4 partits ja 5 gols. No. Però evidentment tampoc s'esperava la imatge que es va donar davant el conjunt català a Mestalla passat diumenge. I avui la resposta que dona el vestidor, la resposta que dona l'equip, és clau. Els ingredients estan a la coctelera perfectament alineats. Un entrenador que sap que és la juga. Un president, Kiat Lim, que no va acabar res content en el que va veure la llotja a Mestalla. De fet, en converses amb gent del Futbol Club Barcelona, va dir que estava flipant en el que va veure. I una afició que no pot més. I un vestidor que als últims dos partits li ha faltat ànima a la gespa. I mireu, avui Carlos Corberán se la juga moltíssim. Per a mi és importantíssim el que passe avui per al devenir de Carlos Corberán. Però no dic sol espera Nacho Sánchez. Per al club i per al propi entrenador és importantíssim què passarà avui, quina imatge hi donarà el València. Per això, avui és dia de vestidor. Avui és dia de futbolistes. Carlos Corberán ja ho ha intentat tot. Defensa de 5. Avui, defensa de 4. Ser distant en els futbolistes, ser més proper, fer teràpies, parlar en ell, no parlar. I per últim, anar a ir a les 5 de la vesprada cap a Sevilla. A ir. Més de 24 hores concentrats, eh? Més de 24 hores. En aquestes hores, l'entrenador espera que l'equip faça pinya. Ei, com és habitual, com fa a totes les concentracions, donarà una última xerrada individual a alguns futbolistes, però esta ja és més tàctica, tècnica, és algo que fa habitualment, però el que no és tan habitual és viatjar més de 24 hores abans d'un partit, però la intenció era fer pinya. Per això, deixant a banda la figura de l'entrenador, avui és dia de jugadors, avui és dia de vestidor, de futbolistes. Avui toca que els futbolistes donen resposta. I no parle de guanyar el partit, perquè el València pot no guanyar el partit perquè l'entrenador no estigui encertat al plantejament. Perquè no aconsegueixen ocasions. Perquè el Sevilla marca un golàs i després defensen bé. Bé, això pot passar. Però avui és dia de mostrar ànima. Que mostren els futbolistes que poden estar més o menys en Carlos Corberán, però que ells donen el 100% per l'escut que representen. Per el club que representen. Perquè a lo millor, esta nit, demà, després demà, Carlos Corberán és acomiadat. Però els futbolistes són els que s'hauran de menjar la situació, eh? Els futbolistes seran els que hauran de lluitar per no baixar. Els futbolistes seran els que tinguen que tornar a Mestalla. Mestalla que, com hem dit, ja no pot més, que mira la llotja, que mira a la banqueta, però que ja mira el vestidor. I mireu, jo sé que aquesta ciutat es paga car dir que els futbolistes volen. Però és la informació que tenim. I jo quan me clave davant d'un micro crec que tinc la responsabilitat de dir la informació que tinc. I la informació que tinc és, evidentment, que la química entre el vestidor i Carlos, pues home, pues no és la de Carlo Ancelotti con el Real Madrid quan van ganar la Champions, que es van anar de festa tots a la discoteca. Pues home, pues possiblement no. Però que els futbolistes ara volen. que són conscients del que va passar a Barcelona i a Coruña va ser un ridícul per a tots, no sols per a Carlos, també per a ells, que les paraules de Rodri no són una crítica a Carlos, són per a ells també. Per molt que no estem bé en el míster, després passarà el que passarà, però avui per avui els futbolistes volen. És informació pura i dura. És informació que Guido, tot i que no està bé, ha volgut viatjar ell a Sevilla. És informació que deixa, tot i que no està del tot bé, ell crec que sí que té l'alta mèdica, però ha viatjat a Sevilla. És informació que Luis Rioja, que estava fastidiat de la planta del peu, que té una lesió perquè es va clavar un taco al partit, crec que va ser a Riazor davant el Betis, ara no me'n recorde, va demanar que li limaren el taco de la bota per a poder entrenar, perquè li fa mal al xafar, perquè ell s'hi va en sabatilles normales, unes Converse que porto avui, jo, està bé, no li fa mal, però si va en tacos, pues està fastidiat. I ha demanat que li limaren. Va tractar d'entrenar ahir en un taco menys. A mi això no em dona la sensació de ser futbolistes que no volen. I ja no parle d'estar o no. Per tant, tot això que és algo públic, que ho va dir ahir l'entrenador, s'ha de reflectir avui a la gespa. Perquè si no, pues sí, acomiadaran Carlos Corberán, evidentment. Però la cosa anirà més enllà. El que passi avui a la gespa, la imatge que dona el València, serà cosa de plantejament, serà cosa d'entrenador, però també serà cosa d'actitud i ànima. Pues falta que es reflectisca. El que passi avui és cosa de futbolistes i entrenador, com estic dient. És als que hi ha que posar avui a l'escaparate. És com ho pense. Però el que ha passat a l'estiu és cosa de gestió esportiva. I és que ahir es van donar a conèixer les dades de fair play financer a la Lliga i el València és el 8è equip en millor fair play financer. Germán Muñoz, bona vesprada.
1: Què tal, Nacho? Bona vesprada. Sí, anem a comentar detalladament com està el fair play financer del València ara mateix. Després de l'últim mercat d'estiu, el València té un límit de cost de plantilla de 98,81 milions. És a dir, ha augmentat al voltant de 3 milions més, ja que en l'anterior, en el d'hivern, va registrar una quantitat de 95,6 milions. El València es troba ara mateix en l'octau lloc, com acabes de dir, de la Lliga com a equip que més diners pot gastar-se. Per davant estan en este ordre Real Madrid, Barça, Atlètic de Madrid, Villarreal, Betis, Atlètic Club i Real Societat. Ha augmentat al voltant de 3 milions més, ja que en l'anterior, en el d'hivern, va registrar una quantitat de 95,6 milions. El València es troba ara mateix en l'octau lloc, com acabes de dir, de la Lliga com a equip que més diners pot gastar-se. Per davant estan en este ordre

0: L'equip madrileny registra un límit de cost de plantilla de 62,31 milions, quasi 40 milions menys per a gastar que el València. Però encara podem anar-nos a una diferència més gran, amb el Getafe, que juga a Conference League esta temporada. Si el València dèiem que té 98,81 milions, el Getafe té 56,70, és a dir, al voltant de 42.000 milions menys que el València per a gastar. 42 milions, seria molt oberta, sí. Però és 42 milions menys que el València per a gastar.
1: El València té un fair play, com estem dient, de 98 milions d'euros i una plantilla que costa vora 85-90 milions d'euros, perquè recordem que no és el mateix el fair play financer, que és la capacitat que pot gastar el València, que el cost real de la plantilla, que és el que gasta realment. El València podia gastar vora 98 milions, però gasta vora 85-90 milions. Normalment, els clubs apuren al màxim el fair play financer. Al màxim! El València no és el cas. I això és, evidentment, perquè vol Peter Lim, no hi ha altra. Però, en aquests 85-90 milions, tot i això, el València continua sent l'octau pressupost de la Lliga. No ve, perquè potser el Celta, que té 88 milions, té un poquet més, val. No ve. 8è no ve. Siguent la 8a plantilla de la competició, de veritat no es pot parlar d'Europa? Que Getafe, Celta i Rayo, com ha dit Germán, tenen menys fair play financer i han jugat els últims anys a Europa, eh? Hauria de ser una obligació màxima per a este club arribar a aquests llocs. Siguent la 8a plantilla més cara de la competició, de veritat no es pot conformar una plantilla que tinga més d'un extrem? Ui per ui, Luis Rioja és l'únic extrem natural pur que té el València. De veritat hem d'anar en esa, no sé si falsa modèstia, de, oye, no parleu massa d'Europa perquè és massa pressió, l'entorn, jugadors... No? És que el València és el 8è pressupost de la Lliga. I mireu, el València 2023, València 2024, la plantilla li costava vora 75-80 milions d'euros. Ara estem en 85-90 milions d'euros. És un increment de vora 10 milions més. Si a 2024 l'objectiu, a més ho deien obertament Baraja, Leijun i companyia, era no baixar a segona divisió, ara que s'ha augmentat, hauria de ser altre. I jo estic dient, ui, que el València està a QR en un punt de 12 i jugant-se el cap. Carlos Corberán a Sevilla, eh? Però una cosa és l'actualitat i altra cosa és això, que és estructural. Mal, evidentment, per part de Peter Lim, perquè pot ser siga dels pocs propietaris. Mira, tinc entès que el Villarreal tampoc apura al màxim el fair play, però això és altra història. Però és dels pocs propietaris, Peter Lim, que no apura al màxim el que pot gastar, evidentment. Però mal també, si així siguen el joc 8è al fair play financer, no es pot conformar una plantilla que puga dir obertament, oye, sí, lluitem per Europa. Per què? Perquè el Celta té 88 milions per a gastar i diu obertament que vol repetir Europa. No? Jo crec que és lògica pura. Però bé, en qualsevol cas ho desenvoluparem la setmana que ve en més detall, perquè ui, hi ha futbol, ui, juga el València. Anem a una xicotepata pausa en Patricia Valero al control de so i tornem en els titulars.
2: El Barcelona torna a visitar València per a jugar contra el Llevant. Viu el partit al... Punt a punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat de l'esport valencià amb atenció especial als partits Sporting Eldense, Huesca Villarreal B i Fertiberia Port de Sagunt de Mar de Lleó. Amb totes les notícies, les narracions i els protagonistes de la jornada. I a les 11, els últims 90 minuts del punt a punt amb l'anàlisi de la jornada. Este diumenge, des de les 12 del migdia, viu l'Esports Valencià en A Punt Ràdio.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: ¿El dolor articular limita tu calidad de vida?

0: En Apunt Radio, el partit de la una.
1: Una i vint de la vesprada, tenim ja Luis Urrutia per Sevilla, després connectarem amb ell perquè està ahí per a contar en el punt a punt en directe esta nit el partit. També tenim així a Germán Muñoz de nou. Què tal, Germán? Bona vesprada.
2: Què tal, Nacho?
1: Què et sembla l'assumpte de la prèvia, anar 24 hores abans, el fair play, què et sembla tot?
2: Jo crec, per una banda, que anar 24 hores abans, que no és la primera vegada que ho fa Corberan, jo crec que ho ha fet altres vegades, està bé. Al final, com vas dir tu ahir, Corberan està intentant almenys acostar-se un poc més a la plantilla perquè sap que cada vegada pot quedar-li menys, ja veurem. Però és veritat que, com jo vaig dir ahir, i avui pense també igual, per a mi és tard. Perquè quan no n'hi ha química entre Corberan i la plantilla i cada vegada n'hi ha menys, per a mi és molt tard. Això se deuria haver fet abans. I sobre el tema del fair play, la veritat és que t'he estat escoltant i jo estic bastant frustrat. Estic prou frustrat amb la situació perquè veient com ha augmentat el fair play del València, que és el 8è límit cost de la plantilla, del 8è límit cost de la plantilla, jo crec que deuríem parlar sempre d'Europa, almenys de per entrar a Conference. I que equips com Celta, com Rayo i com el Getafe, amb menys pressupost, amb menys fair play, poden aspirar a això, i tu no, em frustra.
1: De seguida continuarem també amb Luis Urrutia, però ara anem a les notícies de Germán. El València li la juga a Sevilla amb Corberan en dubte.
2: A les 9 de la nit del dia d'avui, el Sánchez-Pizjuán acollirà un nou Sevilla-València. Un partit al qual el conjutge arriba últim i amb un Corberan que podria estar vivint els seus últims dies com a entrenador en cas de no poder revertir la situació. D'altra banda, atenció amb això. Ahir, Salva Folgado, el nostre company, va revelar en 90 minuts que un grup d'empresaris valencians va parlar amb Aptitlan, empresa de Roberto Centeno, el sobre de Juan Roig i Aritza Redondo, per a buscar una fórmula de poder comprar el València, encara que Aptitlan va rebutjar la proposta.
3: Un grup d'empresaris valencians va contactar amb Aptitlan, que és este grup valencià d'inversió en diferents sectors, per oferir-los participar en la compra del València com a socis inversors. Centeno i Rodero varen rebre ixa oferta. El grup va garantir-los que compten, a mi això ja me sembla important, perquè este grup va garantir-los que tenen 150 milions d'euros per a comprar el València, però al mateix temps els van indicar que necessitaven més diners per a poder fer-li una oferta més potent a Peter Lim, ja que ells interpreten, jo crec que tots coneguem que necessiten entre 350 i 400 milions d'euros per a poder sentar-se a negociar amb Peter Lim. Què ocorre? Que després d'estudiar la proposta, després de consultar, Aptitlan va rebutjar participar en esta operació.
1: El Llevant té el quart límit salarial més baix de tota la Lliga.
2: Ahir, com has dit abans, es va publicar el fair play financer marcat per la Liga que tenen els equips. Les dades reflecteixen que el Llevant, després de l'últim mercat d'estiu, té un límit de 45,5 milions. És a dir, és el 17è club que més diners pot gastar-se de la categoria. Només està per damunt del Sevilla, el Màlaga i l'Alavés. Els problemes econòmics del Llevant són notables i l'ajuda del seu CEO, José Danvila, ha sigut crucial. Així valorava ahir Javier Gómez, director general corporatiu de la Liga, l'ajuda que està donant Danvila al Llevant.
4: Mucho se critica a la gente cuando no acierta, sea Peter Lin o sea tal, pero Pepe Danvila está jugando su patrimonio, poniendo dinero en el club, y eso creo que hay que también, aunque no se pregunte, destacar. La situación del Levante ha mejorado en los últimos dos años por la gestión y sobre todo porque Pepe Danvila se está jugando el patrimonio por esta entidad.
1: Al Castellón, molt pendents de Suero.
2: El mitjapunta Israel Suero continua brillant amb l'equip castellonenc mentre es continua meditant una oferta d'Israel, concretament de Maccabi Tel Aviv. El mercat israelià tanca dimecres que ve, dia 16 de setembre, i fins a aquest moment els aficionats del Castelló hauran d'aguantar la respiració per a veure què succeeix finalment amb el jugador que en l'última jornada va fer el segon gol contra l'Albacete. D'altra banda, el Castelló també coneix ja el seu límit de cost de plantilla. És de 15,4 milions, el sext límit salarial més alt de segona divisió.
1: I te vas parlar del tema de la setmana, la pròxima compra de l'Eldense per part de Lionel Messi.
2: Mentre que el club d'Elda ja coneix el seu límit de cost de plantilla, 5,79 milions, la bomba de la compra de l'Eldense per part de Leo Messi continua donant la volta al món. Ahir, el president de la Liga, Javier Tebas, va parlar del que suposa que Leo Messi i també Cristiano Ronaldo, que té un percentatge de les accions de l'Almeria, invertisquen en clubs espanyols.
5: Primero lo que diría que... Lo que uno puede saber de la incorporación de Leo Messi es lo que lee. Parece ser que definitivamente Leo Messi o el grupo que él lidera también de, van a hacerse cargo del Eldense. Y bueno, pues lo que dije yo ayer, para mí que recordaré que el Almería el 25% es de Cristiano Ronaldo, pues que los dos jugadores mejores de la, para mí de la historia, ya no digo los últimos años, de la historia, y que con, todavía están demostrando lo que son, ¿no? Y que han jugado el Mundial, ¿no? Quieran invertir y tener su capacidad de inversión en clubes en España, pues es un orgullo y muy contento con esa cuestión, ¿no?
1: La una de la vesprada y 26 minuts. Una pausa i anem ja en tota la prèvia del València Club de Futbol, que avui és dia importantíssim i ja tenim a un enviat de la casa, a Luis Urrutia, allí per Sevilla. Pausa i anem.
0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Produccions d'òpera que et deixaran sense paraules, les millors veus i les batutes internacionals per a dirigir una de les millors orquestres europees. Tot això és la nova temporada de Les Arts. Entrades ja a la venda en lesarts.com.
7: En 2026... La Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
8: Este dissabte, des de les 12 del migdia... Punt a punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.
0: Això és el partit de la una, a Punt Ràdio.

0: El partit de la 1 a la 1 i 28 minuts en Nacho Sánchez, Patri Valero al control de so, Germán Muñoz, i crec que també anem ja també per ahí el Luis Urrutia des de Sevilla. Hola Luis, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, què tal? Nacho, salutacions i bona vesprada. Si estem en la capital d'Andalusia, 29 graus de temperatura en este moment, s'esperen 31 a l'hora del partit. Una Sevilla que des d'ahir ja té a l'expedició del València preparada per a disputar esta nit pues, la quinta jornada de la Lliga, buscant la primera victòria del campionat en un ambient enrarit, el que hi ha en l'expedició, amb futbolistes hipercompromesos, amb altres que es miren els cordons de les sabates i amb molta preocupació dins del cos tècnic del València, perquè saben que a poc el seu crèdit ha anat esgotant-se.
0: Has menjat pescaito frito, Luis, ja que estàs per Sevilla?
1: No, però tinc que dir-te que a nit va menjar una tortita de camarons impressionant.
0: Impressionant. Esperem que no siga el millor que te emportes de Sevilla. Quina sensació tens tu del que pot ser esta nit? Tu que estàs ahí, tu que estàs palpant des de ben prop el que eixa concentració, que a més està ahí des d'ahir, des de les 5 de la vesprada?
1: Pues ja te dic, veig les dos cares, no? La hipermotivació i l'hipercompromís per part d'alguns membres d'esta expedició, i un poc el mirar a terra, el bueno, pues deixar que passen les coses i ja està per part d'altres, no? La situació és esta, probablement és el que ha provocat Corberán amb les seues decisions al llarg dels últims mesos, i que fa que el València en este moment no siga un grup compacte, no siga un grup homogeni on veges te ho diria en una expressió, Nacho, per a mi és un grup que no somriu. El València ha perdut la sonrisa.
0: Entenc, Luis. Tenim també així a Germán Muñoz, que volia també preguntar-li, perquè està més en el dia a dia, per l'11. Quin 11 pot traure Carlos Corberán esta nit en aquest decisiu partit?
2: Nacho, ahir estàvem comptant, ja comptarem un 11, però és veritat que avui hem preguntat també a diverses fonts i tenim més dubtes, eh? Aixina que anem a comptar les detalls. En porteria, ahir no n'hi ha dubtes, és veritat, ahir va ser Stole Dimitrievski. Lateral esquerre per a José Luis Gaya,
0: torna
2: el capità. Lateral dret, en este cas, per Arnau Martínez. I una cosa que ens han confirmat este matí, d'última hora, Pepelu jugarà de central. Això està confirmat. Pepelu jugarà de central i l'altre seria, en este cas, César Tàrrega. I així, al mig camp, és on ve el dubte. Perquè ahir contàvem que Javi Guerra acompanyaria a Urinic i després amb Sato en l'extrem esquerre, amb Otorbi en l'extrem dret i en punta Hugo Duro. Però avui hem rebut una informació que ens fica a pensar que a lo millor Dieng, Aliu Dieng, té oportunitat per estar avui, té opcions per estar avui a l'11. I seria per Javi Guerra
0: o per Urinic.
2: A nosaltres el que ens diguen és que Urinic va estar a l'11. Això és el que ens diguen, que Urinic va estar a l'11. O sigui, que podria ser Dieng Urinic amb Javi Guerra. Podria ser d'extrem esquerre, Sato es quedaria a la banqueta, Otorbi estrem dret, que ahir ho va dir també Corberán, que tenia moltes opcions de jugar, i en punta a nosaltres ens diguen que Hugo Duro.
0: Luis, què et sembla sobretot pel fet de que es parla molt, jo crec, de l'assumpte del clà espanyol, i és veritat que cada vegada que Corberán es juga al cap, l'any passat quan estava en entredit, i ara esta temporada en un partit decisiu, pues mira, ui, torna José Luis Gaya, ui, juga Pepelu, ui, juga César Tàrrega, ui, juga Hugo Duro, i si estiguera Luis Rioja, de segur que jugaria. Què et sembla?
1: Em sembla primer que abandonaria la línia de 5, no? Per primera volta en la temporada, en defensa el València, seria la primera de les notícies d'aquest equip. Em resultaria molt sorprenent que Elliot no jugara en el partit d'avui, després de demostrar l'altre dia en 20 minuts que de llarg era el jugador més emocionalment millor de l'equip. La tornada de Sato, amb la qual cosa Corberán mostraria la seva errada.
2: Luis, perdona aquest detall, que estaves dient que Elliot ha sigut he dit només que deu jugador. M'he oblidat d'Elliot, que a més ho vàrem avançar ahir. Extrem esquerre, Sato o Javi Guerra. Extrem dret, o Torbi
0: i mitja punta
2: Amunt, Hugo Duro, i per darrere, com a Déu, Harvey Elliott. Harvey Elliott sí que va jugar.
1: Sí, sí. És que me sorprendia molt, no?, que no jugara quan és un tio que ha vingut per a jugar. I l'altra qüestió seria quin partit i quin canvi en el davanter de l'equip. Vol dir, no hi ha hagut cap davanter que hagi jugat dos partits seguits, sí, en Corberà, en el que duem de temporada. Això que suposa? Doble lectura. Una, Corberà continua pegant bandades. Dos, està fent d'entrenador i està buscant solucions quan les...
0: I el tema de l'assumpte del clar espanyol, Lluís? Per exemple, l'altre dia estàvem a la retransmissió del Punt a Punt, a més jo estava en tu, i és veritat que, per exemple, José Luis Gallà, que també se va dir molt d'ell, com també d'Hugo Duro, de Rioja i companyia, però el cas de José Luis Gallà, per exemple, l'altre dia, després de dos partits completament, entre cometes, fumat, entra en un... Crec que quan ell va entrar anaven 0-4 ja, entra i... No sé si estaràs d'acord amb mi, oi, almenys va mostrar ànima, que és el que estem reclamant per avui als futbolistes. Ànima.
1: Sí, jo lo del clan espanyol no ho veig massa, o no ho veig de forma radical, no?
0: D'una
1: banda, perquè entre altres coses, per exemple, Fulquier, que està lesionat i que és un tio que ha acudit a les bodes dels jugadors espanyols i que, en fi, està molt identificat, no?, en esta branca del vestidor. En el cas de Guido Rodríguez, Wissen ha vingut, hi ha bon decalatge en la resta de jugadors de l'equip. Jo crec que no és una expressió massa encertada, no?, això d'hablar del clan espanyol, perquè sí que hi ha altres elements que no estan nascuts en Espanya que sí que tenen un bon predicament, en els Gallà, Rioja, uh-huh, Diego López, en fi, jo crec que després hi ha altres ànimes lliures, no? Vull dir, que es podem demanar a Diakabí, a Sadik, en fi, pues són jugadors que van, o el mateix d'Anjuma, són jugadors que van a la seva bola, al seu rotllo, i que no estan dins de ixe grup principal del vestidor, però jo no veig que hi hagi un clar espanyol dins del vestidor del València.
0: I sobretot que ese clar espanyol li fas el llit a un entrenador que cada vegada que s'ha jugat el cap ha terminat recorrent a ells. Per tant, no seria massa coherent per part de Carlos Corberán. L'any passat la ratxa de 7 partits final de temporada de la que tant parlava Ron Gurley i treia pit va ser en el clar espanyol i avui que es juga el cap tornarà. Luis, no sé si me queda algo més per comentar. Quina marxa porta l'equip? Viatjarà esta nit? Com va ser?
1: Sí, l'equip se'n torna després de l'encontre a València, perquè recordem que avui comença la jornada, però estem en setmana de tres partits, no? Clar. Encara que el primer és divendres i te dona més temps, però recordem que dimarts jugarà l'equip en Vitòria i que conclourà la setmana diumenge en Mestalla davant de la Real Societat, així que el temps per a la recuperació és imprescindible, perquè a més són dos viatges consecutius. L'equip tornarà dissabte i dilluns ja estarà marxant fins Vitòria, així que són minuts, són hores claus per al descans dels jugadors que esperem per la jornada d'avui. Per què no, Nacho? Ens poden donar la primera alegria de la temporada i aconseguir guanyant en un camp on, recordem, quatre últimes temporades, dos victòries i dos empats, així en el Pizjuán.
0: Tant de bo siga així, a l'equip li donem temps a descansar i també a tu, que també estaràs a Vitòria, sí, Lluís, i sí, jo crec que te farà falta.
1: Sí, no, el problema més greu avui, saps on el tenim?
0: On?
1: En l'arbitratge.
0: Qui xiula?
1: Busquets Ferrer. Ha xiulat fins ara 4 voltes al València, saps quantes ha guanyat?
0: Per estadística te diria 0.
1: Cap! Cap! No és
2: però Lluís, jo crec que el problema de l'arbitratge el València el té totes les setmanes, eh? No és amb algú en sí, concret.
0: Perfecte, Lluís, pues moltíssimes gràcies, t'escoltarem esta nit al Punt a Punt a la retransmissió.
1: Molt bé, a les 8 comencem la retransmissió d'este Sevilla-València. Esperem que sigui la primera victòria en la temporada per als homes de Corberán i que els aigües es calmen, es relaxen una miqueta i que baixi el nivell de nervis que hi ha en el planter valencianista.
2: Déu t'escolte. Deu te escolte, Luis.
0: Vinga, Luis, moltíssimes gràcies.
1: Un abraç, chao.
0: Deies, Germán, estaves, volies intervindre abans per a aclarir un poquet. Primer, la convocatòria i després de nou l'11.
2: Sí, primer la convocatòria, que és important, abans de contar l'11. De Haas, tu també has comentat a l'editorial, finalment sí que va entrar en la convocatòria. Tenia molèsties, venia d'una lesió, però finalment sí que va entrar en la convocatòria. Guido, per a tots els oients que s'incorporen ara i no estiguen a l'inici, Guido ha viatjat amb el grup, però Guido no està en la convocatòria. Avui no veurem a Guido Chugarra amb el València. Guido encara no té l'alta mèdica, però ha viatjat com segon capità que és per a donar suport a la plantilla. Baixes són Sadik, Rioja, Copete, Diacabí i Fulquier. No anomenem a Sergi Canós i a Diego López perquè no tenen llicència, però ixes són les baixes. Després, 6 jugadors del filial. Nacho, te conte quals són: Aymar Blázquez, Iker Córdoba, Alejandro Panach, Aaron Mayol, Jaume Durà i David Otorbi, que hem contat, i ara contarem altra vegada, que té moltes opcions d'estar de nou a l'11 titular. Com hem contat, avui a les 9 de la nit, Sevilla-València, i anem a contar ara, de nou, per als oients que s'incorporen, l'11. En porteria...
0: La sensació que hi ha,
2: clar, nosaltres no som Corberan. La sensació que n'hi ha. En porteria, Stole Dimitrievski, lateral esquerre per a José Luis Gaya, el capità que torna a l'11 titular, lateral dret per a Arnau Martínez, Pepelu, ens han confirmat que va ser central, oui. Al costat estarà César Tàrrega, per davant, al mig camp, així és on ve el dubte, perquè a nosaltres ens digueren ahir que serien Javi Guerra i Ugrinic, però avui el que ens diguen és que Ugrinic es va mantindre, però el que podria ballar podria ser Javi Guerra, i podria entrar a Liu Dien. Això no vol dir que Javi Guerra se fora a la banqueta, igual podria anar a l'extrem esquerre per Sato. Sato o Javi Guerra podrien jugar a l'esquerre. Mm-hmm. De Déu, com varen avançar ahir, va ser Harvey Elliott, extrem esquerre David Otorbi i amunt en punta Hugo Duro.
0: Perfecte, pues ixe és l'11, esta és la prèvia del València, com també fem la prèvia del que serà este cap de setmana tot el punt a punt, perquè no a soles juga avui el València. Hi ha un cap de setmana en moltíssim futbol, bàsquet, esport. Paco Polit, bona vesprada.
3: Salutacions, companys, bona vesprada. No vaig a fer el repàs 1x1 de tots els partits que van a tindre lloc este cap de setmana al punt a punt. Anem amb el més destacat, els highlights, si voleu, i encetem amb la primera de les 3 edicions del punt a punt, que serà avui mateix a partir de les 8:05 de la vesprada, evidentment, protagonisme per a eixe Sevilla-València, en el qual Corberan se la juga. Estarem amb Luis Urrutia des del Ramon Sánchez Pizjuán, amb els comentaristes habituals, i també pararem atenció al primer partit de pretemporada de València Bàsquet masculí, en este cas dels xics, en eixe torneig entre Rías davant Obradoiro. Per a demà, des de les 12 del migdia fins a la passada la mitjanit, tenim un fum de partits en directe. Per exemple, per matí anem a fer un repàs de tot el que passa avui i també oferirem el Guanapic Saragossa davant el Servigrup Peñíscola de futsal. Ja per la vesprada, a banda de repassar les rodes de premsa dels nostres entrenadors, d'Iñigo Pérez, de Luis Castro, del nou tècnic interí, en este cas del Deportivo Eldense, després d'acomiadar a Claudio Barragán, estarem pendents del bàsquet en cas de que les xiques arriben a les semis del Mundial Femení i també, com no, deixe amistós que València Bàsquet juga a Paterna davant Estudiantes. Futbol, anem a oferir l'Europa Hèrcules a les 6:30, també futbol de tercera federació i també, com no, el nostre partit de la jornada, el Girona Castelló de segona divisió. A eixa mateixa hora, el dissabte a les 6:30, tenim l'Atlètic Elx amb Raúl Pina en la narració. Handbol va tindre protagonisme dissabte a última hora, Orneo Eon Alacant davant Torre la Vega, i ja sabeu que també tenim una secció espectacular de futbol internacional de la mà del nostre David Ferris per a les 10 de la nit de dissabte. Per a diumenge, pues el menú és supercomplet, tenim absolutament de tot, però el més destacat és el partit del Villarreal B per matí davant el Huesca a partir de les 12 del migdia. També el Sporting Eldense a les 2 del migdia amb Álvaro Molina en la narració i, com no, el nostre partit de la jornada Llevant-Barça, que comença a les 4:15 de la vesprada. També tindrem futbol femení, tercera federació, pilota valenciana, bàsquet en cas de que Espanya arribi a la gran final del Mundial Femení. Bueno, absolutament completíssim. Un cap de setmana intens en el punt a punt que comença esta vesprada a les 8:05 i demà i diumenge a les 12 del migdia fins a les 12:30 de la nit.
0: Gràcies, Paco. Anem a canviar un poc d'assumpte. Després continuarem parlant del València, també del Llevant, que juga diumenge davant el Barça, en Quique Mateu i Carlos Allàs. Però volia també que València Bàsquet tinguera un espai concret al programa, després de la temporada que va fer l'any passat, de l'aposta que ha fet Juan Roig, i també per parlar amb un bon amic de Racó Taronja i Gigantes del Bàsquet. Què tal, Miguel? Bona vesprada.
4: Com estàs?
0: Pues bé, pues esperant a veure si el València Club de Futbol ens dona alguna alegria, que jo sé que tu, que eres més seguidor del bàsquet, estàs d'alegria ple. És veritat que l'estiu ha sigut fastidiat, però el futbol no ens dona tantes. Però és veritat que l'estiu ha sigut fastidiós, no? Ha sigut fotit, per dir-ho clarament.
4: Bueno, ha sigut, jo crec que la pitjor sensació, jo crec que ha sigut que no has pogut celebrar una lliga ni una temporada històrica, perquè quatre dies després ja estàs digerint un poc la eixida de l'entrenador i sobretot les baixes que ha tingut l'equip. Però bueno, al final ha sigut un estiu, jo crec, que de més decepcions que altres coses, però sempre en el context de que ara la temporada comença i que el que et posa en el teu lloc és els partits que n'hi ha.
0: Ha hagut, per aclarir l'audiència, un dia a la setmana vindrà Miguel per a parlar en profunditat una mica de València Bàsquet, per a posar el focus no sols en lo conjuntural, sinó també en lo estructural. I estructural ha sigut el canvi d'entrenador i l'arribada d'un nou tècnic, que era el seu segon tècnic, que evidentment és que el sostre està molt alt.
4: Home, jo crec que primer és per l'entrenador que se'n va, la persona que se'n va per l'impacte que havia tingut en el projecte esportiu de València Bàsquet. Segon, per com se'n va, perquè el comiat no va ser... Jo crec que l'expressió seria fàcil de digerir. I després també per l'aposta. Al final, Xavi Albert, jo crec que n'hi ha il·lusió dins del club, n'hi ha il·lusió en l'entorn de que un entrenador de la casa, no? Sobretot parlem de València Bàsquet, que és un club que en el tema de promocionar el que ha format, el producte al que iria i totes aquestes coses, és un club que ho cuida molt, no? Pel model empresarial que vol propagar en el bàsquet. I ahí, la veritat és que n'hi ha molta il·lusió en que Xavi Albert puga ser un bon primer entrenador.
0: I il·lusió en l'entorn? Perquè jo sí que percibís un poquet de...
4: A veure, n'hi ha dubtes. Clar. Jo crec que n'hi ha dubtes, però crec que és normal i n'hi ha que desdramatitzar-lo. És un entrenador que en l'elit ha tingut 11 partits agarrant d'interí a un València Bàsquet en un context ja molt complicat. Tu a Xavi Albert pots jutjar-ho pel treball que ha fet de segon entrenador, el pots jutjar pel que va fer en la cantera, però clar, d'allà agarrar a un València Bàsquet com a primer entrenador, campió de Lliga, Final Four d'Eurolliga, campió de la Supercopa, després de, per a mi, haver sigut, per a mi, pel bàsquet europeu, un dels equips més dignes d'estudi durant la temporada passada... Clar, és que l'agarres en un moment molt complicat. Molt complicat no pel moment del club, perquè va tindre una bona plantilla, sinó perquè n'hi ha unes expectatives molt altes pel que ha vingut en la temporada anterior i també per la figura en la que succeís.
0: Vull escoltar què va dir ell al voltant de les expectatives.
5: Confiamos mucho en los porteros que tenemos.
6: Mira, yo el primer año llego al Valencia.
0: A veure si ara serà el trobem de nou l'assumpte. El que va dir, el tens, Patri? Vinga, pues tira-li.
6: No podem caure en que la comparativa siga sobre si en un any es guanyen X títols o no, perquè, com te dic, si parles d'aquest últim període, pues n'hi ha hagut moments i trams que no s'han guanyat títols i no per això no deixa de ser una imatge general molt àmplia. Crec que la gent se té que sentir identificada en que veig un creixement en aquesta plantilla, en que n'hi ha un compromís, en que s'està millorant, en que aquest camí que avui comencem ens arriba a portar, esperem, a molts èxits. No vull ficar, i no va ser la meva mentalitat, perquè l'any passat sigui històric o se farà X percentatge de victòries, començar ficant una trita en una ferida que no existeix.
0: A mi sí que em dona la sensació que s'està ficant la trita en una herida. A veure, veritat, o sigui, que encara no existís. O sigui, ell diu que no vol posar-se la tirita, però crec que està fent-ho.
4: A veure, jo crec que València Bàsquet enguany té un enemic, que és les expectatives generades pel curs passat, no? I ahir Xavi Albert, jo crec que fa un exercici que en la teoria em sembla molt fàcil i molt correcte de dir, a veure, la temporada passada, si tu te'n vas a setembre de 2025, i n'hi havia, jo crec que tota l'expectativa per inaugurar el Roig Arena, n'hi havia també una idea de dir, volem veure bon bàsquet, volem fer un bon equip, però el que no volem és... O sigui, no n'hi havia una expectació per títols. I al final, tu guanyes la Supercopa, que si la guanyes és alegria, però tampoc te canvia la vida, i tu guanyes la Lliga Endesa, i una Lliga Endesa meravellosa que fas...
2: No, però sobretot és l'Euroliga.
4: L'Euroliga que fas, però per exemple, l'Euroliga al final, tu la fas després d'una eliminatòria brutal davant Panathinaikos, que per a mi és el succés més bèstia que ha tingut València Bàsquet en la història, però al final... Si parlem de títols, guanyes la Lliga Endesa en un any que la Lliga Endesa se posa en safata perquè el Madrid en quarts de final davant Tenerife fa el que fa, no? Però
0: jo crec que no és el Madrid de Doncic i clar, companyia.
4: Bueno, clar, és que és això. I jo no sé si una final al Madrid és bàsquet ficció, li l'hagués guanyat. Jo crec que no, però bueno, la guanyares, no anem ara a anar així a dir no, no sé què, està guanyada, però jo crec que si tornes a les expectatives que n'hi havia fa un any, València Bàsquet tenia les mateixes expectatives que ha de tindre ara, que és fer un equip que puga ser competitiu en Eurolliga, que puga ser competitiu en ACB, i ja després d'això et posarà sempre a disposició de lluitar pels títols, perquè al final l'Eurolliga, jo hem viscut en altres anys on no n'hi ha hagut plantilles com la que jo crec que n'hi ha este any, però València Bàsquet n'hi ha hagut anys que ha patit molt compaginant d'Eurolliga en ACB, perquè per lesions, per desgast físic, per desgast mental, perquè al final tot està molt bé, agrada molt jugar com es juga, però el que no ens hem d'oblidar que una mala ratxa de resultats mata la confiança en tot el treball que es fa.
0: Pues mira, te faig una última pregunta perquè anem just de temps, però quines expectatives se li poden posar a Xavi Albert? Perquè a mi, perdona, lo de no, jugar bé a bàsquet, no, o sigui, això és València Bàsquet, som els vigents campions de Lliga, jo entenc que això és jugar bé a bàsquet, no basta. Això per a un equip que acaba de pujar o que tal, però crec que a un campió a sol és jugar bé. Me sembla un poquet a l'excusa de Xavi Hernández, no? El seu dia al Futbol Club Barcelona. Sé que no agraden les comparatives. No, no, hem jugat bé, tal.
4: A veure, però és que si no jugues bé, l'Eurolliga et va triturar, perquè el desgast físic serà molt gran i la falta de creença en un pla, si no hiixen les coses, va ser una temporada molt dura. Aleshores, jo sé que no és excitant dir l'objectiu és jugar bé i sé que és molt buit, però la veritat és que ja parlarem en desembre o en gener, quan la temporada ja comença a fer-se més dura, i jo crec que entendrem aquesta perspectiva de dir...
0: Crec que València Bàsquet mereix un discurs més guanyador després de l'any que ha fet.
4: Bueno, pues que gaste.
0: No, anem a aspirar al top 16, per exemple, Eurolliga.
4: Home, top 16 aspires perquè n'hi ha 20 equips.
0: Top 8, perdona, que això era antiguament, perdona, vale. El top 16.
4: Sí, però tens pressupost, passó?
0: Bueno, l'any passat era l'últim o penúltim, no? Si no m'enganyo.
4: Sí, però l'any passat va ser una excepcionalitat. O sigui, per a mi no és perdre ambició, val, sinó no és fustigar.
0: No em facis la que fa el València de no diguem objectiu. No. Quin objectiu pot tindre València Bàsquet a Eurolliga?
4: Pelear el play-in.
0: Val.
4: I després no baixar mai del top 4 en ACB. I això és top 4 de fase regular i sobretot semifinals de Lliga Endesa com a mínim.
0: Realista.
4: I enguany competint-li al Barça, perquè el Barça pot ser millor plantilla que tu, però ara a dia d'avui el Barça no està al nivell que està en Madrid.
0: Realista.
4: Realista.
0: No, que és realista el que estàs dient.
4: Però no està demanant títols. Jo no estic demanant títols.
0: Total, però no estàs dient, no, volem jugar bé a bàsquet. No, estàs dient, oye, si no estar jugues... a la lluita del play-in i estar top 4 de Lliga, això és altra cosa.
4: Val, però si no jugues bé al bàsquet, això no és possible.
0: Bueno, és la top. I no tindrem més de bàsquet, que avui anem just de temps en Miguel Domènech. T'agraïs, Miguel, ens escoltem setmana que ve.
4: Ens veiem.
0: I vull parlar ara de l'Elche i de l'Eldense d'Alacant, perquè ha sigut una setmana molt mogudeta. Volia cridar Òscar Manteca per a parlar en ell, sobretot el que està passant a l'Eldense, i Leo Messi per a que em donara una mirada més específica i concreta. Hola, Òscar, què tal? Bona vesprada.
7: Què tal? Com estàs? Buenas tardes.
0: Què et sembla el que està passant en Messi? Dones detalls.
7: Pues una auténtica locura. Como te puedes imaginar, que el 10 se interese por el club de fútbol decano de la provincia de Alicante, que cumple la semana que viene 105 años, que está en la liga Hypermotion, que tiene 3.500 abonados y que es uno de los principales candidatos a perder la categoría, como es lógico, como recién ascendido de Primera Federación, pues que todo una estrella, un astro del fútbol mundial como Lionel Messi se interese por la posibilidad de adquirir el club, que lo adquiera porque ya tiene el acuerdo, ya está, no está formalizado, pero lo va a adquirir por 15 millones de euros, pues es un auténtico bombazo.
0: ¿Cómo está el ambiente allí?
7: Pues revolucionado. Hay que decir que en Elda están de fiestas patronales ahora, con lo cual, como podéis imaginar, están muy revolucionados. Pero el rumrum que había a principios de semana y que se confirmaba por vía del ayuntamiento, por el propio alcalde Rubén Alfaro, apuntando que había hablado con el entorno del futbolista y que sí, con el Team Messi, vaya, y que sí, en efecto. Él hablaba de un principio de acuerdo porque todavía no se ha firmado, pero bueno, se va a formalizar sí o sí, hay acuerdo cerrado.
0: ¿Sabes quién implica? ¿Tendrá Messi, más o menos? ¿O será Messi Cristiano Almería que está? Pero no
7: exactamente. A ver, en este caso sí que aquí es el 100% del capital social. Esa es una razón por la que la formalización del contrato queda condicionada, o la efectividad del contrato, una vez se formalice, quedará condicionada al visto bueno del Consejo Superior de Deportes, porque se está adquiriendo un 25%, más del 25% del capital social de una sociedad anónima deportiva. pero bueno, entiendo que la voluntad o el interés del futbolista es el de invertir en un club de fútbol profesional, porque él ya es propietario de varios clubes en España del Cornellá, pero bueno, no estamos hablando de equipos de fútbol profesional. En España sí es su primera apuesta, y lo que deslizan, porque son muy precavidos desde el club, entre otras cosas porque su futuro profesional está en el aire, como es lógico, con la nueva propiedad, lo que deslizan es que bueno, viene a hacer una apuesta por el Eldense, porque ve recorrido y ve posibilidad de crecer. Y es cierto, es que el Eldense es una página en blanco en el fútbol profesional. Tiene la ventaja de que no tiene un entorno exigente, porque no lo tiene. No tiene una enorme presión tampoco, no es una ciudad muy poblada ni con una afición muy numerosa, pero sin embargo está en fútbol profesional, tiene unos ingresos fijos derivados de la cesión de derechos audiovisuales que le garantizan un flujo de dinero. Y luego, bueno, pues las aportaciones que puede hacer para incrementar el límite de coste de plantilla deportiva. El Eldense, ayer Tebas nos decía, creo recordar que era el quinto con menos límite salarial de la categoría, pero es cierto que en los últimos días del mercado de fichajes se ha notado la mano del Team Messi, por una razón, porque ha habido más fichajes, más incorporaciones de las que en principio desde la dirección deportiva se nos había dicho que iban a producirse, y esas solo han podido ser al calor de una aportación que haya incrementado el límite coste de plantilla, y lo ha incrementado porque hay sobre la cifra que se barajaba en el seno del club, o lo que nos habían trasladado en todo momento durante el verano y hasta la última semana del mercado de fichajes, a la que finalmente, o con la que finalmente ha cerrado ese mercado. Es evidente que ha habido alguien que ha puesto dinero y ha habido más margen, ¿no?, para fichar.
0: Oscar, perdona la pregunta que la gent que s'estiga escoltant se farà. Messi crec que té 38 anys. Tu t'imagines un Messi de 39 o 40 anys, diguent, jo vaig a jugar ahí una temporada?
7: Antes jugaría en el Barça, y él va a vivir en Barcelona, o por lo menos pivotará entre Barcelona y Miami, estoy seguro. Pero no,
0: es inviable, ¿no?
7: Lo que sí que veo es al Eldense cambiando Hummel por Adidas, eso sí, por ejemplo, como patrocinador técnico, eso sí que lo tengo claro. Que hay un aluvión también de ofertas de terceros que antes desdeñaban la posibilidad de ser patrocinador principal del Eldense, cuyo rol de mini sponsor está vacante ahora mismo, hasta el punto de que el principal patrocinador del Eldense es el ayuntamiento de la ciudad, y sin embargo, bueno, pues ahora hay cola, ¿no? Eso, pues, por ejemplo, esas son cosas que van a cambiar sí o sí. Però més enllà d'això, deportivament, no, Messi, no.
0: Ja, que... Val, abans d'acomiadar-te, vull que escoltem junts Anselmi, que ha parlat en la prèvia del partit de demà davant l'Atlètic. Escoltem Anselmi.
5: Confiamos mucho en los porteros que tenemos, porque al final, bueno, sabemos de la experiencia y de la jerarquía de Matías y todas las alegrías que le ha dado el Elche. Y también Ale lo ha demostrado en la pretemporada, estar a la altura de lo que nosotros pedimos y a lo que nosotros pretendemos. Entonces creo que está para tapar en cualquier momento. Sin embargo, me parece que nosotros no nos podemos olvidar por dos partidos lo que significa nuestro capitán.
0: Quin partit, anticipes, i sobretot mantenint a Dituro a la porteria després de, l'errada l'altre dia, que és cert que també erra Vigas al gol de la Real Societat, però també erra Dituro.
7: Foto en los dos últimos partidos, en el de Santander y en el del pasado lunes, ¿no? Ha salido muy mal en la foto. Vigas tiene mucho que ver en el error del gol en el que sale mal de la foto Dituro, que es el segundo de los tantos que anota la Real Sociedad, pero es evidente que su figura está muy discutida, al tiempo que también es un pilar de este equipo que logró el ascenso hace dos años y la permanencia del curso pasado. Eso tampoco también es indiscutible. Respecto de esa confianza que dice Anselmi, yo entiendo que la manifieste públicamente, tanto en él como en el sustituto, con Alejandro Iturbe, pero Alejandro Iturbe, concretamente el curso pasado, no participó en uno solo de los partidos oficiales que disputó el Eldense a lo largo de todo el curso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es que la confianza en el seno del club tampoco es mucha, y en el caso del nuevo entrenador es ninguna, aunque él diga públicamente lo contrario, porque durante todo el verano se ha estado buscando un tercer portero, un portero que viniera a disputar la titularidad a Dituro, ¿no? Esto es así, esto es también incontestable. Entiendo que han servido esas declaraciones, como entiendo también que diga que se siente muy feliz en Elche, su vinculación sobre Elche y Elche, y que no ha venido aquí para estar cinco minutos, porque es evidente que le ha venido a hacerse a labrarse una carrera al fútbol español, y tras más experiencias en otras latitudes, y bueno, pues evidentemente es que esto acaba de arrancar, pero acaba de arrancar, y el Elche, después de cuatro jornadas, de 12 puntos posibles, tiene solo uno.
0: Perfecte, Òscar. Pues parlarem dilluns per a comentar l'actualitat d'ells, l'última hora.
7: Esperemos sí. que sea para hablar de la primera victoria.
0: Sí, perquè jo crec que en sensacions i en puntuatge, València i Elche estan de la mano.
7: Parejo,
0: sí.
7: I me preocupa.
0: A mi també. Parlem la setmana que ve, Òscar.
7: Adéu. Bona vesprada.
0: De seguida arribarà Patri per a parlar de l'última hora informativa, però abans volia introduir dos bons amics que estaran també a la tertúlia avui de prèvia. A més, jo volia que la prèvia, pues oye, ja que tinc dos així a València, de Llevant i de València, i a més dos que els agrada la lluita i la tertúlia,
8: no, que, va,
0: que estigueren en nosaltres, sobretot perquè estava parlant Òscar Manteca i jo crec, no sé si s'ha colat la senyal, estava
8: sí,
0: Quique Mateu,
8: sí.
0: estava Quique Mateu així estava, parlant, no, estava dient que està el micro verd.
8: Estava parlant del meu valencià, que estic jo millorant perquè ara jo crec que tinc l'obligació de parlar en valencià, cosa que fa molt bé el altre invitat que sempre parla en valencià, encara que en la seva vida normal parla en castellà,
9: sí.
8: I jo estic tractant de fer el que crec que és la meva obligació, que és parlar en valencià al mitjà valencià. Ui, no sé si aguantaré tot el programa, però vinga, va. Bona vesprada, si amics.
0: I tolerem les espardanyes, jo soc el primer.
8: Gràcies.
0: Carlos, què tal? Bona vesprada.
9: Molt bé, així...
8: Allats.
9: Passant-ho bé, perquè és que no sé...
0: Sí, Carlos Allats, de Sintregua Ràdio, que m'ha de quedar a ser, perdó. Que
8: que no havia dit res.
0: No, sí, encara m'estic bullint. Per cert, enhorabona, ahir 20 anys de Sintregua Ràdio, un acte que crec que va estar...
9: Molt bé,
0: molt xulo. Director, Paco López,
9: Paco López,
0: Castro...
9: Luis Castro, molta gent, molts amics i molt guai, perquè són 20 anys, que se diuen un segon, però n'hi ha molta batalla darrere. O sigui, molt content, eh? I de veure Quique també. Tinc moltes ganes de parlar en ell, de moltes coses.
0: No parlarà.
8: I se'n recordarà perfectament, Carles, perquè van entendre el privilegi de viure el primer partit europeu de la història del Llevant.
9: Sí. En
8: cadires de...
9: Fair Park.
8: De fusta, te'n recordes?
9: Sí, home.
8: En Fair Park.
9: Cada dia.
8: A Scotland. Sí, i el pobre Carles arriba allí i la seva línia no existia. Tu te'n recordes d'això?
9: Bueno, m'ha passat...
8: I jo li vaig deixar la meua, perquè això s'ha de fer, no? Però sempre podrem dir que estiguérem... Per a mi és el partit més important de la història del Llevant, perquè és el primer en Europa. I això només passa una vegada en la vida.
0: Bé, per a importància també...
8: Quan torni el València a Europa serà el mateix, ja no me'n recordaré.
0: Per a importància també la dels informatius, que tenim un breu abans del que després ens constarà Patriors a partir de les 2:30 de la vesprada. Què tal, Patri? Bona vesprada.
10: Bona vesprada a tots.
0: Avui es compleixen 25 anys de l'11S.
10: Sí, 25 anys, que es diu pronte. Un quart de segle. Jo no sé vosaltres que sou més jovenets. Tu eres més jovenet, no sé tu què...
0: Jo tinc 29, o sigui, que imagina't.
10: No recordes res. Ja t'assegure que tot el món que vam viure ese moment ho tenim gravat a foc.
8: Exactament on estava aquell dia... en aquella hora.
10: Serà una de les coses que replegarem avui. M'he citat al carrer també a preguntar a la gent on estava i què feia, i la veritat és que jo diria que el 99,9% de la gent que ho va viure recorda perfectament què feia i on estava. Bé, hi ha dos actes principals que començaran. Ara són les 8 del matí en Nova York i també en Washington, que són els dos llocs, la zona 0 per una banda i el Pentàgon per una altra, que són en dos dels escenaris grans d'aquests atemptats terroristes que commemoren este desgraciat aniversari, el 25 aniversari, xifra redona, un quart de segle, com deien, i estarem en aquests dos llocs, tant en la zona 0 de Manhattan com en el Pentàgon, i això, parlarem de què ha canviat 25 anys després, perquè van canviar moltíssimes coses, i moltíssimes coses de geopolítica, de seguretat, de controls dels aeroports, que ens han acabat afectant a tots. Parlarem de l'11S i també parlarem d'una notícia que hem conegut este matí, i és que hi ha un any, un mes i dues setmanes, un mes i mig després de la crisi migratòria de Ceuta, hi ha una primera víctima política del conflicte, i és que el cap de gabinet del delegat del govern de Ceuta ha presentat la seva dimissió, ha escrit en una carta, bueno, és arran de les revelacions de la desclassificació dels papers del CNI. Ell diu, el cap de gabinet diu, que ell va informar de les telefonades i dels missatges que tenia del CNI, i el delegat del govern diu que no, amb la qual cosa ell no tenia un altre camí, ho diu en una carta, que agarrar el camí del mig i anar-se'n. És la primera víctima d'un càrrec polític en esta crisi. Sobre això li han preguntat avui al president de Ceuta, de la ciutat autònoma, i ell diu que és impossible que no ho sapiguera i demana dimissions. Juan Jesús Vivas.
11: Se diga que no tuvo conocimiento de esa información, es muy poco probable. Y si eso es así, pues creo que algo falla. Y también creo que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno.
10: Què li sembla? Li sembla poc esa primera dimissió del número 1 de la delegació del govern. També, notícia d'avui, els metges, que ja tenim data, ja hi ha data convocada del sindicat de mèdics per a demanar-hi estatut marc propi, que volen diferenciar-se de la resta del col·lectiu sanitari. Serà el 28 d'octubre a tot Espanya. Recordem que la Comunitat Valenciana, a través del sindicat mèdic, està present en aquestes reivindicacions, i sí que tornaran, han estat un primer any, la primera part de l'any ja estigueren fent mobilitzacions, ara tornen unes mobilitzacions a partir del 28 d'octubre. Tot això i més coses a les 2:30.
0: Perfecte, Patri, pues a partir de les 2:30 t'escoltarem. Ara nosaltres anem en temps de tertúlia, així, al partit de la 1.

0: 2 i 3 de la vesprada, últim assalt també d'este partit de la una d'esta primera setmana. Anava a introduir temes i ja ha sigut una entrada massiva de Quique Mateu, també de Carlos.
1: No,
2: diu que no ha dit res.
1: Jo no he fet res encara.
2: Dos i mitja voleu fer l'informatiu?
1: Jo no he fet res encara, home.
0: Avui estem de prèvia. El València se la juga. Quique,
1: sí.
0: Que, com ho veus?
1: Quina pregunta, Isa? Pues jo crec que avui el València lo normal és que li fiquen la mà 1, 2 o 3 gols.
0: Te canvia la pregunta. Si el València guanya, tot i això,
1: sí?
0: És haurien de prendre decisions en Carlos Corberán?
1: A veure, jo crec que Carles Corberán no hauria de ser l'entrenador de València des de febrer de l'any passat.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir que no se pot canviar de criteri, depèn de si guanyes o perds un partit. Això és el que jo crec. Però no tindria cap sentit, si no l'has destituït, destituir-lo si guanya.
0: Totalment.
1: Vull dir-te, si guanya, pues tindrà que continuar, no? Perquè és la decisió que ha pres el club quan a l'estiu li van renovar. Ara, si guanyes, no el pots tirar. És més, el que el tirarà serà l'IM. I l'IM, si guanya, què va fer?
0: Totalment.
1: Pues anar-se'n a dormir. Bueno, no, estarà dormint i no, ja s'entrarà el dia següent.
0: Com tu tens una visió, evidentment, que estàs dient que des de febrer hi havia que acomiadar i tal, m'interessava la teva visió,
1: però que ser raonable, si guanyes a Sevilla després del que està passant, respirarem tots i ja veurem la setmana que ve. Bueno, la setmana que ve no, dimarts a la nit.
3: N'hi ha que tirar igual. Per a mi n'hi ha que tirar igual, perquè el problema no és que demà guanyes, Quique. El problema és que encara que demà guanyes...
0: És ui.
1: Ui.
3: Ui, perdó. Encara que ui guanyes,
1: sí.
3: N'hi ha un problema de futbol.
1: Això ja ho sé jo.
3: No, però... n'hi ha química entre Corberán i el jugador.
1: Això ja ho tenim clar tots.
3: Encara que ui guanyes, el pròxim dia continuaràs jugant mal.
1: No, si Chuar juga... Si a mi m'ha donat igual con Chuar.
3: Però això és el problema, que tu dius, si ui guanya, és veritat que tots respirarem, però que jo pense que encara així...
1: Però que això ho pensem tots.
3: L'entrenador ha d'anar fora.
1: Però no pots tirar-ho després de guanyar un partit.
0: M'interessa també l'opinió de Carlos, però això havia portat...
1: Bueno, a mi un poquet menys.
0: No, però una opinió d'una persona que no està tant en el dia al València, al voltant del València, igual que
2: una
0: tu...
2: Una persona cabal, no volies? Has dit Quique i uno cabal,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, totalment. Com ho veus tu des de fora?
2: Pues jo crec que ja tarden en fer-lo fora, perquè des de fora la sensació que n'hi ha... Bueno, des de fora jo crec que tots tenim clar des de fa molt de temps que... No n'hi ha cap química entre l'entrenador i els jugadors. I jo crec que la propietat se va equivocar en renovar-lo. Perquè al final és una postura de força, és molt difícil que acabi imposant-se. No? Si n'hi ha una mala relació amb els jugadors, jo crec que és molt difícil que acabi imposant-se. I per això hauria de tindre uns resultats que no dona la sensació que aquest València puga tindre. O sigui, que jo crec que estan perdent el temps. Per a mi estan jugant en foc perquè... Jo estic d'acord en que no se li pot donar el mando d'un vestidor als jugadors, no? Però en aquest cas jo crec que ja sí que ha arribat un punt en el que no n'hi ha eixida. I mantindre-lo crec que és jugar de veres.
1: Tens raó, però contra la llei del futbol no se pot anar, eh?
2: Bueno, sí, a veure,
1: fan falta òbviament 25 jugadors en un plantel, sí, però, per a jugar a futbol.
0: Vull dir-te,
2: sí, sí,
1: si els jugadors no volen l'entrenador... No tens més remei que canviar l'entrenador.
0: Però s'ha parlat moltíssim de que el jugador espanyol, el clar espanyol no vol l'entrenador, que és cert que la química no és bona, però l'any passat quan es jugava al CAP, l'entrenador, van jugar Hugo Duro, Luis Rioja, José Gaya i companyia, i avui que l'entrenador es juga al CAP, ja ens ha contat Germán Lonce, Hugo Duro serà titular, José Gaya torna a la titularitat... És a dir, a lo millor no estan...
1: Casualment, aquell equip guanya a Bilbao.
0: Clar, és que a lo millor assenyalar al clar espanyol és una errada d'enfoque.
1: Precisament aquell València que es jugava el CAP i el COI, en aquests jugadors que has anomenat, va guanyar a Bilbao, quan tots pensaven que li ficarien 4.
0: I quan havia gent dient que feien la...
1: Ah, a la llarga, caput.
2: A la llarga, caput, sí. Però mira, el Llevant, jo t'he dit que fa 2 anys teníem un vestidor espectacular. De fet, jo sempre li dic als directius, li dic a Pepe, li dic a tots. Mira, jo t'he dit una cosa. Potser no m'ho escoltar i potser se va equivocar. Perquè fa 2 anys tu tenies un vestidor liderat per Iborra, per Cocho, per Andrés Fernández, per Andrés García, que era gent... Eren líders bons. L'any passat, que és el major miracle que jo he viscut en ma vida en el Llevant, vas eixir endavant en uns líders roïns. Morales, Pablo Martínez, és a dir, què has fet tu este any? Pues adonar-te de que aixina no vas enlloc. No vas a cap bon puesto. I els has fet fora.
0: O sigui, tot i aconseguir els objectius, van canviar els referents.
2: Perquè sabien el que n'hi havia dins. Aleshores, jo crec que no...
1: Ah, perdona, no tens tota la raó. Perquè encara que el resultat final va ser bo, algú que mana el club va pensar: dona igual que s'han salvat. Home, clar, perquè n'hi ha coses que n'hi ha que... No.
0: És que, clar, és el que volia l'entrenador del València. És que la reflexió... Veu? O sigui, jo...
1: M'entens o no? És el mateix.
0: No,
1: la diferència
0: que...
1: no és la gestió. La diferència és la gestió. Al llevant d'un tio que és un bon gestor. S'equivocarà, encertarà, posa els diners, com Falim.
2: Sí, però té menys. N'hi ha una diferència important. Sí, els que posa Dan Vila en respecte al seu patrimoni... Sí, jo crec que per
0: Dan Vila és Pepe, Lim és Mr. Lim, per dir-ho col·loquial.
1: Sí, però Carles, no te ten tan a veure en quant diners tens. És el que tens, què fas en ell? El València, que té més diners perquè el seu dueño té més diners...
2: Sí, però va de l'interès que tu tingues. Si tu tens molts diners, pues, el València és una cosa més que tu tens. Per a Dan Vila és la seva vida, el seu patrimoni quasi total.
1: És que jo no sé quin és l'interès en el llarg termini de Dan Vila. No ho sé, a lo millor és vendre el club, no tinc ni idea. Però sí que és el que fa cada dia de la seva vida al Llevant, que és treballar per el bé del Llevant.
2: Per què?
1: I per això el Llevant va bé.
2: Perquè va el patrimoni.
0: Però per això... A mi me va...
2: És un negoci més que té. És un negoci
1: però igual que
2: l'IM,
1: però un és un bon gestor i l'altre és un desastre.
2: Però el que te vull dir és que li interessa molt més a Dan Vila Llevant que a l'IM el València.
0: Ahir van eixir les dades.
1: Jo és que parlava de capacitat, no de sentiments.
0: Ahir van eixir les dades de Fair Play Financer.
1: I sí,
0: més enllà de que el Llevant tinga molt menys. Qual era la dada? La tenies anotada per ahir? La del València era 98 milions.
1: 98 i 46.
0: 46 la del Llevant, no? I és cert que el Llevant no sols ha fet fora als líders, entre cometes, també a bons futbolistes com Carlos Espí i companyia, i el València ha gastat més diners que el Llevant, ha mantingut els jugadors que són els líders, però la sensació és totalment oposada. Ja no sols en resultats que el Llevant, oye, crec que són tres partits sense perdre, una victòria a casa, bueno, dos empats consecutius...
2: Sis a casa consecutius guanyant.
0: Sí, clar. No,
2: jo parlo d'esta temporada. Sí, la gent pensa que es va ficar cinc.
0: Jo parlo d'esta temporada. Però el punt que jo volia dir és que no és tot els diners, no? Perquè m'agrada molt la reflexió de l'any passat es va aconseguir l'objectiu, però, oye, per a Luis Castro, per a Héctor Rodas, per a Gil, a qui siga, els líders que havia no eren els bons.
2: O per a tots.
0: O per a tots, total, no eren els bons i van fer el que havien de fer. És veritat que al València hi havia una sensació per part del cos tècnic de hem de renovar energia. Però, oye, Marcelino sempre deia que hi ha que obrir les finestres i quan va fer fora Neto, vos recordeu, tot i que era molt bon porter, era perquè hi havia que renovar energia. Val.
1: Ja, però...
0: ahir es reflectís, perquè el Llevant té menys fair play, té, per noms, pitjor plantilla, però la sensació és totalment oposada.
2: Bueno, el Llevant és un equip. El Llevant van tots a una. I al final, els que han eixit, llevat d'Espí, que ha eixit per l'evident, ha eixit gent com Carlos Álvarez, perquè són perfils més... Lo que se prioritza és el col·lectiu, és a dir, i qualsevol jugador que no subordine el seu interès al del col·lectiu va fora. I aquesta és la manera de funcionar de Castro, que anirà bé o anirà malament. També és de veres que...
1: Ah, clar, ha dit la paraula màgica, Castro, quan parlem de Corberán? Perquè no, ja s'ha arribat a l'entrenador. No, és que sembla que no n'hi ha que parlar dels entrenadors. No, és molt important qui és l'entrenador.
3: Bueno, i com confia en els jugadors en l'entrenador.
1: Molt important, perquè si Luis Castro fora Corberán, tu no parlaries de Luis Castro com parles de Luis Castro. Per què? Perquè Luis Castro té una línia molt clara i coherent. I els jugadors estan en ell. I el que no està en ell, no està. Correcte, perquè el col·lectiu...
2: Sí, però perquè té la força també dels resultats.
1: Correcte, però el problema del València és... l'entrenador i els jugadors. Això no passa al Llevant. Dos, el gestor que té damunt l'entrenador. Que al Llevant tot el món sap qui mana i que pren decisions. Al València, el que té que prendre decisions no pren ni una. Ah, no, una. Quan tota la grada diu dimissió entrenador, renovació entrenador. I esa és la diferència. La gestió d'entrenador a jugadors, la gestió del club a l'entrenador. Sí. Que això és importantíssim. I ja després parlem del fair play, dels diners que tenim, dels 40 milions del Llevant, dels 98 del València. Però això ja va després. Després de com gestiones la societat.
2: Sí, però n'hi ha una cosa que és evident. Jo, per molt que l'IM no estiga damunt o no estiga tot el damunt que ha d'estar...
1: Posa Alemany, ja, vull dir-te...
2: A veure, el que jo tampoc crec és que l'estiga deixant caure perquè vol. O sea, seria molt estúpid per la seva part.
0: Per això, de fet, jo era l'altra a la que volia anar. És Vox Populi, la renovació d'energia, la química, però Corberán se la juga esta nit en els espanyols. En José Gallà, en Hugo Duro, en...
3: Javi Guerra també.
0: Javi Guerra també, que estan dient que era dubte. Javi Guerra jugarà esta nit. En César Tàrrega. O sigui, o bé, i què els periodistes ens hem passat de frenada diguent que havia un llit. Jo mai ho he dit, perquè pense que no, no és veritat. Jo pense que cap futbolista hi s'ha perdre. No,
1: llit és otra, és una altra. Llit és deliberadament un equip
0: que has, però s'ha dit,
1: vol i no existís això. A l'entrenador.
2: S'ha dit molt.
1: Jo
2: dit
1: sempre
2: molt
1: he defensat que no estan en l'entrenador. Totalment. Però no estar en l'entrenador és una cosa...
3: Però és que això és molt important, Quique.
0: Però si no estiguin amb l'entrenador
1: és molt important. No, és molt important, però no és un llit.
0: Però no jugarien en no? Però no jugarien avui si no estiguin en ell.
1: Jo tinc clara una cosa. Dona igual al que pose. El problema està al que entrena a aquest grup de futbolistes, perquè no creuen en ell. Com no creuen en ell, tu al camp ho veus. No corren. Che, si és que el que fa Castro en el llevant... Lo primer, treballar. Lo segon, treballar. Després, treballar. I ja veurem. I el que no treballa, què passa, Carles? En el que no treballa, que va fora. L'any passat, a mitjà de temporada, desapareix de l'11. Quin va ser el jugador que tots diguérem? Què ha passat? Què ha passat? No treballes com jo vull, fora! No passa res! No, al València no passa això!
2: I és molt just, Quique. N'hi ha una cosa, mira, per exemple, un exemple.
1: Just, correcte.
2: Oriol Rey. Molt bé. Oriol Rey estava defenestrat. Era un jugador que no contava, que semblava que, bueno, pues havia arribat a Castro i havia pensat, mira, no és un jugador per a primera divisió. Ja està, no juga. I no anava pràcticament ni convocat, a vegades no tenia minuts.
1: L'11, quin va ser el jugador que tots diguérem? Què ha passat? Què ha passat? No treballes com jo vull, fora! No passa res! No, al molt, València no passa això!
2: I és molt just, Quique. N'hi ha una cosa, mira, per exemple, un exemple.
1: Just, correcte.
2: Oriol Rey. Molt bé, molt bé. Oriol Rey estava defenestrat. Era un jugador que no contava, que semblava que, bueno, pues havia arribat...

0: té un respecte que pot ser...
1: No, però n'hi ha vegades que no pot ser just perquè dius, el meu millor jugador és este. No està bé, té que jugar. No és just, però té que jugar.
2: Però jo per això
1: però preguntava... Però tens que ser coherent.
2: A lo millor sempre, ho he plantejat jo malament, no? Perquè si guanya l'han d'acomiadar, no. L'enfoque era més... Sabent esta situació que hi ha, si l'equip dona la cara, perquè la informació que jo tinc és que l'equip, jo crec que les paraules de Rodri, els dos ridículs davant Barcelona i Riazor, també ha fet que la plantilla diga, oye, que sí, podem no estar més o menys l'entrenador, però és que ens estan mirant a los altres perquè el ridícul l'han fet ells.
3: La dignitat pròpia, ja.
2: Totalment. Si series... fins a quin punt és sostenible? No sé si m'explica, no, mantindre tot això.
3: Això és el que li estava dient.
2: Per això l'enfoc no si l'han d'acomiadar si
1: guanya. Això de l'orgull val un dia.
0: Els jugadors, Quique, perdona, els jugadors ara mateix no els interessa que tiren Corberán, perquè ara mateix està sent l'escut. És a dir, ara mateix la majoria dels palos van per Corberán.
2: Ahir ell va dir, no, la culpa del que... Perquè li van dir, oye, és culpa teua... Que el Valencia no guanye una jugada dividida, una tal, que va ser una pregunta a Depera, y él podría haber dicho, bueno, yo no entro, y va a decir, no, todo es culpa meua, que yo celebre que el entrenador es fique como escut, porque cree que es la ABC del entrenador moderno.
0: Moltes vegades ho diuen perquè ho tenen que dir i no pensen.
1: Tot és culpa meua, i després jo vaig fer la primera temporada això, jo vaig fer la segona volta de la temporada passada això, jo no tenia a Barrenechea, a Tatot, el de la moto, què estàs dient? Que la culpa no és teua, no? Per favor,
3: no t'entenc quan t'ha preguntat abans, Nacho, avui la teua opinió, perquè altra cosa és el que vaig a passar, perquè jo estic amb tu, que si avui el València guanya... no van a tirar a Corberán. Però a tu t'ha preguntat, Nacho, tu tiraries a l'entrenador? No, és que si avui guanya, no t'entenc. Si perquè encara que guanyi, l'entrenador ha d'anar fora, Quique.
1: Ja, però si guanyes...
3: No, estem preguntant a Quique Mateu. L'opinió de Quique Mateu. Quique Mateu ha dit,
2: si guanya...
1: No, és el moment.
3: No, perquè és el que estàs dient tu. No. El problema és major. La setmana que ve, igual tornes a fer el ridícul.
2: Totalment, però l'any passat, està dient Quique, jo l'any passat estava fora dels mitjans, per tant, d'ahir no m'abanyo, però que ja l'ambient a febrer entre l'entrenador, tal... Bé, però després l'equip queda un punt d'Europa. Per tant...
1: El futbol és capricho.
2: És que... Clar, no, és veritat.
3: Crec que aquesta temporada s'ha començat
2: d'una manera... Benítez no s'aguantava en part de la plantilla, l'ha dit Cañete 50.000 milions de vegades.
1: Després de guanyar, Germán, no pots tirar a l'entrenador, perquè i si després va a Vitoria i torna a guanyar, el tires...
2: No pots, que no pots.
3: Però, Quique, és una situació molt insostenible, ja.
1: Cal una situació límit, que si guanyes en Sevilla, no és límit.
2: Quantes coses al futbol arreglen els resultats?
0: Bé, totes.
2: Claro, claro.
0: És que és la veritat. Lo que passa que sí que és de veres que s'han de prendre decisions, com ha fet el Llevant. Pues mira, hem aconseguit tu miracle, però la cosa no va bé i això se
2: decisions
0: pot
2: valentes. Clar,
0: clar, i
1: no,
0: jo crec que...
1: Coherents.
2: No, bueno, coherents.
1: Bueno, però no coherents.
2: Hi ha que ser valent per a no renovar Pablo, clar, Si Pablo ara sis al Màlaga, està si Pablo fa un any a Màlaga brutal, la gent mira el Llevant, dirà, oye, mira...
0: Però la gent sap qui era Pablo. És molt important que la gent sàpiga qui és cadascú.
2: El factor risc de dir... Ostras, deixar gratis a Pablo i ara és el capità central del Màlaga.
1: Això és una decisió.
2: Hi ha que ser valent, per això dic.
1: Això és una decisió perquè tu saps el que és Pablo dins del vestidor. No és una decisió valenta. És una decisió des de la informació. No, perquè tu ja saps per què ho fas.
0: Però tu per què dius, per què fas aquesta dicotomia entre coherent i valent?
1: Ara veràs per què. Valent és signar a Castro. Això és valent. Això sí que va ser valent, de veritat. No dir, Pablo, no seguixes. Això és futbol. Però lo de Castro...
2: Bueno,
1: che, tu,
2: i firmar Carlos Corberán. Carlos
1: sí
2: Corberán no era cap,
1: Carlos,
2: eh?
1: Sí o no?
0: No, és que estava pensant, estava pensant una cosa que me digueres a aquesta mateixa casa l'any passat. I no, te, no te la volia traure.
1: Que jo pensava...
2: Hemeroteca?
1: No, jo pensava...
0: Hemeroteca. No, és que además, que ser... se fica com se fica sempre i sembla que tinga raó perquè crida més. I dia, no. Calero, si Calero va fora, el Llevant està en segona divisió.
1: Sí, jo vas donar la meva opinió.
0: I després, quan vas vindre de Sevilla, que guanyaran el 0-3, i li vas dir, este tio té molt bona pinta. És un partido, és un partido.
1: Sí, però era veritat, era un partido.
2: Home, bueno, sí, clar, era un partido. És periodista i no director esportiu.
1: I te dic més.
0: Afortunadament.
1: Jo vas dir,
0: per a nosaltres,
1: i crec que finalment va ser una decisió espectacular. Ah. Perquè si jo sapiguera els resultats de la travessa, els dilluns guanyaria sempre.
0: Ja, però tu no pots ser tan taxatiu. A vegades, no, si el Llevant fa fora del Calero, quedan 20 i pico jornades, ja està.
1: Revés. Yo cuando tengo una opinión, la tengo a mort, es la meua. Punto.
0: Bueno, pero es que no, la teva opinión puede ser una cosa que no es real, que no es lógica.
1: Pero eso es opinión.
0: Pero
1: eso
0: no te trellat.
1: Porque puede ser buena o no.
0: Pero si
1: es tú no
0: te equivoques,
1: opinió.
0: Bueno, te has equivocado, ¿no?
1: Hombre, claro, pero es que pues en la opinión todos se equivoquen.
0: Y la opinión, pues nos la has de mantener contra viento y marea. Pero, si no hay cosas que son evidentes que no.
1: Pero si ya te he dicho. Lo de Castro va a ser un miracle. I Dambila encertà.
0: Però els miracles...
2: Sí, però per posar en context, què va ser lo de Corberán la primera temporada?
3: També

0: Acertar, Quique, és veritat.
1: Que va no ser el defensor de Corberà. La temporada.
0: Jo no soc defensor de Corberà.
2: I a mi de Corberà m'han parlat bé.
0: En el moment,
1: com a entrenador,
2: entrenadors...
1: és un entrenador que sap moltíssim, clar, és moltíssim que... de futbol. Sí, però, si Carlos... tinguera la mateixa pell, que és el que està tractant de canviar
0: Carlos,
1: les últimes
0: no
1: vegades.
0: No.
2: Clar, és que estem parlant... Una cosa és el coneixement tàctic i una altra cosa és... Espera, que t'he de parlar.
1: Espera, que me vol tirar la bronca.
3: És que Nacho Sánchez, por favor. Avui, ser entrenador és... primer de tot, ser un bon gestor de vestuari. Després, el que diu Nacho... No, és que sap molt de futbol. I de persones, com va?
0: Clar, no sap.
2: Mira,
1: està millorant.
2: Hem d'estar d'acord en tu per una vega.
1: Està treballant.
3: No, és que és lo més important d'un vestidor avui és el grup humà.
1: Estic d'acord.
3: Que és precisament el que ha perdut l'entrenador del València i el que té Castro.
2: I si és el que estem dient del Llevant? És exactament el que estàvem parlant.
3: Correcte.
2: El grup humà és capital.
1: Afinem més la pregunta i ja passem a la prèvia al Llevant. Per a eixa recupera...
3: Jo també crec que sap molt de futbol,
1: Però, total, és que és una
3: realitat. Jo també ho crec.
1: És una realitat.
3: Jo crec que del llibre, de tàctica, del llibre de futbol, és un bon entrenador.
1: Però és que jo crec que...
3: Però és que això no és el futbol d'avui.
1: Però, escolta, hi ha que dir-ho tot. De la mateixa manera que diem, a nivell grup, està lluny de la plantilla, també hi ha que dir l'altre. Evidentment, no? Jo crec que és el...
0: Però
1: el que volia dir, la pregunta que volia...
3: Tu pots guanyar sense tàctica? No pots guanyar sense el factor humà. Avui el futbol no funciona d'una altra manera.
1: La pregunta que volia fer-vos.
3: A veure.
1: A soles, amb els resultats, es pot levantar la situació?
3: No. Si la segona
1: Penseu
3: volta
1: que
3: de l'any passat...
1: no lo són tot.
3: Ui, però si la segona volta de l'any passat...
2: Jo crec que sí.
1: Jo penso que els resultats són tot al futbol.
2: Home, ara guanya... Tu ho estaves dient, si guanya dos partits... Pues pot, si ho ha alçat, si l'any passat ho ha alçat...
0: I que tu també has dit el
1: mateix. No, i tu què penses?
3: No,
0: jo he dit abans, el primer i l'únic que ha dit, ara Carlos també, no, Carlos tampoc, l'únic que ha dit així, que si vull guanyar el València, encara així, haurien de...
1: Jo penso en la teva opinió, però tu creus que si el mantenen, tres partits i guanya els tres partits, Carlos...
0: No el tirem fora.
1: No, però home, feria falta algo més... O penseu que en resultats la cosa anirà
0: allà? Home, a veure, si en tres partits...
1: Jo crec que el futbol són resultats.
0: Si en tres partits, però no resultats...
2: Si no l'has tirat fins ara, el vas a tirar avui guanyant a Sevilla?
1: Totalment.
2: És que no té cap...
0: Per a mi sí, perquè no n'hi ha futbol. És que no n'hi ha futbol. I d'això, la setmana que ve, contra la Real Societat, tornaran a perdre.
3: Explica-li que per a mi... No val, que per a Gurli... Per a Gurli, què? No per a tu. Nah, per a tu, per a mi. Per a Gurli, és el que ha dit Carles. Si no l'ha enviat a casa ja, si guanya Sevilla, què farà? Aplaudir.
0: Anem a veure. Gurli ho va dir així l'altre dia. El de Corberán, que era amic de Corberán.
1: Mira,
0: com penses que Gurli va tomar una decisió? Va prendre una decisió.
1: Vosaltres penseu que
3: el tirarà l'IM.
1: L'entrenador estarien entredit. Si no haguera vingut Kiat Lim i haguera vist el que va veure. Jo tinc molt dubtes que Gurli haguera alçat el telèfon per dir Kiat, oye, a lo millor ens hem de plantejar si no hi ha resultat. Jo crec que va ser perquè Kiat va estar així.
3: Crec que el que ha passat esta setmana a Mestalla ha fet molt de bé al valencianisme.
1: Així és.
3: Perquè Kiat va veure el que no li volen contar.
1: Així és.
3: I segon, perquè Rodri va contar el que no volen escoltar. Perquè que ho diga jo és una cosa, que ho diga el Balón de Oro, millor jugador del Mundial, capità del campió.
1: I que no és Vinícius, que no te fa mal d'idiota.
3: Vull dir-te, fa molt de mal, perquè sí que arriba tot el món del futbol. I això aquí al DIM ni a ningú li va bé. Ah, manifestació, la manifestació li donen igual a Meriton, però Rodri no.
0: No?
3: Rodri no. I estar al palco i veure l'atmosfera, l'ambient, el que va succeir, això... És, per a mi, lo del diumenge passat és vital per a canviar les coses.
0: Tu creus que no li entra per una orella i l'eix per
3: altra?
0: No,
1: informativament parlant, Kiat, després parla una persona al Futbol Club Barcelona que li ha dit que a mi m'ha arribat, que va dir, ostres, com està això,
0: Pues no entenc.
1: Bueno, perquè evidentment...
0: Que ha pres una decisió.
1: Bueno,
0: no,
1: pot ser, estic d'acord, o sigui, però estic d'acord, perquè també mirem molts els números, però si no hagués estat Kiat Lim,
3: si va dir...
1: jo crec que no estaria tan entreït l'entrenador.
0: Vist que en una realitat...
3: No, vius en...
0: Diferent, no, no sé,
3: no
0: a
3: vols,
0: vosaltres.
3: No vols viure, és que no vols viure en la realitat de Meriton. Meriton no pren decisions per qüestions esportives. Primer, els diners. I després, la resta de coses. Si ho va explicar molt bé Gurley, no, l'única cosa que va explicar bé, quan li parlàvem de destituir a l'entrenador, ell va dir que n'hi ha un fair play financiero que afecta també a canviar d'entrenador. Ho va deixar claríssim. Vull dir-te, sí, lo, la decisió deportiva és, fa molt de temps, fora l'entrenador. Però econòmicament, tu com li dius ara aquí al Lim? Escolta, que és que jo ho he renovat, però el milió i mig el pagues tu.
0: Però, Quique, que els diners és pitjor si te'n vas a segona
3: no
0: divisió.
3: Per
0: a
3: Lim.
0: Bueno,
3: però no, per
1: però Carlos, bueno,
0: canviar d'entrenador.
1: Va, anem, a canviar, anem a canviar d'assumpte.
3: No, per a
1: Lim. Més enllà d'això, en Carlos Correa, en Carlos no. València no s'ha anat a segona en dos temporades, però al València li van clavar 5.
3: Oh,
1: al València
3: li van clavar 5.
1: Per a res, per a res. Al València, no, de fet, si
3: no, és que escolta
1: si,
3: del que acabes de dir.
1: Si Guiu Pergel li han d'acomiadar, per a mi.
3: Corberan,
1: si
3: Guiu Pergel li han d'acomiadar. S'ha salvat dos anys seguits.
1: És que era l'objectiu. És que era l'objectiu, però per a mi li han d'acomiadar si Guiu Pergel. Però al València li van clavar 5, al Feyenoord li van clavar 5. ¿Firmes que no claven sin Callevant, Carlos?
2: Que yo firme que Pedre 04.
1: Es que, escolta, ¿cuántos goles?
2: Ni de coña.
1: ¿Cuántos partidos ha clavado sin gols el Barça?
2: Yo te digo
1: crec
2: una
1: al,
2: cosa.
1: Al Valencia, al Feyenoord, al Rayo Vallecano y no sé si algún partido más dels 4 que ha jugado.
2: Yo te digo que yo estoy convencido de que el Llevant va a ayudar por el partido.
1: No dic per Llevant, ¿eh? No, dic,
2: no, no, no, no, no.
1: Sino, sino per cómo está el Barça.
2: Sí, sí, sí, está muy bien. Pero primer, molts bons resultats fan que te confíes. Segon, ells estan centrats en la Champions. L'altre dia foren titulars tots, Rodri 82 minuts, o sigui que... I després que nosaltres som combatius. Som un equip difícil i portem, t'ho he dit abans, 6 victòries consecutives a casa. Bueno, jo no dic que el Barça no puga fer-ne 5, però dic que per a mi és improbable que ho faci. Jo estic convençut de que anem a competir.
3: Vaig a fer un Carlos Allats de manual.
2: A veure.
3: L'any passat, al València, el Barça li va ficar 6 a la Lliga.
2: Perquè ara és el Llevant.
3: I 5 a la Copa. A Corberan Frick li ha fet 7, 6, 5 i 5 una altra volta. Correcte?
2: Sí.
3: Al mateix temps que al València li ficaven 6, el Barça va guanyar 2-3 en el descompte del partit d'Oriols de Miracle en autogol. Senyoria, no hay más preguntas. Senyoria, no hay más preguntas. El Llevant, que estava al descens.
2: Sí, sí.
3: 2-3 a l'últim minut i en pròpia porta.
2: A veure, no és el mateix Barça. Tampoc és el mateix Llevant. Jo sóc més últim...
3: Comparar el Llevant en el València... Optimista. Perquè el Llevant, jo crec... El Llevant, no, quan juga en el València...
1: Jo no l'he comparat en el València, sinó en tots els equips.
3: Jo tinc la sensació...
2: En el Feyenoord, per exemple, també.
3: El Llevant, quan juga en el València, és com quan el València juga en el Barça de Flick. Li dona por, se fa xicotet, no ho sé.
2: Bueno,
3: i guanya
2: ara,
3: el València.
2: Ara és el Barça.
3: I guanya
2: ja
3: el València.
2: Ja
3: no, però, no, però estic tratant d'explicar que el Llevant, quan no, té davant el Barça, no li té por.
1: Sí,
3: no li té por.
1: Seria,
3: va,
1: mira,
3: va,
1: ui seria notícia si diumenge el Llevant no perd per 5 gols. Per què? Elx-Barcelona, 0-5. Barcelona-Atlètic, 2-0. Barcelona-Rayo, 5-2. Barcelona-València, 0-5. Barcelona-Feyenoord, 5-1. És a dir, és que per la magnitud... És a dir,
2: sí, sí.
1: Així a València han criticat moltíssim Corberan per la imatge, lògicament, però és que el Barça va com... El Barça va a lo bèstia.
3: Sí, sí, sí. Lo normal és que guanyi el Barça, okay, però el Llevant estic convençut que va a competir el partit perquè és un equip competitiu. I al Barça li fan mal els equips competitius.
2: Jo me chuen tu, lo que vull és que puntuem.
3: No, home, no.
1: Que puntueu.
3: Difícil, però que bueno, puntuem. Ja veurem.
0: T'ha crescut, eh?
1: I no firmeu, en Claudio Antinista no firmeu un 0-1, però dona un imatge top. Jo abans del partit del València firmava el 0-2.
3: Una derrota no se pot signar mai.
2: Nada.
0: Claro.
2: No, a casa. Jo
1: a Mestalla firmava el 0-2 del Barça.
3: No sigues mediocre, teu de man, eh? No se pot signar una derrota. Això no pots fer a més d'un partit de futbol.
1: Porra ràpida. Esta nit, València-Sevilla. Quique.
3: Mare de Déu.
1: Resultat, ràpid.
3: Mare de Déu.
1: Carlos.
2: 2-1.
1: Germán.
0: Vaig a ser optimista. 1-2.
2: Mare de Déu.
1: Llevant Barça.
3: 2-3.
1: 2-3.
2: 1-1.
1: 1-1, Germán.
0: 0-2.
1: La meva porra és, ui, 1-1, diumenge, 1-3. I no...
3: Però el signa, eh?
1: Que sí, el signa. Bueno, bueno, ens escoltem proper dilluns. Tenim un cap de setmana carregadíssim de retransmissions esportives, també d'informació a Segur Ràdio. Gràcies a tot, gràcies especialment a Quique, que ens ha deixat parlar a tots. Ens escoltem a tots proper dilluns. Sigueu feliços. Bon cap de setmana.

0: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
1: Jo estava en casa, sentada, dinant, en la televisió posada.
2: Me'n recordo que anava a deixar arreglar un mòbil. Varen tallar en la ràdio totes les emissions.
3: Els efectes immediats va ser una unió, no sol dels americans, entorn la defensa nacional.
4: Esta tierra ha sabido convertir la falta de agua en ingenio. El trasvase Tajo Segura no es un privilegio territorial.
5: En todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno.
6: Porque hasta ahora lo que han hecho ha sido ir a Ceuta a poner gasolina en un incendio y a crear odio.
7: A Punt Radio. Les notícies del migdia. Patricia Oles.
0: Hola, com estan? Divendres 11 de setembre de 2026. A estes hores està a punt de començar. Són les 8:30 de la vesprada, tant en Manhattan, en Nova York, com en el Pentàgon, en Washington. Està a punt de començar les celebracions, les cerimònies, per a recordar un fet que va canviar la història de l'Europa, dels Estats Units, evidentment, i de part del món. Este és el so que arriba, que ens arriba de les senyals internacional, ja de la zona zero de Nova York, de Manhattan, on estaven les torres bessones que van caure i que ara ocupa un gran espai, un gigantesc espai quadrat on estaven aquestes dos torres bessones, com a memorial, el record de les vora 3.000 persones que van morir. En tot cas, 25 anys dels atemptats terroristes de l'11 de setembre, un quart de segle ja dels pitjors atemptats de la història, d'aquells atacs coordinats de terroristes suïcides que aconseguiren pujar-se a 4 avions, 2 d'aquests avions impactaren contra el cor dels Estats Units, contra les Torres Bessones, un altre al Pentàgon i un altre es va estavellar a Pensilvània. Anava aquest avió camí del Capitoli i gràcies a la rebel·lió dels seus passatgers que impediren que impactara contra el seu objectiu, va caure finalment en una zona deshabitada, van morir tots els ocupants. Dos cerimònies de les que estem parlant, dos cerimònies paral·leles al Pentàgon i a la zona zero de Manhattan, on estaven aquestes torres bessones commemoren este aniversari. El president dels Estats Units, Donald Trump, assistirà a primera hora de la vesprada, hora nostra, a les commemoracions en el Pentàgon, a Washington. 25 anys, doncs, del dia en què la seguretat, la intel·ligència i aquest subtil i difícil equilibri de la geopolítica van canviar de colp, de socarrel. Pocs dies després vindria la declaració de guerra contra el terrorisme de l'aleshores president Bush, molt més tard la captura del servei de l'operació d'Osama Bin Laden. El cas és que l'11 de setembre ha quedat, ja ho saben, gravat a foc en la memòria de la gent que ho van viure, l'impacte en directe de veure els avions impactant sobre les Torres Bessones, la posterior caiguda dels dos gratacels, retransmesa segon a segon per les televisions de tot el món. Són 10 imatges gravades per a mal, per icòniques i per repetides, gravades en la retina, com la de la caiguda del mur de Berlín, com la de Kim Puk, aquesta xiqueta vietnamita corrents nua i cremada després d'un atac amb napalm, o de l'home a soles, parat davant dels tancs a la plaça de Tiananmen com a símbol de la resistència. Per això, per l'impacte en l'imaginari col·lectiu, cadascú dels que van viure fa 25 anys la caiguda de les Torres Bessones i esos 4 atemptats terroristes, recordem on estàvem, què fèiem aquell fatídic 11 de setembre.
1: Jo estava en casa, sentada, dinant, en la televisió posada.
2: Me'n recordo que anava a deixar arreglar un mòbil. Varen tallar en la ràdio totes les emissions.
8: Estava començant a treballar ese dia i fue todo como muy extraño.
9: Estava en el dentista.
10: Yo tenía 8 años y yo estaba en el colegio.
0: Ara som poc més de les 8 del matí, com deien, 8:34. A Nova York i a Washington, estos dos escenaris principals de les cerimònies en record de les víctimes, i des d'Arlington, a Virgínia, ens arriba este so. És el so penetrant de les gaites que ha acompanyat el desplegament d'una enorme bandera a la seu del Pentàgon. També esta nit els principals edificis de Manhattan s'han vestit amb les llums de la bandera dels Estats Units en El Pentàgon, com dèiem, està prevista la presència del president Trump a primera hora d'esta vesprada. A les 2:35 parlarem llarg i estès d'aquest aniversari del 11S, d'aquest 25 aniversari, però hi ha més coses. Però abans parlem de com va canviar el món. Arran d'aixos atemptats de l'11 de setembre, van declarar la guerra a l'Afganistan i a l'Iraq, una croada contra el terrorisme jihadista que va costar la vida a mig milió de civils, 25 anys després. Ja ho diguem, el món no és un lloc més segur. Remei Balascón.
9: L'11S inaugura una nova era en la geopolítica mundial marcada per la inseguretat, la por i la pèrdua de drets. Aurora Bosch és catedràtica d'Història Contemporània.
3: I damunt la gent pensava que això es podia repetir contra el poder econòmic, militar i civil i polític dels Estats Units.
9: L'11S, l'enemic no és un estat, sinó el terrorisme islamista, assentat en diversos països i liderat per Osama Bin Laden des de l'Afganistan. 25 dies després de l'11S, George Bush declara la guerra als talibans.
11: Afghanistan as a terrorist base of operation.
9: Aurora Bosch, catedràtica d'Història Contemporània.
3: L'11 de setembre va permetre començar la guerra d'Afganistan i posteriorment la guerra d'Iraq.
9: De les guerres contra Al-Qaeda no és un món més segur. Després de l'11S va haver-hi greus atemptats jihadistes a Londres, Niça, Madrid o París. El pitjor balanç se l'emporta a l'Afganistan, d'on els Estats Units van eixir fugint de fa 5 anys, quan els talibans van tornar al poder. En la lluita contra el terror de l'organització de Bin Laden, l'exèrcit dels Estats Units va matar mig milió de persones entre l'Afganistan i l'Iraq.
0: El 11S, que ocuparà part d'aquest temps de notícies. El president Trump ja acaba d'eixir de la Casa Blanca en direcció cap al Pentàgon, on, com dèiem, estarà en aquestes celebracions, en aquestes commemoracions, però hi ha més notícies en este divendres. Patricia Valero, a la tècnica.
7: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: La primera de les notícies és que la crisi migratòria de Ceuta es cobra mes i mig després la primera víctima política. La del cap de gabinet de la delegació del govern espanyol a la ciutat autònoma renuncia al càrrec després de la polèmica generada per la publicació dels documents del CNI. L'eixida del principal assessor del delegat del govern, Gonzalo Sanz, es produeix després de saber-se que va rebre missatges del Centre Nacional d'Intel·ligència a través de WhatsApp i que va mantindre una conversa telefònica també del voltant d'11 minuts amb un agent del Servici d'Intel·ligència el 29 de juliol, un dia abans de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. Òscar Martínez, bona vesprada.
12: Hola, bona vesprada. En una carta enviada a la Secretaria General de la Delegació, el càrrec dimissionari assegura que sí que va informar el delegat de la comunicació de l'agent del CNI, mentre que Miguel Ángel Pérez, el delegat del govern, insistís que no va rebre aquella informació, com ja va afirmar després que el govern espanyol va desclassificar 40 documents dels dies previs a l'entrada massiva de migrants de Ceuta des del Marroc. El ja excap de gabinet afirma en la missiva que la renúncia es deu a l'evident incompatibilitat entre la seva versió i la de Pérez.
0: El president de la ciutat autònoma de Ceuta, que és Juan Jesús Vivas, s'ha pronunciat este migdia sobre esta dimissió del cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta, que va rebre ese WhatsApp. Segons Vivas, no és creïble que el delegat del govern espanyol, Miguel Ángel Pérez, no tinguera coneixement de la comunicació.
5: Se diga que no tuvo conocimiento de esa información. Es muy poco probable. Y si eso es así, pues creo que algo falla. Y también creo que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno.
0: I el dia també ens deixa la convocatòria d'una vaga indefinida, la dels sindicats mèdics. Serà tot Espanya, serà a partir del 28 d'octubre contra l'Estatut Marc de la Professió Mèdica que el govern espanyol ja ha enviat al Congrés perquè es debata, Òscar.
12: En un comunicat conjunt que també signa el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, els convocants afirmen que la mobilització té com a objectiu que el Ministeri de Sanitat reconsidere el seu plantejament i obriga una via real que permet avançar en un estatut mèdic i facultatiu propi. Els sindicats de metges i metgesses fa mesos que pressionen perquè Sanitat no aprovi una norma que regeix les condicions generals bàsiques de vora 1 milió de sanitaris a tot Espanya i que havia estat subscrita pels sindicats majoritaris. Els dels metges i metgesses, per contra, consideren que sense estatut propi estan discriminats, entre altres motius perquè les guàrdies els obliguen a treballar més hores setmanals que la resta del personal sanitari. Reclamen, a més, que les guàrdies no siguin obligatòries i estiguen millor pagades.
0: I les 2:39, moment de conèixer la previsió de l'horatge per al cap de setmana. Antonio Sánchez, bona vesprada.
13: Molt bona vesprada. Avui tindrem temperatures més altes que ahir i això serà per l'ambient assolellat. Menys núvols vol dir també més estones de sol i temperatures més altes. El termòmetre de màxima és que ara entre els 30 i els 31 graus on més puja, que serà cap al Racó de Mus, també la Vall de Cofrents a Llora, la Canal de Navarrés, la Costera, la Ribera Alta i el Baix Segura. A la resta estarem entre els 26 graus i els 29. Veurem com cap a litoral es quedarem en 28-29, cap als ports i l'Alma estan entre els 26 i 27. Tot això amb més núvols d'evolució, núvols baixos cap a les muntanyes tant del nord com del sud, però poca cosa, sense precipitació. Els pròxims dies veurem com dissabte serà una jornada marcada per l'ambient nuvolós, també alguns bancs de boira de matí, després de vesprada núvols cap a l'interior i podrien caure algunes gotetes en comarques com l'Alt Maestrat o l'Alcalatén, però la resta no veurem ixa pluja. Temperatures degut a l'augment de la nuvolositat més baixes que avui, entre els 26 i els 29 graus. Diumenge torna a pujar el termòmetre amb ambient més assolellat i la setmana que ve encara pujarà més la temperatura.
7: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
14: Però nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
7: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Les notícies del migdia. Patricia Oates.
0: És el so que ens arriba per les agències del que està passant en estos moments en la zona zero de Manhattan, a Nova York. La Guàrdia Militar està desplegant la bandera dels Estats Units, van desfilant en una cerimònia per a commemorar estos 25 aniversari dels atemptats terroristes de l'11S. En la cerimònia central a Nova York participen els quatre expresidents vius.
12: I és un acte de silenci, només escoltem el so d'esta desfilada i reflexió. No hi haurà discursos. No hi estarà el president Donald Trump. Ha preferit desplaçar-se al Pentàgon. Allí han desplegat una enorme bandera en la façana, bandera dels Estats Units, i seran actes que estan, òbviament, plens de simbolisme, seran plens de simbolisme i repetiran en tots els escenaris dels atemptats.
0: El que sí que hi haurà és el que s'ha fet cada any d'estos 25 anys dels atemptats, i és que serà la lectura a partir aproximadament de les 3 menys quart de la vesprada de totes i cada unes de les persones que van morir en aquests atemptats. Ara recordem, vora 3.000 persones. Bé, el cas és que anem a recapitular, anem a recordar què va passar exactament aquest 11 de setembre. Van ser els pitjors atemptats de la història dels Estats Units. Els llocs atacats estaven previstos actes commemoratius amb la marcada, ja ho sabem, absència de Donald Trump. 25 anys que bé mereixen fer memòria. Així va ser aquest dia dels quatre atemptats que van canviar el món, contat per Marian Company.
15: 8:46 del matí. Un avió comercial impacta en la torre nord del World Trade Center, símbol econòmic dels Estats Units. El món es para, sense entendre. 17 minuts després, un altre avió, un altre impacte, en la torre sud. S'informa el president Bush de visita en una escola des d'on es dirigís a la nació. In an apparent terrorist attack on our country. És un atemptat terrorista. 6 minuts després, un aparell xoca contra la seu del Pentàgon. Segrestat i desviat de la ruta, com els altres dos. 221 persones viatjaven en els tres avions. 15 eren terroristes. Una hora i 13 minuts després del primer atac, un dels gegants es desploma. I amb ell, l'esperit del país. Sepultats queden els que estan dins i els que han anat a ajudar. S'informa que hi ha un quart avió desviat i està avellat en un descampat de Pensilvània. Els 37 passatgers s'han evitat, abans de morir, que es dirigirà al Capitoli o a la Casa Blanca. Són les 10:28 del matí quan la segona torre es desfà. 2.976 persones moren, entre elles l'espanyola Sílvia Sampío, embarassada de 7 mesos. Vora 2.700 queden ferides. Darrere de la massacre, el grup jihadista Al-Qaeda, liderat pel saudí Osama Bin Laden. A les 20:30 de la nit, George Bush es dirigís a la nació.
16: The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
15: Comença la guerra contra el terror.
0: Seguim amb més assumptes. El rei Felip VI ha presidit a la base naval de Rota l'homenatge del 11S, on ha realitzat una ofrena floral. Militars de l'Armada Espanyola i de les Forces Armades dels Estats Units han recordat també les víctimes dels atemptats.
12: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acompanyat el cap de l'Estat en esta commemoració en una de les bases d'utilització conjunta espanyola i nord-americana.
0: I la casualitat va fer que un periodista d'esta casa estiguera fa ara 25 anys de vacances a Nova York. Josep Sastre, el nostre company, va ser testimoni directe dels atemptats i es va convertir durant 40 dies en la veu i en els ulls de la ràdio i de la televisió pública valenciana. Carme Pastor ha parlat amb ell d'estos dies frenètics.
17: Eixim de l'hotel i les mateixes recepcionistes, plorant, comencen a dir-nos que no podem eixir al carrer, que hi ha dos avions que han colpejat contra les Torres Bessones, que hi ha més avions descontrolats pel país i que no eixcam al carrer perquè seria molt perillós. En aquest moment el que fem és intentar acostar-se a la zona zero. S'assabentem que una torre s'ha caigut dins d'un centre comercial on estaven comprant el telèfon perquè ens ho diu la gent. I la segona torre, quan cau, ja estaven anant cap allà i el que vam veure és, vam escoltar els crits de la gent i aquestes imatges fantasmagòriques de la gent eixint coberta de pols, de bombers, de policies eixint afonats perquè no podien fer res. En tots els espais públics la gent tenia por perquè hi havia una psicosi de que allò que havia passat una vegada podia tornar a passar. Nova York, la ciutat que no dorm mai, va rebre un cop que no se'l podia imaginar i els va costar molt d'assimilar que, desgraciadament, aquestes coses que abans només passaven en altres països, només veien en la tele, els havia passat allí, al cor dels Estats Units, al cor de la primera potència mundial. I aquesta feblesa de la gent és el que me recorda que havia canviat.
0: El so de les gaites des de la zona zero de Nova York, en Manhattan, on estaven les Torres Bessones, que fa 25 anys van caure per l'impacte d'aquells atacs terroristes. En l'acte, com dèiem, els quatre presidents expresidents nord-americans vius, està Biden, amista Biden, Obama, a Bush i a Clinton, no està, com dèiem, el president Trump, que se n'ha anat al Capitoli, a l'altre, un altre dels escenaris d'este 11S. I hores abans, el president dels Estats Units, recorden, ha tancat la convenció republicana en Dallas i ho ha fet d'una manera que ara escoltaran.
18: I pledge to the greatest president in the history of the United States.
12: Bueno, estan dient que estan, diguem-ne, resant al major, al més gran president que ha tingut els Estats Units, que és ell, Donald Trump. En este, amb este jurament simbòlic, Trump ha convidat el públic a votar en les eleccions de mig mandat. En tot de broma, ha dit que té igual si estan o no registrats, és necessari estar registrat per a votar en les eleccions, i ha refermat la seva promesa d'entregar $5,000 a cada adult nord-americà si el Partit Republicà guanyen els comicis de novembre. Donald Trump.
7: A Punt Ràdio. Les notícies del migdia. Patricia Oats.
0: Bé, més coses, les 2:48, més coses d'este divendres. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha inaugurat este matí a Elx el Congrés Nacional de l'Aigua, que dedica esta octava edició a la seguretat alimentària. Bea Ponce.
19: Així és, una cita on s'ha posat de relleu la necessitat de garantir l'aigua de trasbassament Tajo Segura, que genera una producció agrícola anual superior als 403 milions d'euros. Pérez Llorca ha assegurat que les noves regles del trasbassament fixades pel govern central no garanteixen ara per ara ni l'aigua suficient, ni la seguretat dels aliments, ni a Espanya ni a Europa.
20: Pesa una amenaza de las nuevas reglas de explotación, que recortan volúmenes de agua a trasvasar sin más motivos que los políticos. Estamos llegando al sinsentido de enviar a Portugal 6.000 hectómetros cúbicos que el país vecino ni nos ha pedido, o de apoyar financieramente a Marruecos a sufragar sus trasvases.
19: Llorca ha demanat a Sánchez una visió nacional i solidària de la política de l'aigua basada en la cooperació entre territoris.
0: Bé, i precisament a ells s'ha traslladat avui el ple del Consell, la seva reunió setmanal, seguint-lo ha estat Maria Bravo.
4: Sí, el ple del Consell s'ha celebrat avui a Elche. Un dels temes que ha estat damunt la taula és aquesta defensa del trasbassament Tajo Segura, que han dit que és fonamental per a totes les comarques del sud. A més, també han aprovat avui les obres de construcció del nou Hospital General de Castelló amb una inversió superior als 470 milions d'euros. Altre dels acords que s'ha aprovat avui en el ple del Consell ha sigut declarar un nou parc natural, concretament a la Serra d'Escalona i la Devesa de Campoamor, a la comarca del Baix Segura. També en la roda de premsa posterior a aquest ple del Consell, el portaveu Miguel Barra la Xina ha criticat el govern central per el retard en les obres del corredor mediterrani. Ha dit que no és assumible que en un primer moment anunciaren que estarien acabades en 2021 i que ara fixen ixa finalització en el 2028.
21: Hoy, Óscar Puente lo retrasa al menos hasta 2028. Es milagroso que en 8 años el gobierno de Pedro Sánchez haya perdido otros 8 años... en la construcción del corredor mediterráneo.
0: Bé, la ministra de Ciència i Universitats, Diana Morant, ha proposat a València avui una llei d'equitat perquè els governs autonòmics estiguen obligats a finançar la creació de places prou per a la demanda de l'estudiantat universitari.
12: Bueno, Morant ha participat este matí en l'obertura del curs acadèmic de la Universitat de València. Considera que les universitats públiques valencianes necessiten 10.000 places més per a cobrir la demanda.
22: De manera que esa ley de equidad obligue a la comunidad autónoma a financiar de manera adecuada que cree suficientes plazas para los alumnos de cada territorio. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana estaría calculando una contratación de profesores para crear esas nuevas plazas y crear hasta 10.000 nuevas plazas universitarias aquí en la Comunidad Valenciana.
12: La secretària autonòmica d'Universitats, Maria Esther Gómez, ha defès el pla plurianual de finançament signat entre el Consell i les universitats públiques, ha afirmat que cap estudiant deixa d'anar a la universitat per raons econòmiques.
23: Ningún estudiante de la Comunitat Valenciana tiene que dejar de ir a la universidad por falta de recursos y por ello, este año se han incrementado las becas a los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores de nuestra comunitat en un 67%.
0: I nova protesta este matí a València del personal de vigilància i prevenció d'incendis forestals de l'empresa pública Baersa des de les 10 del matí.
12: Demanen una resposta efectiva de l'empresa i a la Generalitat per les seues reivindicacions laborals, com ara l'estabilitat, millores en la jornada laboral i més mitjans. Rita Monreal forma part de la unitat mòbil de prevenció d'incendis a Énguera, a la Quenal de Navarrés. Toni Bernat és el portaveu d'Intersindical.
24: Cada verano va a ser peor, este verano ha sido especialmente duro, pero no va a ser más duro que el que viene, ni de los próximos que vendrán. Evidentemente, estas son unas condiciones que cada vez van a ser más extremas para los trabajadores y las trabajadoras, y por eso consideramos que pedir unas condiciones dignas no es algo descabellado.
25: Portem anys en unes carències brutals i el que volem és ja, que se reconega la categoria que tenim, el treball que fem, poder viure, no podem viure 5 mesos de campanya i la resta de l'any a l'atur. Som la primera línia contra el foc, som els que detenem que un conato se faci incendi.
0: I ja s'ha produït avui la primera dimissió després de la publicació dels informes del CNI, la presentada al cap de gabinet del delegat del govern a Ceuta, Gonzalo Sanz, insistís que ell sí que va tindre coneixement dels avisos que havia enviat el Centre Nacional d'Intel·ligència sobre aquesta entrada massiva de migrants i acusa el delegat Miguel Ángel Pérez de mentir en dir que no hi havia alertes. Lorena Diego.
26: Bona vesprada. El cap de gabinet del delegat del govern a Ceuta acusa el seu cap de mentir. Diu que sabia de les alertes del CNI sobre la convocatòria en xarxes per a entrar de manera massiva a Ceuta. Juan Jesús Vivas és el president de Ceuta.
27: Se diga que no tuvo conocimiento de esa información. Es muy poco probable. Y si eso es así, algo falla.
26: La pregunta es ahora si ya habrá más dimisiones. Diana Morant.
22: Todos esos que piden dimisiones, crear odio.
26: De moment, des de la Moncloa no hi ha pronunciament oficial sobre el comunicat del Marroc on critica el govern de Sánchez per no retornar els menors. No cessa tampoc l'exigència de responsabilitats a Sánchez, tal com demana el PP avui en un comunicat. Juan Bravo, responsable d'economia del PP.
28: Todo ese relato del gobierno que viene diciendo que no se conocía, que no había informes, se ha demostrado que hay informes.
26: Un atac, diuen els populars, del qual el Marroc és responsable per acció o omissió.
0: I el tancament sobtat de les clíniques dentals de l'empresa Vivanta deixa centenars de pacients amb tractaments sense acabar, alguns d'ells pagats prèviament. Jordi Fuentes.
1: Sí, avui el degoteig de pacients era constant. No els ha avisat ningú del tancament de les clíniques, ni tan sols els que tenien cita prèvia.
2: No sabemos nada. Yo ayer me llama una amiga y me dice que ha cerrado. Yo digo, no me digas. Digo, yo estoy a mitad de un tratamiento.
3: Ah, pues que vengo y que me he encontrado que esto está cerrado.
5: Tenía hoy cita. Hoy a las 7.
1: El Consell de Col·legis de Dentistes denuncia este nou escàndol i reclama garanties per als afectats. Des de la Comunitat Valenciana mobilitzen el servici d'assessorament i el posen a disposició dels pacients. El tancament s'anuncia temporal, però per si de cas cal seguir unes recomanacions. Són conservar documentació, sol·licitar informació per escrit, demanar que s'aturen els girs i no ajornar les intervencions urgents.
0: Sobre les notícies alarmants al voltant de la intel·ligència artificial, en les últimes hores les principals companyies han reconegut errades greus de seguretat. Hem parlat amb la reconeguda científica i experta en IA, l'alacantina Núria Oliver, i insistís, la intel·ligència artificial no pot tindre vida pròpia i aniquilar-nos, però cal supervisar-la. Victòria Massó.
6: Per a la nostra tranquil·litat, Núria Oliver, com la resta de veus expertes en la matèria, és contundent.
8: La intel·ligència artificial no tiene conciencia y estamos muy lejos de alcanzar lo que algunos denominan una superinteligencia.
6: Però sí que apunta els perills d'esta tecnologia.
8: Desplegar de manera descontrolada y no supervisada miles, cientos de miles, millones de agentes de inteligencia artificial podrían hacer que Internet dejase de funcionar o podrían impactar infraestructuras esenciales.
6: Per tant, el gran repte, assegura, és la supervisió humana i la regulació de la IA. Les últimes hores, Anthropic ha bloquejat usos, diu, indeguts dels seus models d'IA utilitzats per a desenvolupar armes biològiques. OpenIA informava fa uns dies del descontrol de la seva tecnologia.
8: Es una negligencia de la empresa y que aquí la rendición de cuentas tiene que estar clara.
6: En qualsevol cas, l'alarma sobre una potencial IA destructora està al carrer. A Trump li preguntaven per esta possibilitat ahir. A resposta al seu estil, no li preocupa sempre que siga ell qui tinga primerissa suposada IA aniquiladora. Però al seu congrés, alguns polítics ja plantegen la necessitat d'un botó roig que pare la IA en cas que siga necessari. A Europa la regulació ja existeix, falta, diu l'experta, desplegar-la i aplicar-la.
0: El document de NASA, estrenat en el Festival de Cine de Venècia i que relata el sistema d'assassinats en massa perpetrats per l'exèrcit israelià a Gaza, ha rebut 25 minuts d'aplaudiments.
12: Bé, hem escoltat només 6 segons dels 25 minuts que el públic en peu va dedicar als periodistes israelians Yuval Abraham i Rachel Zohr, els directors del documental produït pel diari anglès The Guardian, els dos que van guanyar l'Oscar per Netherland l'any 2024. I NASA és la paraula amb què l'exèrcit d'Israel es refereix als danys col·laterals humans de les operacions militars després dels atemptats de Hamas del 7 d'octubre de l'any 23. El documental està filmat de nit i en el terrat de diversos edificis de Tel Aviv els dos periodistes entrevisten 24 agents de la intel·ligència i soldats que, en penombra i anònimament, revelen l'operació bèl·lica contra la població palestina per control remot, com en un videojoc que la investigació del diari no dubta a qualificar com a genocidi.
0: I si són seguidors de les xarxes, i avui en dia són pocs els que no entenen, potser esta melodia es resulte familiar.
12: Bé, es diu Little Things, coses xicotetes. El sonarà perquè moltíssima gent l'ha utilitzada com a música de fons per als vídeos, tant a Instagram com a TikTok. I darrere d'esta peça està el compositor alacantí Adrián Berenguer. La seva vida va canviar radicalment l'any 2021, quan esta obra instrumental es va fer viral gràcies a les xarxes socials i va començar a col·laborar amb marques com ara Cartier, Rolex o Ferrari. Ara acaba d'estrenar-se en la Mostra de Venècia amb la banda sonora d'un documental.
0: Amb ell, amb este compositor, Adrián Berenguer, ha parlat Bea Ponce.
9: Productor musical, saxofonista i compositor, és l'autor d'esta peça musical que arrasa en les xarxes socials. En TikTok, i només a Espanya, té 100.000 milions d'impactes. Potser vostès l'han utilitzat en alguns dels seus reels.
7: esa manera la gente empezó a usarla mucho y se hizo ella sola, empezó a hacerse la bola grande, grande, grande, grande, hasta ahora.
19: Ara acaba de tornar de la mostra de Venècia, on s'ha estrenat la banda sonora original de The Hollywood Dust, un documental sobre la vida dels arbres d'un director rus que el va contactar per internet.
7: Contactó conmigo por las vías sociales y me dijo: Adrián, ¿te gustaría trabajar en este proyecto?
19: Viu de crear música per a campanyes de grans marques, des de joies o rellotges fins a cotxes esportius. Però ell destaca altres fites del seu palmarès.
7: Se lanzó el Artemis 1 de la NASA, hicieron un vídeo en directo y pusieron mi música antes del lanzamiento. He trabajado también en este último tour de Beyoncé, el Powell Carter.
19: La seua música està disponible gratis en internet sempre que no s'use amb fins comercials. La generositat d'un talent local alacantí amb projecció mundial.

0: And my father, firefighter Martin DeMeo from Hazmat Company 1. You would be proud of the family we built and become.
1: Ha estat fa 25 anys. Dos avions es van estavellar contra les Torres Bessones a Nova York i el món va canviar. Esto es la senyal, el so que ens arriba en estos moments des de la zona zero. Hi ha familiars de les víctimes recordant els seus noms, com s'ha fet en cada ocasió, en cada any que s'ha celebrat esta cerimònia. Està en la presència dels quatre expresidents vius dels Estats Units. Està Joe Biden, Obama, Bush i Clinton. No està el president nord-americà que està en la celebració del Pentàgon.
2: Els atemptats de Nova York, que es va atribuir al Qaeda i va liderar Osama Bin Laden, van causar la mort de 3.000 persones. Els Estats Units van iniciar aleshores una croada contra el terrorisme jihadista que va costar la vida a mig milió de civils. I 25 anys després, el món no és un lloc més segur.
1: Bé, i els sindicats mèdics, també és notícia d'avui, ja saben que han convocat una vaga indefinida a tot Espanya a partir del 28 d'octubre contra l'Estatut Marc de la Professió Mèdica que el govern espanyol ja ha enviat al Congrés perquè es debata.
2: En un comunicat conjunt que també signa el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, els convocants afirmen que la mobilització té com a objectiu que el Ministeri de Sanitat reconsidere el seu plantejament i obriga una via real que permeta avançar en un estatut mèdic i facultatiu propi.
1: I la crisi migratòria de Ceuta, que es cobra mes i mig després, la primera víctima política, la del cap de gabinet de la delegació del govern espanyol a la ciutat autònoma, renuncia al càrrec després d'aquesta polèmica generada per la publicació, per la desclassificació dels documents del Centre Nacional d'Intel·ligència.
2: L'eixida del principal assessor del delegat del govern, Gonzalo Sanz, es produeix després de saber-se que va rebre missatges del Centre Nacional d'Intel·ligència a través de WhatsApp. I en una carta enviada a la Secretaria General de la delegació, el càrrec, ara dimissionari, assegura que sí que va informar al delegat de la comunicació de la gent del CNI, mentre que Miguel Ángel Pérez, el delegat del govern, insistís que no va rebre aquella informació, com ja va afirmar després que el govern espanyol va desclassificar 40 documents dels dies previs a l'entrada massiva de migrants de Ceuta des del Marroc. El ja excap de gabinet afirma en la missiva que la renúncia es deu a la evident incompatibilitat entre la seva versió i la de Pérez.
1: Acabem, són les 3 i 3 minuts de la vesprada. Ja saben que a les 4 actualitzem la informació i que poden estar sempre informats a través del nostre web. Nosaltres tornem dilluns, més i millor, que passen bon cap de setmana. Adeu.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La tauromàquia envesteix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alacantí 96.5. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada, les 3 i 4 de la vesprada. 11 de setembre. El món sencer, com sabeu, i vos estem contant tot el dia, sí, en Apunt Ràdio, el món sencer recorda la tragèdia. Justament ho comentava en el tècnic, en aquest moment els dos estàvem en antena i hem compartit aquests records perquè és un d'aquests dies, és un d'aquests moments de la història que sempre saps on estaves, què feies, amb qui, com, perquè ha canviat la història, i això és cert. No vaig a centrar-me jo, perquè no és el meu contingut, però és que justament va començar la tragèdia quan a Espanya eren les 3 menys quart i en aquell moment, fa 25 anys, el Forcat emitia a la mateixa hora, a les 3. Així que ho visquerem, bueno, en primeríssima persona. Jo recordo, i ho comentava en Sílvia Labor, que estiguerem locutant plorant. O sigui, va ser un moment... Mira, encara se me fiquen els pés de punta. Però bueno, nosaltres en què anem a parlar i a què anem a tractar? Bueno, avui anem a parlar del Congrés Nacional de l'AUIA. No per el Congrés en si, sinó perquè s'han fet moltes reivindicacions que ja vos han avançat els companys informatius. Però també anem a parlar de fauna salvatge, balanç de com està anant i ese pla de joc. Anem a centrar-nos com a monogràfic, perquè ja tinc així el convidat, en la realitat del sector de flor i planta, que a vegades no se'n recordem massa d'aquest sector i hi ha que donar-li i ficar-lo en valor. També anem a parlar d'oli, de fet, d'un enfoc reivindicatiu, també des d'un enfoc més turístic, ja vos explicaré cap al final del programa, i estic molt pendent de les últimes notícies que arriben. La pròxima setmana tenim una hora al dia, lògicament aprofundirem, però així per damunt, perquè ho sapigueu ja, la junta directiva d'Ailimpo, que està integrada, és lo de l'oli, lo de la llima, està integrada per Asacha, Coag, UPA, també hi ha cooperatives, exportadors, indústria. Ha validat avui mateix l'aforament de la pròxima campanya de llima. Han donat com a xifra de producció de tota Espanya 1.214, més o menys, tones de quantia. Això és un increment, així que la pròxima setmana pararem un poquet, encara que siga per a parlar en ells, fer balanços, mirar cap a la Comunitat Valenciana, però estan les xifres ja de producció de llima. I per cert, que si algú està escoltant però no pot acabar el programa i a les 4 té alguna cosa a atendre o abans de les 4, recordeu que tots els programes d'esta casa podeu escoltar-los després en la web, en les aplicacions d'Apunt, en iVoox, en Apple, en Podcast, en Spotify, en totes les plataformes que existeixen. I que si teniu qualsevol dubte, proposta, idea, vamos, que me voleu escriure, n'hi ha un mail, que és el forcatdesilvia@gmail.com. I bueno, avui és un dia que m'emociona especialment perquè tinc a l'altra banda la peixera, una persona que aprecie, que admire, és don José Navas. Mare meua, quants anys i se home darrere de les micros donant-li forma i estètica a la ràdio. I en la peixera també acompanyant-lo, Sílvia Alabor, com tots els dies. Així que don José, doña Sílvia i esta que vos parla, Sílvia Soria, arranquen un dia més el Forcat.
1: Apunt Ràdio, Sílvia Soria.
0: I abans d'entrar en la qüestió del dia, com vos deia i hem avançat, jo vaig aprofundir, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha parlat avui i ha fet reivindicacions cap al govern d'Espanya d'AUIA, trasbassaments. En concret, ha demanat que es deixi de finançar al Marroc o a Portugal i que es mantingui algo fonamental per a la societat de la Comunitat Valenciana i especialment per a este sector, el trasbassament Tajo Segura.
2: I per què allí trasbasses sí y aquí trasbases no? ¿Por qué aquí se quiere destruir el trasvase Tajo Segura? ¿Qué motivo hay si no es un motivo político? Por eso es frustrante ver cómo todo el esfuerzo inversor de la Generalitat no se ve acompañado por el del Gobierno de España. En proyectos pendientes como la reparación del embalse de San Diego, el proyecto de vertido cero para la vía de Alicante o las obras contra inundaciones en la Vega Baja, en la que nosotros ya hemos ejecutado el 72% de las obras y que la Confederación Hidrográfica apenas avanza del 5%.
0: Han segut i per el to ho detecteu les seues paraules, i anem a escoltar la majoria d'elles perquè ha parlat d'agricultura durant la inauguració del 8è Congrés Nacional de l'AUIA, ha segut a Elx. Com té que ser, anava acompanyat del conseller d'Agricultura, AUIA, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina. Però durant la seva intervenció, a banda de lo que acabo d'escoltar, que és la reivindicació purament política, ha parlat de la repercussió de les polítiques hídriques en l'agricultura, en el medi ambient, en l'ocupació, en la cohesió territorial, en la solidaritat i en algo vital, la convivència.
2: Somos una de las regiones más eficientes en el uso responsable del agua. Y desde la Generalitat apostamos por ello, con fuerza, y el consejero lo sabe muy bien, un enorme esfuerzo que hemos hecho en ayudar a los regantes a la modernización de sus regadíos, a la reutilización y también a la digitalización de las redes hidráulicas. Y además, cada vez trabajamos para incorporar todas esas nuevas tecnologías para producir más utilizando menos el recurso.
0: Aprofitar recursos, polítiques hídriques, medio ambiente, agricultura, i algo que a vegades no s'adonem, i és que el trasbassament Tajo Segura és un privilegi que va molt més enllà del privilegi territorial. No s'oblidem que darrere de tot això està algo vital, la seguretat.
2: Sin trasvase, Tajo Segura, no hay seguridad alimentaria para España ni hay seguridad alimentaria para Europa.
0: I, evidentment, si la seguretat és vital, la part econòmica no s'oblidem d'ella. I és que també ha parlat de la importància, ja dona xifres, de la importància econòmica del trasbassament.
2: Miren, el valor económico de la producción agrícola en la zona del trasvase supera los 403 millones de euros anuales, a los que hay que sumar otros 500 millones de la actividad comercial y más de 115 millones de la actividad en transformación. Además de los miles de empleos que dependen directa o indirectamente del trasvase, los cultivos que son una magnífica herramienta ambiental, ya que absorben alrededor de 1,2 millones de toneladas de CO2 al año y suponen eficaces barreras contra los incendios forestales y contra la desertificación.
0: No obliden també i se benefici. Així que, en resum, ha defensat el nostre bé més preciat, el recurs imprescindible, vital per a subsistir com a sector i com a territori.
2: Cuando hablamos de agua, no solo hablamos de infraestructuras hídricas, no solo hablamos de embalses o de un hectómetro cúbico. Estamos hablando de agricultura, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de empleo, estamos hablando de cohesión territorial, estamos hablando de solidaridad y estamos hablando de convivencia.

0: I d'altra banda, de la capçalera d'avui, parlem de la lluita contra la fauna salvatge, reivindicació molt important i des de fa moltes dècades del sector. I és que tenim xifres. La Generalitat ha retirat ja 5.336 senglars en el que és el conjunt de la Comunitat Valenciana dins del pla de xoc que han posat en marxa per a fer front a la sobrepoblació. Recordem que este tipus de mesures és per a previndre o estar alerta davant del risc d'expansió de la pesta porcina africana, que en Catalunya està. Així no en tenim, eh? O sea, tranquil·litat, però com a prevenció benvingut siga. Bé, el dispositiu combina la col·laboració del sector, la captura també per gàbies i per paranys, també n'hi ha mitjans tècnics, humans, logístics, caçadors. El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha presentat aquestes dades, ja aneu a escoltar quines són, a Benicàssim.
1: Sabem que les mesures que han ficat en marxa estan funcionant. Hem alcançat, a través dels caçadors, algo més de 3.000 exemplars abatuts en tota la comunitat, i en el sistema de trampets, que és l'altra fórmula que ha anat creixent, perquè hem anat incorporant gàbies durant tot aquest període, doncs uns 2.000 i poc més. Per tant, ens arribem ja als 5.000 exemplars capturats en la campanya, que ja dic, pareixen molts, si es dius així, però en relació a la sobrepoblació no és suficient. Hem de continuar treballant.
0: Desglossem, mireu, les captures per gàbies més de 1.000, 1.047. A València, 659 a Alacant i 439 a Castelló. Mirant a Castelló, justament, en el conjunt d'actuacions realitzades, ho dic Castelló perquè sé que és una de les zones més afectades per això, la col·laboració dels caçadors ha permès retirar-ne 743 exemplars. El pla compta amb 40 professionals, entre personal tècnic i personal de camp, i 35 vehicles. I el dispositiu, el que són trampes, 200, entre gàbies i paranys, entre càmeres de fototampreig, 238, càmeres de vigilància, també n'hi ha 132, en fi, inclús un dron equipat amb càmeres tèrmica. El conseller també ha volgut destacar, i vicepresident, les rutes, més de 16 en 80 municipis, i algo vital, així és, la col·laboració dels caçadors.
1: Agraïm contínuament la tasca que fan de control, i això és simplement deixar-los fer el que han pogut fer tota la vida i ja ens ajuda. Si a més podem afegir ferramentes, ja està inclús la subvenció econòmica per a que contribuïsquen a controlar aquesta espècie, la veritat és que són una ferramenta fonamental. Per tant, ens ho agraïm sempre. Avui també hem comparegut, han estat així per fer aquest balanç, i anem a convidar-los a que se sumen, continuen sumant-se a les campanyes que fem perquè són bàsics. Han estat molt de temps maltratats i demonitzats, per tant, necessitem de la seva col·laboració, continuarem treballant.
2: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Porcat.

Bé, recentment fèiem públic, ho comentarem en esta sintonia, que la Comunitat Valenciana lidera les exportacions espanyoles de planta viva. Parlàvem de 120 milions. Així la Comunitat Valenciana manté la seua, la nostra posició, com a principal potència exportadora espanyola de planta viva. Bé, recentment fèiem públic, ho comentarem en esta sintonia, que la Comunitat Valenciana lidera les exportacions espanyoles de planta viva. Parlàvem de 120 milions. Així la Comunitat Valenciana manté la

0: del 32% de totes les exportacions espanyoles de planta viva. I és que este col·lectiu, ara donarem més dades, no és un col·lectiu a l'ús. Mireu, és el principal motor del creixement nacional en lo que és planta d'exterior. Té un segment representant que ja supera la meitat de les vendes d'exteriors espanyoles de planta viva. Va evolucionant a l'alça, sobretot en exportació d'algunes de les varietats que ara comentarem. En fi, que és important i no volem oblidar-nos d'ell. Per això, tenim amb nosaltres i en persona estudi, que és de les coses que més m'agrada per vos així a casa, el secretari general d'Asplant, José Forcadell Gómez. Bueno, benvingut a casa.
1: Moltes gràcies.
0: Bueno, pa que no siga forcater, aclarim primer que Asplant és una associació que integra, està integrada en FEPEX, crec que era una de les fundadores.
1: Sí, pot clar,
0: ser?
1: Sí.
0: Vale, vale, diga, a veure si estic jo confosa. Bueno, pues benvingut. Xifres reals?
1: Sí, les xifres, bueno, estan ahí, superen els 400 milions d'euros anuals i al final el mercat valencià és l'exterior. França, Alemanya són els principals compradors i la producció bàsicament pues es destina a això, per això anem a les fires. Iberflora és important, que la tenim ara.
0: Quan és? Quan era exactament?
1: La primera setmana d'octubre.
0: Ja la tenim damunt?
1: Ja la tenim ahí.
0: Això, mira que és bonica, aquesta fira, eh?
1: Sí, pues vine-te'n.
0: Sí, no dubtes.
1: Si vols pots fer un programa.
0: Ui, m'encantaria.
1: Te deixarem ahí l'estat nostre perquè facis el programa.
0: Vale, senyor director, ja ho ha escoltat, eh? Jo apunto. En l'estat de l'Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana, que és el nom, que no ho havia dit. I m'agrada dir cada un com se diu. Si no, que esteu contents, teniu les fires i són les xifres. Què més fires tenim per davant, a banda de...
1: Pues, com sempre, en gener és bé la fira d'Alemanya, que és la més important, i ahí pues, és el moment d'acabar de tancar perquè les plantes es venen, comencen a vendre després de la fira, en febrer, fins que s'acaba la campanya, en maig, en juny, i per tant, aquesta fira és la que ja... Ja no venen, en aquest moment tanquen entregues, pedidos, ho tanquen tot per a poder començar a servir quan d'antes i començar la locura.
0: O sigui, és la que fica en marxa la cosa.
1: Exacte.
0: Bueno, com van les coses? Perquè no feia ja massa temps que mos veiem pel carrer, a vegades hem xerrat, però no tenia l'oportunitat de ficar-mos al dia. Com van anar les coses en els últims mesos?
1: A veure, l'increment, tal com tu dius, exportacions és aixina, el que passa que ja que tindrem en compte que en els últims anys estan pujant molt els costos. Al pujar els costos pugen els preus i moltes vegades aquest increment de l'1,6 pot ser enganyós perquè pot ser un increment de volum en euros, però hi ha vegades que és una
0: petita...
1: O disminueix el benefici, però pot ser una disminució en planta.
0: Vale.
1: Entonces, per què? Perquè també al vendre la planta més cara, pues, òbviament se'n ven menys. Entonces, sí que portem 2 o 3 anys pujant en volum en euros, però en volum de plantes hi ha algun any que ha baixat un poquet. Entonces, ja que n'han cuidado i al final la situació que estem en el món ara mateix, de pujada de preus pel petroli i per totes les situacions que n'hi ha, pues, també afecta en aquest sentit de que pugen els preus, i moltes vegades, com has dit, baixa el benefici.
0: Però, bueno, passen molts subsectors, per desgràcia, però vosaltres arribeu a cobrir costos, perquè n'hi ha alguns que ni ho cobrissin, eh?
1: Sí, a veure, com mos agrada dir quan parlem amb el conseller i això, doncs al final... El producte interior brut del camp valencià, pues la planta representa sobre un 9%. O sigui, en quant a superfície i en quant a mà d'obra és molt inferior a un 9%. O sigui, que sí que podem dir que al final el nostre sector produeix molt i produeix bé, i de moment...
0: I tireu avant. Que és més tradicional i té més pes de lo que la gent a lo millor imagina, no?
1: Exacte.
0: Perquè parles de sector primari i sempre pensem en producte de menjar, fruites, verdures, no, també n'hi ha planta viva, etc. Bueno, de fet, en l'administració què tal?
1: Pues bé,
0: teniu bona relació, esteu treballant bé.
1: Nosaltres sempre ens agrada dir que som una associació tècnica i al treballar des del punt de vista tècnic no som, ja saps, de sobres, que en València tenim associacions polítiques i això sempre estan, pues, depèn del color que mana, pues, tu eres més guapo, tu eres més feo. Nosaltres ens hem dut bé en el PSOE, ens hem dut bé en Vox i ens estem duent molt bé en el PP. I pues, ara mateix aquest any en els pressupostos pues, de la Generalitat han aparegut algunes coses que veníem reivindicant molt de temps i que, com per exemple, ara estem mirant a veure què li fa falta al sector en quant a tecnologia. Ara parlem pues, això d'empleo i de coses, però l'empleo és un problema gran i volem suplir-lo en tecnologia i ara ens pues, han donat una petita ajuda per veure exactament averiguar què necessita el sector.
0: Per què l'empleo és un problema? No hi ha empleo de qualitat, falta mà d'obra...
1: Falta mà d'obra.
0: Falta mà d'obra.
1: I damunt nosaltres la concentrem, com hem dit antes, la de febrer a maig, a juny, que hem dit antes, és la venda, però després, en seguida, tal com avui des dels camps, tens

0: omplir-los per l'any següent. Doncs nosaltres tenim ahí 5 o 6 mesos que entre buidar els camps i omplir-los necessitem molta mà d'obra.
1: Claro.
0: I amb viveros que arriben a més que a multiplicar per 4 o per 5 la necessitat de mà d'obra en aquest temps. Però com la tens que suplir en ETTs, en contratació és impossible, i anem posant en gent de fora, òbviament.
1: Gent de fora. Requereix molta formació treballar en un viver?
0: No.
1: Ho dic per si algú mos escolta i diu, pues mira, a mi m'agradaria... A veure,
0: estem fent ara, gràcies a la Conselleria d'Indústria, la Direcció General d'Indústria, estem fent un petit sondeo per a que la gent que busque empleo que vegi les avantatges del sector. I ara en Iberflora vindran un grup de gent a conèixer el sector, però sí que han fet un parell de campanyes que han funcionat molt bé. Vam llançar una xicoteta campanya fa un parell o tres de mesos per a que la gent veja que el sector, com se treballa tot això, i crec que vam tindre en un mes, no sé si 5.000 visites, una cosa així,
1: que té futur. I vosaltres el tema del relleu, per tant, també teniu problemes, relleu generacional i tal, esteu patint les...
0: A veure, nosaltres ara mateix tenim, comptant totes les sectorials, uns 200 associats. Però sí que és de veres que almenys la meva previsió és que en uns anys els associats tenen que baixar. Que no vol dir que baixi el nivell de negoci que estem dient fa un moment,
1: sí.
0: Però tenim associats molt diversos. Tenim des de gent molt gran que està produint dos germans o dos cosins o el que siga, a gent que té les empreses grans que tots coneixem, ells tenen relleu generacional. Llavors, al final, és més o menys el problema, mateix el problema que n'hi ha en el camp. El que passa que sí que és de veres que nosaltres tenim viveros consolidats de fa més de 50 anys, que això pues, els que les noves generacions els estan portant molt bé i dubte jo molt que desapareguen, però sí que el xicotet viverista, que moltes vegades no ven en Iberflora, ven directament als grans viveristes, però entre l'edat, els fills que no treballen...
1: Els costos, si, esto, l'altre...
0: No, la burocràcia del ministeri. Ara dir-li a una persona de 60 i pico anys que comença a omplir el quaderno digital i tot això.
1: No, si no m'aclaré ni jo. Però ja te diré. Per cert, has fet referència als 50 anys, que l'any que ve crec que estem d'aniversari.
0: Sí, ara tenim la setmana que ve junta directiva, i bueno, dia 22, i tenim que anar preparant l'any que ve el 50 aniversari per fer alguna festeta grossa.
1: Ava també. És curiós.
0: Ah, sí?
1: Ava també. Sí, Ava i vosaltres compliu 50 anys els dos.
0: Iberflora ho va fer fa uns anys, fa uns 3 o 4 anys.
1: Sí, 3 o 4, jo me'n recordo.
0: I al final l'associació naix d'eixa Iberflora. Iberflora es feia en viveros, i allí en viveros va començar, òbviament, per associats nostres, que encara, el que t'hi deixes empresa, encara existeixen. I d'ahir d'anar a fires, de necessitem això, necessitem l'altre, en novembre del 77, o sigui, uns dies antes de que jo n'esquera.
1: Sí. N'esquera todavía la
0: vega. Uns dies després, van decidir constituir la fira era en octubre, pues en novembre van constituir la...
1: L'any que ve tenim un any redó. 2027 és l'any del sector, sense cap dubte. Bueno, heu patit molt, no?, de la riada, la dana... Jo sé que ahir batallares molt, eh?
0: Sí, el que t'he dit antes, com us portem molt, més o menys bé en les associacions, gràcies a portar... en les polítics...
1: L'administració, sí.
0: Gràcies a portar-nos bé, pues, tant en l'administració autonòmica com Rodríguez Mulero en el Sellasa, ens van ajudar molt, i al final hem aconseguit que molts de danys de la riada es puguen subsanar, però encara queden moltes coses per subsanar. Tracks encara té que anar a molts de puestos, i n'hi ha gent que dos anys després encara no està plantant.
1: Però se van cobrir els danys? Jo recordo que parlareu de 150 milions, potser, de dany en vivers, aproximadament,
0: sí,
1: eh? S'ha arribat a cobrir això?
0: Sí, podríem dir que entre assegurances,
1: ajudes...
0: I després tot el que ha fet Traxa, que sí que més o menys sempre n'hi haurà algú que es quedarà per baix, i moltes vegades són els dos últims que estan patint més, i que perquè estem intentant pelear, però clar, ja l'administració ja es comença a dir hasta aquí, i peleem per això, perquè te sap mal, perquè damunt portes dos anys en ells intentant ajudar-los, però l'administració hi ha uns problemes interns entre les diferents, clar, el problema que tenim en este país ara que no m'ha fet ningú, que si tens
1: que no s'entenen entre ells,
0: se ja s'atraxa no sé quant, no sé menys, i com era allò de la casa sin barrer, no? Unos por otros, la casa sin barrer.
1: Un embolic, un entramat.
0: Al final, tinc que dir que...
1: Que s'està tirant avant i està recuperant-se.
0: Jo sempre tinc que... M'agrada dir que no hi havia... O sigui, la gent que tindrà assegurances, la gent que tindrà les coses cobertes, i s'ha ajudat a tota la gent que no tenia assegurances i que no hi havia ninguna obligació per part d'una administració d'ajudar. Tot el que s'ha ajudat, moltes gràcies.
1: Home, has fet referència a que tens molt bona relació amb l'administració valenciana i a Rodríguez Murero, que l'acabes de nomenar, crec que fa no res el premiareu.
0: Sí, justet en l'assemblea.
1: En l'assemblea, que va ser en juny?
0: El 12 de juny.
1: Exacte, dic abans de l'estiu. Bueno, i reptes immediats, perquè Viles en Flor... És de veres que heu fet Escoles en Flor?
0: Bueno, no.
1: O això és un projecte que no...
0: És una cosa que està allà en el calaix i... Sí. I com ara mateix pues, anem un poquet de cap el tenim ahir, sí que volíem, des de la Conselleria de Medi Ambient, ens han dit que ens volen posar en contacte en la Conselleria d'Educació, perquè ens han dit que la Conselleria d'Educació sí que està aquestes illes de calor que tenen els col·legis, vol mirar com subsanar-les, i tenim ahir pendent, però és que ara mateix estem un poquet saturats i en novembre tenim un munt de coses apuntades per novembre. I una d'aquestes és això, vam fer uns papers fa uns anys d'Escoles en Flor, ho vam deixar allà aparcat.
1: Allà estava parat, sí. Bueno. M'havien dit que estava remenejant-se.
0: Remenejant-se en això. De fet, també m'han comentat esta setmana que n'hi ha, que no sé si la Generalitat o algú va traure ajudes per a ficar zones d'ombra en els col·legis.
1: Sí.
0: Entonces, està tot menejant-se i...
1: I el consumidor final, o sea, els valencians i les valencianes castellones i alacantins, jo dic comunitat valenciana, consumim planta, o sea, som... consumidors d'este producte?
0: No.
1: Ai, xics, ahir mateix vas comprar-me una ben bonica.
0: No en comparació.
1: Sí, ja, però no tenim aquest costum, no és... Chicos, som la terra de les flors.
0: Estic parlant de memòria, però jo crec que en Alemanya el consum és de 200 euros per persona a l'any i en Espanya crec que no arribava als 20.
1: Ai.
0: Entonces, clar, per això quan te diuen la planta valenciana on va? Pues al puesto on està el consumidor.
1: Home, en València quan arriben les grans festes, sí.
0: Sí, però costa, però costa.
1: Però costa. Ja. O sea, el problema és la continuïtat. Sí, o sea, quan arriben falles, crec que inclús teniu que importar.
0: És la flor. Nosaltres ara de
1: flor i planta.
0: La flor en l'associació no tenim des de fa uns anys.
1: Ah, no ho sabia, vale.
0: Però
1: sí, la
0: flor sí que s'exporta.
1: Pensava que la tocava encara.
0: No.
1: O sea, que ara és només planta viva.
0: Però en aquest sentit, tu veus a vegades per les notícies a Trump, a Putin, al de Xina, per posar gent que no, potser no cau molt bé, però quan fan una roda de premsa, quan hi ha una reunió, tenen un centre de flors brutals ahí damunt la taula. I en quan últimament els nostres aquí en Espanya ja comença a veure alguna floreta, alguna planteta pel costat, però sí que és de veres que en este país no tenim aquest costum encara.
1: Pues no m'havia reflexionat jo aixina, no m'havia donat compte i té raó.
0: Ara fixa't.
1: Però sí que feu campanyes per a promocionar el consum de planta. Crec que hi havia un dia a la setmana que teníem, almenys alguns centres, no sé si teniu algo que veure vosaltres o són les pròpies floristeries i tendes de planta les que ho fan.
0: Una
1: campanya podríem fer.
0: Vam fer fa un parell o tres d'anys una campanya que es deia Europa Florece.
1: Exacte.
0: Que es va fer en Espanya i en Alemanya un poquet, i financiada per la Unió Europea. I el que passa que tenim que buscar un poquet més d'experiència en aquestes coses, que al final ho vam fer en FEPEX, però al final ens va tornar a tocar alguns diners per inexperiència, però bueno, aprendrem
1: i anirem fent. Home, després arriba a Iberflora i tot el món vol anar, o sigui que atractiu ja, per alguna cosa no qualla, perquè allí va el públic general.
0: No, ja no, ja fa anys que no.
1: No, però que anava, te'n recordes que se ficava a tope, tenien que obrir un dia tot el món en totes les televisions, i si hi ha les plantes, tot el món al·lucinant.
0: Que hi ha gent que, jo com això jo no ho he viscut encara, però ja visc en València des del 95 que vaig vindre a fer la carrera, però jo no ho he viscut, però sí que hi ha molta gent que encara me diu, pues dona'm entrar a esta Iberflora.
1: La gent anava, jo recordo les imatges i te venies en plantes, i bueno, pues podria obrir-se una tarda.
0: Acabava, la fira era entre setmana professional i després s'allargava el diumenge
1: per pública
0: exposició. I jo he vist fotos dels anys 70 dels viveros fent uns jardins bestials.
1: Sí.
0: I hi ha en una d'aixes hi ha una foto en el primer Iberflora d'un xavalet que es diu José Vicente Almudéver.
1: Madre mía.
0: En 13 anys, allà en tratge, posat en l'estand de...
1: El president. En 13 anys estava per allà posant.
0: En la primera Iberflora.
1: Mare meua, lo que és la cosa. O sea, que tenim per davant 50 anys la la celebració. Tenim per davant reunions el dia 22, que estarem molt pendent a veure què me conteu, projectes com lo de les escoles, Viles en Flor, Iberflora, les xifres que m'estàs consolidant, el problema de la mà d'obra, el tema dels costos, algun repte més que vulguis destacar, alguna coseta que digueu, mira, pues per l'any que ve estem plantejant...
0: Ara estem, lo que te deia, intentar a veure que la digitalització i la robotització pa futur. Hi ha moltes màquines que poden servir al sector, el problema és el software, tens la màquina però tens que fer el software i estem ara mirant a veure si es necessitats. Hem parlat ja amb l'editor general Àngel Maruenda, també en l'IBI hem tingut en Toni Vicent una reunió per veure a futur totes aquestes necessitats, a veure si ens poden ajudar a fer aquests softwares, perquè les màquines estan, l'únic és que...
1: Pues, seran costoses, no?
0: Un robotet d'estos que jo li dic un gos, no sé com se diuen, val 30-40.000 euros, però el software d'adaptar-los pues, són 200.000 euros.
1: Pues, imagina't.
0: En algun moment hi haurà que adaptar-los i estic segur que tenim associats que en quant a maquinària no dubten en gastar-se diners, pues, segur que
1: estaran encantats. Anem molt malament en digitalització. Anem molt a la cua?
0: Bueno, al final, el que t'he dit antes, l'empresa gran va posant-se al dia, ara també anem a fer, ara crec que són 7 o 8 cursos d'intel·ligència artificial
1: els
0: pròxims dos mesos.
1: Que avui tot el món està dient que és un perill.
0: Bueno, perill.
1: Ja veurem.
0: També era un perill en el seu moment.
1: Internet.
0: I
1: els mòbils.
0: I la maquinària, tot era un perill.
1: Al final, totes les novetats. No, si al final no és el problema... l'objecte, ni l'avanç, ni la innovació. És el que fem en ella,
0: exacte.
1: És el de sempre.
0: Exacte.
1: Bueno, José, pues moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer. Vos dir algun missatge als focaters perquè consumisquen més planta valenciana?
0: No, bueno, al final pues, és un sector molt important en la comunitat que no es coneix, estem intentant fer tot l'esforç perquè es conega i és una... Pues, en el camp és un sector molt important.
1: Estic d'acord. Gràcies.
0: A tu.
1: Un autèntic plaer. Bueno, ja vegeu, les 3:32 no sabíeu que tenim aquesta associació, que tenim aquestes xifres, que tenen aquests reptes. Si esteu plantejant-vos futur, ahir n'hi ha mà d'obra. A més, és un sector meravellós, viure entre vivers i entre plantes vives. Hi haurà alguna cosa més bonica?

0: El món rural.
1: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt.

0: Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
1: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Marina Baixa, 101.2. A Punt Ràdio. Sílvia Soria. Cal consumir productes valencians, perquè així, el millor ho tenim a casa. El Forcat, a Punt Ràdio.
2: Heu vist, ahí està el toc, la genialitat de Don José, eh? En ese efecte, en el Forcat. Ja me contaràs on has tret això, de lo més graciós. Bueno, ja hem parlat de planta. Estem, per tant, confirmant aquestes dades. Es planta és, torna a insistir, part de FEPEX, de les fundadores. I ja vegeu quin està i quina posició té este sector i sobretot les idees que té pròximament. Avui és divendres i estem relaxant un poc el contingut, tot i que ara vos contaré una qüestió vinculada a l'oli que jo crec que vos despertarà. Però ara tinc una pregunta que fer-vos que vos va sorprendre. Vos agrada fer fotografies? Diu, fotografies en el Forcat? I és que n'hi ha un concurs, és la 7a edició, que es diu Objectiu Vacuum, tal qual, i és un certament de fotografia que organitza l'Organització Interprofessional de Carn de Boví, Provacuno. Este concurs, a més, té en guany tres categories. I guanyes entre 500 i 1.000 euros, al millor treball. Tenen històries que alimenten, que fiquen la foto, el focus, en la carn de boví des del punt de vista més culinari. Ja sabeu, les receptes, els guisats, aquestes coses. Un altre que és el relleu rural, que és una foto que pretén fer un homenatge a lo que tant ens preocupa, el relleu generacional i la joventut com a motor del sector. Això és el relleu rural. I la tercera categoria, Planeta Vacuum Remix, naix entre la fusió, que és el que té que transmetre aquesta imatge, de sostenibilitat i llenguatge digital. Aixina la creativitat hi ha cadascun que s'anime. Vos parle d'això perquè està obert el termini per a presentar-vos. I si teniu intenció en Provacuno, trobeu la informació, les bases i etc. Sí que puc avançar-vos que cada participant pot presentar un màxim de 10 imatges, independent de la categoria que puga triar per a presentar-les. I bueno, no se'l van admetre en cap cas, que a més n'hi ha ferramentes per a detectar-ho, trampes ni una, pues fotos, fotografies creades amb intel·ligència artificial. Així que, per favor, autenticitat sempre i en tot moment. Si vos interessa, torna a insistir, Provacuno tota la informació i això sí, vos ho conté ara a dia 11 perquè encara que sé que esteu a temps. El 20 de setembre tanca, teniu encara uns dies per davant. Si vos agraden les fotografies, no ho dubteu. I per què promocionem i defensem este tipus d'iniciativa? Perquè a mi, este col·lectiu, el de Provacuno, pues m'interessa. És un sector que està patint. Hem parlat amb Javier López, que és el director general d'esta interprofessional de CAR de Boví. Escolteu-lo.
3: Dar una idea clara de lo que es el sector socialmente. El sector está compuesto más o menos por unas, en torno a 100.000 instalaciones ganaderas, aproximadamente unas 80-85.000 de fundamentalmente de vacas nodrizas o vacas de leche y unas 15.000 cebaderos aproximadamente. ¿Esto qué supone? Supone una estimación de alrededor de unas 120.000 familias que viven directamente de la actividad. Directamente de la actividad, pero también es importante todo lo que el sector mueve alrededor, que viene a ser más o menos la misma cantidad. 120.000 familias directamente del sector y todo lo que lleva aparejado este trabajo que hace el sector. Estoy hablando de transportistas, estoy hablando de veterinarios, fábricas de pienso, en fin, todo lo que hace que este sector esté vivo y ágil.
2: Evidentment, són xifres nacionals, Una interprofessional Provacuno està parlant de tota Espanya. i unes dades que ens posicionen a nivell d'Europa entre els millors del continent.
3: Somos el tercer productor, prácticamente el tercer, porque ya hemos superado a Irlanda, el tercer productor de la Unión Europea, y también somos el tercer país exportador, con lo cual son cifras muy importantes acerca de lo que es este sector de la carne, de la carne de vacuno.
2: I és que m'he parat a mirar i a analitzar i a comentar la realitat d'aquest sector perquè sincerament em preocupa la pèrdua de caps de boví. És un problema per al futur de l'activitat del sector del món rural, un problema de futur per a Europa i el mateix que ha dit ell, per a tota Espanya en el seu conjunt.
3: Retos o cuestiones importantes que yo creo que son quizás motivo de trabajo y motivo de reflexión. Bueno, la pérdida que el sector, que el volumen de carne está teniendo en el conjunto de la Unión Europea. Te doy dos datos. En los últimos dos años la Unión Europea ha perdido 1.700.000 vacas y en el último año 1.000.000. Con lo cual este es un tema que nos preocupa fuertemente, porque al final es una cuestión de perogrullo. Si no hay vacas no hay terneros, y si no hay terneros no hay carne. Y ese es el drama, yo te diría drama, porque realmente creemos que es así, que está ahora mismo la Unión Europea en cuanto a la carne de vacuno.
2: No podia deixar de preguntar, no podíem deixar d'analitzar si esta desaparició tindria alguna repercussió a la Comunitat Valenciana. Val que no som el territori que té més pes en el sector de boví, però el propi López ha assegurat i ha reconegut, aneu a escoltar-ho, que a València el pes del sector sí que és destacable, almenys no en quanties d'animals, però sí en importància de producció.
3: Quizás hay dos diferenciadas. Una parte es la producción y otra parte es la que tiene volumen de animales. Volumen de animales, fundamentalmente estamos hablando de Galicia, Castilla y León, son quizás las dos comunidades, también Extremadura, son las comunidades autónomas que más volumen de animales tiene, aparte de Cataluña. En cuanto a productores, Castilla y León también, Cataluña, que es la primera productor, con 20-25% de la producción. También Valencia, con un matadero muy importante, un centro de sacrificio, es una gran zona productora, pero fundamentalmente está ubicado Galicia, Castilla y León, Cataluña, básicamente, y Aragón también.
0: El món agrari i ramader té la seua veu en Apunt Ràdio. El Forcat. Sílvia Soria.

0: I parlem ara del sector oleícola. I algú que me coneix pensarà: ui, quin to, quin estil, quin ritme. Estic jo avui molt tranquil·la. I és que val que de l'Auia tenien que parlar i reivindicar en parsimonia, però solemnitat, que el tema dels senglars és una qüestió, el tema de la fauna salvatge, que me preocupa molt. El convidat de la planta viva d'aquest sector, que a mi està patint un poc. La part més graciosa, el que acabem d'escoltar, tot i la preocupació del boví, del tema del concurs. Però vaig veure fa uns dies un titular que m'agradaria que m'explicaren en més detall. Per això hem contactat a nivell de tota Espanya en el representant del sector de l'oliu, concretament de COAG. Bé, el cas és que, segons COAG, 3 de cada 4 litres d'oli tunisià que entren a Espanya ja estan entrant sense arancel. I COAG demana al ministre Planas, al govern d'Espanya, que actue molt prompte perquè pot tindre conseqüències serioses. El percentatge d'importacions d'oli d'oliva tunisià, acollides al règim de perfeccionament actiu, va passar, per tant, del 61,6% l'any passat a més del 76% entre gener i abril d'enguany. Tinc que mirar responsable del sector d'olivar de la COAG, Francisco Elvira. Ahora, Francisco, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Gracias por atendernos, es un placer saludarle.
1: A vosotros por darnos voz siempre.
0: Siempre es un lujo. Bueno, Francisco, a mí me da la sensación de que este dato es demoledor. 3 de cada 4 litros de aceite tunecino que entra en España entre enero y abril sin pagar arancel. ¿Esto qué consecuencias en la práctica tiene para el sector a nivel de toda España?
1: Pues mira, este año te pongo un poco en contexto para que entendamos todo esto.
0: Sí.
1: Y en vez de relativizar las cifras con porcentaje, te voy a dar cifras reales y vamos a hacer la comparativa para que entendamos todo.
0: Vale.
1: Este año Túnez ha producido 450.000 toneladas. Ellos tienen un consumo muy pequeñito, unas 50.000 toneladas. El resto lo utilizan como divisa de exportación y exportan las otras 400.000 toneladas. Eso aproximadamente es lo que ha producido la provincia de Jaén, la mayor productora, la mayor zona productora de aceite de oliva del mundo. A España han venido casi 300, de esas 400.000 toneladas que ha producido la Unión Europea han entrado 300.000 y a España han entrado 200.
0: Uh-huh.
1: Túnez tiene un arancel libre de que no paga parte de esa entrada, no paga la Unión Europea. De esas 300.000, 57.000 toneladas no van a pagar arancel. Pero el resto son aproximadamente 57.000 toneladas, son 57 millones de kilos de aceite. ¿Vale?
0: Sí.
1: El resto paga 1,2 euros por litro de aceite. De arancel.
0: Uh-huh.
1: Entonces, los importadores, basándose en la herramienta que tú has dicho antes, el tráfico de perfeccionamiento activo, que es una herramienta que teóricamente no paga arancel porque vas a reexportar la materia, tú entras la materia prima, transformas en la Unión Europea y vuelves a reexportar.
0: Sí,
1: y teóricamente,
0: sí, sí.
1: Como no estaría dentro de la Unión Europea, no se comercializaría, no tendrías que pagar arancel. De las 200.000 toneladas que han entrado a España, vamos a suponer que nosotros, que no tenemos datos, porque pedirle datos a aduana es lo mismo que encenderle una vela a la Virgen que te hable, ¿vale? Pues es prácticamente lo mismo. Pues vamos a suponer que han entrado todos. ¿Te quedan? 150.000 toneladas que han entrado a España de ese aceite de Túnez. Eso sí son datos oficiales.
0: Sí, sí, sí.
1: Esos datos no han pagado arancel. Esos son casi a euro y medio, pues son muy cerca de 200 millones de euros de impuestos que no se han recaudado.
0: Que no se han recaudado. Y Francisco, esto es un tema, porque hablamos muchas veces de estas cuestiones, pero ¿es un tema puntual o es una tendencia que va a poner o puede poner en riesgo la campaña?
1: De hecho, ya ha puesto en riesgo la campaña. A día de hoy, el precio que tenemos en origen los productores de aceite de oliva es el mismo que tiene Túnez. Túnez, con menos del 15% de la producción mundial, le ha marcado los precios a España, que produce un 40% del aceite mundial.
0: Claro, por eso entonces entiendo que han enviado ya la carta al ministerio pidiendo acciones, intervenciones.
1: Ya por fin se ha visto que realmente tenemos una distorsión de mercado, que nosotros veníamos avisándolo de octubre, qué va a pasar, y al final ha pasado. obviamente ha pasado, y por fin ya tanto la Junta de Andalucía, que para que una entidad pública se posicione y diga, oye, que se ha producido una importación masiva desde un tercer país y que se ha producido una bajada de precios condicionada por estas importaciones. Es la primera vez en la historia que una administración pública se posiciona. Y hemos conseguido que tanto nosotros, que ayer lo hemos pedido por escrito y reivindicado en medio desde hace mucho tiempo, como una administración pública, se posicionen pidiéndole a nuestro ministro que se vaya a Bruselas y diga, oye, que esto no, que así me cargo al sector.
0: ¿Y se irá?
1: No lo sé, ya no.
0: ¿Se irá? No os ha dicho si va a ir o no.
1: Amenazar físicamente ya está feo, pero por lo menos hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para que al final ya depende de la voluntad política que tengamos.
0: Se nos escapa. Francisco, ¿cómo puede ser que no cuiden? Porque hay muchos sectores importantes. El olivar es uno de ellos, has nombrado Jaén. Aquí en nuestra comunidad también le tenemos en muy alta estima. Tenemos muy buenos aceites, muy buenos productores.
1: Sí,
0: es un cultivo muy
1: buena
0: nuestro.
1: Variedad de aceite.
0: Exactamente. ¿Por qué no lo de-? Es que ¿cómo puede ser que no se defienda el aceite? Yo tengo amigos que vienen de otras partes del mundo. Y cuando se van con garrafas, porque dices, es que no sabéis lo que tenéis, es que esto no se ve en ninguna otra parte del planeta, aceites, productos
1: es que,
0: así.
1: Es un tesoro, el alimento que tenemos y además integrado totalmente, es parte de nuestra cultura. No te voy a decir dieta, es cultura ya lo que tenemos alrededor del aceite. Y es que al final estamos perdiendo nuestras raíces banalizando, que al final todo sea aceite, como yo digo, braga 20 a un euro en el mercadillo, pues vale, pero el aceite con eso,
0: claro.
1: Estamos jugando con muchas
0: con
1: familias
0: fuego,
1: que
0: con
1: hay
0: fuego.
1: Detrás de...
0: Sí, sí. Pero yo, si no recuerdo mal...
1: con nuestra cultura.
0: Francisco, perdona que te interrumpa porque estoy intentando ahora recordar, y si no es así, por favor, me matizas. ¿Puede ser que se aplicara para el azúcar de caña?
1: Sí.
0: ¿Y cómo?
1: Ya,
0: es que no lo entiendo.
1: O
0: soy yo.
1: Para una producción que es minoritaria en la Unión Europea,
0: exacto.
1: Somos capaces de aplicar esta medida, y para algo tan importante como el aceite de oliva, dejamos que el sector llegue a precios que estamos por debajo de los costes de producción, que son precios de ruina, que no cubrimos ni siquiera nuestros costes, que estamos poniéndole dinero a nuestro trabajo y no hacemos nada, nos ponemos de perfil.
0: Mira, ahora mismo me están compartiendo, me está compartiendo un compañero.
1: Los lobbies de presión.
0: Una noticia, no sé si la fecha que tiene, pero me parece también preocupante, y es que el Ministerio de Cultura descarta activar el escudo de antiopas frente a las ofertas actuales por el control de Deoleo, el mayor envasador de aceite. Sabes que todos son iniciativas, acciones y posicionamientos que nos perjudican.
1: Tenemos, bueno, yo ahí me...
0: Sí, discrepa.
1: Dice, nosotros como andaluces hubiéramos preferido que la marca se hubiera quedado en Andalucía y en España, pero como productor de aceite de oliva es ver un poco los toros desde la barrera. Tenemos un oligopolio con todas las letras, muy pocas empresas controlan el 70% del aceite envasado que se envasa en España y que se importa y se vuelve a envasar en España, y que al final se agrupen más o se agrupen menos, pues realmente sigue siendo un oligopolio.
0: Ya. También habéis pedido...
1: Que el pirata tenga parche o
0: no,
1: pata de palo, pues no, sigue siendo un pirata.
0: Exactamente. Tenga parche o no, o lleve el oro o no, sigue siendo un pirata. También habéis pedido, desde COAG, reclamáis que se publique cada mes cuánto se está utilizando el contingente preferencial de lo que es en toneladas. ¿No se publica, no se conoce?
1: Bueno. No, es que antes ese mecanismo, porque este mecanismo no es nuevo, este mecanismo fue como una medida de favor que se hizo a través de aquello de las primaveras árabes que surgió del conflicto aquel,
0: sí.
1: y de todo aquello que hubo, pues se concedió por parte de la Unión Europea una pequeña medida de favor a través de Túnez para que comercializaran algo de su producción a la Unión Europea sin pagar arancel.
0: Sí, sí.
1: Y desde entonces lo tenemos.
0: Vale, claro, la coyuntura ha cambiado. Incluso
1: la coyuntura ha cambiado, pero la medida continúa.
0: La medida sigue. De hecho, yo me llama poderosamente la atención que también habéis pedido, porque también pedís que el aceite de terceros países preguntáis cuánto hay almacenado en depósitos aduaneros, en zonas francas, claro. O sea, ¿no tenéis información?
1: Es que no se sabe. Aduana, ya te he dicho, es como encenderle una velita a la Virgen, sí, y esperar que te conteste.
0: Sí, sí, sí.
1: Hay una opacidad y falta de controles, y lo mismo que tenemos una opacidad con respecto a los datos, pues imagínate con respecto a los controles. No se sabe ni si se analiza, si no se analiza, lo que se hace. Pero lo que al final estamos viendo es que los puertos son un coladero, pero no solo para el aceite, sino para cualquier producto agroalimentario. Y estamos viendo que no estamos dejando en manos de un tercero nuestra alimentación, algo tan importante como eso. Y vosotros en Valencia ya lo habéis sufrido. ¿Qué pasa cuando un sector se castiga muchísimo? Pues que al final se abandonan las tierras. Así y ya es. Lo estáis viendo lo que está pasando.
0: Llevamos muchas décadas, sí, sufriéndolo, sí. Es muy duro.
1: No podemos, tenemos que plantarnos los agricultores y decir hasta aquí hemos llegado, porque es que no podemos seguir así.
0: Yo siempre lo digo, Francisco, no hay nada más absurdo, pero es que no estoy intentando ser discreta, ¿eh? Estoy pensando las palabras, que dejar nuestros alimentos en manos de países terceros. O sea, depender la alimentación de países terceros, que es lo que acabará pasando con los abandonos y con todo lo que estás comentando, es suicida.
1: Claro. A nuestros vecinos comunes, los murcianos, antes sembraban mucha sandía. Ahora le dice, se tiró unos años con el precio que no les pagaron ni los costes de producción. Ahora le dice, sembra una sandía y le entra urticaria. ¿Qué hacemos? Importamos sandía de Marruecos.
0: Exacto. Y así estamos.
1: Pero en los supermercados, el que quiere comerse una sandía tiene que pagar más de un euro por kilo.
0: Así estamos. Francisco, pues iremos hablando, de verdad. Yo quería dar testimonio de este dato, quería que me lo explicaras bien, porque yo conozco, bueno, más o menos, no soy experta, siempre por experiencia, cómo funciona este sector aquí en este territorio, en Comunidad Valenciana, pero es muy complejo, a nivel nacional, porque tenemos un país muy diverso, con muchas comunidades que tienen intereses distintos, que comparten cultivos pero son diferentes. Es un mundo apasionante, pero complicado.
1: El aceite es como el vino, por hacer la analogía. Cada uno tenemos nuestras peculiaridades y tenemos nuestro aceite diferente, pero que el mejor aceite que podemos comprar el de nuestra cooperativa, el que tenemos al lado de casa, sí, que seguro que tenemos algunas más cara cerca, y ese es el mejor aceite que podemos comprar.
0: El de cerca. Gracias, Francisco. Un besazo enorme a todos los amigos de COAG. Cuídate mucho. Adiós.
1: Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.
0: Què vos sembla? A mi em preocupa el sector oleícola. Per això, com és divendres, queden 6 minuts per a les 4 i tenim que donar-li un gir d'ànim don José Navas a esto, vaig a fer una altra cosa. Vos recomano un llibre, Olivos de Castellón, Paisaje i Cultura, que és una obra que s'ha presentat ja fa molts anys i que s'ha reeditat gràcies a la Diputació Provincial de Castelló. I ara canviem d'estil i canviem de ritme perquè anem a fer una proposta d'agroturisme. Cap on és? Us va agradar? I qui mos ho conta? Un tècnic de patrimoni, concretament d'un ajuntament d'altra comunitat, Ulldecona, que compartim interessos en la defensa de les oliveres mil·lenàries. Ell és Nete Bericat.
2: I vos convidem a visitar el conjunt d'oliveres mil·lenàries d'aquí d'Ulldecona i del nostre territori, del territori del Sénia. A què em refereixo al territori del Sénia? Me refereixo al sud de Catalunya i al nord de la província de Castelló, un territori que no és frontera, un territori que compartim moltíssimes coses a banda de paisatge, a part de cultura, a part de gastronomia. I camps d'oliveres mil·lenaris, arbres que tenen més de 1.000 anys, que van ser plantats, alguns en època romana, ne queda algun d'estos exemplars que està datat, com la Farga I de l'Arion, que és l'olivera datada més gran del món, té 1.701 anys, o sigui que va ser plantada al final de l'Imperi Romà. Uns arbres en unes formes al·lucinants, totalment singulars un en l'altre, que ens recorden tot aquell pas del temps, no? Com a elements vius, com a elements que concentren l'essència de la cultura mediterrània. Perquè són aquells elements vius que ens continuen produint oli pel qual van ser plantades. Pensem que són Arbres que formen part de la cultura pagesa, que no són arbres que van créixer de forma espontània. Sí, creix l'ullastre, però aquell ullastre va ser empeltat. És algo que lliga molt també en això, no? O sigui, en donar-li valor a aquest paisatge mil·lenari, a aquesta essència mediterrània, que després conjuga en que genera un producte totalment singular, com és l'oli d'oliveres mil·lenàries, de varietat Farga, perquè totes les oliveres mil·lenàries del nostre territori són de varietat Farga, junt amb la morruda i la sevillenca, que són centenàries. Això es pot fer, aquestes visites guiades, unes visites molt xules que fan en guies especialitzats, en una ruta tranquil·la per aquelles oliveres, per a conèixer aquells paisatges, aquelles parots, mirar aquelles formes, per a conèixer què significaven, i per després per a fer una petita degustació a la mateixa finca d'olis mil·lenaris i varietals, allà mateix. Això es pot reservar des de la web de turismeulldecona.cat, es busca experiències turístiques, oliveres mil·lenaris, hi ha diverses opcions, i també es poden visitar per lliure a tres àrees del nostre territori, vale? A Ulldecona està l'àrea del camí Montsià, és totalment nova, encara no s'ha senyalitzat, on se'n poden visitar 80, i per exemple, a prop d'Ulldecona tenim les àrees de Godall, de Pou de les Piques, però no només això, sinó tenim àrees a Alcanar, tenim àrees a Vinaròs, a Traiguera, a la Jana, a Canet lo Roig, a la Galera. Algunes són en visites guiades, que és el que recomanem per a conèixer bé aquest tipus de patrimoni, i altres són de visita lliure. I això es pot trobar a la web tauladelsenia.org, vale? On te pots descarregar un PDF en totes les àrees visitables. Això és un projecte comú, no només d'Ulldecona, sinó, com diem, del territori del Sénia, gestionat per la Mancomunitat Taula del Sénia, que ha fet una feina bàsica indispensable per a la posada en valor d'este patrimoni, per ajudar a la protecció, a Catalunya vam ser els últims a la protecció d'este patrimoni únic, per a ajudar els productors a generar un producte totalment singular, a treballar en qualitat, a treballar en mercats molt més exclusius i molt més singulars, i com això portar-ho a la gastronomia de qualitat.
3: De dilluns a divendres, en A Punt Ràdio, El Forcat.
4: Pues se nos ha olvidado. Pues anda, ves al súper y trae 2 o 3 kilos.
5: ¿Pero de cuál?
6: La fallera, ¿cuál va a ser la fallera?
4: Claro que sí.
0: Este tema, evidentment, no podia faltar, el himne de la paella, que evidentment va llançar esta empresa, esta marca, perquè si no podeu anar a la ruta de les oliveres, teniu que anar a Sueca, que és el concurs internacional de la paella valenciana de l'autèntica, que, per cert, ABA i la Unió s'han convocat als medis en el seu stand per a parlar en els medis i en els periodistes i ese dia de la falta de rendibilitat en el cultiu. Així que el dilluns vos contaré qui guanya i també què me diuen els productors del sector, que està patint i massa. Així que ja ho sabeu, dilluns tornem a escoltar-nos. Bon cap de setmana i no us oblideu, cal consumir productes valencians perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Adeu!
7: Arroz La Fallera, sabor tradicional. El fuego se enciende.
3: Son les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
8: And won by every generation.
9: Comencem este butlletí informatiu al Pentàgon, al Virginia Arlington, on l'11 de setembre del 2001 es va estavellar un tercer avió amb terroristes d'Al-Qaeda i on continuen els actes d'homenatge a les vora 3.000 víctimes en el 25è aniversari dels atemptats. En este acte està el president dels Estats Units, Donald Trump, i qui està parlant ara és Condoleezza Rice, qui era secretària d'Estat en el moment dels atemptats fa ara un quart de segle.
8: May the memory of our response to that searing experience bring hope for our future.
9: I la Comunitat Valenciana compta des d'avui amb un nou parc natural, el que fa 23. Així ho ha aprovat des d'Elx el ple del Consell. Alejandro Molés.
10: Es tracta de la Serra d'Escalona i la Devesa de Campoamor, un espai d'alt valor ambiental situat en els termes municipals d'Orihuela, Sant Miguel de Salinas i Pilar de la Horadada. Així ho ha anunciat el portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina.
11: El primero de los decretos aprobados ha sido la declaración de Parque Natural de la Sierra de Escalona y de la Dehesa de Campoamor, en la comarca, como ustedes conocen, de la Vega Baja, entre los municipios del Pilar, de la Horadada, Orihuela y San Miguel de Salinas.
10: Un nou parc natural amb més de 4.500 hectàrees amb pinars i àrees de cultiu i altres característiques que detalla tot seguit el portaveu del Consell.
11: És una zona de presència de àguila perdicera que està catalogada en perill d'extinció i també s'alberga espècies com l'àguila culebrera, el búho real i una de les majors poblacions de gato montés, gineta i tejón de tot el sud-est ibérico. Además, hay un patrimonio arqueológico con presencia de restos romanos islámicos y construcciones monásticas del siglo XVII.
10: A més, el ple del Consell ha aprovat el pressupost que permetrà iniciar la construcció del nou Hospital General Universitari de Castelló amb un pressupost de vora 475 milions d'euros. Escoltem de nou Miguel Barrachina.
11: Este nuevo hospital tendrá hasta 7 bloques, entre ellos el edificio de hospitalización y UCI, un centro de especialidades, un centro de investigación sanitaria y un aparcamiento subterráneo de 500 plazas y permitirá actualizar y ampliar todos los servicios asistenciales con un plazo de ejecución de las obras de 5 años. Es una actuación fundamental para toda la provincia de Castellón.
9: Els metges estan cridats a iniciar una vaga indefinida a tot Espanya el 28 del mes que ve, dimecres, per a exigir un estatut propi diferenciat dels altres professionals sanitaris. La data ha sigut aprovada per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics. Xavier García del Valle.
5: Sí, els convocants han criticat l'obstinació, diuen, en la seva opinió, del Ministeri de Sanitat, en continuar amb la redacció d'un text que té el rebuig frontal dels metges i facultatius i que ignora, asseguren, mesos de vagues, mobilitzacions i reiterats intents d'aconseguir una negociació real.
9: Mentrestant, a la ciutat de València, avui el personal de vigilància i prevenció d'incendis forestals de l'empresa pública Baersa ha protestat en demanda d'estabilitat laboral.
10: Demanen millores a la jornada laboral i més mitjans a l'hora d'actuar contra el foc. Escoltem el portaveu d'Intersindical, Toni Bernard.
12: Portem anys en unes carències brutals i el que volem és ja, que se reconega la categoria que tenim, el treball que fem, poder viure. No podem viure 5 mesos de campanya i la resta de l'any a l'atur. Som la primera línia contra el foc. Som els que detenem que un conato se faci incendi.
10: La concentració d'este matí s'ha fet 4 dies abans que dimarts els representants dels treballadors acudisquen a una nova reunió amb la direcció de Baersa i també de la Conselleria de Medi Ambient, una reunió a la qual se refereix el portaveu d'Intersindical. Escoltem de nou Toni Bernat.
12: La por que tenim, clara, és lo de sempre. Promesa, mos sentem, convoquem una mesa i si t'he vist no m'acuerdo. És dir, pressupostos no autoritza, no és possible. Pressupostos, quan vol, té una velocitat vertiginosa.
9: La Universitat de València ha fet avui la inauguració oficial del nou curs acadèmic.
5: Un acte al qual ha acudit la ministra de Ciència i Universitats, Diana Morant, que ha criticat l'absència del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i de la consellera d'Universitats, Mari Carmen Ortí.
13: ¿Dónde está el señor Pérez Llorca en el inicio de curso de las universidades públicas valencianas? No va a estar ni el señor Pérez Llorca ni va a estar la consellera. Y esto es una anomalía democrática, es una anomalía institucional. Que a una universitat como la Universitat de València, que además es su primer curso académico con un nuevo rectorado y con una nueva dirección, no esté la máxima representación del Consell, no esté su president, no esté su consellera.
5: El president i la consellera estaven a Elx, on, com acabem de dir, avui ha tingut lloc el ple del Consell, també a Elx, se celebra el 8è Congrés Nacional de l'Aigua, amb presència d'experts, investigadors i representants de les comunitats de regants, i allí també ha participat Juanfran Pérez Llorca. El cap del govern ha defensat que la continuïtat del transvasament Tajo Segura és indispensable, ha dit, per a garantir la seguretat alimentària a Espanya i a Europa.
14: Sobre todo para dejar la importancia que tiene la necesidad de que se garantice ese trasvase Tajo Segura que dé la seguridad alimentaria de España y de Europa, que es toda la huerta alicantina especial del Vinalopó y de la Vega Baja.
9: Continuen les reaccions a la dimissió de Gonzalo Sanz, el cap del gabinet de la delegació del govern a Ceuta, després de fer-se públic que va rebre el WhatsApp d'un integrant del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre la convocatòria en xarxes socials de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
5: Gonzalo Sanz assegura que sí que va informar al seu superior, el delegat del govern a Ceuta, però este, Miguel Ángel Pérez, manté que no va rebre aquella informació. El ja excap de gabinet afirma que la renúncia es deu a l'evident incompatibilitat entre la seva versió i la de Pérez. Des del govern de Ceuta, el seu president, Juan Jesús Vivas, no es creu que el delegat del govern no tinguera coneixement de la comunicació.
15: Se diga que no tuvo conocimiento de esa información, es muy poco probable. Y si eso es así, pues creo que algo falla. Y también creo que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno.
9: Es deixem ara en companyia de Javi González i l'actualitat econòmica amb Cadena de Valor. Tornem a les 5 amb més informació, així, en Apunt Ràdio.
3: Apunt Ràdio, notícies. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
16: Hola, com estan? Són les 4 i 7 minuts i ha arribat l'hora de què parlem d'economia.
3: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana en Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
16: Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic d'Apunt Ràdio d'avui divendres, per fi divendres, en este cas, 11 de setembre. Es complixen 25 anys de l'atemptat que va canviar el món i que també va transformar l'economia a escala mundial. Però si parlem del programa d'avui, posarem el focus en unes xifres que podrien mostrar que el model productiu d'Espanya està canviant. Per primera vegada, Espanya és el segon país europeu que més serveis digitals exporta i això ha fet que els ingressos obtinguts per serveis no turístics supere els ingressos generats pel sector turístic. Estem davant d'un canvi productiu en un país que fins ara depenia del sector serveis o és solament una bona dada puntual? Com es pot mantindre esta tendència i quin impacte té això en el PIB espanyol? Ho analitzarem d'ací a uns minuts. La realitat és que sovint solem comentar que la inversió en tecnologia no sempre és suficient i com veiem ahir, encara estem molt lluny de potències europees com per exemple és el cas d'Alemanya. I és cert, però compte perquè el mercat laboral demana professionals amb competències en intel·ligència artificial. De fet, estos coneixements es demanen més en el mercat laboral en Espanya que en el dels Estats Units, que és un país dominat pels gegants tecnològics. Així que molta atenció d'això. I si parlem de gegants, també hem de parlar d'empreses una miqueta més menudes, però en este cas del sector bancari. Resulta que les caixes rurals de la Comunitat Valenciana van augmentar quasi un 20% del seu benefici en el primer semestre de 2026. Per això, avui veurem què fan aquestes entitats amb aquesta identitat local per fer front a les grans companyies que ja dominen el sector. De fet, parlarem amb el director d'una caixa rural que encara sorteja entre la seva clientela diversos viatges internacionals a l'any. Serà bonic això o no serà? I precisament, parlant de viatges i de viatgers, en parlarem en la segona part del programa. Arriba setembre i la temporada turística entra en una segona fase amb xifres i previsions molt positives. Parlarem de com ha sigut la temporada d'estiu, de reptes als que ja fa front el turisme valencià i de com s'està especialitzant en segments com, per exemple, el turisme familiar. I a banda de tot això, també repassarem l'actualitat econòmica mundial, que com ja és costum ve mogudeta. Amb estos temes i amb Manolo Palomar al control tècnic, comença Cadena de Valor.
3: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
16: Arrenquem programa i, com sempre, m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, company.
17: Molt bona vesprada, Javi. Així estem per a tancar esta primera setmana de la nova temporada de Cadena de Valor i, si et sembla, anem a arrencar ja programa avui parlant de tecnologia.
16: És Espanya és el segon país del món amb major creixement en exportacions de serveis digitals després d'avançar a un ritme anual que supera el 11% entre 2019 i 2025, segons la Fundació del BBVA i l'IBIE. Este creixement va aconseguir generar més de 83.200 milions d'euros en l'any 2025. La lectura més interessant de tot això és que esta xifra fa que el total de serveis no turístics supera els ingressos generats pel sector turístic i col·loca a Espanya per davant de potències europees, Arturo.
17: Així és, Javi. Este creixement en 2025 permet superar a competidors clau com el cas de França, Alemanya o fins i tot els Estats Units. Per sectors, destaquen el sector de la enginyeria, l'arquitectura i la consultoria amb un 51% del total exportat, seguit del sector informàtic, mentre que la propietat intel·lectual i finances es situen per davall de l'estàndard internacional.
16: Tot l'auge impulsat per la digitalització i la intel·ligència artificial també existeixen riscos que amenacen esta tendència. I això és el que volem analitzar amb el vicesecretari del Col·legi d'Economistes de València, Antonio Herrero. Antonio, bona vesprada. Antonio, bona vesprada. Ens escoltes?
18: Sí, sí, perfectament.
16: Genial. Antonio, tenint en compte que els serveis no turístics ja superen els ingressos que venen del sector del turisme, estem davant un canvi estructural permetent al model econòmic espanyol o continua existint una dependència crítica dels sectors tradicionals?
18: Bé, jo el primer que intentaria deixar clar és que som el que més ha crescut en la Unió Europea, en aquest cas, no en xifres absolutes, sinó en xifres relatives, lo qual no vol dir que sigui ruïn, al revés, Jo crec que és un tema molt important en aquest cas. Però sí, jo crec que és un canvi estructural important, encara que, bueno, pues, anem a dir un poc parcial. El fet que serveis no turístics hagin superat el turisme en ingressos exteriors és una dada estructuralment molt, molt rellevant. El Banc d'Espanya, de fet, identifica les telecomunicacions, arquitectura, enginyeria i altres tècniques entre segments més dinàmics i d'un alt valor añadit i una productivitat relativament elevada, anem a dir, en aquest cas. No? Cal diferenciar-nos tant entre el canvi d'estructura exportadora i la transformació conjunta del model productiu.
16: Clar.
18: El primer fenomen està produint-se, com estem veient, perquè hi ha un creixement important. El segon, anem a dir que encara estem un poc pues, bueno, pues en panyals. Estem, estem ahí, però no han començat. El segon que vull dir, no ha completat totalment el seu ritme que necessitaria per a ser una economia ja més diversificada. Mm-hmm. Fonamentalment en l'economia interior, anem a dir-ho en aquest cas. El que és el sector exterior ja està mostrant un creixement important, un canvi ràpid, però a nivell d'economia interior encara estem, anem a dir que no estem encara en el peana, en el progrés adequadament, en aquest cas.
16: Per tant, ens quedem que és una bona xifra, és una xifra més que positiva,
18: sí,
16: però
18: sí, molt bona.
16: El canvi estructural és un procés que encara no s'ha completat, que està començant. Vaja, de quina manera, Antonio, de quina manera l'auge de la intel·ligència artificial generativa pot potenciar este creixement, per exemple, en enginyeria i consultoria, o per contra pot amenaçar els llocs de treball?
18: No, jo crec que no, en absolut va amenaçar els llocs de treball. La enginyeria artificial generativa pot actuar com un accelerador molt potent de l'exportació de serveis professionals. En enginyeria, com estan comentant, en consultoria, en abogacia, en economia, en informàtica, bueno, permet automatitzar una part important del càlcul, traducció, programació, pressupostos, anàlisi de dades. El que permet és que el mateix equip professional que està treballant en això pugui augmentar proporcionalment molt més la seva productivitat, la seva eficiència, per dir-ho d'una forma. En termes econòmics és un augment de productivitat. I si les empreses espanyoles sabem utilitzar aquesta productivitat que per captar més mercat internacional, la IA es pot incrementar notablement tant les exportacions com la millora en si de l'economia. Mm-hmm. És simplement pues, bueno, pues el que els equips vagin formant-se, vagin entrant en lo que és la intel·ligència artificial i aprofitar-la per a que pues el problema que tenim en este cas en l'economia espanyola és que realment la demanda d'estos professionals està creixent a tasses molt elevades,
16: sí.
18: I no tenim en este cas encara pues, bueno, pues suficient personal per a això en este cas. Per tant, la intel·ligència artificial pot ajudar-nos a ser molt més eficients en aquest sentit. Mm.
17: I, Antonio, si parlem ara ens endinsem en aquests equips que acabes de mencionar, parlem ara de perfils professionals. Per a mantindre aquesta tendència, s'ha de traure i retindre talent. Tu creus que tant Espanya com la Comunitat Valenciana estan preparades per a traure aquests perfils qualificats?
18: Anem a veure. Jo crec que a curt termini no crec que ja està massa problemes, puguem anar incrementant. El problema és que tenim, i com tots sabem què ha passat en els resultats de la PISA, pues, més bé mediocres. El que significa és que... en
17: els perfils qualificats?
18: Anem a veure. Jo crec que a curt termini no crec que ja està massa problemes, puguem anar incrementant. El problema és que tenim, i com tots sabem, què ha passat en els resultats de la...

0: en este cas. PISA, evidentment, per a nosaltres el que significa és que la disponibilitat futura de capital humà quizà no va avançar el suficient cara al 2030 i sobretot al 2040. És clar que aquells xavals d'avui de 14, 15 anys pues, no poden competir molt fàcilment en la resta de països que tenen una puntuació molt més alta, sobretot en aquestes assignatures, no? Matemàtiques i de més com a tal.
1: En aquest sentit, també, altre dels factors a tindre en compte és que falta un sistema multilateral de regles globals per al comerç digital. Com afecta la fragmentació normativa internacional a una pime, per exemple, que vulgui vendre els seus serveis fora de la Unió Europea?
0: Pues és clar que afecta proporcionalment molt més una pime que una multinacional. Sobretot, per exemple, no sé, pues un estudi d'enginyeria, no sé, pues valencià, que vulgui prestar un servei als Estats Units, té que revisar el que és la fiscalitat, no sé, per exemple, l'IVA, retenció, responsabilitat professional, assegurança, jurisdicció, legislació contractual, no sé, propietat intel·lectual, firmes electròniques, que una multinacional habitualment les té incloses en el seu, dins del seu marc, o subcontratades o bé dins de la seva empresa com a tal. Per tant, falta realment un marc multinacional que afavorisca i que les empreses de menys tamany puguin competir més fàcilment. Pues bueno, pues, i per això n'hi ha que anar molt gans. La Unió Europea té molt a dir en això.
1: Clar.
0: Sobretot per a nosaltres, el que n'hi ha que evitar és que dins de la pròpia Unió Europea pues, aquesta regulació pues, en cada país pues, vagi per un lloc com a tal.
1: Ens quedem, per tant, Antonio, en tot això que estem comentant, en esta xifra positiva i també en aquests reptes que ha d'afrontar ja falta de talent humà o la necessitat de retindre el talent humà, també les noves generacions.
0: Correcte.
1: I aquest marc regulatori mundial que estàvem comentant. Antonio Herrero, com sempre, un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies.
0: Com sempre, el mateix. Una forta abraçada.
1: Una abraçada. Adéu.
2: Adéu.
0: Adéu.
2: I no deixem ara la tecnologia i hem de tindre en compte que la intel·ligència artificial travessa un moment complex marcat per incidents de ciberseguretat i alertes sobre els seus riscos existencials. No obstant tot això, la major preocupació actual és el seu impacte laboral, encara que les projeccions extremes preveuen caigudes de l'ús de fins al 21,5% per a 2030 en sectors exposats. El 13,5% de les vacants a Espanya ja exigeix competències en intel·ligència artificial, superant la mitjana, per exemple, dels Estats Units, que està en un 6,2%, Javi.
1: Per tant, veiem aquesta necessitat en el mercat laboral espanyol després d'un ajust entre 2022 i 2023 per refredament del sector tecnològic. La demanda s'ha disparat globalment a partir d'este 2025. Este creixement respon a aquests agents d'intel·ligència artificial i aquest creixement que han tingut eines que són capaces d'automatitzar fluxos de treball en empreses no tecnològiques sense requerir tampoc una programació tradicional, la qual cosa ha massificat la cerca d'empleats capacitats en esta tecnologia.
2: Així és, en este sentit, l'adopció de la intel·ligència artificial arriba ja al 89% de les organitzacions i un 80% dels empleats assegura haver incrementat la seva productivitat, però el percentatge de companyies que reporta un impacte positiu en el seu benefici es manté al voltant del 37%, percentatge molt similar al de l'any passat. Tot i este desajust entre inversió i benefici, el 60% de les companyies preveu augmentar la seva inversió l'any que ve.
1: Seguim parlant del món laboral. En este cas, la taxa d'atur de l'OCDE va caure al 4,9% al juliol de 2026, en el seu nivell més baix de tot l'any. Malgrat este avanç a nivell global, Espanya es va mantindre com el segon país amb major desocupació de l'organització en registrar un 10%, solament superat per Finlàndia i molt lluny de nacions com per exemple el Japó, amb un 2,4% de taxa. Aprofundim en tot això, Arturo.
2: Encara que la xifra de desocupació a Espanya va millorar una dècima respecte a juny, el país continua en una situació crítica en ser un dels dos únics membres de l'OCDE amb una taxa de dos dígits. Per a contextualitzar, la mitjana de l'Eurozona aglutina a 11,2 milions dels aturats totals del grup, amb altres països de l'entorn com Suècia i França situant-se també en la part crítica de la taula.
1: La problemàtica és especialment greu en la població jove, perquè la taxa d'atur entre els menors de

0: 25 anys en l'OCDE es va reduir 2 dècimes fins a l'11%, mentre que Espanya va escalar fins al 23%. Amb esta dada, Espanya es posiciona com el segon país amb major desocupació juvenil de l'organisme. I d'Espanya al món, perquè Reis Joan ens porta els titulars internacionals. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, companys. Dir-vos que la Xina vol que el 70% dels cotxes nous venuts en 2030 siguin elèctrics o híbrids i que la conducció autònoma s'implante a gran escala. El nou pla quinquenal també busca situar diversos fabricants xinesos entre els 10 majors del món, reforçar la seguretat i impulsar el reciclatge de bateries. Tot això en un mercat intern que està afectat per la caiguda de les vendes, la guerra de preus i l'excés de capacitat. I al Regne Unit l'economia va créixer un 0,4 al juliol, una dècima més que al juny, impulsada principalment pel sector serveis. En eixe mes, la producció manufacturera i la construcció també van registrar avanços més moderats. En el conjunt del trimestre, acabat el juliol, el PIB va augmentar igualment un 0,4% amb els servicis com a principal motor, mentre que la indústria manufacturera i la construcció van retrocedir. I d'altra banda, la Comissió Europea ha remès als 27 els textos legals de l'acord de lliure comerç amb l'Índia perquè autoritzen la firma i l'aplicació. El pacte, que també necessitarà el vistiplau del Parlament Europeu, eliminarà o reduirà els aranzels sobre el 96% de les exportacions europees al país asiàtic. Brussel·les calcula que les empreses de la Unió podran estalviar fins a 4.000 milions d'euros anuals i considera l'acord clau per a reduir la dependència comercial dels Estats Units i de la Xina.
2: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
0: Tornem a la nostra economia. Les caixes rurals de la Comunitat Valenciana van tancar el primer semestre de 2026 amb un creixement de quasi el 19% en els seus beneficis. Si se sumen també els beneficis de Cajamar, a causa del gran pes en el territori, després d'absorbir entitats històriques com Rural Caja, el benefici conjunt del sector ascendís a més de 225 milions d'euros. Això és un 11% més.
3: Javi, este balanç reflecteix un avanç generalitzat en totes les cooperatives de crèdit de la regió, impulsat per la bonança econòmica i els bons resultats del sector bancari. Destaca Caixa Popular, que va registrar el creixement més elevat amb un augment del 35,2% en els seus beneficis.
0: Tots aquests resultats, totes aquestes xifres, mostren que les caixes rurals, les cooperatives de crèdit, continuen tinguent gran pes en un mercat dominat pels gegants bancaris. I per això volem parlar també del seu paper social amb una de les entitats que també ha millorat els seus resultats. I parlem amb el director general de Caja Rural de Villar, adherida al grup cooperatiu de Cajamar, Vicente Esteban. Vicente, bona vesprada.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Vicente, en un mercat bancari dominat per les grans multinacionals i també per aquestes fusions massives, quina és la verdadera raó de ser d'una caixa rural en este segle XXI?
4: Bueno, nosotros como caja pequeña que somos, nosotros tenemos como objetivo el atender financieramente a nuestros socios y clientes, acompañarlos en todos los servicios que ahora necesitan en un mercado tan global y conseguir que no seamos una zona de exclusión financiera. Estamos en un pueblo de 3.700 habitantes y alrededor varios pueblos en común, ¿no? Unos 6.000 clientes, unos 2.500 socios. Y gracias a este beneficio que ocasionamos con ese rendimiento bancario o financiero, revertir en nuestro entorno la obra social que el Consejo Rector de la Caja o el Patronato de la Fundación, que también tenemos, ven adecuado y en cumplimiento siempre de los estatutos y de la Ley de Cooperativas de Crédito Valenciana, la cual nos obliga a unos mínimos porcentuales del beneficio llevarlos a este destino, a la obra social o revertir a la sociedad.
0: Uh-huh. Per tant, ja tenim, per una banda, aquest impacte en la societat que produïu i, per altra banda, la gent també destaca molt el tracte que teniu. En què canvia realment l'experiència del client en tractar amb una cooperativa de crèdit en lloc d'una entitat anònima que són gegants nacionals i multinacionals?
4: Bueno, para nosotros es muy importante la cercanía, el arraigo al territorio y el trato con el cliente. Normalmente siempre tenemos una relación muy duradera. Yo mismo, por ejemplo, como empleado de la entidad, hago 32 años en la caja. Lo más importante en estos años que hemos crecido a veces conjuntamente con el propio cliente, buscando, pues conjuntamente, ¿no? Buscando, mejorando productos que el mundo les iba solicitando y utilizando los servicios que nuestro grupo pone en nuestras manos, aun siendo una entidad pequeña. Nosotros en el 2012, juntamente con 17 cajas rurales, pertenecemos al Grupo Cooperativo Cajamar y en el 2014 creamos un banco, el Banco de Crédito Social Cooperativo, siendo una de las 10 entidades significativas españolas supervisadas por el Banco Central Europeo. En definitiva, somos una banca local y pequeña, pero con herramienta de la gran banca, tanto a nivel nacional como con productos y servicios internacionales. Estamos preparados, pues, para el acompañamiento de nuestros clientes, que a veces se sienten un poco, no dejados, pero sí olvidados por las zonas donde nos encontramos. Uh-huh. Pero para eso estamos nosotros.
3: Efectivament, Vicente, i mentre, per exemple, els grans bancs estan tancant sucursals i estan retirant caixers en àrees tan rurals i periurbanes, vosaltres manteniu les vostres oficines obertes. Com s'aconsegueix que aquesta proximitat física siga tan rendible com sostenible?
4: Bueno, después del ajuste de la crisis en el 2008, evidentemente nosotros seguimos creciendo. De hecho, ahora tenemos el personal de nuestro grupo ha aumentado en 162 personas, llegando a 5.291. Ten en cuenta que tenemos 944 puntos de venta. Un 35% de estos puntos de venta están en poblaciones de menores de 5.000 habitantes. Y luego también tenemos lo que se llama unidad móvil, que atiende a 88 municipios. Y esos municipios son entre 170 habitantes y 1.500 habitantes. Por lo tanto, nosotros estamos muy comprometidos, como tú bien decías, con este motivo, ¿no? El tema de la despoblación, uh-huh, de las zonas y todo esto. Hay que entender que todo el servicio no puede ser rentable. Y a veces también es parte de nuestra obra social el hecho de atender a esas personas. Nuestro origen agrario, uh-huh, es evidente, de hecho el nombre, ¿no? Caja Rural, siempre se ha trasladado. Nuestro origen agrario, ahora ya diversificado en otros sectores, nos ha hecho siempre ser muy sensibles con estos territorios. Nuestras cooperativas de crédito mayoritariamente se crearon para dar servicio a socios agricultores y estos principalmente estaban en zonas rurales. O sea, es que todo quedaba ahí, ¿no?
0: Ajá. Uh-huh. Clar, en aquest sentit, Vicente, comentaves, no?, que aquest pulmó, heu sigut el pulmó financer del sector agrari, de les pimes locals. Has comentat també com heu anat adaptant-vos i creant productes financers també per al vostre, la vostra clientela, que també és el vostre veïnat, vaja. I avui en dia, les generacions més joves sí que mostren més interès pel món financer, també pel món de les inversions. Com acompanyeu als més joves en aquest sentit?
4: Bueno, nosotros con los jóvenes principalmente lo que tenemos es un programa de voluntariado en el Grupo Cooperativo Cajamar, al que pertenecemos, como he dicho, 18 cajas rurales y un banco, en el cual asisto yo a este voluntariado varios años, uh-huh, con la colaboración de institutos, ¿no?, de IES, de la Generalitat. Sí. Lo que realizamos es una jornada de educación financiera continua, donde chicos y chicas de 14-15 años se les da unas pinceladas de los productos más habituales que se van a encontrar en su vida. Incluso ponemos casos y ejemplos que luego ellos aprecian, pues que en su casa lo han oído o tal, pero están un poco. De hecho, ellos mismos dicen que la necesidad de, cuando les preguntas qué asignaturas veis conveniente, ¿no?, el volver a retomar, pues hablan mucho de oratoria, hablan mucho de esto, de dar una educación financiera que lo ven muy necesario. También hacemos bastante acompañamiento, pues bueno, pues al emprendimiento. Al emprendimiento hoy en día van un poco peces a la hora de llegar, ¿no? Quiero abrir una sociedad, quiero abrir una SL, quiero hacer un ME autónomo, y les tienes que aconsejar un poco qué tipo de producto les es más conveniente para el tipo de proyecto que llevan. No siempre es un crédito, un préstamo, dependiendo de lo que necesitan, ¿no? Para eso estamos.
0: Efectivament, per això esteu, este és el valor de les caixes rurals que al final, com hem comentat, formen part del dia a dia també dels nostres pobles. Vicente Esteban, director general de Caja Rural de Villar, en la comarca de la Serrania, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Gracias a ustedes y un saludo.
0: Una abraçada, bona esprada. Adeu.
3: I continuem amb l'actualitat del dia d'avui, és que la Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Servei ha sol·licitat al govern l'adopció urgent de mesures fiscals extraordinàries per a contindre l'escalada de preus en els carburants. Entre les peticions, destaquen el retorn immediat de l'IVA reduït al 10% per als combustibles d'automoció i també una rebaixa temporal en l'impost especial sobre els hidrocarburs.
0: Com ja saben, perquè tots ho estem patint, esta sol·licitud respon a un encariment extrem dels costos d'aprovisionament motivat per la tensió en els mercats internacionals, especialment en els productes refinats. El sector advertís que esta conjuntura posa en risc la viabilitat de les estacions de serveis, que la major part d'elles són pimes i autònoms, a més de minvar també el poder adquisitiu dels ciutadans i la competitivitat econòmica de les empreses.
3: De no aplicar-se esta rebaixa fiscal de manera immediata, la patronal preveu un dràstic augment dels preus de venda al públic en la tant Península com Balears a partir del proper 1 d'octubre. S'estima que els increments aconseguiran els 0,06 euros per litre en la gasolina i fins a 0,24 euros per litre en el cas del gasoil. I tanquem avui parlant d'alta velocitat. IRIO i la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms ATA han firmat un acord per a facilitar els desplaçaments en alta velocitat dels treballadors per compte propi. L'aliança permetrà que més de 3,4 milions d'autònoms representats per l'organització accedisquen així a condicions especials.
0: En concret, els associats d'ATA podran beneficiar-se de descomptes exclusius en la compra de bitllets aplicables a totes les tarifes de la companyia. Les bonificacions estaran disponibles per a viatjar a qualsevol de les destinacions espanyoles en què opera IDIO.
3: El president d'IDIO, Carlos Bertomeu, ha destacat que l'acord reforça el compromís de l'empresa amb un col·lectiu clau per a l'economia. Per la seva banda, el president d'ATA, Lorenzo Amor, ha assenyalat que els descomptes ajudaran a reduir els costos de mobilitat i també a millorar la competitivitat dels autònoms.
2: Demà serà notícia.
0: Abans d'acomiadar este primer bloc, hem de mirar la nostra agenda i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, bona vesprada.
5: Bona vesprada, companys. Estava felicitant-me perquè, hòstia, és una bona notícia, no?, que alguna empresa, alguna marca se'n recorda dels autònoms.
0: Correcte, no? Que al final, com hem comentat, són una part fonamental del teixit empresarial en tota Espanya, vaja.
5: Imagina, sí. Sí, si revisem, bueno, més que demà, l'agenda ja del que podem tindre en matèria econòmica de cara a la següent setmana, estava revisant primer en clau local que continuen aquestes jornades d'informació sobre el pla especial front al risc d'inundacions. Tingueu en compte que anem ja a la tardor i cal estar previngut.
0: Correcte.
5: I en este cas, el dilluns se presentarà en Vallada. Esta jornada és itinerant i està anant per moltes poblacions de les diferents comarques. I també hi ha una reunió interessant el dilluns al port de Castelló, al voltant del hub que tenen ahí en matèria d'innovació també. Cal recordar que el Port Castelló també és una infraestructura puntera i està acompanyant molts projectes d'innovació que poden vindre molt bé per a la nostra economia.
0: De segur que venen molt bé, que són molt interessants tots.
5: Sí, en clau global, moltes coses al llarg de la setmana, però per fer un resum ràpid, el dilluns tindrem l'IPC a Canadà. Cal estar més pendent de les xifres que ens donen. Caldria esperar igual un parell de mesos per aquesta política econòmica del seu país veí, que ja sabem tots quin és, i que ara sembla que Estats Units s'ha clavat en... el president Trump, que s'ha clavat en el país veí de Canadà. O sea, no sé, cada dia se ve que...
0: Clar, jo crec que ja no sorprèn. Però no. Continua sacsejant els mercats internacionals amb aquest tipus de conflictes.
5: Aixina és, sí. Ja de cara a dimarts coneixerem per part de l'Oficina Nacional d'Estadístiques a la Xina el seu volum de producció industrial, i si revisava jo el mes anterior, el creixement havia sigut positiu d'un 4,5%. I és que sembla que esta locomotora xina és que no hi ha qui la pare, no? Ja veurem quines xifres donen a partir del dimarts. També coneixerem el mateix dimarts la taxa d'atur al Regne Unit. I ja de cara a dimecres tindrem dades de vendes minoristes als Estats Units. I de nou, igual que li tocava el dijous, ahir al Banc Central Europeu, la setmana que ve, al voltant de dimecres, la Reserva Federal decidirà també si revisa la taxa d'interès del preu, en aquest cas del dòlar. I tot seguit és el que diem també dies enrere. Si va ser ahir el Banc Central Europeu, el dimecres tindrem la Reserva Federal, el mateix dijous ja vinent serà el torn per al Banc d'Anglaterra. O sigui que va ser un no parat. En aquest cas sí que podríem dir que el Banc Central Europeu, o sigui, sempre diuen que Europa va a la cua o va a l'última en tot, però ha sigut el primer en prendre la decisió. Per a tancar, he vist que l'IBEX arrencava de 9.770 punts i ara suma un poquet més, de 9.845, mentre que el barril de Brent, que arribava este matí a vora 110 dòlars el barril, ara circula per el 105. Ja veurem si baixa un poquet més al llarg de la vesprada. I crec que, bueno, havia recopilat xifres del preu del combustible, però acabo de sentir que Arturo feia referència a allò també, no?
0: Sí, correcte, sobretot a aquestes mesures que demanen també les empreses que tenen a veure en sales de servei, que al final, bé, este augment dels preus ens afecta a tots.
5: Així no és. De moment tenim un poquet el gasoil, que torna a estar un poquet per baix de la gasolina, però bueno, ja veurem el que dura després d'esta ajuda dels 20 cèntims de aprovada pel govern.
0: Correcte. Estem molt pendents de tot això, Pere, com ens estàs comentant, la setmana que ve carregadeta d'actualitat, la comentarem amb tu. Moltes gràcies, company. Bon cap de setmana.
5: Vinga, i bon cap de setmana. Adéu.
6: Adéu, Pere.
0: Nosaltres fem ara una xicoteta pausa, però continuem amb tota l'actualitat així en cadena de valor.
2: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Són les 4 i 40 minuts, seguim així en Cadena de Valor, este espai econòmic, este espai empresarial de Punt Ràdio. És moment ara de fer una ullada a un dels sectors més importants per a l'economia valenciana, com és el turisme. Nosaltres, els valencians, les valencianes, la gent de la Mediterrània, sabem la sort que tenim, com canta la fúmiga. No vaig a caure tampoc en tòpics socarrats ni socarrons, però la realitat és que amb més de 500 quilòmetres de costa, la Comunitat Valenciana és un autèntic imant per a turistes nacionals i europeus des de fa dècades.
1: Casa meua és casa vostra, una porta sense pany.
0: Però a més de sumar les diferents serres, parcs naturals i pobles plens d'història que fan que el turisme d'interior hagi guanyat més pes en els últims anys, com a resultat, este en 2025, el turisme va marcar un rècord històric en superar els 29.622 milions d'euros aportats al PIB de la Comunitat Valenciana. És quasi un 50% per damunt dels 20.000 milions d'euros que aconseguia abans de la pandèmia. Si abans de la pandèmia el filó del turisme representava al voltant del 15% de la riquea del PIB autonòmic, l'últim any ja ha aconseguit apropar-se al 20%. Ara, amb l'arribada de setembre, el sector fa front a un dels reptes tradicionals i és lluitar contra la desestalització, un repte que a poc ja va aconseguint. Analitzem tot això amb el president d'Osbec, Fede Fuster. Fede, bona vesprada.
2: Bona vesprada, què tal?
0: Fede, bueno, en primer lloc, moltes gràcies per atendre'ns. He de demanar-te, abans de començar, una valoració del que ha sigut la temporada d'estiu.
2: Bueno, ha sigut una temporada molt pareguda a la de l'any passat, no? En termes de volum, estem pràcticament en els mateixos números de l'any passat, no? Crec que hem pujat de mitja un 0,6%, si no m'enganye. Per tant, en quant a número de turistes, estem molt pareguts a una temporada alta, perquè és molt difícil, clar, pujar d'una temporada alta a una altra, no? Però sí que hem vist com ha crescut molt la producció, no? En alguns llocs, inclús el 8, el 9% per damunt de l'any passat. Per tant, creixem més en valor que en volumen.
0: Anem a comentar aquestes xifres, perquè, clar, aconseguint pics d'ocupació del 94%, quina lectura macroeconòmica podem fer d'aquestes xifres per al conjunt de tota la comunitat?
2: Bueno, jo crec que és el fruit de la feina que s'ha fet els últims anys, no? Aquest augment de producció no vol dir que sigui un augment de la productivitat, no vol dir que tinguem més ingressos, significa que guanyem més, perquè les despeses han pujat moltíssim, sí. No? Sobretot en els últims mesos, en estiu, ha pujat molt el consum de llum, les factures de llum inclús han duplicat, no? En molts casos, d'aliments, del cost laboral, que també està creixent molt per l'absentisme. Però bueno, és un bon símptoma que estem pujant en producció, perquè no és perquè estem venent el mateix producte més car, sinó que és que tenim nou producte, tenim hotels que han fet grans inversions, no? Que han pujat de 4 a 5 estrelles, comencem a tindre producte de 5 estrelles gran lujo, tenim cada vegada més hotels més especialitzats en esport, en wellness, productes més exclusius i més de nicho, i això fa que al final pues trobes una nova clientela també, en un poder adquisitiu més alt del que teníem fins ara. I, bueno, insistir que en esa idea, no? Que estem en el camí correcte, no? Que estem creant més valor que mai, realment.
3: Efectivament, el que dius, Fede, esteu creant més valor que mai, i això és molt bona notícia per al sector, així a la comunitat. Anem a un altre tema, la redistribució de la riquea turística sol ser un objecte de debat. De quina manera beneficia avui en dia l'activitat hotelera al comerç de proximitat i a aquests serveis locals dels municipis de la comunitat?
2: Bueno, a tota la societat en general. Pot ser que siga dels sectors que més transversalitat té. Vull dir, estàvem parlant del 20% del PIB directe.
3: Clar.
2: Però si considerem la implicació que té, si sumes la indirecta, estem probablement per damunt del 30%, no? Perquè al final, bueno, els turistes que visiten lloguen cotxes, compren al comerç local, van als restaurants, fan excursions, van a concerts, van a museus, en fi, hi ha un impacte molt gran del turista, però sobretot també de les empreses, no? Ara encarem els hotelers ja, la temporada baixa ja en les reformes, en les millores, i comencem a contratar arquitectes, interioristes, textil, el moble, la ceràmica, vull dir, és que l'impacte és bestial, absolutament bestial, en la ganaderia, en la pesca, en l'alimentació. És un sector molt, molt, molt transversal, i a més tenim una cosa que que no tenim solució, que és que som la més... no podem deslocalitzar-nos. Nosaltres no podem traslladar la nostra activitat a Àsia,
0: sí, a tercers països, siga
2: més...
0: Més econòmic, sí,
2: perquè
0: no?
2: Siga més econòmic. No, no, la nostra activitat no es pot localitzar. Hasta que algú inventi unes rodes per posar-li a un hotel, estem així i no podem anar-nos a ningú lloc, no? Per tant, som el sector més patriota que n'hi ha perquè les nostres arrels no es poden moure.
0: Esperem, que ningú invente això que comentes, aquestes rodes per a moure els hotels, però bé. Comentaves també, Fede, que començàveu ja a preparar-vos per a aquesta temporada baixa, però la realitat és que setembre ha deixat de ser un mes de transició per a convertir-se més bé en una extensió directa de la temporada alta. Quin volum d'ocupació i d'ingressos preveu registrar durant aquestes pròximes setmanes?
2: Sí, a la Comunitat Valenciana en general fins a després del pont d'octubre més o menys es mantenim tots oberts i en graus d'ocupació raonables, no? És a partir d'ahir quan comencen a tancar-se algunes destinacions turístiques, no? Altres, bé, gràcies a Déu, ens quedem oberts, no? Com és el cas de les grans ciutats i de Benidorm i alguna més. Però setembre, com dius, en termes d'ocupació, estem en unes ocupacions molt altes, probablement 88-89%, però el preu no és igual, el preu baixa prou, entre un 20 i un 30% més barat que l'agost, no? Però bueno, continua sent un mes molt bo, és una altra tipologia de client, ja les famílies ja deixen de viatjar, evidentment, és que tenim xiquets, van al col·le, doncs ja no podem viatjar, però n'hi ha un perfil més de professional, més de parelles, gent gran, més turista internacional també, que del nord d'Europa, que tal volta l'estiu l'evita perquè la climatologia per a ells és massa... bueno, no és agradable per a ells. En setembre ja la cosa comença a millorar algo. La gent que pot triar quan viatjar, setembre és un bon mes, no? N'hi ha alguns pues, que no tenim més remei, no? N'hi ha molta fàbrica i molta indústria que tanca en agost i la gent pues, pot agarrar vacances a agost i viatja en agost, no? Però qui pot en setembre és una molt bona opció i vem un perfil de client diferent, que contrata menys la pensió completa, menys l'all inclusive, i més a sopar fora, a menjar fora. Té un poder que es diu algo més alt, també els vols, els hotels estan algo més barat, però més barats, per tant tenen més, poden fer una despesa més gran en altra part dels subsectors. En fi, és un mes interessant i que ha millorat molt els últims anys.
0: I en aquest sentit, Fede, com adapteu la vostra oferta operativa a aquest tipus de client que, com tu comentes, canvia molt pel que fa a les seues característiques, però també pel que busca, vaja.
2: Sí, bueno, depèn molt de la tipologia de l'establiment i sobretot de la destinació, no? Tenim moltes destinacions que estan molt diguem enfocades al turisme familiar, no? I ahí sí que és veritat que tenen més dificultats, no? Estic pensant, per exemple, en els parcs aquàtics i tot aquest tipus de coses també de la natura, sí, en quant a animals, no? Tipo, pues, l'oceanogràfic o pot ser així, l'alternatura, aquest tipus de coses, perquè ja no tens eixa target familiar, ja no el tens, no? Però bueno, s'intenten fer altres coses, s'intenten fer activitats en col·legi, etc., per mantenir l'activitat. I bueno, hi ha hotels, és que estan, cada vegada estan més especialitzats, no? N'hi ha, tenim, per exemple, els hotels que estan millorant molt en aquest sentit, que són els que tenen temes esportius, no? Ciclisme, tenim oferta molt potent, que en estiu es para, però ara comença a reactivar-se els camps de golf, tenim molts camps de golf molt bons, no? Sobretot a la província d'Alacant, on hi ha molts molt propets, no? I al final el que viatja al golf li agrada jugar en una setmana en dos o tres camps diferents, no? Entonces interessa molt que n'hi hagi molt inventari d'aquest producte al voltant. I lo que hi anem fent, no? N'hi ha moments de l'any en què uns treballen millor, altres treballen algo pitjor, però és difícil, no es pot tindre un producte que pugues adaptar-te a cada moment de l'any, a cada segment del mercat i pugues, bueno, ser una espècie de navaja suïssa, no podem, no? Al final anem especialitzant-nos cada vegada més en una tipologia de client i de producte.
3: I Fede, si parlem ara del programa de l'Imserso, quina és la posició d'Osbeck al respecte?
2: Bueno, nosaltres som uns grans defensors del programa, no? La Comunitat Valenciana en general, tenim moltes destinacions que fa més de 30 anys que estan treballant en aquest programa, un programa que ens pareix que ha sigut fantàstic. Ha sigut fantàstic pels majors i ha sigut fantàstic també per a la indústria, perquè ens ajudava a estar oberts a l'hivern, no? Quan altres llocs d'Espanya tenen que tancar, gràcies al programa molts dels nostres es mantenien oberts i teníem sobretot les nostres plantilles treballant, no? Que això és la clau. Què passa? Que en els últims anys és un programa que s'ha abandonat. abandonat. És abandonat per part del govern, no es revisa de ningun tipus, ni econòmica ni en profunditat en el concepte, no? També del programa, perquè els majors d'avui no tenen res a veure amb els majors dels anys 80 o 90, no? Que quan va néixer aquest programa, i s'ha anat abandonat i en l'augment de despeses, no? Que estàvem parlant de la inflació, que hem patit sus 3 o 4 anys, ha fet ja que siga per a molts empreses impossible, no? Tenim que entendre que gràcies a Déu a Espanya tenim grans empreses hoteleres que tenen una esquena gran i forta per aguantar certes coses i que estratègicament poden decidir en un moment donat mantindre's oberts i suportar aquestes pèrdues, que són pèrdues, però és que la majoria d'empreses nostres són empreses familiars, no? Empreses d'un establiment i de propietat local, no? I aquestes empreses ja no tenen esquena per a suportar les pèrdues que suposa treballar en el programa.
0: Mm-hmm. Clar, Fede, esta problemàtica que deriva de l'IMSERSO ja portem parlant-la amb vosaltres i analitzant-la amb vosaltres, que jo recordo des de fa 2-3 temporades. I clar, en aquest sentit, per què no es fa res per actualitzar aquestes tarifes que al final, com tu estàs comentant, estan asfixiant a una part del sector per tota aquesta inflació?
2: Sí, i que a més arrossega tot el que vam parlar després, no? Tota la cadena de valor turística, no? Perquè si tanquen els hotels d'Europesa o de Peníscola o de Guadalajara del Segura, tanca el restaurant i tanca el comerç, perquè no n'hi ha alternativa a l'hivern al programa Inserso, no? És un programa que mou quasi 1 milió de paquets en hivern, no? I molts d'aquestes destinacions no n'hi ha alternatives. Jo, en el fons de la qüestió, crec que és un tema purament ideològic i de partit, no? Este ministeri ha caigut en mans de Sumar. Pues, tal volta l'electoral de Sumat entre els majors i els empresaris turístics, pues, no tenen precisament el seu nicho de vots, no? Per lo tant, bueno, ho han deixat ahí morir, no s'atreveixen a assumir el cost electoral que pot suposar acabar en este programa, perquè té un impacte molt gran, i bueno, estan deixant morir d'inanició, no? I d'alguna manera pareix que siguem solters els roïns de la pel·lícula, i nosaltres no fem més que des de fa anys veient esta situació, pues, denunciar-ho, no? Perquè algú en algun moment donat es doni compte que seria una pena perdre un programa que ha sigut fantàstic tant per als majors com per a les nostres plantilles.
0: Correcte, que ha sigut fantàstic, com tu dius, ja no solament pel que fa al sector turístic, que li aporta molt, sinó també perquè al final per a molts majors ha sigut de les primeres oportunitats, ja fa molts anys, no? Ja fa moltes generacions, però que van començar a viatjar gràcies a este programa. Fede Fuster, moltes gràcies per atendre'ns i per ajudar-nos a dibuixar esta radiografia del sector actualment així en la Comunitat Valenciana.
2: Moltes gràcies, és un plaer.
0: Adéu. Ja sé.

0: són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El govern valencià ha aprovat el decret pel qual es declara parc natural a la Serra d'Escalona i la Devesa de Campoamor, un espai d'alt valor mediambiental en els termes municipals d'Orihuela, Sant Miguel de les Salines i Pilar de la Horadada. Alejandro Moles.
2: Parlem d'un parc natural a més de 4.500 hectàrees amb pinars i àrees de cultiu i altres característiques que detalla tot seguit el portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
3: És una zona de presència d'àguila perdicera, que está catalogada en peligro de extinción, y también se alberga especies como el águila culebrera, el búho real y una de las mayores poblaciones de gato montés, jineta y tejón de todo el sudeste ibérico. Además, hay un patrimonio arqueológico con presencia de restos romanos islámicos y construcciones monásticas del siglo XVII.
2: A més, el ple del Consell, que avui s'ha celebrat a Elx, ha aprovat el pressupost que permetrà iniciar la construcció del nou Hospital General de Castelló amb un pressupost de vora 475 milions d'euros. Escolte, Barrachina.
3: Hoy el Consell ha autorizado la contratación de las obras del nuevo Hospital General de Castellón con un presupuesto inicial de 474 millones de euros. Este nuevo hospital tendrá hasta 7 bloques, entre ellos el edificio de hospitalización y UCI. Hay un aparcamiento subterráneo de 500 plazas.
1: La plataforma per l'ensenyament públic Alfa Motors davant les manifestacions convocades per a demà dissabte a les 6 de la vesprada a les 3 capitals de província per a reclamar, segons diuen, la dignitat de l'escola pública i advertir al govern valencià que la seua lluita continua. Xavier García del Valle.
4: Sí, la plataforma, que integren sindicats de docents, associacions de pares i mares d'alumnes, estudiants i organitzacions cíviques, reclama la baixada de ràtios, millores salarials i condicions laborals dignes per al professorat, recursos suficients i la derogació de l'anomenada Llei de Llibertat Educativa perquè consideren que posa en perill la llibertat de càtedra.
1: I continuem parlant d'educació. La ministra de Ciència i Universitats, Diana Morant, ha proposat a València una llei d'equitat perquè els governs autonòmics estiguen obligats a finançar la creació de places suficients per a la demanda de l'estudiantat universitari.
4: Morant, que ha participat este matí en l'obertura del curs acadèmic de la Universitat de València, considera que les universitats públiques valencianes necessiten 10.000 places més per a cobrir la demanda.
1: En successos, a l'autovia A7, al seu pas per Beneixida, a la Ribera Alta, un cotxe s'ha calat foc i ha escampat les flames a una zona de vegetació pròxima a l'autovia, la qual cosa ha obligat a mobilitzar els bombers.
2: L'incendi del vehicle, que no ha provocat danys personals, s'ha produït fa una hora quan circulava en direcció a València, el que ha provocat retencions de més de 3 quilòmetres pel tall del carril dret.
1: I continuen els actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre en el 25è aniversari de l'atac terrorista. El president dels Estats Units, Donald Trump, acaba de parlar en l'acte que té lloc al Pentàgon.
5: And we salute the service members working right now to...
1: Trump ha recordat a les víctimes i ha saludat a tots aquells que lluiten contra l'Iran, segons ell, el principal patrocinador del terrorisme en el món, qui no tindrà mai afegit un arma nuclear. I dels atemptats de l'11 de setembre d'avui fa 25 anys als Estats Units, amb un balanç de 3.000 morts i milers de ferits, ha parlat en les notícies del matí la catedràtica d'Història Contemporània de la Universitat de València, Aurora Bosch.
4: La historiadora ha comparat els atemptats de l'11S amb altres grans fites històriques del segle XX que van comportar un canvi de l'ordre mundial.
6: A nivell de política internacional va ser una data simbòlica, com la caiguda de la Unió Soviètica, que marcaven, podríem dir, el nou segle. Els efectes immediats va ser una unió no sol dels americans entorn a la defensa nacional, sinó també solidaritat de tots aliats d'Estats Units.
1: I en la informació esportiva continua l'embolic sobre on serà la final del Mundial de Futbol 2030.
4: Ahir, el president de la Federació de Futbol Marroquina va assegurar que seria a Casablanca, però avui el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, ha defensat que Espanya ha d'acollir la final perquè és, textualment, el país número 1 d'aquest esport i sosté el 55% de la candidatura.
7: FIFA ayer mismo, pues como saben, ya ha desmentido que no hay ninguna decisión tomada. Creo que España es el lugar porque no puede ser de otra manera. La capacidad organizativa de España para grandes eventos creo que es incuestionable y de ahí que la realidad nos lleve a que no va a ser otro o no debe ser otro escenario que no sea España la gran final, ¿no?
1: Es deixem ara en companyia del magazín Tot per l'aire. Nosaltres tornem amb més informació a les 6 de la vesprada.
0: A Punt Ràdio, notícies. Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
3: Què tal? Com va? Molt bona vesprada. Avui, quin programa de tot per l'aire. Primera setmana completada amb tota la il·lusió del món i emoció per suport de totes les persones que han estat a l'altre costat de la ràdio. Dels oients, de la gent que dia darrere dia està recolzant-nos i ens aguanta molt. I la que sempre està aguantant-me, passe el que passe, és la meua companya de vida, de treball, de patiment, la meua, la nostra. Maria Caballero, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani. La veritat, gràcies, José, que atent està sempre José. Un gran amic, eh? Tenim molts amics en comú, el nostre tècnic d'avui i nosaltres. La veritat és que s'ha passat la setmana superràpid. No tens ni la sensació?
3: Sí, tinc la sensació de que s'ha passat molt ràpida la setmana, que ha estat molt bé i sí, que hem tingut molts
4: protagonistes,
3: molts
4: convidats i que estem profundament agraïts per el suport que hem rebut per part de tota la gent que totes les vesprades sintonitza a Punt Ràdio per a disfrutar, per a gaudir, per a passar-ho d'allò més bé i per a escoltar tot per l'aire.
3: Sí, i que anem a més, perquè sí, poc a poc anirem millorant, més convidats, més protagonistes, més seccions, moltes que encara no heu vist, i més temes, més jocs i puestos per a tractar de conèixer noves històries. I, clar, Maria, he de preguntar-te, avui què tenim en el programa? Perquè tenim moltes, moltes coses.
4: Tenim un programa complet, tenim un programa on parlarem d'actualitat, on tindrem entrevistes molt sucoses, tindrem seccions, parlarem de tot el que podem fer este cap de setmana per a gaudir del dissabte i del diumenge, i també tindrem entrevistes a cantants, que ens fa moltíssima il·lusió. I parlarem d'arròs, parlarem de paella, perquè també la paella va ser protagonista al llarg del programa, o va ser este cap de setmana, i evidentment també nosaltres. Així, en tot per l'aire parlarem d'arròs i parlarem de paella, però de la paella autèntica, Dani?
3: Sí, però també sense oblidar que no és un programa qualsevol, perquè avui es complixen 25 anys d'un 11 de setembre a Nova York, on les Torres Bessones van caure després d'un terrible atemptat al 2001. Maria, tindrem també un protagonista que va viure-lo des de dins i que va estar contant i desgranant tota la informació per a esta casa.
4: Sí, perquè
3: per
4: no, és lo, valenciana. No és lo mateix, evidentment, quan tu veus les imatges que quan vius aquestes imatges. Aixina que nosaltres tenim la sort de que un company d'esta casa, de l'antiga Canal 9, estava present en Nova York quan va succeir l'atemptat en les Torres Bessones, i avui estarà també en tot per l'aire per a contar el seu testimoni.
3: Estàs tu, Maria, està José al comandament tècnic, està també Sílvia Laborta a la producció, està Sofia a xarxes socials, i on està Carles Navarro?
4: Ai, és la pregunta,
3: Carles,
4: la primera pregunta del dia.
3: On estàs?
4: Carles Navarro.
5: Maria, Dani, hola. Bona vesprada.
4: Estava
5: menjant. Estic a Sueca. No,
3: i què fas a Sueca?
5: Estic a Sueca perquè, mira, conforme entres a Sueca hi ha un cartell que posa Ciutat Arrocera d'Espanya.
4: Correcte.
5: I, efectivament, jo crec que és la ciutat arrocera per antonomàcia, no només de la terreta, sinó de tot el país, perquè este cap de setmana, i com vosaltres haveu anunciat al principi del programa, este cap de setmana se celebra el 65 concurs internacional de paella valenciana de Sueca. I jo he vingut ací per a desgranar un poc els secrets d'aquest concurs, però sobretot el secret de fer una molt bona paella valenciana, perquè estareu d'acord amb mi, Maria i Dani, que fer una... que la paella teixca bona és molt complicat.
4: Sí.
3: Molt
5: és
3: difícil.
5: Molt difícil.
4: Tu saps,
5: sí.
4: Tu saps fer paelles?
5: Jo no res, no. Cero, patatero, Maria, no sé, jo sé menjar-me-les, ja està, no sé fer res més de les paelles. I per això he quedat amb un mestre paeller d'ací de Sueca, amb Juanjo, que ja ha guanyat este concurs internacional de paelles valencianes, que s'ha fet les paelles com ningú en esta localitat, per a que em conte què se sent al ser el millor paeller del món, que crec que, si no recorde mal, va ser en 2023, i ja te dic que el secret per a que mos isca la paella bona, sobretot ixe socarraet que tant ens agrada als valencians i valencianes.
3: Estarem molt pendents que passe a Sueca amb ixa festa de l'arròs valencià, que jo crec que este cada setmana, i des d'avui i fins al diumenge, estarà en l'aire. Carles, te deixem a Sueca, després farem alguna connexió més, però me'n vaig amb Maria. Maria, recorda-les xarxes socials i quina és la pregunta del dia.
4: Tenim xarxes socials, estem a Instagram, estem a TikTok, @totperlaire, apunta-me, tenim comptes en X, en l'antiga Twitter, @totperlaireAP, i també estem en directe en el nostre streaming. Saluda, Dani, la gent que ens està veient des de el YouTube. Hola. Ja són 10 les persones que s'acaben de connectar en YouTube. I també tenim el nostre número de WhatsApp on la gent pot enviar-nos qualsevol suggerència, àudio, el que ells vulguin. El número de WhatsApp és el 639-32-41-36, 639-32-41-36. I ja que estem parlant de paella, avui la nostra pregunta del dia és: quin és el vostre arròs favorit, preferit? El teu quin és?
3: El meu era l'arròs a banda, però
4: ja no
3: perquè no m'agraden les imitacions. Sempre producte original, valencià, sí. Pata negra. Imitacions, no.
4: Com diria ma mare, segundes partes nunca fueron buenas, amigo.
3: Nunca fueron buenas. Arròs a banda m'agradava molt, però jo paella valenciana.
4: El meu és l'arròs al forn. Jo sóc molt fan de l'arròs al forn.
3: Jo també. M'agrada molt l'arròs al forn. Sí. I per l'anim és molt.
4: Correcte.
3: Estem pendents de tot el que passa a Sueca, però... hem de canviar un poc de, sí, de sentir, perquè, clar, avui és un dia molt difícil per a molta gent que va patir als Estats Units tal dia com avui, l'11 de setembre. Jo crec que un dels esdeveniments més complicats de la història recent dels éssers humans, no? Perquè sí que és de veres que te preguntes per què va passar? On estàvem? Avui, 11 de setembre, a Nova York va haver un atemptat on les Torres Bessones van caure després de hores i hores de patiment. I Maria, tenim una història que contar i amb un protagonista de excepció.
4: Sí, com deies, Dani, avui fa 25 anys que el món es va parar davant unes imatges que encara som capaços de recordar quasi minut a minut. Dos avions estavellant-se contra les Torres Bessones, el fum sobre Nova York, milers de persones fugint i una ciutat que en qüestió d'hores va canviar per sempre. Però aquell dia no només va canviar Nova York, va canviar també la nostra manera de viatjar, d'entrar en un aeroport, de parlar de seguretat, de terrorisme i fins i tot la nostra manera de mirar el món. De sobte, allò que semblava llunyà ens va aparèixer molt més pròxim. I avui volem recordar aquell 11 de setembre des d'una mirada molt especial, perquè una cosa, com dèiem abans, és veure aquelles imatges per televisió i una altra molt diferent és estar allí, a Nova York. Per això, avui volem parlar amb el nostre company Josep Sastre. Ell va viure en primera persona este esdeveniment que ha marcat la nostra història recent per a sempre.
3: Josep Sastre, Pep Sastre, company, què tal, com estàs? Bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada.
3: Quin dia, el d'avui? Suposo que has tingut moltes entrevistes, moltes converses, però encara avui, 25 anys després, suposo que és un dia també complicat per a tu.
6: Bé, és un dia de record i bé, cada 5 anys, més o menys, dic que tinc este dia, pues és un recordatori, no? Quan hi ha una data especial, quan va fer 10, quan va fer 20, quan fa 25 anys, pues torno a rememorar que vaig tindre la sort professional, perquè al final és per a un periodista estar en el lloc i en el moment en què es produeix la major notícia que un pugui imaginar, pues va ser un desafiament personal. Jo estava de vacances, era el meu últim dia allà, havia d'agafar un avió eixa vesprada, i un avió que no vaig ir mai, i em vaig quedar 41 dies més informant per a Canal 9, on treballava. Pues, vaig ser un corresponsal accidental que vaig viure pues, tot aquest moment, i després bueno, com es va buidar la ciutat, i després una mica la tornada a una certa normalitat, però allò va ser tot un procés.
3: Com va ser ixe dia? Perquè, clar, tu t'alces perquè va ser...
6: Quedar 41 dies més informant per a Canal 9, on treballava, pues, vaig ser un corresponsal accidental que vaig viure pues, tot aquest moment, i després, bueno, com es va buidar la ciutat, i després una mica la tornada a una certa normalitat, però allò va ser...

0: massa, però ja havien impactat els dos avions quan vaixem a la recepció i encara no havien caigut les torres. Vaixem a la recepció i trobem els recepcionistes plorant. No poden eixir, no poden eixir, que ja han impactat uns avions en les torres bessones, hi ha més avions segrestats pels Estats Units, no poden eixir al carrer. Plorant, desesperats, un autèntic atac. Se n'anem corrent a intentar veure la televisió, veure què estava passant, però la televisió no funcionava en Manhattan després de l'impacte de les torres, no funcionava el telèfon fixe, durant hores no va funcionar, i vaig tirar cap allà a fer aquesta imatge clàssica del periodisme, diguem, que és un que va cap al lloc del que tot el món està fugint, i això és el que va passar.
1: Estàs dient, Josep, que com a periodista va pesar més la necessitat de contar-ho que la por del que estava passant, no?
0: Jo crec que en aquest moment, quan un és periodista, el que vol és contar-ho.
1: Sí.
0: I realment, si el pare s'ha pensat-ho, el fet ja ha passat. Vull dir, ara toca el moment de contar-ho. Més seguretat que va haver a partir d'aquest moment en Nova York no n'hi ha hagut mai. L'exèrcit prenent els carrers, uns dies després tu podies anar a qualsevol parada de metro, tirar la cartera i esperar a veure si ningú se la portaria. Vull dir, hi havia una seguretat extrema en la ciutat. Però això en el moment ni ho penses, el que vols és anar a comptar-ho, però no és com que estan bombardejant la ciutat, és clarament un atemptat. Nosaltres, desgraciadament, s'han criat, diguem, per l'edat que tinc, en un país en què hem patit el terrorisme i sabíem el que era un atemptat. Allò era de pel·lícula, era una altra escala. Allà no sabien el que era el terrorisme, sempre era una cosa que passava a uns altres països, però clarament allò era un atemptat, no era que estiguessin bombardejant un país enemic de sobte la ciutat. Estava clar que el que havia passat era un fet que no anava a produir-se l'endemà igualment, encara que allà es va crear una psicosi de que podia haver atacs químics per l'aigua, alguna altra cosa novedosa, perquè el que va passar semblava un guió de Hollywood, una cosa impensable.
1: I quan vas entendre, Josep, que no era un accident i que estaven davant d'un atemptat?
0: Immediatament és el que es va imaginar. Perquè ens van contar la gent, bueno, la gent escoltant la ràdio, el que ens contaven clarament havia de ser un atemptat, no per casualitat. No s'està veient dos avions un al costat de l'altre. A més, en aquest moment, de seguida, per les ràdios s'està veient que hi havia altres avions segrestats sobrevolant. Això ho vam saber pràcticament de seguida.
2: He de preguntar-te, clar, com a periodista, quan estàs davant d'una situació així, què pesa més, la necessitat de contar-ho o la por del que està passant en aquest moment?
0: Jo, insistís que por, jo no vaig tindre por, en cap moment vaig tindre temor per la movida. Imagina que si haguera estat al costat de les torres, oi, ese dia, haguera anat a visitar-les, sí que haguera tingut por física i personal. Jo vaig pujar a les torres a visitar-les, a pujar a dalt del tot, el diumenge de vesprada. I això va passar diumenge pel matí. Soc dels últims milers de persones que va pujar com a turista a les torres. I era una cosa espectacular. Aquest dia no van arribar a pujar els turistes, però quan un ha estat allí dintre me puc imaginar l'angoixa de la gent. Tu pujaves en un primer ascensor, te pujava al pis 90 o 92, i la pujada en aquest ascensor senties com en els avions quan s'enlairen, aquest buit en la panxa de la velocitat a que pujava. I una vegada estaves allí, allò era espectacular, la por de no poder eixir d'aquell edifici, de que colpejar allò i tu estigués dins d'aquell edifici, no em puc ni imaginar el trauma de la gent, l'horror.
2: De totes formes, Pep, sí que és de veres que, clar, quan tu estàs a Nova York de vacances, eres periodista, has de contar la història, te contacta, evidentment, Canal 9, la Ràdio Televisió Valenciana, i no dubtes en cap moment de que has de canviar la teua vida, la teua visió. Estàs a Nova York i no dubtes en quedar-te els 40 dies, 48 dies i el temps que faça falta, ja no a soles informant, sinó també ajudant, no? Perquè, clar, te trobares espanyols per Nova York que te contaren la seva història o que viviren aquest moment?
0: Sí que van contactar en gent valencians que vivien allà, però pensem que això és un moment pre-internet. O sea, el que va haver de contactar amb la tele era jo, perquè ells no podien contactar amb mi.
2: És que eren altres temps, clar.
0: Era un altre temps. Ara portem un aparell a la butxaca que podem

0: fer vídeo, podem contactar amb tot el món. Això no existia. Jo vaig haver de comprar un telèfon mòbil nord-americà perquè veia que en alguns telèfons nord-americans sí podien parlar. Jo no podia telefonar d'un telèfon fixe, no podia, del meu mòbil no, això no funcionava, això també no eren els mòbils d'ara. Entonces l'esforç va ser el nostre, pensem que per enviar imatges des d'allà, tots els espanyols, quan fem directes, vull dir, els espanyols, les televisions espanyoles, durant els dies que vam estar allà, pues tenien que anar a un camió, un satèl·lit, que enviara les imatges per a veure's així, no era una connexió des d'un telèfon mòbil en qualsevol moment, era una qüestió complexa des d'un punt de vista tècnic. I, de fet, jo estava amb un amic, de quan era estudiant, i ell se va haver de quedar 4 o 5 dies, i en aquests 4 o 5 dies que se va haver de quedar, perquè no estava tancat l'espai aeri, es va convertir en una espècie de corresponsal com jo, perquè estar els dos ajudant-se per tal d'arribar als llocs, de poder fer les connexions, que tenia que ser a través de companyies internacionals, i davant de nosaltres havia uns indis, uns xinos, i quan acabaven ells, després anàvem nosaltres a fer el directe, i darrere de mi venien Televisió Espanyola, Antena 3, Telecinco, perquè era per l'horari espanyol. I això eren 24 hores al dia, camions en satèl·lit, facilitant els directes. Els temps han canviat molt.
1: Uh-huh. Clar, Nova York és una ciutat acostumada a viure a tota velocitat. Com es va quedar Nova York després dels atemptats?
0: El mateix dia ja era espectacular, sí, que no circulava un cotxe. En aquest mateix moment que jo tiro, diguem, cap al sud, perquè jo estava en un hotel a mitjan de l'illa de Manhattan, per la gent que ho conega, a l'alçada del carrer 28. Però baixant cap avall, diguem, cap al sud, el trànsit s'havia paralitzat, només eren bombers, ambulàncies, cotxes de policia, cotxes de l'exèrcit, i l'endemà, bueno, eixa nit, la tornada, ni taxis, ni funcionar metro, ni res. Tot a peu, i s'ha tornat a casa en silenci, una ciutat que has viscut 6 dies, la ciutat que no dorm mai, el soroll, la vida que hi ha allí, de sobte, tot buit, quasi tots els restaurants tancats, ni un taxi pel carrer, tots caminant per allà, en un colp psicològic tremendo, el canvi era brutal, i l'endemà, la Quinta Avinguda buida, era de pel·lícula.
2: Mirant cap arrere, 25 anys han passat, et va canviar la vida i aquest moment, ja no a soles com a periodista, sinó com a persona, t'ha canviat la vida des que visqueres i contares i informares d'aquest moment?
0: A veure, professionalment, sense dubte, jo era una persona que estava treballant de periodista en la redacció, fent temes de Comunitat Valenciana. Quan vaig tornar d'aquella experiència, al poc em van proposar ser corresponsal a Brussel·les de la televisió, i després vaig ser delegat a Madrid. Vull dir que sí que professionalment va ser com una oportunitat de donar-me visibilitat d'alguna manera, i una oportunitat que de viure un fet que periodísticament apassionant. I a més, és el primer fet generacional mundial, que tot el món sap què estava fent aquell dia. És la primera vegada que passa. Insistís que en un món que no funcionava per les xarxes com ara, que era absolutament diferent, i el poder de la televisió, diguem, el poder comunicatiu de la televisió era major perquè no hi havia la competència d'internet. Llavors, la visibilitat que tenia el treball periodístic en la televisió en aquell moment era molt gran. I pues, personalment sí que va ser colpidor, va ser pues, dur el veure determinades persones, determinades experiències vitals, és dur. Però, bueno, lamentablement, insistís, nosaltres ens ha tocat també pues, cobrir atemptats d'ETA, després vaig viure com a delegat en Madrid l'11M, vull dir que hem viscut altres moments també realment durs, perquè la feina periodística moltes voltes, lamentablement, les grans notícies són males notícies.
1: Quina és la imatge d'aquell dia, Josep, que tens gravada i que encara avui et costa oblidar?
0: Mira, van ser molts dies, però vam tindre la sort de poder entrar nosaltres soles, acompanyat per un membre de l'FBI. Ho vam demanar, vam fer unes gestions i vam tindre molta sort, i ens van permetre entrar a lo que era les Torres Bessones, aquest forat. Pues apenas 10 dies després o una setmana després d'haver passat, quan allí treballaven com si fossin a trobar supervivents. És a dir, ells, van, ells estaven treballant amb la delicadesa de que anaven a trobar supervivents, és a dir, retirant les coses a poc a poc, els enderrocs, mirant amb molta cura, marcant els punts on podien haver restes humanes. Clar, realment no va haver supervivents. Allò, lo que, en les temperatures que, es va, que va arribar allò, pensem en un incendi descomunal, en tot el combustible el que portaven els avions damunt. A mi una de les imatges que més m'ha impactat és el veure el forat aquell, el forat cap a terra que havien deixat les torres, són com 7 pisos cap avall, l'illa de Manhattan, és, la terra és molt dura, els aparcaments són cap a dalt, cap avall no hi ha manera, i això va deixar allí un forat que era un cràter espectacular, i l'olor que feia allí dels productes químics que tiraven al plàstic cremat, és un olor molt especial que me'n recorde. I tinc una imatge gravada en un dels edificis baixets, prop d'allà, de milions de papers, perquè recordem que allò eren oficines, bàsicament, milers de papers s'havien quedat pegats, enganxats a la façana, formant unes formes estranyes, que era, clar, com allò havia sigut un forn i havia deixat com tota la façana empaperada per unes formes capritxoses, semblava un poc l'infern. I això se m'ha quedat molt gravat.
2: Abans d'acomiadar-te, Josep, volia preguntar-te, has tornat a Nova York i quina sensació tens quan tornes a esa zona zero?
0: Sí, vaig tornar i vaig tindre una sensació, em va agradar com s'ha mantingut d'alguna manera el memorial, em va agradar, em va aparèixer un memorial respectuós, em va semblar emocionant, i sí que vaig sentir una energia molt especial allà. Em va avivar molt els records de tot el que va passar i sobretot el record de la gent, dels familiars, de les víctimes que en comptes d'estar a casa molts d'ells pues, anaven als centres que es van habilitar per a les víctimes a compartir el seu dol, d'alguna manera a mostrar fotos dels seus familiars, a buscar familiars d'altres víctimes que treballen en la mateixa oficina. D'aquesta gent me'n recorde molt, no? Aquesta manera americana, diguem, de viure-ho, de no vaig estar soles en ma casa, en el meu dol, sinó vaig intentar fer alguna cosa, saber alguna cosa, estar actiu. Em va parecer que vivien d'una manera diferent, probablement com ho faríem nosaltres, però era realment colpidor escoltar-los donar testimoni.
2: Pep Sastre, Josep Sastre, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per contar-nos esta història de vida, perquè més enllà de ser periodista, crec que és una història d'éssers humans i l'has contada perfectament. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i espero que la resta del dia, encara que recordem i no oblidem el que va passar, siga un poquet més amable.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Un beset gran, Josep.
3: From the 103rd floor of the North Tower. At times it feels as though the world is forgetting, but we will never forget. My dad made everyone around him a better person. His easygoing nature,
4: la vesprada és tot per l'aire. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
5: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
4: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La tauromàquia envesteix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient, mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Sant Antoni de Gavarda, que feu un miracle en Antella.
4: La vesprada és tot per l'aire.
6: Ens va fer una paella.
2: Com m'agrada esta música, perquè és el tio Fredo. el tio Feo, que descansi en pau, que està al cel i que és l'ànima mater de l'esperit de la paella, de la rosa al forn.
1: Que bona persona era, eh?
2: Era un tio molt gran, molt sí. gran.
1: Mira,
2: jo l'estimava molt, jo el volia molt.
1: Justament, estem pendents de la nostra retransmissió en YouTube i també la gent està participant.
2: Ah, n'hi ha comentaris?
1: Clar.
2: Vinga, Maria.
1: Hem preguntat qui és el teu arròs preferit i n'hi ha un amic que es diu Julio, que mos diu: hola, Dani i Maria, m'agraden de quasi tot tipus, però me decantaré per l'arròs al forn de ma mare, perquè és mel de romer.
2: Ale.
1: I també pel mític anunci del tio Fredo. El recordeu? Mira, pues justament.
2: El tio Fredo,
1: no
2: un gran.
1: No ho havíem pactat, però volíem començar parlant de paella amb el tio Fredo.
2: I parlarem molt de paella perquè anem a parlar del concurs internacional de paella a Sueca, que és un esdeveniment que celebra este cap de setmana, el diumenge, i crec que ja tenim a l'altra banda del telèfon a Toni Landete, que és el director del concurs. Toni, què tal? Molt bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada, què tal? Com esteu?
2: Molt bé, molt bé, i amb moltes ganes de gaudir d'este concurs internacional de paella, que jo crec que ja és un esdeveniment que tenim marcat al calendari. Contant-nos un poc, i sos preparatius per al cap de setmana, per al diumenge.
7: Pues res, ja sabeu que vull començar la setmana de l'arròs, per dir-ho així, d'alguna manera, aunque Sueca sempre són tots els dies arròs, i començaran en el fil arròs avui, per la vesprada, on hi haurà una mostra de casetes en tot allò de tapes i degustacions per a poder demanar allí pues, un soparet, o després ja a migdia fan també arrossos. En fi, una setmana gastronòmica. Arrencaran això, després demà seguís fil arròs dissabte i diumenge, i també tenim demà la masterclass per als concursants que venen de fora del país i de fora de la Comunitat Valenciana, per a que deprenguen els últims truquets, s'atemperen i s'acopen al clima i facin la paella el diumenge el millor possible.
1: 40 finalistes, 13 seran internacionals, procedents d'altres països repartits per els 5 continents. Toni, què té el concurs de Sueca que fa que cuiners dels 5 continents vulguin vindre a competir així?
7: El concurs el que té és la seva edat. La seva edat, que a pesar de que el cap del xiquià és el passat que ens inspira, que ens honra i el futur que ens inspira. 65 anys de concurs, sense haver fallat cap any de fer aquest concurs. Bueno, sols un any que farem, perquè va ser, que va tenir que parar tot el món, i va ser l'únic any que pararem, i seguirem endavant, perquè l'any següent pararem el 60 i farem el 60 més 1, i després el 61, 62, fins avui el 65. Això va ser una idea molt bona de l'Ajuntament, també el dia l'alcalde, que ho va fer, i totes les corporacions municipals ho han respectat, i després pues, totes les persones que han estat al davant, igual que jo estos 5 anys, han fet possible que es vagi endavant. Cada vegada este concurs crec jo que és més professional, anem millorant-lo, anem ficant-li cada vegada un poc més de substància per a que tots els arrossers tinguin ganes de vindre a este concurs, perquè és el més desitjat, el que més... I tot arrosser que vaig a molts concursos que n'hi ha, i són molt bé, també molt dignes i tal, però este és el que tots volen vindre a participar i a poder ser guanyat.
2: Crida molt l'atenció que molta gent pot pensar, no? És que així a la Comunitat Valenciana tenim bons cuiners i guanyem molt fàcilment, però és que no és així, perquè l'any passat va guanyar un restaurant, un cuiner de l'Equador.
7: Correcte, correcte. Ja t'he dit jo que en aquests últims 5 anys ha guanyat el d'Equador, ha guanyat uno de Sueca, ha guanyat una cosa valenciana, però és que ha guanyat també un mexicà, ha guanyat uno de Guadarrama a Madrid. És que això és molta variabilitat. Entonces, jo sempre ho dic, sempre ho dic. Moltes vegades la gent que ve de més lluny, que fa més esforç, tant econòmic, per temps, perquè, clar, jo moltes pense, jo vaig estar a Mèxic en una semifinal l'any passat, i vaig fer aquesta travessia, aquest esforç, i jo pensava, aquestes persones venen a posta, ho deixen tot, se gasten diners per vindre, per fer un concurs. És a dir, això és el valor que té. Clar, aquestes persones, jo moltes vegades dic que tenen més interès, sí que més interès, que el que potser ho té més fàcil. Ah, doncs mira, el diumenge vaig a fer la paella, que és el concurs, i punto. I a millor una hora antes està en la seva feina, se ho deixa bé, concursos en torna a anar, no? Entonces, jo crec que això també és una part, ixa responsabilitat, i a més, és com tot, no? És novatos, quan anem en el cotxe que ens donen a la L, anem més precaució. i quan ens confiem fem més fallos. Pues tal vegada també estigui ahí un poquet la... el quid de la qüestió.
2: Però sí que és de veres que he de preguntar-te, n'hi ha una pregunta que és inevitable. Els estrangers respecten les regles o venen amb la seva pròpia interpretació de la paella? Perquè, clar, molta gent diu, n'hi ha una normativa, n'hi ha una norma, unes regles que han de complir, però fan una interpretació o no?
7: No. El concurs internacional de paella valenciana sueca, una de les coses que té que la manté a seguir és que tots cuinen amb la mateixa recepta, tots cuinen els mateixos ingredients que dona l'organització, tots cuinen el mateix caldero que dona l'organització, el mateix llenya, el mateix barbacot on s'apoya el caldero. És a dir, tot, ho donen tot, hasta l'aigua, hasta l'aigua de grisco, fa tot igual.
2: I què canvia, Toni? Què canvia per a tastar-la diferent?
7: Pues te vaig a fer la comparativa. Això és la fórmula 1 dels concursos gastronòmics i de la paella i de l'arròs. Tots tenen el mateix cotxe, el que canvia és el conductor, el piloto.
1: Clar.
7: La destresa que tinga cada un a l'hora de fer-la, pues això és com cada un, però tots tenen el mateix. És a dir, si anem a fer una marató, tu i jo, i tenim les mateixes deportives i tal, pues, bueno, pues serà pues, el que estigui més entrenat o sigui millor per córrer.
1: N'hi ha 12 que representaran a la Comunitat Valenciana, clar, després d'escoltar-te, Toni, no sé si juguen a avantatge per conèixer millor la tradició o els de fora, els internacionals, han estat durant molt de temps preparant-se per a aquest esdeveniment.
7: Ahí és on anem, el que he dit abans. Com pot ser que guanyen uns mexicanos que han guanyat? Per què? Pues perquè a millor se confia més. Mira, primer i principal, els 12 que han vingut a Sueca, de la Comunitat Valenciana, se ho han hagut de guanyar en la semifinal. Això és de veres. Uh-huh. Perquè com se n'apunten 60, o sigui, si n'hi ha un 110 més o menys que s'apunten de tot el món, un 50% llarg és de la Comunitat Valenciana. Entonces, clar, nosaltres de 60 tenim que agarrar a 12. I a què discrimines? Entonces, ja fa un pare 3 anys en este que hem fet la semifinal de la Comunitat Valenciana. Se n'apuntaren 60, tindrem que fer un sorteig i se quedaren 40, perquè no caben més. I aquests 40 en Castelló de la Plana feren la seva semifinal i classificarem els 12 millors. Per tant, ja sabem que aquests 40, per lo menos, ixe dia, aquests són els 12 millors d'ixe dia. Perquè si el dia siguen fas un concurs, canviaries totalment, igual que el dia del concurs. Això és evident. Entonces, sí, estos son bons, pero yo te digo, el ejemplo de Mexi, fa 3 años, sí. Y me va a sorprender, porque después como vas a conocer a las personas y vas para net, ellos vivían en un puesto on no estaban multados. Entonces, se n'anaven a un altre poble que estaba a la altura de la mar, porque fueron los más equiparados a Sueca. Buscaven la climatologia, l'altitud, para practicar.
1: Wow.
7: Y molta pràctica.
2: Molt interessant. Parla'ns un poc del concurs. Com és ese concurs? Perquè fan la paella, després la tasta el jurat, o com va això? Fan diverses parelles?
7: No. Cada un fa una paella.
2: Una només.
7: 80, una només. Una paella de 80 centímetres, té un poquet d'un conill, la pot ser aquest, el garrafó i els carols, la tomata, tot el cingles, l'oli, la sal, les espècies... i a l'arròs, evidentment, i a l'aigua del grifo. I entonces, en quilo i mig, tenen que ficar un quilo i mig. Estes paelles passaran este any a la part de darrere del Col·legi Carrasquer, que mos han seguit, i dono les gràcies, sí, aprofito per donar les gràcies al Col·legi Carrasquer per seguir-mos-lo, en el comedor, i això passa a una antesala. Entonces, entren a la 1:20 entren les 10 primeres paelles, van per tandes, perquè les paelles entren en òptimes condicions de calor, de punt de cocció. Entonces, hi ha un notari que canvia els números per còdics. I aquestes paelles passen al jurat, que el jurat no pot veure-les. Ha pogut estar passejant i veure que Pepito té el número 8, però quan arriba allí el número 8 no existeix, són còdics. Mm-hmm. Entonces, no pot saber quina és. I les puntua.
1: Per a que no és que transparència, clar.
7: Correcte. Els 20 minuts després s'agafa i entren 10 més, així, en 4...
2: I també he de preguntar-te, Toni, perquè clar, no és només tastar-la, sinó és el color, la textura, la imatge...
7: Els paràmetres...
2: Què valoreu? Què és el que més valor té per a tu?
7: A veure, és que jo crec que és tot un poc, perquè se puntua de l'1 al 3 el color, de l'1 al 3 la simetria, de l'1 al 5 el punt de socarrat, de l'1 al 5 el sabor i de l'1 al 5 el punt de cocció del gra. Entonces, ahí n'han 7 persones, en guany són 7, 7 membres del jurat, i claro, a uno li pot agradar més cuenquet, a l'altre li pot agradar un poc més passaet, sí. Per això estan tots els tipus de paladars, perquè al final és que la millor paella que han decidit diversa gent. En el jurat tenim el guanyador de l'any passat, que sempre se li convida el guanyador de l'any passat, que ve d'Equador, aposta, va ser jurat. Tenim, en este cas, un any tenim el representant també de Japó, tenim un representant del gremi d'hostaleria, tenim a gent cuiners, tenim varios tipus de gent perquè tots puguen també provar-la.
1: I després què feu en les paelles?
7: Les paelles, fins ara, i aquestes paelles anaven a una sala on allí les degustava, perquè a la mateixa sala tenim l'espai del jurat i l'espai per menjar-se una picadeta, i després les paelles que cuinaven els cuiners, però un any per circumstàncies no anem a fer-ho a la sala de Sueca i ens anem al restaurant del Sucret, ¿vale? En el marit de Barraquetes. Per tant, un any hem optat perquè aquestes paelles que van aprovar el jurat després se van a donar a unes organitzacions de Creu Roig, no, a vàries, no sé exactament de quantes, se les va donar perquè se les mengen i les disfruten. I nosaltres en el Sucrer, mentre el jurat està deliberant, mos farem la picaeta i mos faran una paella per a tots igual, la mateixa paella per a tots.
2: I no acabeu fartats de tant de menjar?
7: No, perquè allí la picaeta és tranquil·leta. Després dos o tres platets normal, tampoc és massa. Menos que una boda. I després un platet de paella...
1: I que la paella es menja sense ganes.
2: Exacte.
7: Claro, la paella...
1: Si està bona...
7: Abans sí que és de veres que quan estàvem en el concurs i mos servien la paella, pues a un no li servien d'un caldero a l'altre. I a tot està bona, a més de bona, prova aquesta. I un poc.
1: Així era que, més festa.
7: Sí, guai. Lo bo és que el que tot me la mitjarem bona, tot és roïn. Espera que sigui bona, perquè si que és roïn, la liem.
2: I Toni, abans d'acomiadar-te, he de preguntar-te també quina és la teua paella favorita, la valenciana, suposo?
7: Sí, a mi la paella valenciana, una paella valenciana ben feta, ¿vale? Una paella valenciana bona, n'hi ha un muntó, però ben fetes i bones no són totes. Jo crec que és una reina, entre altres arrossos que també m'agraden. Uh-huh. Però, és a dir, la paella valenciana jo crec que és dels plats dins d'arròs més complicats de fer. Perquè un arròs de peix té la complicació, però és molt més senzill. Però la paella valenciana, per trobar de tots els punts, tot, és des del sofregit, el bollit, el punt de cocció, tot és molt, molt complicat. Jo et podria dir que això podria ser alta gastronomia.
2: Toni Landete, director del concurs internacional de paella de Sueca, moltes gràcies per estar així amb nosaltres en Tot per l'Aire, en Apunt Ràdio, i molta sort el cap de setmana, el diumenge.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres, a convidar que vingueu tots a veure el concurs, i res, que a veure qui guanya el dilluns, el diumenge, per aquestes hores ja sabrem qui ha guanyat.
2: Anem a veure, el dilluns ja ho contarem així al programa. Moltes gràcies, Toni.
7: Una abraçada.
1: Un reset, adéu.
2: Mare meua, mare meua. Adeu.
1: Quina fam està entrant, Dani,
2: que bé està parlar de dinar.
1: Recordem que estem preguntant quin és el teu arròs favorit, preferit. Mos estan dient també en totes les nostres xarxes socials, podeu participar. A Instagram hem ficat un reel molt graciós i la gent està participant. Mos diuen, el meu preferit és la paella valenciana, també me diuen l'arròs al forn de ma mare. L'arròs al forn està guanyant, eh?
2: Sí, la Rosa al forn.
1: També diu un altre seguidor, per a mi, sin ninguna duda, la paella valenciana, però la de la terreta, no ese arroz con cosas que hacen en otros sitios. Això també és un gran meló, Dani.
2: Això és
1: si
2: de
1: comencem
2: veres.
1: A parlar de la paella, lo que porta la paella, jo no vull que...
2: No. Crec que abans d'anar amb el butlletí, vull saber on està
1: Carles
2: Navarro, perquè
1: avui
2: la pregunta del dia... gira voltant de l'arròs, de la paella i no sé on està Carles, on estàs?
8: T'ho he dit abans, Dani i Maria, molt bona vesprada. Estic a la ciutat arrossera d'Espanya.
2: Ah, encara continues.
8: I més, efectivament, i més este cap de setmana a mitja 65 edició del concurs internacional de paella valenciana que estàveu parlant tant Toni Landete, que és el director, el creador, l'alma mater d'este d'este concurs. I jo estic amb Juanjo San Bartolomé de Sequial Vin, que és un restaurant d'ací de Sueca, i que tens l'honor d'haver-lo guanyat, per lo menos, una vegada, no?
9: Sí, la veritat és que l'hem guanyat una vegada, és un honor, i anem a provar este any, a veure.
8: Aneu a per totes este any?
9: Clar, a més, sempre, quan anem a un concurs, sempre anem a guanyar, tenim que, a part de passar-nos-ho bé, per lo menos, si podem guanyar.
8: Què se fa el diumenge? Perquè el diumenge haureu de tindre molts preparatius, cuinar i després els nervis de la resolució del concurs, no? Com comença el dia, el pròxim diumenge?
9: A veure, el dia es comença replegant els condiments, preparant-nos en la taula, trossejant el pollastre, uh-huh, el conill, preparant totes les caragols, preparant tot, deixem-ho tot a punt, organitzat, i quan ells diguen ja, pues, començar a cuinar.
8: De tot l'equip que dus, qui és el que fica realment la mà per a fer la paella? Eres tu o algun aprenent teu?
9: A veure, normalment estem sempre els dos. Estem dos perquè ho xerrem, ho parlem.
8: I l'altre, qui és l'altre? Nomenar-lo. No.
9: Un guany ve el meu fill.
8: Com es diu el teu fill?
9: Joan.
8: Joan està per ahí. Sí. Ara després del... Ah, Joan, ix per ahí, per favor, i vine-te'n al nostre costat. Bueno, esteu vosaltres dos cuinant. I com continua?
9: A veure, pues la cosa està en estar controlant el foc, la carn, fer un bon sofregit de la carn i anar preparant després les verdures, la batxoca, després ficar-li la tomaca i el pimentó dolç, uh-huh, merejar, soltar tot el socarraet que s'ha quedat de la carn en el caldero, fiques la tomaca, ja està soltet, el pimentó roig, sí, i l'aigua, i a bullir. Ja està la batxoca, el garrofó. El garrofó, si és tendre, si és fresc, normalment el deixem pa després. El solen ficar ja quan ja està bullint, perquè si no se desfà. I se fa un poc d'espès.
8: Una vegada s'acaba de fer la paella, el pas del jurat, m'imagina que serà un moment de nervis i de tensió per a vosaltres, no?
9: Sí, la veritat que sí. És un rato d'espera un poc llarg, perquè damunt és al final de l'acte quan diuen qui ha sigut el guanyador.
8: Vaig a preguntar-li a Joan, tu cuines este any amb ton pare. És un bon mestre, és dur, te mima, te cuida, ara que no ens escolta ton pare.
10: M'he cuidat, la veritat, però sí, és molt bon mestre, és molt exigent, però també està sempre molt pendent d'ensenyar-me de lo que faig perquè sempre puga millorar.
8: És fàcil o difícil fer una paella?
10: Té el seu truco i al final és pràctica. Jo penso que és pràctica i poquet a poquet, en pràctica i fent molts intentos, se pot aconseguir.
8: És un bon alumne el teu fill?
9: Sí, poquet a poquet va fent-se bo. Se farà bo, si segueix així no se farà bo.
8: Quasi com tu?
9: Home, o millor.
8: O millor, bueno, esperem.
9: Això, bueno, lo de la paella és que és un món molt... Dos paelles iguals és complicat de fer-les. Entonces, pues lo único que tienes que hacer es intentar picarle cariño y intentar estar ahí damunt d'ella, controlant-la y a ver qué dice, bueno, molt de cuidado.
8: En 2023 va a ser la última vegada que, la primera que vas a guanyar este concurso internacional. ¿Qué se sent quan et convertixes un sueca com tu, es convertix en el millor paeller del món?
9: Home, això és un honor molt gran, no sé, hi ha poques paraules per dir-ho, no ho sé, la veritat és que tinguem una sorpresa grandiosa, molt, molt bé, ho passarem molt bé.
8: Crec que participen uns 14 països, 40 professionals d'uns 14 països aproximadament. Quan veieu vindre i cuinar una paella al vostre costat, gent que ve de Madrid, del Japó, de Perú, d'Equador, que sent tu, no? Perquè entenc que a lo millor no diu, bueno, jo com valencià que sou faré la paella millor que ningú, però després resulta que el d'Equador va i te guanya.
9: Sí, sí, no, a veure, és que l'opció està en què pot guanyar, depèn, hi ha un jurat. Jo he estat en el jurat i la veritat que nosaltres allí no sabem. Allí veguem l'arròs, el muntatge de la paella, si n'hi ha socarrat, perquè és una cosa important d'esta paella, que tinga socarrat, com està feta la carn, com la verdura, i al final doncs, vas fent una puntuació de cada cosa que te demana el protocol i qualsevol paella pot guanyar. Uh-huh. I la veritat és que hi ha gent de fora que venen i poquet a poquet estan agarrant una forma de fer les paelles i de treballar-ho que va molt bé.
8: I quan te guanya uno de fora, jugant-te en casa, dona ràbia... Orgull, perquè saben dominar el plat valencià per antonomàcia.
9: A veure, la cosa està...
8: Mullat, Juanjo, no. Mullat.
9: A veure, ràbia mos en dona, perquè se'n va fora el premi, però realment és un honor que deixar persones vinguin així i ho hagin practicat i ho hagin eixit una paella en la que guanyen. Això és de un xapó, un 10. A vos si m'entens. Sí, la paella està ben feta, és de bona, perquè no, tenen que guanyar.
8: El concurs és el diumenge, però abans avui s'inaugura la Fira Firarròs, on també Sequial 20, en companyia d'altres comerços i establiments del poble, heu muntat així una fira gastronòmica. A mi m'agradaria que s'aproparem allí, Dani i Maria. Anem a apropar-nos darrere, vinga, perquè n'hi ha muntades unes casetes de fusta en els establiments. Estareu donant de menjar i de beure durant 3 dies. Així fa una oloreta, perquè n'hi ha unes hamburguesetes que estan boníssimes. Què és el que aneu a oferir a partir d'esta vesprada, Juanjo?
9: Vale, pues nosaltres esta vesprada el que anem a oferir són tapes, que fem, ja portem pues, uns 15 anys fent tapes nosaltres en el nostre restaurant, un dia a la setmana, és divendres, i la veritat és que com n'hi ha una tradició així, nosaltres hem agarrat una tradició de fer tapes, i la gent els agrada. Fem una varietat de paninis, hamburgueses...
8: Ui, cuidao.
9: Perdón. I fem moltes tapes, la veritat que n'hi ha una varietat prou gran. En realitat anem fent coses noves, la veritat tenim que sempre renovar-nos, fer noves...
8: Per a enguany hi ha algun plat estrella? Vaig a preguntar-li al teu fill. N'hi ha alguna tapa estrella enguany? Mos estava parlant ton pare de les novetats... T'he pillat o no?
10: Sí, m'has pillat.
8: Pues li vaig a preguntar a ton pare.
9: Tenim una de pa amb brioix, brioix en salmó i pepinillo i un formatge de Filadèlfia, que la veritat que està genial.
8: Estan per així, com dic, preparant hamburgueses, perquè a les 7 s'obrin les portes d'esta fira, a les 8 és la inauguració oficial, així al costat del passeig de l'estació. Tens a un xic que està col·locant un poc de tomata sobre pa, els paninis. Després veig allà una xica que està tallant algo de xorís, pot ser que està tallant xorís.
9: Això és per als paninis. Van de jamón york, de formatges, van de llomello també, en beixamel, i el de jamón york en chorizo. Això també està... com una pizza.
8: Quantes unitats de lo que siga, de hamburgueses, de panins, me dona igual, podreu repartir al llarg del cap de setmana? Perquè així no parareu.
9: No, així comencem avui i fins al diumenge a migdia no parem, no, d'esperar, que un any s'allarga fins allà a les 11 de la nit. O no sé, a lo millor 1.500 tapes.
8: 1.500 tapes, wow. Només en la teua paraeta, en la resta unes a 3.500.
9: Sí, la veritat és que n'hi ha una afluència molt gran de gent. A partir d'avui, avui és un dia un poc més fluix, però demà és tot el dia i el diumenge és bestial. El diumenge, a part d'això, també fem arrossos. Entonces cuinem arrossos així en les casetes i les venem a l'oferim a la gent.
8: Conta'm ràpidament, perquè en la festivitat del 12 d'octubre, este home, Dani, Maria, agafa les maletes, agafa l'aigua per a cuinar l'arròs, la batxoqueta, el garrofó, la nyenya, ho agafa tot i a on te'n vas?
9: A Dubai.
1: Què dius?
8: A Doha. A Doha. Se'n va a Doha. A què?
9: Pues bueno, anem a Doha a cuinar arròs per a l'ambaixada espanyola, anem a un hotel que és una meravella i anem a fer arrossos per a 1.500 persones. Ai, 1.300 persones.
8: 1.300 persones que van a tastar paella autèntica, sí, valenciana, d'un mestre paeller que ha guanyat una vegada este concurs internacional de paella de Sueca. Quan en un país com en Doha tasten el nostre arròs, la nostra paella, què diuen?
9: La veritat és que l'any passat que estarem allí també fent la paella, que va ser per a 1.000 persones, es quedaren... preguntaven, teníem un traductor, perquè allí és tot en anglès, teníem una persona que estava traduint-nos i la veritat que espectacular.
8: Te ho dus tot d'ací de València?
9: No podem, no mos deixem passar aliments i verdures, està un poc complicat. L'any passat mos enduguerem el garrofó i arriba bé, però la batxoca en el maletero de l'avió se va congelar. Vam tindre problemes, la tinguem que buscar de nou allí en Doha, com neveguerem, doncs entonces ja ho solucionarem en les verdures d'allí.
8: I l'aigua i la nyenya? Que diuen que són dos elements molt importants per a fer una paella.
9: L'aigua no n'hi ha problema. Vale. La provarem, ferem proves, i nyenya allí teníem... Nyenya, o sigui, ferem proves... És que la cosa és que n'hi ha que provar. N'hi ha que provar, fer-los, i al final aconseguixen. No pots anar a cegues, no podem anar a ull. A ull no podem anar.
8: Per això te preguntava, perquè conté uns ingredients tan concrets la paella i per a respectar la recepta original, m'imagino que en Doha, la globalització al final ha arribat a tot el món, està clar, però jo no sé si se poden trobar tots els ingredients.
9: La niña de taronger no n'hi ha.
8: Per això te pregunte. Ni niña de taronger ni moltes... Ni l'arròs.
9: Sí, arròs sí que n'hi ha.
8: Però que se cultiva allí?
9: No el mateix que gastem nosaltres, perquè nosaltres gastem una varietat que és albufera. Doncs aquesta varietat, nosaltres li hem trobat la forma de fer-la i la veritat que ens va molt bé. Doncs l'arròs sí que ens l'enduguem, ens enduguem 70 quilos d'arròs i l'aigua la tenim allí, ja l'hem provat, ens emportarem les espècies per si a cas no en trobem alguna, però allí n'hi ha espècies i n'hi ha de tot. La veritat que l'any passat que estarem allí va ser la sorpresa de que anem mirant a veure què ens faltarà i al final la veritat és que espectacular.
8: La cara que vos ficarà el de l'avió quan vos veig en 70 quilos d'arròs per a facturar. Juanjo, Joan, que vaig a molt bé el diumenge, que guanyeu el concurs, que vaig a molt bé la fira de Fira Arròs, que com dic, s'obrin les portes a l'ESA de la vesprada, s'inaugura a les 8 i estarà durant tot el cap de setmana i sobretot que vaig a molt bé a Doha i que els agrada molt la paella.
9: Home, tenim que triomfar. Sí, la realitat que sí. És que l'any passat no en farem prou i en guany esperem que n'hi tinguem prou per a menjar.
8: Segur que tenen prou. I si te sobra algun plater, mos l'emportes, que a nosaltres sempre mos agrada la paella del dia després. Moltíssimes gràcies, família. Dani, Maria, jo us deixo així treballant perquè tenen que preparar moltíssimes coses. Jo, si no vos importa, me vaig a quedar així a la inauguració de la fira i vaig a veure què és el que s'ha organitzat esta vesprada així a Sueca i si voleu, després vos ho conté.
11: Perfecte, Carles. Nosaltres estem a puntet d'anar-nos en el butlletí, però abans, Maria, avança'ns un poquet del que tenim després de la publi.
1: Doncs anem a inaugurar seccions molt especials, una secció que jo crec que no es fa en cap programa de ràdio. Anem a tindre una secció els divendres de desenvolupament personal. Parlarem de tot el que podem fer per a gaudir este cap de setmana. Tindrem entrevista amb una cantant nacional, coneguda internacionalment també, i evidentment tornarem, com estava contant-nos Carles, a Sueca per a veure aquesta inauguració, aquesta posta per la Fira de l'Arròs que arranca d'ací no res.
11: Tot això i molt més així en el vostre programa de referència de les vesprades d'Apunt Ràdio. Tot per l'aire. Vinga, una pauseta per als companys informatius i tornem de seguida així, en Tot per l'aire.
12: Serem l'exèrcit que no vol la guerra.
4: El temps vola, però la vesprada continua. Tornem després de les notícies amb Tot per l'aire. Són les 6 de la vesprada. Apunt Ràdio. Notícies.
13: A hores d'ara està previst que comenci a València la manifestació i la marxa lenta en bicicleta per a reclamar millores en l'educació pública, una protesta convocada pels sindicats docents majoritaris. Anem en directe a la plaça de la Mare de Déu. Víctor Vidal, bona vesprada. Ha començat ja la protesta?
14: Hola, bona vesprada. De moment no ha arrencat la bicicletada, però ja s'acumulen així desenes de persones per a iniciar aquesta marxa lenta sobre rodes que recorrerà diversos carrers de la capital fins a arribar al poliesportiu de la Malvarrosa. Bicicletes, patins i també gent en patinete per a reivindicar, per a recordar que la lluita continua en defensa d'una educació pública de qualitat i en valencià i per a reclamar a la Conselleria d'Educació que reprenga les negociacions. La vaga educativa, recordem que està suspesa però no desconvocada. De fet, demà arribarà una nova mobilització. Serà la primera manifestació del professorat valencià d'este curs 2026-2027 que acaba d'arrencar, una protesta unitària que se celebrarà de manera simultània en diverses ciutats de la Comunitat Valenciana.
13: Gràcies, Víctor Vidal. Parlem també d'educació. La ministra de Ciència i Universitats, Diana Morant, ha proposat a València una llei d'equitat perquè els governs autonòmics estiguen obligats a finançar la creació de places suficients per a la demanda de l'estudiantat universitari. Xavier García del Valle.
15: Sí, Morant, que ha participat este matí en l'obertura del curs acadèmic de la Universitat de València, considera que les universitats públiques valencianes necessiten 10.000 places més per a cobrir la demanda.
16: De manera que esa ley de equidad obligue a la comunidad autónoma a financiar de manera adecuada que cree suficientes plazas para los alumnos de cada territorio. Por ejemplo, en la comunidad valenciana estaría calculando una contratación de profesores para crear esas nuevas plazas y crear hasta 10.000 nuevas plazas universitarias aquí en la comunidad valenciana.
15: I des del govern valencià, la secretària autonòmica d'Universitats, Maria Esther Gómez, ha defès el pla plurianual de finançament signat entre el Consell i les universitats públiques valencianes i ha afirmat que cap estudiant deixa d'anar a la universitat per raons econòmiques.
17: Ningún estudiante de la comunidad valenciana tiene que dejar de ir a la universidad por falta de recursos y por ello, este año se han incrementado las becas a los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores de nuestra comunidad en un 67%.
13: I demà dissabte és dia d'oposicions per a ingressar en el cos docent d'educació infantil i primària, amb vora 15.700 aspirants en tota la comunitat valenciana. La conselleria ha ofertat més de 1.950 places. Alejandro Molés.
18: Les dues parts escrites de la primera prova se celebren demà i també el dissabte de la setmana que ve. El sindicat CESIF ha demanat a la conselleria d'educació la màxima transparència en tot el procés amb informació sobre les bases, els criteris de puntuació o bé l'explicació de les notes a més de la negociació de l'oferta pública d'ocupació de l'any que ve.
13: El ple del Consell que avui s'ha celebrat a Elche ha aprovat demanar al govern d'Espanya la declaració de zona catastròfica per als municipis afectats pels incendis forestals d'aquest estiu. Així ho detalla el seu portaveu, Miguel Barrachina.
19: El incendio de Soneja, que obligó a evacuar a Zuébar, los incendios de Serra, Garcelán y Tirich, provocó el confinamiento de los vecinos de Serra, Garcelán y la evacuación de Catí, el incendio de Segorbe, con el confinamiento y la evacuación del municipio de Gátova, y el incendio del Saler, que afectó a nuestro Parque Natural de la Albufera y obligó a evacuar el núcleo del Saler.
18: I de la petició de declarar zona catastròfica les crítiques del portaveu del Consell al Govern Central pel retard en les obres del corredor mediterrani.
19: Hoy, Óscar Puente lo retrasa al menos hasta 2028. Es milagroso que en 8 años el gobierno de Pedro Sánchez haya perdido otros 8 años en la construcción del corredor mediterrani.
18: També destaca la declaració de la Serra d'Escalona i la Devesa de Campoamor com a parc natural i els 475 milions d'euros que el ple del Consell ha aprovat perquè puguen començar, perquè es puguen contractar les obres del nou Hospital General de Castelló.
13: I abans de presidir el ple del Consell, el seu cap, Juanfran Pérez Llorca, ha participat en l'octau Congrés Nacional de l'Aigua, amb presència d'experts, investigadors i representants de les comunitats de regants.
15: Allí el cap del govern valencià ha tret pit de la gestió hídrica, que considera situada en l'avantguarda i amb els deures ben fets. A més, ha reivindicat el transvasament Tajo Segura i ha reclamat al govern central una visió solidària de la política de l'aigua.
20: Esta tierra ha sabido convertir la falta de agua en ingenio. El trasvase Tajo Segura no es un privilegio territorial. Es la garantía para miles de empleos. Tenemos que construir una visión nacional, una visión solidaria y equilibrada de la política del agua. Una visión basada en la cooperación entre territorios y en la que el agua no sea utilizada como un instrumento de confrontación política.
13: Més coses, el tancament sobtat de les clíniques dentals de l'empresa Vivanta deixa centenars de pacients amb tractament sense acabar, alguns d'ells pagats prèviament. La informació és de Jordi Fuentes.
21: Sí, avui el degoteig de pacients era constant. No els ha avisat ningú del tancament de les clíniques ni tan sols als que tenien cita prèvia.
22: No sabemos nada. Yo ayer me llama una amiga y me dice que ha cerrado. Yo digo, no me digas. Digo, yo estoy a mitad de un tratamiento.
23: Ah, pues que vengo y que me he encontrado que esto está cerrado.
24: Tenía hoy cita.
0: Hoy a las 7.
21: El Consell de Col·legis de Dentistes denuncia este nou escàndol i reclama garanties per als afectats. Des de la Comunitat Valenciana mobilitzen el servici d'assessorament i el posen a disposició dels pacients. El tancament s'anuncia temporal, però per si de cas cal seguir unes recomanacions. Són conservar documentació, sol·licitar informació per escrit, demanar que s'aturen els girs i no ajornar les intervencions urgents.
13: I en la informació esportiva, etapa de muntanya a la Vuelta, on ha aconseguit la victòria Eddie Dunbar.
15: Sí, l'irlandès va avançar a Santiago Buitrago, el líder de la muntanya, a només 500 metres de la meta. El grup de la General ha arribat junt, per tant, Enric Mas continua com a líder amb la mateixa distància sobre Roglic, 1 minut i 37 segons. Demà, penúltima etapa amb un recorregut de 187 quilòmetres entre La Calahorra i Collado del Alguacil, a la província de Granada. Seran 5 ports de muntanya, l'últim de categoria especial, 8 quilòmetres amb un desnivell del 9,8%.
13: Es deixem ara amb Maria Caballero i Meronyo en Tot per l'aire. Nosaltres tornem a les 7 amb més informació així a Punt Ràdio.
4: A Punt Ràdio, notícies. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
23: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.
4: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Connecta't a la vesprada de Punt Ràdio amb Dani Meronyo i Maria Caballero.
11: Són les 6 i 9 de la vesprada, siento per l'aire, a Punt Ràdio. M'acompanya Maria Caballero.
1: Hola,
11: i també és moment de parlar de la previsió de l'horatge amb el nostre company Lluís Obiols. Què tal, Lluís, com estàs?
24: Molt bé, molt bé.
1: Benvingut, Lluís, benvingut a Tot per l'aire.
24: Gràcies, m'agrada molt la sintonia esta.
1: Ai, mira, sí. Pues, l'altre dia mos va dir sí. Joan Carles, a veure què pensa Lluís,
24: perquè li pregunta. Perquè no li va agradar o què?
1: No, no, sí, li va agradar, sí. Però és com que tu home, eres el crític musical.
24: No començaré el primer dia criticant, no?
1: Podries
24: de
1: fer-ho,
24: moment,
1: eh?
24: De moment diem que m'agrada. Home, potser li falta un poquet de substància.
1: Sí,
24: poquet,
1: sí.
24: Un poquet de substància, no?
11: José, tu què penses? Que un poquet de substància, José Navas, el nostre tècnic,
1: quin és el teu
11: tècnic,
1: grup
11: sí,
1: de música favorit?
24: El meu grup de música favorit? Buf! Mira, a mi m'ha agradat molt l'último de la fila, però clar, no sé. Bueno, sí,
11: programa,
24: sí
11: que tenen... La vols per a tu sempre que apareguis al programa?
24: No.
1: Sí, sí,
11: Lídia. Tu demanes i nosaltres te donem.
24: Però una cosa, tenien molts temes que feien referència al Mistral, a l'oratge, tal i qual, tenien molts temes, eh?
1: El programa es diu Tot per l'aire, per
24: tot
1: tant,
24: per clar.
1: Podem ficar, sí, sí, sí. No? Podem clavar l'último de la fila per a la secció de l'oratge,
24: perfectament. El que vulgueu, eh? El que vulgueu.
1: Ahir el temps.
24: Sí, sí, sí. I d'aire parlarem. Bé, no evidentment parlem d'aire, perquè si no tinguérem aire no estaríem vius. Però en este cas, l'aire, diguem-ne, que no està en moviment, està molt tranquil, està molt quiet, perquè tenim un anticicló, per tant, tindrem una situació molt tranquil·la avui. El que hem notat és molta diferència entre el dia i la nit. La nit ha sigut fresqueta, fins i tot en alguns punts, freda, perquè, per exemple, a l'interior s'ha baixat fins al grau positiu, en algunes zones de Vilafranca, 3 graus a Ares, o, per exemple, 13 a Llora, però al migdia hem superat els 30 graus en algunes zones, per exemple, Xàtiva, Sumacàrcer, Segorbe, Llíria. Per tant, aquesta diferència tan típica ja de la tardor, de la nit ja freda o fresca, sí, i el migdia encara amb calor. I continuarem així este cap de setmana. De fet, este cap de setmana serà molt plàcid, amb la matinada fresqueta i amb migdies amb aquestes temperatures de 25 a 30 graus, puntualment més de 30 graus en algunes zones típiques de la costera, les comarques centrals, aquestes zones on s'enfila sempre un poquet més la temperatura. Algun nuvolet baix, alguna boira a primera hora, a l'interior, també demà a la costa d'Alacant, però s'aniran dissipant, per tant, una situació molt tranquil·la també per aprendre el bany, perquè la mare està...
1: Ah, sí?
24: Estos dies estava molt rebolicada, de fet, ahir, després de les tronades, hi havia bandera roja. Avui, un company m'ha comentat que este matí ha anat a la Pobla de Farnals i encara la bandera era groga. Però bé, té tendència sí, a tranquil·litzar-se també l'estat de la mar, per tant, una situació
1: estable,
24: molt tranquil·la, estable, anticiclònica, i que ens acompanyarà uns quants dies més.
11: Sense
24: i amb aquesta diferència, és temps ja de refredats. És una situació molt típica de la tardor,
1: sí,
24: això. Clar. Tot i que tenen tendència a pujar un poquet les temperatures la pròxima setmana.
11: No canviem la roba de l'armari encara, no?
24: Encara no, però...
1: No, agarrem la rebequeta de cara a la nit.
24: Sí,
1: no?
24: Nit i matinada.
1: Ja podem eixir a la fresca.
24: Sí, sí, no? Home, i tant. Sí, sí, sí, sí. De fet, en alguns casos, més que fresca. Saps? Vull dir, perquè...
1: Més que una rebequeta,
24: Més que una rebequeta, sí, sí, sí, sí, sí. Però vaja, de moment sembla que no tindrem canvis molt importants. I una cosa per acabar, avui fa exactament 7 anys que vam tindre eixa dana que va causar tants problemes al Baix Segura, a la zona també de la Vall d'Albaida, en algunes zones, justament fa 7 anys, en algunes zones a Orihuela, per exemple, van caure més de 500 litres per metre quadrat, i això és doblar el que sol caure pràcticament en un any. Per tant, va ser una situació molt complicada. No sé si recordeu aquestes imatges de tota la Vega Baja, tot el Baix Segura completament inundat perquè no podia desguassar l'aigua perquè també havia pujat el nivell del mar.
1: Ja que este cap de setmana va ser estable, en quant al temps se referís, què vas a fer este cap de setmana, Lluís, per a gaudir-ho?
24: Treballar este cap de setmana.
1: Pues te faré la pregunta que del dia.
11: Vinga,
1: avui, ja que estem parlant de paella, hem preguntat als nostres oients, Lluís, per el arròs preferit d'ells. Quin és el teu arròs favorit?
24: A mi la paella.
1: La valenciana.
11: Molt bé. Sí, clàssic,
24: sí,
11: com jo.
24: Clàssic.
1: Eres
24: Sóc clàssic. I amb els anys que et trobo que cada volta més. Però vaja, vull dir...
1: Paella valenciana,
24: paella m'agrada molt.
1: Apuntem, Lluís. Sí.
11: Gràcies.
24: Escolta, em puc portar un tàper, tot i que treballa.
11: Clar que sí.
24: No,
11: clar que sí.
24: No és tan bona com acabada de fer, però...
11: Que apunte, Carles.
1: La paella del dia següent.
11: Després,
24: també.
11: Està molt bé. O pot ser millor. Gràcies. Sí, Lluís.
24: Fins dilluns.
1: Gaudí,
24: fins dilluns.
1: Bon cap de setmana.
11: Bon cap de setmana.
1: Adéu, fins dilluns. Del trist reptil.
0: Seguir la luz. Caminant per la vida, amb Patricia Bertosa.
11: És moment per a caminar per la vida amb la nostra companya, amiga, col·laboradora, periodista i jo crec que guia espiritual. Patri, com estàs? Patricia Brezosa.
2: Encantada d'estar aquí.
11: La veritat és que no sé si has estat abans així a Punt Ràdio, però per a nosaltres és un moment històric.
2: Això és històric. Mos tenen que fer moltes fotos, avui,
11: La coneixes, a Patri?
2: de passada.
6: Un poquito.
2: Només de vista, de vista.
6: Pues yo he estado aquí, claro que he estado aquí, no justo en este, pero yo cuando estudié periodismo, en sus orígenes, empecé las prácticas en Radio Nou, lo que era Radio Nou.
11: Radio Nou.
6: O sea, hace mucho
11: tiempo. A la Avinguda Blasco Ibáñez.
6: Sí.
11: Mare meua. Patri, conta'ns un poc, abans d'endinsar-nos dins de la secció, ¿De qué hablarás generalmente? ¿De qué hablarás en la teua sección?
6: Yo lo que quiero es que cada semana abordemos un tema de desarrollo personal, espiritual, al final para que nos vayamos conociendo cada vez un poco más, que tengan los oyentes herramientas que les ayuden a saber y elegir qué vida quieren vivir, cómo quieren estar en la vida, porque mira, vida no hay más que una y no nos da opción a ensayo. Entonces yo creo que ya puestos a vivir, vamos a vivir de la mejor manera. Y muchas veces no sabemos hacerlo porque no tenemos herramientas. Entonces yo no quiero que esto sea un rollazo teórico brutal, quiero que sea ameno y que se vayan con herramientas. Yo soy muy de dar deberes. Así te lo digo, Dani. Así te lo digo, María. Patri, me conocéis.
11: Y Patri, es de los que arriben cuando más la necesites. Sí, porque hoy tenemos un día un poco tal y está muy bien que estiga así, Patri. María, que es comencé ya en la sección, ¿no?
1: Sí, porque hoy el tema te chicha y yo creo que molts oients tienen que prendre bona nota de todo el que ens té que contar, Patri.
6: Hoy tenemos un temazo y el temazo es ¿quién está viviendo tu vida?
1: Claro, de primeres diríem, yo, ¿no?
6: Sí, ¿no? Es que es lo normal. ¿Tú qué dices? Pues, ¿quién va a vivir mi vida? Pues yo. Pero esto no es así. Esto si lo miras con un poco en profundidad, yo me encuentro a muchísimas personas que empiezan a vivir su vida de una forma automática. Pues estudio porque hay que estudiar, trabajo porque hay que trabajar, voy a este colegio porque es el que hay que ir, o tengo una pareja cuando hay que tenerla, me compro el perro cuando hay que comprarlo, me hago un plan de pensiones cuando hay que hacerlo. Y cuando empezamos a vivir de una forma automática, lo que está sucediendo es que tú no te das cuenta, pero algo está gobernando tu vida y no eres tú.
1: Claro.
6: Tú fíjate, estudio porque hay que estudiar, trabajo porque hay que trabajar, voy a este colegio porque es el que hay que ir, o tengo una pareja cuando hay que tenerla, me compro el perro cuando hay que comprarlo, me hago un plan de pensiones cuando hay que hacerlo. Y cuando empezamos a vivir de una forma automática, lo que está sucediendo

0: Ja està així a nosaltres Raquel Navarro, que ens portarà el millor del cap de setmana, que sí que és de veres, que són moltes coses, i no a soles del cap de setmana, sinó també de avui i de tot el que resta del dia. Raquel, què tal, com estàs?
1: Molt bona vesprada.
0: Benvinguda.
1: Moltes gràcies.
2: Hi ha moltes coses a fer este cap de setmana per
1: bueno,
2: a gaudir-ho.
1: Sí. Bueno, no tenim suficient temps en el cap de setmana per acabar-se-ho tot.
0: Mare. Vinga, pues, jo però crec que és moment començar. Clar
1: comencem,
0: que sí.
1: Comencem. Avui divendres ja quasi cap de setmana tenim ganes de desconnectar, de sí. gaudir, de deixar de pensar en la feina, que és molt important, també. I jo estic ací per a donar-vos la solució. Cada divendres, amb l'agenda, el que farem serà plantejar propostes culturals per gaudir del cap de setmana. Seran propostes que s'estenen al llarg del nostre territori, de nord a sud, des de la música, el teatre, el cinema, fins a tallers, humor, entreteniment, plans per a fer en família, que sé que a vosaltres, precisament, pues, vos poden vindre molt bé.
2: Superbé.
1: He de dir, i no és per quedar bé, que els valencians som rics. Som rics en cultura, perquè estos dies que està triant plans per a fer aquest cap de, me n'he adonat que hi ha moltíssimes propostes que jo personalment desconeixia i que no podem deixar passar. Perquè Vinga. Al final crec que la cultura és una part molt important de la nostra societat, que ens defineix cap on anem, que ens nodreix, que ens fa créixer. I per això, sense més dilació,
2: Vinga,
1: arrenquem.
2: Arrenquem!
1: Esta setmana recorrerem la nostra comunitat de sud a nord, ho farem al contrari. Comencem a la província d'Alacant, en concret a una ciutat a la que li guardem una estima especial i que, atenció, perquè haureu d'endevinar en el primer trivial de l'agenda.
2: Uf, ja mos fica prova, Dani. Vinga, va.
1: Anem a jugar. Música de tensió, per favor. Vinga, primera pregunta per a Maria.
2: A veure. Ah, per a mi?
1: Directament.
2: Uf. Que nervis.
1: En quin municipi de la Comunitat Valenciana es troba el jaciment arqueològic de l'Alcúdia, on l'any 1897 es va descobrir una famosa escultura ibèrica?
2: Elx, no? La dama d'Elx, no? Sí?
0: Elx. Molt bé.
2: És correcte?
1: En cert.
2: Que sust, que patiment, quin esglai.
1: Pregunta per a Dani.
0: A veure.
1: Aquesta ciutat alacantina va ser fundada, segons algunes fonts, amb el nom d'Ilici, durant l'època romana.
0: Ah, i sàmela sé pel conjunt il·licità. Elx.
1: Exactament. Efectivament, parlem d'Elx, al Baix Vinalopó, que els il·licitans i les il·licitanes es preparen perquè avui i demà arriba Elx al carrer.
2: Què és Elx al carrer?
1: Elx al carrer és un festival d'arts que utilitza les places de la ciutat com a punts escènics. Uh-huh. Enguany celebren l'edició número 18 i podem gaudir d'un fum d'activitats, música, dansa, circ, jocs, gincanes, tallers... I no només a Elx i al carrer, els que també estan pels seus carrers estos dies són els veïns i les veïnes de la Vila Joiosa, que des d'avui fins al diumenge omplin el centre històric amb tota varietat d'activitats, tatuatges, tirolina, rutes guiades, també música, dansa, art, fins i tot viatges en globus.
2: Elx i la Vila Joiosa. Cap de setmana complet d'activitats, amb fires, música i de tot.
1: Si vas a la Vila Joiosa este cap de setmana, pots eixir d'ahir amb un tatuatge nou. I havent fet un viatge en globus que es diu Pronte, però a mi em pareix espectacular.
2: Tu te faries un tatu en un festival, en una fira de...
0: No, a mi em dona molta por.
2: Ja, tu no.
0: Tu em te faries, dona molta
2: Raquel?
0: Por.
2: Jo sí, jo aprofitaria.
1: Jo igual per...
0: Teniu tatuatges?
2: Jo sí.
1: Jo només un.
2: Jo xicotets.
1: Només en tinc un xicotet.
2: I tu en deus un a mi.
0: Sí, però és que em dóna por, em dóna por.
1: Podeu anar a la Vila Joiosa.
2: Podem anar este cap de setmana a la Vila i mos fem allí.
1: Fer-se-lo allí. I ara d'una marina passem a l'altra. Se n'anem a la Marina Alta. Tanquem el cap de setmana amb el festival Aldani.
2: Mira, com tu, Aldani.
1: Exacte. I sons de la...
2: De què va este festival?
1: Aldani, sons de la Mediterrània. S'anomena. També tenim el segon festival de swing. Són dos cites que ompliran Dènia de... Convertiran Dènia en un escenari de música i ball. Mm-hmm. Que dieu, jo encara no tinc prou en tot això. No patiu. Continuem en Alacant. Hi ha molt més. Alcoi, teatre. tenim a la companyia Laza i Fina representant l'obra Los que comen tierra. És una història contada des d'una fossa comuna, una història de memòria democràtica que no us podeu perdre i que així vos porte un xicotet tast.
3: Inhumación en fosa común. Datación provisional 1939-1940. Cota superior 3,71 metros. Inferior 3,85. Orientación noreste-suroeste. Descomposición en medio colmatado. Posición general del individuo en decúbito supino, ladeado hacia su izquierda por el efecto pared. Tórax caído hacia el centro de la fosa por hundimiento. Cráneo desplazado hacia la pared.
4: Mientras espera, no ocurre nada.
5: Con este olor, ¿qué va a ocurrir?
6: Todo está revuelto hasta que ocurre algo.
4: O algo ocurre, algo va a ocurrir.
6: Algo tiene que ocurrir.
1: Escoltàvem Los que comen tierra de la companyia Laza i Fina al Coll. I ara des d'Alacant pugem fins a la província de València. Aterrem directament al Camp de Túria perquè des d'avui fins a la setmana que ve tenim el desè Festival de Cinema de l'Eliana, que es caracteritza pel concurs de curtmetratges en 72 hores, on els equips hauran de escriure i rodar els seus curtmetratges en diferents localitzacions de l'Eliana. Només 72 hores.
2: Uau!
1: Vos vegeu capaços de...
0: Sí, sí, fent cinema, nosaltres. Cada vegada que promocionem un programa...
2: Sofia ja és una experta.
0: Fent cinema, sí,
2: sí. Una gran directora de Reels.
0: Sí, sí, totalment.
2: En 72 hores, bueno, faríem un curt, no? Faríem ja una pel·li sencera, eh? En 72 hores, nosaltres.
1: I ara, com que la cabra sempre tira al monte, jo us porto plans per a gaudir el cap de setmana en la Vall d'Albaida, que és un lloc fabulós. Comencem a Ontinyent, que és la capital de la comarca, i molts diuen que del món. Jo ho deixo ahir només.
2: Només els veïns ho diuen.
1: Només els veïns. Jo sí que ho he sentit. En Ontinyent tenim el Costera Rock, que és un festival de poble i per al poble, amb grups locals com Hermano Salvaje, que sonen així.

0: El Costera Rock se celebra al barri del Camí dels Carros i precisament s'anomena Costera Rock perquè, us ho puc confirmar de primera mà que he estat ahí, se situa a una costera bastant pronunciada del poble. Enguany celebrem 25 anys i tenen també xocolata, d'esmorzar popular, tallers infantil... En fi, jo de vosaltres pues, tampoc m'ho perdria.
1: Durant tot el cap de setmana...
0: El Costera Rock és durant tot el cap de setmana, els concerts són dissabte a la nit.
1: Molt bé.
0: Correcte. I ara del Costera Rock se n'anem a la comarca de la Costera, que no tenen res a veure, només tenen en comú el nom. A Xàtiva és el primer cap de setmana que es pot visitar l'exposició Museari Queer Art. És una mostra de la defensa dels drets humans, la diversitat sexual i la inclusió, que enguany posen el focus en la lluita contra la violència a la dona. Però com que sé que vosaltres sou de la Capi...
1: Som de la Capi.
0: Sou de la Capi i tots aquests plans igual vos queden un poll un. Per a gaudir del cap de teniu, atenció, a Papi Gavi, el Roig Arena, que diu que va muntar una bona gresca. La inauguració de la Fira del Disseny de València. Visites guiades per als més menuts al Centre d'Art Hortensia Herrero. Uh-huh. El Festival de Teatre de Russafa Escènica. I moltíssimes, moltíssimes coses més. Si és que quan dic que som rics en cultura és perquè de deberes tenim infinites de blancs. I ara, si seguim el nostre recorregut de sud a nord, arribem a la província de Castelló. La primera parada la fem a la capital, a Castelló de la Plana, que celebra l'aniversari de la ciutat. Quants anys creu que complís Castelló de la Plana?
2: Més de
1: 800 anys? No.
0: Quasi, estàs prop. Uns poquets menys fa enguany 775 anys que Jaume I va fundar Castelló de la Plana i porten ja celebrant-ho uns dies. Per a este cada setmana tenen exposicions, visites guiades. Podeu conèixer més sobre la cultura de la ciutat al visitar el Castell Vell, l'emblemàtic Fadri o amb la visita teatralitzada que s'anomena El naixement d'una ciutat. Però no acaba ahí, tampoc. A Castelló avui i demà Castelló és vist de gala perquè celebren la imposició de bandes a les màximes representants de les festes de la Magdalena.
2: Vale.
1: És de veres, aquesta imposició de bandes que, de fet, també podran seguir tots els espectadors d'apunt, perquè se van a fer en directe.
2: Sí, a les 7:30, amb Belén García Cantabella, així, a esta casa, a Punt Media, a la televisió d'apunt, es podrà viure en directe ese esdeveniment de la Magdalena de Castelló i que jo crec que és molt interessant perquè tant avui com demà podem gaudir d'aquesta festa.
1: Sí, avui divendres, com tu deies, Dani, a les 7:30 serà la imposició de bandes a Naira Luque, la reina infantil, i demà dissabte a les 7:30 a Maria Collados, que és la reina major.
2: Com aperitiu ja de...
1: Ai, és que ja estem ahí,
2: n'hi ha moltes ganes, ja de Magdalena i de tot el que envolta a la festa castellonenca.
0: Efectivament, este cap de setmana Naira Luque i Maria Collado rebran la banda verda, que simbolitza l'inici del cicle fester de la Magdalena. I mentrestant, a Vila-real també estan celebrant, perquè què n'hi ha més cultural que les nostres tradicions? Escoltem a Toni Carmona, president de la Junta de Festes de Vila-real.
1: A veure què diu.
3: El dissabte de matí la Comissió de Penyes va organitzar el famós concurs de paelles, on segurament n'hi haurà 70 o 80 penyes apuntades per a aconseguir un colorit expressional, on tot cada penya farà la seva paella i després la reina i algunes persones d'entitats del poble faran de jurat, on entregaran els seus premis a les penyes guanyadores.
0: 70 o 80 penyes?
1: Penyes, són moltíssimes.
0: 70 o 80 penyes, que en són moltíssimes, moltíssimes. Però és que la programació encara continua. Per la vesprada tenim Bous i Tardeo, i per la nit a la plaça Major l'actuació estel·lar de Celtas Cortos.
1: Uau!

0: I ara l'última proposta que vos porto és que este diumenge acaben les entrades de bous i cavalls d'enguany a Sogorb. Es tracta d'una festa molt singular que ha sigut declarada d'interès turístic internacional. Heu estat alguna vegada?
1: No, però mira, el nostre company Carles crec que va demà, no?
2: Sí,
1: a
2: va demà, va.
1: A disfrutar de les festes.
2: Sí.
1: Tu has anat?
0: Jo vaig estar l'any passat per primera vegada.
1: Ah, sí, tu sí?
2: Jo sí que he anat moltes vegades perquè jo estiuetjava a Soneja.
1: Ah, és de veres.
2: Que està molt a prop i he anat moltes vegades, sí.
1: I què tal?
2: Molt bé.
1: L'ambient bé, no?
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Ambient festiu espectacular, tradició, cultura i molta festa, sí, sí.
1: Diu així. Sí, ja
0: t'ho ha viscut. Jo vaig viure l'any passat per primera vegada i vaig flipar perquè és un recorregut sense barreres. Hi van 12 persones a cavall guiant els bous des de la Torre del Verdugo fins a arribar a la plaça de la Cova Santa, però van molt ràpid.
1: Superràpid.
0: Van super, super ràpid, passen en un segon. I a més està després tota la gent ahí apretada esperant a que passen. I, en fi, és una cosa que s'ha de viure.
1: No?
0: S'ha de viure, és impressionant. I per anar acabant la secció de l'agenda, cada divendres m'agradaria tancar amb una recomanació.
1: Val. Què vols recomanar per a este cap de setmana?
0: Ui, que m'estrene a la ràdio i m'estrene en l'equip de Tot per l'Aire, em permetreu una llicència personal.
1: A veure, anem a escoltar. La vida.

0: Escoltem la veu de Carles Caselles. Escoltem Salut, del grup Romàntic Dimoni. Escoltem la que ha sigut la banda sonora de les meues últimes setmanes d'estiu. Unes setmanes on es tanca l'època més bonica de l'any. De temps compartit amb la família i amb la gent que ens estima. És una època de viatges, de les festes del poble, de retrobades, de calor, de la caseta, dels dinars i de nits llargues. És una època en què tenim la sort d'estar bé, de gaudir i de poder compartir. Perquè al final, a la vida, el que hem de tindre és, sobretot, salut.
1: Molt bé, molt bé. Un aplaudiment per a Raquel.
2: Eta on és este grup?
0: Exactament.
2: Romàntic Dimoni. Són valencians.
0: Són valencians. Ajà. No sé dir del poble exactament.
2: No, però que són valencians.
0: Són valencians, són valencians.
2: Dia, no? Podem invitar-los.
0: Podem convidar-los, clar que sí.
2: Podem convidar-los a que vinguin a tot per l'aire.
0: I que mos
2: toquen salut en directe.
0: Ojalà.
2: Has gaudit molt el cap de setmana, aquest estiu?
0: Moltíssim,
2: sí?
0: Moltíssim. M'ho he passat jo més bé, he estat amb la meva gent, anar de viatge, he tingut les festes...
2: Parlant de gent, n'hi ha una... supose, bueno, no sé si sigui amiga teua, però coneguda, que es diu Gemma Dàlia.
0: Exacte, amiga.
2: És amiga teua, pues està veient-nos en YouTube i diu Raquel la millor. També està Jaime veient-nos en YouTube i que mos saluda.
1: Tio, diu que tia. El seu arròs o l'arròs que més li agrada és la paella del seu iaio.
2: Ah,
1: clar que sí, estava molt bona.
2: Estava molt bona la paella.
1: I la teua quina era?
2: No
0: el
2: ho ha dit.
0: El meu arròs preferit. Sí?
1: No ho has dit, no ho has dit.
0: El meu arròs preferit és la cassola que fa ma mare.
1: La cassola, i què porta?
0: És com l'arròs al forn. La que fa ma mare porta botifarra.
1: Ah, que bona.
0: Lo que porta una cassola, no sé. Jo no sé. No l'ha feta mai.
2: Val.
0: A mi la que m'agrada és la que fa ma mare.
2: Molt bé, molt bé.
1: Això és de veres. Sí, sí. Sí que és de veres que molta gent està dient... arròs al forn,
2: sí.
1: També paella valenciana, però sí que és de veres que també, per una altra banda, n'hi ha molta gent que li agrada la paella d'altres coses.
2: Sí, l'arròs negre, no?
1: Sí.
2: L'arròs
1: que no és paella valenciana, però també és paella.
2: És paella, clar.
1: Sí. Però que té altres ingredients, encara que jo sóc un home tradicional i jo la paella valenciana és el que més m'agrada. També estem pendents de Carles, no anem a connectar amb ell ara, estem pendents de Carles perquè està a Sueca, que no sé si ho saps, que suposa que sí, el cap de setmana a Sueca és una festa de l'arròs espectacular. Aixina que també convidem a tota la gent que estiga molt a prop de Sueca, que s'apropi i que gaudisca d'aquesta festa Firarros.
2: M'encanta perquè en la majoria de festes els valencians tenim com uns ingredients, ja que estem parlant d'arròs, com molt indispensables, no? En una festa de la Comunitat Valenciana té que haver música, no?
1: Sí.
2: Pólvora i arròs, no? És com serien els tres ingredients bàsics per a una bona festa en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana.
0: Exacte,
2: no? Perquè
0: sí.
2: les festes que mos has portat per a este cap de setmana, Raquel, tots coincideixen en lo mateix, no? Bona música, ambient, arròs, bon menjar i pólvora.
0: Correcte. Jo no vull obrir el meló de que du una paella i que no.
1: No vaig a ser jo
0: que obriga el meló, però vull fer una xicoteta reivindicació, i és que a la Vall d'Albaida, o almenys on tinguin, està la paella d'estiu i la paella d'hivern.
1: Oh.
2: Com? I quina diferència hi ha?
0: La paella d'estiu és la que popularment és coneguda com la paella valenciana.
2: Va, la de pollastre i conill, no?
0: La d'estiu, correcte. I la d'hivern, a banda de pollastre i conill, porta pimentó roig i porta pilotetes. Que jo sé que igual ara dit així no és una cosa inconcebible, però...
2: Pilotetes, les del putxero?
0: Sí,
2: no?
0: Sí.
2: Les que ficaríem al putxero.
0: Exacte. I per a mi això és la paella. Més que la paella d'estiu, jo... m'agrada més la paella.
1: Estàs més acostumada
2: a la paella
1: d'hivern. Més, no?
0: Exacte.
1: Sí, que curiós. Si qualsevol municipi, qualsevol poble, té una festa i vol que Raquel la comentasse i que li envia les seues xarxes socials o que es fiqui en contacte amb ella per a que a la seua agenda puga aparèixer, no?
0: Correcte.
2: Estem... I si es vol convidar, també.
0: Sí, també, sí. També estem oberts a qualsevol proposta per a l'agenda cultural del cap de setmana.
1: Gràcies, Raquel. T'esperem la pròxima setmana.
2: A gaudir el cap
1: de... El divendres. Abans d'anar-nos al butlletí informatiu... I també a aquesta xoqueta de pausa.
2: Ens queda tornar a Sueca. Estem pendents d'aquesta inauguració del Fira Ros, on està el nostre company i reporter Carles Navarro. I ja puc dir aquí anem a tindre després de...
1: Sí, ja pots dir la nostra pròxima convidada.
2: Gisela va estar en...
1: Gisela, la de Operación Triunfo.
2: Suéltalo, suéltalo. Gisela, la
1: sí, sí, Gisela, sí, la Gisela
2: de tota la vida. A mi me fa gràcia perquè la gent a Gisela com molt important no cal dir el cognom, no? Tu dius Gisela, jo no sé com, quin és el cognom de Gisela, tu el saps? No,
1: no, la veritat
2: perquè és Gisela,
1: que no.
2: És Gisela i punto, no?
1: Gisela.
2: Gisela i punt pilota. Pues això, Gisela, després de l'informatiu, bueno, estarà en Tot per l'aire perquè
1: no.
2: Demà actua al Teatre Olímpia en un show no, per als xiquets.
1: Ara no cal, però abans tenien el cognom de Gisela de Operación Triunfo.
2: Ya, ara ja no, ara ja...
1: Ara és Gisela.
2: Gisela, la de Frozen, podria ser.
1: Perquè, sí.
2: No, home, no, n'hi ha xiquetes que...
1: Però Raquel, què és? Gisela de Operación Triunfo no, o Gisela de Frozen?
0: Gisela Operación Triunfo. Tinc una amiga que li diuen Gisela per Gisela Operación Triunfo.
2: Sí.
0: Sí.
1: Ja m'ha arribat ahí, Maria?
0: Sí, sí, sí.
2: Mare!
0: Sí.
2: Però ja tu estaves perdent l'operación de Operación
1: no.
2: Triunfo 1?
1: No.
0: Jo estava... Jo estava...
1: Quina edat tens? Ahora,
0: 25.
1: Ah, bueno. 25
0: anys. Estava naixent.
2: Estava naixent.
1: Sí.
2: Bueno, pues estarà Gisela, la de Operación Triunfo, la de Frozen, i esa veu meravellosa, màgica, que només d'escoltar-la se te fica la pell de gallina.
1: Estem apuntant-nos a la xicoteta pausa i al butlletí informatiu. Recordeu... Sí, sí, Maria, perdona.
2: No, que la gent també pot participar, que tenim...
1: Recorda les xarxes, vinga, que se anem al butlletí.
2: Tot per l'aire a punt en Instagram i en TikTok, Tot per l'aire AP en X, en l'antiga Twitter, i que també estem en directe, hola, en YouTube, i que n'hi ha molta gent que mos està veient i que està participant en el chat de directe.
1: Moltes gràcies.
2: I jo estic ahí saludant a tot el món, i sinó que hola, tot el món que es doni per saludar-te després de la pausa, més i millor.
1: Gràcies, Maria, gràcies, Raquel.
0: Moltes
1: fins la
0: gràcies.
1: Pròxima setmana. No se n'anem, fem una xicoteta pausa amb els companys d'informatius i a la tornada anem amb Gisela. No falteu. Can't

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: La plataforma per l'ensenyament públic calfa motors davant les manifestacions convocades per a demà dissabte a les 6 de la vesprada a les 3 capitals de província per a reclamar, segons diuen, la dignitat de l'escola pública i advertir al govern valencià de la seua, que la seua lluita continua. Xavier García del Valle.
2: Sí, com a prèvia, a hores d'ara està en marxa a València la manifestació i la marxa lenta en bicicleta i patinets per a reclamar millores en l'educació pública. Una protesta convocada pels sindicats docents majoritaris que acabarà a la Malva Rosa amb aquestes reivindicacions.
3: La Generalitat se pensa que per pujar-nos una miqueta el sueldo ja ho té tot fet i el que volem realment és que les millores arriben a les aules, que arribi realment la baixada de ràtios, que realment la inclusió se puga dur a terme, necessitem més recursos, necessitem que deixen de tancar i de retirar-nos unitats en batxillerat, necessitem que la FP se fomente de deberes, però sobretot necessitem que la Generalitat mos prenga en sèrio, s'assente i negoci de deberes.
2: Els sindicats convocants consideren que la Conselleria d'Educació no ha oferit encara cap avanç en les negociacions, que de fet encara no tenen ni data, i per això mantindran les mobilitzacions. Marc Candela representa el sindicat majoritari, l'STPB.
4: No tenim millores substancials que puguem qualificar com que estem avançant, no? I per tant ara la idea era, si no aconseguíem avanços importants i significatius, continuar amb les mobilitzacions. I això és el que estem fent avui en la bicicletada aquesta, aquí a la ciutat de València, i demà amb les manifestacions a la Camp València i Castelló.
1: I demà dissabte, com ja els hem comentat, també és dia d'oposicions per a ingressar en el cos de docents d'educació infantil i primària. La Conselleria d'Educació ha ofertat més de 1.950 places, el nombre d'aspirants uns 15.700. Els exàmens de la prova escrita que es faran a les universitats públiques seran demà i també dissabte de la setmana que ve. I el personal de vigilància i prevenció d'incendis forestals de l'empresa pública Baersa ha protestat avui en les proximitats del Palau de la Generalitat. Demanen estabilitat laboral i més mitjans per a combatre les flames. Alejandro Molés.
5: La protesta s'ha fet 4 dies abans que dimarts que ve els sindicats es reunisquen amb la direcció de Baersa i la Conselleria de Medi Ambient, una reunió a la que els representants dels treballadors acudixen amb molts dubtes, amb moltes reserves. Escoltem el portaveu d'Intersindical, Toni Bernat.
6: La por que tenim, Clara, és lo de sempre. Promesa, mos sentem, convoquem una mesa i si t'he visto no m'acuerdo. És dir, pressupostos no autoritza, no és possible. Pressupostos, quan vol, té una velocitat vertiginosa.
1: I més mobilitzacions, la que ha anunciat el sindicat mèdic. Es tracta d'una vaga indefinida a tot Espanya a partir del 28 d'octubre contra l'Estatut Marc de la Professió Mèdica que el govern espanyol ja ha enviat al Congrés perquè es debata.
2: En un comunicat conjunt, que també signa el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, els convocants afirmen que la mobilització té com a objectiu que el Ministeri de Sanitat reconsidere el seu plantejament i obriga una via real que permeta avançar en un estatut mèdic i facultatiu propi.
1: I al camp, la Unió Llauradora i Ramadera alerta que menys d'un 6% dels agricultors que han rebut ajudes de la PAC tenen menys de 40 anys.
5: En concret, dels més de 15.000 llauradors valencians que es beneficien d'aquestes ajudes europees, només 1.800 són menors de 40 anys. Carles Peris és el secretari general de la Unió.
7: Això posa de manifest que no s'està incorporant suficientment joves a l'activitat agrària i ramadera i continuem sense relleu generacional. En la Comunitat Valenciana també els últims 3 anys hem patit una caiguda de perceptors de les ajudes del 21,3%.
1: Continuen les reaccions a la dimissió de Gonzalo Sanz, el cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta, després de fer-se públic que va rebre el WhatsApp d'un integrant del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre la convocatòria en xarxes socials de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
2: Gonzalo Sanz assegura que sí que va informar al seu superior, al delegat del govern a Ceuta, però este, Miguel Ángel Pérez, manté que no va rebre aquella informació. El ja excap de gabinet afirma que la renúncia es deu a l'evident incompatibilitat entre la seva versió i la de Pérez. Des del govern de Ceuta, el president Juan Jesús Vivas no es creu que el delegat del govern no tinguera coneixement de la comunicació.
8: Se diga que no tuvo conocimiento de esa información, es muy poco probable. Y si eso es así, pues creo que algo falla.
9: Y también creo que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del Gobierno.
2: Per la seva part, la ministra de Ciència i líder dels socialistes valencians, Diana Morant, s'ha dirigit en estos termes a tots aquells que demanen dimissions.
10: A mí lo que me gustaría preguntar a todos esos que piden dimisiones es qué han hecho ellos por Ceuta, porque hasta ahora lo que han hecho ha sido ir a Ceuta a poner gasolina en un incendio y a crear odio y una crisis social y de convivencia, agravándola en vez de arrimar el hombro.
1: I en el temps dels esports, dos valencians a l'11 ideal de la Champions. El grup d'observadors tècnics de la UEFA ha seleccionat els 11 jugadors que formarien el millor equip d'esta primera setmana de competició europea.
2: En la llista estan el vilarrealenc, que Pau Torres, que va registrar 8 rebutjos i 2 assistències en la victòria de l'Aston Villa a Bruges, i Ferran Torres, clau en la golejada del PSG amb el seu primer hat-trick al club. El de Foios, a més, ha sigut nomenat el jugador de la setmana.
1: Es deixem ara en companyia del magazín Tot per l'aire. Nosaltres tornem a les 9:45 en el descans del partit del València.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Productors que mouen cel i terra per tu. Amb l'olfacte més desenvolupat per saber el que preferixes escoltar. D'encertar el lloc i el moment. De ser el vincle entre l'espai radiofònic i la resta del món. Perquè produir és crear tot un univers exclusivament per a tu. Qui escolta? A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: Salva, ¿tú crees que estem sent massa càustics esta temporada?
12: Què va, Manolo, la gent està de sucre. Només expliquem el que tots pensen en el carrer, però amb micròfons.
13: Torna el programa que no és apte per a directius i representants. Torna 90 minuts. L'actualitat esportiva valenciana explicada amb molta ironia, gens de complexos i el segell inconfusible de Manolo Montalt i Salva Folgado. El clàssic de les teues nits, ara més càustic que mai. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit. En la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Els Serrans, 100.9 i 102.2. Les vesprades en A Punt va tot per l'aire.

0: Continuem en Tot per l'aire quan són les 7 i 8 de la vesprada i esta cançó tan bonica no és una casualitat, Maria.
1: No, perquè ja veus que reconeixes només escoltar les primeres notes, veus amb força, amb una personalitat que fa que no necessites ni saber qui està cantant per saber que és ella. I la veu de la nostra convidada, sense dubte, és una d'elles. Fa més de 20 anys que la varen veure pujar per primera vegada a un escenari i ha fet pràcticament de tot. Música, en Operació Triunfo, Eurovisió, musicals, televisió, doblatge... Una carrera en què ha anat sumant registres sense deixar mai de cantar. Però amb els anys també ha anat descobrint un públic molt especial, els més menuts, un públic exigent, sincer i que quan connecta amb tu ho fa de veritat. I és precisament amb ells qui demà es trobarà al Teatre Olimpia amb el show Kids, un espectacle pensat perquè tota la família cante, balle i participe. Ella és Gisela i Dani, ja la tenim a nosaltres.
0: Gisela, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
2: Bona vesprada, com esteu? Pues molt bé, encantada de parlar amb vosaltres i de demà doncs, estar allà al Teatre Olimpia, aquest teatre tan mític que hi ha a València, doncs, amb el meu xoc. Doncs per passar una tarda, espero que amb tota la mainada i les famílies, inoblidable.
1: Què li espera demà a un xiquet valencià quan entra al Teatre Olimpia, Gisela?
2: Doncs espero que molta màgia, és un show interactiu, és un show que el que pretén és que la gent gaudeixi, que els nens s'ho passin molt bé, que els pares tornin a ser nens, perquè al final no fem els shows no només pels petits, sinó per tota la família. I bueno, fem un recorregut per les cançons més conegudes, amb un toc d'humor, de màgia, de bons missatges, que també és important els missatges que fem arribar als més petits. I bueno, doncs un moment de passar-ho bé en família, no? que crec que manquen bastant, i és un públic una mica, d'alguna manera, oblidat.
0: Gisela, tu que tens moltíssima experiència damunt d'un escenari, és més difícil actuar per a xiquets o per a adults?
2: Doncs mira, jo et diria que per a xiquets, perquè ells són molt sincers. Si no els atrapes amb l'espectacle no es quedaran, no tenen aquest punt de, bueno, no, d'aguantar fins al final com els grans per una mica per respecte a l'artista. I si no te'ls guanyes, doncs no pots fer res. El que passa que amb aquest espectacle ha passat tot el contrari. Es queden enganxats des de la primera nota i no es mouen del seient, que només per fer palmes, doncs per cantar, per ballar i per estar molt connectats amb tot el que passa dalt de l'escenari.
1: Clar, deies, Gisela, que els xiquets són molt sincers, és de veres, però també té la seua part bona, no? Vull dir, quan s'enganxen a l'espectacle, quan estan bocabadats mirant-te, suposa que això és un extra d'adrenalina de dir, uau, és que ho estan gaudint molt.
2: Absolutament, perquè és veritat. Si no, com no menteixen, si realment s'atrapen al show, és que està funcionant molt bé, sense cap mena de dubte, no? I clar que sí, és un orgull i un gaudir encara més gran.
1: I en quin moment de tot l'espectacle tu notes que el públic es torna boig?
2: Home, és que clar, no faré spoiler, no? Però que al final passa una cosa molt màgica.
1: Val.
2: I és que, bueno, es trenca molt la quarta paret, per dir-ho així, saps?
1: Val.
2: I realment, doncs, tenim un contacte molt directe.
1: Escoltàvem la cançó Suéltalo de Frozen. Tu eres, Gisela, una de les veus que molts xiquets ja han associat, no? Durant anys a Frozen. Què significa per a tu formar part d'un fenomen així?
2: Buf, és que clar, és que passes una mica a la història, no?
1: Clar,
2: a la història
1: totalment.
2: Sí, a l'imaginari dels nens, a la història de la música i ser reconeguda per un personatge que ha donat tant com l'Elsa, no? Amb el Suéltalo, doncs, bueno, no sé, és com un regal de la vida, d'alguna manera, perquè sé que quedarà per sempre més això. I associada doncs, amb un personatge tan maco, tan especial, tan fort, no? Perquè no deixa de ser una princesa Disney, però amb molta força, no? Mm-hmm. No és una princesa a l'ús.
1: Qualsevol,
0: és
1: no?
0: Que,
2: diferent, és diferent.
0: Gisela, vas fer història en actuar a la gala dels Premis Òscar, eh? És que no oblidem que has estat als Òscar amb Frozen i amb altres cantants que també cantaven en altres idiomes. Com és aquesta experiència d'estar cantant als Òscar?
2: Va ser una experiència que vaig gaudir a tope perquè em va agafar en un moment de la meva vida, de la meva carrera, doncs amb molta trajectòria, amb molts escenaris trepitjats. Vull dir que no va ser allò d'inconscient, saps? Vaig viure-ho amb plena consciència del regal que estava vivint, d'aquell moment únic a la vida d'un artista, perquè aquestes coses gairebé no passen. I bueno, i trepitjar aquell escenari, aquell públic, no? Clar, és que davant, a primera fila, estava Brad Pitt, Leonardo DiCaprio i Tom Hanks, m'entens? No, però real, o sigui, no t'estic exagerant ni una mica, saps? Uf, quan em vaig fer la foto amb Tom Hanks, perquè estava a platea i que nosaltres estàvem allà també, no? I jo vaig dir, me te vas fer una foto amb Tom Hanks, sí o sí, o sea, no puede ser que no, no? I em va dir, bueno, m'ha agradat molt l'actuació, saps? Clar, Tom jo Hanks. Vaig flipar. Sí, clar. Al final allà el món artístic, la música, els cantants, es viu d'una altra manera, El respecte és màxim. Nosaltres érem les reines del mambo, saps? I ens tractaven amb molt de carinyo, amb molt de respecte, amb molt valorant la nostra feina i bueno, i va ser una experiència, que us haig de dir, no? Única.
1: I en quin moment, Gisela, vas descobrir que el públic infantil era un lloc en el que tu volies quedar-te?
2: Doncs em va costar una mica, no et diré una mentida, perquè quan jo vaig començar el món de la música, clar, tots, almenys jo volia fer pop, els meus discos, concerts, sí. Així, per pues, bueno, pues, gent de la meva edat, no? I petar-ho d'aquesta manera. Però la vida em va anar com empenyent, saps? I cada cop em anàvem venint més coses cap a aquest costat, i fins que un dia vaig dir, no lluitis més. O sigui, crec que t'estan fent un regal, aprofita perquè ets, pràcticament no hi ha ningú que faci el que tu fas, amb la teva imatge, no?, amb tot el que tinc darrere, i va haver-hi un moment que em vaig com... Bueno, em vaig deixar anar, i fins avui en dia, no?, i estic feliç de la decisió de poder fer aquesta feina que faig, de poder fer espectacles per al públic familiar, que de veritat que crec que hi ha poca opció, que no hi ha tanta cosa com per la gent gran, i és molt necessari. Ara que tinc jo un petit, doncs encara ho noto més, saps? És a dir, què fem els caps de setmana amb els peques?
1: Totalment.
2: Què fem quan tenim moments que, bueno, que no sabem què fer? Doncs aquest tipus d'espectacle t'omple una tarda supermaca, on pots gaudir en família, no?, que és el que crec que falta més, no?, perquè nens, per ells sols sí que pots trobar més coses, però per anar en família no tant.
0: Gisela, per als nostres xiquets eres Gisela la de Disney, la de Frozen, però per a mi eres Gisela d'Operación Triunfo. I jo,
2: claro.
0: Sí, perquè jo he crescut veient Operación Triunfo i admirant el vostre treball. He de preguntar-te, l'any que ve, 25 aniversari d'Operación Triunfo, retrobament, pots avançar-nos alguna coseta?
2: Mira, és que no sé res, només sé que... Sí, és que no, només sé que estan començant a muntar alguna cosa, però no sé el què, i realment no tinc cap notícia, més que el que xerrem entre nosaltres, les que tenim més contacte. Però tu t'han trucat, o sigui, a mi sí, però m'han dit que guardi aquestes dues dates, però, saps? No hi ha res en concret, si no t'ho diria, i no sé, anirem fluint amb la vida.
0: Però anireu, fareu alguna coseta, no?, per a tots els fans d'Operación Triunfo que volem que estigueu junts una altra vegada.
2: Això ja et dic que és impossible, perquè sí, perquè jo crec que tothom ja està una mica més desperdigat del compte. Ens falta un, ja, vull dir que realment tots no podrem estar. I bueno, ja va haver-hi un retrobament el 2015 i van passar moltes coses. No sé si alguns de les primeres espases tornaran doncs, a voler fer això, no? Però bueno, mira, el que dugui la vida ho agafarem i suposo que ja es veurà.
0: Gisela, recorda'ns, este cap de setmana a València, una ciutat que t'agrada molt, que t'agrada molt.
2: Jo estic enamorada de València.
0: Ho sé. Sí. I demà al Teatre Olímpia estaràs gaudint dels xiquets i cantant les teues cançons per a ells.
2: Sí, a les 5 de la tarda estarem allà al meu espectacle i doncs us espero tots que ho passarem molt bé, de veritat.
1: Gràcies, Gisela, per estar avui en Tot per l'Aire. Un beset molt fort.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Continuem tot per l'aire. Últim tram de programa, perquè recordeu que els divendres acabarem a les 7:30 perquè després n'hi ha bous.
1: Dos coses.
0: La primera, m'he quedat de pasta de moniato amb lo de el retrobament, perquè, clar, jo que sóc un fan incondicional d'Operación Triunfo.
1: ¡De veres!
0: Incondicional d'Operación Triunfo, de David Bisbal.
1: Yes.
0: I de Chenoa, que són els que més m'agraden, també Isela i Bustamante i tal, però jo tenia entès que anaven a fer un documental ja d'un retrobament 25 aniversari, i ha dit que no.
1: Ja t'ha dit que quan...
0: Exclusiva mundial.
1: Es juntaren en Barcelona a ser, no?
0: I passaren coses.
1: I no passaren entre...
0: Primeres espaces.
1: Primeres espaces, ha dit.
0: No li he preguntat més perquè no sé si estava un poc incòmode amb el tema.
1: Sí, tu creus?
0: Pot ser, però m'ha cridat molt l'atenció de que jo donava per fet que anaven a fer un retrobament amb tots els cantants i demés, però sembla que n'hi ha mal rotllo, sí.
1: Bitxearem, espigolarem per a veure què és el que ha passat ahir i per a contar a veure si podem la primícia així en tot per l'aire. Que nuestro Tono Escribano avui no està, però està José Navas, que és com si no se notara perquè és un autèntic crack, que ja mos ha dit en una pausa que el seu arròs preferit és l'arròs en costra, no? No, José, el arròs en costra, i si que conste en acta i per l'amor de Déu...
0: Però el cuines tu o no? No el fas tu, no.
1: És de menjar com nosaltres.
0: Com nosaltres, sí.
1: I per l'amor de Déu, que tenim a Maxi Enzo escoltant el programa i veient en YouTube, que són els nostres fills.
0: Ah!
1: Clar, i el nostre...
0: No me'n recordava ja d'ells, no, sí.
1: I el nostre nebot Jaime, que també està veient-nos en YouTube.
0: Almenys ens escolten a casa.
1: No, n'hi ha molts,
0: ens escolten a casa.
1: Així que un beset molt gran per a els tres, per a tota la gent que ens seguís també en el nostre streaming. I que tenim a Carles, no?
0: Abans encara està per ahí.
1: Home, jo suposo que sí, que estarà Carles en algun moment, perquè abans de acomiadar-nos, tindrem que despedir-nos també de...
0: Sí, anem a acomiadar a Carles. Carles, què tal? Com estàs?
1: Estarà en la boca plena. Estarà menjant.
2: Bona vesprada.
0: Està berenant paella, segur.
2: No,
1: hamburguesa.
2: No, que va, ojalà, ja m'agradaria perquè això és un espectacle. La verdadera imatge, sí? Dani i Maria, no està avui en l'estudi, sinó està així, amb tot el menjar que ja ha exposat en esta fira de Fira Arròs de Sueca, que acaba d'obrir les seues portes, així al costat en el passeig de l'estació. I jo me vull apropar, així, a esta paraeta. Molt bona vesprada, que veiem que l'estan engalanant molt. Quin és el teu nom?
3: Me diuen Yolanda.
2: Yolanda, vine-te'n per ací. Què mos podeu oferir? Perquè tot el que tens, tots els pastissos i tots els dolços que tenim en aquests moments tenen molt bona pinta, Yolanda.
3: Pues sí, i estan molt bons. Són tots casolans, que es faig jo, i n'hi ha de molta varietat.
2: Per exemple, ahir tenim quatre pastissos, mos pots dir de què són?
3: Són tortaes, ¿vale? Està la tarta de queso, i després n'hi ha una que és d'armeló, una altra que és carabassa amb xocolata, una de xocolata a soles.
2: A tu quina és la que m'està agrada?
3: A mi la de carabassa en xocolata.
2: I això és la que m'està agrada?
3: Sí, i després en tinc una que es diu, jo dic muerte por xocolata, que és tota de xocolata.
2: Mare meva, menuda embafà de xocolata.
3: És que soc molt xocolatera.
2: Yolanda, moltíssimes gràcies, que tingues molt d'èxit amb els teus dolços.
3: Fem pizzes boníssimes.
2: Ah, també, fent de tot. Sí, Yolanda fa de tot. Moltíssimes gràcies. Yolanda fa de tot. Com dic, és una paleta sobretot de dolç, que és el que estan preparant, encara que Yolanda ens ha dit que també fan pizzes. Molt bona vesprada. Què tal? Així, una altra paraeta que estem preparant ja per a la Fira de Fira Arròs. Quin és el teu nom?
4: Àngeles.
2: Àngeles. Conta'ns, perquè el que tens així exposat també té molt bona pinta. Quina llàstima que estiguem en la ràdio i els nostres ells no puguen admirar tot el menjar que tenim així, però conta'ns un poc quina és la varietat de menjar que tenim.
4: Vale, pues, bàsicament són els embotits que fem en la nostra carnisseria, tots els elaborats càrnics, de pollastre, hamburgueses, taquitos, mandonguilles, tot el que fem en l'Obraor ho cuinem així en tapes.
2: Sobretot tenim una cistella, sí, sobretot tenim així una cistella d'Anna i Maria que dona tot el goig de voreu de llonganissa de Pasqua.
4: Sí, encara que nosaltres la venem durant tot l'any.
1: Per l'amor de Déu,
2: si la tens així exposada i en primera fila és perquè deu de ser una de les vostres especialitats, no?
4: Sí.
1: Pots portar,
4: sí, tot el
1: Carles.
4: En general.
2: Digues, Maria.
1: Que si pots portar.
0: Llonganissa.
1: De Pasqua.
2: Me demanen en l'estudi

0: portar un trosset de llonganissa de Pasqua.
1: Per a tastar-la.
2: Un trosset de soles, no?
0: Bueno, si, si podem portar per als presentadors, per a Maria i per a Dani, un poquet de llonganissa de Pasqua...
2: No n'hi ha cap problema.
0: Oh. Després, oh. Després me passe i me dones un trosset.
2: Claro que sí.
3: Però que arribe, que arribe. Vinga, sí, que arribe.
0: Vinga, sí, gràcies. Ara després me passe, eh? Gràcies. És que, claro, la boqueta vos l'ha fet un flare, Maria i Dani, a mi me poseu...
1: Home, és que tu me dius llonganissa de Pasqua, és la meua perdició, la llonganissa de Pasqua, Carles.
0: Ja, la meua també.
1: Manxissa, està ja tot hora.
3: Necessite llonganissa de Pasqua, Carles, perquè estic en xoc. Estic en xoc perquè... No, estic en xoc perquè acaba de dir Gisela en exclusiva en este programa que no n'hi haurà retrobament d'Operació Triunfo l'any que ve.
0: Pues tota aquesta pena i aquesta llàstima que tu tens, Dani, que jo l'entenc perfectament, se passa així, en la Fira Arròs de Sueca, menjant totes les especialitats que tenim així. Bona vesprada. Ui, està dona la pilla jo en la boca plena. Què estàs menjant?
1: A veure què menja.
2: Pues me comiendo un trozo de pizza que me ha dado un compañero.
1: Qué bo, per l'amor de
0: però
1: Déu.
0: Però d'ací no és, d'esta paraeta, no?
2: No, de aquí no.
0: De què era la pizza?
3: De pizza.
2: Era de jamón, york i queso.
0: Ah, i estava bona?
2: Estava bona. Sí,
0: estava. Sí, en esta paraeta que venen, perquè tenim quasi tres copes, Maria i Dani, que rebosen oli per tots els llocs. I què tenim ahí dins? Perquè té una vinta...
2: Jo diria que para que los, todos los que nos están escuchando se lo imaginen...
0: Vinga, va.
2: Venga, es como una copa de licor de...
0: La... De coñac, ¿no?
2: De val, coñac, muy val. Bien. Una copa de coñac, pero como XXXL.
0: Molt bé. Una pila bautismal, com aquell que diu.
2: Exactamente. Y entonces hay tres copas... cada una con una gilda diferente, llenas de aceite de oliva. En una tenemos la gilda de pulpo con su piparra, su aceituna. En la otra tenemos una anchoa de Santoña. Y en la otra tenemos boquerón también.
0: Pero escolta que les gildes son acorde al tamaño de la copa, si es que también son XXL. Sí,
1: ¿de sí, veres? Sí.
2: Pero aquí no solo importa el tamaño.
0: Tamaño importa, diuen, ¿eh?
2: Tamaño importa, y ahí te doy la razón. Pero, además de eso, importa el sabor y el producto. Entonces, nosotros intentamos que sea tamaño, pero que además que lleve una buena piparra, una buena aceituna y un buen pulpo, una buena anchoa, un buen boquerón.
0: ¿Sería la vostra especialitat? Perquè veig que estàs exposat en primera fila.
2: No, esto es lo que estamos preparando ahora y es lo que estamos sacando. Pero nosotros también tenemos ostras... Ostra Gilardó, nosotros, bueno, el que quiera tomarse una ostrita, pues puede venir aquí a tomárselas con toda confianza y tranquilamente.
0: Madre mía, esta es la caseta gourmet del Firarros, moltíssimes gràcies.
2: Bueno, pero es que además tenemos una fritura de pescado, tortitas de camarón, croqueta de gamba roja, tenemos gamba roja también.
0: Es que teniu de tot, moltíssimes gràcies, que vaig a molt bé. Maria, Dani, es que ja te dic, es que n'hi ha de tot.
1: Tenen hasta futbol, perquè si jo escolte gol...
0: Bueno, és que estic al costat d'un parc, estic al costat d'un parc de crios, i els crios estan jugant en estos moments, perquè la edat dels crios de... que estan així en este parc, ja t'he dit jo que tenen un altre interès, no s'interessen tant per les gildes o les ostres, sinó que s'interessen per una altra cosa. I sabeu el que dona goig de deberes? Tant en una fira gastronòmica, com en una boda, com en qualsevol festa, és un pernil i un senyor que talla pernil com en estos moments. Molt bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
0: Bueno, veig que tens així un sortir d'embotits i de formatges, però el que dona goig és la pata esta, eh?
4: Sí, la veritat que el rei sempre és el pernil. Vull dir, no, mos agrada a tots.
0: Estaves tallant-lo abans amb una maestria i un cuidado que donava goig vore.
4: Sí, ara que me dicen, aprofite pa tallar-lo lo millor possible. Després veurem com el talle.
0: Claro, perquè ara no n'hi ha molt de públic, entonces ara pots estar més o menos tranquil. Conta'ns un poc què és el que ofereixes.
4: Sí, nosaltres som tot productes de quilòmetre zero, sobretot província de València, estem en Benaguasil i res.
0: Jo sóc de Llíria, per cert.
4: Ah, sí, eres de Llíria? Bueno, som veïns. Ell te pilla marxant, eh?
0: A tot el camp de Túria en la Ribera Baix.
4: Entonces, nosaltres fem fires gastronòmiques, també tenim un local en Benaguasil, tenim una casa rural en el Puente, entonces, sobretot aquestes coses. I així,
3: Carles,
4: la fira, pues, anem a oferir la taula d'embutis que veus, el plat de pernil tallat a gabinet i una combinació de tapes que busquen la cuina tradicional de tota la vida en la innovació d'avui en dia.
0: Si és que els benaguasileros ja diuen que quan Neil Armstrong anà a la lluna ja l'havia aixafat, sí, un ben aguacilero.
4: Sí, sí, sí, sí. Ja havia plantat una ceba.
0: Carles, efectivament, moltíssimes Carles, gràcies.
3: Porta, digues, digues, Dani, porta, digues. Porta pernil i llonganissa, se n'anem, que es queden fora de temps.
0: Vinga, adéu.
3: Gràcies,
0: adéu.
3: Carles. Gràcies, Maria. Alguna coseta més?
1: Per anar-nos, jo crec que en esta cançó que te dedica el nostre tècnic.
3: Un gran José Navas.
1: És de veres, al costat de José Navas ens sentim molt segurs nosaltres.
3: Sí, molt segurs, molt segurs.
1: Així que gràcies, José.
3: Gràcies a Carles Navarro, també a nostres col·laboradors, ja Maria Caballero.
1: I
3: Maria,
1: a tota la
3: gràcies.
1: Gent que ha
3: primera
1: estat
3: setmana.
1: Al nostre costat durant tota la setmana, gràcies. La setmana que ve, més i millor. Bon cap de setmana a tots.
3: I es deixem ara amb Terra de Bous, que es comença en no res. Moltes gràcies per estar esta primera setmana al nostre costat. Moltes gràcies per recolzar-nos i que passeu un gran cap de setmana. Adeu.

tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: el ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la comunitat valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover, Mònica Calatayud i Chenti Oliver. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

0: Salutacions, què tal? Molt bona vesprada, són les 8 de la vesprada i un minut i així comença el Punt a Punt en A.Punt Ràdio. Jornada de divendres, plena d'esport, 8 de carrereta, des d'ara i fins les 11 de la nit. Avui tenim doblet en A.Punt Ràdio en esta sintonia, per una banda un torneig clàssic de pretemporada amb el nou València Bàsquet de Xavi Albert i per l'altra una visita al Ramon Sánchez Pizjuán amb el club, amb el València, en una de les crisis més grans que es recorden en les últimes temporades. Sevilla-València des de les 9 de la nit. Com sempre, amics i amigues, anem carregats. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la màgia de la ràdio, 8 de la vesprada i 2 minuts, i així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, en una cinta nova, se nota que és nova temporada, estrenem capçalera, estrenem músiques, així comença el Punt a Punt. Impossible no beber, impossible no bailar, como le digo que no, si se ve... Estrenem capçalera, però la cinta de presentació de l'equip no canvia. Ja sabeu, durant tot el mes de setembre, esta se queda... la majoria de membres de l'equip en la intro del programa. Afegim també a tot l'equip de tècnics a Punt Ràdio, avui representats així a este inici de programa per Manolo Palomar. Ara de seguida estarà per així Clara Alcover, a la conducció de l'espai, encantat de fer-ho servidor Paco Polit, i també vosaltres, amics oients, perquè també, en un dia com el d'avui, sou fonamentals per a formar part de la nostra redacció.
1: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.
0: També, a banda del WhatsApp, la possibilitat d'enviar missatges per Twitter, TikTok i Instagram @puntapunt per a comentar el que vulgueu, per exemple... Este partidàs que vos anem a oferir, sense perdre més temps, de la mà d'Indústries Vijusa Higiene Industrial, tor per al nostre partit de la jornada.
2: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: Tot preparat, com deia, de la mà d'Indústries Vijusa Higiene Industrial per al partit de la jornada Sevilla-València, quinta jornada, cinquena jornada de la Lliga en Primera Divisió, des del Ramon Sánchez Pizjuán, a partir de les 9 de la nit, és a dir, en ara mateix 56 minuts. Un duel que anem a contar amb els comentaris de Juanjo Rodri, de Charlie Egea, de Fernando Gómez Colomer i la narració des de Sevilla de Luis Urrutia. Hola Luis, què tal? Bona vesprada!
3: Hola Paco, ¿qué tal? Salutaciones y muy buena vesprada. Si estén en Sevilla, en la capital de Andalucía, en este estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que va a acoger este interesante partido entre el Sevilla de Luis García Plaza y el Cuer de la Lliga. El Valencia, después de estar moltes hores así en Sevilla, porque a plegar, a ir de vesprada, ha parlat amb quasi tots els jugadors, Carlos Colberán, estes últimes hores, perquè vol que l'equip reaccione, vol que l'equip per fi aconseguisca la primera victòria de la temporada i tant de bo que puga ser en esta nit així en Sevilla. El terreny de joc està en magnífiques condicions en este moment, estan regant el camp, la temperatura altíssima, 36 graus. Els que tenim així en Sevilla, d'eixe calor, d'eixe ponent que seca les goles i que esperem que ho faci amb els jugadors del Sevilla i no amb els del València. Així que este deu de ser el primer dels tres partits que li han donat a Corberan com a ultimàtum. O hi ha reacció de l'equip o abans del paró hi haurà canvi de tècnic, canvi d'entrenador. Així que tot està preparat, així en Sevilla, així en Nervión, en el Pizjuán per a viure... en el Punt a Punt d'A.Punt Ràdio, el que va ser el nostre partit de la jornada.
0: I com dèiem, ja sabeu que per a tots els partits de divendres, quan jugué el València Club de Futbol, una hora de prèvia, hem presentat el partit, però hem de comentar el que trau avui Carlos Corberán. Al Punt a Punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. És una qüestió de valors i de confiança. De la mà de Caixa Popular, des de Sevilla, 11 confirmats. Carlos Corberán i Luis García Plaza. Luis Urrutia Sevilla, que és el que han triat per a la jornada de Wim?
3: Per part del València hi ha tres canvis respecte de l'equip que va perdre davant del Barcelona. Siguen en titulars i avui no juguen Diakabí, Jesús Vázquez i Mafeo. A més, hi ha canvi de sistema. El València va jugar amb defensa de 4. Juga 4-2-3-1 l'equip de Corberán en el dia d'avui, que alinea a Dimitrievski en la porteria. Defensa per a Arnau, que juga com a lateral dret. Mafeo fora. Tàrrega, Pepelu són els centrals. Torna la rata penada Gaià al 11 titular de l'equip. Doble pivot per a Aliu Dieng i Filip Ugrinic. Col·loca múscul el tècnic del València en esta zona medular. La banda dreta per a David Otorbi. Per l'esquerra, Sato, que torna al 11 titular. La mitja punta per a Javi Guerra. I qui repeteix com a davanter és Arnaud Danjuma. Per part del Sevilla, de Luis García, juga Odisseas en la porteria. També defensa de 4 per a Juan Iglesias, Castrín, Salas i Suazo. Al mig del camp, Fofanà, Agumé i el granadí Sierra. Per a la davantera, Isaac Romero, el romanès Stasin, i debuta en la Lliga Espanyola el portuguès Félix Correira. L'àrbitre del partit, en ell el València no ha guanyat, és el balear Mateo Busquets Ferrer.
0: Una entitat formada per persones a oficines que són com tu, Caixa Popular. A les 8 i 7 minuts hem de presentar al nostre equip d'analistes. I anem a començar, no per ordre d'arribada, val? Perquè no m'agrada tampoc dir qui ha arribat el primer, qui ha arribat l'últim. Ja està per així, Charlie Egea. Hola, Charlie, què tal? Bona vesprada.
4: Què tal? Buenas tardes.
0: Avui t'ha beneficiat, la meva decisió.
4: Sí, sí. No, llega pronto. Claro que me he liado, porque bueno. Tenías, en esta casa tenías y ya está.
0: Bueno, ahora te pregunto por la alineación. También está por así sí. Juanjo Rodri, frente el seu business habitual en el móvil. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buena vesprada.
5: Hola, buena vesprada.
0: ¿Preparat para el partido de Wii?
5: Preparat.
0: Has de dir, sempre preparat. Jo sempre preparat.
5: Sempre preparat i disposat a veure si per fi guanya el València.
0: Efectivament. I per a el tercer analista del Punt a Punt, avui he triat un asiento especial, evidentment. Fernando Gómez Colomer, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias.
0: Es el teu aniversari, Wii.
6: Sí.
0: Sí, señor. Y a banda, has fet lo que s'ha de fer sempre, ¿no? Clara Alcover, bona vesprada.
7: Bona vesprada i moltes felicitats per a Fernando.
6: Muchas gracias.
0: Ha aportat pràcticament sopar, ¿no?
6: Sí, hombre.
4: A mí no ha venido bien porque no había merendado.
6: Ya os vayáis cenaditos a casa.
7: Molt bé. Además, ha traído dulce, salado, guatutota. Una combinació de tot. Que és un senyor.
0: Dulce i salat, sí, senyor. Se pot dir quants
4: anys? Un caballero.
6: Sí, 61.
0: 61.
4: Un niño.
0: I estàs en tu prime. Què diuen els joves ara?
6: Yo me siento bien.
4: ¿Sí? Gracias,
6: gracias a Dios, me siento bien. Esto puede cambiar en cualquier
4: momento. Fernando, tu aura es buena.
0: ¿Tienes aura, Fernando?
4: ¿Tienes aura?
7: A més, ara tots els que complixen anys se lleven una dècada de damunt, no? Aleshores no complixen 61, complixen 51. Estàs en plena joventut.
0: Fernando està de categoria. Juanjo.
5: No, jo, al fil de lo que deia Fernando, jo tinc un veí que és metge i me pregunta contínuament ¿cómo estás, Juanjo? Y dic, que estoy bien, dice, no te fíes.
4: No, claro.
0: Sí, exacto. No, a banda, ve molt bé esa reflexió del teu veí per al partit d'avui, perquè
6: hay que llevarlo bien.
4: Y todo dicho, es que no me fío ni de los médicos.
0: Sí. No, però dic que per al partit d'avui és bona perquè estem contents, perquè Fernando és el seu aniversari, i Fernando Gómez Colomer, llegenda del València Club de Futbol. Però, Fernando, malauradament, n'hi ha que parlar del present. I el present és que avui el València i també el seu entrenador se juguen moltíssim a Sevilla.
6: Sí, bueno, se ha hablado de un ultimátum de tres partidos. Puede resultar lógico porque son tres partidos antes de un parón largo. Y además vienen muy seguidos. Viernes, martes, sábado, domingo, no recuerdo cuándo ese partido de la Real Sociedad, pero bueno, pues, prácticamente en 8 o 9 días, tres partidos y los resultados son malos. Las sensaciones son peores y es normal que haya este run de que existe la posibilidad si las cosas no fuesen bien. Yo lo he dicho muchas veces, yo espero que las cosas, aunque no me guste el trabajo que está haciendo Carlos Corberán con el equipo, ojalá las cosas le vayan bien y no tengan que cesarlo. Es el principal deseo es que las cosas efectivamente vayan bien. Y luego enfrenta a un equipo hoy que yo creo que no está tan bien y no es tan bueno. Es decir, lleva 7 puntos, pero Pero vamos a ver, yo creo que en general se le ven carencias, también le cuesta ganar los partidos. Y yo creo que es un rival apropiado fuera de Mestalla, sin esa tensión de la crítica de tus aficionados y esa obligación casi casi absoluta. Entonces, pues yo creo que es un buen partido para intentar hacerlo mejor. Y si lo haces mejor, pues tienes una probabilidad mayor de éxito.
0: Aproveché y pregunté al director de Punta a Punta, Luis Urrutia, desde Sevilla. Luis, ¿algún comentario respecto al aniversario de Fernando? Precisamente, oui.
6: Yo creía que estabas, Luis.
0: Precisament, Willy.
8: Ja.
6: No me acordaba que te ibas.
8: Les circumstàncies m'espenten, així que...
4: No, Luis, no te creas nada.
8: I ja coincidí que el València jugava així i, en fi, pues així estem per a fer el partit. En tot cas, de veres que no sembla que Ferrado tinga 61 anys.
4: No, jo crec que... Jo le tiro com a mucho 60.
6: Com a mucho, exacto. 59 sí, o així,
0: parlar molt bé de la ètica laboral.
6: 59-60.
0: Luis, la ètica laboral de Fernando, que en el seu aniversari així està, comentant un partit divendres per la nit. És un tío serio, professional.
6: Aún no he llegado a casa, fíjate, todo el día.
8: Ja portem tants anys fent partits junts que...
6: Ja no m'acostumo
8: a fer-ho per ser Fernando.
4: Le viene de maravilla per evitar coses. Correcte.
0: Favor. Mira, abans del tema de l'alineació i aprofitant, Luis, com està l'ambient de les Rodalies? Tu que has palpat ahir l'accés a l'estadi, m'imagino que el sevillisme, pues, això, il·lusionat per la revolució d'aquest estiu, i en el cas del València, cares de tensió, no?
8: El sevillisme està tranquil. Hi hagué un punt en esta lliga, no sé si va ser en la jornada 2, on Sevilla i Betis eren primer i segon.
0: Sí.
8: Ara el Sevilla és sisè en la classificació. Tampoc és que tingui una barbaritat, són 7 punts en 4 jornades, però sí que dona la sensació de que Luis García li ha canviat la cara a l'equip bètic, i sobretot el treball que s'ha fet des de la direcció esportiva, que li ha canviat a 15 futbolistes, no? Al tècnic que durant tants anys ha residit en la Vila Joiosa. I en el València és que no hi ha alegria, Paco, és que s'ha perdut el somriure, és que veges a qui veges, el veus en tristor, mirant-se les sabates, sense alegria, sense... El València, almenys tota l'expedició que ha vingut ací a Sevilla, està trista.
0: Tristor.
4: Sí, yo mira, más que el partido, a mí me da a mí el término ultimátum me parece poco ridículo. Se parece bastante ridículo. Yo creo que en el mundo del fútbol todos tienen ultimátum, los equipos que no ganan tienen ultimátum, porque si no ganas al final eres destituido. A mí me hace un poco un tema ridículo, pero ese ambiente que dice Luis, que es el que os escucho en las tertulias, en los programas, de que al entrenador no le tienen mucha simpatía a los jugadores, curiosamente.
0: Pero eso no es nuevo, ¿eh?
4: No, ya, pero curiosamente un entrenador que ha dado oportunidad a toda la plantilla de ser titular en 4 partidos, es decir, menos a un futbolista, ¿no? Es decir, entonces, si las cosas no van bien, dejemos de ultimátum. Tú no confías en el entrenador porque, oye, te ha fallado, no te gusta su forma de ser. Ultimátum de gaitas. Que para que pierdes hoy, empatas el tal y empatas. Tú no confías en el entrenador. Dejemos de ultimátum. Cambia la estructura, cambia el sistema, cambia el técnico. Es decir, pero es que hoy el Valencia, mate que pierde hoy. Y pierde contra el Alavés. Y gana la Real Sociedad. Entonces vamos a seguir confiando en un entrenador en el que no creemos.
0: Es que igual ya, chico, la Real no arriba.
4: Es que no lo sé, pero entonces no son 3 partidos, son 2 partidos.
0: Pero chaval, estás hablando en una suposada de un de Dewitt.
4: Que es pesillo.
0: Eso es insostenible. Pero, Corberán,
4: te estoy diciendo que yo lo tiraría ayer. Yo lo había tirado ayer. Porque si no crees en el entrenador, los jugadores no creen en el entrenador, en la directiva, ¿para qué tienes al entrenador? Y yo soy el entrenador hoy, y si eso es verdad, yo hoy saco a Iker Córdoba de titular, a Otorbi de titular, a Aymar de titular, y me la juego con la gente, porque si dicen que toda la
8: gente. ¿Y a Elliot?
4: Y a Elliot de titular, claro que sí.
0: Elliot te había probado de titular esta semana, ¿eh?
6: Sí, parecía, pero.
4: Pero si no haces nada de esto, juegan los mismos y tal, y todo es igual, ¿cómo no va a haber tristeza? Si es que es un cementerio, Valencia.
6: Sí, pero Charlie, pero mi pregunta es: ¿pero los jugadores quieren ganar o no?
4: Claro que deben de querer ganar, ¿no? Imagino.
6: Ya, pero si ganan, el entrenador no sale.
4: Pues por eso te digo, ¿para qué? Entonces,
6: pero tienen que querer ganar, claro, igualmente, da igual.
4: Pero tú ves que ellos creen. O sea, es que el ultimátum es jugar a favor del jugador. Si el Valencia pierde 3 partidos, el jugador se
0: limpia las manos. Bueno, en función de si el entrenador tiene una conexión emocional grosa en el vestidor, los jugadores donen ese plus para salvar el entrenador. Pero en este caso particular...
4: Pues Paco, saca a los jóvenes. que igual tienen la motivación de dar un paso adelante. Yo no he visto jugar al chico del medio campo, lo he visto con el Mestalla y un partido que hizo, creo, de pretemporada. Saca a este chico, saca arriba el delantero. Si no marca goles nadie, pues saca y pruébalo, haz algo, porque si vas a contar con los que no creen en ti, probablemente anímicamente, como te hagan un gol, te vas
0: cuando
4: a
0: arriba el momento de donar el dos sens, igual no.
4: Claro.
0: Volía escoltar a Juanjo también, que de ultimátums y sobre todo de la llei del futbol con Eix Prou.
5: Sí, di a Luis que no veu alegria en l'expedició, no ja del València, sinó dels aficionats. És impossible que hi hagi alegria. La situació encara no és crítica, però sembla prou, i seria una autèntica tragèdia almenys perdre avui. L'empat és un resultat pobre, però jo el signaria.
0: Firmes l'empat? Ja?
5: Sí.
0: A les 8 i 10 minuts?
5: Sí, jo sí.
0: Pues estem apanyats.
5: A veure, no faig al·lusió a les declaracions de Rodri, el meu homònim, sí, del Barça, no? però algo de veritat sí que tenien. Entonces, yo creo que entrar ya en una jornada, la quinta, ¿no? La cuarta.
0: Sí, estem en la cinquena.
5: En la cinquena. Pues en un punt és una situació ja, quan menys, preocupant. Jo crec que és importantíssim fer en estos dos partits fora almenys entre 3 i 4 punts, si no, ja dic que es complica massa la situació. En quant a la destitució de l'entrenador, jo sincerament no crec que se produisca, encara que els interessos, torne a dir per enèsima vegada, els interessos del propietari del València no són esportius. La part esportiva no li importa, li dona igual.
0: Parla al micro, Juanjo, que m'estàs parlant a mi.
5: Ah, sí, no.
0: Estem en la ràdio, Juanjo.
5: És que a mi m'anima molt, no ja a tu sola, sinó a
0: Charlie. Hem de posar-te un microcasco, d'estos que te pots menjar per el
5: que siga gran, però jo tinc el cap.
6: Però jo crec, Juanjo, vamos a ver, no le preocupa, però no quiere bajar. Por lo menos lo ha demostrado en los últimos 2 o 3 años.
0: No
6: quiere bajar.
0: ¿Qué me estás parlando a mí?
5: Ah, sí, no.
0: Estem en la ràdio, Juanjo.
5: És que a mi m'anima molt, no ja a tu sola, sinó a Charlie.
0: Hem de posar-te un microcasco, d'estos que te pots menjar per el
5: que siga gran, però jo tinc el cap.
6: Però jo crec, Juanjo, vamos a ver, no

0: Bueno, quin espectacle.
1: Impressiona mucho en el campo.
2: El Arrebato, ¿no?
0: Sí, sí, el Arrebato 2005.
1: Impressiona mucho en el campo.
0: Lo hice en directo, es un espectacle això, ¿no?
1: Impressiona mucho en el campo.
3: Te aborrona, ¿eh? Te posas pels de punta.
1: Sí. Es que es muy bonito, además. Sí, aparte, no, aparte de todo, es que es muy bonito, lindo, es muy bonito. Es muy, muy, muy, muy bonito. Sí, yo lo viví hace 3 años y te ponen la piel de gallina, estoy con Luis, sí.
3: Todos los espectadores mucho. Drets,
1: pero es que además ese campo, Luis, ese campo se llena en 10 minutos.
3: Sí, sí.
1: Desde esa luz. A mí me pasó igual que a ti, digo, bueno, no venía nadie a ver el partido, era agosto, el 11 de agosto, creo recordar que jugó el Valencia allí, sí, en Liga. Sí. Y en 3 minutos hizo, sí, sí, a 39 sí, sí, grados hizo, pum, y se llenó. Sí,
4: no, sí. Es uno de los campos complicado.
0: Sobre todo cuando están malamente, y cuando están bé, es de ver, es que es
4: aprietan mucho.
0: Molt volcànic, sí, molt, molt tal. Es para mí el camp de primera división que més se pareix a Mestalla, sí, de llarg, ¿eh?
2: Pero bueno, no te olvides del Betis.
0: Sí. Bueno, ya ves que el Betis no está en casa, pero el Betis está en la Cartuja.
4: ¿Os imagináis a Mestalla con un himno así, cantado por
1: todos? Brutal.
0: Sería muy único, sí.
1: Y dejar de usar el himno de la comunidad.
0: Pero a mí yo siempre digo que ya que estás, pósate en un beso y una flor y sí, deja de tonterías.
1: Claro, así es. Así
0: pero
1: es.
0: Bueno.
1: Ya que no tienes un himno maravilloso, ¿no? Utiliza la canción.
0: Bueno, pues es, han fet de principi a fi, a capela la cançó, tot preparat, Luis Urrutia, la cara de Carlos Corberán en la banqueta.
1: Ahí siempre.
2: El estratega.
0: I per cert, confirmem que avui no és un atemptat contra la moda. El València és tot de blau en eixes calces, en este cas, de color taronja elèctric, no? Es taronja.
3: Yo diría, ¿no?
1: Es que yo creo que son las medias del equipaje, ¿eh?
0: Sí, sí, son del equipaje, son del equipaje.
1: Sí, es el mismo color que lleva en la camiseta.
4: Sí, sí, sí.
1: Ese color.
4: ¿De color carne?
1: Claro, ese color, ¿cómo se llama? Ese...
0: Es taroncha.
5: Color caldera.
1: Caldera, exacto.
0: Arena, ¿caldera?
1: ¿No? ¿Caldera? ¿Caldera? No me salía, pero era ese, sí.
0: ¿Caldera?
3: La caldera es blanca, tú.
1: Luis, la caldera de ahora es medio naranja.
0: Bueno.
1: Lo ha dicho, acaba de entrar.
0: Oficialmente
1: ha entrado Salva Gómez, que es un otro de.
4: Sí, el especialista en colores.
1: Es decir,
5: colorimetría.
1: Es el daltónico que vive.
0: Pantone Gómez. Bueno, pues ahí está el roglet del Valencia, Luis.
1: Vamos a ver, ¿no? De lateral derecho.
3: Sevilla, sí, sí, sí. Valencia ya con Clos. Y ya acudís capa la pilota Danjuma, pero li aparta de la pilota Busquets Ferrer y le dice que no le toca al Valencia, sino que va a ser el Sevilla que posee la pilota en movimiento. Absolutamente el Sánchez Pizjuán, excepción feita de la zona on se ubiquen el seguidor del equipo visitante, que ocupen, vaya, pues con 50-60 cadires, la resta están buides. Ahí está el Sevilla, preparad para posar la pilota en movimiento. Es el romanés Lucas Stasin y será el primer hombre en tocar la pilota. Mira el equipo de Luis García Plaza, esperan Lodre del operador televisivo. Alza la segua mà, la coloca horizontal y permet que Busquets Ferrer xiule. Señores y señores, acaba de comenzar el partit. Ha sigut el Sevilla que ha posat la pilota en moviment per a Quique Salas. Este en l'aire la pilota per a buscar per la dreta, no ningú, perquè la pilota de Quique Salas se'n va directament fora. Hi haurà, per tant, servici de banda per al Sevilla. Està mirant amb quina temperatura comencem el partit, i la comencem amb 33 graus de temperatura.
0: Mare meva.
3: 33 graus a les 9 de la nit.
1: Sí.
3: És el que tenim així en Sevilla. Dimitrievski juga amb el peu, ho fa llarg cap a la dreta, Otorbi toca i ho fa bé per a Dieng, i la torna Otorbi. Travessa la separadora, però la seva passada la recupera el Sevilla, que va tractar de forçar el contraatac, té que recular com Pol César Tàrrega, i finalment la pilota que va recuperar el Sevilla prop de l'àrea del València. Hi ha hagut una falta d'Arnau, però ha donat llei de l'avantatge, l'àrbitre recupera la pilota el València, a vore Danjuma, ja està en camp del Sevilla, s'acosta a la línia de mitjos, continua Danjuma amb la pilota, i la trau la defensa del Sevilla, el rebuig que va quedar per a que la jugue Ugrinić. Entrega per l'esquerra per a Gallà, per a entrar com a extrem esquerre Arnau Danjuma, que no ha esperat a la plegada del seu company de Otorbi per a concloure l'acció de contraatac per al València. Ho ha fet en solitari i ho ha fet malament Danjuma.
1: Un poco chupón, sí, un poco chupón. Bastante, ¿no, Fernando?
4: No sé si os... Sí, dime.
1: No, un poco chupón en la jugada.
4: Que digo, no sé si os habéis fijado, pero Suazo no puede correr. Como lo coja Otorbi en velocidad, Suazo ha vuelto ahora a posición defensiva y parecía que llevaba 80 minutos de partido.
1: Sí, y una marcha de Oso nos ha hecho mucho daño.
0: Es que
1: mucho daño, mucho daño.
0: Ese es el tema. que te fan
3: una... Des de la banda el Sevilla, minutos de la primera meitat. Liu Conte, el punt a punt de Punt Ràdio en directe des del Sánchez Pizjuán. Sevilla 0, València 0. En este partit que pot ser clau per al futur de Corberán. El contraatac espera el Sevilla, pilota per el portuguès. Félix Correia per l'esquerra, va encarar Arnau, bé la jugada defensiva, que és bona per part de Javi Guerra, per a recuperar la pilota. Allà va Javi, com a lateral dret, esprinta davant de Félix, continua amb la pilota, que bé s'ha girat, ja travessa la separadora i finalment perd la pilota davant el treball defensiu del mig del camp del Sevilla. Però ha fet un gir de molt de nivell Javi Guerra, encara que després tampoc ha buscat la passada. Ara que ataques el Sevilla, la pilota profunda, per a que busquen la centrada, però la pilota ja s'havia perdut per línia de fons i hi haurà servici de meta per al València.
0: Moltes precaucions, en este inici.
1: Pues no ha salido tan atrás como otras veces.
3: Quina radien que li ha passat la pilota per davall de la bota. La recupera el Sevilla, que ja està en la frontal de l'àrea, però no ataca i tria a jugar en posicional. Aurinta Gomé cap a la posició de Juan Iglesias, la centrada amb l'esquerra d'Iglesias, segon pal, i Dimitrievski hi atrapa.
1: El fallo és grotesco.
3: Porta 3 ja dient que no m'agraden gens.
1: És que el fallo és grotesco, Luis.
4: Además estaba muy solo.
1: Y mal colocado.
4: Ha sido un error. Igual ha querido girar antes de parar la pelota y se le ha ido así.
0: La pilota plora cuando arriba a peus de Dieng, ¿eh? Es muy duro.
3: No, pero espera la que acaba de Pedro Ugrinich, ¿eh?
1: Es que los dos mediocentros no son de los mejores.
0: Bueno, del fútbol asusten a la por.
1: Del fútbol europeo.
0: Van por a la por.
1: No son los mejores del fútbol europeo.
4: Además, ellos presionan alto. Claro. Juegan en casa los primeros minutos, el Valencia quiere sacar jugando desde atrás. Yo creo que a veces, aunque tengas esa filosofía de juego, no sé, los primeros 10-15 minutos,
1: que asustar
4: el rival
1: poquito,
4: tiene,
1: ¿no?
4: Que el rival tiene mucha fuerza en la presión, pues igual arriesgar un poquito menos, me da la sensación.
3: Ahora trataba de colocar la pilota dins l'àrea Félix Correia, pero el seu balón se n'anà directamente als dominis de Stole Dimitrievski, que trau el pagusímetre. Busca la passada en vertical per a Aliu Dieng i la torna, repeteix l'acció, Dieng tocant de primer, espera Tàrrega de nou buscant el porter. El València ara fa l'eixida de 3 amb Ugrinich. Ahí la té el suís. Ugrinich avança per a Sato, quina bona pilota per a Gallà, per a Gent en atac, que llançar-se a terra Juan Iglesias per enviar-la a la banda.
1: Cuando recibe, Dieng, es que ni se gira, Fernando. La suelta, si te das cuenta. Ahora tiene una opción de girarse.
4: Ha perdido un par, claro, y ahora dice, ya no me la paro y giro.
1: Pero tiene una de girarse.
4: Y estaba en buena situación.
1: Claro, de girarse y iniciar la contra. Y ha dicho, no, al portero.
4: Ah, perfílate un poquito mejor.
1: Claro, perfílate.
4: Recibe con izquierda y sal con derecha, no sé, algo así. Es que está muy de espaldas. Recibe muy, muy de cara a su propia portería, Dimitrievski. Entonces, no tiene muy claro qué tiene detrás.
3: Ahora que se ha podido girarse. És Javi Guerra per a contactar amb el mig del camp. La pilota, després de que aplegara Otorbi, provoca la pèrdua per part del mig del camp del València. En la errada del Sevilla ha tingut molta sort aquí l'equip local. Contraatac per al Sevilla, però no hi ha bon control per part de Stasin. Així que la tindrà Tàrrega, pilotada llarga. Però Isqui Casales per a controlar amb molta jerarquia. Se'n va cap al mig, alça la pilota. Té que apareixi de nou Tàrrega per a buscar el rebut, però és un regal per a Suazo. Allà va Suazo per l'esquerra, retalla davant d'Arnau, entrega per a l'incorporació de Félix. Este busca de nou Suazo, amaga amb la centrada, se l'acomoda cap a la dreta, busca de nou Félix, la centrada de Correia, molt llarga, impossible de rematar. Serà servici de meta per al València, 6 de partit. El València, que no està siguent superior al Sevilla.
0: Juanjo, tampoc dona la sensació de que este Sevilla siga millor que el València ni tàcticament ni futbolísticament. Ara, que pareixen estar un poquet més clavats en el que n'hi ha que fer en els partits anteriors precedents i en el d'avui, sí, és l'única diferència.
2: S'aprecia un poquet de lleugerament de control per part del València. El partit està molt igualat fins ara i anem a veure si aconseguim que s'anime el València un poquet, perquè ho dia Fernando fa un rato, és un rival assequible el Sevilla.
0: Agumé, Fofana, Dieng i Ugrinich li estan pegant un balón a esa la pilota, están els quatre
1: estan castigando el balón.
0: No, sí. No, però uf.
3: No són els mitjancers de més qualitat tècnica de la lliga, no, cap no. Dels quatre. Baló per al València, Ugrinich per l'esquerra, per a Sato. Sato encara, Sato se'n va del primer, però li apareix Juan Iglesias, l'ex del Getafe, li busca el pontet. Allà va Sato, tracta de marxar, recupera la pilota a prop de la línia de fons, té que girar-se. Li apareix l'ajuda de José Gallà, Gallà amb opció de penjar, allà va la centrada de Gallà, el rebuig és senzill per a Salas. I finalment la pilota queda per a que la jugui Pepe Lu. El Sevilla ara tancat esperant que li vingui el València. Tàrrega en horitzontal per a Arnau. I Arnau no es complicarà el porter. Dimitrievski juga cap a Pepe Lu. Pepe Lu avança cap a la medular. Quin mal control d'Ugrinich. La tornarà a tindre el Sevilla en l'aire la pilota per a que la toque de cap Dieng. I Dieng li regala la pilota al Sevilla. Tenim uns miscentres que no aprofiten per a jugar a futbol.
4: És que luego, Luis, el balón està com muy vivo, ¿no? Sí, está como, sí. Como sí, si sí. El campo estuviese muy, muy duro.
0: Ahora, desde
1: lo que está muy duro es los futbolistas.
0: No, mira. El camp no té la millor pinta. No té la millor pinta. I pareix que la pilota, efectivament, bota com un conill.
4: Està com, sí, com quan, muy vivo, sí.
0: Quan de seguida és... volies, Clara?
5: Sí, el nostre amic Julio en Twitter ens diu: el Sevilla és el club al qual Fernando s'ha enfrontat més vegades, amb un total de 29 vegades entre la Lliga i Copa, i els ha marcat 6 gols, 4 d'ells el Sánchez Pizjuán.
1: Jo
4: recordava de 4.
1: Pues bona memòria. Hay dos que t'has borrado.
5: Sí, igual, sí, igual, pues és el rival al que m'estàs enfrontat.
4: Sí, però no lo sabia, no lo sabia.
3: Suazo recupera la pilota per al Sevilla, que la toca en zona defensiva, i apareix la falta de Dieng. La falta comença per Dieng sobre Lucien Agumé, i serà, era Fofana, i serà pilota per al Sevilla just davant de la banqueta de Corberán.
4: No sé si és una orden o no, pero yo creo que hace bien. Javi Guerra está viniendo, es otro medio centro, sí. No es segunda punta.
0: Juga en tres, no juga como enganche. Sí. El partido València-Bàsquet que se va a endarrerir 10 minuts, a Pontevedra. Ahora de seguida farem la primera comunicació amb Salvador Mís, pero el duel va a comenzar a las 9:25, el duel entre Obradoiro y València-Bàsquet. Luis.
3: Pilota llarga para el Sevilla, que juga en atac. Allà ve Isaac Romero, la toca per a que rebutge César Tàrrega. El rebuig que queda per al control del Sevilla. La té dins l'àrea, va a buscar el retall, penal. No el xula. No el xula, però semblava penal, eh? I ara hi ha una nova jugada de Gallà, on també reclama penal la graderia. Joc parat, el VAR revisa possible penal a favor del Sevilla, que protesta en massa.
4: ¿Y no era fuera de juego?
3: A Busquets Ferrer.
1: Yo creo que era fuera de juego.
4: Yo creo que era fuera de juego, ¿eh?
0: A Bore la primera.
1: Pero...
0: Uy, le pisa. Li chafa Gallà.
1: Si no hay fuera de juego, lo va a pitar.
4: Pero puede que sea fuera de juego, ¿eh?
1: Sí.
4: Si no, sí, hombre, pisarle le pisa.
0: No, li chafa.
4: Luego depende de la intensidad.
1: Lo que no sé si es fuera de juego de él o de otro jugador. Es la sensación que me da.
0: Lo que no entenc es cómo Gallà va como un bouet. Cuando el jugador está anándose prácticamente al córner,
4: solo puede recortarte.
0: Claro.
4: Porque chutar de ahí no la
0: mete. Es el único regat que te puede hacer.
4: Claro.
0: Gallà va molt fort, massa fort.
4: Pero los jugadores van a veces demasiado rápido a la presión y facilitan el regate.
0: Bueno, chafó en directe, parecía que ni había. Ahora.
3: En el bar está del Cerro.
4: Uf. ¿Eso es bueno o malo?
1: No lo sé.
2: El Cerro grande.
0: El especialista es Luis.
3: Lo pijor.
4: A ver si es fuera de juego.
0: Ahora.
1: No
0: es fuera de choc.
1: Yo rompe aquí este, ¿no? Pues Fernando está aquí.
4: Y a ver, ahora.
0: Carnau.
4: Ahí
0: tampoco. Pues es tema apañado.
3: No hay penal. Ah, no hay pues. Penal. No hay penal. Traurá de banda el Sevilla.
0: Ah, pues.
3: Ahí sí que del Cerro. Diu que això no es penal. Li ho conta a Busquets. Y el mallorquí advertix a tota la gradería del Ramón Sánchez Pizjuán de que.
0: Buah.
1: Pero yo creo
3: no,
1: que,
3: y a penal.
1: Yo creo que han mirado la segunda jugada y no la primera.
0: Y no la primera. Pues te digo una cosa.
1: La del piso, todo,
0: este
1: ¿no?
0: De ellos avance, Luis, que no es Bópera el Valencia, este Arbit.
3: No.
0: Pues a mí me parece un fenómeno. De momento.
4: Igual no ha sido demasiado intenso, ¿eh?
1: No, sí.
4: Pero bueno, pisarle
1: ha pisado. Ha sido un peso. Sí, yo creo que la intensidad no era alta. Pero bueno, al revés pediría un penalti.
3: Altra pilota vertical per a buscar Isaac Romero, la controla amb el pit, la pilota que rebutja la defensa del València. Isaac Romero torna de penal en esta jugada d'atac del Sevilla.
1: Al final pitaran.
3: Però ens està enverenant, eh?
1: Sí, han empezado a dominar, no sé.
3: Pilota en defensa per a que la jugui l'equip de Luis García. La pilota cap al perfil esquerre, el toc de primeres de Félix Correia per a que rebutja de cap Tàrrega, però el duel el guanya Quique Salas, la pilota per a Dieng, Lila deixa el cap a Tàrrega, allà va de nou Dieng, alça una bona pilota per a la carrera de Danjuma, Danjuma li guanya a Iglesias, està en lateral de l'àrea, allà va Danjuma, Danjuma que va buscar la passada, Danjuma que no veu aquí, continua Danjuma, Danjuma entrega per a Dieng, no hi havia un altre, la pilota per a Arnau, Arnau que xuta, bloqueja la defensa del Sevilla, el rebuig de nou per a Javi Guerra, Javi Guerra fa una passada dins l'àrea, rebutja la defensa del Sevilla i serà atac estàtic a favor del València. Distribuint Pepelu cap a l'esquerra, per així l'espera José Gallà. Entrega en curt per a Sato, allà va el Japo. Sato que entrega de nou cap a Dieng, molt tancat ara el Sevilla. És una posició llarga del València que la col·loca per a Danjuma. Danjuma tracta de treure-la. El rebuig per Arnau, obre Ugrinich, ho fa bé per a Javi. Javi Guerra que fa la centrada, impossible de rematar, però esprinta Gallà per a que continuï la possessió per al València. Ho fa bé José, entrega per a Sato. Sato que va a buscar el córner, va a ser el primer del partit, va a ser a favor del València.
0: Ha de ser polsat per fi el domini, sí, del,
1: sí,
0: la, Sevilla.
1: El no pita el penalti, no se ha dado fuerza.
4: Es que ha estado 10-11 minutos sin salir prácticamente de medio campo, pero de vez en cuando... Esto te viene bien, tener presencia en área contraria. Además, luego han jugado bastante tiempo en posicional, han tenido la pelota. Bueno, estás fuera de casa, el equipo rival se tiene que replegar. Bien, estas cosas hay que hacerlas de vez en cuando, sí. Cuanto más veces lo hagas, pues muchísimo mejor.
3: El tir desde el cantó, espera el Valencia. Preparat Ugrinich para tancar la pilota sobre el área del Sevilla. Y han... 5 unitats del conjunt de Mestalla dins l'àrea. La pilota que ja vola cap a la frontal de l'àrea menuda. La rebutja bé la defensa del Sevilla. Torbi, quina pilota que vas de pedre. Provoca el contraatac per al Sevilla, pilotada llarga, però apareix Torbi per a recuperar-la. I després César Tàrrega es fa amb el baló. Estic veient unes errades individuals dels jugadors del València.
0: I del Sevilla, però... Uau, Torbi ara molt malament i molt bé, sí, també en la recuperació del xiquet.
3: La té Dimitrievski fora de l'àrea. Busca César Tàrrega, este passa per davant del davanter del Sevilla, d'Isaac Romero, i serà pilota per a Pepe Lu.
0: Va ser titular Otorbi l'altre dia davant del Barça també.
1: Sí, sí, sí,
0: segon, sí. Segona titularitat, sí, consecutiva, sí, per a Otorbi, sí. Que evidentment Baixer, Rioja, Diego López. Que, no,
3: que bona la pilota d'Arnau. Allà va Otorbi dins l'àrea lateral. Allà va la centrada, segon pal. La trau Odisseas. L'ha tret Odisseas quan ja buscava Danjuma el primer gol.
1: Que bien el Arnau.
3: Esta banda, com deia Fernando, cal explotar-la.
4: Sí, sí, sí. Pelotas al espacio, él mismo tirándose la pelota adelante y corriendo. A Suazo le va a ganar seguro.
3: La té Tàrrega, avança i ho fa bé per a Ugrinich, a veure si s'entona el suís. Pilota cap a la dreta per a Otorbi, avança per a Ugrinich, lateral de l'àrea. Ugrinich la col·loca per a que el rebuig quede curt, la té Arnau, frontal de l'àrea, però no pot amb la defensa del Sevilla. En tot cas apareix per a recuperar la pilota per al València, Dieng. Baló per l'esquerra per a Gallà, que està jugant molt en atac en este partit. Danjuma. Danjuma juga per a Sato, lateral de l'àrea. Continua Sato amb la pilota, però li col·loca molt fort el cos el jugador del Sevilla i recupera la pilota. Allà va l'equip local a buscar el contraatac, però talla amb el cap com pot César Tàrrega. Quina pèrdua d'ana de Dieng. Això provoca el contraatac per al Sevilla. Ho fa per l'esquerra, però tampoc fa un bon control Félix Correia.
0: Fatal els dos.
3: El partit és d'un nivell tècnic baixís.
1: Però València adelanta un poco la línia i controla el partit, si quiere. És que lo controla, és que ellos
4: tienen muchas dudas ellos.
1: Son muy flojitos.
4: Y al equipo también que va
0: debería sufrir. Y al respecte de Gabriel Suazo del Xile, la sensació que dona Juanjo és que era un jugador que anava a tindre un protagonisme molt reduït perquè Oso, que és jove, que té empenta i tal, anava a jugar tot i s'ha quedat sense una peça clau del Sevilla l'últim dia, no han tingut un recanvi i posen un tio que igual no estava per a jugar.
2: Igual no, ho ha dit Fernando fa un rato. Jo crec que el partit és d'alternatives, després de les jugades, la jugada polèmica del possible penal, el València ha reaccionat i ara mateix controla molt més el partit que el Sevilla.
3: Sato entrega per a Pepelu, que està en el cercle central. Este en horizontal per a que pugui obrir César Tàrrega fins Otorbi. Este entrega per a que fas un bon gir Ugrinic per a tornar a buscar Pepe Lu. S'obri Gallà. No li dona la pilota, la juga en curt per a que Dieng busque Sato. El València construït per el perfil esquerre. Ara sí, per fi Gallà. Jo crec que és el patè en el cercle central. Este en horizontal per a que pugui obrir César Tàrrega fins Otorbi. Este entrega per a que fas un bon gir Ugrinic per a tornar a buscar Pepe Lu. S'obri Gallà. No li dona la pilota, la juga en curt per a que Dieng busque Sato.

0: 3, però al València li falta atacar una miqueta més d'agressivitat. Dimitrievski cap al put de, cap al pit d'Otorbi. Otorbi que no es fa amb la pilota, és Javi Guerra. Javi Guerra finalment lluita amb la defensa del Sevilla i provoca el servici de banda. A este València li lleves a un mig centre i li col·loques a un davanter i guanyes el partit.
1: Incluso lo quitas un medio de sacas a uno de verdad y lo puedes ganar también. A uno de verdad, es decir, a uno que piense
0: en una
1: más.
0: Unitat més en atac, sí. Pero yo creo este podrías
2: retrasar a Javi Guerra, que claro, no hubiese jugado 10, claro, y a lo mejor otro jugador más ofensivo arriba.
1: Ese era,
2: ¿no?,
1: mi equipo con Elliot.
0: De eso estoy parlando.
3: Eso significa ser ofensivo y ser valiente. Y yo creo que ahora mateix no está la cosa con pera.
1: Mi equipo era eso con Elliot.
0: Quina pèrdua de Tàrrega, contraatac per al Sevilla. Allà va a buscar l'equip de Luis García. Fantàstica allà. Quin valor acaba de recuperar Gallà després d'una altra pèrdua terrible de Tàrrega. Terrible. El contraatac espera el València. Dan Juma se la tira llarga, va a buscar la centrada, però no hi ha un bon enteniment en Sato, que no pot controlar.
1: Alguien a Tàrrega debería decirle lo que tiene y no tiene que hacer. Alguien. No seré yo que se lo diga.
0: Va al Sevilla, Perey, la pilota per Isaac. Oh, quin control acaba de fer Isaac.
3: La xespa ha d'estar molt malament, eh? No pot ser que els dos equips estiguin tan malament en eixes accions tècniques.
1: Han regat mucho, eh?
3: Però mira la pilota con bota.
2: Sí. Yo creo que la pilota va dando botes, pero muchos, eh? Y cortitos.
1: Isaac ha sido terrible, sí, Luis. Lo de Tàrrega también, eh? Aconillado.
3: Sí, aconillada, tal cual.
1: Lo de Tàrrega, chico.
0: Palo dins l'àrea del València, te toquen de cap, la traba Travolta. José Luis Gallà, encara que hi havia fora de joc. Però està jugant molt bé Gallà, eh? Almenys estos primers 20 minuts de partit.
4: I en la Lliga Hypermotion, el Burgos i el Ceuta arriben al descans amb empat a uns. Ha avançat el conjunt visitant al minut 14, però el Burgos ha reaccionat i ha igualat al minut 20, així que partit obert al plantió i que els anem a seguir contant així.
3: En menys gols, que el que tenim ara mateix en el Ramon Sánchez Pizjuán, i aprofite Luis Urrutia de el que estem veient en el duel amb Indústries Bijús i Higiene Industrial. Minut i resultat a este partit de la jornada.
0: Estem en el minut 21 de la primera meitat, així en el Ramon Sánchez Pizjuán, sense oportunitats clares, amb polèmica per una caiguda dins l'àrea del València, però de moment sense gols. El partit de la jornada, València 0, Sevilla 0.
5: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Tornem al Ramon Sánchez Pizjuán en una acció que ha acabat, crec que en falta, i de moment lo més destacat és que pareix complicat, Luis Urruta, jugar en este camp, en esta gespa.
0: No, a mi el que em sembla complicat és que puguen desaprofitar tantes bones opcions d'acostar-se, no? Hi ha hagut rematades en el partit, però els acostaments són perillosos per part d'un i altre. Baló llarg cap a la zona de Gallà, torna a guanyar el duel, però la pèrdua de Dieng, no me digues que això pel camp. Dieng que perd la pilota, la recupera el Sevilla. Quin xoc acaba de produir-se. El jugador del Sevilla és Miguel Sierra i el jugador del València és Ugrinić. Combats en terra.
3: Mare meu.
0: Després d'un xoc fort, sembla que cap dels dos eixirà ferit d'esta acció.
3: Bueno, pues, caballi picador els dos, eh?
1: Pues a mi ha parecido muy agresivo por parte del Sevilla, eh? Yo creo que
3: els dos han anat molt fort, però el del Sevilla frontalment, sí, i Ugrinić de costat.
1: Jo crec que el Sevilla ha entrado duro, eh?
3: Però han anat a pilotar els dos.
1: Sí.
3: I han recollit els dos les cames.
2: Sí.
3: Afortunadament.
2: Han recollit els dos, sí.
3: Afortunadament.
1: El tema de Dieng con el balón es un poco doloroso de ver, eh?
2: Además, es un jugador que cuando empieza a fallar, la confianza le baja una
1: barbaridad. Es una metralleta, sí.
3: Pues Juanjo, no podíem imaginar això, eh? Que Dieng no siguera precisament...
6: Bueno, avui... Jo crec que avui s'ha guanyat la titularitat. L'altre dia, el dia del Barça, no.
3: Serà guanyada? Per absència serà de competència, clar, perquè no n'hi ha ningú més.
6: No, dic que, com dia Fernando, que l'alineació pues, estava justificada.
3: Sí.

0: Pues en un partido de raspar.
1: Lesionat, Tàrrega no pot continuar en el partit.
2: Otro central.
0: Portem 10 jugadors lesionats.
2: Sabeu que el Córdoba.
0: Arribem a la desena d'ous.
2: Perquè no hi ha més.
0: No m'ho puc creure, eh. No m'ho puc creure.
1: No tenia que Pepelu tirar el baló fora.
2: Claro.
1: Bueno, i després bueno. Li ha dit a Tàrrega, tira't a terra. I el canvi es produeix i girà Iker Córdoba.
2: Ah, pues vamos bien, eh.
0: A mi me pareix un escàndol el tema mèdic del València.
1: És que no estan bé, Paco. És que els posen
2: a jugar sense recuperar-se del tot.
3: Exacto. Yo para mí...
2: El médico es cuando se les ha recuperado pronto.
3: El médico está para diagnosticar bien y hacer que se recupere.
2: Pero se lesionan por algo.
3: Pero la lesión no la produce el médico.
2: Exacto.
3: Yo creo que tantas lesiones no es culpa de los médicos.
2: Las recuperaciones son muy malas, pero la preparación del equipo es horrible. Están cayendo como moscas.
3: Claro. Es que yo creo que es más.
2: Con tanto volumen y tanta tontería, tanta chorrada.
3: Yo creo que siempre se acusa un poco, yo no tengo ganas de acusar a nadie, pero siempre se acusa un poco, se busca la razón en la preparación.
2: Cuando
3: hay tanta lesión y tanta lesión muscular.
0: Yo me samo el malament, Fernando, me sen ya de la parte de la preparación física, evidentemente, pero musculars, que es el caso que te regala.
2: Eso.
0: Pero que todo el rebombori que tenim también de Diego López, de...
3: Pero eso ya es en las recuperaciones, claro. Eso es verdad.
0: De
3: diagnósticos y recuperaciones,
0: bueno,
3: eso sí.
0: Anem a aprofitar, abans de fer el canvi, perquè el que hem dit, el partit que s'ha anat intentar reint, són I-26 i encara no ha començat el bàsquet a Pontevedra d'este duel, que vos anem a contar en la sintonia del punt a punt, les semifinals del 11 torneig en Cestarrías, que van a jugar Obradoiro i València Bàsquet, i que anem a contar de la mà i en la veu de Salva Gomis. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
4: Què tal, Paco, com estàs? Pues per a este... segon partit oficial de pretemporada de València Bàsquet. Avui jugarà este i demà s'enfrontarà, si guanya, a Cosner Baskonia, que li ha guanyat 101-99 a l'Alba de Berlín en este torneig de pretemporada habitual en Cestàries, en el pavelló municipal de Pontevedra, i esperant la confirmació dels quintets oficials per part de Xavi Albert, que això sí, ha viatjat sense Nil Saco i sense Jaciel Rivero.
0: Pues tot preparat el que deia. Tornem a Sevilla i ara de seguida anem en l'inici del bàsquet. Tírale, Luis.
1: La pilota espera l'equip andalús, que tracta d'atacar per el perfil esquerre. La recupera Gallà, la pilotada cap a la zona medular. Estem camí del 25 de la primera meitat, amb el 0-0 al marcador, així en el Pizjuán. Pilota en la frontal de l'àrea del València. Allà va Sierra, penja la pilota, la trau com pot. La trau com pot en la primera acció Córdoba, perquè la pilota s'havia enverinat i ha posat la cuixa com ha pogut el central català per a fer el rebuig.
2: Esperava otro cambio. Yo, conociendo a Corberán, digo, va a sacar a Mafeo en la derecha y va a meter a Arnau de central.
3: Claro.
2: Y bueno, apostar por la juventud.
3: Podría haber sido, sí.
2: Apostar por la juventud.
3: Vale, sí, es que no, claro, ya ha parecido ver a Iker Córdoba en la derecha, pero bueno, ahora ha cambiado.
1: No, no.
0: Yo confío en Mol en Iker Córdoba.
2: No, sí, yo también. Yo ese cambio que hubiera hecho, pero conociéndolo a él, me extraña. Paco, me extraña.
0: No recordar que
1: ha canviat de posició a Pepelu per a col·locar-lo de central dret.
0: És una lesió greu la temporada passada en la seva sessió al Mirandés i esperem que Iker Córdoba avui tinga la possibilitat de lluir-se. El que deia, ja ha començat el... un segon? Primer Luis?
1: No, hi ha hagut un llançament bloquejat per part de Sierra. Hi haurà servici de banda per al Sevilla.
0: Aguantem
1: que
0: ahí.
1: Torna a apretar-li al València.
0: Per cert, el problema muscular de Tàrrega és isquios cama dreta.
2: Sí.
0: Té una borsa de gel ahí posada que pareix el meu cap.
1: Trau de banda el Sevilla. La pilota que ja està dins l'àrea, aquí que Salas, que tracta de pentinar-la. El rebuig per al xut d'Agumé, córner. El llançament d'Agumé, que ha colpejat en Iker Córdoba. Immediatament Dimitrievski i s'abraçar al jove que acaba d'eixir al camp. Però tindrà el primer córner del partit el Sevilla.
2: I va dintre, però jo,
1: 26 i mig de la primera, 0-0 del Pizjuán. Va al córner per al Sevilla, preparat per al colpeig. Fofana. I diu que espere Busquets. Allà va el córner cap al primer pal. La pilota pentinada per al segon, però la rebutja bé Ugrinić. La lluita aèria de Sato, falta. Serà la primera groga del partit, sí. Groga per a Sato, que li ha pegat patada en la cara al jugador del Sevilla, la típica jugada que el defensa baixa el cap per a jugar de cap, sí. El davanter alça el peu, aplega abans el defensor, que toca la pilota amb el cap, i el jugador, sí, bueno, que li pega en el... No, està sagnant,
2: sí,
1: li ha fet mal, sí. Pues li ha fet mal, està una miqueta marejat a més el jugador del Sevilla i sent ràpid les assistències.
0: Ah, pues sí que s'ha portat pareix un back. Aprofita el jugador en terra, a veure. Oh, sí, sí, en el nas. Ui, ui, ui, ui, ui. Sí. Molta mala sort també, però
3: cada fort.
0: Però li pot haver fet una estropícia i en el nas. Està cao, està liquidat.
5: Baixa també molt.
0: Sí, baixa
2: molt, claro, és que baixa molt la cabeza.
0: Si se recupera el jugador del Sevilla, aprofite, ja ha començat el partit en Pontevedra, Salva.
4: Sí, primer minut de xoc, de moment València Bàsquet per davant el marcador 2-4 en els tirs lliures de Dylan Ossetkowski, que juntament amb Omar Imur, Harmony Brooks, Jan Kubasima i Cameron Taylor conformen el primer quintet oficial d'este partit en Pontevedra.
0: Bueno, pues tot en marxa ja en Pontevedra i continua en terra Suazo, que està Luis Urrutia liquidat.
1: Sí, sí. Sí, ha enviat Luis García Plaza a calfar a una unitat de la seva banqueta.
3: Sí, creo que és Julio Díaz.
1: Si de cas no poguera continuar en el terreny de joc el seu capità Suazo.
0: Però està en terra, braços oberts i marejat, efectivament. Un segon, Clara, perquè acabé de veure un missatge del nostre company Carlos Gallardo. Sí. Què està passant en el Roberto Gil, en Ribarrocha?
6: Jo li he comentat i li he dit, però això què vol dir? Estan de barbacoa, no?
0: Mira, no, una torra espectacular en el Roberto Gil.
2: Eso sabe, això és la vida.
0: Sí, mira, això, entreu en xarxes, arroba punta punts, estan fent ahí una torra.
2: Eso es la vida.
0: De xuller, de, bueno, un espectacle en el Roberto Gil en Ribarrocha. ¿No puedo continuar Suazo o sí?
2: Creo que están cosiendo algo.
1: Sí, de momento embate en terra. Sí.
0: Y proban el NAS.
1: Continúa, siguiente test.
0: Sí. Y están probando el NAS, a ver si está trencat.
6: Y aprofite para decir también que nos ha enviado un missatge, un seguidor, y es diu, hoy es cumplixen 7 anys de la destitució de Marcelino García Toral com entrenador del València. Vaig a recordar que el tècnic asturià va dirigir a l'equip 131 partits amb 66 victòries, 34 empats i 30 derrotes.
2: ¿Cómo saben nuestros oyentes?
6: Copa del Rey.
2: No, yo lo de Fernando me quedé asustado. Él no sabe ni la mitad de lo que le
0: escolta la estadística, no? 131 partits, va perdre 30.
4: Sí, sí.
0: La resta rascant sempre. I va guanyar una Copa del Rei, però és que...
2: No, des d'entonces.
0: 7 anys, per això Rodri l'altre dia, Juanjo, i no precisament tu, l'altre dia deia, com pot ser això? Què ha passat? Pues és que en 7 anys les coses canvien moltíssim. Bueno, pues...
1: Posa la pilota moviment del Sevilla, el rebuig és bo de Gallà en el primer pal, després apareix Javi Guerra per a guanyar la pilota, el Sevilla que està amb 10 perquè Suazo està fora del terreny de joc. Javi Guerra conduix la pilota, però finalment el para el mig del camp del Sevilla, Quique Salas. El públic que demana que l'equip isca ràpid. Allà va la pilota d'Isaac, centrada, però el moviment no ha estat bo per part de Miguel Sierra i per tant recuperarà la pilota el València. Demana tornar al camp el jugador del Sevilla, claro. Però no hi ha permís
2: perquè tiene que pasar un minuto, ¿no, Luis?
1: Sí, sí.
2: Esa regla es una estupidez, de verdad.
3: Pero vamos a ver.
2: Le han matado y lo han matado.
3: Exacto. Pero que no se ve.
2: Es una estupidez, de verdad.
3: No se ve que sí que hay motivo.
2: Es una estupidez terrible, es terrible. Es favorecer al infractor, Fernando, además.
3: Exacto, exacto.
2: Es alucinante.
0: Ahora, cuando acabe la jugada, vos faig una pregunta histórica, pero primero la jugada.
1: Arnau entrega para que Lila torne o Torbi. Otra vuelta Arnau, perra dreta, atacante el Valencia. Han superado ya la millona de partido. 0-0 al Pizjuán. Allá va Otorbi, atacante en el perfil red. Continúa Otorbi, se gira para buscar la trena a Javi Guerra y Javi Guerra pierde el balón.
2: Ha perdido muchos Javi Guerra en la primera parte.
3: Está queriendo intervenir mucho, sí, pero sí. Está un poquito fallón. Sí.
5: Perdiendo un montón de balones.
1: Quina patada le acaben de pegar a Javi. En el momento en el que aplega la pausa para la hidratación y veis que Ish. El micrófono,
0: Anem a veure.
2: La jirafa esa que se dice.
0: La vértiga.
1: Sí, sí. Va a la banqueta del Sevilla.
0: Bueno, pues anem a veure si podem escoltar.
1: Va cap a la banqueta del Sevilla i sí que és possible que en algun moment puguem sentir algun ordre per part de Luis García Plaza en esta pausa per hidratació que apleguen el 31 i mig des la primera meitat amb el 0-0 al marcador.
0: Aprofite, Salva Gomis, si me poses el minut i el resultat ara mateix en Pontevedra.
4: 6 minuts, 45 segons per acabar el primer quart. Obradoiro 7, València Bàsquet 11.
0: Clara.
6: I aprofitem també per llegir el missatge del nostre amic Michael, que ens ha enviat al WhatsApp, que diu definitivament este equip ha perdut i psicològicament està nul.
0: Pues ara mateix li està costant. A veure si podem escoltar al tècnic del Sevilla si està parlant, M'imagino que encara no. Està ahí preparat l'home de la pèrtiga. Ahí anem, a veure, ¿se escolta alguna cosa?
1: Está esperando a que se embache el micro para comenzar a hablar.
0: Oh, quina llàstima. Quina llàstima. Clar, estos partits igualats.
2: Sí, està bufando, sí, sí, és verdad. Està diciendo, ¿pero qué hace este tío aquí?
0: Es increíble esta imagen, ¿eh?
2: Sí, es increíble. Es
0: Luis
2: increíble.
0: García flipant, dient, no puc donar instruccions perquè està el de la pèrdua.
2: El otro fútbol, señores, el otro fútbol. Pues el fútbol moderno.
0: No anem a escoltar res, perquè Luis García lo que no vol és que s'escolte res.
1: Claro. Està queixant-se, ¿eh?
2: No, se los lleva más
1: sí,
2: lejos,
1: sí que
2: claro.
1: Sí que el sentim queixant, perquè el del micro no se'n va.
0: No. Està fent la segona.
2: Ahí le han dicho.
3: El micro tiene el permiso, claro, tiene permiso para estar
2: claro
3: ahí.
2: Claro.
1: Sí. Ya se'n va.
3: Que se lo diga a su club.
2: Vale, exacto.
0: Luis bueno, García esta imatge és curiosa.
2: Uf.
0: Ah, que se l'han emportat. Li han placat, sí, sí. Eh? Han placat el de la pèrtiga.
6: Però què se pensa? Que el rival el sent o algo?
2: No, però no, le poden dir.
0: Però li poden informar.
2: Le poden un mensaje,
0: ara
2: claro.
0: S'informa. Ara bé, no sé si això donaria més pistes a Corberà o no. Que Corberà no sé si ha donat instruccions o no, però ahí està en la banqueta. I efectivament, en este moment... Bueno, me diu un oient, per als veterans, que Dieng li recorda a Bosio. Yo a Bosio no el vas por, evidentemente, pero...
3: A ver, Bosio lo que pasa es que era mucho más posicional.
2: Sí, con
3: él
2: el balón.
3: Era medio centro,
2: pilota,
3: defensivo, pilota. Sí, y luego con la, sí. No, con la pelota, lo que pasa es que trataba de no complicarse.
2: De no tocarla.
0: Vale, perfecto.
3: No, de no complicarse. Sí, sí, él sí. Jugaba muy fácil, y...
0: ¿Pues si dices, Juanjo?
5: Bosio era un stopper claro. de mig del camp, sí. Y funcionaba sobre el cercle central y era un jugador de trencament, no era un creador, pero era un jugador físicament molt fort.
0: Sí. Bueno, pues hay
2: era mejor jugador Bosio que Dieng.
1: A mí sí que me recorda, ¿eh?
0: ¿Sí?
1: Cada volta que tenía... Sí, Bosio era una máquina de pedre pilotes, ¿eh?
5: Sí. Va a ser.
3: Aquí todos hablando bien de él.
6: Millorando.
2: Aquí disimulando. Luis, aquí todos disimulando. ¿Qué pensamos?
0: Miguel Ángel, perdón. Perdón.
2: Aquí todos disimulando. ¿Qué pensamos?
1: Ha sido Luis.
2: ¿Qué pensamos? Lo mismo que tú. Y tú lo has tenido que decir.
0: Es que...
6: Ens acaben d'escriure també, diguem-vos, lo del centrals en el València és un drama. El club hauria d'acudir al mercat de lliures per a buscar un.
0: Jo estic lliure.
2: O al mercat central. I coger a alguien del mercat central.
1: Ja corre per al València. Ojo. La pilota rebutjada pel Sevilla.
2: Que acuda donde quiera, al mercat central.
3: Tienen Aidú.
0: Sí, és de veres. La parella de centrals va ser els pròxims partits, si no hi ha recuperacions. Pero a dimarts, por ejemplo, de toda la pinta de que es Iker Córdoba.
1: ¡Qué errada de Córdoba! Pilota divisoria para el Sevilla, pero fa el control fatal. Está sin...
3: Será el campo.
1: El campo igual, ¿eh?
0: El campo está muy mal.
1: Mira qué errada la de Córdoba entre la pelota. La centrada la rebucha Pepe Lu.
0: Córdoba es un flan.
2: Tenemos una gran ventaja en el partido. Ellos son terribles.
3: No es verdad.
2: Terribles. Con el balón, sin el balón.
1: Sevilla dins l'àrea van a buscar la centrada horrorosa.
2: Terribles, terribles.
1: Però és que... Terribles. Com es pot posar el peu a Aixina?
2: Terribles. Escucha,
3: yo ves un partido de segunda división y es y tiene más calidad.
6: Y tenim gol en Burgos perquè ha marcat Carricaburu, apareix de nou, firma el 2-1 ante el Ceuta en el minut 48 i només arrencar la segona part, així que doblet del delanter que ja havia fet el 1-1 en la primera meitat.
0: El Ceuta que afegiria una derrota més a les 4 que ja porta en 5 jornades,
2: ¿otro?
0: Evidentment.
2: Otro seleccionado, Luis.
0: Jugador a terra?
1: No, ha xocat el jugador del Sevilla i es queda tombat en terra de Juma. Tinc la sensació que no és res, que només buscava l'amonestació per al jugador del Sevilla.
2: Vale.
3: Bueno, però si salen a atenderlo, tiene que estar un minuto
2: sí,
3: fuera.
2: Sí, también, ¿no? también.
0: Sí.
2: Exacto, a ver qué ha pasado ahí.
0: Ahí va.
2: Han chocado, bueno.
0: Sí, pero sí. Bueno, Dan Juma... Ah,
2: Dan Juma le está echando un teatro, vamos.
0: Pues el mateix que li ha tirat abans el jugador del Sevilla en el intent de penal. És que les coses com són. Aprofitem-me a terra, de seguida se recupera Dan Juma, també Salva Gómez, aprofitem i actualitzem tot en Pontevedra.
4: 4 minuts, 37 segons per a la fi d'este primer quart i València Bàsquet que mana en el marcador 9-17.
0: Tornem a Sevilla, Luis.
1: La pilota espera el València, que la juga en defensa. Pepe lo acudeix per a baixar-la amb el pit i exigit per la pressió de la davantera del Sevilla, rebutjar amb el cap. Envia la pilota Castrín cap a la zona medular. Apareix el cap de Fofanà per enviar-la cap al mig. Que algú la baixi al pis. Javi Guerra la perd. La pilota rebutjada per Suazo. anirà cap als dominis de Ugrinic. Amb el pit li envia una pilota molt complicada. Arnau, pèrdua de baló.
0: Hi ha més missatges del personal?
6: Sí, a més tenim un molt graciós que us va encantar. Se'n recordeu de la Roca del València?
0: Quan de la peli o de la Roca? Ah, la Roca Abdenur. La Roca Abdenur.
6: Pues ens han dit, Abdenur seria MVP en aquest equip.
0: Incuestionablement, eh? Però i a banda, ens faria falta, perquè era central... 30 quilos, la Roca Abdenur.
2: Sí, senyor.
0: La mare que va...
6: Es va vindre per la nit, es va fer les fotos allà a la ciutat de les Arxilescències en els braços ben oberts.
0: Sí. Quin atracament te va pegar. No recordo l'equip. El Mònac. Sí, en aquesta època en la qual Peter Lim feia el carrusel de Mendes.
1: Camí del 38 de la primera meitat, estem així en Sevilla. La pilota per a l'equip local, filtrant per a buscar la centrada. Romero no la pot rematar. Romero no ha pogut rematar-la després, ja fora de joc. En l'acció bona de Sierra per l'esquerra, es queda tombat en terra el jugador del Sevilla.
0: Pues estan criant a la porta, eh? Ara mateix, si me arribar al descans,
2: se ha hecho daño en el hombro, eh? La clavícula parece.
6: També es comenten que Dieng és el Sissoko de Hacendado, un voler i no poder.
0: Sissoko li pegava 3.000 voltes a Liu Dieng, en pilota.
1: Tenen que eixir a atendre al jugador del Sevilla.
2: Sí, és que s'ha hecho daño en el hombro, creo yo.
3: Sí.
0: No, però tot això, la primera part, Fernando, no s'ha jugat a futbol, no. O per el camp, o per la qualitat dels equips, sí. O per les lesions, o per els parons.
3: Un poco de todo, sí.
0: Es imposible.
3: Un poco de todo, son 38 minutos, no ha pasado absolutamente nada.
0: La calor, que no ho hem comentat, que continúas en fútbol de calor.
3: Ha habido más momentos de dominio, control del Sevilla, pero el Valencia también ha jugado bastante en campo contrario. No ha habido oportunidades claras de gol, quizá un poquito más peligrosas las llegadas del Sevilla que del Valencia. Pero vamos, el partido sobre todo destaca por la...
2: El partido es grosero, el partido es grosero para el fútbol.
0: Lo confirme, falta de que Juanjo Rodríguez está con nosotros, no se van a hacerse un café.
2: No, está concentrado.
0: Porque está prenent notes, lo que no sé es de qué. Porque qué tampoco está pasando.
2: Pues está yendo lo que tiene que comprar mañana en Mercadona, apúntalo. Ya está.
0: Manolo Sanchis, ¿no?
2: Ya está, si es normal, más que lo haga. Yo también lo voy a hacer ahora.
0: Bueno, un segundo. Luis, el jugador lesionat, ¿puede continuar o se retira?
1: Pues anem a veure. Arriba, bueno, mentre Danjuma acaba de... Serà el camp, eh? Acaba de perdre una pilota que usà és mi vida. Pues anem a veure si pot
3: continuar. Va votando, la pelota va votando. No tiene que ser disculpa. Es para todas las jugadas. Pero si ves la pelota cuando la conduces, es que va dando saltitos.
2: Están pitando porque no sale el jugador todavía, ¿no?
3: Claro. Seguramente será por eso.
1: Hi ha hagut falta de Pepe Lu, Isaac Romero... que ha enervat a la graderia de Nervión.
6: I el nostre amic Salva ens comenta, Carlos Corberán és, entre altres coses, un mediocre en mayúscula. L'actitud de l'equip no és la mateixa, no té ni caràcter ni té de res. És un desastre de partit. En segona, juguem millor.
2: ¿Salva Gómez?
6: No, altre Salva.
3: No ha sacado tarjeta.
2: És claríssima.
1: No ha volgut, no.
3: Madre mía.
2: Es un agarrón, además de que ahí se cae la portería.
3: Es en el centro y es roja.
2: Sí, así es.
0: Porque es ABP perillosa.
1: Preparad Suazo, pero el golpe es del Sevilla. La pilota que echa bola capa al primer pal. No ha encertat Guerra per a rebutjar. No ha encertat el central del Sevilla, que era Salas, per a rematar. Li ha tocat en el pit i el baló ha mort en les mans del porter.
2: Uf, madre mía. ¿Com no espera ese balón en el central?
3: No esperava es l'error de
2: Guerra. Si entra, esperava el fallo.
1: La errada ara de Pepe Lu. Aprofita Córdoba per a tractar de referra mentre la guanya Castrín per al Sevilla frontal de l'àrea. Que Besato ha aparegut d'on no s'esperava i ara la falta claríssima d'Ugrinic.
3: Lo de los controles es terrible.
2: Es terrible.
1: Jo crec que és el partit de més baixa qualitat conjunta que he vist.
2: Sí.
0: I això, parlant del València 26-27, és molt a dir, eh? Però
2: és que acompanya el rival.
3: Sí.
0: No,
3: el rival està igual, eh?
2: El rival està igual de mal.
6: Tenim un oient que ens diu també, este partit és de pronòstic incert, veient que el Sevilla tampoc és res de l'altre món, jo crec que seria millor volcar el xoc cap a la banda d'Arnau i Otorbi. Sí. A més, el València porta 4 temporades seguides sense perdre a Sevilla.
0: 2 victòries, 2 empats, és de veres.
5: Sí, però no...
1: Va la falta per al Sevilla.
5: És falta de qualitat, no hi ha xoc, no hi ha nidés, no hi ha remat, no hi ha ocasions, la veritat és que és un partit pla.
0: Sí, la falta.
1: La treta Suazo, el rebuig de Gallà, entrega la pilota de nou per al Sevilla, que està concloent la primera meitat millor que el València. Sierra entrega en curt, pilota per a Fofana. Estefa, que recolze Suazo, obri cap a l'esquerra on la té el portuguès Félix Correia, que encara continua Correia, la juga arrere per a la pilota pinjada del xilè, la cabotada fora! Quique Salas ha cabotejat per damunt del travesser. En este 42 de la primera meitat, sempre amb l'empat a 0 en el Pizjuán entre Sevilla i València.
2: O sea, estaba bien, ¿eh?
3: Tenía se ha rematado, yo creo que estaba mejor de lo que ha creído.
5: Yo también.
2: Sí,
5: aparte,
2: es muy bueno.
3: Sí, va muy bien, muy bien.
2: Pero es que además, yo creo que tenía opción de hacer buen remate. Estaba solo.
1: Ya la trau el València, Dimitrievski envía el llarg.
2: Hay que descontar.
1: El rebus defensivo del Sevilla, pero la lluita aérea de Sato. Pero la recuperará, lógicamente, el Sevilla.
2: Luis, mínimo 5, ¿no? Mínimo 5 de descuento, ¿no?
1: O més, sí.
2: O más,
0: no,
2: o
0: yo,
2: más.
0: Per caritat humana, com deia Joan Gaspar, jo ja, no donaria res.
2: Ja, però
0: per caritat humana, ¿eh? La primera part és insumable.
2: La pausa ha sido larguísima. La lesión de Tàrrega, el penalti que han revisado, la atención de otros jugadores. Es que ha habido mucha pausa, ¿eh?
6: Carlos Gallardo ens diu que ens està escoltant i que està jugant el Ribarrotxa davant del nou Xove Castelló de Lliga, sí, Comunitat. I sí, que el Bocata, un blanc i negre, és de 10.
0: Oh, magnífic! Lo millor de la primera part.
2: Eso sí que se lo envidio.
3: Sí.
2: Hasta el partido le envidio.
0: Foto entrepà, per favor.
2: Fernando,
0: Carlos, foto entrepà.
2: Hasta el partido le envidiamos.
0: El entrepà.
1: Ataca Valencia, fa per l'esquerra la pilota de Sato per a buscar a Danjuma. Té que bascular per a tancar Suazo. I amb el peu dret l'envia per servici de banda. Camí del 44 d'esta primera meitat. Estem en el Pizjuán vivint este Sevilla 0, València 0. En el partit que obre la jornada, avui divendres. Després vindrà l'Elche Atlètic de demà. Per a diumenge ens espera un magnífic Llevant Barcelona. La pilota que la juga de nou el València. Allà va Sato. Caragoleja davant de no ningú per a entregar els seus centrals. Córdoba, Pepelu, 44.5-0-0. La pilota espera Arnau que avança. La deixa per a que endarrerisca Danjuma. Es queixa Arnau perquè tenia una trena molt senzilla el davanter holandès del València. I ara Danjuma li diu als jugadors que toquen. Pepelu. Per l'esquerra, Gallà, el València en zona d'atac. El valor és de Sato. La juguen els centrals. Però el València té la pilota per tindre-la, eh?
3: Ha habido un par de fases así, pero sí. Es que luego cuesta mucho profundizar, ¿eh? Cuesta mucho generar una ocasión de gol.
2: Es la posesión estúpida del fútbol, 6.
0: 6 minuts.
2: Normal.
1: Per a mi és correcte.
2: Per a mi també.
1: Ataca el Sevilla i a falta de Gallà. Pero falta Benfeta, ¿eh? Porque se la nava Sierra.
2: Y pide tarjeta, ¿no, Luis?
1: Claro. Ahí sí que la falta es de Gaya.
0: Del 6 minuts me dona por porque el partido está en un punto en el que lo más probable, si això continua allargant-se, es que encaixes.
2: Para mí no es falta de Gaya.
1: Esteven, 0 chuts a porta, ¿eh?
2: Sí.
0: Bueno.
1: Ni per al Sevilla ni per al València. 0 chuts a porta.
0: No t'escolte massa sorpresa tampoc en la veu. Ja esta temporada...
6: Luis, ¿vas a cantar un gol del Valencia?
0: Yo creo que sí.
1: Tampoco del rival, ¿eh?
0: No, el rival tampoco.
1: No, pero del rival tampoco.
0: Infumable, primera part. Punto.
1: La falta es favorable al Sevilla. Preparad para el colpeig Juan Iglesias, l'ex del Getafe. Iglesias es molt vertical. La pilota que ja vola el trau fatal. I li la regala a Javi Guerra, que no l'encerta. La recupera el Sevilla, centrada cap al segon pal. Fora! És la millor oportunitat del partit després de que Guerra ja ha estat molt blanet i finalment la rematada de Miguel Sierra que se'n va fora. És la millor oportunitat de gol i l'acaba de tindre el Sevilla.
0: Si agarra porteria això, 1-0.
2: El partido de Javi Guerra es...
3: Además, si Javi hace un poco de teatro, le pita la falta.
2: Claro, claro.
3: Pero ni siquiera eso,
2: Es Isaac, creo, Luis, el que
3: Isaac Romero, sí.
2: Isaac Romero. El que golpea, pero es que el despeje deja. ¡Uf!
0: Y no, pues, y no hace penalti,
2: penalti de milagro,
0: de
2: También se puede haber tirado al otro, Fernando. El del Sevilla,
3: no, no me había fijado.
2: Sí, sí, pues. Es que le pega patada,
0: Bueno, vas a aprovechar porque estemos en la recta final del primer cuarto. Pontevedra, Salva.
4: Sí, prácticamente acabas de este primer cuarto en el amistoso de este torneo en Cestarías, en el pabellón municipal de Pontevedra. Obradoiro 15, Valencia Basket 28.
0: El conchón de Xavi Albert en este segundo partido amistoso de pretemporada. Poqueta a poqueta agarran sensaciones. Tornem a Sevilla.
7: Sato, corredor central, oreca para las carras y la espera José Gaya. Gaya que va a puchar la pilota, Ufaca para el punt de penal, pero no, ya opció de rematada. El rebus de Quique Salas en Bacapa, la gradería de preferencia del Pizjuán. Tendrán servicio de lateral para el Valencia.
2: Es que cuando damos un paso adelante, ellos son muy, muy, muy flojitos detrás. Es que puedes, hacer, puedes
7: si
2: hacerle daño. Que sí, que sí, que sí, Luis.
6: Ens escriuen, diguen, lo de Dan Juma es deplorar. Juguem en un menys. Estan caient-li a totes a Dan Juma.
2: Tot, a totes.
7: Pero es que ahora pues, levanta
3: yo,
7: el Sevilla.
3: Yo, lo veo que quiere intervenir, sí, y viene a recibir.
2: Y es rápido y corre.
0: La voluntad
3: y falla, falla menos balones que los demás.
0: La voluntad está
3: Pero bueno, no hay que decir, lo queremos de delantero, pero bueno, sí, sí. Pero lo que, por lo menos quiere
2: está
3: jugar.
2: Está haciendo más cosas de las que igual tiene que hacer, que es jugar de delantero, pero está haciendo
3: claro, claro.
2: Haciéndolas bien. No es el peor partido
7: de
2: Córdoba.
7: Y sienta pilota controlada Pepelu que busca que enganche la pilota de guerra buenísima para Dan Juma, la para, pero ya había fuera de joc. Pero la pegada de Isaac es magnífica después de la conexión
2: y fuera juego de quién.
7: Guerra, Dan Juma y este Anance en vertical capa la portería. Es fuera de joc.
0: Pero a mí en directo no,
5: sí. Fuera de joc, sí.
3: Parece que está un pelín, sí, pero hay que verlo. Pero bueno, de todas formas no la ha metido.
2: Pero ha aparecido el partido de año, lo que queríamos.
3: Sí, parece.
0: No, ni de coña. Estaba habilitat.
5: Sí.
0: Estava...
7: Pues quina errada greu de Dan Juma, sí. Perquè nixe mamà, ahí té que encertar. Ahí Dan Juma, ahí un davanter, té que encertar. De ahí a la frase.
3: La oportunidad era buena.
7: Qué importante es tindre un davanter.
3: Yo sigo pensando que estaba un pelín adelantado,
2: Sí. Sí. Yo creo que no, pero bueno. Habría sido muy justo todo.
3: Sí.
2: Como lo de Lamine del otro día. Como lo de Lamine del otro día.
7: Estem en el Kindle 6 minuts d'afegit que han donat en el partit. La lluita en el mig del camp la guanya ara Javi per a tirar-la fora. Javi Guerra envia la pilota pel lateral.
0: Un segon perquè acaba el primer quart en Pontevedra.
4: Sí, acaba el primer quart en victòria per a València Bàsquet. 28 València Bàsquet, 15 Obradoiro.
0: I a punt d'acabar la primera part en Sevilla, Luis.
7: En la frontal de l'àrea, col·loca la pilota dins l'àrea Fofanà. Tracta de fer-se fort el València en defensa. El rebus d'Iker Kolboda, que no és bo. I finalment apareix Dimitrievski per atrapar la pilota. La trau ràpid per a perdre la que era raó. Dimitrievski, baló per al Sevilla, frontal de l'àrea. Dieng rebutja.
0: Que arribi el descans.
2: Sí, el partido es grotesco, lo digo en serio.
3: Partido es muy feo,
2: Muy feo.
7: El Sevilla en la frontal de l'àrea del València. La pilota espera que la jugue Miguel Sierra. Sierra canvia de banda, no pot enganyar. I serà servici de banda per al Sevilla. 40 segons i conclou la primera part.
2: Que acabe.
0: Sí.
2: Acabe.
7: Traurà l'equip de Luis García des de la banda. Allà va Juan Iglesias, la pilota penjada. La rebutja molt bé Pepelu, però hi ha falta en atac. Falta de Quique Salas sobre Pepelu, que es queda tombat en terra. Queixós del colp i el rebut en la part posterior del cap.
2: I ahí acaba la primera part.
0: Els dos s'han topetat ahí en el punt de penalt. A la seguida anirem amb el resum i també farem una connexió amb els companys d'informatius, però primer el final de la primera part, que crec que ja està a punt de caramel.
7: Dimitrievski de l'àrea. Li diu Busquets que se'n vaja cap arrere, però n'hi traurà. El València n'hi traurà perquè envia els jugadors cap al vestidor. Tenim descans en el Ramon Sánchez Pizjuán. Estira a terra Pepelu.
2: També.
7: A veure què li passa a Pepelu. Ixen les assistències per a...
0: No, el colp. El colp en el cap.
2: La cabeza.
0: La topetada abans.
2: Sí.
7: es queixa, sembla que no anirà més, s'alça, ara li posa...
2: És que igual tiene sangre, igual tiene sangre, sí, tiene sangre.
7: Sí, sí. Tenim descans en el Pizjuán, es retira Sagnan Pepelu, ja seran en la resta de jugadors del València, tenim descans en Nervión, Sevilla 0, València 0. Quin espectacle més dolent ens han regalat.
0: Sí, vos demanem brevetat, perquè ara de seguida estem en l'informatiu, però lo primer, estadístiques de la primera part, 0-0 entre Sevilla i València, expected goals 0-10 per al conjunt de casa, 0-0-1. És com James Bond, 0,01 per al València. Clar, és que rematades del València en total, 1, a porteria 0. Rematades del Sevilla en total 4, a porteria 0. Possessió 41-59, favorable al València. Corners, 2 per al València, 1 per al Sevilla. Grogues, 1 per al València. Sato, cap per al Sevilla. I en faltes, crec que ha fet més el València. 6 faltes, és a dir, una més que en tot el partit davant el Barça.
2: Vamos.
0: 3 per a el Sevilla.
2: Ganamos en algo, Fernando.
0: Primera part, 0-0, Fernando Gómez Colomer.
3: Bueno, ya. Uf, pues hombre, puf, muy
0: bendito, puf.
3: Muy equilibrada y yo diría que es justo el empate, ¿no? Porque no ha pasado prácticamente nada en las áreas. Quizá algo más de peligro por parte del Sevilla o rondando más el área que el Valencia. Un par de fases de dominio del Valencia que se ha pasado mucho la pelota, pero sin profundidad y sin ocasiones. Muchos errores técnicos, de control, de pase. La verdad es que el partido está siendo terrible a nivel técnico y sin ocasiones, pues por eso lo ha convertido en tremendamente aburrido, ¿no? A ver qué pasa en la segunda mitad, pero por el momento, pues eso, partido feo y resultado justo.
0: Partido, Charlie, para tornarle los diners a los que están vechéndolo, ¿eh?
2: Partido indecente. Yo creo que el partido está apoyado por él, lo digo de verdad. A mí el Sevilla me parece un equipo con unas limitaciones individuales, colectivas terribles. Creo que Valencia tiene que arriesgar. Yo me cargaría el doble pivote defensivo, yo sacaría al inglés y yo buscaría ganar el partido, porque repito, es que en el Sevilla no me ha dicho nada. El Valencia también me ha dicho bien poco, pero creo que si se toma el partido de otra forma y deja de jugar a ver lo que hace el rival, Paco, igual podemos hacer algo.
0: Juanjo, primera parte.
5: Telegràficament, un partit impropi d'una primera divisió. No justifica que l'equip local no vagi per davant perquè se poden agarrar de la mà els dos. El Sevilla és també dona una imatge també que no se pot ni mirar, una falta de qualitat total per part dels dos, i en un per part del València un Javi Guerra desastrós, absolutament desastrós, perquè lo menys que se li pot demanar a Xavi Guerra és que no regale de tant de valor. És un jugador de certa qualitat o de qualitat i no pot tindre les errades de control i de passada que està tenint.
0: I faltava Luis des de Sevilla.
7: El partit és fluix, és de molta intensitat, de molt de treball, de molta càrrega, però de moltes errades, de massa imprecisions i de... un València que jo crec que si es fa l'ànim, jo crec que si avui el València arrisca, s'emporta el partit. Però jo crec que una miqueta juga a la ruleta russa, no? A veure si ix, però fins ara no ix. 0-0.
0: 0-0, el que dèiem, i sempre, com no, de la mà de el partit de la jornada que vos estem oferint en la sintonia del Punt a Punt amb Indústries Vicusa, Higiene Industrial.
8: Espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vicusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: Dos minuts per arribar a les 10 de la nit i, a banda del descans en el Pizjuán, també aprofitem per a donar el minut i resultat abans d'escoltar l'actualitat informativa. Salva Gomis en Pontevedra.
4: Primers 3 minuts d'este segon quart ja complits en València Bàsquet per davant el marcador 21-32 i sé que és molt pronte, sé també que no és cap sorpresa, però que bo és TJ Shorts.
0: TJ Shorts, la sorpresa de ningú, és molt bo, efectivament. El que dèiem, anem a posar també al dia com va la cosa. L'actualitat informativa hacia la comunitat valenciana, a Espanya i al món, de la mà dels nostres companys dels serveis informatius, Xavi García del Valle i Rubén Dempere. Bona nit, companys.
9: Bona nit, Paco. Anem a missa repàs després de la jornada d'avui. El Partit Popular celebra a hores d'ara al Puig el tradicional acte d'obertura del curs polític amb un sopar de la militància. Més d'un miler d'afiliats acompanyen el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, i altres dirigents locals, amb la portaveu al Congrés, Esther Muñoz, com a representant de la direcció nacional, Xavi García del Valle.
10: Sí, bona nit. El caràcter eminentment electoral d'este curs ha estat molt present en les paraules de Muñoz i del mateix Pérez Llorca, paraules dedicades als contrincants de l'esquerra a casa nostra i també a Pedro Sánchez.
11: Su ministra Diana Morant, que es candidata aquí en la Comunidad Valenciana, se ha mostrado siempre como una de sus más fieles siervas. Diana Morant es una persona que cuando se está discutiendo ahora sobre la financiación territorial, una financiación que ataca directamente al resto de españoles y desde luego a la Comunidad Valenciana, ella ha preferido aguantar esa financiación aunque sea mala para esta comunidad autónoma. Eso es lo que tiene Pedro Sánchez a su servicio, gente que no mira para su tierra y que únicamente sigue sus dictados.
12: No hay alternativa al Partido Popular. No puede ser alternativa al Partido Popular una ministra de Sánchez. Cuando más decadente está el gobierno de Sánchez, no pueden plantear aquí los sanchistas querer volver a gobernar la Generalitat. Y además acompañados otra vez de Mónica Oltra o de Baldoví, que solo sirven para mantener a Sánchez de la Moncloa.
9: I més coses. La plataforma per l'ensenyament públic calfa motors davant les manifestacions convocades per a demà dissabte a les 6 de la vesprada a les 3 capitals de província per a reclamar, segons diuen, la dignitat de l'escola pública i advertir al govern valencià que la seva lluita continua.
10: I com a prèvia, esta vesprada s'ha organitzat a València una marxa en bicicleta i patinets per a reclamar millores en l'educació pública. Una protesta convocada pels sindicats docents majoritaris i que ha acabat a la platja de la Malvarrosa amb estes reivindicacions.
13: La Generalitat se pensa que per pujar-nos una miqueta el sueldo ja ho té tot fet i el que volem realment és que les millores arriben a les aules, que arribi realment la baixada de ràtios, que realment la inclusió se puga dur a terme, necessitem més recursos, necessitem que deixen de tancar i de retirar-nos unitats en batxillerat, necessitem que la FP se fomente de deberes, però sobretot necessitem que la Generalitat ens prenga en sèrio, s'assente i negoci de deberes.
10: Els sindicats convocants consideren que la Conselleria d'Educació no ha oferit cap avanç en les negociacions, que de fet encara no tenen data, i per això mantindran les mobilitzacions. Marc Candela representa el sindicat majoritari, l'STPB.
14: No tenim millores substancials que puguem qualificar com que estem avançant, no? I per tant ara la idea era, si no aconseguíem avanços importants i significatius, continuar amb les mobilitzacions. I això és el que estem fent avui en la bicicletada aquesta, aquí a la ciutat de València, i demà amb les manifestacions a la Camp València i Castelló.
9: I més mobilitzacions, les anunciades pels sindicats mèdics. Es tracta d'una vaga indefinida a tot Espanya a partir del 28 d'octubre contra l'Estatut Marc de la Professió Mèdica, que el govern espanyol ja ha enviat al Congrés perquè es debata.
10: En un comunicat conjunt, que també signa el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, els convocants afirmen que la mobilització té com a objectiu que el Ministeri de Sanitat reconsidere el seu plantejament i obri una via real que permet avançar en un estatut mèdic i facultatiu propi.
9: I en la crisi de Ceuta, la jornada ha estat avui marcada per la dimissió de Gonzalo Sanz, era el cap de gabinet de la delegació de govern a la ciutat autònoma i la persona que va rebre per WhatsApp i en conversa telefònica la informació d'un agent del CNI sobre la convocatòria en xarxes socials de l'entrada massiva de migrants.
10: Gonzalo Sanz assegura que va informar d'aquestes converses al seu superior, el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, però Pérez ho ha negat. L'excap de gabinet ha dit que, davant d'esta evident incompatibilitat entre les versions, ell deixa el càrrec. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, no es creu que el delegat del govern no tinguera coneixement de la comunicació. I, a més, Vivas ha desvelat que el 27 de juliol, tres dies abans de l'entrada, ell va demanar l'estat d'emergència i va trobar una incomprensió total, ha dit, a la Moncloa i a la mateixa delegació del govern.
15: Que necesitábamos un mando único, que había que reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad, eso lo dije yo allí. Y cuando yo hablaba de emergencia nacional en esa reunión, a mí se me ponía cara rara, ¿eh? Aquel mismo día 27 llamamos a Moncloa, con el jefe de gabinete hablé, como persistíamos también en el ámbito de Moncloa, ja nos llegó a decir que no llamáramos más, que nos estábamos poniendo muy pesados.
10: També s'ha referit a aquesta crisi la ministra de Ciència i líder dels socialistes valencians. Diana Morant diu que el govern ha donat moltes explicacions i aporta solucions on altres, com el PP, només s'han dedicat a crear odi.
16: Explicaciones ha habido muchas y trabajo también hay mucho. A mí lo que me gustaría preguntar a todos esos que piden dimisiones es ¿qué han hecho ellos por Ceuta? Porque hasta ahora lo que han hecho ha sido ir a Ceuta a poner gasolina en un incendio y a crear odio y una crisis social y de convivencia, agravándola en vez de arrimar el hombro.
9: Jornada de record i d'homenatge als Estats Units, un quart de segle després dels atemptats de l'11S, l'atac terrorista que va ensorrar les Torres Bessones i que va acabar amb la vida de vora 3.000 persones.
17: Eric Allen.
18: Joseph Ryan Allen.
17: Richard Dennis.
9: L'acte principal ha tingut lloc a Nova York, a la Zona Cero, amb la presència de quatre expresidents, Biden, Obama, Clinton i Bush, i l'absència de Donald Trump, que s'ha estimat més participar en l'acte al Pentàgon, un altre dels objectius dels terroristes l'11 de setembre de 2001. El president dels Estats Units ha justificat la guerra contra l'Iran en el seu discurs.
19: And we salute the service members working right now to
9: Trump ha saludat a tots aquells que lluiten contra l'Iran, segons ell, el principal patrocinador del terrorisme en el món. Qui no tindrà mai ha afegit una arma nuclear. I en l'horatge, tenim per davant un cap de setmana molt tranquil. Lluís Obiols, bona nit.
20: Bona nit, acabem un dia molt tranquil, molt estable, amb temperatures que s'han enfilat fins als 32 graus, per exemple, a Xàtiva, 31, a Llíria o a Segorbe. Molta amplitud tèrmica, diferència entre el dia i la nit, i és que esta pròxima nit tornarà a ser freda la majoria de les màximes, freda o fresca, entre els 14 i els 19 graus. Demà al matí ens alçarem amb alguns núvols baixos, preferentment a la costa d'Alacant. També algunes boires a l'interior de la província de València s'aniran dissipant, vesprada amb intervals de núvols, al prelitoral, a les muntanyes del prelitoral de Castelló i amb temperatures que demà podrien baixar lleugerament, amb tot la majoria de les màximes, de 15 a 20 graus. Diumenge, situació molt tranquil·la, també algun nuvolet baix al principi, al començar el dia, de vesprada situació assolellada i les temperatures diumenge tornaran a superar els 30 graus a les comarques centrals.
9: Gràcies, Lluís Obiols. Fins ací este repàs exprés de l'actualitat de la jornada. Els deixem ara amb el punt a punt i la segona part del Sevilla-València.
21: Estàs escoltant Contrapunt, l'anàlisi i la informació de la jornada fins les 11 de la nit. El teu dia a dia no s'explica, s'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
22: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.
21: Abaixa les finestretes. Puja el volum. El cap de setmana comença així. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
22: Tot l'esport a Punt.

0: Les 8 de la vesprada de 8 minuts. Continuem en la sintonia del Punt a Punt fins a les 11 de la nit. Ja sabeu que a les 11 arranca el 90 minuts amb Salva Gomis i amb Carlos Urrutia per al postpartit, per escoltar Carlos Corberán, per escoltar Luis García Plaza, per a l'anàlisi, per a tot. Però ara mateix estem al descans en el Ramon Sánchez Pizjuán, 0-0 entre Sevilla i València. També estem en la recta final del segon quart en eixe torneig que està disputant-se a Pontevedra de bàsquet amistós. Salva.
1: Sí, en 3 minuts i 29 segons encara per davant per arribar al temps de descans. Obradoiro 29, València Bàsquet 43. Recordem un Obradoiro que ha tornat a la Lliga ACB i que este és el seu quart partit de pretemporada. En el cas de València Bàsquet és el segon, diguem, oficial de pretemporada, perquè n'hi ha un partit ahí que jugarem fa unes setmanes d'entrenament a porta tancada i que, bueno, pues no anem a contar-ho com a tal, però és el segon partit, està guanyant de moment 29-43 València Bàsquet.
0: En la jornada d'avui hem estat també molt pendents al Punt a Punt del poliesportiu, en eixa Volta Ciclista a Espanya 2026, Clara Alcover, que ja enfila la seva recta final, avui la...
2: Dinovena
0: etapa, la antepenúltima etapa.
2: Canvi de guanyador però no de líder en la volta, perquè l'irlandès Eddie Dunbar s'ha imposat en la dinovena etapa amb final a Penyes Blanques, però Enric Mas continua al capdavant de la general. El mallot roig es manté en mans del ciclista mallorquí amb 1 minut i 37 segons sobre Roglic. I demà atenció, perquè arriba la penúltima etapa entre Calahorra i el Collao del Alguacil, amb 3 ports de primera categoria i un d'especial, així que serà una jornada, pot ser decisiva abans d'aquesta gran final.
0: I voten els protagonistes novament al Ramon Sánchez Pizjuán. Ràpidament recordem, Clara, com se pot participar en el Punt a Punt i, per exemple, tenim per ahí un missatge d'un oient.
2: Així és, perquè volem sentir, volem saber l'opinió. Simplement es poden comentar qualsevol jugada o dir-nos el que vulguin al 611 38 73 17. 611 38 73 17. I al fil de so hem rebut un missatge de... Bueno,
0: de qui?
2: Segurament vos sona, eh? Jo vaig a posar.
0: ¿Qui és?
3: Hola, soy Carlos Corberán, The Coach is the Coach. Siempre he dicho que el fútbol se compone de organización en defensa e intensidad
2: en ataque.
3: Y nosotros hoy hemos dado un paso adelante porque hemos tenido organización e intensidad.
0: Anava a dir que és igual d'infumable que les de...
4: Por eso. Va empezar la segunda partida.
0: Sí, senyor. Bueno, tot preparat en el...
2: De coach.
0: Ramon Sánchez Pizjuán, Luis.
5: Hi ha un problema en la graderia, amb la qual cosa s'endarrirà l'inici de la segona meitat. Hi ha un espectador indisposat.
0: Pues no m'estranya.
5: En la zona enfront de... d'on estem, i cap allà acudixen ja els serveis mèdics per a tractar d'atendre este... És que la calda que fa...
1: Uau. Que no siga res.
5: És realment espectacular. Així que...
2: I tenim gol en el partit que s'està disputant de la Lliga Hypermotion en la jornada 5. Marca el tercer el Burgos, aunque, encara que ha sigut en pròpia porta, obra de Redruello.
0: Redruello, perfecte.
2: Carlos.
0: El tercer per al conjunt casolà, i ara sí, pareix que la cosa ja va millorant. Tot preparat?
5: Comença la segona part, el València ha posat el baló en moviment mentre continuen entenent el espectador en la graderia, però sembla que no ha estat més enllà que vaja un desmai i que no és res greu. Primera possessió per al Sevilla, que juga mitjançant Juan Iglesias, i este arrene per a que Castrín, Andrés Castrín, busque el seu porter. És que el Sevilla és molt poca cosa.
4: Muy poca, Luis. Poquíssima. Va sufrir este año, sí,
6: a mí me ha, a mí esto, los partidos anteriores partidos a este me ha dado esa sensación,
4: una suerte
0: que ha de lluitar molt y está siempre en el fil. Yo creo que Luis García es consciente,
6: exacto.
0: Pero
4: claro.
0: Yo
4: sería hoy, claro.
0: Tan motivados y tal, porque sabe que todos los puntos que repleguen ahora Fernando en inicio de temporada, ellos ya están ahí.
5: La recuperará el Valencia. Pepe Luli pega una pilotada a la pilota. Quela en l'aire per aquí, aparega aquí, que Sala espera controlar la pilota. Ataca el Sevilla. Va a buscar l'acció per banda esquerra. Superen molt fàcil Arnau. La pilota espera el Sevilla lateral de l'àrea. La centrada molt llarga, impossible de controlar en tot cas. Hi haurà servici de meta per al València.
4: Calienta bien Luis ya o no? En el València no calienta.
5: Li han guanyat per velocitat. Hi ha tres jugadors del Sevilla que el fan. Un d'ells sí que el reconec. És Guridi.
4: Sí.
7: Guridi és el jugador que possiblement siga el primer canvi del del Sevilla, perquè necessita algú que passe la pilota, que siga dinàmic, que cree passades.
4: I Cochorasvili.
6: Exacto. Y al hilo de eso, no entiendo por qué no juega Cochorasvili. Porque con estos dos medios centros, él tienes mucho más dinámico y además sabe lo que tiene que hacer con la pelota, conduce arriba, abajo, arriba, abajo.
7: Es una exigencia del entrenador, el llevarlo.
5: Está calfant també Cocho, també és Juque.
4: Sí, per part
5: de Corberan.
6: Exacto, Juque, cuidado, que es rápido también. ¿Eh?
5: Sí.
4: ¿Aún ha salido el inglés a calentar?
6: Es que yo por ejemplo, Juque, está allí.
0: ¿Harvey?
6: Correia allí.
0: ¿Harvey dos caras? Pues espere moltes coses de Harvey.
4: El Juque
5: ahí es... espera el Valencia.
4: Dijo en mi camete a 800 veces. Igual a mí
5: el 3 de la segunda part. Sevilla 0, Valencia 0 al Pizjuán. Pilota tocada per Ugrinich. Per al porter del València. És que està... Oh, quina errada! Afortunadament, no s'ha entenat a Gomé, perquè la errada de Dimitrievski, només falta que falli este. Allà va buscar Suazo la centrada. Primer pal, atrapa Dimitrievski. Era impossible de rematar i se való del lateral Chile.
4: El que quiera ganar el partido lo va a hacer con los cambios. El entrenador que quiera. Igual quieren empatar, pero vamos, no lo sé.
5: Danjuma apareix com a extrem esquerre. La conducció llarga per part de l'holandès. Danjuma envoltat per 5. És que l'equip no ataca. És que se'n va sol i és un 1 contra 5 constant. L'equip no es desmunta per a res. Smith centres no apareixen. Dic en una transició, eh?
4: Sí, sí, sí, sí.
0: És que per això has d'arriscar. I ara mateix crec que la instrucció és junts.
6: Bueno, pero Sato tiene que ir para arriba, o Torbi tiene que ir para arriba, incluso diría, y Javi Guerra tiene que ir para arriba.
7: Estar jugando
6: con, acompañar a Danjuma o a quien sea.
7: Estar jugando casi con 5 medios y no creas una jugada de gol.
6: Pero ninguno se suelta para adelante, no siempre llega uno solo.
0: En sync.
5: Va al Sevilla la pelota de Juan Iglesias, córner. Ha tocat Sato la centrada de Juan Iglesias. Y será tir de cantó para el Sevilla.
4: Buen despeje.
5: El Valencia no juega a guañar.
4: No, exacto. Esa es.
5: Tir de cantó para el equipo de Luis García Plaza.
0: Pilota parada, ojo.
5: Que deja que el seu segon isca de la banqueta para ordenar la acción a realizar. Preparad para el colpeig Josef Fofana. El francés que ja col·loca la pilota, la cabotà Quique Salas, la para Dimitrievski, córner! S'agenolla Quique Salas, que ha picat la pilota en terra, però ha aparegut el porter del València per a fer la primera parada del partit.
0: Bon rebuig a córner, i no deixar-la en segona acció, perquè ja n'hi havia dos del Sevilla en la canya preparada.
7: És molt bo.
0: I la remarca és molt bona,
6: Però alguien tiene que marcar aquí, que Salas. Juego, el más alto nuestro tiene que ponerlo con él. O el que mejor defienda de cabeza.
5: Y ahora una picabaralla. Abans de que estraga el segundo córner consecutivo favorable al Sevilla. Porque está Castrín sobreexcitat. Córner favorable al equipo local. Allá va la pilota pasada, cap al segon pal, acabotava el pal! Al pal l'acabotava, se salva el València. Segon córner, te rematen els dos. La primera la para el porter i la segona va al pal. Si tampoc defenem les pilotes parades, tampoc ataquem, és que què anem a fer, home?
4: Piden penalti, per Sevilla.
5: Sí, demanen penalti, un jugador tombat en terra. Que no s'alça per a recordar l'àrbitre que ho té que revisar.
0: Se trasga la magèdia.
5: Sí, total. Total, Paco, total. La segona part és de superioritat clara del Sevilla. Estem en el minut 6. 0-0 al marcador. Pressió alta per part del València. Però és que tampoc té sort així, Buscava el rebuig. S'ha revisat ja l'acció dins de l'àrea del València i diu Busquets que res.
6: Nada.
4: El partido se está poniendo para ganarlo, mira lo que te digo.
8: Fernando?
6: Sí, es que si sin hacer absolutamente ahí, nada vamos 0-0.
8: Sí, si apareces en el partido te lo llevas. Si apareces, claro, tendrás que aparecer en el partido. Porque ellos ya han tenido dos muy claras. Las han fallado.
5: Que ve la recuperación de Sato. Se envasó el Sato, única para la izquierda. Y ha estado Danjuma, Y ahora córner para el Valencia. Pero era una oportunidad clarísima. Mal control de Danjuma. Será córner para el Valencia.
8: Ha sido un buen hoy que mal control, sí.
5: Pero ¿por qué no la sabe controlar Danjuma?
8: No lo sabes. No lo sé.
5: Era tier de canto, cap allà va Ugrinic. Era tancar la pilota. El València sense pressa. Set ja complis de la segona meitat. Això és el punt a punt. Això és a punt ràdio. Vivim per a tota la comunitat a través de la ràdio. Per a tot el món a través de la nostra app, el partit del València. La pilota cap al primer pal, ve pentinat al segon, no entra ningú. Ara sí que ve Sato, però està fora de l'àrea. Sato, que perd molts metres, la col·loca dins l'àrea i la rebutja aquí, que Salas directament fora.
2: I anem a aprofitar per saludar el nostre amic Juan Molina, que ens diu per Twitter: bona nit, amics, el futbol brilla per la seva essència, encara així, a Monte.
0: Sí. És que el partit és ha millorat en la segona part, però és molt roïn.
6: Ha millorat per su parte.
0: Per
6: Sevilla,
0: per Sevilla, clar.
5: Trago de banda el València. La col·loca dins l'àrea, però la guanya molt atent Castrín. Ara la pèrdua per part del Sevilla. La recupera i la torna a perdre Otorbi. El contraatac espera el Sevilla. Apareix Iker Córdoba per a guanyar la pilota per al València i haurà servici de banda per al Sevilla. És un despropòsit.
8: Sí.
5: Tot és un despropòsit en este partit.
8: Sí. Despejiste de Córdoba, es un despropósito.
0: Bueno, una cosa que no es un despropósito, un segon, es en Pontevedra que València Basket poquet a poquet comença a posar la maquinària en marxa.
1: Sí, i acaba ara mateix el segon quart. Anem a temps de descans en esta acció de molta qualitat de Nate Rivers. 38, Obradoiro, 56, València Basket.
0: Bueno, de la primera part que destaquem, o aquí destaquem.
1: Jo destacaria TJ Shorts. És de veres que crec que hem trobat a un francotirador com és Harmony Brooks.
0: I en Pontevedra que València Basket poquet a poquet comença a posar la maquinària en marxa.
1: Sí, i acaba ara mateix el segon quart. Anem a temps de descans en esta acció de molta qualitat de Nate Rivers. 38, Obradoiro, 56, València Basket.
0: Bueno, de la primera part que destaquem, o aquí destaquem.
1: Jo destacaria TJ

0: capaç el Sevilla d'aprofitar. Ara ve a recuperar la pilota Iglesias i Dieng l'envia fora. Ha anat en tota pel baló, però qui acaba d'arribar al partit és la ganaderia del Pizjuán, eh?
1: Sí, perquè l'ha metido el equipo, eh? El equipo sí. Lo ha metido en el partido y eso es peligrosísimo.
0: La gradería del Pizjuán, que creo que este partido el puede guanyar el Sevilla. Trau de banda Juan Iglesias, la coloca dins l'àrea, no hi ha rebutja, així que la pilota pica en terra i directament va a les mans del porter del València, que ara sí, amb 5 homes calfant. Així que anem a veure quines són les decisions que pren mentre hi ha... Compte per a Dmitrievski, que té que deixar caure la pilota a terra per a que no hi haguera córner. Sato per al València, per l'esquerra. Gallà, zona defensiva. Gallà davant de la pressió de el mig del camp de l'equip local. Entrega cap a el seu porter, Dmitrievski. Per a Iker Córdoba, que fa uns minuts en una situació de risc ha tret una gran pilota. Córdoba toca per a Gallà, servici de banda. És que no ataquem.
1: No buscamos el campo rival, no. Tocamos, no nos vamos del sitio. Es terrible.
2: Es una falta de ambición total. El Valencia haciendo muy poco podría crearle muchos problemas al Sevilla. Y no, es como dan la sensación de que se conforman con el empate, que es un gran resultado cuando se puede perfectamente ganar.
3: Se puede perfectamente ganar y prácticamente no hemos hecho nada todavía en la segunda parte, ni en la primera.
4: Y el plan de partido es el que volía Corberán.
1: Sí, sí, sí.
4: Que no pase res, no encaixar.
3: Bueno, pero podrían haber marcado.
4: Home, y tant.
3: Podrían haber marcado.
4: Pero eso depende tantísimo de la sort.
3: Las dos ocasiones desde la segunda mitad son buenas.
1: Es que este equipo siendo malo tiene suerte.
4: Imagina si no tinguera.
1: Exacto.
0: Gran tall ara per part de Pepelu, que la trau per a la carrera d'Otorbi, però està més ràpid. Quique Salas per a guanyar-la per al Sevilla. Estan guanyant molts duels els homes de Luis García. Estem en l'11 de la segona meitat, 0-0 al marcador. Ataca el Sevilla, però no està gens fi ara tampoc. Stasin aquí llevaran de segur en un no-res perquè...
1: No troba un balón.
0: Está frente un partit, pero
3: el remate al palo no ha sido él.
1: No lo sé. No lo sé.
3: Creo que el cabezazo ha sido él, ¿eh?
0: Sí. Es posible. Pero yo creo que es el señor que me es que la pilota la toca tal cap que él buscaba la pilota.
1: Estaba muy solo, además.
5: Ens diuen a través del nostre WhatsApp: bona nit, respetables. Teniu a mà un paracetamol o un altre medicament per al dolor de cap? Perquè després hi ha que escoltar la roda de premsa de Corberán.
4: No, el tema són els somnífers, perquè la primera part està de somnífer. Està Castrín, eh? Efectivament, la cabotada al pal fa 5 minuts.
5: I altre oient ens diu que trauria el 60 a Elliot.
4: Més que Elliot n'hi ha que provar-lo.
3: Elliot va salir, seguro. Y no debería tardar mucho en salir.
1: Yo arriesgaría, yo me cargaría el doble pivote en medio campo, haría más cosas, chico. Es que Fernando, aquí hay que buscar cosas.
0: Estem jugant a no perdre.
1: Claro.
4: Como siempre.
3: Sí, lo que pasa es que, claro, nosotros igual quitaríamos a Dien.
1: Sí,
3: para cambiar. Y Javi Guerra atrás, tal. Aunque Javi está muy fallón hoy. Javi está muy fallón hoy y.
2: Posiblemente de los más acertados es Gallá, ¿eh?
3: Sí, Gallá está haciendo buen partido.
2: Gallá se está reivindicándose.
1: Sí. Todo lo sentará.
0: Guaña una buena pelota en ataque. Stasin entrega pera a Juan Iglesias. Ataca al Sevilla. La pilota filtrada que talla. Molve bien. Dieng ha fet un gran tall i després demana falta el jugador del Sevilla. En tot cas, la passada de Dieng ha usat mi vida, eh? Quina passada de Dieng. El balón recupera el Sevilla. Ataca Fofanà que xuta. Bon bloqueig defensiu per part d'Otorbi. La pilota penjada cap al segon pal. Gallà que rebutja cap al lateral de l'àrea. Però és un atac constant del Sevilla. Sierra per la dreta. Sierra davant de la pressió de Sato. Juan Iglesias que la penja. El rebuig que no és bo per part del València i el xut que se'n va fora de Gume.
1: És difícil mantenir estos 30 minuts més, eh?
0: Sí.
1: És difícil.
4: De fet, ara jo crec que els canvis també van a sacsar un poquet el partit.
1: Claro.
4: Però bueno, més enllà, te digo una cosa, per a tot lo que és en pilota, en The Rocks a Liu Dieng és de lo més... Anava a dir, en este tram de partit, de lo més potable.
1: Sí,
4: ahí tallant

0: Tot l'esport a punt a punt.
1: A Punt Ràdio, sintonies amb tu.
0: Este dissabte, des de les 12 del migdia, punt a punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al punt a punt.
1: A Punt Ràdio, sintonies amb tu.
0: ...90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urruti.
2: Bona nit, per dir algo, les 11 i quart... Això és A Punt Ràdio, això són els 90 minuts sense solució de continuïtat del punt a punt que acaba de concloure amb la narració i els comentaris d'una nova desfeta del València que ha perdut al Pizjuán, al camp del Sevilla, per 1-0. I molt tenim que raonar amb els nostres convidats i molta atenció tenim que parar a les paraules esperadíssimes, a veure quines són les justificacions del que és absolutament injustificable del responsable esportiu, d'un dels responsables esportius d'esta massacre, d'aquest atemptat al futbol, a la dignitat d'un escut i al respecte d'una afició com és la del València. Responsables ja saben tots qui són, però ara qui té que parlar és Carlos Corberán. Salva Gomis tindria que estar ara, diguem-li bona nit, però bueno, va, que diga bona nit. Salva, bona nit.
3: Què tal, Carlos? Com estàs?
2: Bona nit. Estàs en modo bàsquet, no estàs ara presentant, però
3: bueno, és que queden dos minuts i mig per a que acabi este partit de València Bàsquet de pretemporada que està jugant-se en el Pavelló Municipal de Pontevedra. 81-97 guanya València Bàsquet, ara en tirs lliures per al capità, per a Josep Puerto, així que encarrelada la victòria de l'equip de Xavi Albert.
2: Que demà jugaran el següent partit.
3: Sí, contra Cosner Baskonia, que és el que li ha guanyat avui.
2: A les 8.
3: Correcte, 101-99 davant Alba de Berlín.
2: En Sevilla està Luis Urrutia, les línies amb ell obertes en quan ens demane pas. El sentirem i parlarem amb ell. Jo crec que sentirà la roda de premsa Luis de Carlos Corberán. No sé si després de que hagi fet el flash interview Pepelu parlarà en son amistat algun jugador. Em diuen que ens està sentint Luis des de Sevilla. Hola Luis, bona nit.
4: Hola, Carlos, sí, así estic, en la sala de premsa del Ramón Sánchez Pizjuán, esperant que aparega per així Carlos Corberán, el encara entrenador del València, per conèixer, no? Si Ron Gurley ja ha parlat amb ell, i per a que et doni explicacions d'un partit més on el València se'n va del terreny de joc sense xutar entre pals. És la quarta derrota consecutiva del València, que aplegava a Sevilla com a quart de la Lliga i que se n'anirà de Sevilla com a quart de la Lliga.
2: Tots els anys, Luis, que tu portes, que són no molts, moltíssims, fent partits del València viatjant, quan estàs fora de casa, que les coses se magnifiquen sempre un poquet, tu has tingut una sensació, te'n recordes en les últimes dècades, pareguda a la que, per exemple, pots tindre ara?
4: No. En quant a incapacitat, no. En quant a un equip atenaçat, no. En quant a un grup de futbolistes que no donen per a més, no. És per a mi una situació entre dramàtica i esperpèntica la que està vivint l'afició del València.
2: Bé, ja t'he dit que el més probable, ojalà m'enganye, és que cap jugador isca a donar la cara a son amistat.
4: No.
2: És el previsible, no?
4: No, ja ho sabem, no.
2: Aunque no, que ja ho han dit.
4: Va, sí.
2: No. Bé, pues ja saps que normalment agafarem, o sigui, que no te preocupes, el so directe de la roda de premsa, així que, com estàs en les línies obertes, anirem a comentar-lo i ens avises, per favor, si el veus entrar.
4: Sí, sobretot per reflectir, no? Estem en la ràdio per reflectir quina és la imatge, el semblant de Corberán, que suposa que en uns instants tindrà que aparèixer així en la sala de premsa del Pizjuán, mentre els mitjans així estem esperant que aplegui Corberán per a donar-les explicacions a aquesta nova derrota del València.
2: Mantenim les línies obertes amb Luis Urrutia des de l'estadi Ramón Sánchez Pizjuán, on el Sevilla avui li ha guanyat al València. Així en l'estudi, a més de Salva Gomis, que ens dirà com va el bàsquet en no res. Presentem i saludem als nostres convidats. Irene Pallardó. Hola, Irene, amiga, bona nit.
5: Hola, Carlos, què tal? Muy bien.
2: ¿Tot bé?
5: Bien.
2: Dins de lo que cap, no?
5: Sí, exacto.
2: Perquè
5: sí,
2: ningú
5: muy
2: ens
5: bien por, sí, por decir algo, exacto.
2: Ismael Garra, bona nit.
6: Què tal? Muy buenas.
2: Tot i que tingues el cor granota, tots som, a la fi, ciutadans d'este
6: estupendo
2: i d'este bochorno.
6: Bueno, yo creo que...
2: Convidats, Irene Pallardó. Hola, Irene, amiga, bona nit.
5: Hola, Carlos, què tal? Muy bien.
2: ¿Tot bé?
5: Bien.
2: Dins de lo que cap, no?
5: Sí, exacto.
2: Perquè
5: sí,
2: ningú
5: muy
2: ens
5: bien por, sí, por decir algo, exacto.
2: Ismael Garra, bona nit.
6: Què tal? Muy buenas.
2: Tot i que tingues el cor granota, tots som, a la fi, ciutadans

0: se puede decir si es la última o la penúltima, pero está claro que este Valencia necesita un cambio y pasa por la figura del entrenador.
1: Y ens falta per saludar Carlos Rosique. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Que podría estar millor.
1: A més, ve, però directe, sense anestèsia, amb una dada, diguem-ne, que...
2: Sí.
1: T'atreveixes a dir-ho?
2: Sí, per què no? Si és que és
1: la, perquè dóna vergonya.
2: És la que han fet.
1: Perquè dóna vergonya.
2: I és que l'arrencada del València, els seus 5 primers partits, és la pitjor de tota la història del club, juntament amb la de fa 2 anys, la 2024-2025, i la del 99-2000. I això arriba molt, molt lluny, no? En aquell any va ser molt distint del com va acabar l'any, però la realitat és la que és, i és que el València damunt això s'ha anotat un gol. En aquelles dues temporades varen ser 3, però és que això és un punt i un gol en aquests 5 partits. Això és horribilant.
1: Un gol i un punt de 15 possibles. Salva Gomis, què et sembla?
3: Yo, la verdad es que no acabo de entender, ¿no? No acabo de entender qué es lo que pasa por el cap de la gent que a priori mana en el club. Yo pensé que hoy es una nit que en un club normal es prendrien decisions. No n'hi ha input de que tinga que ser així. Acabem de contar que són les 5:20 o per ahí del matí en Singapur. Vull dir, no crec que estiga ni Peter ni Kiat, si Kiat està en Singapur, pendents de lo que hagi passat almenys fins a les pròximes hores. Però avui hem preguntat, en les xarxes socials, la pregunta per a la gent que està ja deixant les respostes, està cremant el Twitter. És, bueno, pues en la derrota d'avui, 1-0, si prendries esta mateixa nit una decisió respecte a Carlos Corberán. Evidentment, la majoria, el percentatge més alt de respostes va en la direcció de que sí i que a més ja és tard.
1: Estem pendents, 11:23 minuts de la nit, de que comparega l'entrenador del València, Carlos Corberán, a la sala de premsa del Sánchez Pizjuán. Els oferirem íntegra ixa roda de premsa de la mà dels nostres amics d'Electric Consulting, la consultora energètica de més prestigi d'Espanya. En Sevilla està Luis Urrutia. Luis García Plaza està atenent a la tele en zona mixta en directe, la qual cosa vol dir que a lo millor després parla Corberán i s'endarrerís un poquet més la roda de premsa. En qualsevol cas, el punxaríem ixe so. Bé, n'hi ha moltíssimes coses que parlar del que és la ressaca, Irene, d'este partit i del que pot ser les conseqüències, perquè ja no només es parla del que puga passar amb Corberán, també amb la estructura sencera de la direcció esportiva.
4: Sí, y yo creo que es, además de todo lo que comentaba Carlos, ya fijándonos en datos, en cuanto a sensaciones, en cuanto a el entorno también que hay alrededor del Valencia y lo que sienten los aficionados, es que nunca jamás se han tenido, o por lo menos recuerdan, sensaciones así, ese miedo, esa segunda división tan cerca, ¿no? Tan palpable, porque no ves un equipo con alma, no ves que el entrenador busque esos cambios, esa reacción desde la directiva en un club normal, como también decíamos aquí. Tampoco se van a hacer cambios, entonces, ¿qué va a pasar con este Valencia? Es que, sinceramente, lo que estoy pensando desde que ha empezado el partido es ¿qué puede cambiar? ¿Qué va a hacer ese clic? Es que no lo sé.
2: El problema también, Irene, es que quien debería tomar la decisión de echar a Corberán lleva de la mano de Corberán desde su llegada, que es Ron Gurley.
4: Efectivamente.
2: Entonces, ¿quién
1: que
2: tiene
1: está que...? Perdón, ¿de aquí?
2: Claro, claro. Esa es la gran pregunta. ¿Y quién está en la vessante esportiva de fichar a jugadores perdón, de aquí? Uy, en bici, que es deberes. Que jugadores con bien, pero a mí es que no es jugador del Valencia. Esa es la realidad.
1: Jugador de fútbol.
2: Totalmente, pero y a mes, si tú vols proposar, si tú vols eixir a la pilota jugada desde darrere, es imposible que tú jugues amb bien. O al menos no el coloques para que siga ahí el que porte la pilota al altre camp, ¿no? Aleshores es un cúmul de circunstàncies que ja no solo es per sensacions, sinó perquè el València no juga res. Mm-hmm. És que a soles hem vist una plegada a porta, que és la de Torbi, i ha sigut a la contra, i tant de

0: 5 minuts, camí de 6 de la mitjanit, estem ja a dissabte 12 de setembre i la pregunta que se fa a molta gent a aquestes hores de la nit és: n'hi haurà algun tipus de decisió sobre la figura de Carlos Corberán? Jo sé que n'hi ha moltes ganes de que la gent tinga una resposta, de que la gent vol saber què és el que va passar en Carlos Corberán. Estem preguntant, vull dir, és la nostra faena estar pendents. Ara mateix no surt cap informació del club. Hi ha gent que parla de l'alternativa d'Òscar Sánchez, el tècnic del filial.
1: I si se carregaren l'estructura sencera, tindria que pujar la de l'acadèmia. Per cert, un segonet, no te rebente, però és que n'hi ha tants valencianistes que estan patint per tot arreu del món que deixa'm enviar un abraç molt gran al meu Juan Torrijo, un dels millors preparadors físics de la història del València, que estarà en Xipre, en la ECA Larnaca, i des de Xipre ens està sentint a través de la APP. Un beset molt gran, amic, perquè... mira, no vaig a parlar en ell del tema dels lesionats perquè eixiràs sang del telèfon.
0: No, de fet és una de les preguntes que vull fer-vos ara després, però parlàvem de Corberán, la gent vol respostes, la gent està molt pendent de si esta nit pot passar algo, i és la pregunta que fèiem en les xarxes socials per a l'opinió de què, que ara anirem en l'opinió de la gent, però vos pregunto a vosaltres en esta taula: quina és la decisió, o si prendríeu algun tipus de decisió esta nit en Carlos Corberán?
2: Jo sí que tomaria la decisió i jo le diria a Boro que se pusiera al mando en estas dos últimas jornadas, por lo menos, para encontrar un cambio, para buscar algo diferente, ya que va a ser muy complicado que entre algún nombre que pueda a lo mejor cambiar, ¿no?, algo en los jugadores, pero de tomar alguna decisión yo haría eso.
3: Yo pensé que es que la decisión ha de plegar, la situación es insostenible. El tema es, ¿quién es el seu recambi? No ho sé. Ara bé, el València necessita ara mateix un entrenador contrastat que canvie l'ànima, sobretot, però també has de tindre en compte la plantilla que tens, la qualitat d'aquesta plantilla i a què vols jugar. No sé, jo... Esta situació...
4: Son muchas cosas que pides y teniendo en cuenta quién toma las decisiones. Vuelvo a insistir en eso. Son muchas
1: Pero
4: cosas.
1: Pero tienes remei. Té remei, sí, i té solució. Sí. A mi dir,
3: jornada 5.
1: Del més impresentable que he sentit en els últims mesos, i ha sigut moltes coses del València, ha sigut a Ron Gurley dient: és que només tres finestres. Però com que només tres finestres? En una pots canviar un equip. Per l'amor de Déu, si eres...
3: Mira Sevilla, si mira Sevilla este estiu.
1: Sí. Vale, però jo el que t'he dit, que si canvies, tens que canviar-ho. No s'ha vist per a res canviar l'entrenador, si no canvies la cúpula. I llavors dic, els dos últims gestors d'èxit del València han sigut un... l'últim, Mateu Alemany, sí, que està en la Dima de Rebot, i l'altre ha sigut Manolo Llorente. Intenteu buscar un gestor que puga ficar ordre i a partir d'ahí fer una direcció esportiva. És que jo mai en la vida pensava que de la meva boca eixiria això. Estem fent bo a Corona. Estem fent bo a Corona.
0: Sí, i encara que...
1: No crec que estigui bé, i esta setmana en què el protagonista en la cadira que està sentatíssim al carrer ha sigut Carmelo
0: del Pozo, el segon de Corona, que per cert li va arrear a Corberán també en eixa entrevista en el partit de la una, en esta casa. Isma, Corberán.
4: Es que tiempo que... horas que pasan, días que pasan, es tiempo que pierde el Valencia. Ya está, o sea... yo insistía en el tema de repito mucho el tema de quién toma las decisiones y con qué identidad se pretende buscar a partir de ahora. O es salvar la temporada o intentar construir algo. Claro, ¿con qué plantilla? ¿Con qué jugadores? Claro. ¿Dónde tienes que reforzar? ¿Qué te falta? Porque quien venga aquí, sabiendo cuál es la realidad del club, sabiendo todo el ambiente agradecido que hay, evidentemente quien venga pues va a venir... O por lo menos intentar ir con la cabeza limpia, con la mente limpia, pero en la situación que se va a encontrar, el escenario es terrible. Y el entrenador que venga va a ver la plantilla y va a ver las carencias que hay, unido con que ahora te plantas con 10 jugadores lesionados. Y luego el tema del calendario. El lunes van a Vitoria. ¿Quién se puede sentar? Yo es que más que Boro, que creo que lo de Boro...
0: El de March, Vitoria y de March.
4: Sí, pero viajan el lunes. Claro, yo creo que sería Óscar Sánchez la solución interina. Óscar Sánchez,
0: que per cert és molt bon entrenador.
4: Sí, sí.
1: Sí que ho és.
0: I... el tema és en primera com cauria, però ja en la manera de ser que té ell i la revolució que va fer en el filial quan se'n va sí. Angulo, jo crec que almenys Fermes es fica a tots.
4: I jo quiero pensar, però claro, com està la estructura que està, que en este rum-rum que no és d'ahora, ja s'estarien en un club con cara y ojos, s'estaria buscando possibilitats. Se debería estar buscando posibilidades.
2: Y luego, encima, en menos de 5 días te enfrentas a Luis García Plaza y a Quique Sánchez Flores, que eran los candidatos, por exacto. Lo menos soñados por la
3: perfecto,
2: afición.
3: Ideal, sobre sí, todo sí. El de Quique.
2: Para, y mira y cómo bolía. Están, segundo y tercero en la clasificación.
4: Un entrenador al que creen sus jugadores y otro entrenador que no es que le quieran hacer la cama, porque yo no he visto, yo no creo que los jugadores
1: no tienen capacidad.
4: Yo creo que no. Lo que pasa es que no. Lo que no es hay que diferenciar entre hacerle la cama o querer destituir a un entrenador y otra cosa que es lo que es la realidad, que no creen. Ya está. Y Quique sí que cree sus jugadores y Corberán no.
0: Doche y Doche, ¿opino de qué?
5: Y opino de qué. Opino de qué. Opino de qué.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts.

0: parlant d'Enesta, i jo crec que tu tens els datos molt més que jo.
1: Són 10 jugadors.
0: Són 10 jugadors que estan lesionats, però és que no tens centrals. És que què fem? El València hauria avui plantejar-se anar al mercat d'agents lliures a buscar un central?
1: Jo pensé que no.
2: No, pero la, el planteamiento central hoy, o sea, si es que durante todo el mercado estamos hablando que faltan centrales, si ya sabías que Diakabi, te aguanta lo que te aguanta.
1: Eso es seguro.
2: Ya sabías que Copete, a ver cuándo vuelve.
0: ¿Y cómo?
2: Exacto. Y luego no te la puedes jugar con un Justin de Haas que a la primera se ha lesionado. Ya sabías que tenías que firmar.
1: Pero lo
2: ya
1: de
2: lo sabías.
1: Es muy duro, Una lesión de menisc. Que
0: no, no, pareix que sea,
1: dos, tres mesos com a moltíssim
0: i sembla una triada
1: i porta sis mesos. Sí,
3: I qui ha donat explicacions?
2: Ningú.
0: Ell va eixir un dia, se calfà en el Twitter i ficava un missatge en Twitter, sí, però ja no,
3: que va tindre el xiquet, ha passat un calvari, perquè clar,
0: però no ha tornat a parlar.
3: No.
0: És que no ha tornat a parlar.
2: Que al final quan un futbolista va a otro médico perquè no confia en los que tiene aquí
0: i ho fan tot, eh?
2: No, sí. Claro, és que no solamente ell, és que ja llega un moment.
3: I qui fica els metges del València?
0: El que està a porta des de l'època d'Anil Murti. I per amistat en un expatró com era José Luis Saragossa.
3: I els recuperadors, i els readaptadors, i els preparadors físics?
0: Suposo que són de la
3: Vicente
0: Corberán.
2: Corberán.
0: No sé si tots, perquè n'hi ha molts que ja estan en el
4: club. Claro, hay algunos que estaban antes.
0: Del club.
3: Responsabilitat igualment de l'entrenador. Han trencat a 10, no? Entre Guido.
0: Sí.
3: Vale, perfecto.
2: Sí, hay algunos que no son musculares, pero prácticamente todos
4: son
2: musculares.
4: Sí, que van y vienen un poco,
2: sí,
4: ¿no?
2: Porque
4: están ahí bailando.
2: Lo de Rioja no es muscular, pero lo demás, lo de hoy es isquiotibial, lo ha dicho Corberán.
0: Sí.
2: Lo de hoy es isquiotibial.
0: Y lo de Diakabi es que te las carga tú. Porque no está para jugar, las ficas de jugar, y Diakabi se trenca.
2: Por eso yo a Carlos, con el tema de central, decía, digo, ahora plantearte ahora un central.
0: Pero no en Iriu, al mercat.
1: No.
0: ¿Y en Quechuem? En Pepelu y en Níquel Córdoba.
1: Sí.
0: Ya está, ¿no?
1: Pero a mí no es el problema, me creo que te lo Valencia.
0: Pues a mí me sembra un problema muy greu. No tienes centrals.
1: Sí, pero
0: digamos si vas a jugar en tres.
1: Pero es el que has volgut es el que has volgut fer en
0: ya,
1: durant l'estiu.
0: Pero ni a una solució.
1: Rongarle era la decisió correcta.
0: Sí, perquè tenies tres.
3: No veig que se fa tot des de totes les vessants, de tots els costats. Vull dir,
1: fa aigües tot el vaixell.
3: De quina manera eres el líder en lesions musculars d'Espanya? Perquè
4: i segurament d'Europa també.
3: I això ja té una raó, d'una explicació científica. Això és esport professional d'elit, Irene.
4: Sí,
3: no és
4: sí.
3: Que tu i jo demà anem a jugar a tenis. Ai, que fas 2 anys que no jugues, m'ha fet mal al braç. És un context amateur.
4: No, sí,
3: però professionalment, l'amor de Déu.
4: Sí, y que sean jugadores de todas las posiciones.
3: Pero
4: que
3: como dicen todos, y todos se expulsen la responsabilidad. Pues mira.
1: Y autocrítica cero.
3: Res.
4: Y ninguna explicación.
0: Y el espereu d'ací al dimarts, porque claro, d'ací al dimarts el panorama es, supose que tornen esta nit a Manises, anem a veure la rebuda en Manises. Sí. Jo pense que n'hi haurà algú en Manises, si l'altre dia n'hi havia. Avui n'hi haurà algú.
3: Home, és divendres avui, no?
0: Clar.
2: Sí.
0: Pues jo pense que n'hi haurà algú.
2: Luego vas a celebrarlo y ya está, no pasa nada. Vas y luego a celebrarlo.
0: No, yo creo que hoy no
2: tengo. No, digo los que vayan.
0: Yo no creo que hoy tenga valor ninguno.
2: No me refiero a los jugadores.
0: En aparecer en mía o compañero.
2: No me refiero a los jugadores, digo que hay tiempo luego para celebrarlo también.
0: Dissabte, demà, supose que n'hi haurà algun tipus d'entrenament regeneratiu. Diumenge una sessió express i el dilluns cap a Vitoria.
2: Ja està.
0: En ixe tram de temps, vos queden 3 minuts, què espereu o què penseu que pot passar? Perquè clar, és que té que tornar a parlar Corberán.
2: Sí, que hablarà, m'imagino, el domingo.
0: El diumenge, suposo.
4: O el
0: dilluns.
2: O el lunes per la mañana, perquè viajan per la tarde.
0: El dilluns per matí, abans de viatjar. Però és que Corberán té que tornar a sentar-se en una sala de premsa.
2: Després de que ha dicho que no tenia solucions.
3: Ni que es veu capaç que València construís atac.
2: Entonces, pues complicado.
1: Pero es que Ayr ya estaba abatut.
2: Sí.
0: Ayr estaba a la defensiva.
1: Se intenta reivindicar a Melcavía Fed del primer año.
0: Ayr Mosega. Ayr Mosega. Sí. Winner de fuerza vamos a llegar. Sí,
4: pero he de decir que en la previa, por lo que me han comentado mis compañeros, estaba exactamente igual que ayer.
0: Sí,
4: en la entrevista
0: defensiva.
4: Previa estaba muy a la defensiva, incluso se han sorprendido, porque de normal suelo estar yo en el control y hoy estoy aquí, no estoy allí, pero lo que me han dicho.

0: 90 minuts. La informació esportiva.
1: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Hola, bona nit a totes i a tots. Avui no sona la sintonia de l'Hora de la Cultura. Avui vos saludem amb David Bowie i la cançó de la banda sonora d'Inglorious Bastards, Cat People Putting Out the Fire. Els homes gat apagant el foc. No anem a dir de què va la pel·lícula, que m'imagine que amb una audiència tan distingida la coneixeu, i si no, ja esteu buscant-la. I ho fem perquè, tal com ho fèiem fa uns mesos, quan rebíem el programa el pintor Artur Eras. I és que avui el món no és el mateix que ahir, perquè ha perdut un dels artistes més importants que hem tingut. Hem acomiadat Artur Eras, que faltava ahir, després d'una llarga i, diríem, perniciosa malaltia. Eras ha sigut important, més enllà de vincles i anècdotes viscudes amb ell, per a tota la gent que xafa el món real, no el que ens volen dibuixar des dels algoritmes o des de les palestres, de les picabaralles interessades de la política, dels mitjans de masses i altres grups que tenen interessos, no? L'artista Xativí tenia un olfacte esmolat per dibuixar-nos, pintar-nos i mostrar-nos la nostra realitat, la que hem patit i patim, la que hem viscut i vivim ací, a casa nostra. I a més ho ha fet des dels seus inicis sense renunciar a inserir-nos en la globalitat del món. I això és de ser molt gran. Artur Eras va fer la seva primera exposició col·lectiva l'any 1963 junt a Marc Mengol i Boix a la sala del Seminari de Montcada. Anys després, Joan Fuster escriuria: el cas de Rafael Armengol, de Manuel Boix i d'Artur Eras no pertany a l'àmbit de la grandiloqüència dels programes i dels manifestos. Ells no pretenen inventar la pólvora ni descobrir el Mediterrani. Ni va amb el seu temperament aquest tipus de martingala. Són senzillament tres amics, tres companys d'aula, tres professionals. Són, sobretot, tres professionals honrats, lúcids i pacients. De més a més, se saben arrelats a una afinitat bàsica d'orígens geogràfics i socials i, al capdavall, històrics. Això escrivia Joan Fuster, i eixa honradesa, lucidesa i paciència de la que en parla Joan Fuster, com també l'arrelament històric i geogràfic, va acompanyar Artur Eras tota la seva vida. Eras va dedicar obra a l'assagista de Sueca, per cert, en diverses ocasions. L'any 2019, a més, cedia el seu quadre Fusteres a casa, del 1988, a l'espai Joan Fuster de Sueca. Es fa quasi impossible resumir les exposicions que ha fet Artur Eras arreu el món. Podem destacar, per exemple, la sèrie Bandera, Bandera, que va exposar a la Galeria Temps l'any 79 i que després va exposar a la Fundació Joan Miró de Barcelona, i que va suposar, no sé si seria correcte dir, el llançament, no?, d'Eras. L'any 1985, il·lustra el llibre d'Alfons Roig, Ronda dels veïns de l'ermita, una crònica poètica de converses imaginàries d'Alfons Roig amb elements de la natura, amb pedres, amb arbres, amb animals, al voltant de l'ermita de la Consolació de Llutxent, un llibre que va rebre el premi al millor disseny de llibres del Ministeri de Cultura. L'any 94, i anem de dècada en dècada, va fer el salt a Mèxic amb l'exposició 100 carteles. Si vos podeu fer o consultar el catàleg, descobrireu el gran cartellista que va ser Artur Eras, capaç de transformar el cartell en un mitjà de comunicació plàstica impressionant. Cada cartell funcionava com una obra autònoma que dialoga amb el context cultural de l'època, des dels anys 70 als 90. I de veres, uns minuts de ràdio no donen per abastar la figura d'Artur Eras. Va exposar a tants països, a França, Mèxic, Alemanya, Romania, als Estats Units, entre altres. La il·lustració de llibres mereixia un monogràfic, podríem dir, no? I podríem esmentar els seus llibres com Madame Leonarda, L'ostre s'avorrix, d'Ana Luisa Ramírez, Nino i la suerte, de Gunter Fürstel, Cantacuentos del reino animal, de Daniel Basomba, El diari Rivera i jo, o Miguel de Unamuno, Selecció poètica. O també Les carpetes d'artista. L'últim, Todas las tardes son una sola, amb poemes de Hans Gebser i textos d'Anacleto Ferrer, que havia de vindre al programa per parlar-nos, no? Per parlar-nos d'un poeta desconegut per a la majoria de nosaltres. I això ja no podrà ser. Però seria injust no mencionar el paper que Artur Heras va jugar com a gestor cultural. Va posar en marxa i va dirigir la Sala Parpalló en la Diputació de València entre els anys 80 i 95. I allà va portar autors com Robert Frank, que fa la seva primera exposició a Espanya justament a la Sala Parpalló, David Lynch, Robert Capa, Pierre Klosowski, Walker Evans i André Masson, donant a conèixer al públic valencià l'art d'avantguarda de la resta del món. I també d'ací, perquè no té sentit l'art d'avantguarda valencià, probablement, si no va de la mà o si no està inserit en les avantguardes de la resta del món. Per això Artur Heras ho tenia molt clar. Per això també va fer exposicions, junt amb els noms que vos acabo de dir, de gent tan important per a casa nostra com Miguel Calatayud o Eva Lutz, entre moltíssims altres. El desembre passat, en vespres de Nadal, parlàvem amb ell a l'estudi, en l'Hora de la Cultura, a propòsit de l'exposició El Mal, Auschwitz 1945-Gaza 2025, una exposició que va fer a l'octubre, Centre de Cultura Contemporània, i que tenia el seu origen en aquella que va fer l'any 2022 a Dresden, Halt, sobre el nazisme, i que ha anat creixent fins avui, fins fa vora un any. Segons ens deia en la conversa, l'exposició el perseguia des de feia anys, concebuda com Nit i Boira, per ser exposada a l'Institut Cervantes de Bremen en tres espais, per cert, un dels quals havia sigut seu de la Gestapo, la mostra va anar creixent al llarg dels anys. De Bremen va anar a Frankfurt i de Frankfurt a Perpinyà, on Artur va veure necessari, en una exposició que parlava de víctimes i victimaris, afegir els represaliats republicans que foren abandonats a les platges del sud de França. Volia que escoltàrem un xicotet fragment d'aquella conversa on ens conta com, des de la soledat del seu estudi, va veure que calia fer créixer la mostra.
1: El meu treball al taller és d'introspecció. I clar, és inevitable que aquest contingut està latent. No està sempre pendent de que aquest és una víctima i aquest és un victimari. Té igual, d'esta manera, sí. Del punt de vista tècnic, tu estàs reproduint una història que té un plantejament estètic que tens que construir i que tens que, en fi, optar per una via o una altra, deixar,
0: posar, llevar, descartar.
1: I entonces, tot això és com la sala d'operacions d'un quiròfan, no? D'alguna manera. Es parla molt de que moltes vegades els metges estan parlant de coses quotidianes mentre estan furgant allà. Sí. A mi que m'han furgat també, per cert. Sí. Però bueno, deixem-ho estar. Sí. Entonces, clar, i se pesar, i després el pes. Jo l'exposició a l'inici la vaig plantejar en blanc i negre, és a dir, no pensava utilitzar, i no vaig utilitzar pràcticament, bueno, vaig fer una cosa de color en un gran quadre, de forma gran, vull dir.
0: Però bàsicament era
1: blanc i negre perquè em semblava que era el negre de carbonilla, diríem,
0: sí,
1: no?
0: Poc color hi havia en aquella Auschwitz,
1: sí,
0: no?
1: I tot, i en general la història és un període molt
0: negre.
1: Molt negre, no? Molt fosc i tal. Però bueno, no per fer-ho negre, sinó per utilitzar una història, i després vaig fer alguna peça i després, bueno, com van continuar així, s'havia incorporat algunes coses ja del període
0: franquisme.
1: Del franquisme, sí. De la relació amb la dictadura de Franco.
0: Tant de bo visitàreu aquella exposició, no? Aquella exposició de la que parlàrem va arribar finalment a València, a la Universitat de València l'any passat, i també al seu poble, Xàtiva. Artur estava orgullós de que un dels espais a Xàtiva on es va veure part de la mostra fora l'ermita de Sant Feliu, que per primera volta va obrir les portes a l'art. I per últim, al Centre Octubre. Finalment, per a l'artista, que deia que les injustícies s'assenten en el món i de tant en tant poden rebrotar, no tenia sentit parlar de víctimes i victimaris del Tercer Reich o del franquisme i oblidar les víctimes i els victimaris del genocidi de Gaza que estava passant en aquest moment, no? I que continua passant. Per això que a Xàtiva l'exposició ja duia per títol El mal, Auschwitz 1945-Gaza 2025. I així és com va fer que un filferro amb pues recorreguera l'exposició del Centre Octubre fundint totes les víctimes i tots els victimaris. Artur Heras, com dèiem, el dia que ens va acompanyar, ha pintat les utopies i també l'horror i els totalitarismes als que va dir alt i ho va dir ben alt i en valencià. Sense ell deixem de tindre un visor de la realitat, un home compromès amb l'art, amb la seva terra i amb el món que li va tocar viure. I per damunt de tot, la mort, revers de la vida i destí comú, ens posa davant la pregunta de fins quan anem a posposar les trobades, les entrevistes, els cafès, amb aquells que estimem o que valorem. Gràcies, per tant, Arturo.

0: La meva llengua parla d'història, cante noveses, però dir-vos que avui parlem de llengua, però no de llengua i història, espera, que no ho sé, que potser sí. Parlem de llengües i de futur. De com canvien les nostres maneres de parlar, de relacionar-nos, fins i tot de pensar en un món marcat per la globalització, els moviments de població i una revolució tecnològica que ja condiciona què llegim, què escoltem, quines llengües tenen presència en l'espai digital, que ens agrada, condicionen tot. I ho fem amb una de les veus de referència de la sociolingüística valenciana contemporània, Toni Mollà. Nascut a Meliana l'any 57, és sociòleg, escriptor i periodista. Doctor en Sociologia i Antropologia, ha estat professor de la Universitat de València i ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria al voltant de la sociolingüística, la comunicació i l'anàlisi de la nostra societat, la societat valenciana. Vaja, per tornar a ser boig. També va ser cap de planificació de la Radiotelevisió Valenciana durant molts anys i ha col·laborat durant anys en nombrosos mitjans de comunicació. És autor, a més, d'obres de referència, i no podem citar-les totes perquè no tindríem temps. Però sí, el manual de sociolingüística, no hi ha d'ell que no se l'hagi llegit si vol fer alguna cosa en sociolingüística, o Llengües globals, llengües locals. Ara acaba de publicar a Bromera Les llengües de demà, un assaig que partix d'una pregunta tan senzilla de formular com difícil de respondre. Quines llengües seran capaces de continuar sent llengües vives en el món que ve? No sé si el que ve o el d'avui mateix ja. Un món en el que el poder econòmic, la globalització, els canvis socials i cada vegada més els algoritmes estan modificant les condicions en què les llengües es fan servir, es transmeten i es relacionen entre elles. El llibre, dir-vos, que es presenta dilluns a les 7, preneu nota, en el Centre Cultural Octubre. I avui fem la prèvia amb el seu autor, Toni Mollà. Bona vesprada.
1: Què tal? Bona nit.
0: Estic emocionada de tindre't així.
1: No, jo estic emocionada per sentir la magnífica entrada que has fet d'Artur.
0: Que gran era,
1: perquè, eh? Perquè Artur era molt gran, vas tindre la sort, vaja, d'haver col·laborat en ell, de tindre una relació molt, molt pròxima, i sempre he considerat que Artur era una de les grans baules d'este país amb la modernitat.
0: Sí.
1: El llibre que tu acabes de citar està dedicat a Fina Cardona Bosch.
0: Sí.
1: I jo, Fina, no l'entenc sense Artur.
0: És de veres.
1: Perquè ells eren amics íntims des de primera hora, des de que els vaig conèixer jo, que eren molt joves, Fina més, clar, i sempre vam col·laborar. De fet, en fi, vam tindre molt bona relació fins a última hora de la vida de Fina, i jo crec que Artur i Fina, però ara parlem d'Artur, va ser exactament això que, almenys per a mi, això que t'he dit, una baula, una gran finestra d'obertura a la
0: modernitat. Una peça fonamental.
1: En un moment, i això m'agradaria remarcar-ho, en un moment, l'any 70, principi dels 80, sobretot, en què hi ha una batalla perfecta, que és la unió d'una utopia política. Encara creiem que el règim del 78 no ens acobardaria i no ens tombaria de tos. Un moment en què teníem els ulls posats en l'exterior, i que la cultura i la llengua jugaven este paper, diríem, de connexió amb la universalitat cultural. No sempre ha sigut així, i en la mesura que sí que hem aconseguit que ho fora és gràcies a persones com Fina i com Artur.
0: I com Artur.
1: De manera que moltes gràcies per les paraules sobre Artur.
0: Escolta, ara que estaves parlant d'aixòs últims 70, 70, 80, i com éreu i com confiàveu, éreu, com, en paraules de Pau Alabajos, utòpics, idealistes?
1: Bé, jo de fet vaig fer un llibre que es deia L'utopia necessària.
0: Sí?
1: Jo crec que l'utopia és necessària, és a dir, quan la política se converteix només en governança, triomfen els reaccionaris, sempre. Si l'única cosa que aspirem és a quadrar els pressupostos dels ajuntaments i de les institucions, anem molt malament. És dir, la política ha de tindre un component utòpic, un component mobilitzador.
0: Idealista.
1: Un component, sí, idealista en el millor sentit de la paraula, sí. I no invente res, no? Des de Marcuse fins a, en fi, tots els grans pensadors, ara, que mos acusaran d'idealistes, que mos acusaran, està molt bé, ho assumisc. Ho assumisc.
0: Cap problema, ja,
1: cap problema. No m'interessa la política només com a governança. No m'interessa només la política perquè arregle, que tot i ser molt important, no? Els clots que n'hi ha en el carrer.
0: Ha de transformar el món, no? Vull dir, anem a parlar del llibre.
1: D'acord.
0: Perquè tu venies a parlar del teu
1: sí,
0: llibre, no?
1: Sí, com Paco Umbral, he vingut a parlar del meu llibre.
0: Doncs comencem pel principi, pel títol, no? Això que és això, exactament què és això de les llengües de demà. Perquè el llibre sembla que parles de futur.
1: Sí, clar.
0: Però tu jugues amb el lector.
1: Bé, jo el que he fet, jo he dit de broma, en el llibre ho dic, però no sé si és una broma, és veritat. Jo dic que és el meu testament sociolingüístic provisional.
0: Esperem que ho siga, per l'amor de Déu.
1: Provisional. Jo crec que tots els testaments han de ser provisional, perquè si l'hereu fa un altre estar, doncs sempre has de tindre temps de desheretar-lo. No? Aleshores, jo porto uns quants anys, de quan encara no era calvinista, estudiant aquest tema, i aleshores ha plegat un moment en què he vist les coses que se fan en polítiques lingüístiques, en les coses que se diuen sobre el món de les llengües, sobretot aquestes coses, he pensat que pot ser valia la pena, ja ho diran els lectors, bueno, escanejar i dir, bueno, fins així he pogut aportar coses, els diagnòstics que s'han fet fins ara de la situació de les comunitats lingüístiques, no solament de la nostra, perquè el llibre no va només no. de la nostra, sinó de com s'hauria de fer el diagnòstic, quins factors s'haurien de tindre en compte, i en funció d'això, quines polítiques diríem lingüístiques s'hauria, i culturals, per descomptat, s'haurien de fer per poder revertir o condicionar el futur més que de les llengües, de les comunitats lingüístiques, perquè sí. Al final les llengües només són codis simbòlics que utilitzem uns grups de gent, una classe de societats que se diuen comunitats lingüístiques, no? I que ens relacionem a través d'una determinada llengua. I això és el que m'interessa, és dir, com en el
0: ens
1: futur,
0: hem equivocat, com... no podem estar utilitzant les eines de fa 30 anys.
1: En efecte, això és una de les tesis del llibre, és dir, la sociolingüística, diríem, canònica, va néixer 150-60 als Estats Units, en unes comunitats lingüístiques fonamentalment no territorials, perquè ni Wenders ni Fishman, que són els pares fundadors de la sociolingüística, eren parlants de jídics en els Estats Units, una llengua que no tenia territori, sinó, i per tant aquelles eines, tot i el meu respecte i admiració per ells, aquelles eines no han sigut quasi mai útils per a les nostres situacions, però a més els diagnòstics, diríem, bons que s'han fet des d'ací, Rafa Niñoles, que jo crec que és el gran sociòleg del nostre cas, el seu últim llibre, si no recorde mal, era del 92, i per tant apenes Rafa, dic Rafa perquè vam ser prou amics, va enviar 4 mails, vull dir que era, és un...
0: Estava anys llum del TikTok.
1: O Joan Fuster va morir en el 92 també, i per tant en fi, no podem demanar que pensaren en situacions, en condicions, diríem, socials que no existien. Han passat molts anys, ha aparegut això que diuen la digitalització, ha aparegut la globalització econòmica, ha aparegut la concentració del capital cultural en molt poquetes mans, ha aparegut la intel·ligència artificial, ha aparegut la dictadura dels algoritmes, i tot això s'havia de repensar, i tot això condiciona, és dir, crea unes noves condicions d'existència per als idiomes, per a tots els idiomes, unes noves condicions d'existència, vull que això quede clar. Serem capaços de que les nostres comunitats lingüístiques puguen adaptar-se a aquestes condicions d'existència? Jo, desgraciadament, no he portat la bola de cristal i, per tant, no ho sé. No,
0: doncs esperàvem que ens ho digueres.
1: No tinc ni idea, és dir, jo la bola me l'ha deixat en casa.
0: A veure, però sí, hi ha una idea que està en el llibre, que en la que ens adverteixes que una llengua, vull dir, tampoc és nou, no? No pot limitar-se o no es pot conformar en sobreviure, que sembla que és el punt en el que estem instal·lats en aquest
1: sí,
0: moment.
1: Sí, bueno, jo he dit en alguna ocasió que a mi la supervivència no m'interessa, això és com una mort en vida, és a dir, sobreviure per sobreviure no, pues aplega un moment en què bueno, pues s'aplica la eutanàsia i no passa res, i deixem pas. Això pot passar en el món de les llengües, home, és dir, a mi tampoc m'interessa això, el ser el darrer dels mohicans, ni en fi, no, és dir, a mi el que m'interessa és si la meua i altres comunitats lingüístiques és capaç de ser una comunitat lingüística contemporània. La comunitat lingüística de Teodor Llorente no té res a veure en la meua, tot i ser molt important l'obra del senyor Teodor Llorente en el seu moment. És dir, ara aquell missatge no serveix absolutament per a res i en aquell missatge, a més, no enganxem a ningú menor de 150 anys. Per tant, són situacions que o repensem d'acord, com diem abans, no? de connexions amb la universalitat cultural, amb les avantguardes culturals, amb el fet que aquestes comunitats lingüístiques actuals no són territorials, tenen una part territorial, però la nostra gent, diríem, viu en Vancouver, viu en Londres, viu en París, viu en Buiga, i n'hi ha una part molt important d'aquestes comunitats lingüístiques que estan disperses per el món.
0: Sí.
1: I que, a més...
0: Cada volta més.
1: Clar, cada volta més, i de la gent més formada, perquè la gent menys formada se crea, diríem, se queda en un sistema productiu agrari o un sistema productiu de proximitat. Això ja no existeix, tampoc. El País Valencià, això... una de les coses que me posa especialment nerviós és que l'imaginari, diríem, de la llengua i tot això moltes vegades és purament agrari, quan només el 3% de la població valenciana se dedica a l'agrari i no arriba al 17% que se dedica al secundari i tota la resta se dedica als serveis i al sector terciari avançat, al turisme, etc, etc. Si totes aquestes condicions no les tenim
0: en compte,
1: pues dissenyarem un polítiques públiques que seran bones, pues no sé, per a salvar, com dia l'eslògan d'un partit polític del qual no me vull recordar, que som els de la tomata pimenton tollina. És a dir, a mi de la tomata pimenton tollina m'agrada pa sopar, en fi, pa sucar, però això no pot ser la metàfora.
0: Això no reflecteix la realitat.
1: No pot ser la metàfora del nou món o del món modern. Mm. I per tant, jo lo que si alguna cosa fa el llibre és, diríem, establir un nou patró d'interpretació.
0: Sí, perquè no és suficient això de... Perquè si ara pensem en la nostra comunitat lingüística, no? I diem, bueno, per parlar del futur de la llengua, posem l'accent en l'escola i la transmissió familiar. I això queda molt bonic.
1: Sí,
0: és molt romàntic.
1: Sí, però això...
0: Però tu dius que això no és suficient.
1: No, això no és suficient, però de ninguna manera. És dir...
0: Què més necessita una llengua?
1: Lògicament, les motivacions per a l'aprenentatge... N'hi ha molts estudis en el Canadà, en Bèlgica, en els països nòrdics, molts estudis, vull dir que no és la meva opinió. Les motivacions per a l'aprenentatge d'idiomes no són escolars, són socials, són col·lectives. I, per tant, és això el que fa... Recordem, permetem que te conte una anècdota. Jo, el primer estudi que vaig fer va ser sobre les motivacions d'aprenentatge dels idiomes. Una cosa molt documentada, amb molta bibliografia i tot això. I recordo haver-li portat a Joan Fuster, que en aquella època solia anar a sa casa, i me diu, tot el que has dit en 50 pàgines se pot dir en una frase. I dic, quina? I me va dir, les llengües s'aprenen com s'agafa la sífilis per contagi. No se pot dir millor.
0: Ostres!
1: No se pot dir millor com la sífilis per contagi.
0: És un dels aforismes brutals.
1: No sé si l'ha escrit mai.
0: Però al final és clarament un aforisme.
1: És així, és dir, no són les actituds lingüístiques el que fa que les llengües s'usen, no són les motivacions, diríem, romàntiques, el que determina són els usos reals.
0: I el contagi.
1: Clar, el contagi,
0: a mi m'agrada el que estàs fent i t'imite.
1: Claro, o t'imite perquè ho necessite, que això és l'altre.
0: L'altre, el menjar.
1: Estos dies, com després dels... dels resultats de PISA, doncs s'han posat molts exemples de quines coses se fan mal, i sempre s'acaba posant de damunt de la taula el cas d'Estònia, no? Perquè que és els que queden els primers en companyia, si no recorde mal, d'Irlanda, no? El cas d'Estònia és curiós, és una comunitat lingüística que té 1 milió de parlants, exactament igual que l'euskera, un poc més, i tenien un sistema escolar molt paregut al d'ací, de doble xarxa. Allí era estonià-rus, no? Per raons òbvies. Després de la independència d'Estònia, això ho van mantindre per no tindre conflicte, i van mantindre la doble xarxa. Se van donar compte que la gent s'ensenyava en estonià anava molt bé, i la gent que anava en rus no anaven tan bé. Aleshores van fer un programa, que crec que acaba en el 2030, que tot havia de ser en estonià. Però paral·lelament a això, i els russoparlants són els primers que ho varen demanar, paral·lelament a això, varen fer una gran radiotelevisió pública, van fer un ministeri dedicat a les indústries culturals, i van dedicar-se a promocionar, diríem, l'economia de la cultura en estonià.
0: L'economia de la cultura
1: en estonià. I en aquest moment, per exemple, els resultats són que en PISA guanyen els estonians, queden els primers, tenint en compte que l'escola pública d'Estònia és completament gratuïta, fins i tot a la universitat, completament, amb una condició, que estudies en estonià. Si estudies en qualsevol altra llengua, que pots fer-ho, has de pagar. Això és el que jo en el llibre dic la discriminació lingüística. Si tu lligues les teues polítiques al creixement cultural, però el creixement cultural des d'un punt de vista de l'economia, no des d'un punt de vista
0: romàntic
1: de la poesia lírica, sinó des del punt de vista de les indústries de la cultura, que per a mi haurien de ser un dels cors, dels punts forts
0: dels motors.
1: Clar, si tu vols economia moderna, no pots estar invertint només en l'agricultura i en la indústria, diríem, pesada, com se fa així, que encara estem en el cotxe, sinó que el que s'hauria de fer és veure quines condicions necessita una societat moderna, i aquesta societat moderna necessita indústries creatives. I, a més, aquestes indústries creatives tenen un avantatge molt gran, que fa que la gent més preparada se quede en el país i no se'n vagi. Perquè
0: avisa navegants, vull dir, costaria poc escoltar-te o llegir el llibre.
1: Bueno, que el compren, sí.
0: Sí, no?
1: Sí, que el compren.
0: A veure, veiem en l'algoritme, o en els algoritmes, sí, l'enemic per a tot. També per a les llengües, per a la supervivència de les llengües.
1: El problema dels algoritmes...
0: És que tu li ensenyes el que vols.
1: És com el tema en general de l'economia, que els dels algoritmes manen quatre senyors. Varoufakis parla de tecnofeudalisme, no? Sí. Perquè en aquest moment hi ha quatre senyors que abans anaven de progrés allà en Santa Clara i en Santa Bàrbara, al sud de Los Angeles i de San Francisco, i anaven de progrés perquè necessitaven que el món els comprara la seva idea de una globalització xupi-guai, no?
0: Sí.
1: Ha plegat un moment, el moment de Trump, en què el que necessiten és que el regulador, és a dir, l'estat trumpista, no els posi problemes i no crea un entorn en contra d'ells. Ara s'han fet trumpistes, no?
0: Clar.
1: I aquests senyors són els que manen dels nostres algoritmes. És a dir, aleshores tenim un problema
0: jo em fa la impressió de que la gent jove ha fet més per l'anglès els algoritmes de les xarxes que la meitat dels mètodes d'aprenentatge d'anglès.
1: Totalment, segurament és el meu cas. Jo he anat poc a classes d'anglès i jo he après, diríem, el que sé en les xarxes, és el de molta... Sobretot
0: són els algoritmes. És a dir, hi ha algoritmes que els algoritmes te fan triar una llengua o una altra.
1: Clar, sí, sí.
0: Al final, per imitació, per estar dins d'eixe món del que tu vols formar part.
1: Clar, i aleshores el que hem de fer és veure de quina manera som capaços capaços de condicionar este món en el que manen els algoritmes. Jo dic que el subtítol del llibre és Entre el negoci i els algoritmes. Jo crec que ixe són els dos grans punts de la política lingüística, si és que volem fer política lingüística i no romanticisme. El negoci, és dir, jo continuo pensant que una llengua, qualsevol llengua, és un mitjà de protecció del mercat interior, és un mitjà de protecció del mercat interior. Te vaig a contar una anècdota que a lo millor te recorda. Al principi de Canal 9, jo treballava en qüestions de doblatge i tot això, i vam fer una reunió en tots els propietaris, de els estudis de doblatge. I recorde, va ser en la Facultat d'Econòmiques, recorde que me van dir, oye, ¿y no será más fácil que lo hagamos en castellano? Dic, acabáis de resolver un problema. Dic, no vos necessitem. Per fer-ho en castellà comprarem les pel·lícules ja doblades a Canal Sur, a Telemadrid o a qui siga, i per tant no vos necessitem. Dic, el valencià és l'element proteccionista que vos donarà faena. Me va dir, joder, i és així, és dir, ixa és la idea.
0: La llengua te dona els deberes.
1: És l'element proteccionista del mercat interior. La indústria cultural valenciana, si haguera entès això, la pública i la privada, en aquest moment s'haurien desenvolupat una sèrie d'indústries, una sèrie d'empreses que d'altra manera no s'han desenvolupat. Per què? Perquè el seu lloc l'ocupen empreses que són de Madrid, que són d'on siga,
0: i que treballen o
1: que mos col·loquen el producte que creuen oportú, perquè per economies d'escala els és més barat producir per a tota Espanya i Iberoamèrica. Això no ho hem entès, de que el negoci protegia el nostre model productiu, però també els nostres llocs de treball. Això a molta gent no ho ha entès. I després el tema dels algoritmes és una autèntica revolució que ho determina tot. Però tot és tot. És a dir, des de el diagnòstic que ens fan de la pell fins, i per tant o fem un pensament. Jo no sóc un gran especialista en història de la tecnologia, però n'hi ha un parell de premis Nobel que acaben de guanyar-lo en guany, Johnson i ara no recordo l'altre, que han fet un llibre magnífic sobre els condicionants culturals de la tecnologia. Llegim aquestes coses, en compte de llegir només...
0: El best-seller que t'arriba per l'Instagram o pel TikTok i claro, que segurament no valdrà la pena literàriament.
1: Seu una miqueta, llegim això i pensem en quines condicions. Jo no sé si realment a mi, a veure, tu eres optimista, home, doncs jo què sé si sóc optimista.
0: Potser tens massa dades per ser optimista.
1: Bueno, però Sant Tomàs sí diria que el pessimisme comporta desesperança, i jo, com que sóc agnòstic i no crec molt en aquestes coses, crec d'alguna manera que crec que era Angela Davis, no?, que deia que l'optimisme, sí, és una obligació moral.
0: Efectivament.
1: I per tant, pues, haurem de tirar avant i haurem de...
0: I algú vindrà darrere que seguirà tirant avant.
1: I si no, pues, com deia Montaigne, no?, un gran clàssic que deia l'honor no radica en la victòria sinó en la batalla.
0: Que bonic. Perquè a més, i això escapa del llibre, però no, perquè si no m'equivoque, molt al principi ens ho deixes caure, no? És correcte dir que ens constituïm com a societat quan apareix la llengua?
1: La llengua no solament en societat, en persones. La llengua és la que articula el pensament. Sense llengua no n'hi ha pensament.
0: Però vull dir, compartim aquesta llengua i, per tant, compartim una mateixa societat, una mateixa manera de...
1: I una manera d'estructurar-se. És a dir, les llengües, en general, tenen tres funcions. Tres. Una, que és la simbòlica, és important tindre, diríem, un nivell de ritualització que dona aquesta llengua. Això, sobretot, està unit a valors tradicionals, no? Ja no cal que te parli de les llengües sagrades, com el sànscrit, el hebreu, amb totes les llengües. I això és una. Té una altra, que és la funció memorialística. És a dir, per a nosaltres la llengua és un sistema de memòria. És a dir, és a través de la llengua que nosaltres connectem en la nostra continuïtat cultural. I en té una que en altres èpoques a lo millor no ha sigut tan important i ara és la definitiva, que és la instrumental. és la instrumental. Les llengües serveixen per a dir coses, no al marge del valor ritual o memorialístic que tinguen. Per tant, això, si jo, o el llibre, posa l'èmfasi en alguna d'aquestes funcions, és la funció instrumental. És a dir, a mi, en aquest moment, ja no m'importa tant en quina llengua parle, sinó què dic en aquesta llengua. Què dic en aquesta llengua? I aleshores, això és el que realment... Clar. Això és el que jo intente, en el llibre, lligar la meva reflexió a, per exemple, una bibliografia internacional, pues, que pot servir per a interpretar altre tipus de coses i tal. I això, d'alguna manera, per acabar, si és que acabem, en el que començàvem, sí, és el que intentava en Artur o Fina en el seu moment. És a dir, com, sent de Xàtiva, bueno, Fina també tenia arrels en Xàtiva, sent de Xàtiva, vivint a València, com podia connectar en les avantguardies, en les avantguardies del món. És exactament això que... Clar, el que no té sentit en el cas de les llengües... Jo, per exemple, ara m'acaba de llegir el darrer llibre de Siri Husbett, que a mi m'encanta, Història de fantasmes, que és sobre la seva relació amb Paul Auster. M'hauria agradat llegir-lo en anglès, però el meu anglès no arriba, no arriba per a
0: poder
1: tant.
0: Gaudir plenament.
1: Aleshores, el que no té sentit és llegir-lo en castellà, que això és un intermediari, és intermediari i sempre se queda en algo. És a dir, el castellà, en aquest cas, és una llengua intermèdia, no? Una llengua interposada. És a dir, i això, diríem, una llengua de cultura és aquella que te permet tindre accés a aquesta universalitat. Per tant, si no puc llegir a Kafka o a Auster o a, que siga,
0: en o, a Goethe.
1: En les seues respectives llengües, que ja m'agradaria, eh? Vull dir que jo sempre que puc llegir en una llengua original ho faig, però si no, una llengua decent, una llengua important, una llengua funcional, és aquella que te dona aquest accés. I per tant, llegir a Siri Husbett en català crec que és un signe de normalitat.
0: Mm-hmm. Continuaríem, però com diu Toni, si acabem, per si haguerem d'acabar, que sí que hem d'acabar, perquè a més ens havien compromès amb ell, podeu fer-vos una idea del que és les llengües de demà. De tota manera, si encara voleu tindre més dades, doncs no vos priveu d'anar dilluns, perquè les llengües de demà es presentarà dilluns a les 7 de la vesprada en el Centre Cultural Octubre, on a més, per si no tenim prou amb l'autor, doncs l'autor estarà acompanyat de Vicent Pitarch i Martí Domínguez, amb qui conversarà, i segur que és una presentació interessantíssima. El que heu de fer, sobretot, és llegir-lo, perquè una de les qualitats, no tenim temps per analitzar-hi amb més coses i més detalls del llibre, però és un llibre que dubte que cap persona puga dir no entenc o no tinc accés o no estic gaudint del que m'està dient l'autor. És tremendament divulgatiu. Toni Mollà, ha estat un plaer tan gran.
1: Moltes gràcies, el mateix.
0: Sí?
1: Sí, bueno, i tant.
0: Ens n'anem amb la meua llengua. No sé si la coneixeràs, la d'entrada la coneixies, però esta de Judith Nederman, la meua llengua, també és molt bonica, molt bonica.
1: Judith Nederman és molt bona.
0: I tant.
1: Molt.
0: Una abraçada, Toni.
1: Moltes gràcies. Bona nit.

0: Estem escoltant el fragment de La Tabacalera, de la versió que Carlos Saura va fer en cinema de Carmen l'any 1983. Ha plogut un poquiu des d'aleshores. El guió era d'ell, de Saura, i d'Antonio Gades, qui també participava en la pel·lícula com a ballarí, junt amb Cristina Hoyos o Pepa Flores, i que està basat en la novel·la de Pròsper Mérimée. I aquelles cigarreres andaluses van ser immortalitzades per Mérimée i són símbol de resistència. Eren símbol també de precarietats, de patiments, però també d'unió entre dones, no? Ja fa anys descobrirem les cigarreres d'Alacant, que tenen un centre cultural propi, per cert. Doncs bé, al Centre Cultural La Reina 121, al Cabanyal de València, trobem l'exposició Cigarreres Valencianes, l'última generació, 1965-2002. És una mostra que naix a partir de fotografies, documents i testimonis de les mateixes treballadores de les cigarreres de València. I és que les ciutats també es poden i es deuen contar a través de les mans de les dones que les han treballades. A València, durant dècades, el so de les sirenes de la fàbrica de tabacs va marcar el ritme de moltes famílies i de molts barris. Milers de dones van treballar i aquella fàbrica va ser molt més que un lloc on es fabricaven cigarrets. Va ser un espai de vida, d'amistat, de conflictes, de solidaritat i de lluita pels drets laborals. La memòria d'aquelles dones torna ara a La Reina 121 amb Cigarreres Valencianes Última Generació. La mostra se centra en les treballadores, disculpeu, com vos deia, que van formar part de l'última etapa de la fàbrica. I avui tenim amb nosaltres dos dones fonamentals perquè aquesta història hagi pogut tornar a la llum. M'acompanyen Olga Álvarez, que és gestora cultural i responsable del Centre Cultural La Reina 121, que ha impulsat el projecte des del Centre Cultural, i Tica Mengual, anava a dir Vicenta Mengual, però ja m'ha corregit només entrar que ella és Tica. Tica Mengual, que va ser cigarrera i que justament va posar damunt la taula la idea de recuperar esta memòria. Olga i Tica. Disculpa'm, si me se'n va,
1: com digues.
0: Val, Olga, Tica, moltes gràcies per acompanyar-nos i per estar així amb nosaltres. A veure, comencem per tu, Vicenta. Tica, com va néixer? Com el passa pel cap de dir, xica, jo me'n vaig ahir al Centre Cultural? Perquè això s'hauria de fer. És pues, una llàstima que
2: sí,
0: es perda.
2: Sí, pues mira, jo fa 2 anys que estic col·laborant en lo que puc, perquè jo sóc ja major, tinc ja les meves dificultats, però tinc la sort de que això encara me funciona.
0: Això és el cap.
2: Això és el cap, me funciona molt bé, efectivament. I col·laboré en Olga. I va ser invitada a veure una exposició també en la Casa de Cultura de l'Escorxador del Cabanyal sobre la Unió Naval de Llevant.
0: Sí.
2: I me n'aní a veure-la, invitada per Isabel, i està aquí molt a gust i me va agradar molt, i en fi, vas veure que era una representació de lo que era el poble del Cabanyal durant una època, i mentre lo que se diuen cels sants. És dir,
0: sí.
2: Ai, jo això també ho vull.
0: Clar, jo això ho he viscut,
2: jo això,
0: però amb dones.
2: En dones, en Tabacalera, nada. Rabot, me vaig a parlar d'en Olga i li dic, Olga, vull fer això. Ai, Tica, diu sí. Dic, però vull allunar-me del tòpic de la cigarrera que han sentit de la música.
0: Efectivament.
2: Jo no vull ser
0: perquè
2: la Carmen.
0: Mira, Toni Mollà em parlava dels perills del romanticisme. S'ha
2: sí,
0: romantitzat
2: sí, no,
0: la figura de la
2: no
0: cigarrera gràcies a Mérimée i a Bizet.
2: I no és real.
0: I no és real.
2: Dic, jo vull posar en valor la força, el coratge, l'empoderament, paraula que avui tindria molt de moda, el dur l'economia a casa, l'ànim de lucha i de reclamació dels nostres drets que hem tingut des de l'època ixa que tu has parlat, de Pròsper Mérimée, fins als nostres dies. Al final, el que no hem pogut ha sigut ni en la política ni en la sanitat, que ha sigut el tancament de la fàbrica. Els temps han passat i les coses han canviat. Però nosaltres considerem encara, i encara tenim aquest xicotet caràcter que ens va infundir tants anys totes juntes de lucha, d'igualtat, de respecte.
0: Escolta'm, però això era perquè hi havia alguna dona líder o algunes dones líders? O aquest esperit del que tu estàs parlant sí, es genera perquè éreu moltes...
2: Jo penso que es genera perquè n'eren moltes. sempre hi havia una persona que destacava, òbviament, més el seu caràcter, hi havia xiques més passives, però era en general. A l'hora de la veritat estaven totes ahí. La cosa més palpable és que fa 24 anys que tancaren Tabacalera, i jo tinc companyeres que feia 24 anys que no les veia. I el primer crit va fer...
0: Totes van respondre.
2: Esta convocatòria no s'han inundat de material, de fotos i d'ajuda.
0: Olga, des de l'altra banda, com ha sigut? A tu t'arriba Vicenta, te diu, és que jo crec que hauríem de fer, això estaria bé fer-ho, i acaba, com està dient-nos, no? Inundades de testimonis, de gent. Com està l'experiència? Com ho vas viure tu quan t'arriba?
3: Pues como Tic ha dit, ella porta nosaltres des de l'inici de l'apertura de la Reina 121. He de dir que la Reina 121 és un projecte de cultura comunitària.
0: Fem, que això és important.
3: Clar, tota la feina que fem en tot el teixit del barri, associatiu, col·lectius, artistes, per a posar en valor el nostre districte del Marítim. Treballem en tots els barris, des de Nazaret fins a Patacona. I clar, en Tica tenim una relació molt especial, i ella me va dir, Olga, és que jo tinc un somni. I clar, jo vaig veure-lo claríssim des del primer moment. Vaig dir, val, Tica, necessitem altres dones també per a fer un treball col·lectiu, per a que, com diu ella, tu pugues dinamitzar i activar a esa xarxa de dones de la última generació, la última etapa de Tabacalera, i anem pas a pas, perquè ha sigut un treball d'un any. Cada fase de reunions,
0: recollint dades, reunint-vos,
3: reunions, sessions en elles, també gravacions orals dels seus testimonis, de moltes històries que la gent no només pot veure les fotografies inèdites que elles ens han cedit, sinó que també poden escoltar, sentir històries que mai s'han sentit contat, perquè la gent no ho sap. I a través de còdics QR que tenim també en el centre, pues la gent va visitant tot el material fotogràfic acompanyat de les veus de totes elles, que és un grup de 12 dones.
0: Escolta'm, jo he dit que és una exposició, però és... Vull dir, en quin moment tu t'adones que dius això és una exposició, però no, però és més, és un treball de recuperació de memòria.
3: Totalment. De la memòria obrera i feminista de les Cigarreres en esa última etapa des de 1965 fins al seu tancament del 2002. Teníem molt clar que el que volíem era recuperar esa part, sobretot de posar al centre la figura de la Cigarrera, perquè tota la feina que van fer prèvia d'investigació sobre la fàbrica de tabacs de València, n'hi havíem articles, fins i tot llibres, notícies i algunes exposicions, però que només parlaven de la fàbrica de tabacs en general i de tot el que n'hi ha dins, no? Però ninguna, esta és la primera mostra que posa
0: el focus en les
3: dones. En les dones que són les
0: treballadores.
3: Totalment.
0: Segurament si haguessin sigut treballadors haguessin aparegut, però i disculpeu-me, que tire cap a casa, però és que és de veres que sempre quan són les dones les protagonistes sembla que no hi ha protagonisme, no? És a dir, la protagonista és la fàbrica. Vicenta, tu ens ajudaries a tornar a la fàbrica per un moment? Per a algú que no pugui imaginar-se, algú que siga molt més jove que nosaltres, és difícil imaginar què significava, què suposava treballar ahí. Com era un dia normal?
2: Com era un dia normal? Pues alçar-te antes de les 5 del matí.
0: Caram.
2: Per entrar a les 6 tenies que fitxar, òbviament.
0: Sí.
2: I cada una teníem el nostre lloc de tabac, de treball. Havia que posar en marxa tot, i era un edifici, i ho és. És modelo de la indústria, allí venien els estudiants d'arquitectura a fer treballs de fin de carrera dibuixant el que és la fàbrica. Anaves per allí i després els xicons fent els dibuixos.
0: Perquè era un edifici...
2: És un edifici.
0: És un edifici que encara avui
2: s'estudia. És un model d'arquitectura industrial. Com s'han fet ara les ximenees.
0: Sí.
2: Però això era un palau. És un palau de la indústria que el fa Tabacalera per l'exposició regional de 1909. Se fa l'exposició regional allí, i quan acaba l'exposició la tabacalera estava antes en el que és avui dia el Palau de Justícia de Glorieta. Això és l'antiga tabacalera, on està Carlos III, allà
0: dalt. Sí.
2: Entonces, quan acaba l'exposició de 1909, passem allí. I era un edifici de tabacalera per l'exposició regional de 1909, se fa l'exposició regional allí, i quan acaba l'exposició, la tabacalera estava antes en el que és avui dia el Palau de Justícia de Glorieta. Això és l'antiga tabacalera, on està Carlos III, allà dalt.

0: una jugada política que varen fer en el seu moment. Jo no entenc massa del tema, però ho veig aixina. I treballàvem en molta precarietat, en molt poques condicions.
1: Quan parlem de precarietat, de què estem parlant?
0: Pues mira, de treball físic. D'estar 8 hores sense poder menjar-te del lloc que tenies que cridar a una companyera o al jefe de turno que anarà, perquè tenies que anar al servei. Tenia que posar-se una persona.
1: Els jefes eren homes, veritat?
0: Sempre.
1: Val.
0: A última hora es començaren a ser alguna dona, però t'estic parlant ja dels anys 90.
1: Caram.
0: I era una cosa, això, especial. Eren sempre homes. Hasta a aquest punt, tenies que demanar permís, pues fulanito, que vinguen, que me'n tinc a anar. Vale, no tardes. I cosetes aixina.
1: 8 hores de plantada.
0: Teníem mitja hora, perquè ho obligava la llei, de descans per a menjar alguna cosa, un bocadillo, algo calentet o alguna cosa, dices. Els almorzars eren a les 8 i mitja del matí, perquè havies entrat a les 6, havies desdejunat a les 5. Això per una banda. En cavant teníem l'altre torn, que era al revés. Entraves a les 2 del migdia, i a dinar, i a arreglar, i acabaves a les 10.
1: De la nit.
0: De la nit. Con lo cual la plegaves a casa, perquè t'ho pots imaginar.
1: Clar, i aixes dones aplegaven a casa i havien de donar de sopar als fills, a l'home, arreglar la casa, és a dir, perquè això de la conciliació familiar era un concepte que probablement no existia.
0: Avui en dia encara no està acceptat.
1: Efectivament. Avui en dia encara mos queda molt per arribar.
0: Claro, la majoria tenia que...
1: I a més en la fàbrica hi hauria sorolls, hi hauria un olor molt peculiar.
0: Havia un olor molt fort, el veïnat s'ha passat la vida protestant fins que se n'anaren, perquè l'olor era una cosa exagerada, i sobretot el vapor del tabaco que te'l tragaves.
1: El vapor del tabac?
0: Sí, perquè el tabaco ve de Sud-amèrica, normalment de Brasil, de Colòmbia, etc, etc, en uns fardos secs. Això passava a unes càmeres d'humectació per a que s'humidificara, i la faena de l'operària era ixe fardo en les mans. En les mans, la que tenia guanys, primer no tenien guanys, en cap moment tenien guanys, desmenuçar-lo i tirar-lo a unes cintes transportadores que anaven a picar-lo per convertir-lo en la hebra que encabant se liava el cigarro. Era fort el treball. Sí.
1: I hi havia molta patologia, és a dir, les dones patíeu, les dones que treballaven de cigarreres tenien malalties específiques?
0: Mira, a toro pasado. Sí. Ara me dono compte que tinc moltes companyeres que estan molt fastidiades de l'os.
1: De los
0: huesos.
1: Sí, sí, sí.
0: De la càrrega, de pujar, de baixar. I sí. Les demés enfermetats que han patit de tipus bronquio respiratori, pues també n'abrien. Lo que passa és que era togallat. No passava res.
1: Vicenta, estàs orgullosa del resultat de l'exposició?
0: Moltíssim. Estic molt contenta.
1: I tu, Olga?
2: Jo sí.
1: Però a més de l'exposició, clar, jo estava pensant, ostres, aneu tots, però corrent a la Reina 121, perquè no us podeu perdre esta exposició, perquè és molt més que una exposició. Però i després què passarà en tot això que heu fet, que heu replegat, que heu recollit, que heu, tot el treball que heu fet, què passa?
2: Pues la exposició estarà en la Reina 121 dos mesos, fins al 31 d'octubre. Ha sigut una aposta per part nostra, de la nostra empresa de Pro 21 Cultural, perquè és una inversió també econòmica. I després d'estar en Reina 121, encara que estiguin els fons de la nostra empresa, i nosaltres volem també, perquè ja
1: que gire
2: perquè ja ha hagut interès, per exemple, de l'Ajuntament d'Alboraia, perquè n'hi ha cigarreres que formen part del grup de treball que són d'Alboraia, i volem també proposar-la a l'Ajuntament de València, perquè creiem que aquesta exposició, el seu lloc també seria en la pecera, la planta baixa de tabacalera.
1: Això seria fantàstic.
2: Para que la gent pugui veure-la també.
0: Hi ha projecte d'això.
1: Seria emocionant, no? Entrar a aquella antiga fàbrica.
0: Jo entro perquè quan vas a arreglar algun paper de l'Ajuntament ara tens que entrar.
1: Ai, que bé.
0: Lo que passa és que me demanen el nom per poder entrar.
1: Clar, ja no entres lliurement, no?
3: Hola,
0: tal, passe.
1: Però seria fantàstic que aquesta exposició poguera anar a l'edifici...
0: Al lloc.
1: Al lloc.
0: Que és, que sí, és. Sí, sí, hi ha un pati de cristal majestuosa, només l'entrar, que està dalt la Verge, sí, que és un puesto ideal.

0: Seran propostes que ja per estos dies pues ja esperem que se realicen. En quant al tema de que si estic contenta, no sé, estic adelantant-me a lo que m'has preguntat,
1: sí, sí.
0: Estic contenta, hi han dos coses que estic contenta. Una, que hi ha que posar en coneixement el que no està escrit, perquè si no s'oblida, i és la primera. I la segon, li venia dient a Olga, que fa 24 anys que jo no havia vist a companyeres meues,
1: i que gràcies a
0: les gràcies a això les he recuperat i m'he donat compte que l'espírit nostre de luchadores, de la família, de duro tot avant, continua per les conversacions que he tingut en ella,
1: que és valentes que són,
0: que és lo que tenim que fer i han fet.
1: Educar... Vicenta, com li diries a una jove, a una dona jove que tinga, no sé, 26 anys?
0: Sí.
1: Per què hauria d'anar a veure aquesta exposició?
0: Perquè dependrà. Dependrà el que és la lucha, el que és el treball. El treball solament és un esforç físic a canvi d'una economia per a viure. I en este cas, nosaltres ho fem perquè era una millora econòmica molt bona per a la família.
1: Wow.
0: I tot això li ho diguem. Jo li ho he dit molt a mon fill, sols tinc un fill, i ara li ho dic al meu net i a la meva neta. Com tenen que ser, com tenen que cobrar i el que tenen que fer. Si m'escolten...
1: Bé,
0: i si no m'escolten,
1: algo
0: quedarà.
1: Algo
0: que però jo us dono els mateixos consells a la neta, com al net, com a mon fill. I si espírit, té que continuar.
1: Sí. Doncs, quina llàstima que les hores tinguin 60 minuts, no? És que podríem allargar-les, perquè quina lliçó de tot, de vida, de comportament, de resistència, de lluita, de solidaritat, de treball en equip... amb aquests conceptes ens n'anem, i ens n'anem a més amb la cançó de Fer Camí amb Mireia Vives, que diu serem 500, serem 1000, serem totes les que calga ser, en aquest poema de Maria Mercè Marçal. Olga, tica, de veres que m'aborrona pensar que tinc una de les cigarreres amb mi al programa. Clar que sí, me fa un gest molt breu, que estem fora de temps.
0: Sí, saps per què mos aguantaven tant en la fàbrica a les dones?
1: Per què?
0: Perquè la mà de la dona és molt més manejable que la de l'home. És més flexible a l'hora de treballar. I en totes les societats, en la valenciana, els senyors de gran poderío tenien a la seva cigarrera favorita, que era la que li feia els cigarros. Sols li tenia que fer els cigarros i la cigarrera. I això va ser part important de l'empoderament.
1: Ostres.
0: És vida, és història.
1: Sí.
0: Està ahí.
1: Olga, tica, moltes gràcies. Tots a la Reina 121. I vosaltres, gaudiu del cap de setmana. Tornem dilluns. Fins aleshores, feu bondat o no.

A Punt Ràdio. A la Foia de Bunyol, 102.2. Olor a mar. Sabor a horta, tradició i avantguarda. Alça el foc i para la taula, que comença Tastem la Comunitat. En A Punt Ràdio, amb Vicente Gil.

Molt bon dia, comunitat valenciana. Benvinguts a aquest programa que estrenem avui, que es diu Tastem la Comunitat. És un programa viatger que pretén recórrer els nostres pobles i comarques per a vertebrar el seu territori a través de la seva rica gastronomia i tot contat a través dels seus protagonistes que es convertiran en ambaixadors de la seva pròpia terra. La història, els encants turístics, els plats típics, el producte genuí de cada zona, al costat de les recomanacions dels propis cuiners convidats d'on menjar en cada lloc. Ens acompanyes?

0: Bueno, i què millor manera de començar este primer programa que parlant de l'Albufera i l'arròs. Teníem dos raons de molt de pes per a començar així. La primera és que este parc natural, al costat de la seva extensa producció arrossera, s'ha convertit en l'autèntic cor gastronòmic de la comunitat. La segona és que este diumenge, en tot just dos dies, Sueca, ciutat arrossera d'Espanya, com resava el seu eslògan turístic, es convertirà en la capital mundial de la paella en la celebració de la 65 edició del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, al qual molts consideren el certamen gastronòmic de gat de la comunitat i més antic d'Espanya. Bueno, i per a parlar d'Albufera i per a parlar d'arròs, avui tenim tres convidats de pes. Tenim a Raül Magraner, l'home Albufera, que és un exitós restaurador, però a més de cuiner reconegut, és llaurador, pescador, caçador. Ell, millor que ningú, coneix els secrets d'este llac interior. I és un cas curiós. Ell va néixer a Sollana, es va casar en el Palmar i viu en Sueca. És, a més, un gran estudiós de la tradició gastronòmica valenciana. Content també en Santos Ruiz, gerent de la DEO Arròs de València, des de la seva creació, si no recorde mal. Ell és un feroç crític gastronòmic al periòdic Llevant i prestigiós editor de la guia dels 55 millors restaurants de la comunitat valenciana. Alguns l'acusen també de fer bones paelles. I a este trio magnífic s'afegeix Tere Ribes, la regidora del concurs de paella de l'Ajuntament de Sueca, que a més s'ocupa d'àrees de protocol, turisme, indústria, comerç i mercats. Este ajuntament té la gran virtut d'haver mantingut este certamen, que va néixer a l'any 1961, durant tot aquest temps, malgrat els canvis polítics patits en la capital de la Ribera Baixa, on ha governat absolutament totes les formacions polítiques independents. Bueno, i jo vaig a llançar preguntes i qüestions que cada un d'ells poden contestar en el moment que creguen oportú, salvo que alguna la faça directament. Per exemple, en la cafeteria Tere Ribes s'estranyava de que Raül Magraner diu: "És de veres que vius en Sueca?"
1: Sí, tota la vida he viscut en Sueca.
0: Però explica-ho, per què?
1: Pues bueno, perquè Sueca fa l'Índia en el mateix Palmar, simplement una de les seques que n'hi ha pegant de l'envoltant del Palmar, està que separa Sueca de lo que és el Palmar. Jo te podria dir, bueno, la sequia de la Reina passa per darrere i per davant, una de les voltes que us hi fora, perquè Palmar és que us hi fora xicoteta a Venècia, no? Pues era ahir, a plega Sueca, a plega està un restaurant que diuen el Canyamel, i ahí està el dinte, i està allà la trillaura del tocallo. O sigui, pues ja és que visqui.
0: Han descobert el secret. O sigui, que el nucli urbà del Palmar, hi ha un trosset, hi ha una fila de cases que pertany
2: a
0: l'Ajuntament de
2: Sueca. Que paguen la contribució en Sueca.
0: Que sou, per sou,
2: però això, clar, al dir Sueca jo pensava més al poble, però no, ara ja m'has descobert.
0: Este se n'ha vingut a viure així i jo no m'he enterat. Sí. No,
2: perquè com jo sempre dic, Sueca és gran gràcies als de fora. Jo sóc de Llaurí i jo dic que hem fet Sueca gran moltes llaurineres i llaurines.
0: Suecana con sorte. No està mal això. Sí, Santos, sí. Quin és l'encant de l'Albufera?
3: Bueno, per un costat, com tots els aiguamolls, la singularitat. entre un territori d'horta, un territori de fruitars o inclús un territori de serra, hi ha certes diferències, no? El que passa és que la gent que vivim al voltant dels aiguamolls, pues, l'ecosistema és absolutament diferent. No xafes terra, sinó que xafes una turbera o està l'aigua, estan els pardals, estan... I de normal solen ser jocs prou endogàmics, que es relacionen poc o interrelacionen poc al seu voltant, i que, per una altra banda, el que ve de fora es reconeix com a singulars, com a diferents, com a puestos que no se pareixen a res de lo que s'han tingut. Entonces tenen una identitat pròpia degut a l'endogàmia, que normalment visquem en aquests puestos, i per una altra banda ens fa molt diferents a qualsevol altre paisatge.
0: Però a banda dels passejos en barca, a banda d'anar a fer fotos a les postes de sol, allí a la Gola de Pujol, que sempre està ple, la veritat és que allí pots fer el que té afició a la fotografia, fa unes fotos magnífiques, però n'hi ha altres coses que la gent coneix menys, com el centre d'interpretació i totes aquestes coses. A veure, tu que la gastes molt a l'Albufera, perquè tu caces, tu peixques.
1: Sí, a mi tota la vida ha sigut una dispensa, no? Per mi i per tota la meva família, de família de pescadors, llauradors. Llavors la bufera era la dispensa, abans no hi havia frigorífics, i mataves un pato per a...
0: Te'l menjaves, ja.
1: Pel diumenge, ja. No som matarifes, no? Els que pesquem al voltant de l'Albufera no anem a esquirmar, sinó anaves, mataves el que necessitaves i te'l menjaves, o pescaves, o anaves a agafar les anguilles.
0: Bueno, però jo sé que tu ara en casa tens un arcó d'aixos frigorífics que el tens ple de patos allí congelats.
1: Bueno, jo, perquè no me'n queden, estic desitjant que obriguen per a poder tornar
0: la veda.
1: Per a poder tornar a fer el pescador. I en març està comprant patos i tot de les tiraes, aposta. En l'època de tiraes, tirem-ho bé, meno trist del verat de Sueca, sobretot, de més que tinc allí, arreplegueu-me, jo sóc el cuellar, tal, perquè, bueno, hi ha altres espècies que també se poden menjar per seguir sí, fent la brasa.
0: Tens una manera curiosa de congelar-los. Ell pela tot el pato, el neteja, però li deixa la part del coll per saber després si és una foixa, si és un coll verd, a veure quina espècie és la que...
1: Bueno, jo reconec igual una vegada sense cap, però si heu quatre, bé, que vull que un mascle, que tal igual li dones un mascle i diu això pareix una femella, no? La femella la pell la té groga, el mascle la té blanca, del coll verd.
0: Del coll verd.
1: Del coll verd. A banda d'això n'hi ha boixos, n'hi ha bragats, n'hi ha... Bueno, boix és el porron, el plato cuchara, el rabudo, bueno, són... perquè molts agèssics, com a dir les paraules en valencià, no saben ni el que és.
0: Bueno, i el que és interessant saber, i així tenim a dues persones que ho saben de sobre, perquè Raül és llaurador, però a part que ell té allí el seu hortet on ell cria les coses per consumir en casa i en el restaurant, també és productor d'arròs. I l'arròs Santos, el que molta gent no sap, és que... tu necessites un lloc d'humedals per poder cultivar l'arròs. L'arròs no el pots cultivar en qualsevol lloc.
3: No, clar, és una planta aquàtica i tropical. Per això este que fer, efectivament, en una làmina d'aigua de 10-15 centímetres, tampoc més d'això, perquè si no s'ofega. I diguem que és tropical perquè necessita moltíssima temperatura. Per això els valencians només fem arròs una vegada a l'any, una única temporada. Si tu que és molt viatjat, si has estat en Camboya, en Vietnam, és molt fàcil adonar-se que en un camp estan fent arròs ara i en el costat estan segant-lo, en l'altre estan sembrant-lo, en l'altre... Per què? Perquè poden continuar fent arròs a l'hora de tot l'any, entonces no tenen una època de sembra i una altra de recollida, van fent tot, pues van camp per bancal, ara comencen este, després en l'altre, i això es dona de mitja, pues a lo millor dos cosetxes o dos cosetxes i mitja que podem fer en un any. Nosaltres podem sembrar en finals d'abril, principis de maig.
0: No, això no va dir-vos que quin és el cicle, quan sembrem?
3: Nosaltres hem de sembrar finals d'abril, principi de maig. Si ho ferem abans, l'aigua està molt gelada, fa molt de fred, i entonces el més probable és que no te grille i tingues un problema molt greu. I després tindràs que segar-lo en setembre, quan acabi la planta, perquè la planta és anual i té un cicle. N'hi ha plantes de 130-135 dies i n'hi ha plantes de 160.
0: Ara estem en ple període de sega.
3: Ara es comencem a segar, sí. Ara estem hem segat els primers camps d'arròs d'enguany. Mm-hmm. Ara és que enguany la collita serà una miqueta millor que l'any passat.
0: I hi ha termes que s'apliquen molt a aquest cicle de l'arròs, per exemple, com era això, la desgotar, l'aixugar...
1: Bueno, dins el món d'algunes paraules, fer una desgotar, la desgotar se gasta la paraula que se fa per a piscar.
0: Se fa a mà.
1: Se fa a mà, tu pleves un sequiol o una anguilera i en gram i fang fes dos parades, una baix i una altra dalt, i en un poal tres l'aigua, i llavors seleccionaves les anguiles i les tenques, o el que havia caigut ahir dins, si hi havia llobarros, llobarros, en aquell entonces, perquè entonces hi havia més llobarros que avui dia allí se serien a la bufera. Però que cal seguir fent tots els anys quan ve l'època, sobretot el mes de novembre, no? Que és quan se fa la solta d'aigües d'hivern. Mm-hmm. Però per a l'arròs se gasta el nom de l'aixugó.
0: Aixugó, que és quan treus ja l'auia.
1: Per a fer els tratamients herbicides.
0: Muy bien.
1: No sé si n'has andat.
3: Aixina. Fes la gran FM2, no hi diguem aixugó i l'altra primó.
1: El primó. I no se podem aclarir en la herba.
0: Cuidado. Que la gent es pensa que ja està. O sea, ja has fet la collita, tu vas, segues l'arròs, l'envases i au, i el vens, no?
3: No. Bueno, ja ha acabat el llaurador, ja està bé, que ja està patint tot l'estiu, i sobretot en setembre, que venen les tronades. De fet, mira, en Sueca tenen els benissans de la pedra, que són els benissans de l'agricultura valenciana, Sant Abdon i Sant Senent, i és el 29 de juliol, sí, que fan una romeria per pregar només que no pedregue, que no se li demana ni molt de collita, ni no, que no pedregue tenim prou, no? Perquè sempre s'ha tingut molta por a les pedregades. Però després es comença el procés d'elaboració dins de la indústria, no? Que hi ha llavor que ve no sé, la seva corfa, com si fos una almela, que du primer una corfa dura i després apareix l'almela ahí en la pelleta marrón i després la blanqueixes, bueno, pues a l'arròs li ha que fer un tractament molt paregut. Sí. I això és el que faran les indústries per després anar subministrant el museu a lo llarg de l'any.
0: Els tradicionals molins d'arròs, la gent i molins d'arròs, sí, és que com en el meu poble, en el Xinet, allí Quique sempre han tingut el molí, Quique el del molí, li diuen, claro, sí. Ells tenen arroz el cazador, i que per cert és el favorit del nostre amic Alvis, o sigui que...
3: És molt bon arròs.
0: Està molt bé, també. Molt bon arròs, sí, és cert. I ara ve la part més complica, les varietats d'arròs. Jo vull que ara que està Santos així expliqui perquè la DEO té tres varietats reconegudes.
3: Bueno, tenim tres tipus d'arròs, val? Mm. T'explique. Tenim alguna més, també, però fonamentalment tenim el que diguem el arròs tipus sènia, el bomba i el bufera. El tipus sènia és l'arròs que tradicionalment han gastat les nostres mares a casa. Això que és un arròs molt... el que te trobes habitualment en el paquet d'arròs, no? Per què dic tipus sènia? És un arròs que queda molt cremós en superfície, molt humit, absorbís molt bé el sabor. El problema és que quan te'n passes una miqueta en la cocció, s'obri i això ja no té remei, no? Entonces, n'hi ha que saber cuinar per gastar-ho. I per què dic que tipus sènia i tal? Perquè n'hi ha un conjunt de varietats que són totes filles del sènia i que, bueno, que tenen les mateixes característiques organolèptiques encara que després tenen diferències agronòmiques, no? Estic pensant, per exemple, en el Jota Cendra, en Gleba, inclús en Montsianell, o ara mateix la que estem introduint en el camp, que es diu Campanar, no? Però al final són varietats d'arròs anàlogues, que no és per casualitat, és perquè els genetistes han anat buscant plantes noves que tinguin el mateix gra, però que després es comporten en el camp de manera diferent. Pues una és més baixeta, l'altra és més resistent a la periculària, etc. I això és la que habitualment té més consum. Però després tenim més altres dos, el bomba, que és molt conegut, perquè resisteix molt bé la sobrecocció.
0: És el que diuen que és per la gent que no s'ha cuinat. Entonces, perquè no li se passa l'arròs, el bomba. Això diu la llegenda cubana, que jo no sé si és de veres.
3: A veure, és un recurs, però les païs són molt bones en bomba. Jo et dic una cosa, en ma casa, si estic a soles, en la família, pues jo procuro gastar senya o inclús el bufera, del que parlarem ara. Però quan venen els meus amics a Olocau, a la meva casa de la muntanya, que estan esperant que m'eixca mal el, saps, que l'arròs isca roïn per riure's de mi.
0: Per criticar-te.
3: Sí, no, per riure's de mi el resto de sa vida. Pues jo alguna vegada tire bomba, saps? I està molt bona. En bomba està molt bona, també. Ara, te dic una cosa. Ara mateixa, la meua varietat favorita, la que jo recurris constantment, és l'albufera. Perquè és un arròs que té una cremositat en superfície fantàstica, manté la firmesa del grano d'una manera extraordinària, també. No resistís tant la sobrecocció com el bomba, però la resistís moderadament i sobretot el reposo. Tu saps allò que diuen, va, que a la paella no se li fa esperar. Per què? Perquè cuinàvem en el gra tipo sènia i entonces, mentre que t'esperaves, te sentaves i tal, l'arròs esclatava i el cuinaries, El porto jo així tot el matí fent la paella perquè ara se me'n passe perquè tu no te sentes a taula, no? Bueno, però això en la bufera no passa, perquè tu, una vegada que el traus del foc, com isca, se quedarà pa bé o pa mal.
0: O pa mal. Raúl Magraner, quin és el teu arròs favorit?
1: Bueno, jo sempre te diré que si gaste menys d'un quilo gastaré una varietat com un Jota Cendra i a partir d'un quilo, parlant en paella, gastaré una albufera avui en dia. Mai he gastat un bomba, a no ser que tengo que fer un arròs caldós per 50 o 60 de fesolina, perquè...
0: Per si de cas.
1: No, perquè el sabor està en el caldo. Uh-huh. I per mi un arròs bomba és un arròs que porta molta milosa i la milosa no és un arròs glutinós, entonces sacrifiques molt de sabor. Però que, bueno, si darrere és el bombo de sabor, doncs... això sí, durant totes les papes estan veient d'aulla.
4: Per culpa de la milosa.
0: Però, escolta, habitualment, quan parlem d'arròs, instintivament ens en va el cap a la paella valenciana, i si ens en recordem de sueca, però... en la comunitat tenim tres arrossos, tenim els secs, els melosos i els caldosos. Avui en dia la gent ja demana arròs de tot tipus
1: i arròs al forn.
0: Bueno, i l'arròs al forn, sí,
1: i excel·lència també.
0: És que això era una altra pregunta que venia ara després, però bé,
1: no està mal.
2: Jo soc fan de l'arròs al forn.
0: N'hi ha tipus d'arrossos que són millors per a un plat o sí, per a un altre?
1: Sí. De fet, jo, durant molt temps, jo va ser d'un dels promotors de, després de concentrar aquest de Levia, el Jota Cendra, el primer se plantava en la zona de Palmar. Uh-huh. I ho va ser en els meus camps. Entonces, se feien varietats com era l'Alfonsa, tal, un arròs de 100 dies, que diguem, perquè, claro, el bomba, i si no, Santos me podrà corregir, està entre 90 i 100, i després n'hi havia arrossos de Xina. El Fonsa, per al llaborador, era molt, molt agraït.
0: Molt productiu.
1: Alguns anys sí, altres no, perquè tenia molt poca corfa, molt poc de pallús, que és la paraula exacta, i el gra de dins pesava com si fos plom. Això era collites increïbles. I llavors, aquests tipus d'arròs, el Sara, tal... Però, bueno, que jo en 45 anys ja he vist tant. Jo vinc del món del Valia per Sollana, o secretari o que avui en dia alguns se sona a música, no? Pues claro, m'han tingut arròs tota la vida. I mi abuelo se lo quería, una frase molt bona que deia mi abuelo, però tot el món se preocupava, quina collita, dia, preu, collita no, preu.
0: Això és normal en els llauradors, es preocupa molt l'oratge i el preu de la collita, les dues coses. Tu, Santos, tu creus que n'hi ha un tipus d'arròs per a cada plat?
3: No, en absolut.
0: O que els secs necessiten este, els caldosos l'altre, o...
3: Mira, els arrossos tenen dos tipus d'atributos. Uno que són uns que podem dir organolèptics, és a dir, el sabor, i uns altres culinaris. I tu en això tens que jugar després en les teues habilitats o condicions en la cuina. Per exemple, pues és un cuiner novel i t'empenyes en cuinar en un arroz tipo sènia, pues vas mal perquè patiràs molt, bueno, dependràs molt també, però els primers paies t'hiixen horroroses, no?
0: Un desastre paella.
3: O sea que, però també després en les organolèptiques en el mateix gust del consumidor, no? Jo n'hi ha vegades, tinc amics madrileños i els encanta l'arròs molt firme i molt soltet i
0: a
3: molt duro.
0: A madrileños els encanta, sí, tot tipus d'arròs.
3: No, però ells tenen, els madrileños els agrada molt que l'arròs quede molt solt, no? Jo crec que s'ha quedat com no havien menjat paella hasta fa 4 dies i el que han de preu, han de present els anuncis de televisió que sempre l'arròs per ells en caniques ahí, no? Pues entonces ells s'han quedat en eixa copla i els agrada eixa tipus de gra. Bueno, pues això, el bomba és el millor. Entonces, a mi no és el que més m'agrada, és veritat, però si ha d'eixir, pues jo si tinc que cuinar per un amic madrileño, per pa que no riga de mi, saps? Pues jo gastaré el bomba, que és el que ella espera d'una paella. Saps, vull dir-te que jo crec que n'hi ha que xugar en aquestes coses. Després és cert el que diu Raül, no? Que és de veres que cada varietat pot tindre després unes característiques que s'adapten millor a un plat o a un altre, però s'adaptaran a el que tu esperes d'aquest plat o com tu creus que s'ha de quedar aquest plat. No és la mateixa paella que jo, la que jo vull menjar-me, que la que vol menjar-se un alacantí. Luego, pues jo crec que té més que veure que en el tipus d'arròs o en la recepta, en allò que espera el consumidor d'aquest plat d'arròs.
0: Ara que has tocat el tema de l'alacantí, este és un programa que s'emet per tota la comunitat valenciana. I qui són els consumidors d'arrossos? Els valencians, els alacantins, els de Castelló? Jo crec que els de Castelló menys, però jo crec que en València i en Alacant consumim molt d'arròs.
3: Bueno, ahí també tindríem que parlar de dos vessants, no? Que, perquè està la vessant domèstica i la restauració pública. I el que ha sigut la tradició i el que és l'actualitat. Lo cert és que en l'actualitat no mengem arròs a casa ni els valencians ni els alacantins. Vull dir, és normal. Com que els espanyols en general, els valencians en particular, tenim la mania de que l'arròs només es pot menjar a migdia, i qui de nosaltres menja a migdia a casa? I si menges a casa, tens el temps de fer-te un arròs? Pues la majoria de persones no.
0: Els caps de setmana.
3: No. Entonces, clar, els caps de setmana sí, efectivament, se manté, perquè sempre ho ha sigut, no? L'arròs com un ingredient del plat de festa, fonamentalment en la paella, però també ara en altres diversitats d'arrossos, però va desapareguent de les cases. En contraposició a això, cada vegada es fa més fort en l'hostaleria. Mira, Josep Pla, aquí, de segur, tu que eres un home molt cult, hauràs llegit el que hem menjat, Josep Pla, que és el pare de la crítica gastronòmica espanyola, escrigué en 1972, que és l'any que jo vaig néixer, escrigué: els arrossos que cuina la restauració valenciana són d'una qualitat en general tan discutible que han contribuït molt a la vida familiar valenciana. Què volia dir aquell home? Que eren tan roïns el que feien els restaurants que la gent preferia quedar-se a sa casa a menjar-hi arròs. No és de veres, era tot el contrari. És que ma mare en sa vida ha demanat ni un arròs ni una paella ni en un restaurant, perquè deia, això ja ho menjo jo en casa,
0: claro.
3: A mi fica'm solomillo, claro. Saps què és el que ella no podria fer? Entonces, quan ara passa tot el contrari. Per això els arrossos de la restauració valenciana en roïns, perquè la gent eren pel turista, pel primer que passava, no se li dava valor, tal.
0: La famosa paella mixta dels anys 60 i dels anys 70.
3: Després hi vols parlem d'això. Però què passa ara? Tot el contrari.
0: Això alçarem polèmica, sí,
3: però alçarem, bueno. Alçarem, no passa res. Però ara passa tot el contrari. És a dir, qui té temps per cuinar un arròs en casa? I, una altra banda, qui ha tingut la sort de dependre a fer-ho de sa mare? Com nosaltres hem deprenut, o han deprès les nostres mares de les nostres iaies, no? Això, ese relevo generacional, el coneixement, s'està perdent. I entonces ja tu tens ganes de menjar-te ixe arròs, ixa paella, i és quan la restauració el fa seu i diu, tranquil, el que tu no pots menjar-te en ta casa, jo te'l donaré i te'l faré millor que tu.
0: Això vaig a fer-ho jo ara.
3: I entonces és d'on està venint ara esta explosió en l'arròs, en la restauració, però tu dic que mengem menys arròs a casa, però es consumís molt més en la hosteleria pública. I si m'apures, encara més en Alacant, que en València.
0: En Alacant són molt, molt arrosseros, encara que ells diuen que nosaltres no sabem cuinar l'arròs, que posem molta tonga, que posem massa arròs...
3: I ells fiquen massa samorreta, també tenia que dir-ho, que si no ho dic, rebente.
0: Però bueno, aprofitant que estem avui així, tinc que dir que el que va guanyar el primer concurs que es va fer d'arrossos en Alacant, el guanyador era el senyor Magraner, que allí quan vegueren el resultat no sabien què fer, si fer una trampeta o algo, que no,
1: pues, no era un concurs fàcil, no era un concurs fàcil, perquè te valoraven hasta el tenies que fer el fondo en directe allí, mostrar el producte i com ho fes i tot, d'allí ho portaves totes les verdures en cru, ho tenies que fer en una elaboració des del principi fins al final, i no m'ho ficarem fàcil, me feren llevar-me hasta el redonche, me digueren, escolta, i dic, escolta, si m'ha dit a tal hora, però me lo deixen que no,
0: que me controle.
1: No pot portar res i tal,
2: tampoc
1: pot portar el torcamàs penjant, dic, pues arguillano, el primer que fas és penjar, bueno, al final jo ja estava un poquet ja mosca ja, no? I després de no ficar molt fàcil, el vas guanyar, que recordo l'alcalde, que puig allí dalt em digui gràcies per vindre, enhorabona.
0: És que te diguen, ja el premi, ja molt mal fet.
1: Tinc, ja baixava per les escales, diu, vull veure l'arròs ixe que ha guanyat, a veure què ha segut, perquè això portarà rios de tinta.
2: En sèrie? En
1: companyia nostra, allà estava Pedro, i clar, va pegar amb vos pel mig de la plaça, i Pedro, ui, que mos tiren a bufetades.
0: Modera't, que mos tiraran.
1: Mos tiren a bufetades. Total, el pegue allà baix, i l'home... i ja se'n passa un poquet de maleducat i com és de veres i no tindràs que amagar, digué això,
0: tu saps que en ese programa
1: no la veritat puc fer la moa dona
0: així sí, podem digue, desclassificar escolti. Podem desclassificar no, tota la informació que vulguis
1: com no reito pleitesia
0: exacte
1: com no reito pleitesia com el Cid no reito pleitesia en que aquell sí que la rei sí que reitava li vas dir, pues escolta li vaig a dir una cosa. Si la seva dona sabia fer això, ha vingut a ser un valencià i vos ha pegat un llevat, també. Mentre de bé portar totes les estrelles Michelin...
0: Cuidao, que estan sentint en Alacant, no te deixaran anar, que ho sàpies, eh?
1: No, si no...
0: La plega ja on d'ara tiraran la barrera i diran, tu, d'ací per que banya no passes.
1: Que no han tornat a fer el concurs perquè no vaig a un valencià a guanyar-lo.
2: Que fort.
0: Escolta...
2: Jo estic meravella de sentir aquestes eminències.
0: Hombre, és que, perdona, tenim, sí, no, tenim així dos pesos pesados.
2: Que és de veres... ma mare, per exemple, la meva mare no concebeix anar a menjar a un restaurant i en ma casa se menjava molt d'arròs. Jo estava com tant, els meus germans anaven a collir i ma mare s'alçava a coure-li un poquet l'arròs al meu germà perquè se l'enduguera en el tàper d'abans. Clar, imagina't aquest arròs a l'hora de dinar. Però s'ha menjat molt d'arròs. I ara jo, per exemple, dissabtes i diumenges veig a molta gent que va a per endur-se una paella o un arròs al forn a diversos restaurants i jo dic a Vicent, el poc que costa de fer una paella
3: poc, no, costa un rato, costa un
2: clar,
3: rato, tu
2: no, però bueno. Que clar, nosaltres el que estàvem comentant dissabte o diumenge nosaltres fem paella en casa
3: i és la festa, no?
2: Clar, clar, clar i... però és de veres, cada volta se menja...
1: Hi ha un antes i un després, Manu.
0: Però bueno, tu ara tens el teu fill Jaume, que és paeller, que li pot fer la competència a son pare, que ara després parlarem d'això. Però sí que és veritat que la paella que tots enteníem, que era la paella valenciana, que era un plat de menjar en família, tots allí al voltant de la taula, o entre amics.
2: Exacte.
0: I jo recorde que així en esta casa, en l'altre programa que feien de Formidables de la Gastronomia, Rausell me dia que quan son pare digué de fer la paella per emportar-se-la per racions i li dia, papà, tot va ser una ruïna aquí, la paella és per comer-se-la tota entera, quin va venir aquí a llevar-se una ració de paella? Clar. I diu, i me equivoqué, nosotros hacemos muchas paellas para llevar, pero vendemos muchísimas raciones de paella a diario. Fins i tot el tío Juan Roig ho ha posat també en els mercadones, aixina que jo crec que la paella s'està universalitzant en eixe aspecte. Ja no és la faig jo en casa i com no puc com menjar fora m'esperi al cap de setmana, no, sinó no. Que ara qualsevol dia, sobretot la gent que treballa, té llocs on pot adquirir una ració de paella, que a mi m'ha semblat bé.
1: Hi ha un antes i un després, perdona que el talla, hi ha un antes i un després. Nosaltres que venim d'un món que eren el Palmar, eren marisqueries. Entonces, claro, la gent se fica a treballar, l'home i la dona, i qui té que cuinar el diumenge? No tinc un dels dos. Qui va perdre dues hores i mitja o tres en fer una paella i que a més ja se parla de ferranyenya i tal i qual, que avui en dia les cases no estan ja fetes per a cuinar.
2: Exacte.
1: Sinó per a calentar un plat i una vitroceràmica per si vols fer alguna cosa, que si vols fer un entrecot en una vitroceràmica és carbullida, perquè això no val per res, però està fet ja perquè te ho demana la gent i xina, no està per cuinar, sinó que tenen quatre coses, el de deixure per al matí, menjant el treball i tal, i el cap de setmana qui ha de cuinar? A banda de que no tenen les condicions, l'únic que estan buscant és si tu no pots perdre dues hores del domicili, jo tampoc.
0: Comoditat.
1: A un restaurant.
0: Clar,
1: comoditat. Entonces, ahí ve el canvi. Ja,
0: bueno, tu ixe feeling el tens. Tu saps que tens una clientela de cap de setmana que en moltes ocasions és una clientela familiar.
1: Sí, sí.
2: Clar.
1: Marro, sí, sí. I, bueno, a mi, la cosa més bonica que m'he dit quan jo tenia 25 anys, per favor, que baixi el cuiner. I jo, mai... ha clavat la pata. Ja va baixar una paella, paella de marisc amb verdures. Paella de marisc amb verdures, perquè nosaltres l'hem fet tota la vida, 45 anys, hem respectat aquesta línia de paelles antigues, i bé, avui dia està la paella marinera que no du verdures, que és una rosa banda amb peces de marisc per damunt. Jo soc així de simple, no? I així de explicatiu. I a la meva baixa em diu, escolta, havia fet un 50% per taula paella valenciana, i la meva, no, aquell no volia menjar paella marinera, volia menjar paella valenciana, com totes les persones majors entonces. I diu, m'has fet una paella com les que me feia ma abuela. Hem fet